0: vosaltres.
1: Perquè se li acaba el temps.
0: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
2: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
0: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
3: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
4: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, però, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que ha de caurà.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc.
4: Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell.
3: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per a la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous.
4: La norma prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva.
3: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Payor i l'altre d'Oladipo en pròpia porta.
4: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
3: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78 i també en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta propera temporada.
4: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
3: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
4: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs, Egipte, contra el Veszprém hongarès.
5: Fins aquí les notícies.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Batlle!

0: Les ulleres de sol...
1: No m'agraden gota, Peyu.
0: No ens importa, tampoc, xuriguera.
1: No, és que no puc, eh? És que no puc amb les ulleres de sol, eh?
0: Per què?
1: No, és que hi ha gent que les porta fins i tot de dins a dins, eh?
0: Això sí.
2: Dins d'on?
1: Collons, a dins dels puestos, eh? Als restaurants, per exemple.
3: Bueno, perquè potser són secs, pobra gent.
1: No, no són secs, no. Són xulos, són.
3: Tens tota la raó, xuriguera, la gent que porta...

0: Ah. Eu não os veia abans e tampouco os veia cara.
1: Ah, que
2: anóis.
0: Não, para ir a bem cego, por favor.
3: Aquell dia es va equivocar fort.
0: Sí, eh? Va, va, va, però per un cop que passa, deu que l'encertis.
3: Sí, sí, sí, sí. Però aquell dia vas acabar el calabosso aquell dia.
0: Sí, bueno, va... perquè també vaig insultar el
2: bueno, pare. Prou,
0: sí,
2: prou, prou.
4: És igual. Quedareu parats perquè els primers que inventen unes ulleres de sol per protegir-se del sol són els esquimals, que es veu que sí. No es pot dir esquimal, perquè és ofensiu. Però...
2: Sí, sí que es pot dir perquè no ens escolta cap esquimal. Bueno, ja t'ho puc confirmar.
4: Segurament que no.
5: Però esquimal no és ofensiu, esquimal.
0: Si dius, per què? No sé. Esquimal cara girat. Llavors seria ofensiu.
2: O si dius, esquimà...
4: Sí.
2: Esquimà...
4: Sí.
2: És ofensiu.
4: No em despisteu del guió, sisplau. Al voltant del segle XIII, els inuits i altres pobles indígenes
2: dit,
4: de la...
2: Això?
4: Inuits.
2: Qui són aquests?
4: Els esquimals.
2: Ah, vale, vale. Doncs...
4: Era per no tornar a dir esquimal, hòstia. Bueno, doncs aquesta gent, els esquimals...
2: Ara, home, deixa't estar d'hòsties.
4: Per protegir-se del reflex del sol, el gel, sabeu, el Pol Nord allà reflexa molt el sol.
1: Hòstia, i tant,
4: horrible, no?
1: I tant.
4: Llavors, atenció, van fer unes ulleres de sol que era... Es ficaven un tros d'os d'ullal de morsa a l'ull, completament opac, i llavors hi feien un foradet petit, una ratlleta de 2 mm, i... miraven per allà, diguéssim. Ah, és un foradet que... Bueno, era com mirar la vida des d'un foradet de 2 mm, no entraven en els rajos de sol, tampoc hi entrava gaire res més. Vull dir que és una cosa
2: que t'anava a dir.
4: Vull dir, no us les poseu per anar 180 per l'AP7, tampoc, aquestes. Són unes ulleres de sol una mica rudimentàries. A Europa, els primers a portar-ne van ser els venecians, aprofitant la indústria del vidre de Murano, doncs també per protegir-se del reflex del sol dels canals de Venècia.
1: Imagina't, les primeres ulleres de sol que s'inventen no són pel sol. Són pel gel i per l'aigua. Saps què vull dir? I diu ulleres de sol.
4: Sí, sí.
1: S'haurien de dir ulleres d'aigua o ulleres de gel, però no de sol.
4: Sí, tens raó.
1: M'entens o no?
4: Sí, sí, t'entenc.
1: La reflexió que he fet?
4: Sembla una merda de reflexió, però l'entenc, l'entenc.
1: Ah, doncs jo pensava que m'hauria d'acabar aplaudint.
4: Però és el reflex del sol sobre el gel o sobre l'aigua.
1: O el reflex, reflex.
4: Bueno, m'entens o no? Bueno. Escolta, quan les ulleres de sol es posen realment de moda és als anys 20, que els anys 20 del segle passat, sí, parlo, sí. Sobretot gràcies a les grans estrelles de Hollywood, que
2: sí,
4: bueno, les posen de moda. D'aquesta època s'ha de destacar un nom, que és un senyor que es deia Sam Foster.
1: Hòstia, home, boníssim, boníssim. Els he vist totes les pel·lícules.
4: Ah, sí?
1: Hòstia, en sèrio, eh? Hi ha aquella que surt allà,
2: sí,
1: que li mor la dona.
2: Agradava que era bon actor, eh?
1: Hòstia, aquell tio, un paper dramàtic. Sí,
4: sí. Bueno, és que no era actor, Sam Foster, no. Aquest home fabricava pintes,
1: I els unes pintes ben parides, puti, aquell tio.
4: Als anys 20 es va posar de moda que les dones portessin els cabells curts i va baixar dràsticament...
2: El pentinat de la garçon.
4: Sí, exacte.
2: Es deia així.
4: La demanda de pintes...
2: Es va... El pentinat de la garçon.
0: Tot lo francès ho portes tu,
4: Sí, sí, sí. Va baixar la demanda de pintes, llavors aquest home va dir que, hòstia, amb la mateixa pasta que feia les pintes, va dir, faré muntures d'ulleres de sol. I es va fer ben milionari, De fet, la seva empresa, Foster Grand, és una multinacional que fabrica ulleres per tot el món i que encara existeix a dia d'avui.
2: Molt interessant.
1: Que si et dius gran...
4: Sí, sí, sí. Tant pot ser actor com fabricava pintes i ulleres, el que sigui. Foster Gran. Carles Xuriguera, Fel Feixedes Gran, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díez, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, Peyu. Un home que porta 36 anys al capdavant d'un grup que ha marcat història al nostre país. Però amb això no n'ha tingut prou. Així que no només és cantant i compositor, sinó que també és escriptor, actor, dramaturg i ha fet aparicions en política. És tan de Berga que ha decidit renunciar a feines per no perdre's la Patum, que és el lloc on, el 2005, van posar el que semblava ser el punt final del seu grup. Però a dia d'avui podem dir que això no és així, i encara els gaudim dalt dels escenaris catalans.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Titot! Bravo!
2: Ja no pot ni tocar.
0: S'ha presentat, pels que només ho escolteu per la ràdio, ha fet una entrada triomfal per la porta amb ulleres de sol posades.
3: Hem dit que era propi de cantants
0: sí.
3: I cocainòmens. Doncs ja...
4: Ja està tot.
0: Ja el tenim aquí.
5: També canto.
0: Sí.
3: Ah, vale.
4: Ui, mare, com estem.
0: Què has menjat avui per esmorzar, Francesc?
5: Res.
0: Res.
5: I per culpa teva.
0: Ah, sí?
5: Home,
0: sí.
5: No, perquè sabia que m'ho preguntaries i llavors la pressió...
0: De què contestes?
5: Què dic? I perquè, clar, segons què digui, quedo d'una...

0: manera o d'una altra, no?
1: Correcte, correcte.
0: No, uns peus de porc, no sé... No, no, no.
1: Què sols esmorzar, però?
0: Res. Tampoc he fet cap sacrifici.
1: Ja. Francesc, Francesc Rivera.
0: Sí.
1: Titot, eh?
0: Sí, sóc.
1: Et molesta que et diguin Titot o...?
0: No, hauria estat tot el dia emprenyat.
1: Clar, perquè ja és...
0: Ja és el que la gent...
1: Quan neix aquest nom? Quan neix?
0: De petit.
1: De petit ja t'ho deien,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, d'adolescent i d'això, ja m'ho deien.
1: I de què deriva?
2: Home, Peyu, tu què et sembla?
1: No ho sé.
0: No, és una broma de nens, diguem. No, de nens que ja comencen a ser adolescents.
1: D'acord.
0: I es foten mitja ampolla de moscatell, se'ls hi posa tot això vermell.
1: Val.
0: Cada vegada, no? Tot el...
1: Ah, eh? I llavors...
0: Com els titots.
1: Vas vermell com un titot. Vas vermell com un titot. Menys mal que ve d'aquí, doncs.
0: I si no ve d'aquí, ja us heu colat.
1: Correcte. Escolta, creus que Brahms és un dels únics grups del panorama musical català que d'alguna manera, com ho podríem dir, no s'ha venut a la indústria, s'ha mantingut fidel als ideals una mica?
0: No, perquè n'hi ha d'altres. I nosaltres no ens hi hem venut, potser tampoc perquè tampoc hem tingut cap oferta.
1: Parlem-ne.
0: No, però ara podem dir que no ens hem venut.
1: No us heu venut, home.
0: Tot ha sigut bastant una ruïna.
1: Sí. Yeah.
0: Sí. Però...
1: Home, en algun moment us hi devíeu poder guanyar bé la vida. Bé, normal.
0: Qualsevol altra feina,
1: sí,
0: normal, haurem fet el que fèiem en el millor moment.
2: Però no t'ho haguessis passat tan bé.
0: Ah, no.
2: Ah, amigo.
0: No, l'altra feina, llevar-se d'hora, aquestes coses.
1: No, no us llevàveu pas d'hora.
0: No, ens llevàvem d'hora. Hi havia dies que sí, ja està, dies que no.
3: Hi ha dies de tot.
0: Hi ha dies de tot, va com va.
3: Sí, senyor.
1: Qui sou? Sou una colla d'amics?
0: Al principi érem la colla de... que ens trobàvem al bar una mica, no?
1: Sí.
0: Què fem, no? I vam muntar una mica el grup perquè teníem ganes d'explicar coses, sobretot, no? I un altre, doncs, vam muntar un fanzine, no?, que es feia abans. Ara ja no existeix això, sí, no? Bueno. Ara seria un podcast, no?
1: Un podcast. Ara faríeu un podcast.
0: Els amics fèiem un... No, i llavors, en aquell moment, teníem...

0: ens deixin en pau.
1: No, però vull dir que tot ho has anat fent i ho has fet bé, eh? Vull dir que no sé què volies ser quan eres jovenet.
2: Si vols que digui la veritat, no me'n recordo, perquè no fa tant temps que no me'n recordo.
1: I què t'agradaria ser ara, si no...
2: Jo tinc la sensació que ho he d'acabar fent una mica tot, no?
1: Ja.
2: Però passa que hi ha un moment que dius, hòstia, no sé si una vida donarà de si...
1: T'agrada tot una mica?
2: Sí.
1: A mi també em passa.
2: I viure tot, hòstia, allà, algun temps hi hauria d'anar a viure allà, també, no sé
1: sí,
2: què.
1: Sí, perquè t'has bellugat molt, també.
2: Sí.
1: Has estat Portbou, no?
2: Sí.
1: Ara a Vilajuïga.
2: Sí, a Lleida, Girona, sí. Palma... Sí.
3: Però és perquè et fan fora dels llocs, o com va?
2: No, saps què passa? Sempre has de tenir un paradís, no? Algun lloc de referència que diguis, el dia que m'emprenyi de tot, me'n vaig allà.
1: Sí.
2: Passa que quan te'n vas allà... Ja no. Llavors la cosa de cau...
1: Escolta, com vau viure al final, el 2005, amb el concert Sempre Més? Baixes aquell moment de l'escenari i dius no hi pujarem mai més, o ja deies igual tornarem?
2: No, perquè nosaltres ja teníem engegades altres coses.
1: Sí.
2: No? I llavors les fas i després doncs, les deixes de fer. Algunes perquè no funcionen, d'altres perquè et canses.
1: Uh-huh.
2: I ja està. Quan vam plegar, nosaltres pensàvem que plegàvem del tot.
1: Sí.
2: Passa que després... Dius, bueno, tampoc ens va donar permís ningú per plegar, ara no sabem a quina hora li demanar permís
1: Clar.
2: Per tornar, no? I llavors, doncs... I hi ha previsió perquè no poguessin dir és que jo vaig pagar i va a l'últim concert i costava 2,50 € l'entrada a l'últim concert. No, perquè si venia, començava a venir gent, que ens torni els calés!
3: Com ho pugueu fer? Qui tens?
2: Amb cellos.
1: Tinc entès que llavors tampoc no es van validar les entrades i va entrar qui va voler, també.
2: Què ficaràs? Algú a la porta?
3: Havíeu de fer calés per força.
4: És impossible fer quartos.
2: No, impossible. És que si fas calés... Merda.
1: Malament.
2: Un negoci, si fas calés... Algú falla.
1: Sospita. Hi ha alguna cosa que no va bé. Aquest 2026 heu tret un nou disc de 5 cançons que es diu Tornar-hi, tornar-hi, tornar-hi.
2: No són polítiques, tampoc.
1: No?
2: Res a veure. No.
1: Res, eh? Brahms tornarà fins que Catalunya assoleixi la independència o com ho anireu fent, això? Aquestes ganes de tornar ara, d'on han sortit?
2: No, les ganes de tornar era sobretot perquè havien quedat una sèrie de coses que nosaltres teníem ganes d'explicar-les. No?
1: Sí.
2: I de fet, sempre que vam anar traient discs és perquè teníem ganes d'explicar coses ara no hauríem tingut de fer-ho, perquè tampoc hi havia ni cap discogràfica darrere, ni cap companyia, ni formar part de cap estratègia.
1: Us venia de gust.
2: Havíem de dir una sèrie de coses, vam dir, les diem, les gravem, fem 4 concerts per pagar la gravació...
1: I fora.
2: I perdem poc.
1: I perdem poc.
2: I ja està.
4: La idea empresarial aquesta, eh? Sí. Perdre-hi poc, eh?
5: Això és un bon negoci. És un bon negoci, segons ell.
2: Sí. Quan vas a perdre-hi poc...
1: És perfecte.
2: Malament, eh?
5: Malament, també.
4: Normalment perds molt.
2: Quan l'objectiu és perdre poc, malament.
1: Hòstia de Déu, escolta. Trobes a faltar que es diguin una mica més de coses a les cançons que sonen ara?
2: Sí, això sí.
1: Sí, eh?
2: Això sí, perquè tampoc és que...
1: Tot i que no feu cançons polítiques, com ja has remarcat.
2: No fem cançons polítiques, com ja he dit. Però sí que és cert que hi ha... Jo trobo que quan algú es posa a cantar,
1: sí.
2: No? I em reclama l'atenció, doncs espero que em digui alguna cosa. No? Llavors, quan no em diu res, em sap greu. Bueno, em sap greu. Digo,
1: sí,
2: home,
1: sí.
2: Si em dius alguna cosa, digue'm alguna cosa. No m'expliquis no res, no?
1: Sí.
2: I el no res està molt extès, perquè també és una manera molt còmoda. I també et diré que és una manera de no buscar-se problemes.
1: Sí.
2: No? Perquè
1: sí.
2: Moltes vegades nosaltres ens hi hem trobat en
1: sí,
2: molts
1: també.
2: Llocs. Escolta, ui, no, saps què? Aquests altres...
4: Això perquè... també passa en altres sectors, no només en el de la música.
3: Sí. Però tu no.
1: No.
2: Tu tens totes les portes obertes.
1: Uh-huh. Tens ganes de mullar-te una mica, Tito, eh? No, parlant d'aquest tema. Hem preparat un joc.
2: Vinga.
3: Sí, vinga.
1: Ets un tio que xerres.
2: No és aquell de les somelles, de les cabres i d'allò, perquè vaig estar practicant.
1: No.
2: No, perquè almenys sabia com va.
1: No. És un joc que jo aniré traient personatges. tenim un, bueno, uns números, 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i tu me'ls has d'ordenar segons els que et facin més ràbia, diguéssim.
2: Per ràbia,
1: en la
2: eh?
1: Primera posició, el que tu odiaries més, i en l'última, el que estimaries
2: jo
1: més.
2: Jo sóc incapaç d'odiar, ja t'ho dic ara.
1: D'acord. Eh? Doncs el que li tens... El que li tens...
6: Menys apreci.
2: Menys apreci,
1: el que li tinguis menys apreci. Vale? Mira, començarem... La gràcia és que tu no saps qui surt, llavors cuidado on posiciones cada personatge. Miquel Valls.
2: Miquel Valls. Ah, però clar, pot ser molt pitjor.
1: Exacte. Perdó, li dic Miquel, veure, molt diu tant que li dic Miquel bueno, i es diu Manel.
2: Sí. Manel Valls?
1: Sí.
4: No de fet, crec que es diu Manuel.
2: Manuel. Posa'l al 4.
1: Al 4, eh?
4: Al 4?
1: Hòstia.
4: Però qui pensa que sortirà aquí, ara?
1: Ets molt previsor, trobo.
4: Felip cinquè? Sí.
2: Bueno, jo...
3: Es pot canviar després? Vull dir, si en surt algun altre que...
2: A veus?
1: Felip sisè.
4: Sisè.
2: Posa'l al 5.
6: Ai.
1: Menys que Manuel
2: Valls. Home, aviam si sortiria jo al final i quan només en quedi un.
1: Escolta, però...
4: Te l'estàs jugant molt, eh?
2: No, bueno... Sí,
1: ho has entès bé, eh? En primera posició, el que et faci més ràbia.
2: El que fa... Ah, no, al revés.
6: Ai!
2: El tarat aquest, el 2.
4: I l'altre... Quin dels dos?
3: Quin dels dos tarats?
2: El tarat de sota.
1: El de sota, el 2. Sí. Vale, vale.
2: El nulo.
1: Felip sisè, en la posició de segon sí. Més odiat per...
2: I l'altre, el tercer.
1: I el tercer.
4: Ara hi ha quatre més.
1: M'estava espantant. Ara, Pilar Rahola.
4: Ara diria cosa
1: no és fàcil, eh? No és fàcil, el joc no és fàcil. De moment tenim el rei en segona posició, Manuel Valls en tercera.
5: Pot moure posicions?
1: No. Un cop decideix, ara ja està.
4: És molt difícil.
2: Sí. Ara...
3: Fota la sobre de Manuel.
2: Però, clar, ara pot ser que vinguin bellíssimes persones.
1: Sí, també. No? Jo el posaria al 4.
2: Sí, però jo seguiré aquest consell, eh? Sí. Tot i que ara ja ho mouria una mica.
1: Ara tenim Sílvia Oriols.
6: A
2: l'1.
1: A l'1, eh? Ara ja hem perdut...
2: Tota l'oportunitat.
1: Ja no, sí. Anava a dir l'audiència del programa.
4: 10.000 oients pel cap baix se n'han anat a tomar pel cul. No passa res, i tot. El recuperarem.
1: Quants? No passa res, ja els havíem perdut. Des que vam fitxar en Joel, que els hem perdut. Llavors tenim...
2: Ja no ho saben.
1: Pilarín Vallès.
2: Home... No m'ha fet res, pobre.
3: Com que no ha fet res, volcar?
2: A mi no m'ha fet res. No tinc res en contra. Ah. Dibuixos molt macos. Sí. Aviam qui serà l'altre.
1: Ara, aviam qui serà l'altre. Jo el veig des d'aquí.
4: Quins nervis, és molt guapo.
1: Ens queden només dues posicions, cinquena i sisena, de menys a més odiat.
2: Bueno, però...
3: A mi la Pilarina em va tirar els trastos, eh?
2: Sí. Doncs llavors fica-la al 6.
1: Mentira. Al 6, eh? Al 6... Seria el personatge més estimat per el Titot, seria la Pilarín Vallès, de moment.
4: Sí, de moment.
1: Crec que ara ve Jordi Pujol.
2: Bueno, no t'ho puc triar.
1: En cinquena posició. No t'ha quedat malament, eh, Titot? No,
4: t'ha quedat una cosa apanyada.
1: T'ha quedat un quadro... El vols pel quarto de casa?
2: Hòstia, que vols que tingui mal son.
1: Si te'l vols penjar allà a l'habitació. Bé, es canta igual a punt de fer 60 anys que amb 20 i pico, que és quan vas començar.
2: Home, no ho sé, espera, que falta molt temps d'això.
1: Bueno, quants en tens ara?
2: 59.
1: 59.
4: Hòstia, quin tio.
1: 59, eh.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Titot, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llengonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
8: Vena!
1: La paraula d'avui és flotó. Flotó. A, flotó. Sensació d'inflamació estomacal que es dona sobretot després d'haver fet un àpat copiós.
3: Cada any per Sant Esteve menjo 14 canelons, però aquesta vegada, noi, m'ha quedat un flotó que em sembla que els vomitaré.
1: B, flotó. Petita flota o grup, però no gaire nombrós.
9: Estava aparcant i vaig cardar hòstia el de darrere. No hi havia ningú, però de seguida va aparèixer un flotó de xafarders, aviam què havia passat.
1: O C, flotó. Estri massís, però flotant, que hom utilitza per sostenir un cos damunt l'aigua, normalment utilitzat pels socorristes.
10: Jo és que quan era joveneta volia ser com la Pamela Anderson, no? I córrer per la platja amb aquells pits i aquell flotó de color taronja.
1: A, B o C. No és fàcil, eh?
2: No és fàcil i... Em preparava per això, però només vaig arribar a la D. M'estava llegint tota la merda. Però és llarg, eh?
1: Sí.
2: Però et vas entretenint.
1: Va venir l'Enric Gomà, que el vam entrevistar, i va dir que es llegeix els diccionaris i que lletra a lletra, i vinga, paraula a paraula, i anar-li fent, eh?
5: Sí.
1: Complicat. A, B o C?
2: No ho sé, però no, diré la A.
1: Doncs és la B.
3: Era difícil.
1: Sí. Escolta'm, no t'endús la llengonissa, la sortegem entre la gent del públic. No marxaràs sense abans cantar-nos una cançó. Titot, avui amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera ens interpreta A cada enterrament.

0: Deixi-la en pau.
1: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
2: Les ulleres de sol em costen a mi.
3: Què et costa?
2: Em dóna la sensació que no percebo la realitat com és, que em treuen informació.
3: Doncs hauries de saber que si portessis ulleres de sol,
2: sí,
3: series molt més atractiu.
4: T'has tirat els trastos al jefe?
5: A tothom. A tothom.
3: Escolta, no, però no ho dic jo, eh? Ho diu un estudi científic.
2: Ah, sí. Mira,
3: concretament, una professora de la Universitat de Nottingham,
2: sí,
3: aquesta dona afirma que les persones amb ulleres de sol són més atractives,
2: ah,
3: però
2: sí,
3: objectivament parlant.
2: Mira.
3: I això passa, bàsicament, per dues coses.
4: Això, perdona, eh? Vull dir,
3: què?
4: No ho diu, ho diu una professora de no sé on?
2: De Nottingham.
3: És un estudi científic.
4: Un estudi d'una senyora que això es deu aixecar un dia al dematí.
2: Bueno,
4: dius unes bestieses a ratos.
2: És una professora.
3: Mira, bestieses altres que fan estudis sobre la menopausa amb homes.
2: Això també va passar.
3: Sí, és una gran bestiesa.
5: Això has fet tu, Fel?
4: Però estic dient a mi com si ho hagués fet jo.
5: No sabia que feies
3: estudis.
6: Home, no, ho fa com a hobby.
3: Això no. Això és un estudi objectiu que parla, no, per exemple, la primera cosa que et diu l'estudi aquest és que fa augmentar la simetria facial. I això, la simetria facial.
2: Simetria,
3: i la simetria...
2: Que tinguis un costat igual que l'altre, Xuriguera.
3: És atractiva.
5: No l'he tingut mai res igual.
2: No l'has tingut mai res igual. No, ja t'ho asseguro jo.
7: Està sobrevalorada la simetria.
2: Sí.
3: Ah, sí, per què?
7: Jo no ho sóc, que sóc ben guapo.
2: Ara.
3: Depèn de quina banda et miris.
7: Bueno, clar, aquesta és la gràcia.
3: L'altra cosa
2: o sigui, les ulleres milloren la simetria,
3: sí,
2: i què
3: i
2: més?
3: I també que potencien el misteri.
2: Ah, vaja.
3: I això també et fa ser més
5: mar, amable. Això, sí, misteri,
4: això diu aquesta dona.
5: Misteri.
3: Aquí, nois,
5: misteri.
3: Sí. Agafa,
5: aquesta professora del Nottingham aquest, l'agafes pel clatell i vita, pum, a sobre la taula.
4: Mira els espaguetis, senyora, mira els espaguetis.
6: Qui té una bona anècdota amb això de les ulleres de sol és en Paul David Hewson.
7: Eh? Paul David Hewson?
3: Què has dit?
2: Sí. Qui és aquest?
4: De Nottingham? És de tot això.
7: El cantant d'U2.
6: En Bono, correcte.
7: El Bono.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, aquest és el seu nom real.
3: Es diu?
6: Paul David Hewson.
2: En Bono, eh?
6: Sí.
7: Bono, el Bono.
2: Sí, sí, sí.
7: Bueno, jo ho he llegit al guió, eh? Però...
5: Hòstia, però trobo que canviar-te Bono per... Saps? M'agrada molt més...
3: És molt difícil
7: és molt
3: de
7: més
3: dir.
2: Paul David Hewson.
5: Ja, és molt ben perill que Bono.
6: Perquè ho estàs jutjant des de la perspectiva catalana.
2: Perfecte.
6: Però pels del Regne Unit... El terme Bono els crida molt més l'atenció. Bé, la qüestió és que l'any 1999 va fer una visita al papa, que en aquella època Xuri qui era.
5: El quin any?
2: 1999.
5: Joan Pau II.
6: Correcte, Joan Pau II.
2: Sí, que és el que has dit jo i tot.
6: Estàvem parlant de les seves qüestions íntimes i es va adonar que...
2: Íntimes?
6: Bé, qüestions privades, en tot cas.
2: Ah, vale.
6: I es va adonar que...
7: Doncs digues privades, millor, perquè si no queda raro.
2: Sí.
6: Bé, entès, tot allò íntim és privat. No cal ser una cosa sexual, la intimitat.
7: No, ara ja...
3: No avancem.
6: Bé, la qüestió és que estaven conversant i en Bono es va adonar que no estava per ell, sinó que s'estava fixant tota l'estona amb les seves ulleres, aquestes ulleres de sol... Amb el vidre colorejat de color blau.
2: Sí.
6: Us sonen?
2: Sí. Mm.
6: I ell, pensant-se que havia incorregut en un acte pecaminós, se les va treure ràpidament i es va adonar que el papa el continuava mirant les ulleres, perquè tenia interès en les ulleres en qüestió.
2: Bé,
6: definitiva, al final li va regalar les ulleres.
3: Ah, sí?
6: Joan Pau II se les va posar i en el moment de posar-se-les se li va dibuixar al rostre un somriure juganer, que ens demostra que al final, tot i que siguis l'elegit per Déu, no hi ha res que pugui molar tant com portar unes ulleres de sol.
4: Clar, ben bé que en saps d'anècdotes, sí, un rato hem d'anar a sopar. Sí.
6: Jo no sopo mai amb ningú.
2: Tot això t'ho saps de memòria?
6: Tot de memòria.
4: Tot de memòria.

0: Penses que els de la Renaixença hauríem de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari.
1: Les ulleres de sol em costen a mi.
2: Què et costa?
1: Em dóna la sensació que no percebo la realitat com és, que em treuen informació.
2: Doncs hauries de saber que si portessis ulleres de sol,
1: sí,
2: series molt més atractiu.
3: T'estiràs els trastos al jefe?
4: A tothom.
2: No.
4: A tothom.
2: No.
1: Sí.
2: A tothom.
4: A tothom.
2: Escolta, no, però no ho dic jo, eh? Ho diu un estudi científic.
1: Ah, sí. Mira,
2: concretament, una professora de la Universitat de Nottingham,
1: sí,
2: aquesta dona afirma que les persones amb ulleres de sol són més atractives,
1: ah,
2: però
1: sí,
2: objectivament parlant.
1: Mira.
2: I això passa, bàsicament, per dues coses.
3: Això, perdona, eh? Vull dir,
2: què?
3: No ho diu, ho diu una professora de no sé on?
1: De Nottingham.
2: És un estudi científic.
3: Un estudi d'una senyora que això es diu aixecar un dia al dematí.
1: Bueno,
3: dius unes bestieses a ratos.
1: És una professora.
2: Mira, bestieses altres que fan estudis sobre la menopausa amb homes.
1: Això també
2: va passar. És una gran
4: bestiesa. Això has fet tu, Fel?
3: Però estudien a mi com si ho hagués fet jo.
4: No sabia que feies estudis.
5: La menopausa.
6: Ho fa com a hobby.
2: Això no. Això és un estudi objectiu que parla, no, per exemple, la primera cosa que et diu l'estudi aquest és que fa augmentar la simetria facial. I això, la simetria facial.
1: Simetria.
2: I la simetria...
1: Que tinguis un costat igual que l'altre, Xuriguera.
2: És atractiva.
4: No tinc mai res igual, jo.
1: No has tingut mai res igual. No, ja t'ho asseguro jo.
7: Està sobrevalorada, la simetria.
1: Sí.
2: Ah, sí, per què?
7: Jo no ho soc, i soc ben guapo.
1: Ara.
2: Depèn de quina banda et miris.
7: Bueno, clar, aquesta és la gràcia.
2: L'altra cosa que...
1: O sigui, les ulleres milloren la simetria, i què més?
2: I també que potencien el misteri.
1: Ah, vaja.
2: I això també et fa ser més agradable.
4: Això és misteri.
3: Això diu aquesta dona.
4: Misteri. Misteri.
2: Aquí, nois, sí.
4: Agafa,
2: no trobaria. Sobre...
4: Aquesta professora del Nottingham aquest, l'agafes pel clatell i evita, pum, sobre la taula.
3: Mira els espaguetis, senyora, mira els espaguetis.
6: Qui té una bona anècdota amb això de les ulleres de sol és en Paul David Hewson.
4: Paul David Hewson.
2: Què has dit?
1: Sí. Qui és aquest?
3: De Nottingham? És de Nottingham?
7: El cantant d'U2.
6: En Bono.
7: En Bono.
6: Sí, aquest és el seu nom real.
2: Es diu?
6: Paul David Hewson.
1: En Bono, eh?
6: Sí.
7: Bono, el Bono.
1: Sí.
7: Bueno, jo ho he llegit al guió, eh? Però...
4: Hòstia, però trobo que canviar-te Bono per... Saps? M'agrada molt més...
2: És molt difícil de dir.
7: Més curt.
1: Paul David Hewson.
4: Ja, és molt més ben perill que Bono.
6: Perquè ho està jutjant des de la perspectiva catalana.
1: Perfecte.
6: Però pels del Regne Unit, el terme Bono els crida molt més l'atenció. Sí, bé, la qüestió és que l'any 1999 va fer una visita al Papa, que en aquella època Xuriqui era.
4: El quin any...
1: 1999.
4: Joan Pau II.
6: Correcte, Joan Pau II.
1: Sí, que és, i bé, no l'hagués dit jo i tot. Eh?
6: Estàvem parlant de les seves qüestions íntimes i es va adonar que...
1: Íntimes?
6: Bé, qüestions privades, en tot cas.
7: Ah, vale.
6: I es va adonar que...
7: Doncs digues privades, millor, perquè si no queda raro.
1: Sí. Vale.
6: Bé, entès, tot allò íntim és privat. No, no cal ser una cosa sexual, la intimitat.
2: No avancem.
6: Bé, la qüestió és que estaven conversant i en Bono es va adonar que no estava per ell, sinó que s'estava fixant tota l'estona amb les seves ulleres, aquestes ulleres de sol... Amb el vidre colorejat de color blau.
1: Sí.
6: Us sonen?
1: Sí. Mm.
6: I ell, pensant-se que havia fet... que havia incorregut en un acte pecaminós, se les va treure ràpidament i es va adonar que el Papa el continuava mirant les ulleres, perquè hòstia, tenia interès en les ulleres en qüestió.
1: Bé,
6: definitiva, al final li va regalar les ulleres.
2: Ah, sí?
6: Joan Pau II se les va posar i en el moment de posar-se-les se li va dibuixar al rostre un somriure juganer. Que ens demostra que al final... Tot i que siguis l'elegit per Déu, no hi ha res que pugui molar tant com portar unes ulleres de sol.
3: Clar, ben bé que en saps d'anècdotes, sí, un rato hem d'anar a sopar. Sí.
6: Jo no sopo mai amb ningú.
1: Tot això t'ho saps de memòria?
6: Tot de memòria,
3: tot de memòria, sí.
1: Anem a disseccionar les ulleres de sol, Joel.
8: Utilitat en una illa deserta.
7: Sempre, mira, portem programes,
1: sí,
7: eh?
1: I cara... Sempre t'enganxo.
2: La Marta Marco és molt impulsiva.
7: Tinc cosa... Què?
2: La veu, la Marta Marco.
7: Ah, la Marta Marco. Bé, en fi, m'estic a punt de marejar, eh? No, les ulleres de sol a una illa deserta, jo personalment me les enduria sí o sí.
1: Clar.
7: Si fos gilipolles diria que són un must.
1: Eh?
7: Un must.
2: Must.
7: Però no sóc gilipolles.
1: Ah, una cosa obligatòria.
7: Per què me les enduria segur? Oh, doncs, home, evidentment, i d'entrada, perquè et protegeixen els ulls de la radiació ultraviolada. És una paraula horrible, ultraviolada, però ho he buscat i gràcies a Déu ve del color violat, que és el violeta, que està, és el color que està entre el morat i el lila. D'acord? Que li podríem dir radiació ultravioleta seria menys violent? Doncs sí, però mira, vull dir, què hi farem? També hi ha gent, per exemple, que li posa la seva filla violant.
1: Sí.
7: No passa res. De gustos, n'hi ha de molts, i jo, en principi, no jutjo absolutament a ningú.
3: No ho facis.
7: Anem
3: no
7: a les ulleres, anem a les ulleres.
4: És un nom històric, violant.
7: Sí. I maco perquè sí.
3: Canviem de tema.
7: Més violants hi hauria d'haver. En fi, anem
4: a les... Aquesta frase tampoc
2: va,
4: no.
2: Va,
4: no, escolta'm,
2: tirem.
7: Per favor, avancem, perquè sí, estic perquè suant i la tele no té els brillos.
1: Anem a l'objecte sexual, que hi quadra perfecte.
7: Vols que anem directament?
1: No, acabem, va.
7: Vinga, a veure, jo me les enduria no només per protegir del sol, que també, sinó per protegir-me de ser vist. Les ulleres de sol també serveixen per mirar sense que vegin que mires, no? Sí. Qui no ha anat a la platja, que entoni el mea culpa, no? Qui no ha anat a la platja i ha aprofitat que portava les ulleres de sol doncs per observar algun cos que li resultava atractiu. Mercè.
1: Sí.
2: A mi no em miri. Estem...
7: Ah, no entones el mea culpa?
2: No. Sí,
1: estem a una
7: idea... Sí, no, Xuriguer, eh?
4: Escolta. No, jo miro no, sense problemes,
7: mai.
4: Eh?
7: Ah,
1: no és una illa deserta.
4: Què mires? Hòstia, és que m'agrades.
1: Joel. Però si és una illa deserta...
7: Ja ho sé. Mirar. Mira, ara tenia apuntat, però... Hòstia, algun burro dirà que és una illa deserta...
1: Soc jo, aquest burro soc jo.
7: Jo us diré, no, persones no. Però si ve un mandril sexy, per exemple, d'aquells que tenen el cul vermell inflat, amb aquell culet amb mono que tenen no, els mandrils, que tenen el cul vermell.
1: Sí,
4: té un problema amb el cul, eh?
1: Sí.
7: A mi m'agraden molt els culs.
1: Sí, ja ho veig.
7: En general, eh?
1: Els dels mandrils, els de
4: tots,
1: qualsevol.
4: Tots, sí, qualsevol.
7: Ídola.
8: Home, si utilitat estan... com a joguina sexual.
7: Anava a dir...
4: No hi ha manera... Els aixafaràs tots?
1: Els separadors, sí.
7: Que no sé quan, no sé quan ho tiraran.
2: Ah.
7: No,
2: és...
6: En general, però, és després ulleres... que en Peyu faci així.
1: Normalment és després que jo faci aquest gesto, sí.
7: Ja, però i si estic mirant el paper?
1: Ah, m'has de mirar més a mi.
7: Vale.
4: Has de mirar de memòria.
1: Has de mirar el director d'orquestra.
7: Ja fent així. M'estic posant molt nerviós, francament.
1: No pateixis.
7: A veure, joguina sexual, ulleres
1: pensa
7: de sol.
1: Pensa que quan s'emeti això ja estaràs acomiadat.
7: Bueno, no, això ja s'apropa al bullying.
1: Prou.
7: Aviam, les ulleres de sol, parlant en termes de joguina sexual, tenen un índex de ficabilitat baixíssim. Això és així. Ara bé, si més que com a joguina sexual les entenem com una eina de seducció, aleshores sí.
1: Ho ha dit la Mercè. Ets més sexy.
7: No, allò del misteri.
9: Una amiga de Nottingham. Ho ha dit una amiga de Nottingham.
1: Una professora.
9: Una amiga seva.
7: No, però el que passa és que jo no estic d'acord amb el que ha dit la Mercè, perquè les persones són més guapes amb ulleres de sol si són lletges.
1: Correcte.
7: Si tu tens uns ulls macos de collons...
1: No te'ls tapis.
7: No te'ls taparàs pas.
2: És una mica el que passava amb la mascareta, us en recordeu? Sí. Amb la mascareta la gent era més guapa.
7: Jo guanyava moltíssim
1: amb la mascareta. Jo vaig conèixer una persona en època de Covid i quan es va treure la mascareta vaig dir, mare...
7: Les dents grogues, aquelles dents grogues, corcades, és un desastre.
4: Amb el burca també passa.
1: Sí que passa, sí.
7: I el tema del misteri, doncs, també és això, no? Fer-te el misteriós... El que passa que darrere d'una persona misteriosa, normalment, hi ha un imbècil. És a dir, és que no parla, deu ser molt misteriós. No,
1: és imbècil.
7: No parla perquè si parla, tothom veurà que és flipa.
8: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
7: Bueno, baixíssima. A no ser... Ojo, Xuriguera.
4: Sí.
7: I tu també, Fel, sabràs de què parlo. A no ser que portis unes Ayesha Crystal Fringe Collector Showpiece.
9: Hombre, i tant. Hombre, les Collector
7: Piece. Les tens, no?
9: A casa dues.
7: He fet recerca, Peyu, perquè vegis que treballo, no vinc aquí només a fer xascarrillos, i he trobat aquestes ulleres, les Ayesha Crystal Fringe Collector Showpiece,
1: sí,
7: que porten 150 peces de pedreria, valen 2.500 euros i pesen 350 grams.
1: Hòstia.
7: Amigo. Això llançat amb una mica mala folla, ja són punts de sutura, eh?
1: Sí.
7: Depèn de com t'ho tirin, no?
1: Sí.
7: Pues és l'única arma arrojadissa que se m'ha ocorregut amb les ulleres de sol.
1: Està bé.
2: Te les pots
8: utilitat
2: vendre?
8: Utilitat metafòrica.
7: Mira.
2: No t'he vist, Peyu, no t'he vist. És que jo estic d'esquena, ho he d'explicar. Estic d'esquena i no t'he vist.
1: Voleu fer el favor de mirar-me?
9: Mireu en Peyu.
1: Mireu-lo. Vosaltres dos ho teniu molt fàcil perquè estem de cara.
9: Fixa que no hem aixafat res.
1: No. Bueno, ja veniu aixafant-ho des del primer dia d'aquest programa que ho veniu aixafant-ho tot.
7: On era? A la utilitat metafòrica.
1: Sí, senyor.
7: Doncs mira, aquí també he fet recerca, i ara m'haureu de perdonar, perquè abandonaré el meu to d'estraler un moment. He trobat que la Maria Barbal, grandíssima escriptora, que us haurideu haver llegit tota la seva bibliografia, té un llibre que es diu Ulleres de sol. Són cinc narracions curtes, i en cadascuna hi ha un personatge que porta ulleres de sol. Per què? Perquè les ulleres de sol... Vols que ho digui jo o vols dir-ho?
4: No, digue-ho tu.
7: Vale, les ulleres de sol funcionen com una metàfora de la distància emocional, no? De l'ocultació i de la dificultat d'establir una relació clara o transparent entre els personatges.
1: Mira.
7: Per això porten ulleres de sol.
1: Igual que jo faig servir el sentit de l'humor, perquè no sé transmetre...
7: Això t'ho va dir la grafòloga aquesta, efectivament.
1: Sí,
7: o sigui...
1: Des d'aquell dia que estic com amoïnat.
7: Bueno, no sé, parla-ho a casa, si cas.
1: Sí,
7: ara no sé si és el moment.
1: Vaig arribar a casa i vaig explicar un xiste.
7: Per tant, Peyu... Si... Això vol dir t'estimo, no?
1: Exacte,
7: no,
1: el meu idioma és...
7: O sigui que si volem, tornant al tema de les ulleres de sol i la metàfora, que si una cosa negativa no ens afecti, podem dir que ens la mirem amb ulleres de sol.
1: Ah, mira.
7: Per exemple, Joel, has vist els candidats a les properes eleccions municipals a Barcelona?
1: Sí.
7: Jo et diré sí, però amb ulleres de sol.
1: Ah!
7: Per això estic tan content.
1: Molt
7: ho heu entès tots.
9: Bravo.
7: Vaya divulgació que estic fotent aquí, eh?
8: Propaganda del segle XIX.
2: No em puc creure que hagis explicat l'acudit davant del meu pare.
9: A la gent li ha fet riure, no? Ell trobo que no ha rigut gaire.
2: Ell està en coma, idiota!
10: És una persona disfuncional que no sap viure en societat? Vingui a la nostra acadèmia de bons modus per aprendre les normes bàsiques de convivència de la societat occidental.
11: Ara puc donar condol en un enterrament sense preguntar de què s'ha mort.
12: Ara sé que si algú espera un fill, l'he de felicitar encara que sàpiga perfectament que serà un pare horrible.
11: Ara sé que tots els nens del món són macos, per lletjos que em semblin.
13: Gràcies, Acadèmia de Bons Modus. I quant costa el curs aquest?
10: Recordi que preguntar el preu és de mala educació. Acadèmia de Bons Modus.
14: Patrocina Històries per passejar el gos.
2: Aquí tenim dos gossos, sí. Però només és un, eh?
1: Quin és?
2: És el negre.
1: El blanc o el negre?
7: El maco o el lleig?
2: El negre.
1: El negre.
7: El negre, vaja. Ah,
2: no, no, és el blanc.
7: És el blanc.
1: No, és el negre, és el negre.
2: El nostre no, és el... ser el negre, però si és una barreja de Golden Retriever...
7: Pues és un Golden Retriever
6: negre. Però no saps amb qui.
2: És un dels dos, és el negre.
3: Perquè
2: és el
3: potser
2: negre.
3: És el fill que sortirà d'aquí.
1: No. No, és el negre.
7: Està posant la cosa per l'acudir racista, eh? Sí. No, no, que aquestes és... coses me les conec jo.
2: És en Rem, vale, és el negre, és de Begú i és de la Judit Dalmau.
1: Sí,
2: és un gos que té molta, molta energia, que no té por, ni seny tampoc en té, i li encanta el mar, es passa llargues hores nedant.
4: Uh-huh. Molt bé, a Begú ja pot fer-ho.
1: Sí, sí,
4: sí. La Judit Dalmau, eh? Judit Dalmau?
1: Judit Dalmau, Judit Dalmau, la coneixes?
7: Sí. Què et sona?
4: Sembla que sí.
1: Bueno, doncs
4: sembla ja... que vam ser nòvios.
1: Ah, sí?
6: Mira, m'he adonat que es passa llargues hores nedant i que es diu Rem.
1: Sí, això és curiós. Sí. Sí, sí.
6: Bé, l'any 1898...
7: Ara l'he pillat, jo també. Bravo.
1: Vinga, nois, ara.
6: Que aquests nanos són lentíssims.
7: Enginyós que arribes a ser.
1: Jo passo la pàgina 16, ja, però aneu fent.
6: Doncs bé, escolteu-me, si us plau. L'any 1898, Cuba es troba en plena guerra d'independència. Els rebels cubans, farts del domini espanyol, s'han alçat en armes.
1: Molt bé.
6: L'imperi espanyol està a punt de perdre la seva última colònia... El Carib.
1: El Carib, eh? El perquè Carib. Altres llocs encara en tenen.
7: I Ceuta i Melilla.
1: I Catalunya.
3: I d'altres.
1: Avui passegem el gos per l'Havana. Som al febrer de l'any 1898.
4: Tia, pensava que hi hauria una manera, uau.
1: Noi, el nostre passeig amb en Rem comença al port de l'Havana, guaita'l, que és maco. Sí. El Quiso està encantat d'estar al costat de l'aigua, però no hi ha temps per banyar-se avui. El port està ple de soldats espanyols corrent amunt i avall. La situació és molt delicada. Els independentistes cubans tenen el gran exèrcit espanyol envoltat...
7: Sí, sí, envoltat, envoltat. Sí,
4: envoltat, eh?
3: Com el tenien?
7: Envoltat. T'has quedat aquí, eh?
1: M'he encallat. I a punt de rendir-se. El tenen envoltat.
7: L'exèrcit espanyol, eh?
1: Sí.
7: A punt de rendir-se.
1: Com, els independentistes cubans
7: sí.
1: Tenen contra les cordes
7: sí.
1: A l'exèrcit espanyol.
7: Hòstia, quina...
1: Sabeu de quina sensació parlo?
7: No.
1: L'Havana és dels pocs territoris on els espanyols encara resisteixen.
7: Va, que gaudirem fort, que ja sabem com acaba això,
1: aviam,
7: eh?
1: Aviam. Heu de saber que Espanya ha mobilitzat més de 200.000 soldats per sufocar la revolta. Però no hi ha hagut manera. Els cubans són durs de pelar i han presentat batalla.
7: Bueno, jo ja estic amb el paper i el boli, eh?
1: Vinga, aviam.
7: Continua, sisplau.
1: Els rebels cubans han fet servir una guerra de guerrilles, de desgast. Com que estaven en clara inferioritat numèrica, s'han dedicat a sabotejar i a fer petits atacs contra l'exèrcit espanyol.
7: Petits atacs... Sabotejar.
3: Va ràpid, eh? Fa punts. Va ràpid, eh?
7: Bueno, perquè fet taquigrafia. Ja.
1: Les tàctiques dels militars espanyols són efectives contra exèrcits professionals, però no contra la població civil. Apunta-t'ho, això, Joel, també.
7: Població civil... Discutible.
3: Apunta sota, Joel, discutible, però...
7: Però bueno.
1: La clau de tot plegat és aquesta. Els espanyols no saben diferenciar el cubà, que no vol complicar-se la vida, del cubà rebel que lluita contra ells. Qualsevol persona podria ser un enemic potencial.
11: ¡Alto y viva España!
7: Hosti, quin susto.
4: No, és que com surt la cosa guàrdia
2: civil... Sí, que portes
4: a dins,
2: eh? Molt a dins.
4: Portes un guàrdia civil a dins.
1: Tots portem un espanyol a dins.
2: Sí.
11: Què porta aquí? A veure... Porta alguna urna amagada?
2: Una urna? Per què la vull, una urna, mi amor? Porto un parell de fusells, munició, dinamita... És per anar a caçar.
11: Dinamita per caçar?
2: Sí, i tant, que no veus que estem al Caribe? Les feres d'aquí a Cuba són molt grandes, mi amorcito.
4: Molt bé, molt bé. Tot, doncs tot en ordre, tot en ordre. Doncs tiri endavant.
9: Ai, que perds els papers, Xuriguera.
2: Ai, que t'estàs fotent. D'on quedó Guàrdia Civil? Com ho deixa Guàrdia Civil? Ven al cap, Guàrdia Civil. Bueno.
9: Ets un xusquero, eh?
4: Bueno, bueno, què vol que li digui? Doncs, bueno, si veu algun urna, ens avisi, eh? Sisplau.
2: Jo li aviso, jo li aviso. Bueno. Sí.
1: Com podeu veure...
4: Per un beso de la flaca. Yep. Haria lo que fuera.
1: La majoria de la població cubana està al costat dels rebels. De tota manera, el que realment els hi està fent perdre la guerra són les malalties tropicals i les pèssimes condicions de vida.
7: Malalties tropicals... Ah, perdona.
1: Els soldats espanyols estan llepant de valent. Febres, vòmits, malnutrició...
7: Febres, vòmits...
1: El clima del Carib els hi està passant factura. Es calcula que la majoria de soldats espanyols han mort per les epidèmies i no pas pel combat directe.
7: Una cosa, algú té el telèfon de l'Oriol Mitjà per un tema que ara m'ha vingut al cap? Per parlar amb ell un moment, perquè fa idees.
1: És qüestió de temps que l'exèrcit espanyol sucumbeixi contra els rebels. És l'operació logística i militar més desastrosa d'Espanya. Però enmig de tot aquest conflicte passa una cosa del tot inesperada. El nostre gos, en Rem...
2: Sí. Hòstia.
4: Està moribund.
7: Està agonitzant.
1: No, patiu.
3: Busquem alguna altra.
1: Està espantat perquè ens alerta, perquè acaba d'entrar al port un vaixell de guerra. Un vaixell amb la bandera dels Estats Units. És l'USS Maine.
3: Ah. Aquests americans es foten a tot arreu, eh?
1: Sí.
3: Ah, mare, que els va, varia.
1: I normalment quan no els ha cridat ningú.
3: Això no...
1: Els Estats Units fa temps que tenen un gran interès cap a Cuba. De fet, han provat de comprar-la als espanyols per 300 milions de dòlars.
7: Bueno.
1: El que passa és que els espanyols s'hi han negat.
3: A veure, estàs perdent la guerra.
1: Sí.
3: T'ofereixen 300 milions per vendre't l'illa i dius que no? Vull dir, és que és de discurs, això.
1: Ens haguéssim, Catalunya ens haguéssim vengut 10 vegades, ja.
3: Hòstia. L'illa?
7: No, l'illa no, l'illa no, eh?
1: Clar, fas aquí la guerra d'independència contra Espanya i tal, i estàs perdent.
4: I et fan una oferta?
1: I també venen els francesos amb 100 pessetes a sobre la taula. Ja s'ho podeu creure,
4: Creus-ho tot.
1: Creus-ho tot. En fi. Què hi fot aquest vaixell, però, de l'armada dels Estats Units enmig de la guerra de Cuba? Mm. La versió oficial dels Estats Units és que l'han enviat per protegir els ciutadans nord-americans durant la insurrecció cubana. El capità de l'USS Maine és un tal Charles Sixby.
15: Ei, hola, bona tarda.
1: Senyor Sixby.
15: Hola, què tal, com esteu, nois? Com si no hi fóssim, eh? No heu fet la guerra, vosaltres.
1: Ah, sí?
15: Sí, sí, feu tranquils, jo ho vaig sent.
1: La presència del vaixell...
4: Ets un americà?
1: És un...
15: Sí, no ho veus, o què?
4: Sí, sí.
15: No foto pinta, americà?
4: Uau.
15: Què foto pinta? Finlandès?
1: No, és americà, és americà.
15: No, foto pinta americà.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: És el capità del vaixell...
15: Xiflix.
1: SS Maine, eh?
4: Xiflix.
1: No, Xiflix no et dius,
7: eh? Sixby.
1: Sigfli.
15: Però em diuen Xiflix. Et
1: diuen... Xiflix.
4: Et diuen Xiflix a casa?
1: Et dius Charles Sixby.
3: Que sí, peio, però com diuen Xiflix.
4: De Charles. De Charles.
3: Els meus amics et diuen Xiflix.
1: En Xiflix. Vale, doncs en
3: Xiflix. No, Xiflix.
1: Ah, Xiflix, perdó.
3: Que puta.
1: Deixeu-me avançar.
3: Avança.
1: El vaixell està allà a la badia de l'Havana i, bueno, ha fet arrufar el nas aquest vaixell a les autoritats espanyoles, perquè, bueno, a dalt del Maine també s'hi viu una calma tensa, per tant, està tothom una mica nerviós, tant a dalt del vaixell com a baix, eh? Saben que la seva presència a l'illa és una provocació, als americans. El capità Sixby, en Xiflix...
15: No. Xiflix.
1: Té por d'un possible atac espanyol, per això ha manat tenir una de les calderes actives.
3: És que és millor tenir-lo ralentí.
1: Sí.
3: Així, si d'això toques el dorsal.
1: Arrenques el barco.
3: Home, perquè si no arrencar, saps?
1: L'estàrter.
3: L'estàrter a vegades se'ns encalla, també, sí. I així jo estic tranquil.
1: El problema és que les calderes estan situades just a sota de les cambres on dormen els mariners. Uf. Entre això i el clima tropical, el Maine és una sauna, tu.
4: Capità Xiflix, Xiflix. Senyor, mi senyor,
15: sí.
4: Que hi fot molta calor aquí.
15: Home, un som. Som a Cuba o no som a Cuba?
4: Som a Cuba.
15: I què hi fot? Calor?
4: Calor.
15: Doncs ja està, no et queixis, dropo'l.
1: El capità és un murri. Ell i la resta d'oficials dormen a l'altre costat del vaixell, ben lluny de les calderes. Una altra dada interessant. Aquesta caldera també està al costat del magatzem on s'hi guarden la pólvora i la munició.
7: Sí, la caldera i la pólvora al costat, eh?
1: De les calderes.
7: Bueno... Bueno.
4: No, això no ho, apunt, no.
7: No
4: ho agafis...
7: No, això no, perquè avui en dia ja no es fa servir, això, però...
1: Home.
7: És del gènere tonto, no?
1: Home, una mica, no?
7: Trobo que sí.
1: El pitjor de tot és que els mariners tenen prohibit baixar del vaixell. Només el capità i els oficials tenen permís per passejar per l'Havana. Agafem en Rem... I acompanyem el capità a una missió d'exploració.
4: Què, capità? Capità Xiflix?
16: Sí.
4: A sus ordres. Sí. Què, va espiar els espanyols i veiem què fan a l'Havana o què fa?
16: Sí, esclar, aquí vaig. Ah. Vols que vagi? No. A veure un partit de futbol? No, vaig veure els espanyols.
1: Vale, vale. Tot i la paranoia d'un possible atac, el capità s'acaba fent amic dels espanyols.
4: Ah.
1: Resulta que a la plaça Major de l'Havana, els espanyols organitzen corrides de toros per distreure's una mica. Que no poden evitar, eh? Qualsevol puesto foten una corrida de toros, eh?
7: La cabra tira el monte.
1: Sí, noi. I han acabat convidant el capità. Han convidat el capità Sixby a la corrida. Oita'l, oita'l.
17: Ole! Quijo, me cago en tío! Estava aquí ja!
7: Mira que integrat el tio,
1: sí,
7: eh?
1: T'has integrat força.
17: Sí, sí, Quijo! Què passa?
4: Quan has dit vaquilla, són vaquilles?
17: Quijo!
4: Ah, Quijo. Quijo.
17: No, vaquilla no, Quijo.
4: Havia entès vaquilla.
1: No, no,
17: Quijo.
1: Un cop al vaixell, el capità ordena mantenir les calderes engegades. Ara mateix veuríem les xemeneies de l'USS Maine a ple rendiment si no fos perquè s'està fent de nit. Som el 15 de febrer de 1898. És de nit.
18: Els grills. Hi ha grills, eh?
17: M'agraden els grills.
4: Sí. Trobo...
1: Vols dir que hi ha grills a Cuba?
18: Sí. Hi ha llocs que se'ls mengen, els
4: grills. Hi ha grillats.
17: Sí. És veritat, fregits. No,
1: fregit. La meva xicota diu que el dia aquell que hi va haver aquell eclipsi total a l'estiu,
4: sí,
1: quan es va fer fosc, estava ella pasturant les cabres i els grills van començar... Desorientats, els grills, van començar a cantar.
18: No entenien res.
1: I llavors es va tornar a sortir el sol i van dir... Ei, no, no, no.
18: Va, és que els grills són tontos.
1: Els grills són
2: tontos. Talleu tots!
1: Ei, què passa?
18: Què passa?
4: Què passa?
1: Ah, ets un
2: grill. No, els grills!
1: Ah, vale, vale.
7: Ah, ara estàs fent de grill.
1: Ho has fet tan bé, Mercè, que m'he dit... Ah, què li passa, aquesta, ara? Deia que som el 15 de febrer de 1898. Els 355 mariners del vaixell ja són al llit, fent voltes al matalàs, xop de suor, dormen al costat de la caldera. Sí. Fa tanta calor que fins i tot alguns han demanat permís per dormir a coberta. De cop, es produeix una gran explosió. El cel s'ha il·luminat i des del port de l'Havana tothom ha quedat amb la boca ben oberta.
2: Que de verdad. Si una cosa tenen els americans és que saben fer el show, eh?
1: Sí, senyora.
2: Sí o no?
1: A veure, no és un show, eh? No és un castell de focs. És l'USS Maine que acaba de volar pels aires. L'escalfor de la caldera ha traspassat la paret i ha encès el magatzem de pólvora i munició. Dels 355 mariners que hi havia al Maine, en moren 266.
7: Ah, mira.
1: Són uns quants.
7: Ah, doncs, he trobat que encara.
1: Bueno...
7: Sí, home,
1: per cert, el capità... El
7: si sabés restar, et diria quants.
1: Són quasi bé 100. Quasi bé 100, eh? 100 supervivents, gairebé. Deia que el capità...
7: 89.
1: 89,
7: ara,
1: ho has fet? Molt
7: sí.
1: Bé, 89. El capità Sixby ha sobreviscut, és d'aquests 89. L'home estava tan tranquil a la seva cabina en el moment de l'explosió, tu.
17: Tu, que ha passat algú?
1: Eh?
17: Què ha passat?
1: Home, t'ha explotat el barco, eh?
17: Ah, he sentit un boom sí. I dic, hòstia, que hem xocat contra un iceberg, poder.
1: No, a Cuba no n'hi ha gaires d'icebergs.
17: Bueno, no n'hi ha.
1: Què estaves fent?
17: Eh?
1: Què estaves fent?
7: Bandido.
17: Jo, bueno...
7: Digues la veritat.
1: No. Què estaves com... Estaves com el capità Schettino, aquell del Costa Concòrdia, una mica?
17: Sí, bueno, estàvem repassant una cosa...
1: Estaves ensenyant el barco amb unes noies?
2: Sí, amor, el cos de la blagueta. La blagueta que te l'acordis, que...
17: És modista, és modista.
1: Ah... Curiosament, els primers en socórrer els mariners del Maine són els espanyols. De fet, el governador de l'illa ha obert tots els hospitals de la ciutat per atendre els ferits.
7: Mira que macos.
1: Però mentre els espanyols socorren els supervivents, la premsa nord-americana prepara els titulars del matí següent. Els diaris dels Estats Units donen per fet que Espanya és la responsable de l'atac. El New York Journal obre amb això.
19: L'explosió del Maine ha sigut obra de l'enemic.
1: I continua amb...
19: La responsabilitat és espanyola. Aquest diari ha pogut tenir accés a un diagrama detallat del lloc on els espanyols han col·locat la bomba. Són gent traïdora que ha instal·lat la bomba al magatzem de la pólvora per infligir tot el mal possible.
1: Altres diaris encara van una mica més directes.
19: Espanya culpable!
7: Sí, fort directes, és molt directe.
1: Devien ser els de l'avui, aquest.
19: El nostre vaixell ha estat destruït per una mina o per alguna espècie de torpeda flotant. Recordeu el Maine, a l'infern amb Espanya.
1: Carai. Malgrat que totes les investigacions apunten que l'explosió ha sigut accidental, el govern dels Estats Units s'aferra als titulars dels diaris. Dos mesos després, els Estats Units entraran en guerra amb Espanya. Ves per on? Els americans ajudaran els cubans a guanyar la guerra, però amb el petit detall que després es quedaran amb el control de l'illa.
7: Ah, sí?
1: Sí. Les teories de la conspiració apunten que l'explosió del Maine hauria sigut obra del mateix govern dels Estats Units. Un atac de falsa bandera per tenir una excusa per declarar la guerra.
7: Un atac de falsa bandera per tenir una excusa per declarar la guerra als Estats Units?
1: Sí.
7: Per acabar després expoliant el puesto?
1: Sí.
7: Em estàs dient això?
1: Sí.
7: És impossible.
1: No ha passat mai
7: això. Això no ha passat mai a la història.
1: No ha passat mai això.
7: Va.
1: Anem a veure si ha sobreviscut aquesta història el nostre gosset, en Rem, el gos de Begú. Mercè, de qui depèn la vida del gosset?
2: Doncs del Nino, que no sé d'on vens, Nino.
20: De Vallvé.
1: De Vallvé, de Cerdanya.
20: Sí, hi ha molt mar allà.
1: hi ha molt mar. Sí.
7: És una broma.
1: Sí. Nino, aviam, si entres a un bar de l'Havana i demanes ropa vieja, què et portaran exactament?
20: M'has ben fotut. No sé, alguna cosa de veure.
4: Un moment, un moment. Un moment.
7: Era, home.
1: Hi ha opcions, hi ha opcions.
7: La Cerdanya, tu com són?
1: Ropa vieja. A, un plat de carn de vedella esparracada amb tomàquet. B, un còctel fet amb coco i vodka. O C, és una contrasenya per saber si el bar és gay-friendly. A, B o C.
2: Estan xivant, eh?
20: Primera.
1: La primera, eh? La primera, eh? És un plat de carn de vedella. Doncs en Rem és... Viu! En Rem pot tornar a begur com si no hagués passat res. El Quiso s'ho ha passat d'allò més bé. En el moment de l'explosió, ell era a l'aigua fent un bany nocturn, com que li agrada banyar-se. Ha trobat molt divertit perseguir barcos, ai, braços i cames amputats dins de l'aigua. Bé, fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I a la vostra.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i encareix les quotes hipotecàries. Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
2: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur. Més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, això fa que els bancs també estiguin apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals perquè eviten les oscil·lacions de les de tipus variable. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
1: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la prorroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
3: Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell.
1: Un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori El Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'Església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. A Lleida denuncien pressions als claustres de mestres perquè facin marxa enrere en la decisió de no fer sortides ni colònies escolars.
3: Recordem que hi ha molts centres arreu de Catalunya que han pres aquesta decisió com a arma negociadora dels mestres en el seu enfrontament amb el govern. La postura dels mestres col·loca moltes empreses que es dediquen al lleure al límit de la supervivència i els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical asseguren que a Lleida estan rebent pressions del departament i de les direccions dels centres per fer-los canviar d'idea. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC, a Lleida.
4: Reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i, a més, hi ha una pressió mediàtica.
3: Els sindicats que han formalitzat la presentació de la denúncia recorden que les direccions i els inspectors tenen l'obligació de respectar els acords dels claustres.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet 2 Graham, 2 més Pina, 1 Payor i l'altre Oladipo en pròpia porta.
3: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg Alemany per 40-31.
3: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vespre Hongarès.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia, Fran.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Està vostè?
1: Doncs mira, estic molt feliç, perquè moltes vegades els professionals de la ràdio, ja sabeu, ho heu sentit moltes vegades, la ràdio fa companyia, la ràdio entreté, però nosaltres ens estem adonant que som útils i no hi ha res més important que ser útil.
0: Ser útil, i a més, l'altre dia ens ho deia l'Helena Puigguitart, som un espai segur.
1: Efectivament, també.
0: Com ens agrada ser aquest espai?
1: Doncs mira, avui hem rebut un WhatsApp, el rebem molts, però un d'ells, de la Carolina, que diu, gràcies al vostre programa sobre salut ocular, i seguint el doctor Anton Barraquer, ahir vaig anar a visitar-me.
0: No.
1: I el proper dilluns, 5 d'octubre, m'operaré de la vista per eliminar les ulleres.
0: Bravo, bravo, Carolina.

0: Increïble.
1: El mapa, 80 llocs que els teniu tots llistats i pinejats en un mapa, si el voleu. Formeu part del Club de la Solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viana Gasda i la Lívia Discipio. I si avui és dimecres, la solució es diu... Estel Soler, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com està vostè?
2: Contenta ser aquí i deixeu-me dir que en temps d'inútils està molt bé que sigueu útils. És gairebé un acte de rebel·lió.
1: És una mica la tesi del programa, eh? En moments de respostes epidèrmiques nosaltres anem al fons de la qüestió, al quid de la qüestió, i donem solucions en tot el que implica la paraula. Avui, a més, portem una solució molt pràctica. Avui parlem de relacions amb narcisistes. I encara més important, com detectar-los i com fugir-ne. Per què costa tant adonar-se que estem dins d'una relació tòxica amb un narcisista o una narcisista? Com es comporta un narcisista en una relació de parella? Quins senyals ens han de fer estar alerta? Aquelles que diuen en anglès red flags, les banderes vermelles de tota la vida. El narcisisme és una malaltia, tècnicament? I és el mateix tenir trets narcisistes que tenir un trastorn narcisista de la personalitat? Què podem dir-li a algú que viu una relació així? I sobretot sense jutjar-lo. I com es recupera l'autoestima i la confiança després d'una relació en la que ens han manipulat? Com carai fugim d'un narcisista? Marxem de cop o ho hem de fer a poc? I necessitem acompanyament d'algun tipus per fugir d'aquesta relació? Doncs mireu, la solució a aquestes preguntes tan senzilletes que he formulat la té la Sílvia Catalán. Molt bon dia, Sílvia.
3: Bon dia.
1: La Sílvia és psicòloga, és experta en sexualitats i relacions, és professora de la Universitat de Vic i codirectora d'un podcast d'aquí, de casa nostra, conjuntament amb l'Helena Cres, que es diu Histèria Col·lectiva, el 3CAT, ja el podeu estar recuperant, eh? Histèria Col·lectiva. A més, l'hem portada perquè ha escrit un llibre que quan el vam veure vam dir, aquesta senyora ha de venir. Es diu No és culpa teva, com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, qui necessita aquest llibre, Sílvia?
3: Per desgràcia, et diria que el necessita massa gent. Massa gent. Realment, és una constatació d'un fet, i quan vam parlar amb l'editorial, amb el meu editorial, no, i vam parlar de fer el llibre, jo els vaig dir, bueno, és que hi ha més persones a les que ens pensem en aquest tipus de vincles i de més, perquè jo m'hi havia trobat.
1: O sigui, que hi ha més narcisistes també dels que ens pensem.
3: Hi ha molts narcisistes que estan molt amagats, perquè hi ha alguns que els detectem, i segurament ara quan entrem en la descripció tothom anirem connectant, no?, amb persones així més conegudes, que ens poden sonar, però realment els més perillosos a nivell individual són aquells que no es veuen venir.
1: Els que van per sota el radar, que diuen que se salten els controls, no?, que no és molt evident. Tots som potencialment víctimes del narcisisme o de les persones narcisistes, Sílvia?
3: Mira, qualsevol persona, i això és importantíssim que ho tinguem al cap, qualsevol persona pot caure en les mans d'una manipulació narcisista, una manipulació emocional, precisament per la mateixa naturalesa del fet narcisista. És a dir, aquestes persones el que fan és disfressar-se absolutament per tal de ser la persona que tu necessites que siguin en aquell moment.
1: Oh, per tant, hem de desconfiar quan diem allò que coneixem una persona i dium, oh, és que m'encaixes i de veritat és 100% la meva sabata perfecta.
3: O sigui, anem a veure, ara no ens podem
1: posar... Flipem,
3: No, perquè això és important. És a dir, aquestes persones existeixen i a vegades passa que tu trobes una persona i és, uau, hem connectat, no? Però quan tens aquesta sensació de és la persona perfecta, està dissenyada per mi, tot el que passa ens encaixa, li agraden exactament les mateixes coses, ha tingut les mateixes vivències, has de començar a desconfiar una mica perquè tots som diferents, no? I perquè... aquestes persones, hi torno, no?, el que fan molt és estudiar d'una forma molt, molt acurada, que és el que necessita cadascú. Llavors...
1: També veuen una mica, perdona que t'interrompi, Sílvia, d'allò del mite del príncep blau, no?, o de la princesa, de dir, és que quan coneguis algú que ha de ser per tu serà tot perfecte, perquè les relacions no són així.
3: Totalment.
1: Jo amb el meu senyor no puc ser més diametralment oposada i fa 10 anys que estem casats, no?
3: Bé, és que les relacions... tenen una feina al darrere, és a dir, les coses perfectes no existeixen, són sempre doncs això, falses, i quan et trobes amb una persona que realment és tan perfecta, has de, com a mínim, posar una miqueta el freno. Però no és qüestió d'engegar la pastafanga a la primera de canvis.
1: Perquè pot ser que sigui autèntic.
3: Perquè, mira, igual s'han alineat els astres, però posa-hi una miqueta d'atenció en això.
2: Bé, jo volia assenyalar, tu desmunta'm i desmanega tota cosa que digui incorrecta, que no sé si avui ens centrem més en la relació

0: relacions amb narcisistes pel que fa a les parelles.
1: Sí, avui ens centrem en parelles.
0: Però que, lamentablement, les trobem en l'àmbit familiar, laboral i en tots els àmbits, no? Jo, amb els anys, he anat entenent que tenia un perfil, si és que hi ha un perfil robot o que podria haver-hi un perfil que em feia possible víctima d'aquest tipus de persones. Aleshores, arrossego... Diré, per no ser víctima encara d'això, que arrossego molt d'aprenentatge fet gràcies a haver pogut detectar aquestes coses, no? Digues.
1: L'Estel deia, jo tinc un perfil que... Però tu ara deies, tots som susceptibles a aquesta manipulació emocional. Hi ha perfils més susceptibles que d'altres?
2: Mira, hi ha un perfil... no és exacte, però sí que és bastant generalitzat, que és el perfil que sol caure en aquest tipus de manipulacions, i no és precisament perquè siguin persones tontes, perquè siguin persones poc formades, és completament al revés.
1: Ah.
2: O sigui, normalment, les persones que cauen en aquest tipus de perfil són persones amb un perfil intel·lectual tirant a mig alt, són persones... i ara diré, sobretot dones molt empàtiques, no vol dir que els homes no hi puguin caure, eh? Però és veritat que com que l'empatia és una característica només associada a les dones, en general, no, cauen això.
1: Fins al perill d'empatitzar tant que acabes justificant, no?
2: Clar, al final és això, no? Tu estàs amb una persona que t'està tractant malament, que tu ja veus que alguna cosa no funciona, però com que ets tan empàtica, vas pensant, bueno, deu ser que té un mal dia, deu ser que ha patit molt a la seva vida, deu ser que és...
0: Vas disculpant.
2: Exacte, i com que vas disculpant, al final això fa que estiguis molt ficada en allà. Persones molt intel·lectuals moltes vegades, perquè necessiten entendre les víctimes d'aquest tipus de relacions.
1: Hosti, Estel, sí que ets una mica perfil, eh?
2: Estan allà perquè necessiten entendre.
0: Molta teràpia.
2: Com pot ser que estic passant això?
0: I no sé si convindràs amb mi, i ara acabo de desenvolupar el que volia dir, però faig un apunt, que quan tu ja has estat víctima d'un narcisista, tens molts més números de ser víctima d'un altre. Quan estàs encara recuperant la teva fortalesa, en aquell moment, jo li dic la postguerra, perquè una cosa és adonar-te que estàs visquent una guerra emocional, sortir-ne, però aleshores ve la postguerra. No? I en aquell moment... fas una olor de víctima destrossada que fa que se't pugui acostar fàcilment un altre narcisista.
1: A tot això, no? Línies obertes, ara de seguida li respon, Sílvia, però deixa'm fer la crida ja per si teniu consultes, preguntes concretes, intentem concreció per la Sílvia Catalán, la nostra experta que ens visita avui, de com detectar i fugir de relacions narcisistes, allò que dius, ostres, hi ha alguna cosa que, o quin és el següent pas que he de fer, o aquest comportament que jo detecto és d'una persona narcisista o pot tenir trets narcisistes, ho puc treballar, m'he de quedar, he de fugir sempre, teniu preguntes concretes, línies obertes.
3: Doncs sí, i la veritat és que els oients que estan avasats a fer servir les vies de contacte ja ho estan fent des de fa estona i de seguida us donarem veu. Però bé, si voleu parlar amb nosaltres ho teniu ben sabut, el 93207404, que és el telèfon del directe, i si no podeu trucar o no voleu trucar, doncs podeu escriure un WhatsApp, el WhatsApp del programa, el WhatsApp de la solució, al 677 38 77 19, dient-nos això, què és el que voleu saber, què voleu explicar-nos, i us intentarem resoldre aquí en antena.
1: Sílvia, el que deia de la postguerra de l'Estel, no? Aquesta olor a ser una víctima encara més potencial.
2: Mira, més que ser que aquesta olor, que sí que és veritat, que desprenem, no?, una aura, és que els narcisistes són grans artistes d'aprofitar les debilitats dels altres. Llavors, per això dic que tothom és potencial víctima, perquè tots tenim debilitats. Encara que ens sembli que som unes persones superformades, que ens hem treballat moltíssim, que entenem perfectament el que ens passa, tots tenim alguna debilitat o altra per la qual es pot escolar, no?, aquesta. Clar, si sortim d'un vincle molt... que ha sigut com un terratrèmol, que ens ha deixat l'autoestima pel terra, i, de més, evidentment, la nostra debilitat és molt visible. I llavors, on ens agafarem? A qualsevol cosa que sembli no, un flotador, un salvavides.
1: La màscara, de nou, eh?
0: Exacte. De fet, en aquesta línia, no sé si convindràs amb mi, que diguéssim que un comú denominador dels narcisistes podríem dir que és que estan a les antípodes de mostrar-se vulnerables, no? Que és precisament el que els agrada de les seves víctimes. I jo, en aquest sentit, si una cosa he après, i a veure si ho compartim també, és... t'entabanen, òbviament tot és un joc de manipulació, i en aquesta il·luminació, en aquest desplegament de plomatge que fan quan intenten mostrar-te que són bons amb tu, perquè a més és d'aquella gent que si fa bones accions amb tu, t'ho dirà. No? Mira que bo que estic sent, mira que t'he regalat, mira que t'he facilitat.
2: No els agrada res més que posar-se medalles tot el dia.
0: I amb el temps et vas adonant que ells mai perden. que quan estan fent una cosa bona per tu, no queden neutres, mm-hmm. ni perdran.
1: Aquesta
0: sempre
1: és
0: perquè hi treuen profit. I d'això jo me n'he donat molt de temps després i em sembla una senyal a tenir en compte.
1: De seguida definim el perfil de narcisista perquè tothom sàpiga del que estem parlant. L'Alexandra, al telèfon, que té una pregunta que em sembla extraordinària, perquè és la que em faig cada dia quan diem narcisisme. Alexandra, Barcelona, bon dia.
4: Hola, bon dia, bon dia, Irenda.
1: Escolta'm, quina pregunta tens?
4: Doncs res, només volia saber, és des de l'altra banda, no sé com... Era saber si quan una persona és narcisista, si n'és conscient de que ho és. O sigui, si tot aquest joc de manipulació i de posar-se medalles i de que mai és el responsable d'una acció que no està pues, ben feta o alguna cosa d'aquestes, si ells això ho fan d'una manera natural i totalment inconscient, o si quan manipulen, quan fan totes aquestes estratègies, ho fan de manera meditada, ho fan de manera no premeditada en dos dies, però sí que en el moment pensen, no, jo vaig millor per aquí perquè manipularé millor, jo... o si és una cosa inconscient, a part de natural, inconscient.
1: Alexandra,
4: com
1: em sembla
4: una malaltia
1: extraordinària. Mira, ho vinculo, tant la pregunta que ha fet l'Alexandra i sumo, és una malaltia. Ara en respon la Sílvia Catalana. Alexandra, gràcies per obrir aquest torn de preguntes i a més amb una pregunta, jo trobo tan justa la fusta. Gràcies, bonica, una abraçada.
4: Moltes gràcies, una abraçada.
1: Adéu. Interessant. El que ens diu l'Alexandra. A veure, primer, és una malaltia, i segon, són conscients que ho són, i tercer, que ens deia l'Alexandra, és una cosa meditada o barra premeditada?
2: Mira, ric una mica perquè és veritat que és com la gran pregunta, no?, que es cae al darrere. Llavors, per poder respondre, jo necessito fer una diferenciació. I tu ja l'has començat a fer, Elisenda, al principi, no?, que deies trets narcisistes, personalitat narcisista, i va una miqueta per aquí. Li sumo una altra paraula que està al voltant del tema narcisisme, que és la psicopatia, vale? Els psicòpates. Que els psicòpates, ojo, perquè això és important, no són persones, com hem vist a les pel·lícules, que van matant persones pels puestos.
1: No són els de crims, eh?
2: Que evidentment poden ser psicòpates. Vale? No estic parlant d'aquest tipus de psicòpates, sinó ho distingeixo perquè el trastorn de la personalitat narcisista és un trastorn de personalitat, igual que n'hi ha d'altres, i per tant, no podem dir que és una malaltia, no ho tipifiquem com a malaltia, però sí és una cosa que és inherent a aquesta persona des de que neix.
1: Una patologia.
2: Des de que neix. Sí, el que passa que...
1: No es pot suavitzar ni tractar?
2: Clar, aquí vaig.
1: O sigui, moltes preguntes, de Sílvia.
2: Ja, és que és molt complex, eh? De fet, és de les coses que més em va costar com sintetitzar en el llibre, perquè corria el risc de caure en un manual de psicologia molt dens. Llavors, l'important que entenguem és aquestes persones neixen amb una predisposició a desenvolupar aquest trastorn. Llavors, si aquesta persona ha nascut, té la sort que ha nascut en una família superempàtica, superconscient, supersensible, que té actituds solidàries, que té actituds proactives cap a l'altre, és probable que aquest trastorn no es desenvolupi en tota la seva essència. Sempre hi haurà alguns trets, no?, de manipulació i de més, però els podrà fer servir com, entre cometes, per el bé. Serà un villano bueno.
1: D'acord, però pot ser algun tipus d'empatia apresa, no?
2: Clar, al final es pot aprendre. Quin és el problema? A vegades no, vull dir, a vegades tot i aquest entorn el trastorn es desenvolupa perquè no només la família afecta, no? Vull dir, tot el tema social i de més, que ara després entro en el tema social. Si aquesta mateixa persona, en canvi, cau en una família on és habitual aprofitar-se'n dels altres, o no ens importen els sentiments dels altres i de més, doncs aquest
1: trastorn per córrer,
2: captarà,
1: no?
2: Camparà la seva sang. Llavors, si és conscient o no, d'acord, el narcisista no gaudeix fent mal. No és una cosa que disfruti.
1: És simplement que li rellisca la mandonguilla.
2: Efectivament. Sí. Li és absolutament igual si et fa mal o no, perquè ell té un objectiu que, com deia l'Estel abans, és treure profit.
1: Per tant, sí que són conscients que exerceixen una estratègia per treure profit.
5: I un control, absolut.
2: Exacte, ells van fent com la seva estratègia per treure profit d'allò que tu ets. Per això normalment es vinculen amb gent amb èxit social. Perquè, clar, si jo sóc un mindundi i em vinculo amb una persona amb èxit social, faig, no?, profit d'aquest èxit social i automàticament jo pujo en l'escalafó. Per tant, són persones que se n'aprofiten contínuament d'això. No són conscients de fer mal, o sigui, no és un mal...
1: No disfruten, no són sàdics,
2: No, exacte, perquè això seria més la part psicopàtica. Seria el psicòpata, sí que està disfrutant amb allò de dir gaudeixo veient com pateixes, el narcisista simplement li és absolutament igual que pateixes.
1: Per cert, vam fer un programa dedicat precisament als psicòpates integrats, amb l'Omar Rueda. Ara mateix, els que sigueu part del club, que sapigueu que us enviem l'enllaç, és un programa de la temporada passada de La Solució, perquè pugueu recuperar aquest especial amb l'Omar Rueda sobre psicòpates i amb alguns trets narcisistes. Sílvia, per tant, concloem que no volen fer mal, però que hi ha una part d'estratègia conscient o inconscient?
2: És una part, en part conscient, perquè ho han après i ho executen. El que passa és que ells no hi veuen el problema en això. Mm-hmm. Llavors, quan parlem de malaltia, no, i per això dic que això ens ho hem d'agafar com amb moltes pinces, però quan parlem de malaltia automàticament ens surt la pregunta de això es pot curar? I la resposta, per desgràcia, és no. Aquestes persones no tenen curació perquè no són conscients de tenir un problema amb això. Ells són exitosos, ells o elles, és igual, també hi ha dones narcisistes. Elles arriben allà on volen, elles aconsegueixen el seu treure profit de tot i, per tant, elles no tenen cap problema.
1: Quina por, de criar fills narcisistes,
0: home,
1: Estel?
0: Home,
2: aquest és un tema, també, el tema de fills...
0: I altres comuns denominadors que puc, no sé dir, que m'he anat trobant, és una manca general d'autocrítica. D'auto i de la crítica externa, òbviament, no? Com bé dius, no gaudeixen, però tampoc se n'adonen, perquè per ells és un mètode habitual. Pel que jo he pogut detectar també, són gent que es creuen superior als altres. Suposo que amb una anàlisi profunda de la psicologia descobriríem que som realment a les antípodes, és a dir, que hi ha una inseguretat tan gran que et porta a anar-te'n a l'extrem oposat, però que hi ha gent que en general tendeix a pensar que són millors que la resta.
1: Llistem-les. L'Estel n'ha dit tres, manca d'autocrítica, la manipulació, que ha sortit abans amb la Sílvia, i creure superior. Fem un llistat en les característiques que ha de tenir un narcisista per ser-ho. Aquestes tres les donem per vàlides, Sílvia?
2: Sí, sí, totalment.
1: Què més hi afegim?
2: Hi ha el sentiment de grandesa, que és una mica el que deia l'Estel, vale? El sentir-se important, tenen fantasies d'èxit, jo arribaré molt lluny, soc més important que ningú, aquest projecte és millor del que ha fet ningú mai. Es senten especials i únics, i llavors et fan creure tu que es vinculen amb tu perquè ets especial i única, o únic, i això fa que la teva autoestima, el teu ego, no, li faci pessigolletes. És molt xulo quan et tria una persona tan especial i tan única. Tenen una necessitat brutalíssima d'admiració.
0: Sí.
2: O sigui, tot el seu comportament...
1: S'envolten de minions.
2: Sí, mira, molt bé, els minions, o el que se'n diu en el nostre entorn, en l'entorn del narcisisme, no, és els micos voladors.
1: Micos voladors, m'agrada més que minions.
2: Sí, perquè és amb allò del McDoth, la bruixa, saps, que tenia aquell exèrcit de micos. Sí. Doncs el que fan el narcisista
1: aduladors,
2: és envoltar-se d'aduladors, que se li diuen els micos voladors, perquè són els que van a convèncer-te a tu que en realitat no és tan dolent, que fixa't com està patint, que és que perquè els ha convençut.
1: Uau, és llavors, un comportament una mica sectari, no?
2: Sí, és que té molt a veure amb les
1: sectes.
2: Hem
1: de parlar un dia de sectes i de si tots són manipulables.
2: Aquí també tindríem coses. Després, una de les característiques principalíssimes és la manca d'empatia.
0: Clar.
2: No són capaços d'empatitzar amb el dolor aliè ni amb l'alegria aliena, absolutament amb res. De fet, les persones que tinc a consulta, no, que han estat o estan en aquest tipus de relacions, és com si estiguessin en un robot. Que de tant en tant pot mostrar alegria, que de tant en tant es pot mostrar trist, però és una cosa com impostada, no és real.
1: No és genuí, eh?
0: Per mi també hi ha un parell de coses, a veure si estem d'acord, que és que tu formes part del seu taulell de joc, ets una peça més dels engranatges que utilitzen per anar cap on volen i arribar...
1: I el dia
0: on...
1: que no, ximpun, eh?
0: Exacte, quan ja no els convenç, fora. El no, són reactius al no, no poden tolerar el no, un control absolutament excessiu, i fins i tot diré, almenys en els meus casos, que quan arriben a demanar perdó, no és un perdó real, òbviament que no, i a més és un perdó funcional, perquè a vegades el demanen, o sovint el demanen, només perquè veuen perillar tot l'engranatge de control que tenen, i és, va, et demano perdó perquè no segueixis rascant i perquè no acabis desmuntant-me tot l'entramat de manipulació que tinc aquí aixecat, no?
2: De fet, això passa molt sovint i és una de les coses que més incapaciten mentalment a la víctima que ho està vivint, perquè és com, ostres, ahir m'estaves demanant perdó, i avui tu has repensat, has vist que tens aliats del no sé què, i llavors ja m'estàs dient que estic boig, que estic boja, que no tinc raó. Per què ahir sí i avui no? Forma part d'aquesta manipulació perversa, no?, que estan fent amb tu, perquè tu tampoc no hi toquis massa ni quarts ni hores, perquè una de les característiques és això. O sigui, tu quan estàs en una relació d'aquest tipus, tens el cervell com emboirat.
0: Sí, sí.
2: Absolutament.
1: Quin d'aquestes característiques que hem relatat... Per cert, la gestió del no, coincideixes?
2: Sí, totalment. Sí. O sigui, que els hi portis de la contrària, evidentment, no entra dintre dels seus plans, a no ser que ho puguin fer servir per tornar-te a manipular. És com, ostres, és veritat, quin intel·ligent que ets, quin apunt tan interessant que has fet. Però igual després, si aquest apunt està dintre de l'entorn laboral, se l'adjudicarà ell o ella. I dirà, ai, mira, vaig tenir una idea. Bueno, em van dir alguna coseta per allà, però tal, l'he elaborat millor.
1: Quina ràbia, sí, això, eh? Quantes vegades passa.
2: Molta ràbia.
1: A més, s'encarreguen de convèncer els micos voladors, no? I aleshores guanyen el relat, no? Que se'n diu. Quines d'aquests senyals que hem relatat són els que apareixen primer? És a dir, què hem de sospitar, no? Quina és aquella característica que dius, ai, això ja fa olor de cremat?
2: Clar, aquí és difícil, perquè cada persona manipularà d'una manera, pel que deia abans, perquè es mimetitzarà molt bé amb el que tu necessites. Però en general jo diria, anem a connectar una miqueta amb el sisè sentit aquest, de dir alguna cosa que no concorda entre el que m'està explicant i el que està fent. No?
1: Quan la intuïció se't dispara, de dir, ai, hi ha alguna cosa rara aquí.
2: Posem-nos-hi. Sí. Que és possible que tu tinguis les alarmes elevades, d'acord, però fem-li cas en això. Llavors, jo el que diria és, el primer que veuràs segurament és això, com aquestes incoherències. Són persones que probablement et diguin mentides i en algun moment els pillaràs en les mentides i et giraran la truita. Una de les dels símptomes més clars que sol passar és quan a tu et sap greu alguna cosa que ha fet aquesta persona, li vas a dir, escolta, m'ha sabut greu això, i màgicament, prim, prim, prim, de sobte li acabes estant demanant-t'ho perdó. I de sobte ets la persona més dolenta del món.
1: Hi ha gent que té màgia, sí, per fer aquests girs.
2: Clar, no és màgia, és manipulació. Tot i que en el llibre li he posat els trucs de màgia.
1: Trucs de màgia, per això t'ho
2: narcisista, perquè realment...
0: Jo una vegada vaig sentir un exemple, que no sé si estaràs d'acord, que em va ajudar a veure coses, a obrir els ulls, que és... aquesta persona, en aquest cas si és una parella, no?, del que parlem avui, que et diu, no sé, tu t'estàs traient una carrera, no? I et diu, aquest examen que tens dijous, i tant, jo t'encoratjo a que hi vagis, el facis, que, no?, que jo t'encoratjo amb la teva vida professional, però quan arriba el dia de l'examen, aleshores o s'haurà endut el teu cotxe perquè no li convé que tu tinguis aquesta carrera,
1: boicot,
0: o es posarà malalt i et dirà, ostres, em sembla molt fort que vagis a l'examen i no et quedis cuidant-me. És a dir, les paraules, suposo, seran de jo et dono suport, ets molt bo, molt bona.
1: Que l'acció no acompanya el que diuen, eh?
0: Les accions boicotejaran. Arribat el moment, silenciosament, en petits bombardejos, tot allò que tu, suposadament, t'estaven donant suport.
1: M'encanta aquesta guia que estem fent per detectar males praxis i relacions tòxiques.
2: De fet, amb això que dius, Estel, m'agrada molt que ho diguis, perquè és una de les coses que, quan surts d'aquest tipus de relacions, quan mires enrere, és, ostres, jo cada cop que tenia una bona notícia, de sobte, ell o ella, és igual, havia tingut un supermal dia a la feina i acabava consolant-lo. Quan tenia una... això, no? M'han proposat
1: podem gaudir del meu dia, no?
2: És com, ai, que guai que la gent... Però vols dir que realment t'interessa tant aquesta feina? I comencen a instal·lar aquest... Per què? Perquè al final no els interessa, perquè qualsevol cosa que tu facis fora d'aquest vincle és un risc per perdre control sobre teu.
1: Exacte. Llavors... perquè vegis les orelles al llop, no? Clar. De dir, ui, això...
2: Per això, una de les coses que fan és aïllar moltíssim a les víctimes. Les persones que estan en aquest tipus de vincle solen sentir que estan molt soles en el món, que no tenen suport ni familiar ni d'amics, perquè el narcisista s'ha encarregat d'anar dient, ep, aquí no hi siguis, que no ens interessa massa.
1: Deixeu-me obrir torn de preguntes, perquè ens està cremant el WhatsApp, insisteixo, línies obertes, en Nil ara està rebent les vostres trucades, 93-201-7474, 677-38-77-19, infinitat de preguntes.
3: Sí, perquè sobretot tu al principi del programa parlaves com li hem de fer notar algú que està en una relació així, sobretot sense jutjar-lo, no? En aquest sentit, el Claudi explica que té una companya que està amb una parella, que al principi, doncs, era perfecta, a l'inici de la relació, i ara actualment la té... entre cometes, tancada a casa, no la deixa fer servir les xarxes socials i amb el Claudi li ha dit que no estan bé. Voldria saber, diu el Claudi, com podria ajudar-la.
1: Com podem ajudar? Com li fem notar algú? O com l'ajudem a fer una primera passa? Primer, detectar que està en una relació narcisista o subjugada per un narcisista i després per sortir-ne.
2: Clar, és molt, molt difícil perquè aquesta persona, si està tan tancada, realment el discurs del narcisista el tindrà molt ficat en el cap. Per tant, aquí diria, si en Claudi té accés a aquesta persona, pot trobar-se-la de tant en tant, ha dit que era una companya, em sembla,
1: sí, de feina.
2: Se la troba pel passadís o tal, no sé què, dir-li, escolta'm, sap greu que estiguis, que no vinguis, tal, jo estic aquí, si necessites qualsevol cosa, tal, estàs bé... preocupar-nos, el més probable és que aquesta persona digui, sí, sí, cap problema, tot bé, tot correcte, perquè al final una de les coses que fa la víctima és sempre justificar, evidentíssimament, fins que obre els ulls i diu, vale, aquí hi ha alguna.
1: De moment ja els hi ha dit, que la cosa no acaba de rutllar. Clar. Com l'acompanyem al fer la següent passa?
2: Llavors, jo el que diria és, ens hem d'informar bé sobre tot això i si la cosa no acaba de rutllar és, d'acord, doncs escolta'm, ens pots explicar el que sigui, trobem-nos un dia, això que t'està passant tal, fins i tot, no? Doncs, potser el llibre a una persona que està tan ficada aquí, no, perquè igual...
1: El programa, de moment que li passi la solució.
2: Exacte, sí, no? Que digui, mira, hem estat parlant d'aquest perfil, tu creus que aquesta persona pot tenir-lo... Això no farà automàticament que aquesta persona deixi el narcisista, perquè aquest procés és molt llarg, sol ser molt llarg, no sol ser immediat, però sí que almenys comenci a saber que no està sola. Mm.
1: Perquè sempre s'ha de deixar un narcisista?
2: Sí.
0: Ja, sí, sí. No sé que vulguis acabar mentalment depravada, no? O depravat.
2: O sigui, tenint en compte que el narcisista no canviarà mai, el problema de quedar-te'n allà és que tu, d'alguna manera, estaràs esperant que allò canviï.
1: I no.
2: I no canviarà. Clar, això amb una parella es pot fer... et deixo, val? Després entrem en el drama de si amb la parella hem tingut fills i llavors he de seguir maternant.
1: Hi ha preguntes, no? Al respecte, Frank, que et veig fent cares.
2: Sí, és així.
1: Tira aquesta pregunta perquè tinc a l'Anna al telèfon que té una altra pregunta molt interessant.
3: L'Helena és mare d'un nen de 11 anys, diu, separada d'un narcisista de llibre, pel que esteu explicant, i pregunta com i en quin moment puc fer conscient a la criatura d'aquest comportament tòxic. És bo explicar-li clarament, em recomaneu? O millor de no dir-li res i desitjar que el nen ho vegi per ell mateix? Com el puc protegir en una custòdia compartida?
1: Com es diu? Helena. Ostres, boníssima pregunta.
2: Sí.
1: És feina de l'Helena fer-li veure a la criatura que el seu pare és un narcisista?
2: Mira, no cal que li posis el nom, Helena. Jo et diria, no necessàriament li has de dir al teu fill, escolta'm, el teu pare és això, perquè a més, això se pot girar en contra, perquè al final la canalla
0: parla.
2: Ho va parlant i de més. Llavors jo no li posaria el títol, però sí que estigues molt atenta a aquestes manipulacions que el pare farà segur, seguríssim, amb el nen, i llavors tu... des de la teva empatia, el que has de fer és parlar amb el teu fill.
1: Posem un exemple pràctic.
2: No sé, per exemple, no? Jo què sé, això m'he trobat en algun cas. Recordo una mare que em deia, és que el meu fill ha vingut de casa del seu pare dient-me que quan era petit jo no l'havia cuidat mai.
1: Epa!
2: Vale? Per què? Pues perquè al seu pare en aquell moment li va semblar fantàstic posar aquesta... Bueno, en fi... la resposta seria, d'acord, primera cosa, amb 11 anys ja és capaç d'entendre que hi ha versions de les situacions. Llavors, jo el que diria és, d'acord, aquesta és la versió del teu pare, vols sentir la meva versió? La meva versió és aquesta, d'acord? Que primer que vegi que hi ha dues versions. I després, al dir-li, escolta'm, tu per què creus que el teu pare t'ha explicat això? Això també dependrà, evidentment, del grau de maduresa de la criatura. I més endavant es podran tenir converses. Però com anar treballant des d'aquesta empatia, de dir, vale, anem a analitzar.
1: Però això implica que ens hem de ser molt estoiques, eh?
2: És molt dolorós coparentar amb una persona narcisista, perquè ens obliga a estar com molt presents.
1: Per sobre, no? També.
2: I és un desgast brutal. També et diria, Helena, si em permets, permet-te't ser... no perfecte.
1: Clar. Home, només ens faltaria. I també rebre ajut, no? Perquè, per exemple, si vas a la consulta de la Sílvia, posant un exemple, no, per portar els casos pràctics, a dir, m'ha passat això, com he de reaccionar, com aquest cas que hem analitzat ara pràcticament, no? Perquè de vegades en el pla teòric tot funciona molt bé, però val, però quan ve la criatura i ja em diu això, no? Com ho he de plasmar?
0: Jo, si ajuda, no només en aquest tema, sinó qualsevol tema en general amb les criatures, intento practicar el no dirigir el seu pensament, no? Sinó jo no dic exactament X d'aquesta persona, però quan passa alguna cosa similar, dir, mira, aquesta resposta que acaba de donar aquesta persona, per exemple, és passiu-agressiva, això els hi dic molt, perquè hi és molt de dir, gràcies, gràcies. Dic, això no està bé. Si tu no estàs d'acord, has de dir, no m'agrada això, i si dius gràcies, ha de ser d'acord. Intentant assenyalar a la societat aquelles coses, en aquest cas, doncs, d'un narcisista, perquè el seu cervell intel·ligent, perquè són molt intel·ligents, la canalla, arribi a la conclusió d'un dia de, ostres, doncs resulta que aquesta persona respon a tot allò que la meva mare m'ha anat dient que jo observi i que no està bé, no?
1: O sigui, confiar també en les nostres criatures que fan la lectura correcta. No?
2: En les nostres criatures i en nosaltres, perquè, o sigui, sí, té una altra part de la parentalitat que és narcisista, però segurament tu no ho ets, Helena. Llavors, confia en tu.
1: Confia en les boles que poses al bombo, també, Helena, eh?
2: Exacte.
0: I paciència.
2: Exacte.
1: Anna de Cardedeu, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Quina és la teva pregunta?
5: Tinc dues preguntetes.
1: Vinga, fot-li.
5: Una, és el mateix manipulador que narcisista? I la segona, un narcisista que va al psicòleg acaba manipulant el seu... Pot acabar manipulant el seu psicòleg?
1: Boníssima, per favor, Anna, m'encanta aquesta segona pregunta.
0: Sí, sí, psicòloga,
1: dic sí. Aquí us les deixo. Anna, la recollim, ens les quedem, la posem en una caixeta, te la responc ara mateix per antena, d'acord? Gràcies per trucar, bonica. Fins ara. Adéu, adéu. Que són boníssimes les preguntes dels nostres oients.
3: És que van més enllà, fins i tot, del que havíem previst.
1: Tu, de
0: veritat. Molt ràpid, abans que contestis, eh? Jo diria que una gran por que tenen els narcisistes és que les seves parelles vagin al psicòleg.
1: Perquè els diuen les veritats,
0: no? Perquè un psicòleg et dirà la veritat i tornaràs amb la veritat a casa. I això els hi fot molta por. Sí.
1: Els narcisistes, els manipuladors, és el mateix, perdona'm. Un manipulador que un narcisista, o un narcisista sempre és manipulador, un manipulador pot ser narcisista o no cal?
2: És això. O sigui, un narcisista sempre serà manipulador, però hi ha persones manipuladores que no són narcisistes. De fet, de manipular, això ho explico en el llibre, tots en algun moment o altre ho fem. Mm. Vull dir, manipula una persona que és una molt bona comercial. Mm. Manipula una persona que vol que, jo què sé, fem una festa sorpresa i vull que no te n'enteris i estic manipulant. Vull dir,
1: manipulo perquè truqueu i pregunteu.
2: Has vist?
1: Sedueixo.
2: Clar, seduïm. No, no, és que al final és això. Per tant, podem manipular, i evidentment aquesta manipulació pot anar cap a la part dolenta, però no, això no vol dir necessàriament que hi hagi un narcisisme al darrere.
1: I la segona pregunta?
2: I la segona pregunta...
1: La segona pregunta era, un manipulador, perdoneu, un narcisista pot acabar convencent o manipulant el seu psicòleg?
2: Mira, l'Estel deia que sí, i sí, perquè és veritat que la gran por d'un narcisista moltes vegades és que la parella vagi al psicòleg, però hi ha molts narcisistes que estan tan segurs de si mateixos, de la manipulació que estan fent, que t'animen en el psicòleg. I després, quan veuen que la psicòloga t'ha dit certes coses com no m'acaba de fer el pes aquesta psicòloga, vols dir que...
1: Vols dir que està col·legiada?
2: Vols dir que, exacte, vols dir que va bé. Bueno, pot un narcisista manipular una psicòloga? Sí, al final els psicòlegs a consulta treballem amb el que el pacient ens dona. Per tant, si el pacient ens està explicant la seva història, el que passa és que quan estàs format amb això, i per això és important, clar, no tots els psicòlegs podem saber de tot. Llavors, els que estem formats amb el tema narcisisme, tu ja vas veient aquestes incoherències, vas veient aquest discurs que et vol com... portar
0: seduir,
2: per un lloc
0: també,
2: que no... Sí, seduir, perquè al final són grans seductors, moltes vegades, els narcisistes. I llavors s'asseuen davant teu a la butaca i és com, ostres, m'estàs fent anar per un costat que no... I...
0: Tu has de passar llorer per la sala quan se'n van.
2: De fet, això amb el meu equip terapeuta, jo tinc un equip de psicòlogues, i quan quedem i fem doncs això, no?, supervisions de casos i de més, moltes vegades surt, ostres, tinc aquesta persona a consulta i no acabo de veure el què. I llavors amb 4 o 5 coses és com, vale, posem una alerta aquí, anem a investigar una miqueta perquè té un perfil que podria encaixar amb això. També us dic que el problema és que les psicòlogues no podrem detectar mai al 100%, no podem fer un certificat de narcisista, perquè quan comences a captar-los marxen.
1: Ah, amic, perquè es reboten. No de dir, ui, ui, m'estan pillant, me'n vaig a un altre, no?
0: Pregunta, és grossa, no sé si la podrem desgranar.
1: Espera.
0: Fins a quin punt darrere de molts maltractadors s'amaguen narcisistes? És a dir, l'home que maltracta psicològicament i potser físicament, en quin percentatge és un narcisista?
1: Obrim porteta, perquè sé que seria un altre programa, eh?
0: Sí, exacte,
2: però,
0: me la jugo
2: a... Sí, és una molt bona pregunta. Per desgràcia, no tenim números, perquè és el que et dic, com que no tenim...
0: Legislació, no? Tampoc en aquest sentit.
2: No, i a més que no podem diagnosticar aquest narcisisme, és difícil de dir. Evidentment, jo et diria, tots els que maltracten física, psicològicament, de forma reiterada, no? I d'aquestes formes tan evidents, narcisisme, psicopatia, gairebé assegurat.
0: Per tant, tot un pack. Tot maltractador és narcisista,
2: en gran
0: psicòpata.
2: Part.
1: Sí. El 677-38-77-19. Les vostres consultes, sé que són moltes, intentem fer bateria ràpida. Va.
3: Mira, hem agrupat una consulta que en repetien diversos oients, el Dani, l'Anna o el Manel, que té a veure amb el tarannà genètic del narcisisme. Ho és o no ho és, Sílvia?
2: Mira, aquesta predisposició, no, que deia pel trastorn narcisista de la personalitat, té una base genètica, igual que tots els trastorns de la personalitat. Vol dir això que si el meu pare, la meva mare és narcisista, jo també ho seré? No necessàriament pel que dèiem abans.
0: Entenc.
2: Hem de parlar aquí d'epigenètica. Vale? L'epigenètica és la interacció entre els teus factors genètics i l'ambient. Llavors, en funció de com sigui aquest ambient, desenvoluparàs o no. Però hi ha una base genètica. El que sí que hem de tenir clar, perquè això
1: no és determinista, no vol dir ara, no, ma mare no, no, és narcisista, jo també.
2: Absolutament no. El que sí que és veritat és que tenim una societat que empeny, en general. Valora
1: i premia
2: molt aquestes actituds, moltes vegades, de triomfar, de posar-te per sobre de l'altre, no, que de fi justifica els mitjans, i això fa que aquestes conductes siguin molt més validades que en altres moments de la història, que potser no eren tan validades, o que en altres societats, clar, evidentment.
0: Per mi també el comú denominador dels que m'he anat trobant són molt fiscalitzadors d'allò que has dit en públic. I després et vindran a demanar explicacions, a vegades com si fos un control de duanes, de per què has dit això, clar, perquè estàs posant en perill. Per mi també seria un senyal d'alerta, no?
2: Sí,
0: per aquella parella
2: imatge.
0: Que et demana explicacions de per què has rigut quan no sé què. I que tot t'adones que acaba sent perquè ells senten que has posat en perill el seu ego, la seva vanitat, la seva masculinitat. No?
2: Sí, sí.
1: Més preguntes, perdona'm, Sílvia, al 677-38-77-19. Sou molts, el Fran està intentant agrupar la majoria de les consultes en unes quantes preguntes abans que arribem a les dues del migdia, encara hem de fer la publicitat, eh?
3: Sí, perquè ja...
1: Has de tornar, Sílvia.
3: Hi ha preguntes vinculades a les relacions, hi ha preguntes relacionades a la família, també, per exemple, un oient que ens demana que no diguem el seu nom, i pregunta, què passa quan el narcisista és el sogre i també la sogra, jo sóc la jove, i en fan saber a cada trobada que no sóc de la família...
0: Molt bé.
3: Què puc fer per no patir i que no em facin plorar cada vegada que ens veiem?
1: Mira, no anar-hi és una opció?
2: Sospiro perquè, evidentment, no anar-hi és una opció. El que passa que segurament no anar-hi implica moltíssimes mogudes amb la teva parella. Llavors, jo el primer que et diria és... on està la teva parella quan la, teva, quan la seva família fa això.
0: Correcte.
2: Perquè realment si estimes a una persona, no, encara que sàpigues molt bé d'on són els, com són els teus pares, no voldràs que una persona estimada es sotmeti en allò. Per tant, et diria, parla-ho amb la teva parella si és possible, i si la teva parella no et fa cas, planteja't una mica també si has d'anar en aquestes trobades familiars o quantes t'ho has de dedicar, perquè igual és com mira, faig acte de presència, saludo, bon dia i me'n vaig al teatre perquè tinc entrades.
1: Però això passa amb les persones empàtiques que estan sota la subjugació de les persones narcisistes, que al final sempre, i ho veig, mira, una relació molt a prop que tinc, eh? Que la persona sensible i empàtica acaba dient, mira, és igual, és que ja passo jo el mal tràngol, perquè si no, la que em lia després és tan grossa que és que no em val la pena, no? No sé si compensa, oi?
2: Clar, però si la que em lia després és tan grossa, igual el que hem de pensar és que aquesta persona no està pensant massa en el teu benestar. Quan parlem de relacions
1: i de vincles...
2: No, això
1: segur, però de vegades, si és una parella, per exemple...
2: Clar, però quan parlem
1: són
2: de relacions
1: tiets,
2: i de vincles...
1: els teus avis...
0: Jo en aquests casos, per si l'ajuda, feia la tècnica de la capelina emocional. Que és
1: a veure,
0: jo vaig anar...
1: Ojo, la capelina emocional. Quina tècnica
0: no,
1: és
0: llocs...
1: la capelina emocional? L'Albert et posa un tutum.
3: Llocs... Fixeu-vos, perdona, Estel, que estem parlant de narcisisme, que és un tema amb molta substància, i hem parlat d'amicus voladors i ara parlarem de capelines emocionals. Em sembla meravellós.
1: Endavant.
0: No, quan realment has de passar pel tubo i has d'anar a aquests llocs que no t'ho pots estalviar, jo m'imaginava que em posava una capelina que era repel·lent de tots aquests comentaris i literalment quan era allò, que en aquest cas si és un dinar familiar, a la que arribava un comentari jo me l'imaginava relliscant com una gota per la meva capelina i sobrevivint com a mínim aquell dinar.
1: L'Andrea Vilallonga, que ens ha visitat també aquí a La Solució, experta en comunicació, li diu ponerse el traje de trutxa, pues... que tot es resbala, no?
0: Exacte.
1: Ah, boníssima.
2: Sí, això o bé buscar-te un compinche dintre
1: també
2: de la família,
1: sí.
2: I llavors jo això a vegades ho he recomanat per dinars àpats, això, no? El Nadal i tal.
0: Quin tema.
2: Fes-te un bingo. Tu fas un bingo d'aquelles frases habituals del teu
1: cunyat.
2: De la teva...
1: M'agrada.
2: Sí, sí. I llavors
1: en
2: et
1: WhatsApp?
2: Fas un bingo i cada cop que digui això és com fer un xupito. Pot ser d'aigua, eh? No cal anar a la borratxera.
1: M'encanta.
2: Però sí,
1: convertir-ho en joc, no?
2: És que al final, si tu ja saps on vas i tu ja saps això, evidentment no estic... Anem a veure, aquesta persona ho està passant molt malament perquè, evidentment, està en un lloc on se't diu contínuament que no hi pertanys, que no t'hi volen,
1: clar,
2: que l'anterior parella era millor o vete tu a saber què li diuen, evidentment fa moltíssim mal.
1: Jo em preguntaria, aquesta oient, què fa la teva parella?
2: Això,
1: a tot
2: sí,
1: això,
2: sí.
1: Perquè també potser li podem delegar, no?, que la parella faci una mica d'estòper.
2: És que la parella és qui hauria d'estar fent la feina. O sigui, tu, amb la teva família política, tens poc marge de maniobra. Qui pot salvar-te és la teva parella. I, evidentment, jo, si m'estimo la meva parella i quan anem a casa meva veig que no fan més que dir-li tal, el que li diré és, mira, no vinguis més. I els diré als meus pares, mira, aquesta persona no vindrà més perquè la maltracteu. Jo vindré perquè sou els meus pares i no tinc més remei.
1: No, però de vegades també hi ha aquestes relacions de poder, no, amb els pares, que tu tornes a sentir un infant, no?, quan has d'aturar els peus d'un pare narcisista o una mare narcisista.
2: Per això deia que hem d'avaluar molt bé, no?, que hi ha aquí al darrere. Jo, aquesta persona que ha fet aquesta... O sigui, a totes les que estan preguntant i tenen aquests neguits i demés, els diria que busquin ajuda, que llegeixin el llibre, que posin paraules en tot això... però això, sobretot, que si senten que elles soles no poden, que demanin ajuda.
1: Avui la solució, combinem, aquest llibre, la solució us l'estem aportant, però per aprofundir-ho, No és culpa teva, aquest llibre de la Sílvia Catalán, Com detectar i fugir de relacions narcisistes. A veure, tira'm una pregunta, Fran, anirem a la publicitat i la resoldrem després.
3: Mira,
1: sé que n'hi ha moltes, ja ho sé.
3: No, hi ha sobretot també molts testimonis, però tenen a veure, en aquest cas, amb la família, encara, que és la Montse, que no ens pot seguir en directe, però ens ha enviat la pregunta a primera hora del matí, ja,
1: i... Amiga, perquè com que fem la crida a xarxes de Catalunya Ràdio, la gent ja la deixa apuntada i molta gent en recupera a les 3 de la matinada, fora d'hores, i senten les respostes.
3: O la carta mentre preparen el sopar o mentre recullen la cuina. La Montse pregunta com saber si un germà o una germana és narcisista perquè té sospites.
1: Epa, té sospites. Com saber-ho? Primer, la guia que hem elaborat amb la Sílvia Catalán i amb l'Estel Soler, que us la compilarem i us la penjarem a banda també a la nostra app i web de Catalunya Ràdio. En el cas d'un germà o una germana, és diferent, Sílvia, o tot això que hem estat dient funciona de la mateixa manera?
2: En el cas d'un germà o germana, al final tenim la mateixa característica, vull dir, és una relació, és un vincle emocional en el que es pot donar aquest vincle de poder, no? aquestes estratègies de manipulació. Llavors, jo el que diria, i no només a la Montse que ens pregunta això, sinó a tothom que s'està preguntant, ostres, aquestes actituds són narcisistes, no? No us quedeu amb la idea de que és important posar-li un títol en això? És a dir, en el llibre ho dic moltes vegades, ens és una mica igual si li podem posar el títol o no. L'important és que tu t'està fent mal. Llavors és com, si tu detectes que aquestes actituds, aquestes coses que està fent el teu germà, la teva germana, t'estan fent mal, l'ideal és, primer, intentar aturar-ho, parlar-ho amb aquesta persona. Si aquesta persona no és narcisista, entrarà en contacte amb l'empatia i podreu solucionar-ho. I si ja veus que aquesta persona no hi ha manera de solucionar-ho i per molt que tu li diguis em fa mal, posa un límit, ens és una mica igual si és narcisista o no. Fuig d'allà. Fuig dintre del que puguis. Evidentment, sent un germà és una mica més complicat a vegades.
1: Ara et tiraré una pregunta, mare dels ous,
2: Vinga.
1: D'acord, hem detectat que tenim un perfil narcisista o, si més no, el mateix que feies ara, no em fa sentir bé. Per tant, vull fugir d'aquesta relació. Quines són les conseqüències d'obrir la porta i intentar fugir d'un narcisista? La cara de la Sílvia no té preu. Anem a la publi i ara m'ho dius.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Un tema que no ens acabem, Sílvia, hauràs de tornar un dia, precisament, i podem fer un especial de com educar criatures, amb l'avi Sisquella també, que la convidarem, com educar criatures en l'empatia. Que no ens ratllem, mira, fora d'antena, faig un resum, la Sílvia deia, escolta, amb els que sou pares i mares, ara si veieu actituds narcisistes en les criatures, l'empatia no es desenvolupa fins...
2: Fins als 10, 9, 10, 11 anys.
1: Un nen és un narcisista dictador,
2: bàsicament,
1: per definició.
2: Bàsicament, perquè estan molt centrats en el seu ego, al final ells volen aconseguir, i si ells volen menjar-se una xutxa, doncs faran el que sigui per manipular
1: entre cometes.
2: Per aconseguir això. Llavors hem d'entendre que això és perfectament normal, però clar, si tenim, no, aquest entorn de narcisisme voltant, no tenim aquesta sospita, pot ser que se'ns desperti una angoixa
1: por,
2: molt gran. Respireu
1: calma.
2: Fondo, treballeu des de l'empatia, poseu límits des de l'empatia, és com, bueno, és que això aquí no es fa així, nosaltres no, doncs això, no supliquem o no ens tirem pel terra per aconseguir una xutxa, perquè no l'aconseguiràs. Llavors és com anar modelant no, aquesta empatia, però teniu temps.
1: Aprofitem aquests últims 5 minuts que ens queden per la pregunta que et tirava abans de la publicitat, D'acord, hem detectat un perfil narcisista, / no ens agrada el tipus de relació que tenim. Ara com marxem? Poc a poc, de cop?
2: Mira, l'ideal...
1: ghosting?
2: L'ideal idealíssim, en realitat, seria obrir la porta, tancar i no mirar enrere.
1: Però clar, si hi ha fills, per exemple...
2: Ah, exacte. El problema és que això, un, no és tan fàcil, perquè el narcisista no ho permetrà.
1: Clar.
2: I dos, si hi ha canalla o és un vincle d'un altre tipus, on ens uneix un contracte laboral o una responsabilitat o el que sigui, serà molt difícil. Llavors, el primer de tot és prendre consciència de que aquesta persona t'està fent mal i de que tu no vols viure sota aquesta persona. Un cop ho tens clar, comences a obrir la porta. Aquesta porta jo l'obriria primer sense dir-li res a aquesta persona. Començaria a obrir-la amb les amigues.
1: Buscant l'escapada,
2: amb una terapeuta que t'escolti, amb una psicòloga que en sàpiga del tema i que pugui fer aquesta companyia. Sí, hi ha temes legals a pel mig, és a dir, esteu casats, hi ha canalla, és un contracte laboral, una advocada que estigui especialitzada o que sàpiga del tema i a qui pugui posar ja les coses sobre la taula. Temes econòmics, és importantíssim, perquè això moltes vegades fa que ens quedem en relacions que no ens agraden, que això és un tema, per això deia que a nivell social també és un, sí, és un tema interessant. Llavors, a partir d'aquí, quan tu ja tinguis tot això més o menys organitzat, has de tenir un cap molt fred, i això no és fàcil, perquè a nivell emocional estàs feta, exacte, trinxadíssima.
1: Has de buscar contraforts a fora, diguem-ne, eh?
2: Clar, però has de buscar això. I llavors, obrir la porta. I aquí ve el moment en què el narcisista poden passar diverses coses. La primera és que el narcisista ja hagi dit, ah, mira, aquesta persona ja no em serveix per massa res, i et digui, vale, vale, adéu, i aquí tindràs la sort de la teva vida. Serà molt dolorós per tu, perquè seràs conscient de que aquesta persona li importes un pito. Però
1: almenys et deixarà fer.
2: Al final et deixarà fer i això serà positiu. Però ho hauràs de treballar, serà una cosa dolorosa.
1: Jo sé de persones, fins i tot, que han desitjat, entengueu-me, que agafi un altre cap de turc i que em deixi en pau.
2: Sí, sí. Clar. Bueno, és que moltes vegades és això. Fixa't, fins i tot en les separacions, quan tu li dius a aquesta persona, el primer que farà serà el... Vale, d'acord, tens raó. Sí, no he sigut bona persona. És veritat, no m'he portat bé amb tu. Tens raó, no sé què puc fer per canviar. Ja entenc que te n'hagis cansat de mi. Entrarà en el victimisme i si tu et mantens ferm o ferma en allà de dir, vale, m'és igual, ja no entro en aquesta manipulació, al cap d'un temps, un temps que poden ser 24 hores o poden ser 10 dies, de sobte canviarà el torn i llavors serà, és que ets dolenta, m'has deixat en el meu pitjor moment, ets molt... Començarà una campanya de desprestigi, per això és important.
1: I en l'entorn també.
2: Per això és important que l'entorn, jo ja l'hagi parlat, li hagi dit, escolta, m'estic en un tipus de relació així, necessito que m'ajudis i de més, perquè una de les coses que farà serà aquesta campanya de desprestigi.
1: Guanyar el relat,
2: Exacte. Mm. Dominarà el relat, anirà a buscar, a explicar la seva versió. Llavors, de versions sempre n'hi ha dues, la teva és teva, i tu saps què és el que has patit en allà, i a partir d'aquí, aquesta campanya d'assetjament s'acabarà quan o bé hi hagi un tema legal de pel mig, o bé aquesta persona, per desgràcia, trobi, com tu deies, un altre cap de turc.
1: I quan parla del conveni, no? Per exemple, en el primer cas seria conveni.
2: Absolutament, o sigui, deixar-ho amb aquestes persones és importantíssim, deixar-ho tot per escrit, firmat i tot detalladíssim fins a l'últim pèl.
1: Que n'hi ha molts que no firmen el conveni també per seguir-te controlant un temps.
2: És un tema.
1: També n'hem de fer un especial de divorcis de persones narcisistes.
0: Jo vaig molt ràpid, i per tancar, com que són grans oradors i grans dominadors del diàleg, aneu amb respostes curtes, perquè com més tu t'enrotlles a defensar-te, més material tenen per contraatacar. Per tant, no, sí, s'ha acabat.
2: Sí. Okay. Jo sempre dic que la resposta ja és... D'acord, molt bé. O ja s'ho mirarà l'advocat.
1: Com la Pantoja, dientes.
2: Sí, exacte. Sí.
1: No és culpa teva, de la Sílvia Catalán. Com detectar i fugir de relacions narcisistes si voleu ampliar bastament el que hem comentat avui a La Solució. Sílvia, tornaràs. Moltes gràcies, un plaer.
2: Un plaer.
1: Estel Soler, ens sentim la setmana que ve parlant, ara no recordo. Ja ho direm.
0: El que sigui.
1: El que sigui, bonica. Gràcies per venir. Senyor Fran Domènech, tot bé, eh?
3: Molt bé, fantàstic.
1: Molts oients per respondre,
3: molts oients i sobretot agraïm que haguem tratat aquest programa. Un racó segur.
1: Demà parlem de jubilacions, no només de les actuals, La nostra generació tindrà dret a jubilar-se. Ens podrem jubilar fins quan durà? Va, fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Molta atenció avui perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien arribar localment als 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4/6 i per això no s'han anunciat restriccions. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la d'aquest dimarts.
2: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
3: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat.
1: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovarà el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona pràcticament per perdut.
3: El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys, es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha autoritzat l'execució de Krista Pike. És la primera dona que s'executarà en aquest país des de fa més de 3 anys.
3: Pike, que ara té 50 anys, va ser condemnada a mort pel crim d'una companya d'estudis el 1995, quan en tenia 18. Fa més de 3 dècades que està al corredor de la mort. La defensa havia demanat aturar l'execució, al·legant, entre altres qüestions, els abusos físics i sexuals que Pike hauria patit durant la infància i els seus problemes psicològics. La resolució del Suprem, però, dona via lliure a l'estat de Tennessee perquè procedeixi amb la injecció letal. Si finalment s'executa, Pike serà la primera dona executada als Estats Units des del 2023 i la primera a Tennessee en més de 2 segles. Als Estats Units, des del restabliment de la pena de mort el 1976, han estat executades 18 dones davant de més de 1.600 homes.
1: Esports, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga, de la Lliga de Campions femenina. Els gols els han fet Graham, que n'ha fet 2, Pina, que també n'ha fet 2, un de Eva Payor i l'altre Oladipo en pròpia porta.
3: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: En bàsquet, a l'Eurocup masculina, el Manresa ha perdut a la pista del Pau Grec per 93-78. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elma Konut de Turquia i no jugarà a l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
0: Fins aquí les notícies.
4: capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
5: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
6: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
4: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
7: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
6: Això és una promo ni res, Roger.
7: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
8: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
9: Ja hi tornem a ser.
10: Onzena temporada del Tot Costa.
11: Por qué? ¿Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
13: Què és això?
12: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
14: Ei! Posa-hi el porc per aquí al mig.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
16: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
7: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
17: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
18: Són les 6 del matí, bon dia.
19: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
20: Bon dia, són les 6.
21: El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
22: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
23: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
7: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
24: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
7: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
25: Totes les preguntes.
7: Amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
26: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Fixa't.

0: marxis cap a Toulouse.
1: Aniré esmorzant una mica.
0: Bé, aquí a la porta de la feina.
2: Treballant ja des de les 4 del matí.
3: I encara et preguntes si hi ha algú despert tan aviat?
4: He trobat molt a faltar l'estiu, eh?
3: De 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
2: Avui, sense parlar-ho, hem decidit que el rosa és el color d'aquest programa.
4: És veritat, però tu part de dalt i la Juliana i jo part de baix.
2: Exacte, rosa de baix i blanques totes dues de dalt. Vull dir que l'estampa...
3: Que també anem així, als programes, no, als teatres, que també anem amb colors.
2: És veritat.
4: Dia massa moviment, eh?
2: Uf.
4: Hi ha molta cosa.
2: Dia molt grisot.
3: Així estic, o sigui, tenen de veritat, o sigui...
2: Però tot, eh?
4: S'ha acabat.
2: Sabem
4: dir que enterrem la Lover Era i entrem a la Enemy Era.
3: Marta, amb una puta destral he enterrat la Lover Era. Em tenen fins als collons. Estic farta de tothom. Vigileu. Vigileu perquè avui no estic agradable. Avui només m'ha caigut bé el Jordi, que treballa a la tintoreria de Cardedeu, que m'ha donat una jaqueta neta, que ell és genial. La resta de gent amb qui jo m'he topat avui... Tot gentussa.
4: Uf.
2: Serem al teu costat, Juli.
4: Sí.
3: Gràcies,
2: no direm res,
3: però
2: serem al teu costat acompanyant.
3: Ho necessitaré.
2: Totalment. Mira, va, anem
4: al... El Marc Andreu avui es veu que rebrà.
2: Home, home.
4: Ell és l'asa dels cops.
3: No, perquè ahir Marc Andreu, pobret, em va donar molt de suport en moments personalment molt complicats. Perquè, clar, com que allò de la travessa ho van quedar en un lloc sense wifi, en un lloc on fotia una calor de Déu, que després em van explicar que era perquè amb la pluja havien hagut de canviar-ho i posar-ho a dintre. Que després és veritat que quan preguntes moltes coses s'entenen.
4: Ja. Yeah.
3: Però, sí, jo penso... Jo ahir em vaig discutir amb gent.
4: És que, clar, tu no vens d'un dia complicat, vens d'un ahir complicat.
3: Jo vinc de... Ja, jo crec que... d'anys complicats, des d'aproximadament el març del 2022, que no m'ho ha aixecat cap.
4: Des de la data de creació de la Corpo, de 3CAT.
3: Ai, Déu meu, va, tot ho farem.
2: Va, anem al WhatsApp, 677-27-1058, que hi ha força oients que ens reclamen un petit moment de Cinefòrum per explicar què ens va semblar la Bola Negra.
5: El preso que custodia se llama...
2: Ens diuen, hola, colla de perfectes, estem esperant la vostra ressenya de la Bola Negra, un petonàs, o aquest altre oient que n'esperava una mica més de la pel·lícula. Escoltant el capítol d'ahir, comenteu al final que l'Alberto m'havia dit que no l'havia commogut la pel·li de la Bola Negra, i just jo opino el mateix. Em va encantar la fotografia, la música i com ho feien els actors, però tot i així no vaig acabar d'emocionar-me en cap moment, i mira que sóc de llàgrima fàcil. Jo faria retuit directament d'aquest missatge que ens ha enviat perquè em va passar exactament el mateix.
4: Clar, però una pel·lícula es mesura per les llàgrimes que et provoca? Tampoc és això, no?
2: No. Pot ser una molt bona pel·lícula.
4: Perquè pots connectar-hi, però des d'una altra emoció.
2: És una mica les expectatives que, almenys parlo per mi, que jo tenia d'emocionar-me molt i tenia ganes de plorar, i em vaig trobar davant d'una molt bona pel·lícula, que a mi em va agradar, però que m'hi va faltar aquesta emoció i aquesta llagrimeta.
3: Però que són dues coses diferents, perquè hi ha anuncis molt i molt dolents que et poden trencar i pots fotre't a plorar, i això no determina que sigui un anunci de moltíssima qualitat. Però és veritat que hi ha aquesta expectativa que tu dius que tu vas, com que tothom ho diu, que és tan i tan emotiva i que tota l'estona estàs amb el nus a la gola... Jo crec que això fins i tot és contraproduent, perquè quan hi vas ja tota l'estona estàs pensant a quin volen fer emocionar,
4: quan
3: serà el moment que ploro, és ara, i això també fins i tot genera una distància amb la història que t'estan explicant. I no és culpa dels Javis ni de la pel·lícula.
4: Exacte, això t'anava a dir, ells no són els responsables, perquè això és l'expectativa que genera.
3: A tu et va agradar, Marta?
4: A mi em va agradar molt.
2: Quina nota li poses, tu?
4: Jo, sobre 10, 8 i mig. A la meva escola era excel·lent, això.
2: És que per mi és... Sí.
3: A la teva escola, però no el món Marta Montaner.
4: No, sí, és un excel·lent per mi.
2: Un excel·lent baix.
4: Un excel·lent.

0: A mi em va agradar molt.
1: A mi també m'agrada molt.
0: Se m'ha fet una mica llarga.
2: 10 minutets, no? Potser
0: sí,
2: li sobra.
0: Sí, potser 20, eh?
2: Uns 20.
0: Però que sí, que em va agradar tothom com ho feia. La música és fantàstica. Tots creïbles, la fotografia, una preciositat molt poètica, que sí, intentem no fer spoilers per la gent que encara no l'hagi vist.
2: Jo m'he tornat enamorat de la Penélope, feia molts anys que ja no hi pensava gaire, i per mi fantàstica.
1: Jo estic molt d'acord amb tot el que dieu vosaltres. Sí que tinc molt clares algunes escenes que ja hagués retallat d'entrada, perquè efectivament fan que el ritme de la pel·lícula, per mi, es trenqui una mica, quan en realitat la tensió està molt ben construïda i la major part d'estona sí que tot res és sobrer, però hi ha algunes parts on s'agraden massa amb el tema de la fotografia, que per mi, doncs allò podria haver estat una publicació preciosa per l'Instagram de Javi Calvo, però potser no calia que estigués a la pel·lícula. I després hi ha alguns cameos del moderneig madrileny que jo, i això ja ho ha explicat ella, per tant es pot dir, si em poses la Maria Barrier, que és fantàstica, aquesta noia que fa aquest podcast amb la Samantha Hudson, de sobte allà al mig, jo és que de veritat em penso que es posarà a fer un episodi de Bimbo Ficades, i a mi això...
0: O la Jodeline.
1: A mi això m'expulsa molt. Jo entenc que
2: no
1: això...
2: No els vaig ni veure, jo,
1: aquests. Clar, en perspectiva Hollywood, clar, o en perspectiva d'algú que no està tan dintre de tots aquests safrejos de nínxols,
2: no
1: i
2: molesta,
1: que no controlat el panorama, t'és igual. Però a mi em va treure molt, perquè a mi que em surti la Jodeline em penso que es posarà a cantar trio, saps?
0: A mi això també em fa restar nota a la pel·lícula.
1: I després hi ha algun altre, no vull fer spoilers, però hi ha algun personatge que per mi no hauria ni haver hagut d'aparèixer, i hi ha un problema de química també amb aquest personatge.
0: Ah, qui és?
1: És que no ho vull dir, perquè no sé
2: clar,
1: si és
2: que sap. Serà bastant spoiler.
0: Vale, després m'ho dic. Ah, vale, sí, ara ja t'entenc.
2: Els colors, també.
1: D'aquí un temps podrem parlar poder sense
2: spoilers. Sí, d'aquí uns quants dies o d'aquí unes quantes setmanes.
1: I et diré que també, a mesura que passen els dies, és una pel·lícula que per mi... No és que es mulli poc políticament, perquè sí que es mulla prou, però clar, centra tant en la repressió de l'orientació sexual, que està genial, que per mi hi ha altres temes de la guerra que són molt importants que queden una mica massa obviats, saps? Perquè després no passa res, però aquesta guerra la van guanyar uns i això ens va portar a 50 anys de dictadura. I per mi això s'entén i plana sobre la pel·lícula, jo crec que s'entén quina és la seva opinió al respecte, però per mi potser haurien hagut de ser una mica més clars, encara que potser fes la pel·lícula després massa evident, saps?
0: És que potser no era una pel·lícula sobre la guerra civil.
1: Clar, vull dir,
0: crec que això ja ho he anat explicant en alguna entrevista, que era una pel·lícula sobre aquests vincles construïts durant aquella època i aquell moment històric.
1: Però per mi no pots parlar d'aquest moment històric sense
2: només
1: ser molt
2: clar.
1: Només com
2: a context, no? Sinó que t'has de mullar una mica. Bueno,
1: que crec que ho són bastants, eh? Bastant clar.
0: Vull dir que sí.
1: Que no hi ha molt espai.
0: No estem parlant d'unes persones que siguin molt neutrals en el sentit polític.
2: No, i que tampoc dubtes.
0: I que no crec que tinguin por en cap moment de fer bandera de res.
1: No, però jo fins i tot hagués volgut que fos una mica més barat en aquest sentit. Que fos més explícit. No ho sé.
0: Algunes trames molt evidents, també, per mi. Però bé, això ja és també la meva opinió.
1: I últim defecte, tot això tenint en compte que realment ens
0: som
1: ha agradat.
0: Som durs, després dius de mi, però aquí
2: com
0: som
2: que posa
0: molt durs.
2: Fàcil com a
0: quina nota li poseu,
2: no?
0: Heu de dir.
1: A mi la nota em costa
2: jo
1: molt.
2: Jo li poso un 7,5, per exemple. 7,5, 7,75.
1: Jo un 7
0: doncs
1: poso.
0: Molt més durs que jo.
1: Per mi es perden algunes trames paral·leles que fa que perdis l'atenció de les trames principals només perquè s'agraden massa, també.
0: Jo crec que també hauríem de contemplar el fet que no formem part actiu del col·lectiu. És a dir, que aquí parles amb algú que hagi viscut la seva sexualitat d'una altra manera, per ser homosexual, per exemple, i probablement no tindria la mateixa visió que nosaltres, perquè per molt que siguem empàtics, no podem connectar amb aquelles emocions que aquella persona va viure.
1: Absolutament. De fet, nosaltres vam anar a veure la pel·lícula amb 3 persones del col·lectiu i ja només sortint a fora vam estar-ho comentant i ja ens havia impactat de maneres diferents d'entrada.
0: Clar, o sigui que per molt que siguem aliats en aquest sentit, no és el mateix.
1: Sí.
2: Bé, mira, ara que estàvem parlant de la Bola Negra, tenim constància que un dels seus protagonistes estaria perdudament il·lusionat.
0: Perdudament il·lusionat, sí.
1: Tu saps quan el Google Maps et proposa una ruta i t'equivoques de sortida, de sobte, i et suma no sé quants minuts, i llavors et tornes a equivocar de sortida, i et suma 20 minuts més, i no s'acaba mai el viatge? Està aquí. Ara mateix aquest noi és aquí.
2: A la ruta de la il·lusió.
1: Perdudíssim. No troba la sortida.
2: No. Està perdut.
0: I no la vol trobar.
1: Sobretot.
2: I tant de bo no la trobi mai, perquè...
1: Perquè no hi ha res millor que estar il·lusionat. És una meravella.
2: Infinitament il·lusionat. Bé, ell és un actor que coneixem molt bé. Jo diria fins i tot que és un nom històric d'aquest programa. I després d'uns anys complicats, entre cometes, pel que fa a l'amor, jo crec que ara la vida li somriu, tant professionalment com personalment. Família, Miguel Bernardo té nòvia. És una exclusiva de la revista Semana que avui publica una foto de la parella portada i titula Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat. us he portat la revista que he anat al quiosc.
0: L'actor de moda, perquè és un dels protagonistes de La Bola Negra.
1: I per mi dels que ho fa millor, eh?
2: Sí, sí, ho fa molt bé. Ho fa molt bé a la pel·lícula.
1: No estàs d'acord?
0: A mi em passa una cosa, és que no deixo de veure el seu personatge d'Elite tota l'estona. No. Parla més de mi que d'ell, eh? Perquè jo sé que ell ha fet una gran feinada i sí que el veig en un nou registre, però...
2: I que no l'entenies, de... també comentaves ahir.
0: Clar,
2: perquè,
0: no, perdó, però és que surt ferit. Jo vull dir que això és veritat que soc molt... No, Marta. És escola Mario Casas. Jo, sí, de vegades, necessito no subtítols amb el cinema espanyol.
1: Totalment
0: ja
1: d'acord. És que jo, tornant amb el cotxe, deia... O sigui, jo necessito un punt entre... O em posa subtítols o un punt entremig, entre el com si fos ahir, que no pot ser menys genuí, perquè és que parlen amb una dicció tan perfecta d'Institut del Teatre que tot és com, passa'm l'oli, sisplau, aviam si... De... Que tampoc és normal, ni és natural, ni és orgànic, versus el cinema espanyol, que és que, de veritat, com que tot és murmurar i xiu-xiuejar... Però tot eren sons.
2: En aquest sons.
1: Moment, subtitulint. Era una pel·li sense so.
0: En Guitarrí, que l'entenia perfectament.
2: Bueno, clar, que el tema d'addicció del...
0: Home, no, sí que parla, tia,
2: no?
0: Parla molt.
1: Tots parlaven... De veritat, per mi em costava entendre tothom. Tothom. I jo no sé si és que també no estic acostumada al castellà.
0: I a la Penélope se l'entén perfectament, també.
2: La Penélope, sí. La millor.
1: La Penélope se l'entén perfectament.
2: I com
1: la...
2: canta, quina sorpresa, també.
1: Creus que canta ella?
0: Estem a punt ja de dir totes les trames fins al final, eh?
1: No, però això surt al tràiler, la Penélope cantant.
0: Sí.
2: I he sentit també entrevistes dels Javis que deien que la Penélope tenia molta por a cantar, que fins i tot van valorar doblar-la, i que al final, doncs, a base d'entrenar i practicar, es va sentir còmode i es va veure en cor de cantar. I...
0: Fa un paperàs, la Penélope.
1: No. Quan se sabrà si van als Oscars?
0: Uf, queda molt, no?
2: Queda molt.
0: Queda molt. Encara.
2: Però, vaja, que totes les travesses diuen que segurament sí.
0: I que allà
2: sí,
0: encara no s'ha estrenat als Estats Units. Ah. Vull dir que tot just comencen la carrera dels Oscars allà. Sí. Ara primer hem fet la campanya més estatal i ara toca fer la travessa, la seva.
2: Bé, tornant a aquesta exclusiva de la setmana, que publica en portada una foto de Miguel Bernardo i la seva nòvia...
0: És que què deu pensar l'Aitana? Creieu que l'Aitana anirà a veure La Bola Negra?
1: No ho tinc clar,
0: perquè recordem, per la gent que no ho sàpiga, les dues últimes persones al planeta que no ho sàpiguen, Aitana Ocaña i Miguel Bernardo, exhistòrics.
2: Absolutament, i ara seré una mica frívol, però serà de les poques persones que sabrà si utilitza pròtesi o no,
0: sí.
2: Miguel Bernardo.
0: Sí, bueno, poques, no ho sabem.
2: Bueno,
0: poques. Són poques.
1: No se sap.
2: Bueno.
1: Mira, he llegit jo moltíssima gent que diu de dir, hòstia, l'Aitana se'n deu empenedir tant i tant d'haver deixat en Miguel Bernardo, si presumptament va ser ell qui el va deixar.
0: Jo estic en contra d'aquestes
1: crítiques.
2: Ara està... Potser ja està curat, jo estic
1: en contra, tot. No, jo estic en contra també, però entenc que deu ser dolor... O sigui, jo veig un post d'Instagram d'algun exnòvio meu i també se'm regiren coses. Tu imagina't veure'l en televisió, en pantalla, ha de ser duríssim. I després l'Aitana està en un procés
0: doncs ara...
1: d'intentar esborrar tot això.
0: Ah, sí,
1: literalment, esborrar-se els tatuatges, fent un follow, que jo no sé...
0: Imagina't el que ha hagut de menjar-se en Miguel Bernardo tants anys de tenir Aitana a la sopa. Ah, perquè et recordo que la promoció de Metamorfosis, el seu disc, ara la gira, que sí, el Mundial... Ell ha tingut un perfil molt més discret, però és que ell ha hagut de menjar-se Aitana amb patates, eh?
1: I ell ha patit molt i molt, que aquí ho hem comentat al programa.
0: Ell, moltíssim.
1: Molt. Bé, veurem.
0: No sé si veurà La Bola Negra, l'Aitana.
2: Jo diria que sí.
1: Jo crec que
2: no. Potser no ara, però més endavant.
1: Jo crec que no, perquè també... Mira, et diré una cosa. Si ella no tingués parella, jo crec que la miraria.
0: Jo crec que també. Jo crec que em plecs aquí, però això no és informació.
1: Això és l'estómac.
0: És un font, dos punts, estómac. En plecs aquí juga un paper que no sé quin és.
1: Però que deu ser important, jo penso.
2: Què vols dir? Que li diu...
0: Jo
2: la mirem o no la mirem?
0: No estic dient res, perquè l'Aitana ja és prou grandeta per fer, espero, el que ella vulgui. Però que igual per no ferir o perquè no sé què...
1: Clar, i que no té res a veure. O sigui, no estem insinuant. Jo em penso que sigui una relació tòxica i que ell l'estigui imposant.
0: No.
1: Però quan al final tens una nova parella, està clar que ja no només per vetllar pels sentiments de la teva parella, a qui vols protegir també, d'alguna manera, poder mantenir-te distant dels teus exnòvios, que poden significar coses per tu, sinó ja gairebé també per tu, perquè tens una nova il·lusió i els teus exnòvios passen a tenir una importància molt més relativa.
0: I en plecs aniria, ell, a veure La Bola Negra?
1: No.
0: Mai de la vida, eh?
1: Ell, tot el que sigui més d'un TikTok d'un minut, suposo que li...
2: Vale,
1: que li
2: per un altre massa... tema, no perquè fos l'ex-Laitana, sinó per un tema de concentració.
1: No ho sé, això tampoc, pot ser supercinèfil, és que no el conec, aquest noi.
2: Bé, aquesta foto de la revista Setmana se'ls veu a tots dos caminant pel carrer i és molt important que us fixeu que en Miguel porta una bossa de plàstic a la mà. Bé, aviso que aquesta bossa serà molt important perquè ens donarà molta més informació de la que a priori ens pensem. Llavors, anem a pams. Evidentment, ara explicarem qui és ella, perquè a mesura que han anat passant les hores hem anat tinguent més detalls d'aquesta noia, però abans sentirem el director de la revista Semana, que es diu Jorge Borrajo, que ahir avançava ja en aquest programa de Telecinco que es diu El verano se mueve.
0: El verano se queda perquè no l'han cancel·lat.
2: No, no, jo crec
1: que... I ja no és verano, podrien fer El otoño se mueve.
2: Més, sí, sí. Que, per cert, el presentador, jo no me l'havia mirat, aquest programa, i avui me l'he hagut de mirar una mica. Interromp tant els convidats que m'ha estat fins i tot difícil agafar els fragments d'en Jorge que pogués parlar tranquil·lament. Vull dir, fins aquí la meva crítica televisiva. Doncs bé, en Jorge explica a quins llocs els van fotografiar.
3: Yo creo que, mira, ilusión la utilizamos sobre todo cuando es algo incipiente. Mañana vamos a ver que no es nada incipiente. De hecho, les hemos podido fotografiar este fin de semana saliendo de la casa de los padres de Miguel Bernardo.
2: Per tant, important.
1: Clar,
2: no és una il·lusió.
0: No, llavors, bojament o perdudament il·lusionant, no?
2: No, perdudament jo, que em pensava que era una il·lusió, i això és una relació que, vaja...
0: Està enamorat.
1: Sogres... Hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot.
2: Però el moment que coneixes ja els sogres és que
0: Roger,
2: aquí...
0: I és veritat que tenim aquí la revista Semana en físic i el titular és exclusiva, Miguel Bernardo, l'actor de moda de nou enamorat.
2: Sí.
1: A veure... Ui, aquí hi ha moltes coses a comentar. Lo primer, ja sabem nosaltres que les revistes del cor veuen que en Roger i jo ens mirem així, de nou enamorats, i anant bé, només ens hem mirat. Això per una banda. Per tant, el que posi a la setmana, jo m'ho agafo amb pinces, a no ser que hi hagi fotografies que ho provin. Hi ha aquestes fotografies, hi ha aquesta informació d'haver anat a casa dels seus pares, i per tant, jo crec, efectivament, que en Miguel i aquesta noia són parella. Per altra banda, també penso, i amb aquest temps que fa que fem el programa, ho hem descobert, perquè hi ha gent de tota mena, que hi ha persones que estan prou grillades com per una il·lusió portar-la a dinar amb els seus pares.
0: Ah, sí.
2: De molt ràpidament, no?
1: No. Però,
2: bueno, llavors ja passa d'il·lusió a la nòvia.
1: No, jo crec que ho porten en qualitat d'il·lusió. Jo crec que hi ha gent que té aquesta mena de, primer, de confiança amb els seus pares, de confiança amb ells mateixos i de confiança amb la nova il·lusió.
2: Bueno, gent molt valenta, almenys.
0: Gent que només pensa en ella i no en l'altra.
2: Absolutament.
1: Ni en els pares. Mm. Perquè a mi el que em sabria greu de presentar-li la meva mare, cada il·lusió que conec, és això. Jo
0: justament que s'il·lusioni ella.
1: Clar, però és que també al final, si tu ho estàs presentant a aquesta persona, jo entenc que és perquè passa a formar part de la família. I això per mi només passa si aquella persona és o la teva millor amiga o parella. M'entens?
0: Em recorda quan en Risto Mejide presentava les seves il·lusions als seus fills, tan ràpidament.
2: Que aquí és cosa de dos, que l'altre també accepta ser presentat i anar...
0: No, però també has de pensar bé que si allò té bon port. O sigui, em sembla que de vegades és de persona que només es mira el malic.
1: Totalment, i a més en el cas dels infants encara és més complicat perquè com a persona adulta, una mare, un pare, un tiet, un avi, que li presentes una nòvia o una il·lusió i després ho deixes, pot fer-se'n a la idea, però un nen petit que està descobrint el món, que no només ha passat per la separació d'uns pares, que pot ser traumàtic en molts casos,
2: sí,
1: o que et descol·loqui molt...
2: No el deu ajudar.
1: Si estàs tot el dia presentant-li parelles, està clar que...
0: Hosti, avui estem xerraires, ja m'ho noto, eh?
2: No, avui hi ha moltes ganes de debatre, eh? Vull dir que...
1: Avui l'ho vols que el programa dura una hora.
2: Avui tenim 60 minuts.
1: Com que ens han enviat a l'exclusiu digital.
2: Que en portem 20 ja i estem a la pàgina 3, però anirem fent.
0: No hem dit
2: res anirem fent. A veure, més detalls que ens aporta en Jorge, el director de la revista Semana, que ens parla que aquesta visita a Can Ana Duato ens va regalar una estampa que ens resol el misteri de la bossa d'en Miguel.
3: Fueron a una comida familiar, de hecho salieron incluso con...
4: Bueno,
3: y se llevaron el tupper y con platos de comida.
4: Sí, ostras, sí. Eso ya es confianza máxima. Mira. Que no sabemos lo que llevaban el tupper.
3: No. Una era un plato con un film, es decir, podría ser queso o algo así, y lo otro era un tupper en una bolsa.
2: No hi ha res més mundà i bonic que sortir de dinar de casa als sogres i que t'hagin carregat de tàpers fins a les celles. I ara li he passat a la Marta la revista perquè ella porta un plat. És a dir, ja no és un tàper, és un plat amb paper film.
0: Un plat, o sigui, un plat de ceràmica, embolicat, i el contingut és que podria ser un pollastre. No t'ho sé dir.
1: Aquí l'Anna Duato s'ha agradat de més a la cuina.
2: I li agrada molt.
1: Estan marxant amb una quantitat de menjar ingent.
2: I on se l'emporten, aquest menjar, no?
1: Què vols dir, que poder viure plegats?
2: No, jo no crec que visquin plegats, però que sí que passen temporades juntets.
1: Poder és aquella època que vius plegats, però que tens dos pisos.
0: Sí, ara toca casa d'un, ara... Això sí, tens sort de tenir casa, clar.
1: Exacte. Efectivament.
2: Ara sí, qui és ella i què en sabem? Sabem que ella no és espanyola.
1: Mira, me n'alegro molt. Saps que això Vull dir que poder no, i és fortuït, i... però jo estic segura que en Miguel sent com és, que a més el veig tan sensible, pobre xaval, li deu haver costat molt i molt lligar amb sent l'ex de l'Aitana, sobretot aquí.
0: Sí.
1: Tu saps la filla de la Belén Esteban, que just ara està tan de moda, que ella ha hagut de marxar del país...
2: I has de lligar amb gent que no sàpiga d'on vens.
1: És literal un emigrant per que... estar a l'exili, aquesta no noia, m'entens? Perquè aquí hi ha una pressió mediàtica tan bèstia sobre seva que no pot relacionar-se de manera normal amb el món.
2: Segons la revista, aquesta noia tampoc resideix a l'estat espanyol i, de fet, així ho explicava el director de la revista ahir a Telecinco.
3: Es una joven, es decir, de 27 años para cumplir 28 en un par de semanas, nacida en Letonia, en su capital, Riga. Lo que no sabemos es todavía cómo se han conocido, porque ya hasta donde sabemos está afincada a mitad de camino entre Montreal, en Canadá, y Nueva York. Entonces, lo que sí está claro es que Miguel está atravesando probablemente el mejor momento de su vida, profesional y personal. Desde Aitana se la había relacionado de manera con rumores con varias parejas, pero ya oficial y con fotografías.
1: Bé, no ho oblidem, se l'havia relacionat amb l'Ester Expósito.
0: Sí.
2: També.
1: Sobretot, perquè després se l'havia relacionat amb la Greta Fernández i altres actrius, però eren tot amigues.
2: La nova nòvia en qüestió és de Letònia, viu entre Nova York i el Canadà, farà 28 anys d'aquí 15 dies, per tant, si és del 98, es porten 2 anys amb en Miguel, que ell és del 96. Llavors, ens queden un parell d'interrogants molt importants. 1. Com es van conèixer? Que això no ho resoldrem avui, perquè encara no se sap, ningú ho ha explicat, però a què es dedica ella sí que ho sabem, i qui ens ho ha resolt ha estat en Javi Hoyos.
5: ¿Quién es ella? Se llama Zana Red, es modelo, vive entre Toronto y Nueva York, es guapísima, tiene un pelazo, pero además es muy divertida también porque hace vídeos... I present to you my unique one-of-a-kind. Bebeo, hace este tipo de vídeos graciosos, es monísima esta chica, me parece muy divertida, muy graciosa, y bueno, pues ay, está con el actor, vamos...
2: No sé si la coneixíeu, té uns 300.000 seguidors i es veu que es va fer bastant viral a TikTok amb uns vídeos que feia, però com que no sé ni entrar al TikTok, no ho sé ni mirar.
0: Parlen en anglès.
2: Entenc. Segurament, jo crec que sí.
1: Que internacional.
2: Per la seva banda, la revista Vanitatis també ha explicat que la parella ha estat passejant aquest cap de setmana pel barri madrileny de la Latina i que van dinar a un dels restaurants de moda de Madrid, que es diu La Toguita, i explica que alguns clients, en veure en Miguel, el van reconèixer i li van demanar fotos, que ell no va tenir cap problema per aixecar-se i fer-se fotos i parlar amb tothom. I Vanitatis també diu que es van passar tot el dinar agafant-se de la mà i fent-se petonets.
1: Ai,
2: i vivint aquest enamorament.
0: Jo també me n'alegro molt per ell, eh?
1: Ai, molt. Mira, és de les coses que... poder serà de les coses que més feliç m'han fet aquest 2026.
0: Avui segur, com estàs.
1: Aquesta setmana segur. És la gran notícia de la setmana per mi.
2: Ara serà molt interessant veure si a partir d'aquesta exclusiva comencen a fer vida plegats, almenys la vida pública, d'anar als actes junts, d'anar alguns compromisos de marques, i ara venen dos compromisos molt importants. Si la bola negra va als Oscars, a veure si ella l'acompanya.
0: Bueno, ara venen.
2: Bueno,
0: falten uns mesos, eh?
2: En els propers
0: abans
2: mesos.
0: Abans falta el primer Nadal junts, eh?
2: Primer Nadal junts, i si ho superen, hi haurien els Oscars. Però atenció,
1: si
2: perquè
1: superen.
2: Ja...
1: Bueno, si superen. Fos una gincama.
2: I llavors hi ha els Goya, que atenció...
0: Ai, sí.
2: Data important. En Miguel té molts números d'anar-hi. Se celebraran el 6 de febrer a Pamplona. I llavors ja hi ha xup-xup a la xarxa.
1: Un 6 de febrer.
2: Es podria trobar guanyant un Goya un 6 de febrer.
0: Que és una cançó que l'Aitana no li va dedicar a ell,
1: no,
0: sinó que és per en Sebastián Yatra. Però, i és casualitat, la vida és així, té aquestes coses.
1: Se'n deu empenedir tant en Miguel d'haver fet tan pública la seva relació amb l'Aitana. I això, per desgràcia, i per sort seva segurament, farà que protegeixi per sempre més, jo em penso, la seva intimitat. Clar que també pensava això de l'Aitana després de la relació amb en Yatra i amb en Plex, una mica més, i ens han convidat a tots els fans a entrar a casa seu.
2: Bé, haurem de seguir. Sobretot l'Instagram d'ella tinc ganes d'anar seguint per veure si el comparteix o penja alguns vídeos. Ella és una mica com tu, Juli, en el sentit que ella va explicant què fa en el seu dia a dia, fa molts vídeos i, bueno, veurem si el comparteix. Dit això, obrim una carpeta que ens obliga a posar-nos una mica més seriosos.
0: Què passa?
2: Demanava torn de paraula a la Juli.
0: Milova,
1: no, era per fer-te un senyal de que Rosalía no sé jo si entrarà. Però bé, seguim, ja ho veurem, tu ets el director.
2: De com ha celebrat l'aniversari la Rosalía. Bueno, escolta'm.
0: Com anem tan tard comentant l'aniversari de la Rosalía.
2: Anem tan tard que ja no ho sé ni calcular. Marta, obrim la carpeta.
1: És que ho han celebrat fa molt... Bueno, ja us ho explicaré.
2: Obrim la carpeta de la crisi que estaria patint l'agència d'influencers de la Dulceida i Management, que fa dies que en parlem, la veritat.
0: Sí, una presumpta crisi que estarien arrossegant des de fa temps amb una gota que hauria fet vessar el got, que és la renúncia d'una peça clau dins l'agència.
6: Esta fuente me dice que están pasando cosas muy graves, que la directora, no Ana Pascual, sino como la coordinadora que llevaba 8 años, se ha ido, que era la que manejaba el cotarro, porque Ana Pascual sí es la imagen, igual que Dulceida, pero al final la que estaba ahí era la que llevaba 8 años, que los talents se quedaron bastante como desamparados ante esta ida de esta coordinadora.
0: Això és el que deia la setmana passada la periodista Ana Gurguí al programa El Sótano, on revelava també un dels últims talents que han abandonat In Management, que és Ares Teixidor. Estàvem parlant de 4 baixes en un mes, deia ella, a les quals li hauríem de sumar un nom que s'ha conegut aquesta setmana, que jo no coneixia, que és Edgar Padilla. Primer cop que sento aquest nom, però és un noi que formava part d'In Management i que ara ha dit que es portarà les coses pel seu compte. Un noi, un creador de contingut amb 130.000 seguidors a Instagram i a TikTok. Aleshores, el cas és que la Dulceida ahir va assistir a la gala dels Premis Forbes, que celebraven els millors creadors de contingut del 2026, i per això s'explica que ahir no assistís a la premiere de La Travessa a Barcelona.
2: Ja tenia un altre compromís.
0: Perquè si no, jo imagino que la casa hauria volgut i, de fet, li hauria demanat que hi anés activament. No pots parlar d'aquest tema, oi, Juliana? Perquè estàs de molt mala llet.
1: Després parlem d'aquest tema, no? Entenc.
2: Avui té la
0: dels influencers que han assistit a La Travessa a la premiere? Vale, vale. Doncs clar, la catifa d'aquests Premis Forbes a Madrid, els periodistes van preguntar-li a la Dulceida per aquesta presumpta crisi a In Management.
7: ¿Qué está pasando? Lo que pasa en todas las agencias. La verdad que estoy un poco flipada y sorprendida por, uno, toda la desinformación y ya como bulos, ¿no?, de cosas que se suman y tal. Estoy bastante alucinada porque las agencias de toda la vida tienen una rotación. Somos la primera agencia de influencers, llevamos 10 años. Somos una empresa muy familiar, nunca hemos pretendido llevar a 300 personas ni nada, nos gusta el mimo. Entonces sí lo entiendo, que es goloso porque hay un nombre ahí detrás, ¿no?
0: Són declaracions per l'Espanyol i ella, com la sentíem, es fa l'ofesa per les informacions que han sortit aquests dies i nega la crisi, nega la major. Diu que això és desinformació, etcètera, etcètera. I explica que la rotació de talents, per tant, que els influencers de l'agència vagin i vinguin, és habitual en una agència de representació.
7: En totes les agències se van. Si tu mires tots aquests 10 anys, s'ha ido mucha gente y ha entrado muchísima gente y así seguirá, ¿sabes? Y tú te vas a cualquier otra agencia y pasa lo mismo. Y hay meses de más salidas, de menos, de muchas entradas. O sea, este mes nos han entrado 6 personas. De golpe. Que eso, hay un mes que no entra nadie, un mes que entra uno, un mes que se van 4.
2: Rotacions, diu que són.
0: A mi, sí. Però a mi això em fa empipar una mica. Ara li exigeixo una transparència com si estiguéssim parlant d'un
2: servei,
0: públic de la Generalitat,
1: d'un
0: òrgan governamental. Però és que la Dulceida ho explica com si fos mega evident que han fitxat 6 persones, però li podem recordar que la seva web porta dies sense funcionar amb un comptador que està a 0 dies, 0 minuts, 0 hores, 0 segons, vull dir...
1: Cosa que ella també ha d'entendre que
0: tinguem preguntes.
1: No, i que això agreuja les sospites que es puguin tenir des dels mitjans d'aquesta empresa que poder fa aigua.
0: És que, a part, ho sento, però no només són sospites, perquè els panots parlen una mica.
2: Fem una pausa i saludem en Marc Andreu perquè hem de recuperar tots els detalls de la presentació de La Travessa VIP ahir a Barcelona.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: Marc Andreu, bona tarda.
10: Bona tarda, pendons.
2: Espero que estiguis recuperat de la trencada de cara.
10: Home,
2: que va fer la teva companya Marta.
10: Per això vull ser com sec, ben lluny de la Marta, perquè
0: ai,
10: no vull...
0: Veritat,
10: no vull dir-la, però... Durant uns dies de descans. Doneu-me... que mi nena reflexioni.
2: Marc Andreu, Com esteu? Us esteu mirant amb la Juliana?
10: No,
1: és que... Tantes hores plegats. Tant amor entre nosaltres.
2: Tantes històries, no, també?
10: Hem viscut tantes emocions junts.
1: Tantes i totes dolentes.
10: Amor, no.
2: Les últimes ahir al vespre.
10: També riem molt. Però ahir, precisament, no va ser un dia de riure.
1: Ahir va ser difícil. El Marc Andreu jo mai l'havia vist tan suat.
10: És que feia molta calor.
1: Molta calor.
2: Bé, hi ha molts oients que ens estan demanant, per altra banda, que parlem d'aquest primer capítol de la Travessa VIP i que ens demanen si ho seguirem i tal.
0: Boníssim, eh?
2: Clar, tu, Marta, has començat el primer,
0: sí,
2: ja.
0: Sí, estic a punt d'acabar el primer episodi, molt dins. M'està agradant molt.
2: Tu, Marc Andreu, ja l'has vist, ara repassarem alguns fragments i també li dones bona nota.
10: Molt bona nota. He vist els dos primers, de fet, que ja estan disponibles a la plataforma 3CAT.
1: És que treballen molt bé la gent d'Aguacate, la productora.
2: Bé, abans de sentir alguns fragments d'aquest primer episodi, tornem al Museu Marítim de Barcelona, on ahir al vespre hi havia la...
0: Estrès posttraumàtic.
10: Sí, exacte. Va, sí, ahir al vespre hi havia el Catifa Vermella, a partir de 6:45 de la
2: volíem
10: tarda.
2: Volíem sentir moltes veus, sí, protagonistes, en vam poder sentir poques en directe.
10: Bueno,
2: no us vau quedar una estona, llavors, aviam, a parlar amb ells.
1: Aquí ja no passa absolutament res, perquè jo ja entenc que no som el centre del món, ni el, o sigui, jo ja ho entenc i no ens hem de mirar només al Malic. Però és veritat que muntar un esdeveniment a les 6 de la tarda, quan tens justament un programa de la casa, que amb diferència és el que més bombo li ha donat en aquest format, a mi em sembla una mica estrany. Perquè condemnes, efectivament, a que dues persones de l'equip no puguin estar en directe aquell dia en el programa, que hagin de fer una cobertura que, a més, no es va poder fer ni amb tècnic, i que no puguis tenir tots els protagonistes. Si ho haguessin fet més tard, avui t'explicaríem tots els protagonistes i quedaria molt millor, no estàs d'acord?
2: O sigui, si han arribat puntuals a l'hora de la cita, els haurien tingut tots en directe, cosa que no vam poder fer, i que us vau haver de quedar una estona més, i m'imagino que ara el sentirem, no?
10: Correcte, sentirem alguns dels personatges que també hi havia allà a la Catifa Vermella. Recordem, els tiets ja els vam fer en directe, també vam poder parlar amb el Jair i la Neus. Doncs, una de les persones que ens va sorprendre, que no és cap de les convidades, però que és la primera persona que ens vam trobar a l'entrar a la Catifa Vermella...
1: I que se'ns va abraonar.
10: És aquesta perfecta.
11: Què tal? Soc la mare de la Laura.
1: Ah!
11: Ho segueixo molt, eh?
1: Encantada.
2: La mare de la Laura Escanes?
1: Ens va parar la mare de la Laura.
2: M'encanta aquesta senyora.
1: Va ser genial.
2: Sí,
1: ella és, ho és tot a partir d'ara.
10: Va entrar directament a atacar i dient que és oient. Bueno, que ens segueix molt, entenc que també és oient.
1: Sí, ens va fer moltíssima il·lusió, la veritat.
10: I això, clar, ho vam portar... La Juliana li va preguntar a la Laura quan es van trobar a la Catifa.
1: M'ha parat la teva mare.
12: Que mona, és que, clar, la meva mare, vull dir, s'informa de tot el que passa a la meva vida, llavors tu, com que també estàs a la meva vida, doncs saps perfectament.
1: Per la teva mare devia ser bastant dur al principi, no? També tenir tanta informació de sobte de la seva filla allà, no saps què és veritat, no saps què és mentida, deus patir tant i tu tan petita.
12: Clar, però també et diria que jo patia per si ella estava patint, o sigui, era allà un peix que s'estava mossegant la cua tota l'estona.
1: Però ara entenc que ja s'ha acostumat.
12: Sí, sí, també ara, a més, crec que llegeix les coses i ja ni s'ho creu. I a vegades em ve i em diu, ha passat això?
10: I vam estar parlant això d'una mica de la mare, també de la Travessa, que li fa molta il·lusió una temporada nova, de si feia les campanades o no, bueno, una ja, mica...
1: Que jo crec que ja t'ho puc dir, que hi haurà temporada nova i que més farà les campanades.
0: Temporada sí, nova de la Travessa anònima o la Travessa VIP?
1: Això
0: VIP
1: no, no, clar, no t'ho sé dir, VIP 2 és difícil perquè més famosos a Catalunya no n'hi ha. Clar, sí que és igual perquè els treuen d'Espanya, però bueno, no sé amb qui es fa.
0: L'Arnau París i la Rais.
2: Clar, no sé si podran...
0: Tu i en Marc Andreu, llavors, perquè ja no tindran aquí més trucar. Mm.
2: I l'Escapa i la Diana...
0: L'Escapa i la Diana... No, sí que hi ha més gent.
1: Ja ho trobarien. No, jo crec que tornaran a fer una anònima, si ho fan.
0: La Vallespia amb algú.
1: Què vols dir?
2: La Vallespia
1: super... Amb el Camil, no?
2: Estaria bé.
0: No, amb el Camil, no.
2: No, amb l'Andreu Joanola, per exemple, dos amics.
1: Mira,
2: bé.
1: I tu i l'Andreu Joanola?
2: Hòstia,
0: no, no us entendríeu pas.
2: No.
1: Fotria patir, eh?
0: En Joel Díaz amb algú.
1: Sí que seria
0: guai. Que sempre hi ha la quota aquesta humorista?
1: Sí. A mi m'agradaria anar-hi amb en Joel Díaz. Però bueno, ara ja diré que no si m'ho proposen, perquè ja és per orgull. Per amor propi jo ja hauria de dir que no.
10: Doncs nosaltres estàvem situats en aquesta entrevista davant del fotocall. Per tant, tots els famosos anaven passant per darrere i per fer-se les seves fotos de rigor. I a mitja entrevista amb la Laura van començar a fer-se fotos als germans Casas i, evidentment, la Laura es va distreure.
12: És que estava mirant que monos els Casas, eh?
1: Són moníssims, tia, fan un fàstic, són la família ideal, literal.
12: Són moníssims, la veritat.
1: Bueno, doncs ens quedem amb això, família. Moltes gràcies, Laura.
10: van venir això, les carcasses, per donar suport a la Sheila i el seu germà, i el Christian, i va passejar-se per allà.
2: S'acaba així l'entrevista amb la Laura? Perquè no veig que hi hagi més fragments de Laura Escanes.
0: Oh, no!
2: No teníem com una,
0: no, i si hi havia
2: una missió
0: un
2: molt
0: tema,
2: clara.
0: Hi havia un elefant a l'habitació que l'havíeu de treure.
1: Jo només puc fer una cosa.
0: Espera, no expliquem-ho, la polèmica, perquè les declaracions de la Laura al matí de Catalunya Ràdio de fa un parell de dies van portar molta cua, perquè parlava sobre ser un perfil buit a xarxes, sobre ser una influencer només de lifestyle, que si no s'havia posicionat en la crisi d'habitatge... De fet, ahir vam tenir un debat molt llarg com a prèvia d'aquesta connexió amb la travessa.
2: I perquè... gràcies a la connexió d'avui...
0: D'avui sabrem si la Laura vol matisar les seves paraules i tal.
10: Vist això...
1: Bé. Teniu raó. Jo vaig prometre en antena que li preguntaria això a la Laura... No només això, sinó que jo al matí ja havia previngut la Laura i li vaig dir, escolta, parlarem d'això, si et sembla bé, t'ho preguntaré. Oh,
2: em sembla fantàstic.
1: Us prometo que no va ser que no volgués preguntar-ho, sinó que genuïnament me'n vaig oblidar. Completament. Se me'n va anar completament del cap. Tornant a casa, ja vaig escriure desesperada en Marc Andreu perquè, de sobte, escollint el tall de xarxes... Pam, em va venir al cap i dic, ens hem deixat de fer l'única pregunta que li anàvem a fer a la Laura i he fet les preguntes de sempre de si està contenta amb la puta travessa 4, tio. Demano disculpes amb l'audiència i amb vosaltres, però que sapigueu exacte que no hi ha ningú que estigui més enfadada amb això que jo mateixa. Feines tindré de perdonar-me a mi.
2: La condemna ja és l'enfadament també ella mateixa.
1: No, no, nois, de veritat, no sé, era un dia... O sigui, no és per posar excusa, però sí per explicar-me, era un dia amb moltíssimes emocions, era un dia molt intens, feia molta calor, estàvem ja farts de tot i no vam poder més, i jo, de veritat, se me'n va anar del cap totalment. Se me'n va anar la puta olla.
2: En tot cas, tu saps una mica com ho està vivint la Laura, tot això.
1: Sí, ella les polèmiques ja les viu a molta distància, perquè està molt acostumada a estar al centre del debat i a que tothom parli d'ella des de superjoveneta. Però és veritat que va ser bonic perquè ella i jo vam tenir un debat com el que vam tenir aquell programa, com dues amigues que comentàvem el tema amb el dir no sabem ben bé quina és la resposta correcta d'això. I la Laura també ho especificava, això de dir jo és que tampoc sé ben bé, vaig dir això perquè em sembla que és això, però estic oberta a canviar d'opinió.
0: Tenim oients que ens critiquen a nosaltres com a programa, dient que per què som tan durs amb la Rosalia, que es posicioni, com fer-li aquesta... no sé, com persecució. En canvi, amb la Laura sembla que siguem més laxes, potser perquè és amiga nostra.
1: Jo crec que són dos casos radicalment diferents. Per començar, amb la Laura no la vam ni perdonar ni no perdonar, ni ser... Senzillament vam aprofitar el pretext per tenir un debat
0: sí.
1: En el qual realment encara no tenim una opinió molt... O com a mínim no tenim una opinió conjunta ferma. Cadascú té la seva manera de veure-ho i jo, per exemple, no tinc del tot clar i tinc molts dubtes sobre el
0: tema. I tenim contradiccions.
1: Totalment. Després, la Rosalia és un perfil internacional amb moltíssims seguidors, és un perfil que és una cantant i és una cantant que ja s'ha posicionat en moltes coses, que això també marca la diferència. La Laura és una influencer de lifestyle, sense menysprear-la, però també cadascú fa el que fa i dona pel que dona. Llavors, crec que són casos diferents i, en tot cas, també penso que nosaltres mai hem exigit res a la Rosalia.
0: La Dulceida sí també que... és de lifestyle i a la Forbes diu això.
2: Però aquests dies hem estat amb la lupa, amb Rosalia. Vull dir, de Rosalia encara no ha dit res, que ho hem anat comentant, això. Vull dir, sí,
0: també és perquè és la famosa
2: pendents.
0: Més important
2: clar,
0: que tenim.
1: I que sobre el tema de l'habitatge, la Rosalia té una immobiliària i la Laura no, per exemple, que també són coses que diferencien els perfils. I jo crec que una influencer de lifestyle es pot posicionar com va fer la Dulceida, però em sembla que també la nostra demanda com a espectadors és diferent davant d'una noia que fa lifestyle que no d'algú que
0: no.
1: És internacional.
0: Per mi no, per mi és la mateixa. Però bueno, això és un debat que podríem estar hores i hores,
2: Etern, i que és molt interessant.
0: No el tanquem mai.
2: Està bé que s'obri
1: els ulls, també. Algú que t'explica quin és el seu lip liner, vull dir-te, és molt diferent que algú que té tota una narrativa, algú que té tot un món, que és el cas d'un artista, saps?
0: S'ha posicionat amb altres causes, la Laura, perquè és una persona que també és sensible.
1: Sí.
0: I que les històries li arriben i quan alguna cosa la toca i la commou, la comparteix amb els seus seguidors.
1: I que jo crec que està bé que així sigui. El que passa que no sé si sempre ha de ser-ho, o sigui, si és obligatori que sempre es posicioni, i sobretot en quins temes sí i en quins no, saps? O sigui, quan hi ha sí i quan no, saps?
2: Bueno, és que no hi ha una resposta i d'aquí el debat.
1: Però vull dir, llavors hauríem de decidir de dir, vale, doncs aquests perfils amb més de X seguidors, nosaltres creiem que moralment s'haurien de posicionar sempre que el tema sigui X o Y.
0: Els seguidors del Canal Sortir d'aquí també ens van demanar explicacions quan la Goico va fer aquell comunicat sobre Ceuta. I nosaltres el vam donar.
1: Clar, però, però això és molt diferent, perquè el nostre és un programa d'opinió. Nosaltres ens dediquem a opinar constantment sobre tot. Saps? No estem explicant quin és el nostre lip liner.
0: Jo això és sobre que... ser un... per... jo no et considero que la Laura sigui aquest perfil.
1: No ho sé. No ho tinc clar.
0: És una persona que ha parlat entrevistes de moltes altres coses, de relacions de manipulació...
1: Clar, però perquè ho ha viscut ella.
0: Bueno, clar, és que és el seu perfil personal. Arroba Laura Escanes, és la seva vida privada, justament. Per això també apareix a la premsa i en aquest programa.
1: Clar.
0: Perquè la seva vida privada és notícia.
1: Sí, però fins quin punt això implica que tu hagis de... És que ja... No ho sé, jo penso
0: que... És que no l'acabaríem mai.
1: No, i penso que el focus està equivocat de veritat, que el focus està en perquè nosaltres hem de tenir aquestes expectatives, saps? Nosaltres ens hem d'aprendre que, com a espectadors, que ens hem de formar d'una altra banda. Igual que a Merlí o en qualsevol sèrie no ens explicaran depèn de què, doncs depèn de quin perfil, no és la persona que ens ho ha d'explicar.
0: Però aquí tornem al tema d'ahir. Igual no és qui ens ho ha d'explicar, però sí que es pot posicionar i ja està.
1: Ja, tia, però és que després, quan es posicionen, a la Goico li vam dir el contrari.
0: Sí, i això és el que vam dir ahir,
1: també. Com que ets de lifestyle, millor que callis. Llavors, no sé. Només... Jo dic, millor que calleu totes.
0: I aquí està la meva contradicció, també, perquè només m'agrada que es posicionin quan pensen el mateix que jo.
2: I quan no et decepciones.
0: I quan no penso, més val que callessis.
2: Bueno. Molt bon debat, noies.
1: Tu no dius res perquè no saps què.
2: No, vull dir, jo ho trobo tan simple com si jo fos Laura Escanes, que no ho sóc, ni ho seré mai. Si hi ha un tema que no domino, com que no tinc prou informació, no donaria la meva opinió i s'entitllaria de que no em posiciono. Jo diria, doncs no tinc prou informació per posicionar-me. I a mi això també em passa a la meva vida, habitualment.
1: Però això es pot entendre en un cas com el de Ceuta, que és un cas que hi ha mil temes de relacions internacionals entre mig, etc. Quan estem parlant d'una cosa tan bàsica com que han fet fora de casa seva una persona de 87 anys, aquí jo entenc que la gent li demani explicacions amb ella i a qualsevol perfil. Mm-hmm. Però també em sembla tan bàsic que ningú vol que una persona de 87 anys estigui al carrer que penso...
0: I no només amb el cas de la Mari Carmen, vull dir, tantes altres desgràcies en qüestió de matèria d'habitatge que hi ha actualment. Sí. Vull dir, amb el fet que hi hagi gent que, per exemple, se separi i no pugui anar a viure a un altre lloc per dependència
2: totalment,
0: econòmica...
2: Totalment, els preus dels lloguers, la bombolla...
0: És exacte,
2: tot,
0: és que està petant ja.
2: Sí, sí, és una crisi global.
1: Uf, en canvi, la Goico sí que ho va compartir. Perdoneu, eh? Saps? Vull dir, és que no... I vol dir que això... O sigui, això fa que la Goico llavors de sobte sí que és un perfil que...
2: Com a conclusió, el que dèiem l'altre dia, que costa molt dibuixar una línia per decidir en quin moment s'han de posicionar qui no, amb quins temes sí i amb quins temes no. No tenim la resposta. Si algú la sap, que ens la faci arribar. Marc Andreu, bona tarda.
10: Sí, aquí, sí. No, molt interessant, de veritat, aquest vèrtex. Molt millor que vèrtex, de fet, diria, aquest
0: debat.
10: Què és,
0: vèrtex?
2: Va. El nou programa de Pallissé a 3, no?
1: Hosti, Déu-n'hi-do.
10: Va, seguim, tornem a la catifa, si us sembla, perquè vam poder parlar amb molts dels concursants, uns d'ells, els germans Casas, que ens recordaven de la nostra visita al rodatge a principis de maig d'aquest mateix any.
13: Que guapa vas!
14: Sí, us vaig venir a veure a Mallorca.
13: Com estàs, guapíssima?
14: Vosaltres, després de tants mesos sense parlar català, avui l'heu hagut de practicar una mica entre vosaltres, de dir, va, parlem-lo.
15: Una mica. A setembre hem tingut que donar una mica de classes, però bé, bé.
13: S'oblida ràpidament, això és veritat quan ho practiques. Però bueno, aquí anem una altra vegada arrencant el català.
15: És una mica com la bici, també, que sí. Tampoc s'oblida.
2: Estaven còmodes ells, s'ho estaven
10: molt
2: passant
10: còmodes,
2: bé.
10: Tenien a tots els mitjans, vull dir que no tenien cap problema. M'estan i amb tots els altres concursants.
0: Em declaro culpable.
2: T'agraden, eh?
0: M'estan agradant a la travessa.
10: Ho fan molt bé a la
2: els
10: travessa.
2: Els teus favorits gairebé en aquest moment? Encara no, eh?
1: S'han cridat molt i molt, ja.
0: I si s'han escridat entre ells?
10: Encara no al primer episodi, però...
0: Ah, que això passarà,
10: ja
0: veureu, spoiler.
10: Sí, sí, tenen molta actitud.
0: Eh?
10: Ella sobretot, però ell també...
1: Ella no està en la seva gent, era...
10: No, almenys en aquest rodatge, no. Però, de fet, mira, diuen que ho van donar tot en aquell rodatge.
13: La nostra relació jo crec que serà com marcada per els crits, per l'emoció, pel plorar, tot això, o sigui, és... de relacions d'armants.
15: Per nosaltres crec que era viure-ho, fer el nostre lloc, i estem molt contents. Al final ho hem viscut com jo hem donat tot, així que més no podíem donar.
13: Això, hem donat tot, llavors era impossible donar més.
2: Hi ha un esforç evident per parlar el català, veig.
10: I en el propi episodi també, perquè entre ells també parlen tota l'estona en català.
0: Sí, tota l'estona. En general tothom parla en català. A veure, que no hauria de ser notícia, això.
10: No, però...
0: Eh?
2: No, però ells dos que...
0: No, però clar, tenint en compte els fitxatges que s'han fet, sí que és notícia, sí.
10: Però la Juliana, parlant amb ells, i com a detectiu del Corqués, només li interessava conèixer una resposta.
1: Sí. Per tant, guanyeu?
15: no, del partit, però... Ah, ja ho veurem.
14: Esteu contents, que és el que importa.
15: Sí, sí. Per nosaltres, realment, és que guanyar era viure pràcticament tota l'experiència, així que podem dir que hem guanyat d'alguna manera. Hem guanyat totes les parelles, la travessa, des del dia 1.
10: Sempre que parlem de la travessa ens interessa també saber si es va lligar durant aquell rodatge. Doncs les nostres dues estrelles valencianes, la Nerea Sanfe i la Carolina Ferrer...
1: Les millors topo, eh?
10: Sí, sí, són molt divertides. Top. Ens van donar la resposta.
16: Estic tan orgullosa de nosaltres, sí, perquè ha sigut tan divertit i tan fort, tan dur, i han sigut tan fortes, Juliana, que la gent fliparà.
1: Jo només amb el tràiler ja us he vist les més divertides, segur. Això us endueu a casa de premi seguríssim.
16: Sí, sí. Carolina va lligar en un, no, en sí, una no, de Mallorca.
17: Un tècnic de
1: Xisco. De però vas lligar en plan de que us veu agradar o us veu liar?
16: No, no, no se va
17: liar. Ell m'agradar a mi, jo a ell segurament no.
1: Però com no li has d'agradar amb aquests ulls, sí, per favor.
17: Bueno, és que no anava amb aquests ulls.
16: Es pareixien unes croquetes, però ja ho veuràs.
1: La Carolina se'ns va enamorar. I m'encanta que ens ho expliqui.
10: A mi m'agrada el moment en què la Nerea, ja com a funció de presentadora, t'agafa el micro...
1: No, no, em van robar totalment el reportatge.
10: I van començar a presentar elles, però bé. Qui també es va parar a xerrar amb nosaltres va ser la Raquel Sanz. Oh.
1: Escolta, diuen que aquesta experiència t'ha canviat la vida i que no te n'empenedeixes en absolut d'haver-ho acceptat.
18: Gens, però és que pensa que jo he fet esport tota la vida i m'agrada molt fer una mica coses atrevides. No, jo sempre dic que m'agrada fer una mica bastant de tot. M'agrada provar coses perquè m'avorreixo, per tant vaig canviant.
1: Que m'ha semblat molt maco que han vingut molts companys teus del TN com a amics a donar-te suport.
18: Sí, són excel·lentíssims companys i estic molt contenta que siguin aquí.
10: I al final també vam parlar amb ella de que tots els concursants, o gairebé tots, han fet molta pinya i tenen un bon grup d'amistat.
1: I heu fet molta colla i has fet una colla d'amics de gent de 20 anys de sobte.
18: Mira, això és molt meravellós, perquè la diferència intergeneracional que hi havia des de la vintena fins a la cinquantena, que era amb la Carolina i jo, que érem les veteranes, jo sóc la més veterana, hem congeniat d'una manera que m'ha sorprès positivament. Coneixes gent que fa coses molt diferents a les teves i a mi que m'encanta conèixer la vida de les persones, que per això soc periodista i curiosa, doncs ha sigut meravellós i hem tingut la gran sort que ens hem entès molt bé, molt bé. I de veritat, és un grup d'amics esplèndid, meravellós.
10: I res, així va ser una mica la catifa. Després ja es va projectar el primer episodi en una gran sala que estava mal sonoritzada, per cert, però bé, es pot recuperar tota a la plataforma.
2: Hi havia una presentació... Víctor Navarro, que em va enviar uns àudios dient no se sent gaire bé.
10: No, gaire bé, no.
2: Li vaig dir, jo no sóc el tècnic de so, no.
0: Jo no sé què passa, que no el veig mai, però en canvi tothom el veu.
2: Perquè no para de voltar.
0: No para de voltar i que va, 5 minuts a cada lloc, 5 minuts a la travessa, ara 5 a no sé qui amb el seu amic Martí o no sé què a les mantequeries
1: pirenaiques.
10: Per cert, perdó.
1: No, dic que sap greu perquè és veritat que era un esdeveniment que Trescat venia com el més espectacular que s'havia fet mai. Jo crec que així era, però després sí. Poder no acabava de lluir un cop a dins. Sempre lluirà més un teatre.
10: I també per culpa de la pluja no va lluir fora, vull dir, altres problemes que van tenir. Una presentació, per cert, conduïda per l'Helena García Melero un any més, on ens van regalar un lot de marxandatge, que això sempre ja sabeu que m'agrada, i llavors, un cop vist el primer episodi, doncs res, vam anar uns quants... No, però jo us ho explico així ràpid, per si voleu...
0: Bueno, vam anar amb els VIPs...
2: Per si voleu anar acabant,
10: no? Si voleu anar acabant, no sé. Vam anar als VIPs allà a menjar una mica d'hamburgueses, vam estar tots allà una mica
2: barrejats... Les hamburgueses espero que estiguessin bones, però la pregunta... és si va haver trobada amb la Goico, amb qui la Juliana tenia un intercanvi d'opinions, no sé si pendent, perquè el van fer a través de la ràdio i de missatges, però no sé si es va produir aquest moment.
1: Roger, m'agrada que ho preguntis, sempre atent. La resposta és que aquesta trobada, com no podia ser d'altra manera, per altra banda, es va produir. No ho tenim gravat, per desgràcia, però la Jess va passar pel meu darrere i jo vaig insistir de saludar-nos i de fer-nos dos petons, i ella, com una fletxa, va seguir recta i només em va fer adéu amb la mà. I jo ja li vaig insistir de dir, escolta, Jess, va, vine, tia, fem-nos dos petons. Res, no va haver-hi broma que collés. No tenia ganes de saludar-me i, sincerament, em sembla just. Vull dir,
0: públic si ella, difícil.
1: Si ella considera que aquestes diferències ideològiques han d'impedir que ens puguem fer dos petons, em sembla correcte i em sembla bé.
0: Un altre bon debat, aquest, eh?
1: Un altre debat, i que estaria guapíssim tenir, és com pot ser que Trescat convidi influencers que parlen en castellà a les seves xarxes, i no només això, sinó que fan la promoció pagada, perquè si no, no posarien hashtag publi, a les seves xarxes en castellà d'un programa que és en català, no?
2: Doncs és una molt bona pregunta. Marxaré a casa pensant-hi.
1: Tantes preguntes que el senyor Trescat no respon.
2: Marc Andreu, gràcies.
10: De res, mireu la travessa ahir perquè en algun moment la comentem, perquè de veritat el primer episodi...
2: Sí, la comentarem, la comentarem. Donem unes hores
10: deures,
2: que la gent la miri i la comentarem ben aviat. Demà hi tornem, a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Mentre que Junts ha reclamat reprovar el president, Esquerra i els comuns li han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
2: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
3: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
3: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
5: Vostè, per això, se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
3: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
1: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge i el Partit Popular ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
6: Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures, però el segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet que decaurà.
1: Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió que d'avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i també al sud del país.
6: Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical. Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
6: Aquesta pèrdua s'atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, en només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any.
1: Esports. El Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet dos Graham, dos més Pina, un d'Eva Payor i l'altre Oladipo amb pròpia porta.
6: El davanter del Barça, Rafinha, torna cap a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós contra l'Índia. Quan arribi li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta.
1: A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del PAOK grec per 93-78 en la seva estrena en la competició. També en bàsquet, l'Uni Girona ha caigut a casa davant de l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Eurolliga femenina aquesta temporada.
6: L'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: El Freiking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'Handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
6: I encara en handbol, el Barça jugarà aquest dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès.
0: Fins aquí les notícies.
7: Ai, matiners, molt bon dijous. Engeguem un nou mes, avui és 1 d'octubre. Avui, bon dia a tots, per cert.
8: Bon dia.
7: Avui m'he despertat una mica més aviat del compte, m'ha sonat el despertador... M'he llevat abans que sonés el despertador, a les 3 ja m'he despertat.
8: Et fas gran,
7: Gràcies, Lara, també t'estimo, carinyo. He sortit de casa cap a 3:45 del matí. M'he trobat asseguts a la cantonada de casa una parelleta que no devia passar dels 18 anys. M'han demanat un cigarro. Jo els he preguntat què feien desperts a aquelles hores de la nit.
9: Realment t'estàs fent gran, eh?
7: Mira, que t'acabi d'explicar, per favor, vols fer el favor? M'han dit que tenia la seva primera cita.
9: Oh,
7: és que ho veus, com m'estàs aixafant la guitarra només començar? Oients, fem una regressió en el temps. Recordeu la vostra primera cita quan éreu adolescents? La primera, la que veu tenir important. D'aquell noi, d'aquella noia que us agradava, aquells nervis a la panxa, aquelles papallones. Maiol Roger, estàs tancant els ulls com...
10: No,
7: reflexionant.
10: Estava pensant si la recordava. Prefereixo quedar-me amb l'última, la veritat.
7: Oh. I tu, Àlex?
1: Jo també estava pensant si la recordava i crec que sí que la recordava i va ser un fracàs absolut.
7: Sant Joan de les Abadesses?
1: Sí, exactament.
7: Lara?
9: Jo sí, que me'n recordo.
7: On va ser?
9: Al Parc de Vallparadís, de Terrassa.
7: Apa!
9: És un clàssic, eh?
7: Jo allà també hi he anat. Marta?
11: Jo, mira, jo com el Maiol, la veritat és que em quedo amb l'última, per si de cas.
7: Ah!
11: Estic bastant d'acord.
7: Doncs mira, si hi ha algun oient que a aquestes hores del matí està fent el cafè, que esperem que siguin moltíssims, recordeu com va ser la vostra primera cita d'adolescència.
12: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Estava pensant que els oients que avui ens truquin per aconseguir entrades de teatre els hi preguntaré quina va ser la seva primera cita d'adolescència. A veure què és el que ens expliquen. Serà d'aquí uns moments. Arrenquem el primer dia del mes d'octubre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que comença un nou mes, evidentment, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país. Si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil, això sí, activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Vilafranca del Penedès el sol sortirà a les 7:50 i aquí el dia durarà 11 hores i 45 minuts.
0: La meva xafa guitarres favorita.
1: No, perdona.
0: Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui comencem amb una cita del fundador, compositor i guitarrista d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, que ha dit en una entrevista a la revista Enderrock: la música es guia per intuïció, no hi ha cap llei.
0: El meu sotsdirector preferit, Maiol Roger, molt bon dia.
2: Sí, que et siguis, Xavi Canalies, bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, molt
0: quan
2: bé.
0: Volies, em pots explicar què passarà avui al matí?
2: T'explico què passa al matí a Catalunya Ràdio, avui molt pendents.
0: Que estaves pensant a la teva última cita.
2: No, va, estava, torna. Com que t'he dit bon dia, pensava...

0: Ai, la pel·lícula Up, quina meravella de pel·lícula. No sé si hi haurà molta gent que ens està escoltant ara mateix que no l'ha vist, però en tot cas teniu molta feina perquè ja la podeu estar veient. Aquests dies, malauradament, el desnonament de la Mari Carmen ha estat protagonista d'un moviment en massa, i és que quan les injustícies són flagrants i toquen les persones grans, cal reivindicar el dret a la seva tranquil·litat, que prou han fet per nosaltres. Per tant, protegim les persones grans, cuidem-les, respectem-les i, sobretot, escoltem-les, perquè són sàvies, perquè han viscut més que nosaltres i ens porten anys d'avantatge. I l'experiència és un tresor preuat que cal defensar amb dents i ungles. I, sobretot, que ningú se n'oblidi, perquè, si tot va bé, nosaltres algun dia també serem grans.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Vinga, va, bon dia. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Va ser una primera cita que millor oblidar a Sant Joan de les Abadesses.
2: Jo també m'hauria deixat. Entens, no, del fracàs?
0: Perfectament, perfectament. Però escolta'm, a vegades aquestes coses passen. Això sí, sempre ens explica què ha passat al món mentre dormíem, Àlex.
2: Doncs mira, avui la notícia ens situa a l'Equador i els ingredients són droga i productes capilars, això promet, eh?
0: Caramba.
2: La policia d'aquest país ha interceptat 6 quilos i mig de cocaïna a l'aeroport de Guayaquil. Estaven amagats en 7 potets que aparentaven contenir productes capilars i alimentaris. En realitat, els potets contenien cocaïna líquida.
0: No tenen un pèl de totos?
2: No. Ah, espera't, que avui tinc preparat un acudit. Eren a l'equipatge d'una passatgera que tenia la intenció de viatjar cap a Europa. De moment, ha fet escala a la comissaria. Aquesta és la primera
0: petita
2: roba,
0: parada.
2: Perquè els gossos de l'aeroport van detectar aquesta droga. La cocaïna que duia, aquests 6 quilos i mig, haurien permès fer més de 66.000 dosis. I segons la policia, podria haver arribat a valer uns 300.000 euros al mercat europeu. Per tant, poca
0: parlant
2: broma,
0: de molts diners, eh?
2: I ara preparat per la broma de...
0: Ep, alerta, alerta.
2: Matías Prats,
0: Matías Prats matiner. A veure, sorprèn-me.
2: En tot cas, segur que els productes capilars que transportava no eren gaire bons, perquè se li caurà el pèl.
0: Molt Matías Prats, eh, avui. Va. Avui bé. Àlex, que tinguis bon dijous.
2: Vinga, som-hi.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí. Avui el món serà un lloc millor perquè... Ai, encara hi ha esperança per al català. Andreu Merino.
3: Ho llegim al diari Nació. El català encara és majoritari en els esports extraescolars, segons l'enquesta dels hàbits esportius dels escolars a Catalunya. Les dades ens diuen que gairebé la meitat de monitors i entrenadors es dirigeixen en català als infants i joves menors de 16 anys, mentre que només un de cada 4 ho fa només en castellà. Pel que fa als joves, el 43% s'expressa en català, mentre que un de cada 3 ho fa en castellà i el 20% diu que ho fa indistintament en les dues llengües. Com dèiem, encara hi ha esperança.
0: 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí, mentre l'Ara García s'està repassant els llavis amb un pintallavis que avui ens ha portat a l'estudi. 3 bones notícies per començar el dia. Ara me'n passes una miqueta, que jo també m'he pintat llavis per estar guapos.
4: Ara us tots guapos i guapes de bon matí.
0: Un programa de l'Hospital Clínic de València aconsegueix que el 90% dels pacients deixin de fumar després d'un infart.
4: Sí, investigadors han comprovat l'eficàcia d'un programa que incorpora el tractament contra el tabaquisme a la rehabilitació cardíaca. Als 6 mesos, els resultats diuen que el 90% dels pacients havien deixat de fumar i al cap d'un any, el 80% continua sense fumar. Aquest programa el que combina és tant el seguiment mèdic amb medicaments per deixar el tabac.
0: I del tabac a dormir, perquè es pot dormir precisament millor sense recórrer fàrmacs. Això, encara que sembli mentida, és possible. Hi ha aliments que ens hi poden ajudar. Ot Serra.
5: Sí, un d'aquests és el kiwi, que és ric en serotonina i antioxidants. Les cireres contenen melatonina, que és l'hormona que regula el cicle son-vigília. I per acabar amb les fruites tenim el plàtan, que conté magnesi i potassi i ajuda a relaxar els músculs i calmar el sistema nerviós. En aquesta línia, el magnesi també el trobem en fruits secs, com ara nous i ametlles, i en espinacs i xocolata negra. L'omega 3 i la vitamina D són nutrients que ajuden a regular la serotonina i en trobem en peixos com el salmó o la sardina. Van bé per sopar i després agafar...

0: el son. I per acabar, les infusions també ens preparen el cos per anar a dormir.
1: Com que hi ha molts matiners que aquestes hores ens escolten i segurament us passa com a nosaltres, que hi ha nits que costa anar a dormir, apunteu-vos la recepta del doctor Ott.
2: Doctor Ott m'agrada molt.
1: Doctor Ott m'encanta. Doctor Ott. I avui, que és el Dia Mundial de la Gent Gran, el nostre particular homenatge a la Dolors Sureda, perquè celebrem els 110 anys, com estic avui, de la veïna més longeva de Girona.
2: Sí, la veïna del barri de l'Eixample de Girona és també la segona persona més gran de les comarques gironines i la cinquena de Catalunya. Sureda va rebre ahir la tarda la visita de l'alcalde, Lluc Salelles, i de la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, que l'han felicitat en nom propi del consistori i de la ciutat. I durant aquesta trobada doncs, han mantingut una breu conversa amb Sureda i li han entregat un ram de flors i una carta de felicitació.
1: Un petonàs des de la ràdio, 110 anys. Clar que sí. I els que vindran, Dolors Sureda, felicitats.
3: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Call to the wall. M'encanta aquesta cançó, per favor. És que, home, és que això és un tamàs, per favor, un tamàs. Tamacle, tamacle, que es diu en català. Tal dia com avui, un 1 d'octubre del 2007, les Spice Girls anunciaven concert de retrobament a London.
1: I atenció, perquè les entrades es van exaurir en només 38 segons. Uau. Més d'un milió de persones al Regne Unit es van registrar per aconseguir una entrada per veure-les totes 5. El primer concert era el 15 de desembre del 2007 a l'Arena de Londres, amb entrades a partir de 55 euros, que això serien uns 64
0: no
1: euros.
0: No són cares, eh?
1: No,
0: no són cares gens. Per ser Spice Girls, eh?
1: Estem parlant del 2007.
0: Clar.
1: Després,
0: sí,
1: jo crec que ara
0: raó.
1: No costarien
0: jo
1: el mateix si tornessin. La demanda, això, es veu que va ser tan, tan alta que es van afegir, evidentment, més dates i el grup va acabar fent 17 concerts a Londres dins d'una gira de retrobament. Era el primer cop que les 5 actuaven juntes des de Kerry Halliwell havia deixat el grup el 1998.

0: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
1: Vinga, i a la tele, els Cadis van visitar cara al show de Marc Giró.
2: Oh, sorpresa, i van anar per parlar de la bola negra. I van explicar algunes de les persones que tenen a l'agenda dels seus telèfons.
3: Vosotros os ha llamado muchísima gente, porque claro, tenéis una agenda repleta de maravillosas estrellas y amigos y familiares, pero ¿alguna Madonna os ha llamado, por ejemplo?
4: Madonna ya llamó, hace mucho.
5: O sea, Madonna tengo un WhatsApp del otro día.
4: O sea, Madonna, tuvimos todo un periplo con Madonna en su día, que fuimos hasta su casa y todo. Y luego yo pensaba que se había olvidado de nosotros.
5: Bueno, pero... luego tuvimos un momento difícil.
3: ¿Con Madonna un momento difícil?
5: Bueno,
4: A ver.
3: Es que Madonna...
5: Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a retomar contacto, claro.
3: ¿Y eso se puede contar un poco? ¿Cómo tienes ¿En qué momento notas tú que Madonna...
5: Bueno, porque de repente recibes un WhatsApp.
3: ¿Cómo?
5: Recibes un WhatsApp, ¿qué tal?
4: Y además que la guardas Madonna porque no tiene otro nombre.
3: Eso te voy a decir. ¿Cómo guardas
4: porque se llama Madonna, si fuera Madonna. Como le diga, que se llama Stephanie Germanota, pero es que Madonna se llama Madonna.
3: ¿Y vosotros el móvil tenéis a todas estas...?
5: Es que yo tengo el móvil aquí, si no te enseñaba.
1: Et dic una cosa, és que Madonna envia missatges a tothom, perquè recordeu la història que Úrsula Corberó, quan feia La Casa de Papel, se la va trobar a l'avió i van intercanviar-se els telèfons. Algú publica algun vídeo d'ella o fent alguna performance amb alguna de les seves cançons i Madonna respon. Recordo també, crec que era el campió de patinatge sobre gel, la parella que va fer una de les cançons de Madonna, que Madonna també els hi va enviar un missatge. M'encanta aquesta proximitat de la reina del pop.
2: M'agrada molt, que a veure si escolta matiners, ens envia un missatge, també us ho dic.
1: Potser no ens acaba d'entendre gaire bé, però Madonna...
2: Però li posem música i ja
1: t'ho entendrà. Jo rebo un missatge al mòbil que posa Madonna...
2: I no ens ho creiem.
1: No, és que m'han de venir amb un desfibrilador perquè jo moro. I ja t'ho dic ara. A veure si avui el tenim despert. Tot i així, Àngel Llàcer continua buscant el català més català.
2: El Soc i Ser es viu en moments de tensió amb preguntes que inicialment poden semblar molt evidents, però que a vegades no ho són tant.
6: El 47% de la població catalana viu a l'àrea metropolitana de Barcelona.
7: Més.
6: Àrea metropolitana? Més o menys?
7: Si tenim el Pirineu amb un 30% del territori està buit.
8: 10. Esteu segurs? No us flipeu, eh?
9: Estem parlant d'un 50%. Si estem parlant
7: de quasi
9: 4 milions de persones, eh?
10: Jo soc de la metropolitana, hi ha molta gent allà.
11: És que l'àrea metropolitana és Barcelona i tot.
12: És que arribes a Manresa, eh?
13: Jo soc molt de pàlpits, o sigui, de seguida, allò que tens una impressió i no sap el que és, però ho saps. He tingut el pàlpit, he tingut el xup pàlpit.
14: Tu saps quan sents una cosa?
1: És menys.
14: Collons, no m'heu fet cas. La mare que us ha parit. Què?
1: Menys, menys.
14: No, oita. Quina
1: terra. Una mica, et dic una cosa. Aquesta pregunta està inspirada en Dada Maria, eh?
2: Total.
1: Llàcer, ens estàs copiant. Escolta, jo encantat de la vida, eh? Que el Soc i Seré és una meravella i l'heu de veure sempre a TV3 i a la plataforma 3CAT. Però això és... Dada Maria. No sé si estarà despert l'Àngel a aquestes hores. En tot cas, si avui participa, li diré. I acabem amb la revuelta.
2: Ahir, per primera vegada, hi va anar l'actor mexicà Diego Luna.
15: Nunca lo había visto, no miento, Diego.
16: Veo pedacitos, la verdad.
15: ¿Qué habías visto? ¿Qué te suena?
16: Bueno, cuando venía para acá me dijeron prepárate.
15: ¿Qué has notado? ¿Qué has notado? Porque has visto programas antiguos, a lo mejor.
16: Tú, por lo menos, ahora sí te vistes bien. Las zapatillas todavía.
15: Bueno, voy más o menos. Y la gente se les da todas las comodidades. Es un público de élite. O sea, viene como...
16: Élite, los dejan contar chistes, aunque no sean graciosos.
1: Deu minuts, 4:45 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Us recordo una vegada més també una emissió conjunta per ICAT, la ràdio inquieta. I en aquests moments obrim la revista del cor dels matiners. Ara parlarem d'aquest tema, eh? Perquè Anna Guerra ha anunciat que s'ha sotmès a una operació de pit. En un psico malo, no. Afuera lo malo, no.
2: Yo no quiero nada malo, no. En mi vida... Jo m'he quedat flipant aquest vídeo, ¿vale?
1: Anem a posar una miqueta en context i explicar-los als oients. Marta.
2: Anna Guerra ha penjat un vídeo a les xarxes socials, ha anat explicant pas a pas com ha anat tot plegat. Primer, escoltem... ¿Qué le ha portado a operarse? Ha dicho eso.
17: Hace un par de años me cambió el cuerpo de niña a mujer. Es decir, se me ensanchó aún más la espalda, que yo ya tengo espalda porque hice gimnasia rítmica muchos años. Las caderas, bueno, pues tuve un proceso hormonal, humano, animal, que sucedió en mí. Y cuando estaba aceptando mi cuerpo y mi nuevo yo, me di cuenta que había algo con lo que no terminaba de estar a gusto, y era el tamaño de mi pecho. Todo había crecido y me sentía descompensada en la ropa. Me dio algo que no me había pasado, que era como estar insegura.
18: Ajá. Sí.
1: jo no diré res.
2: Tira, no, no, no diem res. Posem els talls i avall,
1: tu. Ho escoltem i ja està.
2: Sí, sí. Després explica que està una mica nerviosa per l'operació, apareix ella a l'hospital, després surt ja operada i dues setmanes més tard acaba parlant amb la doctora que l'ha operat.
17: Han pasado dos semanas desde mi operación y ya piso de otra manera, me siento con una seguridad completamente diferente, ya no tengo equilibrio en el cuerpo de niña mujer. Era muy guapa y sigue siendo muy guapa, un poco más ella, porque así quería ser y así está siendo.
1: Però a veure, si el problema és que... Però si, a veure, jo estic, bueno, estem aquí tots a favor de les operacions d'estètica, que cadascú faci el que vulgui amb els seus cossos, per favor.
2: Ara no
1: però
2: cal.
1: El tema és com ho expliques.
12: No cal aquesta intensitat.
1: A mi la frase de niña mujer, de veritat...
12: Pues no. Té 32 anys. I diu que fa dos anys li ha canviat el cuerpo de niña. Bueno, vale, no sé.
1: Bé, escolta'm, en tot cas, el petonet és de la ràdio Anna Guerra. Netflix, per cert, també estrena el tràiler de The One About Matthew Perry, una sèrie documental de 3 capítols sobre la vida de l'actor que va interpretar Chandler a Friends i que va morir el 2003.
18: I said, God,
1: 2023, perdó.
18: If you want to me, just please make me famous.
19: I got a phone call.
20: Hello.
19: And I instantly knew
2: my... El documental repassa la seva trajectòria a Hollywood, però també la seva lluita contra l'alcoholisme i les addiccions. Inclou testimonis d'amics i de la seva germana, de Mia Perry, i material inèdit de l'arxiu familiar. Els seus amics expliquen com era la intimitat i com, malgrat els seus problemes amb les addiccions, va arribar a ajudar amb el seu bon humor a moltes persones del seu entorn.
1: 7 minuts, 6:15 del matí. És moment de saber quin so ens ha deixat la ràdio. Ot Serra.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, feia una crida molt clara als llogaters que se'ls acabi aviat el contracte.
21: És una realitat de molts dels nostres ciutadans i ciutadanes que els hi arriba al final del contracte, els hi renoven el contracte i el seu llogater els hi decideix posar 400-500 euros i han de marxar perquè no ho poden afrontar. I, per tant, què poden fer a partir d'avui aquests llogaters? Perquè el decret ja està en vigor. Demanar la pròrroga. Ja la poden demanar perquè un cop publicat el BOE un real decret llei està en vigor. I per tant, vull aprofitar aquesta entrevista per demanar i per dir a tots els llogaters d'aquest país i de Catalunya i del reste de l'Estat que ja poden demanar la pròrroga. I demanar, per favor, que el decret es convalidi perquè aquesta situació pues no segueixi existint.
6: Amb tantes hores de ràdio en directe hi ha vegades que les paraules no surten.
22: L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat deslliberament.
6: A la tarda, Francesc Garriga va parlar amb l'Eva Artés. De petita dormia amb ratpenats, diu que no li feien res, i ahir explicava la seva particular relació amb els dragons que li entren a casa.
23: A mi quan m'arriba algun bitxo així que dius pot matar algun mosquit, pot matar algun cul, jo el deixo entrar tranquil·lament, li poso un nom i a casa tenim un animal de companyia nou.
6: Quins noms els has posat, als dragons aquests?
12: Ai,
23: o Paco, o Josep Maria...
12: Maria.
23: Sí, arriba la meva filla i em diu, ai, perquè ella és molt d'així. Ah, què tenim? Dic, sí, home, aquest és el Josep Maria, que ja va venir l'any passat. Ja està, cap problema.
6: Tu creus que els identifiques com per identificar-los d'un any per l'altre, eh?
23: Ah, no, jo no els identifico pas, però jo els hi poso nom.
6: Ben fet, home, i per Nadal un detallet.
23: Sí. A veure si em venen a dinar, a què no? Deixa'ls, que faiguin.
6: Que bé, molt bé. Doncs,
23: És que aviam, és que aquí hem de conviure tots.
24: Els matiners.
1: Moment als matiners de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho expliquen Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
25: Bon dia, matiners. Comencem octubre amb la lluna transitant per Bessons. I Urà també es troba en aquest signe. Així que prepareu-vos per un dia de ment ràpida, curiositat, idees i molta conversa. I precisament avui, diguem que la conversa segur que no en faltarà. Podem tenir ganes de qüestionar coses, descobrir noves maneres de veure-les o canviar de plans sobre la marxa. El repte serà no voler fer 5 coses alhora. Si avui et ve una idea diferent, no la descartis només perquè no sigui la de sempre. Bon dijous!
1: I Lara, qui li diem en Gians per molts anys?
2: Doncs avui felicitem la cantant Nina.
26: Pa todo el ganador.
2: Avui en fa 60. També felicitem, a veure com la presento, el personatge televisiu Sònia Monroy. Avui arriba als 54 anys i acabem per la porta gran.

0: Avui fa anys Julie Andrews, la mítica actriu, avui en fa 91 per molts anys.
1: Cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
2: Bon dia, matiners.
3: Regina Rodríguez Sirvent, escriptora i guionista.
2: Autora de Les calces al sol i de Crispetes de matinada.
3: Tenim la sort d'escoltar-la al matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan m'he de llevar molt d'hora i he de ressuscitar, hi ha una cançó infal·lible que si no us ressusciteixo no us ressuscitarà res. Es diu All for Me Grog. És del grup El Pony Pisador, que són catalans, i aquesta és entrar directament a un pub irlandès. És igual l'hora que sigui, però entres en un altre univers i és infal·lible. O sigui que si aquesta hora esteu llevats i la necessiteu, no tingueu por. Bon dia!
3: Els matiners.

0: Diners, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15, bon dia matiners, benvinguts i benvingudes al dijous 1 d'octubre. Agustí Serrat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. Molta atenció avui, perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país.
2: Sí, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i el litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4/6 i, per tant, no s'han anunciat restriccions.
1: Avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits.
2: Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts va demanar la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li van reclamar que compleixi els acords. Sentim la juntaire Mònica Sales, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: La CUP també va acusar Illa de falta d'ambició en habitatge i el PP va posar l'accent a demanar rebaixes fiscals. Vox, per la seva banda, va titllar els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana va insistir a vincular immigració amb delinqüència.
1: El govern espanyol encara no té lligats els suports per aprovar els decrets d'habitatge que s'han de votar divendres al Congrés.
2: Junts diu que està decebut pel contingut dels decrets, però manté la incògnita del seu vot, igual que també ho fa el PNB. Podem, per la seva banda, es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol Pedro Sánchez, però, confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: En canvi, es dona per fet que caurà el segon decret, que és el que inclou els lloguers indefinits que demanaven des de Sumar.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones.
2: Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés divendres. Donen per fet que almenys un dels dos decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització.
1: L'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès.
1: Però des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Sí, perquè amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir una mica l'impacte de l'augment de preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd pels vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar, sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: Les glaceres suïsses han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel.
2: Sí, i en només 5 anys gairebé una cinquena part. Les onades de calor i la poca neu caiguda a l'hivern són les causes principals. Aquest estiu han desaparegut 2,2 bilions també de litres d'aigua, més de 3 vegades la capacitat de tots els embassaments de les conques internes de Catalunya.
1: Fas molt bona cara, eh? Sí. Comences el cap de setmana, eh?
2: Ara ja puc anar a dormir i vinga.
1: Bona nit i descansa.
2: Vagi bé.
1: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts, aquestes hores. Com cada dia, fem un cop d'ull a les portades del dia. Saludo Marc Jurado, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui encara amb l'habitatge.
8: Sí, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titulat l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu el periòdico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem.
9: Les grans fotos de portada se les endú, però el vol d'Israel que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia dia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, més passatgers custodiats per la policia a El País i amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista.
8: També en portada, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara, l'amistat en friccions, diu el periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
9: Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu el periòdico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències.
1: L'habitatge, un dia més, continua centrant bona part dels articles d'opinió. Comencem amb La Vanguardia, que titula l'editorial Pla de xoc en l'habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretén calmar el malestar, però no resolen el problema.
9: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
8: L'editorial de l'Ara coincideix amb els decrets aprovats donant solucions d'emergència per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet,
9: aquí hi ha hagut una fuita.
1: No passa absolutament res i expliquem-ho. Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió? Que no? Anem per la premsa digital amb la Sílvia Solanes, que sí que la tinc per aquí. A veure si... No passa res, no passa res, que la ràdio és això. No passa res. Tirem endavant. Sílvia, bon dia.
10: Hola, bon dia, què tal?
1: Què tal, com estàs? Hauràs d'anar una mica sola, perquè avui, a veure un moment, vaig a buscar els articles...
10: Si vols, t'explico jo,
1: No, no passa res, no passa res. Espera't, que els tinc per aquí. Deixa'm cobrir això. Els articles d'opinió, no.
10: El primer va d'ensurs.
1: Primer de Badensurs, a veure un momentet si tinc per aquí la premsa digital de la Sílvia Solanes. Ara sí, qui vol evitar més ensurs?
10: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'han anat,
1: Doncs mira, t'ho dic jo, per atraccions de Califòrnia.
10: Ah, sí.
1: Ho tens o no?
10: Sí, sí que ho tinc.
1: Vinga, va, avancem.
10: Sí, es diu Six Flags Magic Mountains, no sé si hi heu anat mai.
1: No.
10: Tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat, es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus mentre anava la muntanya russa en marxa. Sí, ho hem vist a la BBC.
1: Què tornarà?
10: Doncs els botons dels cotxes. No sé si tens algun cotxe d'aquest que quan hi entres sembla més un avió que un cotxe. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperaran els botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera, en canvi els botons físics es poden localitzar sense mirar més fàcilment amb les mans mentre la vista s'hagués posada a la carretera. Entre les marques que ho han admès, hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: I si ja penseu en un viatge per l'any que ve, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
10: I entre els destins més imprescindibles europeus hi ha el Benet a Itàlia, Dessau, Alemanya, Sibenik a Croàcia o la ciutat espanyola de Lleó, que és l'únic lloc de l'Estat que apareix en aquestes recomanacions. Lleó.
1: Home, és bonica, la ciutat és molt, molt bonica.
10: Jo crec que no hi he estat.
1: No? No. Vés-hi, és molt bonica. Val la pena.
10: Doncs sí, fora d'Europa es fixa en Nou Mèxic, als Estats Units, Rabat al Marroc o Bariloche a l'Argentina. I en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques a la vall de Guadalupe, a Mèxic, senderisme per Saint Cuthbert's Way, a Escòcia, o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània. És a dir, que aniria a tot arreu.
1: Sí, jo també m'escaparia. Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
10: A Corea del Sud, un tauró gris s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé dues setmanes i fins i tot l'han batejat. Li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha tret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: Vinga, va, 10 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Bon dia a tots els matiners que ja esteu connectats amb la Ràdio Pública i Nacional. Estem fent, com sempre, el primer programa en directe de la ràdio en català i a Catalunya. Marta Viana, bon dia de nou.
11: Molt bon dia.
1: Moment, com sempre, de repassar alguns apunts culturals amb la Marta. Amb què comencem, Marta?
11: Doncs mireu, amb molt bones notícies per a aquells que siguin fans de Thor. Thor, qui tan mort.
1: Déu-n'hi-do, la notícia, eh? No sé si ho sabeu, però estigueu alerta, estigueu alerta.
11: Fortíssim. Carles Porta i els Javis faran una sèrie sobre els crims de Thor. Això es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, que recordem que és el de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat moltíssim a Misaki la Cuesta i està nominat també a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. No hi ha detalls ni del repartiment ni de quan es començaria a rodar, però vaja, boníssimes notícies per tots aquells fans de la sèrie Thor.
1: I un èxit pràcticament assegurat. Més coses, perquè parlem de música.
11: Sí, Julià Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis Underrock de la música balear. Colom s'ha emportat el guardó al millor disc per Paradís. Més premis, Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala que es farà a Palma.
1: Algunes previsions per avui mateix, també.
11: Mireu, comencem al Teatre Lliure, on avui s'estrena Bou Betoia, a veure si ho pronunciat bé. La necessitat d'una illa amb un repartiment de luxe amb Mireia Xalà, Ivan Benet, Cristina Genevà, Xavier Ricard, Omar Rodríguez. Tot això lliure, mentre que al Coliseum avui arriba Berto Romero amb l'espectacle Lo Nunca Visto i s'hi estarà fins al 18 d'octubre. I si us agrada la fotografia, avui arrenca el Festival Internacional de Fotografia Analògica a Vilassar de Dalt. Hem d'acabar aquest recull parlant de l'Osa, també. Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges... A l'Osa s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut. Ha preparat concerts pel novembre, el gener i el febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Madrid. Les entrades ja estan a la venda.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí.
1: Què toca ara?
0: Home, ara toca la dada Maria. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
0: Escolta'm, que estàvem dient abans que el Soc i Seré som font d'inspiració pel programa presentat per Àngel Llàcer.
2: Ho he dit,
0: l'he sentit.
2: L'has
0: sentit,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, sí.
0: A veure si tenim l'Àngel despert, que últimament ens està fotent el salt. Ara té canvi d'horari.
2: Afortunat ell, que pot dormir.
0: Home, sí. Però m'agradaria també que estigués despert, perquè això vol dir que tenim molta gent escoltant el programa. De moment no em diu res, per tant, entenc que està fotent un cop de cap. Sí, sí que ronco una mica l'Àngel, sí. També t'ho he de dir. Dada Maria d'avui, a veure, què?
2: Avui és 1 d'octubre.
0: Sí, no m'ho diguis.
2: Sí, tot el dia.
0: Tot el dia.
2: Fa 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017, en què es va fer el referèndum per la independència, però recordem que aquell 1 va tenir una espècie de preqüela, podríem dir, que va ser el 9-N.
0: Val.
2: La consulta sobiranista o procés participatiu que es va fer el 9 de novembre del 2014 i que va ser liderada per l'aleshores president de la Generalitat, Artur Mas. Sí, senyor. Per això, avui us pregunto...
0: Un moment, que tenim un participant sorpresa.
2: Yep.
0: Macià, tu també participes, eh? Però avui tinc, a veure... Hola, bon dia.
3: Bon dia. I tant sorpresa.
0: I vostè qui és?
1: Anava a dir, té una veu molt similar a la de l'Eloi.
2: S'assembla.
0: Eloi Cordomé, avui també participa a la dada Maria, per tant, tenim.
3: Ah, ha estat un atracament amb armada, m'acabo de connectar, em diuen, participaràs a la dada Maria, pam.
0: No, home, la ràdio és això, la ràdio és viva, escolta, no passa res. Tothom preparat? Maria, t'escoltem.
2: La pregunta és, quantes persones van votar en la consulta sobiranista del 9 de novembre del 2014?
0: Ai, Déu meu.
1: Vinga, Eloi.
0: Eloi, comença tu, va, estrena.
3: Ai, de començar jo, a més tinc el marrón de començar.
0: Pobre.
3: Jo crec que 850.000.
0: 850.000. Macià!
2: Hola.
0: 1.100.000. Espera, que també tenim el Maiol.
1: Jo diré, el Maiol ho sabrà, això.
0: El Maiol el deixo per l'últim, va.
1: Jo dic 1 milió, ajustat.
0: 1 milió.
1: Jo crec que una mica més, no?
0: Marta?
1: No sé.
0: Jo
1: 1.500.000.
0: 1.500.000, jo dic...
3: Quins nervis, eh? És emocionant, eh?
0: Sí,
3: eh?
0: Que sí.
3: M'està agradant, això.
0: Jo dic 1.200.000. I Maiol diu... Ui, guanyarà. Sí, diu que s'ha confós.
1: No pot canviar, eh? Vull dir que no...
0: No es pot canviar la Marta aquí. 1,8? Val, a veure. Eloi Cordomí, 850.000. Per damunt dels nostres caps. Aixequem una senyera. Macià Closes, 1.100.000. Lara García, 1 milió. Marta Viona, 1.500.000. Maiol Roger, 1.800.000. I jo dic 1.200.000. Però qui guanya la dada Maria d'avui?
2: Maiol Roger!
0: A veure, explica-ho.
2: I encara li han faltat mig milió de votants, perquè van ser 2,3 milions. En concret, 2.305.290. Una miqueta més que en el referèndum de l'1 d'octubre, que van votar 2,2 milions de persones. 2.286.217. Hem de dir, però, que el cens, el 9-N, era una mica més ampli perquè podien votar els majors de 16 anys.
0: És veritat, és veritat. Clar. Doncs bé, escolta, Maiol, molt bé.
3: Us he esbiaixat a tots.
2: Sí, però m'ha encantat que participis, eh?
0: Eloi,
2: cada dia.
0: Quin pessimisme, 850.000.
3: No, però pensava que...
1: Ens has confós.
0: Jo crec que, Eloi, que hauries d'entrar cada dia, eh? A la de Maria.
3: Sí, per desviar-vos així com avui, no?
0: No et preocupis, però sí, escolta'm, sí. Nosaltres hem dit cada bestiesa en aquest programa, la de Maria.
1: Tampoc és que...
0: Que no t'ho pots ni imaginar.
1: Estem gaire bé.
0: Exacte. Ara parlem, Eloi.
3: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara. Gràcies, Maria.
2: Fins ara.
0: Que vagi bé. Adéu. Avui us convidem a anar al teatre. Ja podeu començar a prema al 93207474. 93207474, exactament. Avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra L'Orques Indòmites, meravellosa, al Teatre Romea de Barcelona. I seran del 7 a l'11 d'octubre. Teniu molt pocs dies per veure aquesta obra, que tracta sobre la força femenina contra el destí. La força femenina contra el destí. 93207474, L'Orques Indòmites, d'aquí uns moments Comencem a escoltar tots aquests oients que esteu desperts ja a aquestes hores del matí. Veieu el Roger a partir de les 6, d'aquí 13 minuts, engega el matí de Catalunya Ràdio. I avui què ens heu preparat?
4: Doncs mira, molt pendents, falten 24 hores, o més de 24 hores, però demà serà la votació dels decrets. Seguirem detallant-los amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, i també resoldrem dubtes amb el Pablo Feu, que és jurista i expert en dret administratiu, sobre com ha de funcionar aquests decrets i com afecta propietaris i llogaters. Després tindrem una taula d'alcaldes, perquè, ho dèiem abans, són la primera línia sovint de la majoria dels problemes dels ciutadans, entre ells l'habitatge. Tindrem l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, a l'alcalde de Cornellà i president de l'àrea metropolitana, Antoni Balmón, i a l'alcalde de Vic, Albert Castells. Després obrirem la taverna i a partir de les 11, Pilarín Vallès i Roser Capdevila en una conversa deliciosa que crec que ens farà, si no oblidar-nos, almenys relaxar-nos de tot aquest món convuls en el que vivim.
0: I tant, i avui que a més és el Dia Internacional de la Gent Gran, quina meravella tenir-les a totes dues plegades, perquè són fantàstiques i si jo sempre que les escolto penso, hem de viure més.
4: I tant, hem de viure més.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. Fins ara.
5: La tarda de Catalunya Ràdio, sempre amb tu.
6: Rosita, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
6: Com es troba, Rosita?
7: Anem tirant.
6: T'has trobat que t'estàs gastant molts diners per poder veure la tele, no?, a l'hospital.
7: Això mateix, sí. Bueno, tenim habitació compartida i llavors paguem la meitat cada un.
6: També escoltes la ràdio, tu, de tant en tant, eh? Home, a les nits.
7: Sempre, la nit dels ignorants, al dematí, Ricardo Ullestrell.
6: Ullestrell, sí, home, està molt bé, eh?
8: A la nit, al matí, i és clar, també a la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Rosita, quan et recuperis, vine'ns a veure un dia a la ràdio, aquí a la tarda.
7: Vaig amb tacatà, però ja miraré de venir.
9: Estem en plena cega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
8: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
10: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
8: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
11: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
8: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
12: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Vinga, va, amb només 10 minuts arribem a les 6 del matí. Eloi Cordomí, 850.000 votants el 9 de novembre. Bon dia de nou.
2: Ja. Bon dia, bona hora.
3: No, home, no,
2: perquè rius, tu n'has dit un milió, eh?
1: No, home, un milió, jo crec que he dit 1.100.000, eh, Pere't.
2: Va, és igual.
1: He dit 1.200.000.
4: Eloi, Eloi,
1: no et preocupis gens, no et preocupis gens, que nosaltres...
4: S'han dit animalades.
1: Absolutament, absolutament. Hem d'estar molt pendents, per això, a Eloi, del temps que ens espera per avui, perquè, novament, arriben ruixats que, si no vaig errat, engegaran a les Terres de l'Ebre, pentinaran també tota la part de Tarragona i també a la costa central, correcte?
2: Sí, hi ha molts més llocs.
1: Hi ha molts més llocs.
2: Realment avui tornarà a ser un dia molt inestable. Ara tenim una mica de treva, una estoneta de treva, però ràpidament això, eh? Aquest matí podem tenir les primeres tempestes entre el Camp de Tarragona i el litoral i prelitoral de Barcelona. Sobretot més cap al Camp de Tarragona, és on preveiem que puguin ser més fortes en aquest sector. I ràpidament s'estenen a molts altres llocs, eh? A les Terres de l'Ebre, a la Catalunya central, a tot el sector del Prepirineu. Potser avui on menys plourà serà el sector de la Costa Brava, on bufarà una mica la tramuntana, i aquest vent, quan giri de mar cap a terra, una mica més cap al sud, és aquest el que pot afavorir, doncs, la formació de totes aquestes tempestes. Molts llocs, i que avui tornarà a deixar més de 40 litres en mitja hora en alguns llocs, poden arribar a deixar fins a 90 litres en 3 hores, per tant, pluges molt, molt intenses, i que, a més, la pròxima nit i matinada s'allargaran especialment a les Terres de l'Ebre, i aquí podem tenir una altra situació, doncs, complicada, amb acumulacions a més de 100 litres per metre quadrat, entre els que caiguin avui i, sobretot, les que caiguin a partir de la pròxima nit i matinada.
1: Pendents, doncs, d'aquestes pluges que seran protagonistes d'aquest dijous, d'aquest 1 d'octubre, i, com sempre, connectats a la Ràdio Pública Nacional, quan anirem explicant també al llarg del matí. Una abraçada forta, Eloi, fins demà.
2: Fins ara, adéu-siau. Adéu-siau.
0: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, moment de regalar teatre al programa, perquè ja sabeu que som partidaris de que consumiu cultura dojo, i regalar teatre és el regal perfecte. Que dius, com ho faig? Doncs molt senzill. Entra a regalateatre.cat i demana les teves entrades. Compra-les, consumeix cultura. Regalateatre.cat. I gràcies a regalateatre.cat avui tenim un val per dues persones per l'obra L'Orcas Indómitas al Teatre Romea de Barcelona, i seran pocs dies, del 7 a l'11 d'octubre. Per tant, us recomanem que aneu a veure aquesta meravella. 93 207474. Aquest matí començo saludant en Joan. Joan, bon dia.
5: Bon dia.
1: Què tal, Joan? Com va el matí?
5: Molt bé. Ara ja estic anant a treballar.
1: I
5: a Mataró. Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
1: I escolta'm, et lleves molt aviat, Joan?
5: Sí, sobre a les 4.
1: Escolta, m'estan dient que és veritat que t'assembles, en recordes molt el calet del quiosc d'aquí a la ràdio. És veritat que tenen el mateix to de veu? Sí, senyor, és veritat. Avui, escolta, ja veuràs que t'hi sembles. És veritat? Sí, sí. Joan, també una abraçada. Tens el número 1. Que vagi molt bé el dijous.
5: Moltes gràcies.
1: Adéu, adéu. Saludo també la Roser. Roser, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Roser?
6: Pues mira, mitja dormida, però és el que toca aixecar-se, no s'ha de treballar
1: és el
6: i agafar novament el paraigua.
1: Exactament.
6: A veure si amb la pluja ens passa una mica la calor, perquè això està fent molt llarg ja.
1: És cert que ahir feia molta xafogor, eh?
6: Molta xafogor.
1: La tarda hi va ser horrorós. Roser, cap on vas ara? Te'n vas a treballar, entenc? De què treballes tu?
6: Pues mira, sóc mestra.
1: Ui, molt bé. I a quina hora ens hi posem?
6: Pues a les 7 surto i a les 8 ja estic allà al peu del canó.
1: I mestra de primària?
6: Bueno, d'adolescent. Secundària. Sí,
1: quina
6: sí.
1: Paciència, Roser, quina paciència.
6: Ens ho passem molt bé, estem entretinguts.
1: Avorrir-te no t'avorreixes, eh?
6: No m'avorreixo.
1: Doncs escolta'm, a veure si aconsegueixes aquest val per dues persones. Tens el número 2, Roser.
6: Moltes gràcies.
1: També una abraçada.
6: Molt bon dia a tothom. Gràcies.
1: Gràcies, adéu. Número 3, per la Maria Antònia. Maria Antònia, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Ui, Maria Antònia, amb aquesta veu jo t'he de preguntar, si tu te'n recordes, com va ser la teva primera cita d'adolescent?
7: Bueno, sí, com el meu nòvio, que posteriorment va ser el meu marit.
1: Home, això m'agrada molt. És a dir, la primera cita es va convertir en l'home de tota la vida, eh?
7: Sí.
1: Maria Antònia, recordes on vau quedar?
7: Doncs sí, en una sala de festes que hi havia al carrer Villarroel, que es deia Géminis.
1: Estem parlant dels típics guateques de l'època?
7: Sí.
1: I qui es va apropar, tu o ell?
7: Ai, això no me'n recordo.
1: Però tu el vas clitxar i vas dir, ep, que aquest m'agrada.
7: Sí.
1: Ah.
7: Va ser mutu.
1: Va ser mutu, eh? Amor a primera vista, Maria Antònia?
7: Sí, sí.
1: Ai, que bé. I quants anys porteu casats?
7: Pues 53.
1: Uau, quina meravella. Doncs escolta'm, a veure si podem seguir alimentant l'amor amb aquest parell d'entrades per anar al teatre. Maria Antònia, tens el número 3.
7: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada, bon que vagi bé. Adéu. Número 4 per la Susana. Bon dia, Susana. Tinc la Susana per aquí? Si no, passem a... Hola, ara sí que la sento. Susana.
4: Hola, què tal?
1: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
4: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda, al cotxe, esperant empenjar amb vosaltres i poder entrar a la feina.
1: Molt bé, de què treballes?
4: Pues el Cim Vallès és un polígon tot ple d'empreses de transport. Treballo en una empresa de transport i logística.
1: I fins a quina hora hi estarem treballant, Maria Antònia? Susana?
4: Fins les dues.
1: Fins les dues. Molt bé, perfecte.
4: Però doncs sempre s'allarga una miqueta més, però bueno.
1: A veure si tenim sort i t'emportes aquest parell d'entrades. Una abraçada, Susana.
4: Moltes gràcies.
1: Que vagi bé, adéu.
4: Adéu.
1: I acabo la ronda matinera saludant l'Enriqueta. Enriqueta, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Enriqueta, tu te'n recordes de la teva primera cita o no, d'adolescent?
8: Sí.
1: Ui, ha sigut un sí molt sec.
8: Sí, sí, que me'n recordo, sí, que me'n recordo. Me'n recordo bé.
1: Et puc preguntar on va ser?
8: Mira, va ser amb uns campaments.
1: Amb uns campaments?
8: Sí, sí.
1: D'estiu?
8: Amb uns campaments d'estiu... No, amb uns campaments d'estiu o... Sí, d'estiu, serien d'estiu, perquè... Ara no me'n recordo l'època, però era amb, els noi, amb un noi del meu grup, de l'agrupament.
1: Ah, que bonic! I devia ser allò una trobada de nit, no entenc o què?
8: Sí, ah. Sí, sí.
1: Va anar bé?
8: Sí, va ser tota una experiència.
1: Podríem dir la primera experiència de la vida, o una d'elles?
8: La primera experiència de la vida... però no l'última. No.
1: Home, per sort, per sort.
8: Sí,
1: però no?
8: Està bé, perquè no teníem pressa.
1: Ah, això està molt bé. Xup-xup, a foc lent, que és com s'han de fer les coses. Enriqueta, tens el número 5.
8: Perfecte.
1: Una abraçada. Que vagi molt bé. Adéu. És moment, per cert, als matiners, com cada dia, de rebre Agnès Marquès. Perquè ja sabeu que l'Agnès, quan acaba el Catalunya a nit, s'enfila al cotxe i fa la seva particular reflexió. Així va acabar el dia quan tornava cap a casa després de fer el Catalunya a nit. Bon dia, Agnès.
9: Bon dia, matiners. Com esteu? Aquesta nit me n'he anat a casa pensant en el fet inevitable de fer-nos grans, d'envellir, tot plegat a partir de l'anunci que ha fet el president Illa d'aquestes noves places en residències per a persones grans. Al Catalunya nit hem parlat amb el sector de les residències i ens diuen que de places en faltaran moltes més els pròxims anys. Ara mateix hi ha 18.000 persones esperant en llista d'espera per poder accedir a una residència per a persones grans. I a més també ens diuen que faltaran professionals del sector de les cures perquè ja en falten ara també, els hi costa molt de trobar-ne, perquè, pel que sigui, doncs és una feina que no molta gent vol fer. La qüestió, el que pensava, és que si tot això estigués més ben organitzat, si no hi haguessin llistes d'espera i tot estigués més ben planificat, tenint en compte també l'envelliment de la població, aquesta etapa de la vida, l'envelliment, doncs no seria percebuda com una càrrega social, sinó senzillament com la culminació digna, viscuda amb dignitat de tota una vida, que és el que en realitat, oi, ens mereixeríem tots plegats. Au, que vagi bé, bon dijous, adéu, adéu.
1: La reflexió d'Agnès Marquès. I quanta raó, estimada Agnès. Amb només un minut arribem ja a les 6 del matí, moment de saludar Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia. Tinc el Ricard per aquí? Ui, no em sent, si està
10: hola,
1: aquí...
10: Hola.
1: Ara, no, Ricard.
10: No tinc els auriculars posats.
1: Ah, no et preocupis. Escolta'm, abans d'acabar, avui hem parlat amb molts matiners, però m'has de dir un número de l'1 al 5.
10: He perdut els auriculars.
1: Ja et veig, a veure.
10: El
11: 4.
1: El 4. Doncs mira, la Susana, que se'n va cap al teatre. Avui, per ser, Ricard, un dels temes importants del programa, evidentment, serà l'habitatge. Però què fas?
10: És que no puc parlar amb tu, perquè no em van els auriculars.
1: Ah, doncs avisa. No
10: et sento bé.
1: La ràdio és viva, la ràdio és això. Doncs escolta'm, tot teu.
10: Bueno, tot meu no.
1: Home, sí, si pots començar, sí.
10: Esperem.
1: A veure, engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ara ja et sento. Tornem, que tingueu un bon dijous. Adéu.
10: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
0: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous i avui tornem a tenir alerta per intensitat de pluja. Atenció, perquè no hi ha cap comarca en vermell, però sí que hi ha bona part del país que està en avís taronja. I això què vol dir? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs vol dir que tot arreu podem tenir pluges intenses, pluges de 40 litres en mitja hora. La idea és que de moment aquest matí tinguem una mica de treva, una estoneta, però a partir de mig matí, o abans de mig matí, els xàfecs forts ja poden aparèixer entre el Camp de Tarragona i el sud del litoral i prelitoral de Barcelona. Això a primera hora. I després, durant la tarda, les precipitacions s'estenen a molts llocs de la Catalunya central, al nord del Pla, Lleida, a tot el sector del Prepirineu, i aquí es poden ser especialment intenses també, i a totes les comarques de Tarragona, incloent les Terres de l'Ebre. La problemàtica també la tenim al sud de Catalunya a mesura que vagi passant la pròxima nit, matinada i demà al matí, perquè les pluges podrien quedar estancades allà. Encara no tenim clar on se situarà el màxim, però probablement serà entre les Terres de l'Ebre i Castelló. I aquí, les acumulacions entre avui i demà podrien arribar a superar els 200 litres per metre quadrat, segons ens indiquen els models que s'estan actualitzant ara mateix.
0: Això a Catalunya.
1: Fins i tot més.
0: Això a Catalunya, perquè al País Valencià sí que ja s'han aplicat...
1: Entre Terres de l'Ebre i Castelló.
0: Hi ha restriccions al País Valencià, Eloi?
1: En previsió d'aquests aiguats, sí. O sigui, a la zona de Castelló tenen gairebé assegurat aquest màxim de pluja, i aquí a Catalunya aquest màxim que pugui produir-se a partir de la nit... d'això de 100-200 litres per metre quadrat, el podríem tenir a la zona del Montsià o extrem sud de les Terres de l'Ebre, probablement, també.
0: Doncs estarem pendents, ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Com dèiem, al País Valencià hi ha una dotzena de municipis, inclòs València Capital, també, que s'han suspès classes i activitats a l'aire lliure. I novetats també d'aquesta matinada. Avui en parlarem sobre aquest intent de segrest d'un avió que anava cap a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
2: It's too early to say. The attacking pilot is now being...
0: De fet, ha dit, com sentíem, que a la Fox, que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió i ho hauria impedit l'acció d'alguns passatgers. I el govern espanyol continua en contacte, sobretot amb Podem i Junts, per aprovar demà els decrets d'habitatge.
3: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre Félix Bolaños fa aquesta crida a Junts perquè aprovi com a mínim el primer decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Bon dia. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés. Tot i no tenir els suports garantits, el govern espanyol confia poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret, que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: Avui Podem es reuneix amb el sindicat de llogateres després que els representants del moviment demanessin també als partits votar a favor dels dos decrets. I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. I el Parlament posarà a prova avui l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. Recordem que Junts proposa reprovar per primer cop el president Salvador Illa.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
0: Això, aquest dijous 1 d'octubre, coincidint també amb el 9è aniversari del referèndum. Quedarà vist per sentència el judici contra els policies que van buidar un ull a Rússia espanyol. Avui declaren per cert els agents. I compte, atenció amb els conductors de motos, bicicletes i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. Atenció, motoristes, en aquest cas. Els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Els ciclistes desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre el casc. I en patinet també hauran de dur el casc, llums encesos i sempre tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. La repassarem avui a partir de les 9 amb Josep Lluís Merlos. I en esports, el Barça femení continua golejant a Europa.
7: Arapayo i el gol! El sisè del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri.
0: 0-6 contra la Roma, la segona jornada de la Champions. El proper partit de l'equip de Pere Romeu serà diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I a aquesta hora ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Junts manté la incògnita del seu vot davant del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà, recordem, a partir de les 11, al Congrés dels Diputats.
2: I tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
1: Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones.
7: Els integrants de l'acampada, repartit en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
8: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
7: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida.
1: Mentrestant, l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i encareix les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
9: No creiem que sobrepassi el 4%, però sí que estic...

0: desembre.
1: I avui també s'acaba el debat de política general al Parlament de Catalunya. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb Albert Prat.
2: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
3: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
2: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
4: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
2: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Aliança, precisament, porta la seva croada contra l'islam a les seves propostes de resolució.
5: Sí, una d'elles reclama que s'elimini del programa de llengua àrab i cultura marroquina dels centres educatius catalans on s'imparteixi.
1: Hi ha una proposta que es titula Resposta a la crisi demogràfica i defensa de la cohesió nacional i les llibertats davant l'islamisme.
6: En aquest cas, vol que es reconegui la situació d'emergència demogràfica i s'elabori un pla de foment de natalitat amb ajudes a les famílies. També que s'avaluï l'impacte de fluxos migratoris a l'habitatge, al mercat laboral, als serveis públics i l'ús del català. I el tercer punt reclama que en un termini de 6 mesos s'aprovi un pla de prevenció i resposta davant el que considera les imposicions islamistes que vulneren drets i llibertats. Entre altres coses, busca impedir que es dugui el vel islàmic.
1: Aliança també ha presentat diverses propostes de resolució destinades a una rebaixa generalitzada d'impostos.
5: Sí, d'altres defensen una mobilitat deslligada de la normativa climàtica o la protecció de l'activitat agrària i, finalment, en destaquem una altra. Reclama obrir una oficina de representació a Israel.
1: L'habitatge veig que no parla Aliança. I a Israel continuen les incògnites sobre l'intent del segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estar allà.
6: L'acció dels passatgers va impedir que passés i el govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
7: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
8: Very terrifying. It was very terrifying.
9: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
8: One second. And you are not here.
7: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units s'incorporarà a les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica.
5: El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat un pla per als pròxims anys que passa per retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
1: Washington, Oriol Serra.
10: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de Defensa nord-americà, autoanomenat secretari de Guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transsexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurus de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
11: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom OTAWARCOM institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar. In
10: order to win. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades de la intel·ligència artificial.
6: La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra.
12: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. Aleix Valls, director general de We Artificial.
13: Són projectes que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
12: Hi ha més companyies que tenen projectes similars d'intel·ligència artificial com el Suncatcher de Google per instal·lar centres de dades a l'espai. Núria Hart, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i

0: i l'enclavament rus a Kaliningrad.
1: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
0: Des de Brussel·les informa Bruno Fortea.
2: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
3: We are defensive alliance.
4: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
3: Not called for and not helpful.
2: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Des del Kremlin, també el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que, en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I el govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar.
5: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids sobre la participació de l'Iran en aquest suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
6: There are strong indications that...
7: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
6: With our colleagues in the United States of America.
5: Burnham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
0: I encara un parell de punts més, el president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites.
1: Macron ha entrat de ple en la polèmica, que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials.
0: París, Isabel Galí.
8: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
9: Les propos qui ont été rapportés.
10: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins del seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
8: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com «Els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos». Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un últim apunt abans dels esports. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
5: Serà el torn de la declaració dels 4 acusats, 3 dels quals comandaments de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural i Lídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona.
0: Miquel Jarque.
11: Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions, tot i que l'escenari de l'absolució no està descartat. Els Mossos d'Esquadra deien ahir que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Espanyol no l'havia apuntat directament. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara sí, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
12: Bon dia. Golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona ha eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del PAOK, 93-78. I avui a les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça Vespre, amb el Granollers, debuta amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
13: Al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no pots dir que no sents l'energia lenta.
0: Et i ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
15: Molt bon dia. La primera que sona és Nenes de Ciutat, de l'Osa, perquè s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut amb una sèrie de concerts al novembre, al gener i febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també a Madrid. Les entrades ja estan a la venda.
0: La segona...

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis en The Rock de la música balear. Colom s'ha endut el guardó, el millor disc per Paradís. Maria Jaume és l'artista de l'any i Maria del Mar Bonet el premi especial del jurat. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala a Palma.
1: I la tercera?
0: I els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, Ambauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Caleril, Renaldo i Clara i els Pets.

0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya han nascut la Vega, quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital Mutu de Terrassa, i el Biel, amb 3,520 kg, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou, parlarem amb el periodista especialitzat en motor, Josep Lluís Merlos, sobre la nova regulació dels semàfors i les noves normes per conduir motos, que afecten sobretot la indumentària.
3: A partir de les 9 anirem a Badalona per parlar sobre desnonaments amb Carles Segués, de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Després analitzarem els decrets d'habitatge del govern espanyol amb l'advocat i expert Pablo Feu, i entrevistarem a Leire Iglesias, secretària d'Estat d'Habitatge.
2: A 11:15, taula d'alcaldes. Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, el de Cornellà, Antonio Belmont, i el de Vic, Albert Castells.
3: I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, el dia comença sense pluja, però els aiguats no tardaran a aparèixer. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui s'espera un altre dia complex. A més, aquest matí tindrem una estoneta que s'obriran algunes clarianes. Això serà energia per alimentar les tempestes que creixeran a partir de mig matí. De fet, les primeres tempestes les podem tenir altra vegada entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona. Ja poden ser tempestes fortes, de 50, puntualment poden arribar encara als 100 litres per metre quadrat, i això s'allargarà durant el migdia, la tarda, i s'estendrà més comarques de la Catalunya central, del prelitoral també, per exemple, al voltant del Montseny també preveiem pluges fortes. A tota la zona del Prepirineu també s'esperen precipitacions que podrien arribar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat. I després l'episodi s'allarga encara més de cara a vespre, nit i matinada, i de fet demà durant tot el dia, al sud de Catalunya. Preveiem un altre màxim de pluja aquí molt contundent, que entre avui i demà podria acumular precipitacions a les Terres de l'Ebre i a Castelló superior als 200 litres per metre quadrat. Alguns models ens marquen quantitats molt superiors, més encara de 300. Llavors, això hem d'acabar de veure on se situa aquest màxim, que el veiem molt clar a Castelló, però és possible que afecti també en algunes zones del Montsià o del sud de les Terres de l'Ebre. Això hi entra de la nit, matinada i demà. Sí.
0: Precaució, i estarem molt pendents d'aquestes properes hores. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs pel que fa al trànsit, ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Poblenou, en tots dos casos, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Són les 6:24. I a aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Priviet, bon dia.
5: Priviet.
0: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs, Guten Morgen.
6: Jawohl, Guten Morgen.
0: A Jerusalem saludem a Jordi Brascó, Sabah Al-Ker.
7: Sabah Al-Nur, qui fa alegre, Ricard.
0: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
0: Comencem per Rússia, que empresona el politòleg que va denunciar la manipulació massiva a les eleccions, i a més, Cristina, l'han acusat de tràfic de drogues a gran escala.
5: Alexander Kinnick diu que no és culpable d'un delicte que li pot comportar fins a 20 anys de presó, i la seva família denuncia que tot plegat és un muntatge. Agents dels serveis secrets el van detenir poc després de les eleccions, quan estava escrivint sobre la falsificació dels resultats. Un cop tancat en presó preventiva, ha estat brutalment torturat i ha acabat a l'hospital penitenciari amb una cama trencada. Kinnick és el politòleg independent més reputat que des de dins de Rússia ha continuat analitzant els processos electorals malgrat la pressió del Kremlin.
0: Això a Rússia. Pel que fa a Alemanya, ja fa dies que va arrencar la tardor, però Alemanya continua sense ploure. I la manca de pluja té un efecte molt visible, per exemple, en el Rin. El cabal continua a mínims, amb greus conseqüències per les mercaderies. Ara mateix, com està la situació, Jordi?
6: Doncs estan tot plegats una mica desesperats, Ricard. Pel Rin es transporta, quan l'aigua permet, carbó, blat, minerals, a un preu mòdic. Però sense aigua no hi ha altra opció que la carretera, on tot és molt més car. A Düsseldorf, dilluns, van barrancar una barcassa carregada amb furgonetes i sembla que no se'n mourà. El port de Magúncia ja fa gairebé una setmana que ha aturat tota la càrrega de mercaderies perquè el cabal ja no ho permet. Sectors, com el dels productes químics, es veuen especialment afectats, i la situació no revertirà fins que no plogui amb ganes, un escenari que les previsions de moment no contemplen.
0: I a Tel Aviv, d'una de les figures més famoses del cinema internacional en parla tothom, i no precisament amb bones paraules. Qui és Jordi Brascó?
7: Doncs és el director nord-americà Quentin Tarantino, que està casat amb una israeliana i passa part de l'any a Tel Aviv. Segons recull la premsa israeliana, molts veïns de la ciutat estan farts que Tarantino els esguerri l'experiència de veure una pel·lícula al cinema amb les seves rialles exagerades i, segons diuen, totalment aleatòries, que apareixen fins i tot en escenes violentes. Els usuaris avisen que Tarantino riu fins i tot veient les seves pròpies pel·lícules. Els dos cinemes afectats, de moment, s'han negat a fer declaracions al respecte.
0: I parlant de pel·lícules, avui es projecta a València una pel·lícula sobre el franquisme que presenciaran les associacions de fosses de Paterna. Pepa, què té d'especial aquesta pel·lícula i aquesta projecció?
8: Doncs que és en València i que ha estat durant més d'un any seguit en cartellera a la ciutat de València amb més de 60.000 espectadors. Es tracta de la invasió dels bàrbars i avui celebra aquest èxit als ABC Parc de València. Ho celebra amb una projecció a les 8 del vespre i també en la presentació d'un llibre que és un bon document per conèixer com va ser la repressió franquista ací, al País Valencià. Només al cementeri de Paterna hi ha més de 100 fosses comunes i més de 2.000 afusellats.
0: 3 minuts seran 6:45 del matí.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
10: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
11: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els esports.

0: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Això abans de rebre el Madrid diumenge a les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Payor i Oladipo van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no pareixin de tocar la pilota, que ens sentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
0: Mentrestant, conflicte obert entre Cristiano Ronaldo i la selecció de Portugal.
1: Després de queixar-se per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega, el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. L'endemà va decidir abandonar la concentració de Portugal a última hora i marxar cap a casa. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal.
3: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: I el Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: Demà s'acaba el termini, està disposat a apel·lar. El City s'exposa a sancions com la pèrdua de punts, de títols i importants multes econòmiques. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet a la pista del Pauk, l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga amb la derrota davant el Konut de Turquia pel resultat de 69-81.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb un sol que sortirà a Torregrossa al Pla d'Urgell a les 7:53.
1: I es pondrà a les 7:39 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:46.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Granollers 20 graus, a Sant Pau de Segúries 13 i a Perafita 14.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un altre episodi complicat de pluja. Pluja forta, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les primeres tempestes fortes apareixeran a mig matí al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran pel prelitoral, la Catalunya central, el Prepirineu, on localment podrien acumular-se 50 o puntualment 100 litres. A la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a la C58 entrada a Barcelona, també a la 2 en direcció al Papiol per un accident. Pel que fa al transport públic, per ara no consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, habitatge.
1: 24 hores abans que es votin al Congrés, Junts per Catalunya manté la incògnita sobre si donarà suport o no als dos decrets d'habitatge. A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: El segon, Israel.
2: Israel investiga com a terrorisme l'intent de segrest d'un avió que volava amb destinació a Tel Aviv. El copilot hauria apunyalat el pilot de la parella amb intenció d'estavellar-lo, però l'hauria aconseguit neutralitzar el passatge i finalment va aterrar a l'Aràbia Saudita.
0: El tercer, debat de política general.
1: Avui s'acaba el Parlament. A la tarda es votaran les conclusions dels partits després que ahir Junts demanés la reprovació del president Illa mentre que Comuns i Esquerra li reclamen complir els acords.
0: El quart, carburants.
2: Des d'avui omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. I atenció també als canvis a la normativa de circulació. Entre d'altres, els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre el de vianants estigui en verd.
0: El cinquè és una vella coneguda, és Inuncat.
1: Activat en fase d'alerta per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran ara al matí litoral central i el de les comarques de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del futur de la presidència del Banc Central Europeu, el mandat de Christine Lagarde acaba d'aquí un any, l'octubre del 27, però en una entrevista al diari Le Croix ha explicat que no descarta plegar uns mesos abans. No seria immediatament, però sí que precipitaria la cursa per succeir-la entre els candidats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs amb la primera execució de pena de mort a l'estat de Tennessee, una dona en més de 200 anys i està sent rocambolesca. El Suprem l'ha autoritzat a última hora en aixecar la suspensió que havia dictat el Tribunal d'Apel·lació, però el cas és que a hores d'ara encara no ha acabat, perquè Krista Pike, que portava 30 anys al corredor de la mort per haver matat la seva companya d'estudis, ha sobreviscut a les dues primeres injeccions letals. Els seus advocats estan intentant suspendre el procés.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Doncs amb la satisfacció per a molts de començar vacances. Avui és festiu a la Xina, també a Hong Kong, perquè comença la Golden Week, la setmana daurada. Això vol dir, entre d'altres, que les principals bolses del país no operaran fins dijous a la setmana que ve.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'habitatge.
6: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets. Titula l'Ara, Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada se les endú, però, el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, i a l'Ara, amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers ensangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista. Això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també en portada, Ricard, sintonia Sánchez-Macron, diu l'Ara, amistat amb friccions, llegim El Periódico, tot plegat en relació amb la visita d'Emmanuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
0: A la premsa comarcal hi llegim que les rectories del Moianès tindran potencial per uns, atenció, 70 habitatges socials. Lara García.
7: El 9-9 es fa ressò d'un estudi de la UPC que diu que si els rectorats de la comarca cedissin els espais es podrien aconseguir una setantena de pisos socials. El diari n'ha parlat amb el bisbat de Vic, que assegura que no hi tanca portes. El diari de Tarragona assegura que Reus té una de les densitats comercials més altes, no només de Catalunya, sinó també del panorama internacional. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament, Reus arriba als 2.550 establiments comercials per quilòmetre quadrat, només per darrere de Tòquio i de Barcelona, per davant de ciutats com París i Nova York o Londres. A Manresa, malestar a la carretera, la supressió del carril d'entrada a la ciutat genera cues fins a Pineda. Ho llegim al Regió 7. Els veïns de la urbanització de Sant Fruitós demanen una rectificació immediata a l'Ajuntament de la capital del Bages. Un trajecte que abans es feia en 5 minuts, ara en costa més de 20.
0: I en esports, el Barça continua imparable a la Champions femenina de futbol, Robert Prat.
8: De moment, líder, dues jornades, golejada 0-6 al Camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Ronaldo, que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona, eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, amb derrota a la pista del PAOK. I a les 8 avui, final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça Vesprem, el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cada dia a aquesta hora a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 33 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa el nostre analista Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. L'administració Trump ha sacsejat la propera trobada de membres de l'OTAN a Polònia amb un pla per excloure de la reunió els països que no s'alineïn amb les tesis del president. Aquest fet ja és noticiable, però encara ho és més que Trump hagi eliminat de la llista de convidats països com ara el Regne Unit o França, és a dir, estats fonamentals en la despesa militar de l'organització. També que el president hagi especificat que hi acollirà Dinamarca, després que s'acollís a les demandes militaristes de Washington. Com és d'esperar, Espanya té tots els números per afegir-se a la llista d'exclosos, que fons del Pentàgon anomenen els entremaliats, després que Pedro Sánchez s'hagi negat a assolir el 5% de despesa exigida per Trump. La mesura pot semblar delirant, i més en temps de campanya, però cal recordar que només el 57% de yanquis tenen avui en dia una opinió favorable a l'OTAN.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: Catalunya es desperta pendent de saber si tiraran o no endavant les mesures sobre habitatge que ha de votar demà al Congrés.
2: Junts manté la incògnita del seu vot. Míriam Nogueres, portaveu.
15: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Tant Podem com el PNB també s'ho estan rumiant. Vots clau perquè els textos tirin endavant. Podem es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
16: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tirin davant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Això mentre als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona i han passat la nit unes 200 persones.
2: Repartides en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació de demà.
17: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi ha com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix és a la Puerta del Sol a Madrid.
1: Tot això mentre l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i s'encareixen les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros al mes. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any l'any fregant el 4%.
18: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Però, en canvi, des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat.
2: Perquè entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures per contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Si res no canvia, però, es començaran a reduir el novembre i el desembre.
1: Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament.
2: Tant l'oposició com els socis d'investidura Junts reclama reprovar el president, mentre que Esquerra i els Comuns han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim Mònica Sales de Junts, el republicà Josep Maria Jové, Jessica Albiach dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
19: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
20: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
21: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
20: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
22: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
20: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
2: Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
2: El copilot ha apunyalat el pilot amb intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
1: I mentrestant, els Estats Units introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial.
2: El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui, amb el Comandament de Combat Autònom OTAWORCOM, institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
2: Tot plegat també implicarà retallar un 20% als càrrecs militars.
1: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
2: La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
1: Maria Costa.
24: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a aquesta dada dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys. Només s'han reclamat els costos en 17 casos.
2: Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
1: Montse Poblet.
25: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a la cultura, per començar, teatre. Perquè Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes.
26: L'obra es podrà veure fins al 1 de novembre a la Sala Petita del TNC.
1: Marta Vivas.
27: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
28: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser
0: han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
27: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè Carles Porta i els Javis preparen una sèrie sobre els crims de Tor. Tor, qui t'han mort?
26: Una sèrie que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat molt a Misaki la Cuesta i està nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui forma part del repartiment ni de quan es començaria a rodar.
1: I música.

0: Júlia Coloma, que sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: La crítica ha guardonat Júlia Coloma amb el Premi al Millor Disc per Paradís, mentre que Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'Any i el Premi Especial del Jurat ha estat per l'àlbum L'Aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
0: Passa un minut a 3:15 del matí, pel que fa el temps a veure. Ara mateix encara no plou, però avui podríem tornar a tenir algunes pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè ens entenguem, l'episodi serà... ens deixarà unes pluges més irregulars, que no pas l'últim episodi, però poden ser localment molt fortes, pluja torrencial, i amb més potencial destructiu, sobretot a l'extrem sud de Catalunya, de cara a les últimes hores del dia i demà, perquè es preveuen grans acumulacions. Anem a pams. De moment, les primeres tempestes les preveiem aquest mig, a partir de mig matí, migdia, entre el camp de Tarragona i el sud del litoral de Barcelona. Aquestes tempestes ràpidament anirien entrant cap a l'interior, per exemple, en alguns llocs del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu i especialment també del Prepirineu. En aquestes zones poden acumular-se localment més de 50 litres per metre quadrat, podrien arribar al 100 en alguns punts. I després, de cara a la nit, sembla que aquesta precipitació quedaria estancada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. En tota aquesta zona no tenim gaires dubtes que hi haurà grans acumulacions de pluja de 200, potser 300 litres per metre quadrat. Caldrà veure exactament on se situa aquest centre, aquests màxims de pluja, si més cap a les Terres de l'Ebre o més cap a Castelló. Però tota aquesta franja, aquesta nit, realment la situació és perillosa d'aquesta situació meteorològica de pluges molt abundants.
0: Doncs ho seguirem. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora on hi ha més cues a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, també a la 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció al Papiol, on hi ha un carril tallat per un accident. Retencions també a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i a l'AP-7 a Sant Cugat en sentit sud. Pel que fa al transport públic, hi ha els retards habituals en algunes línies de rodalies i regionals, com per exemple l'R11 i l'R15.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
6: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar. Qui em compensa pels ingressos que estic deixant de percebre com a conseqüència d'una situació que Telefònica continua sense resoldre?
5: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
7: A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees que han tancat el trimestre amb pèrdues, pressionades pel preu del petroli i els interessos del deute. L'IBEX ha baixat un 0,47% fins als 19.426 punts. Al setembre ha perdut un 2,7%. Tot i això, la inflació als Estats Units, el principal indicador que marca les decisions de la Reserva Federal, ha estat millor del previst. Avui el preu del barril de Brent es manté per sota dels 100 dòlars. En les darreres hores, de fet, ha caigut més d'un 6%. La baixada del preu del cru se celebra a les borses asiàtiques. El Nikkei de Tòquio creix més d'un 2%. Escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Ja hi tornem a ser.
9: Onzena temporada del Tot Costa.
10: Por qué? Por qué?
8: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
9: Nova temporada amb els vells clàssics.
10: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I a aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 10 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
12: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: I a Tarragona tenim el Ricard Buigas. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: A Barcelona, Marc, avui acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Francesc, que acabi avui, 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què a les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 que presentarà el Departament de Salut. A Badalona es presentarà el pla urbanístic de Can Colomer i, de nou, a la capital, la Pedrera presenta avui nova exposició, aquesta sobre la vida secreta de les plantes.
0: A la ciutat de Lleida, avui ens fixem amb l'Hospital Arnau de Vilanova perquè comencen unes obres importants que alteraran l'activitat durant uns quants dies, Júlia.
15: Sí, concretament es trasllada l'activitat operatòria perquè s'està treballant al bloc quirúrgic. Això obligarà a desplaçar les intervencions ortopèdica i traumatologia a la clínica Perpetuo Socorro, concretament les que no necessitin ingrés. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels hospitals públics que es desplaçaran al centre. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
0: A Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, es fa la jornada quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Maria.
12: Sí, estarem pendents, sobretot, de com es concreta la campanya de sensibilització sobre l'edatisme, la discriminació a la gent gran i quines reivindicacions es fan en aquest sentit. La jornada, que es fa a la Casa de Cultura de Girona, també serà l'acte unitari de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran a les comarques gironines i vol contribuir a fer visible l'edatisme, una discriminació sovint normalitzada en la societat, les institucions o l'atenció sanitària, i posar el focus en les seves conseqüències en el tracte i en els drets de les persones grans.
0: I acabem l'Ebre. Aquest matí es farà l'alliberament d'un centenar d'esturions al riu Ebre, a l'altura de Xerta, al Baix Ebre. Ricard?
13: Sí, el projecte anomenat Life Migrato Ebre va arrencar l'any 2023. L'operació es repeteix cada any. Enguany es fa a Xerta. Els esturions que s'alliberaran han estat criats en captivitat a França. L'objectiu és reintroduir aquesta espècie que va desaparèixer al riu Ebre als anys 70. És un projecte que requereix molta paciència. Penseu que caldrà esperar prop de 20 anys per poder passar a la segona fase del procés. És el temps que necessiten els esturions per fer-se adults i remuntar el riu per reproduir-se. Aquest projecte també vol ser un exemple per poder-lo aplicar en altres rius europeus.
0: Doncs així tenim el país quan fa. Falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
16: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo abandona la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del Pau, 93-78. A les 8, final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça-Brespe, malgrat Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
17: El mític ex-coach de San Antonio Spurs, Greg Popovich, medalla d'or de Tokyo 2020 i guanyador de 5 anells a la NBA, ha sumat el seu 6è anell a la seva col·lecció als 77 anys. Aquest cop, gràcies al seu matrimoni amb la Mary, exesposa del qui va ser el seu assistent durant 17 temporades i de qui es va separar ja fa una dècada. Doncs després de l'ensurt de salut i el vessament cerebral que el va obligar a deixar la banqueta, el coach Pop demostra que l'edat és només un número per trobar la felicitat. En el bàsquet, els millors vincles es creen fent una bona assistència fins i tot fora de la pista.
0: Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
18: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
19: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
18: No.
19: Edges for side. Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
20: It's the moment to believe in the project.
19: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
4: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
20: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quan falten poc més de 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la situació dels treballadors de la ràdio i la televisió gallega.
1: Els treballadors de la TVGA i la Ràdio Gàlega han dit prou. Volen que la gent torni a ir al carrer, com ja va passar de forma multitudinària en 2022, temps de Feijó, per cert, davant una manipulació cada dia major. Denuncien que les tertúlies són totes d'un color, el blau del PP, que els argumentaris del partit són el fil conductor dels informatius, que han creat una redacció paral·lela de fidels i que cada dia es privatitzen més programes perquè ningú puga controlar el seu contingut. Sincerament, gràcies i bona sort.
0: I a la recomanació del dia, avui que seguim parlant de la crisi de l'habitatge, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula La gran apuesta.
21: Una magnífica lectura de per què els preus dels pisos estan pels núvols, de com es genera una crisi financera, de qui s'ocupa de fer créixer una bombolla i després esclatar-la. La pel·lícula d'Adam McKay, un director molt didàctic, però alhora molt divertit, atrevit, cínic, que s'atreveix amb tot, amb un guió que es va endur l'Oscar i un repartiment que compta amb tres superestrelles, Christian Bale, Steve Carell i Ryan Gosling. Una pel·lícula fascinant que reclama l'atenció constant de l'espectador i que no defuig cap aresta punxeguda del tema. La gran apuesta està disponible a Disney+.
0: I ahir què deien els altres, Jovany?
22: Ahir les pluges no van ser tan intenses a Catalunya, tot i que en algun moment vam haver de parlar de despreniments de terra, també coneguts com a...
23: risc elevat deslliversaments. Deslliversaments, ja ho direm bé.
22: També vam tenir algun ensurt a l'hora d'explicar la combinació guanyadora de l'Eurojackpot.
24: La combinació guanyadora va ser...
25: 21...
24: Ara sí, 21...
22: I mentre això passava aquí, al programa de Nacho Abad, els tertulians intercanviaven idees des del respecte i l'admiració.
26: Que yo no me parece bien que le llames rojo de mierda y tampoco que le llames fascista. Termina, pero sin insultar. Sin insultar.
27: Puedo acabar. Que no me vuelva a insultar este imbécil.
26: Puedo acabar. No, imbécil no.
22: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Canalies, bon dia.
1: 21, bon dia.
0: Quina cançó ens portes avui?
1: Avui ens despertem amb la música de Rolling Stones i You Got Me Rockin'. I és que tal dia com avui, 1 d'octubre, però de l'any 1967, uns lladres van entrar a robar a casa de Mick Jagger a Londres. Es van endur diversos objectes de valor que pertanyien al líder dels Rolling Stones, però també de la seva xicota de l'època, la cantant i actriu Marian Faithfull. Aquest incident va tenir lloc precisament en un any que era particularment turbulent per la parella, sobretot per dos motius. Un enorme assetjament mediàtic i els seus problemes amb el sistema judicial britànic a causa de les drogues.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Junts, PNB i Podem mantenen ara mateix la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc d'investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
1: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia i feia aquesta crida implícita a Junts. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest últim punt, que deia ara l'Àngels Lafuente, és important. Aquesta reunió entre Podem i el sindicat de llogateres, prevista per avui, pot ser determinant, de fet, pel sentit de vot dels quatre diputats del partit morat. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia. Podem considerar que dividir les mesures en dos decrets és una trampa, que algunes propostes es queden curtes, però s'ha de veure què fan després de que en les últimes hores el sindicat de llogateres demanés als partits votar a favor dels dos decrets. Per cert, que per acabar de pressionar, també s'ha convocat per les 8 d'aquest vespre cassolades davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: I avui el Butlletí Oficial de l'Estat hauria de publicar el segon dels decrets, que inclou l'exigència de sumar, de prorrogar automàticament els contractes de lloguer.
5: Un segon decret que és poc probable que s'aprovi, una pròrroga que les dues parts, tant la propietat com l'inquilí, podrien trencar amb un previst, però la novetat és que si és la propietat qui decideix no renovar aquest contracte per motius no justificats, un motiu justificat podria ser anar-hi a viure o que hi vagi a viure un familiar, si el motiu no està justificat, la propietat hauria d'indemnitzar la persona a qui fa fora.
0: Més detalls, Rafael de Ribot.
6: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer. Així es recull en el decret llei que està previst que aparegui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés. En el decret, que ja s'ha publicat, es limita la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Els fons no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic els haurà de pagar el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pendents de què passi al Congrés, al carrer continuen les protestes. A la plaça Catalunya de Barcelona, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en 70 tendes.
7: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi ha com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus de l'acampada de Plaça Catalunya i parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
5: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys a qui havien de desnonar d'un local comercial, una sabateria al barri de la Florida, i que sovint feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades avui per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui a l'hora del matí, Joan Puigcercós, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, a partir de 8:45 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 1 d'octubre, el dia comença sense pluja i amb temperatures encara suaus, 22 graus a Borrassal, al Empordà, 24 graus al Masnou i 11 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell. Es preveu que les tempestes avui apareguin primer entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona, després, a partir de migdia tarda, aniran apareixent a més llocs del prelitoral, també a la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, en tota aquesta zona es poden arribar a acumular fins a 50 litres per metre quadrat, localment podrien arribar als 100, amb algunes pluges torrencials, i la episodi de pluja més sever el tindrem de cara a la nit i matinada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Espereuen acumulacions que poden passar dels 200 litres per metre quadrat en totes aquestes zones.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb dos accidents a la 2 a Sant Joan d'Espí, un d'entrada a Barcelona i l'altre de sortida. Hi ha dos carrils tallats i això provoca cua en els dos sentits. Retencions també al primer tram de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a l'entrada per la C58 i per la Pota Nord.
0: És la previsió del temps d'Eloi Cordomí i la crònica del trànsit de Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest 1 d'octubre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Inuncat.
12: Protecció Civil activat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4,6 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
13: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front d'aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
14: Això aquí al País Valencià, les escoles estan tancades en una desena de municipis, entre els quals València i Torrent.
0: Votar propostes.
5: És el que toca avui al debat de política general al Parlament. Aquesta tarda s'acaba. Tots els partits ja han fixat la seva posició després de la intervenció dimarts del president Illa i aquesta tarda es voten les conclusions de tots els partits.
0: Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
15: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
16: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
15: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
17: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució del conflicte polític.
15: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incògnita.
12: Davant l'intent de segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar, feia la ruta Dubai-Tel Aviv. L'acció dels passatgers ho va impedir, l'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. El govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
0: És una de les notícies del dia que ens amplia des de Jerusalem Jordi Brascó.
18: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
19: Very terrifying. Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
18: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Exèrcit robotitzat.
14: L'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica. El pla suposarà retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
0: Mentrestant, amenaça.
5: Rússia de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad.
12: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
20: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
21: We are defensive alliance.
22: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
21: Not called for and not helpful.
20: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc

0: El SAT tancat.
1: L'hauran de portar els motoristes a partir d'avui i, fora dels nuclis urbans, també guants. És una de les novetats destacades a la nova normativa que entra en vigor aquest 1 d'octubre. Les multes per incompliment poden pujar fins als 200 euros.
2: També caldrà circular 5 metres com a mínim de les bicicletes en nuclis urbans i en vies interurbanes. S'haurà de circular 20 km per hora, menys del màxim permès per avançar les bicicletes.
3: També caldrà circular a 5 metres, com dèiem, com a mínim de les bicicletes, i els patinets elèctrics es podran utilitzar a partir dels 15 anys d'edat.
0: Reclamar els costos.
1: Us avança Catalunya Ràdio. Dels 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
0: Montse Poblet.
4: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tractaments per la menopausa.
2: El govern autoritzarà les farmàcies que elaborin tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament. Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar tractaments com l'Enzeto, un cas que ens ha arribat a la bústia de denúncia del programa.
5: Hi ha pocs tractaments alternatius o desconeguts o que no acaben de funcionar i, a més, aquests tractaments són molt cars. Caldria solucionar una mica aquest tema.
3: Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya atribueixen el desabastiment dels darrers mesos a una falta d'oferta diversificada. Jordi Magrinyes, vocal del col·legi.
6: Quan falla un, busquem el substitut i aquest substitut incrementa la seva demanda, la fabricació no està preparada per aquella demanda o l'estoc que hi ha en el mercat no està preparat per aquella demanda.
0: I avui també us expliquem que Thor tindrà sèrie. Thor, qui t'ha mort,
1: mortes qui no parlen. Carles Porta i els Javis seran els productors de portar la ficció a aquest cas que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà l'Eduard Sola, de Casa en Flames, o el Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante.
2: De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni de quan es començarà a rodar.
0: I en esport, Robert Prat, golegen.
7: Victòria del Barça a Roma, 0-6. Lideratge a la Champions per l'equip de Pere Romeu abans de rebre el Madrid.
8: Com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible per donar-nos la vida a la nostra afició.
0: I plega.
7: Ronaldo abandona la selecció de Portugal molt empipat perquè no va jugar contra Noruega. Jorge Jesús és el seleccionador portuguès.
9: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el que sou seleccionador nacional.
7: L'Espart Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet amb la derrota contra el Conuc.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí. Ara anem cap al quiosc.
10: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i a les portades d'avui llegim diversos temes. El País, La Vanguardia o El Mundo expliquen que el vol atacat d'Israel d'ahir gairebé acaba en catàstrofe. En les imatges de portada hi veiem passatgers arribant a l'aeroport i a l'ara du la fotografia de Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, tot ensangonat, perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. L'altre tema que veiem a portades d'avui és la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron. El debat de política general també treu el cap en algunes portades i l'altre tema, evidentment, continua sent els decrets de l'habitatge. L'Ara titula que Junts manté la incògnita sobre el vot de demà i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
13: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els

0: fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Òdena, 21 a Argentona i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
4: Retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí per dos accidents, un d'entrada i un altre de sortida. I cua també a la C-16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat des de l'entrada de la B-30 fins passat el túnel de la Floresta.
3: Atenció a la dada, una de cada quatre persones que viu al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida només pel fet d'estar en situació de sensellarisme.
5: Ho diu un informe de la Fundació Arrels amb dades de l'any passat. El text apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys, en part per l'auge dels discursos d'odi.
3: Un exemple és el que va viure José Luis Miralles, que ha estat 18 anys vivint al carrer.
6: Un dia la guagua, que eren 5 chicos, i bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si tú estas palabras... Me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué simplemente, no? Eso te dice, porque a mí, ¿no?
5: Arrels també explica que el 80% de les persones sense llar han patit robatoris, discriminacions o agressions.
3: Més notícies. El Vallès-Granollers estrena avui la nova línia de bus L7.
5: Entre el Lledoner i Can Bassa. Connecta, doncs, aquest barri per primer cop amb el servei urbà d'autobús. El recorregut passa per punts com el carrer Roger de Flor o l'estació de Granollers Centre i incorpora 9 parades. El servei funciona amb dos autobusos 100% elèctrics amb una freqüència de 30 minuts entre setmana.
3: I més mobilitat a Manresa. La supressió d'un carril d'entrada provoca quasi queixes.
5: Conductors i usuaris expressen el seu malestar pels embussos i exigeixen una rectificació. L'Associació de Veïns de Pineda de Bages a Sant Fruitós lamenta el Regió 7 que ara triguen 20 minuts a fer un trajecte de 5.
3: I cultura. El KBR de Barcelona obre la temporada amb la primera gran retrospectiva de la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg Montse Mas.
7: La mostra reuneix des de retrats de celebritats com el raper assassinat Tupac Shakur fins als veïns d'un barri degradat de Los Angeles que l'autora fotografia des de fa 30 anys. L'objectiu és retratar les persones tal com són, més enllà dels estereotips.
8: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
7: Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I més cultura. Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. També hi passaran Miqui Núñez, Riquell, en Bauca o la Ludwig Van. Ara passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
10: el 42.048. 42048 de la sèrie 49049.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Els sons del matí.
13: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
14: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson.
15: Very terrifying.
16: Terrorífic. Ha estat terrorífic.
17: Yo pido a todos los diputados catalanes que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
18: Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés.
19: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
15: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
19: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
20: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Incògnita.
21: És una cosa que no es coneix, un misteri o una quantitat que cal descobrir en una equació matemàtica. A hores d'ara és una incògnita saber si demà el Congrés validarà els dos decrets d'habitatge, en part per la incògnita del que farà Junts per Catalunya. Es posarà a prova l'aritmètica parlamentària i sabrem si la legislatura ja es troba en temps de descompte.
20: Terceres persones.
21: Es refereix a qualsevol persona física o jurídica que no és l'autor principal d'un delicte ni la víctima directa, però que es veu afectada, implicada o té relació amb les conseqüències d'aquest fet. En el cas de la mort d'Isaac Andic, la jutge investiga la implicació de terceres persones més enllà del seu fill Jonathan. Ara sabem que en la investigació de la mort del seu amic, Josep Juan Pere, a banda de la seva parella, també s'investiga si va participar una tercera persona. Tres són multitud?
20: Letal.
21: Mortal, capaç de produir la mort. Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee i la primera que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys, ha sobreviscut a dues dosis suposadament letals de pentobarbital durant la seva execució. El 1995, Pike va ser condemnada per l'assassinat d'una companya d'estudis, tenia 20 anys i se n'ha passat 30 tancada.
20: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado. 20.
3: Els cèntims de menys que avui costa el litre de gasolina i dièsel per l'entrada en vigor de la bonificació per contenir l'impacte de la pujada de preus a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà s'aplicarà almenys durant tot el mes.
20: 20.000.
3: Les places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat que el govern vol crear en els pròxims 4 anys. La proposta inclou, concretament, la construcció de 15 noves residències públiques.
20: I 30.
3: Per cent, la quota de mercat d'estrenes de taquilla a qui arribarà la fusió entre Paramount i Warner Bros. Ara que la justícia acaba de donar-hi llum verda. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista pel 6 d'octubre.
20: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig les mans de dues persones i una mica davant braç de cadascuna. Una agafa les mans a l'altra i s'intueix que unes mans són d'un home més gran.
22: És una imatge que veiem a La Vanguardia per il·lustrar que Catalunya va registrar 233 eutanàsies el 2025. Això és un 64% més que l'any anterior. També explica una altra realitat, i és que 144 persones van morir mentre esperaven la resolució de la sol·licitud i que qui ho demana són sobretot pacients oncològics o amb patologies neurològiques.
20: A la segona imatge hi veig com una façana recoberta amb material d'obres, tres columnes rodones a mig pujar i a la paret hi ha una part que sembla una vidriera.
22: És un fragment de la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Difícil d'intuir què és aquest temple per aquesta imatge. La veiem a l'ara i l'han triat per explicar que el concurs artístic per la façana de la Glòria haurà d'esperar. La Sagrada Família demana més temps als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín, que van presentar propostes artístiques per prendre una decisió.
20: I la tercera imatge ens porta fins a l'Audiència de Lleida, on es veu el tribunal amb la fiscalia i advocats, i al centre hi ha una persona gran. Juliol Becar, qui és i què està passant?
23: Doncs, encara que la foto no sembli tan gran, és un home de 93 anys a qui ahir van condemnar 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. També li haurà de pagar 6.000 euros. Durant la vista, que es veu a la foto, va admetre els fets, que van passar el desembre del 2022, quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit els dos en un bar de la localitat. I el condemnat, com no tenia antecedents, probablement no haurà d'entrar en un centre penitenciari.
24: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
20: Avui a La cara B del temps mirarem d'entendre el perquè d'aquest nou episodi de pluja que començarà d'aquí a poca estona. Eloi Cordomí, bon dia.
25: Bon dia. Si avui tindrem pluges torrencials, segurament seran més irregulars que les de dimarts i possiblement tindrem també un gran episodi d'aiguats entre l'Ebre i Castelló a partir de la nit. De fet, ahir comentàvem una gran borrasca a Islàndia amb un front molt desgastat que ens està creuant, però aquesta configuració el que està fent és injectar molta humitat tots els nivells de l'atmosfera. Llavors aquest seria el denominador comú entre l'episodi d'avui i l'episodi que vam tenir dimarts. Fa 2 dies tenim un vent de mar cap a terra, a bona part de Catalunya. Aquest cop el tenim més concentrat. Hi ha tramuntant a l'Empordà i un vent que gira de mar cap a terra més fort, però més concentrat aquest matí a les comarques de Tarragona. I a partir de la nit, aquest vent quedarà molt concentrat entre les Terres de l'Ebre i Castelló. La clau d'aquest episodi és que serà un vent més fort que el de dimarts. I també tenim una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant, això afavoreix la inestabilitat. I encara hi ha un altre element que pot semblar inofensiu, però no. Aquest matí farà sol a molts llocs de l'interior i tota aquesta escalfor sobre la terra pot fer que les tempestes fortes arribin a més zones, per exemple, del Pirineu o del Prepirineu, especialment. Llavors, amb tot plegat, tota aquesta configuració farà que avui tinguem aquestes pluges torrencials a diferents llocs de Catalunya, que ara concretarem, i compta la pròxima nit amb aiguats que poden ser molt perillosos entre Castelló i l'Ebre.
0: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en cash. Avui dijous, 1 d'octubre... Un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. De 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. 7 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
20: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La decisió l'ha notificat el ministre de l'Interior del govern ucraïnès. Contempla multes de 3.000 ripnies, uns 60 euros al canvi, a tothom que faci fotografies de les prestatgeries buides dels supermercats. Segons diu la notícia, el govern d'Ucraïna considera que fer i publicar aquest tipus de fotografies són una ajuda a l'enemic. El ministre de l'Interior ha dit en l'anunci que aquesta mesura es pren amb l'objectiu d'evitar que Rússia sigui conscient d'aquest problema i que si no ensenyen el problema és com si no existís, ha dit el ministre. La notícia també afirma que Ucraïna pateix una davallada en el subministrament d'aliments perquè ha perdut el 80% de la seva collita de blat.
20: Això és real o fals?
12: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
5: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats és una notícia falsa. Tampoc és cert, com afirma la notícia, que el país hagi perdut el 80% de les seves collites de blat. Aquesta notícia falsa és una informació difosa des de l'ecosistema de desinformació rus per revifar la preocupació dels ciutadans ucraïnesos davant d'una possible escassetat d'aliments i també incentivar la desconfiança cap a les seves institucions, insinuant que se'ls amaga informació rellevant.
20: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
20: I ara sapiguem per què avui podrà ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
8: Avui, 1 d'octubre, és un bon dia per pensar en la gent gran. A Catalunya, els majors de 65 anys representen el 20% de la població, 1,5 milió de persones que són font d'experiència, de vida i que es deixen un llegat molt valuós. Però els tractem com mereixen? En una societat on es premia la joventut, la rapidesa, el consum, molts queden arraconats, víctimes d'una solitud no desitjada, infantilitzats, tractats com si fossin malalts o simplement com si no hi fossin. Com deia Serrat, prescindir dels vells no és només un acte criminal imbècil. És com cremar els llibres, destruir la memòria. I no oblidem que tots aspirem al mateix, arribar a vells. Qui

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. I avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Ens despertem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 15 a Os de Balaguer i 21 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:45 del matí la secretària d'Estat d'Habitatge. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin.
1: Avui el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
2: Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de la avió que volava cap a Israel i que s'investiga com a atac terrorista.
1: Als Estats Units, la primera dona que havia de ser executada per pena de mort en més de 200 anys a l'estat de Tennessee ha sobreviscut a les dues injeccions letals.
2: Krista Pike, que feia 30 anys que era el corredor de la mort, ha estat traslladada a un centre sanitari fora de la presó. El governador denuncia que suspèn totes les execucions previstes per aquest any.
1: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
2: I també s'apliquen des d'aquest 1 d'octubre canvis a la normativa de circulació. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els vianants estiguin en verd.
1: O els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada en vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre casc.
3: En esports, el Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espart Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota amb el PAOK per 69-81.
0: I qui avui també es torna a complicar el panorama meteorològic. Ho explicàvem des de primera hora del matí, però atenció, perquè avui pot haver-hi pluges torrencials i possibles aiguats, que són, ara mateix, els pronòstics una mica complicats d'afrontar. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, sobretot pel que espereu també la pròxima nit. De fet, ara mateix tenim tempestes fortes davant del mar, davant de la Costa Brava. No és impossible que toquin terra en algun moment. Ara bé, les tempestes més fortes creiem que apareixeran a partir de mig matí al camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran entre el prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Aquí localment podrien acumular-se entre 50 fins a 100 litres per metre quadrat. I a la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló, on s'esperen acumulacions de més de 200 litres o fins i tot 300 en algunes zones.
0: I la mobilitat a aquesta hora va amb certa tranquil·litat al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, aquest matí, bon dia. Per ara no hi ha incidències destacades al transport públic, més enllà dels retards habituals a Rodalies i regionals. Destaquen els endarreriments a l'R11. El tren que ara mateix està anant de Barcelona a Figueres va 35 minuts tard. A l'R15 també hi ha retards. En els dos primers trens que van de Reus a Barcelona tenen una demora de 10 minuts. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, l'R6 i l'R60 tenen retards de 5 minuts a causa d'una avaria d'instal·lacions.
0: I a les carreteres, retencions a l'A2 per dos accidents. Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia. Sí, cua per un accident d'entrada des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí i un altre accident de sortida provoca retencions de Sant Joan a Cornellà. Aturades a la C16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat passat al túnel de la Floresta. I cua també als punts habituals de la B23, la C58 i l'AP7.
0: Ho rebatem també amb les portades, Marc Jurado.
7: Sí, que van força d'habitatge. Ricard, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula Lara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada, però, se les endú el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem, de fet, els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però s'esliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí. A aquesta hora comencem per les opinions destacades que hi trobem a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui als articles d'opinió dels diaris hi trobem diversos temes sobre economia i un dia més sobre habitatge.
8: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al fet que Madrid concentri un 20% del PIB a Espanya, mentre que Catalunya perd pes lleugerament, amb un 18,9%. La Vanguardia, d'una banda, apunta que és bo que la capital de l'Estat creixi, però no ho és que ho faci a costa de la resta de ciutats i autonomies, mentre que l'Ara va més enllà i diu que Catalunya no pot acontentar-se amb evitar ser absorbida o tenir un rol subsidiari respecte a Madrid. L'editorial del País diu que la inflació, que ja arriba al 4,9% a Espanya, És un problema polític, mentre que el Joan Tàpia, el periòdic, alerta que la inflació complica la situació econòmica en un context de crisi de l'habitatge. El periodista Antonio Lucas, a El Mundo, escriu que el problema de l'habitatge no se solucionarà amb decrets contrarrellotges, sinó que calen solucions a llarg termini. Mentre que a La Vanguardia, per cert, hi llegim un article de la Sílvia Colomer en què es refereix a les paraules de Laura Escanes aquí al Matí de Catalunya Ràdio quan va dir fa uns dies que preferia no opinar sobre habitatge. Colomer reivindica que callar no només és un dret, sinó que a vegades és l'opció més sensata.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Antoni Gutiérrez Rubí, a La Vanguardia, parteix de les paraules de l'alcalde de Nova York, que ha reclamat que l'esquerra no deixi a mans de la dreta coses com la qualitat de vida, l'eficiència, la neteja o el manteniment dels carrers. No tot va del debat ideològic, sinó de resoldre els problemes quotidians. Defensa que no cal escollir entre transformació social i bona gestió, que governar és cuidar, i rebla que la confiança democràtica podria començar per petites coses que funcionen. Molt adient pels temps que corren.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot. Arriba la temporada de BCN Clàssics.
14: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
13: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
14: i l'Estats Capilla Dresden amb Daniele Gatti.
13: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
15: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
16: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
18: increïble.
17: Platòric.
18: Patata.
17: Eh?
18: L'oferta di... aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
17: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
0: Són les 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui vol evitar més ensurts?
2: El parc d'atraccions de Califòrnia, Six Flags Magic Mountain, tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat. Es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus. Ho hem vist a la BBC.
0: Què tornarà?
1: Els botons dels cotxes. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperant botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar. Entre les marques hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
0: A mi m'agrada això dels botons. I ja, si penseu en un viatge per l'any vinent, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
2: Entre les destinacions imprescindibles europees hi ha el Vènet a Itàlia, Dessau a Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola del Lleó, l'únic lloc de l'estat que apareix a les recomanacions. Fora d'Europa es fixa Nou Mèxic, els Estats Units, Rabat al Marroc, Bariloche, l'Argentina, i en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques de la vall de Guadalupe a Mèxic, senderisme per Sants Cathbert's Way a Escòcia o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània.
0: Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
1: A Corea del Sud, un tauró de gris de 3 metres i mig s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busan, a la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha atret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
0: I atenció a qui canvia de vida.
2: Doncs l'Àngels Lafuente.
0: Què dius ara?
2: Sí, fins ara companya de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid. Es jubila.
0: Home, no.
2: 30 anys ja ha estat a la casa, o més, 30, uns quants.
1: 39.
2: Doncs es veu que aquest va ser el comiat que va fer ahir el Catalunya Nit.
19: I us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
20: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
19: Sí, ja hi era, amb un altre hemicicle, perquè era antic i diferent, però ja hi era. Molts petons, prendes.
2: A Perla.
0: Doncs des d'aquí li enviem també molts petons i molta, molta força en aquesta nova etapa, Àngels Lafuente. I pel que fa als destacats en internacional i economia, el repassem amb Pau Forada i Maria Fernández Noguera.
21: Com no podia ser d'una altra manera, la premsa israeliana explica avui abastament l'atac del pilot en un avió que anava cap a Tel Aviv, al Haaretz, i trobem un article de l'analista Yossi Werther que adverteix Netanyahu que hauria d'anar en compte a l'hora d'atribuir-se certa capacitat de previsió davant d'una amenaça que no va saber evitar. Considera preocupant que o bé Israel no va actuar davant d'informació d'intel·ligència creïble o bé està aprofitant un incident aïllat per obtenir rèdit polític. Als Estats Units, l'investigador en ciència política Henry Olsen, que escriu al Washington Post, se suma a la majoria d'analistes que vaticinen que els demòcrates aconseguiran el control a la Cambra de Representants en les eleccions a mig mandat aquest proper 3 de novembre. Assegura que ha estudiat a fons les enquestes i vaticina que els demòcrates obtindrien entre 225 i 232 escons.
5: En plan econòmic, Expansió assegura que fons i promotores alerten de la fuga d'inversions. Explica que les patronals, els portals immobiliaris i els experts del sector denuncien que l'oferta d'habitatges de lloguer caurà si s'aproven els decrets, fet que farà apujar, diu, els preus per sobre dels nivells actuals. Diu també que la inversió en nous projectes podria quedar paralitzada. On Economia també obre amb habitatge i assegura que els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Explica que Catalunya va tancar el 2025 amb el número més baix de contractes de lloguer firmats des del 2009. Al Cinco Días hi trobem una entrevista al conseller delegat d'IKEA Espanya, que assegura que la major aportació que pot fer l'empresa sueca a la crisi de l'habitatge és continuar abaixant els preus dels seus mobles.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca el paperot que ha fet Cristiano Ronaldo en Portugal.
3: No va jugar ni un minut contra Noruega, es va empipar, es va reunir amb el seleccionador i el president de la federació i a última hora va decidir abandonar la selecció de Portugal.
22: Yo soy Cristiano Ronaldo.

0: Madrid.
1: El diari Marca, la germana de Ronaldo diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. El diari explica que el mateix seleccionador i el president de la federació van fer una cursa per arribar de manera urgent a l'aeroport per frenar el peu d'avió a la marxa de Ronaldo, però no van arribar a temps. El Mundo Deportivo destaca unes declaracions del jugador en què diu que ja explicarà més endavant tota la veritat. El diari també diu que la possible sanció al City podria afectar la marxa d'algunes estrelles, com Cherki, Haaland o Guardiol. L'Esportiu parla de garrotada severa de l'Espart Girona eliminat de l'Eurolliga de bàsquet. I el diari Esport diu que el Barça trepitja molt fort a la Champions femenina abans del clàssic de diumenge contra el Madrid. L'Ara adverteix que la recaptació pel clàssic masculí pot arribar als 20 milions d'euros. Es fixen ara preus molt impopulars, però necessaris per l'urgència de tenir ingressos immediats abans no estigui acabat el Camp Nou. I el periòdico assegura que durant tota aquesta temporada estarà tancada la tercera graderia.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: Una mare abandona els seus quatre fills per anar de creuer a les Bahamas.
4: La dona de 29 anys està acusada de negligència infantil per suposadament haver abandonat els seus quatre fills i enfilar-se en un creuer de quatre dies per anar a les Bahamas. La policia va trobar els menors al seu domicili de North Miami Beach. L'acusada es va defensar dient que havia deixat els nens amb la seva besàvia, però en realitat no ho va fer mai. Ho explica 20 minuts.
2: Backpack es corona com l'os més gras d'Alaska.
5: Tot plegat forma part d'un concurs que es diu Fat Beer Week, la setmana de l'os gras, amb la intenció d'apropar al públic a la vida d'aquests animalons. A través d'una pàgina web es publiquen fotografies de diversos ossos i la gent vota. Aquest any Backpack s'ha endut la palma. Tot i que de moment no sabem el seu pes exacte, sí que podem avançar que abans de l'hibernació els mascles poden superar els 450 quilos i els més grans assoleixen els 540 quilos. Ho hem vist al País.
2: Carmen denuncia l'ONCE per no pagar-li el premi de 35.000 euros perquè el seu marit la va apuntar al registre de ludòpates.
4: L'Espanyol explica que la Carmen i el seu marit van estar separats un temps i ella va començar a anar al bingo amb les seves amigues, cosa que no li feia gràcia a l'home. Quan van tornar a estar junts i sense dir-li res, la va inscriure al registre com a ludòpata. Quan la Carmen va anar a cobrar el número premiat, va assabentar-se del que li havia fet el seu marit que, i, per tant, l'Organització Nacional de Cecs no podia abonar-li l'import,
2: perquè era ludòpata. Canalies, què fa anys avui?
5: Avui felicitem la cantant Nina, que arriba al número rodó, en fa 60, i també celebrem l'aniversari de l'actriu i cantant Julie Andrews, que avui en fa 91.
2: Sant Oral.
5: Algunes treses celebren avui el seu sant, perquè avui és Santa Teresa del Nen Jesús i també Sant Remigi.
2: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
8: 1 d'octubre de 1986, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, centra el seu discurs de política general en el finançament. Catalunya està greument discriminada, diu Pujol. Escandalosament discriminada. Afegeix el president que les converses amb el govern socialista i amb Felipe González no estan donant cap resultat. Però avui fa 40 anys Barcelona i Catalunya miraven cap a Suïssa. Quedaven dues setmanes perquè s'anunciés a Lausana si els Jocs Olímpics es farien a la Vila de Barcelona. Els directius de l'Associació d'Empresaris Barcelona 92 fan balanç de la seva feina de promoció i seducció. 96 empreses catalanes han aportat 10 milions de pessetes cadascuna. El president de l'associació era Carlos Ferrer Salat i el vicepresident Leopoldo Rodés. Havien visitat personalment gairebé tots els 86 membres del Comitè Olímpic que tenien dret a vot. D'aquests, 65 havien vingut a Barcelona per observar des d'un helicòpter instal·lacions esportives de la ciutat, passar-hi uns dies i ser degudament obsequiats.
9: El Pla AutoPlus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge.
11: A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin. Pedro Sánchez confia tirar endavant el paquet principal.
12: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: I el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general.
0: Entre els anuncis, el govern avança la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
13: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte, ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: Entren en vigor els canvis a les normes de circulació.
11: Els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada a vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre a casa. I els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els dels vianants estiguin en verd.
2: I també des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
0: Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
2: Benjamin Netanyahu admet que és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió.
11: Per part del copilot volava cap a Israel i s'investiga com a atac terrorista.
2: I atenció, perquè Thor tindrà sèrie.
0: Carles Porta i els Javi seran els productors de Portar la ficció, aquest cas, que es podrà veure a HBO Max com a guionistes. Hi haurà Eduard Sola i Fran Araujo. De moment no hi ha detalls ni del repartiment ni de dates.
2: Mentre el Barça goleja la Champions femenina.
11: 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
2: Des de Lleida, Estela Bussops, bon dia.
15: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
16: Bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
17: Bon dia.
2: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui s'acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Ricard, que acabi avui, 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut, i a Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer.
2: A Lleida, pendents avui de l'impacte que té en l'activitat quirúrgica les obres que s'estan fent a l'Hospital Arnau de Vilanova, el de referència de la demarcació i també de la Franja. Estela.
15: Sí, a partir d'avui les obres de reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau obliguen a traslladar a una clínica privada, la Perpetua Socorro, part de l'activitat operatòria, en concret les intervencions d'ortopèdia i traumatologia que no necessitin ingrés. Se'n derivaran des de l'Arnau i també des de l'altre hospital públic, el de Santa Maria. Es calcula que seran entre 15 i 20 setmanals. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels centres públics que es desplaçaran a la Perpètua. I aquest matí també tindrem els ulls posats a la seu del govern d'Andorra, perquè s'hi presentaran les noves rutes aèries regulars que tindrà l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. De moment n'hi ha a Madrid i Palma. Sembla que també n'hi haurà a París.
2: Saltem al sud del país, també a Tortosa, al Baix Ebre. Alumnes de l'Institut de l'Ebre, que estudien en torn de tarda, denuncien que no tenen transport públic per poder tornar a casa. Clara.
18: Es tracta d'estudiants que venen cada dia des de municipis de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i un cop acaben les classes per la tarda, no hi ha cap autobús que es porti a casa. Des de la plataforma Trens i Transports Dignes consideren que això és un greuge i que una solució passaria per un bus a demanda. Des del Departament de Territori diuen que s'està treballant per resoldre-ho.
2: I del sud al nord, a Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, avui es fa una jornada de debat sobre la discriminació i fins i tot el maltractament, aquest col·lectiu, Fèlix.
17: Sí, és el que anomenem edatisme, una discriminació sovint normalitzada dels nostres hàbits en la societat, les institucions on l'atenció sanitària. En parlava just abans de 2:15 també la Sandra Sabatés en el seu comentari. La jornada vol fer visible aquests casos i s'analitzarà com això és una porta oberta al maltractament. I en marxa una campanya per evitar-ho. En donaran detalls en aquesta sessió de treball que es farà aquest matí a la Casa de Cultura de Girona.
19: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix encara no plou, però avui s'esperen pluges torrencials en alguns llocs de Catalunya. Eloi.
20: Bon dia. Sí, seran més irregulars aquestes tempestes, però poden ser fortes a moltes comarques. Segurament començaran a caure pel Camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona a partir de mig matí. No en descartem alguna que pugui arribar puntualment a la Costa Brava, però seria de forma molt aïllada. I després, ràpidament, s'estendran també durant el migdia tarda en altres llocs de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu també. Aquí podrien acumular-se de 50, localment, fins a 100 litres per metre quadrat, però sempre destaquem el caràcter irregular d'aquestes tempestes. Ara bé, l'episodi més fort de pluges es preveu a partir de la nit i demà durant tot el dia entre l'Ebre i Castelló. Els models ens estan marcant acumulacions superiors als 200 litres per metre quadrat, poden arribar als 300, alguns models ens marquen fins i tot dades força superiors, així que caldrà estar molt atents al que passi aquesta nit en aquest sector de l'extrem sud de Catalunya i del País Valencià.
2: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala?
16: Un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí fa que hi hagi cua des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De retruc, també hi ha retencions a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. També hi ha problemes entrant des del Vallès, per la C58 per un accident a Montcada, per la C16 a la Floresta i per la P7 a Santa Perpètua.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
23: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions als quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar.
22: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: I ara repassem el preu de les coses. Avui, els esmorzars de Forquilla, pel Foradada.
24: Que viuen un gran auge a casa nostra, bàsicament com a alternativa de resistència, podríem dir, davant de la cultura del brunch. El restaurant L'Andreuenc, del barri de Sant Andreu, a Barcelona, acaba de rebre el premi per segon any consecutiu del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. El preu ronda els 16 euros.
25: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des de que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de Forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de records familiars, per un tema cultural.
24: A l'Hostalnou de Bianya, a la Garrotxa, hi ha Can Danés. Fa més de 50 anys que serveixen esmorzars de Forquilla i els preus van dels 6 als 19 euros en funció del plat. El fort és la brasa.
26: La veritat és que sempre n'hi ha hagut, però últimament fins i tot el jovent i així es queda molt. I al cap de setmana, fins i tot entre setmana, molts jubilats, fer un bon esmorzar o primer anar a caminar i després fer un esmorzar dinar. Això es fa molt.
24: I també el celler d'en Miquel a Vic, on fan esmorzars des de fa més de 40 anys, tenen un preu comú, 13 euros amb 90 cèntims. Inclou un plat a escollir entre 20 opcions, beguda, cafè i pa.
27: Mira, ara portem una època que ha tornat un dels clàssics, el que és la capipot o capitripa. Torna a entrar molt fort, aquest punt de picant i de guisat profund. I és un orgull allò que tornem a servir pues, bastants esmorzars d'aquests de plat. De Forquilla, la veritat. Et torna a venir el típic estudiant i et demana un cap i pot, i dic, oi, que bé.
2: I més enllà de les despeses corrents del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costen els tractaments d'infertilitat? Ot Serra, bon dia.
28: Bon dia. Els preus de l'atenció hospitalària i específica estan fixats per una ordre vigent des de l'any passat. En el cas dels tractaments per infertilitat, la fecundació in vitro de parella costa 5.517 euros. La inseminació artificial de parella són 1.064 euros i, si és amb semen de donant, 1.620 euros. El tractament més car és la fecundació in vitro amb òcits en fresc i semen de donant. Costa 11.200 euros.
29: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
2: 3 minuts seran les 8 del matí i a aquesta hora a les xarxes. Quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Doncs mira, les xarxes bullen gràcies a Cristina Camell. Ella és una de les presentadores de Castilla León Televisión, que és la TV3 d'allà. La Cristina presenta el programa de Cristina a les tardes. Això és com si en Graset, en lloc de presentar La Selva, fes el programa d'en Xavier, eh? A la pobra Cristina no la coneixen més enllà de les muralles d'Àvila, però ella, que és l'Anna Rosa Quintana del Temu, es pensa que és Oprah Winfrey i es comporta així.
3: Però aquí seguimos en directo, por supuesto, mostrándoles todo tipo de contenidos. Así que me diréis, porque el CUE no hay ni una sola línea desde que he empezado que coincida con lo que tengo que decir. Ole por el trabajo de todos los compañeros. ¿Dónde nos vamos? No escucho arriba, no leo lo que tengo que decir. ¿Qué me voy a canción directamente con Álvaro Medrano? Pues vosotros decís.
1: Quin desplegament de bon tracte i educació, eh, Rigard? En directe. La posaries a taula el dia de Nadal, aquesta senyora. Cristina Camell porta anys i panys a Castilla León Televisión. És com la nostra Mari Pau, de fet. Només que la nostra Mari Pau li hauria d'administrar algunes classes d'educació, de periodisme i, si s'escau, de xa-xa-xa. Aviam si li passa aquesta greu, pobreta meva.
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La dedicatòria va per la nostra gent gran, pels sèniors, per la seva experiència, pels seus consells i pels seus... Jo ja t'ho vaig dir. Molta vida i bon dia, Catalunya!

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: A la vida tot passa pel respecte. Absolutament tot. La convivència al carrer o a les carreteres, les cues per pagar un supermercat, l'ambient a l'oficina, en un tren, per exemple, o el tracte amb els clients o a la vida familiar. I per descomptat també en l'activitat d'un Parlament. Més enllà de la bona educació, el respecte fa que tot plegat rutlli. És un ciment que permet que la societat s'aguanti dreta. I que quan falla, s'endú moltes coses pel camí. Justament aquests dies arriba a les llibreries Sense respecte, del aclamat filòsof Bong Chul Yang. L'avís que llança aquest assaig és claríssim. Diu que avui aquest ciment invisible estaria amenaçat. L'argument no és nou, ja fa temps que el món de les idees ens posa en alerta, que vivim ofegats per aquesta pressa, obsessionats per ser productius enmig d'una societat que ell anomena la societat del rendiment. I en aquesta maquinària, la persona que tenim davant sovint deixa de ser un igual per convertir-se en un obstacle. Algú que ens fa nosa perquè no va al nostre ritme. És un fet que ens pot semblar innocu quan ens trobem en un embús i quan, per exemple, fem sonar el clàxon. Però que la vida pública causa un dany difícil de curar. Perquè els qui més ho pateixen sempre són els més febles. Els qui no poden seguir aquest ritme d'aquesta societat de producció i de consum. Els qui, per una raó o per una altra, depenen directament dels altres. El llibre subratlla que hem perdut el que els clàssics anomenaven la vergonya moral. Abans, insultar algun públic et feia baixar la mirada, et feia vergonya decebre algú del qual esperaven molt de tu. Avui, en canvi, la falta de respecte surt completament de franc. Costa molt sentir vergonya. I el que és pitjor és que sovint es premia amb aplaudiments o amb rèdits electorals. Per això, enmig d'aquest ambient, el simple acte de seure's a conversar, d'escoltar, per exemple, l'altre, s'ha convertit en una raresa meravellosa. I això és el que farem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Com ja és tradició, de fet, asseurem juntes, en aquest estudi, dues icones absolutes de la nostra cultura. Roser Capdevila i Pilarín Vallès, dues dones que s'acosten als 90 anys ja i que, a més de ser la memòria visual del país, són una autèntica lliçó de vida. Sentir-les parlar és l'antídot a tot aquest malestar. Tindrem tot el temps del món per escoltar com es validen l'una a l'altra, demostrant els petits detalls que tenen en compte els sentiments de qui tenen al davant. Ens demostren que escoltar algú és la forma més elevada de respecte. És dir-li a l'altre que la seva veu mereix un lloc al món. I avui, que a més és el dia de la gent gran, cal que reflexionem tots plegats sobre els valors que s'han perdut. Fa dies que parlem de política i d'habitatge, de propostes, decrets, i, efectivament, ho continuarem fent perquè l'emergència social hi és. Però no hi ha llei ni pressupost que aguanti sobre un país sense respecte. Perquè abans de decidir cap on anem, farem bé de recordar com ens tractem. Avui a les 11, Roser Capdevila i Pilarín Vallès.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge que s'han de votar al Congrés demà. Ni Junts, ni tampoc el PNB, ni Podem no aclareixen ara mateix el sentit del seu vot. Perilla especialment el segon decret, el que no s'ha publicat al BOE i que inclou la renovació automàtica. A Plaça Catalunya, Barcelona, 200 persones han passat la segona nit acampades per fer pressió.
0: La segona.
2: Tornem-hi amb les pluges. Activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: La tercera.
2: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió que volava cap a Tel Aviv i que s'investiga com a atac terrorista. El copilot va apunyalar el pilot, però el passatge va neutralitzar-lo i l'aparell va acabar aterrant a l'Aràbia Saudita.
0: La quarta.
2: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel, i atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres, els semàfors ja no podran estar en taronja per als vehicles, mentre el dels vianants estigui en verd.
0: I la cinquena?
2: Tennessee i els Estats Units suspèn les execucions per tot aquest any, després que aquesta nit la primera condemnada a mort en 200 anys hagi sobreviscut a un doble intent d'executar-la amb injeccions letals. Krista Pike complia condemna per l'assassinat d'una companya d'estudis des de feia 30 anys.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: Golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, Ronaldo que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega, i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet, derrota contra el Pau, 69-81.
0: I pel que fa al temps, quin temps ens espera, Eloi Cordomí?
4: Bon dia, doncs inestabilitat. Avui amb aquestes tempestes fortes que preveiem a partir de mig matí. De moment no plou, farà sol fins i tot aquest matí a moltes comarques, però a partir de mig matí apareixeran xàfecs al camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona. S'estendran migdia, tarda, en altres llocs de la Catalunya central, del Pirineu, del Prepirineu. Localment poden ser forts, acumulada 50 fins a 100 litres per metre quadrat, i després hi ha un nou episodi de pluja torrencial, potencialment molt perillosa, a l'extrem sud de Catalunya, entre les Terres de l'Ebre i Castelló, amb acumulacions previstes d'entre 200 i 300 litres per metre quadrat entre aquesta nit i demà.
0: I retencions també aquesta hora a les carreteres a la C-16 per un vehicle avariat. Mireia Sala.
5: Sí, a cua en sentit Barcelona des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C-58 per un accident, a la P7 a Santa Perpètua i a les dues rondes de Barcelona.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
7: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
6: Iaia, no dius pas podem tot?
7: Sí, que puc, sí, sí que puc.
1: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.

0: proteïnes i sol per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 8 i 8. Junts, PNB i Podem mantenen la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc de la investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
3: Raonablement optimista, deia el president espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia.
3: Ja que comencen a sortir diferents informacions en què diuen que Junts no donarà suport a aquest decret d'habitatge, però el que em confirmen fonts de Junts és que aquesta reunió per decidir el vot encara no s'ha fet. Per tant, Junts ara mateix no sabem què farà, Tània.
5: No, exacte. No diuen què votaran demà. És veritat que hi ha coses que no els agrada, com per exemple com es defineixen els fons voltor, però en una primera valoració, després de llegir aquest primer paquet de mesures en habitatge, van expressar preocupació. Míriam Nogueras.
6: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
5: Però la formació no expressa el rebuig frontal que havia mostrat fa temps, on, per exemple, parlava molt d'ocupacions, bàsicament perquè en el text hi ha moltes mesures que volia Junts, com les bonificacions fiscals o el suport de les administracions davant dels impagaments. Des del govern espanyol, Félix Bolaños els demanava pensar en la gent.
7: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda.
5: Per tant, els de Puigdemont mantindran la incògnita fins al darrer moment. Volen mirar-se tots els detalls. És la mateixa línia que manté el PNB, una altra de les formacions clau a la votació de demà al Congrés.
3: A l'altra banda hi ha Podem, que avui es reuneix, per cert, amb el sindicat de llogateres. A través d'un comunicat, el sindicat ja ha demanat als partits que s'aprovin aquests dos decrets. Tània.
5: Demana votar a favor dels dos decrets i això aplana molt el camí. Podem ho havia reconegut obertament, que faria el que li demani el sindicat i, per tant, doncs, tot apunta que la Moncloa podrà comptar amb 4 vots afirmatius que els ajuda i molt a estar tranquils per la votació de demà. Podem, però, critica que les mesures s'han quedat curtes, que són les que ja ells proposaven fa anys, però si el sindicat els ho demana, faran allò que...

0: propietari trenca el contracte de manera no justificada. Una manera justificada podria ser, per exemple, per anar-hi a viure ell mateix o que hi vagi a viure un familiar directe. La indemnització hauria de ser equivalent a 12 mensualitats.
1: La negociació pels decrets també ha fet aflorar noves disputes internes a Esquerra Republicana. Les van viure, per exemple, ahir en directe, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Eren a 9:15 del matí quan el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, feia aquesta afirmació en el programa del matí de Catalunya Ràdio, l'especial que fèiem des del Parlament.
2: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
0: I pocs minuts després li preguntaven a Gabriel Rufián des dels passadissos del Congrés.
3: Sé que des de Barcelona se dice eso.
4: Junqueras ha dicho eso hoy a la mañana.
3: Vamos a revisar hasta la última coma. Me da igual a quién contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.

0: I pendents de què passi també al Congrés, al carrer continuen les protestes, perquè a Plaça Catalunya, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en unes 70 tendes.
1: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus d'aquesta acampada a Plaça Catalunya. Parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
2: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys que havien desnonat d'un local comercial, una sabateria al barri de la Floresta, que sovint també feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui estarem molt pendents d'aquestes negociacions. A 24 hores que els decrets es votin al Congrés, i també parlarem amb diferents alcaldes a partir de les 10 del matí per saber com afronta l'administració local aquesta crisi de l'habitatge. Els alcaldes són la primera línia de front, el primer contacte amb els ciutadans, i a partir de les 10 en parlarem amb Marc Eloi de Manresa, Antoni Belmont de Cornellà de Llobregat i Albert Castells de Vic. Abans, un primer comentari de Gemma Calvet.
3: Rufián ha tornat a marcar perfil propi amb els decrets d'habitatge, escenificant tensió amb el PSOE i alimentant aquesta imatge de veu que sovint va per lliure. Però el debat de fons no és Rufián, sinó l'estratègia d'Esquerra Republicana. I aquí Junqueras i la direcció plantegen una idea més clara. La política també és avançar amb acords imperfectes. No cal que un pacte agradi al 100% per ser útil si permet guanyar drets, enfortir el dret a l'habitatge, millorar mesures i fer passos endavant cap a una bona direcció. Això el temps ho dirà.
0: Un minut serà un quart de nou del matí. L'escalada de tensió al món continua pujant cada dia que passa. Atenció, perquè hi va haver-hi un ensurt important. Va passar al cel quan el segrest d'un avió que anava a Israel va estar a punt d'acabar amb tragèdia. Estem parlant d'un avió que feia la ruta entre Dubai i Tel Aviv. Va caure en picat unes 5.300 metres en menys de 2 minuts i es va aconseguir desviar l'avió a l'Aràbia Saudita. Finalment va acabar aterrant a Israel. Aquesta matinada n'ha parlat el primer ministre del país, Benjamin Netanyahu.
4: It's too early to say. The attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia. I think he'll be taken to the Emirates where
0: ho ha fet a la Fox, on ha assegurat que es tracta d'un atac de terrorisme jihadista, però ha evitat assenyalar l'Iran. Israel investiga l'origen d'aquests fets, que no van acabar en tragèdia gràcies a l'acció del pilot i de diversos passatgers. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
6: Very terrifying. It was very terrifying.
7: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
5: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentre Israel investiga si l'Iran està al darrere d'aquest suposat atac, el Regne Unit acusa Teheran de ser el responsable de l'atac frustrat a una base militar. Sílvia Solanes.
8: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després els

0: va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC. There are strong
1: indications that... Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I, per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units. With our colleagues in the United States of America.
2: I els països també de l'OTAN estan pendents d'una altra amenaça. En aquest cas, de Rússia, Moscou amenaça els països aliats amb arsenal nuclear si bloquegen l'enclavament rus de Kaliningrad.
0: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'OTAN nega cap hostilitat amb Moscou.
2: Més detalls, Brussel·les, Bruno Fortea.
3: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer. We are defensive
4: alliance. Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. Not called for
3: and not helpful. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I sobre aquesta amenaça o aquestes amenaces creixents, comentari que afegim ara del corresponsal internacional del País, Claudi Pérez.
5: Europa està sent atacada políticament pels Estats Units, econòmicament per la Xina i militarment per la Rússia de Putin, en guerra amb Ucraïna des de fa 5 anys i amb un increment dels atacs híbrids en sòl europeu. L'última amenaça és atacar, amb armes nuclears, se suposa que tàctiques, si l'OTAN bloqueja Kaliningrad. L'amenaça és poc creïble. Primer, perquè amb l'arsenal nuclear no s'amenaça, senzillament s'ataca. Segon, perquè ja hi ha hagut amenaces anteriors i mai no ha passat res. I tercer, perquè la resposta de l'OTAN seria brutal. L'apocalipsi gairebé sempre defrauda els seus profetes. Gairebé sempre. Ull, perquè aquest gairebé té tela marinera.
2: La preocupació entre els països europeus és doble, per l'amenaça bèl·lica i també per les seves conseqüències econòmiques, que es noten especialment al preu de l'energia. Avui, per exemple, entren en vigor les noves mesures per abaratir, entre d'altres, la benzina. Ho ha aprovat Alemanya i també Espanya, on omplir el dipòsit avui és 20 cèntims més barat per litre que ahir. Per això anem en directe ara mateix fins a la Jonquera. És un lloc habitual de pelegrinatge per omplir també el dipòsit de ciutadans francesos i catalans del nord. Laia Claret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Quina és la fotografia a aquesta hora? Hi ha gaires conductors omplint el dipòsit?
6: Doncs mira, podríem dir que és un degoteig que van baixant, no hi ha aglomeracions, no hi ha cues. Ara mateix jo en soc a la gasolinera, n'he vist 3 o 4, però a la d'ara hi ha 8 sortidors, n'hi ha 3 de plens. El que ens diuen, però, és que sí, que baixen per això, perquè és menys car, ens ho expliquen així.
7: Parce que c'est moins cher, c'est ça, hein. J'habite à 60 km d'ici.
8: Bah, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi, j'habite à quoi, 25 km?
6: Ho diuen, és així, és menys car. El primer, 60 quilòmetres d'aquí, viu el segon a 25 i diu que pot guanyar fins a 40 o 50 cèntims al litre. Aquí ahir la gasolina estava a 1,965, aquí avui a 1,815 i el gasoil a 1,975, avui a 1,93. Com deia, degoteig, no tots els sortidors plens, però sí que van baixant ciutadans de la Catalunya Nord.
2: Gràcies, Laia, doncs. Una abraçada, que vagi bé.
6: Fins ara.
2: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem altres bàsics del matí.
9: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
2: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala. Com dèiem, pel que fa al temps, avui tenim previsió de noves pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, les preveiem de moment aquest matí, que començaran a partir de mig matí aproximadament al Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona. Després s'aniran estenent per la Catalunya Central, Pirineu, Prepirineu, poden arribar també a la zona del Pla de Lleida, i totes aquestes que hem comentat tindran un caràcter bastant irregular. Per tant, hi haurà molts llocs on tindran la percepció que plou menys del que estem dient, però sí que localment poden arribar a acumular 50 fins a 100 litres per metre quadrat en tots aquests sectors que hem comentat.
2: I a partir de la nit, què passarà, Eloi?
10: A partir de la nit, tot aquest episodi es va concentrant cap a l'extrem sud de Catalunya. De fet, a mesura que vagi passant la tarda, ja anirem veient que les Terres de l'Ebre també les pluges van estenent, van guanyant intensitat, i aquesta nit i demà els models meteorològics ens marquen grans acumulacions de pluja entre l'Ebre i Castelló. Estem parlant que hi ha models que per exemple, models que han marcat molt bé les precipitacions d'aquests últims dies, que ens estan dient que en aquesta zona podrien arribar a caure 200, 300 i 400 litres per metre quadrat. Llavors, hem de posar-los en quarantena, hem de veure quina és la quantitat que acaba caient, però sí que veiem una convergència molt clara de vents humits en aquella zona entre l'Ebre i Castelló durant la pròxima nit, també demà durant tot el dia, amb grans acumulacions previstes de pluja. Així que caldrà extremar la precaució, especialment en totes les zones inundables d'aquest sector de Catalunya i del País Valencià.
2: I a les carreteres, Mireia Sala?
11: Doncs retencions a la C-16 en sentit Barcelona, des de Rubí fins a Valldoreig per un vehicle variat. També hi ha aturades a l'A2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu. A la C-58 els vehicles s'aturen a Sant Quirze i a Montcada per un accident, igual que a la P-7 a Santa Perpètua en sentit sud.
9: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
13: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
14: Ell va matar la nostra nena.
12: Però els nazis encara tenen poder.
15: El jurat ha emès el seu veredicte.
16: Ha estat absolt.
12: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
17: És un assassí.
14: Em vols matar o què?
12: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
19: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
20: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
21: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
22: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
23: Plutó! Ganímedes!
24: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
23: Gratis!
24: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
25: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
26: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa.
27: Very terrifying.
28: Ha estat terrorífic. Pido a todos los diputados catalanes que estén con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
29: Junts manté la incògnita del seu vot que s'han de votar demà divendres al Congrés.
30: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
31: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
32: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me, va.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquests són els sons del dia d'avui, 1 d'octubre del 2026. De seguida repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. En Pol Foradada, Francesc Soler, Silvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
34: Bon dia.
2: Però abans, Maiol Roger, explica'm què està passant amb Junts. Què sabem i què no sabem sobre el que pot votar demà?
35: El que no sabem és quin serà el seu sentit del vot, bàsicament perquè el partit no ho ha decidit. El que sí sabem és què no li agrada dels decrets d'habitatge que es porten demà a votació al Congrés. Bàsicament hi troben a faltar protecció pels petits propietaris, diuen que s'endureixen les sancions, que s'endureixen les condicions i que els controls que tenen aquests petits propietaris són equivalents als que tindran els fons voltor. També hi troben a faltar més protecció contra els fons voltor. Diuen que no hi ha la prohibició de comprar pisos al 70% del seu preu i fins i tot parlen d'un decret mal redactat. El partit prendrà presumiblement avui la decisió de què votarà demà.
2: Home, tot això que estàs dient sembla que no estan massa d'acord amb els decrets. Per tant, si després voten que sí, s'haurà de també d'explicar. En tot cas, aquesta és la fotografia d'ara que pot avançar el matí de Catalunya Ràdio. Junts encara no ha dit què votarà. Més que res, perquè la Razón, per exemple, diu que Junts votarà que no. Doncs no, Junts no sap encara què votarà, però és veritat que té molts, molts entrebancs per acabar votant que sí. I pel que fa al debat de política general del Parlament, que acaba avui amb la votació de les conclusions de tots els partits, també hi ha tensió al Parlament. Albert Prats.
0: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
31: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
0: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui, que és 1 d'octubre.
1: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
0: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per tot la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Del debat d'ahir en van sortir dos anuncis nous del govern. El primer és la creació de 20.000 places residencials noves en els propers 4 anys. Oriol Pujador.
3: Ara bé, la majoria de les noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades que existeixen ja es convertiran en concertades. Això és el que advertia en declaracions a la Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
4: Vindran del sector privat, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
3: Des de la patronal de les residències privades, l'ACRA, la portaveu Cinta Pasqual, també asseguraven declaracions a 3cat.info que amb aquestes dades no n'hi ha prou.
5: No falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places.
3: El pla del govern suposa una inversió addicional de 878 milions d'euros. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el segon. Una proposta per lluitar contra l'augment de les armes de foc.
6: El president Illa va plantejar un canvi al Codi Penal per endurir la tinença d'armes de foc. La reforma es portarà al Congrés com a iniciativa legislativa del Parlament. Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una 70 d'incidents amb armes de foc.
2: A partir de les 10 parlem també avui de seguretat al matí de Catalunya Ràdio. Ho farem amb els alcaldes de Cornellà, el de Manresa i el de Vic. I per cert, notícia del ple municipal de Ripoll. L'Ajuntament, governat per Aliança Catalana, felicita oficialment la parella de l'alcaldessa Sílvia Orriols.
6: Ho llegim al País. La Junta de Govern va aprovar un text destacant la tasca de diferents agents de la policia local i dels Mossos d'Esquadra del municipi. Un d'ells és el marit de Sílvia Orriols. L'alcaldessa es va abstenir, segons ella, per evitar un conflicte d'interessos. Recordem que Antifrau investiga Orriols per la contractació de la seva filla a la policia local de Ripoll.
2: Un minut seran 8:45 del matí. El govern autoritzarà a les farmàcies elaborar tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament.
6: Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar a les farmàcies tractaments hormonals contra la menopausa com l'Enzeto. Si aquesta situació no es reverteix en un mes, les farmàcies tindran aleshores llum verda per crear fórmules magistrals d'estradiol, que és l'hormona principal que porten aquests tractaments, i acabar així amb el desabastiment dels fàrmacs.
2: I us avança al matí. Els bombers només han reclamat el cost de 17 dels 23.000 rescats fets els últims 15 anys. Es tracta de casos innecessaris o d'imprudències flagrants. Montse Poblet.
7: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer el Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I la crònica judicial d'avui té dues cites destacades. Declara davant del jutge el pare del nadó de Barcelona maltractat.
8: Sí, fa 6 mesos que el pare és a la presó després que el nadó fos ingressat a l'UCI amb senyals clares de maltractaments i d'agressió sexual. Els Mossos volen rastrejar els mòbils del pare i la mare, que segueix en llibertat, tot i estar investigada. La defensa d'ella al·lega que no podia controlar tot el que feia l'home.
2: I també avui s'acaba el judici contra els agents que van disparar a l'ull Roger Espanyol.
8: Sí, una última sessió amb la declaració dels 4 acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Després el judici quedarà vist per sentència.
2: I atenció si sou fans de la història de Thor.
9: Thor, qui t'ha mort? Mort és qui no parla.
2: sèrie a HBO Max de Carles Porta i també dels Javis.
10: Seran els productors encarregats de portar el cas a la ficció juntament amb els guionistes Eduard Sola de Casa en Flames i Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment ni tampoc de quan es començarà a rodar.
2: I llum verda, la fusió entre Paramount i Warner Bros.
10: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista ara per al pròxim 6 d'octubre. Unirà dos dels grans estudis de Hollywood. Agruparà plataformes com Paramount Plus i HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les estrenes a taquilla.
2: I no marxem dels Estats Units perquè aquesta història també podria protagonitzar una sèrie.
11: És el cas de Krista Pike, que complia condemna a l'estat nord-americà de Tennessee per l'assassinat d'una companya d'estudis des de feia 30 anys. Doncs bé, aquesta nit hi havia programada la seva execució, la primera d'una dona en 200 anys en aquest estat. I la sorpresa és que ha sobreviscut no a un, sinó a dos intents. Li han administrat dues injeccions, suposadament letals, de penobarbital, i com que seguia en vida, s'ha suspès l'execució i ha estat traslladada a un hospital. El governador ha anunciat una investigació i la suspensió de les execucions pel que queda d'any.
2: Tornant a casa nostra, atenció als conductors i peatons, perquè avui entren en vigor les noves mesures de la DGT.
11: Que afecten especialment els motoristes, hauran de portar calçat tancat i fora dels nuclis urbans, guants. La nova llei també habilita els motoristes perquè puguin circular pel voral en cas de congestió, però a Catalunya això no s'aplicarà. En cas de retenció, els cotxes hauran de deixar un carril lliure perquè hi passin els vehicles d'emergència.
2: I pels peatons també hi ha canvis en els semàfors. En té més detalls Maria Costa.
12: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: D'aquí uns minuts en parlarem a l'Àgora del Matí amb el periodista especialitzat Josep Lluís Merlos. I una altra previsió també per avui, els ministres d'Interior de la Unió Europea es reuneixen per tractar la crisi a Ceuta, tot després d'un informe d'Amnistia Internacional que denuncia tortures de militars espanyols a migrants.
11: El Ministeri de Defensa ha ordenat obrir una investigació sobre els fets i també ha demandat Pau Pérez Sala, el relator especial de Nacions Unides sobre la tortura. És també qui l'ha demanat. En declaracions al País, reclama que sigui efectiva i independent per unes acusacions que considera greus.
2: I al Teatre Nacional de Catalunya, Mercè Arànega comparteix escenari amb Rosa Renom i Marc Tarrida. És en el nou muntatge de Josep Maria Miró. El Cadell, Marta Vives.
13: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
14: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. Potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
13: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara algun apunt més de música?

0: perquè ja coneixem la programació de la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. Marc Ruiz.
1: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat. I els abonats es mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui arrenca el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès.
3: Els Amics de les Arts inauguren avui el Festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquella en Bauca, la Ludwig Van i també la Colla Pirata, el Petit de Calaril, Renaldo i Clara i els Pets.
0: I atenció, perquè ja sabem qui serà la nova presentadora de La Turra, el videopodcast de 3CAT.
3: Serà la periodista Ona Falcó, que es posarà al capdavant de La Turra i substituirà Alba Riera. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio va avançar alguna novetat.
4: En tindrem el mateix esperit, doncs volem continuar tractant els debats que ens afecten des d'una mirada jove, amb aquesta vessant cultural, continuarem portant convidats, però sí que és veritat que hi haurà alguns canvis. I de moment només puc anunciar-ne un. La primera novetat és que canviarem el set. Però a partir d'aquí no puc dir res més. Afortunadament compto amb un gran equip amb qui estem començant a teixir ja aquesta nova temporada i, per tant, sortiran coses molt xules.
0: S'emetrà al canal EVA de 3CAT. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala?
5: Encara hi ha retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de la P7 al Papiol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P7 de Mollet a Barberà. Al Montsià, un accident a la P7 a Amposta talla un carril en direcció a Tarragona.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 1 d'octubre, que ens deixa tres preguntes.
6: Primera.
0: Que 24 hores de votar els decrets d'habitatge no sapiguem què passarà? És perquè els partits calculen l'efecte de les mesures o el que calculen és l'impacte electoral que tindrà el seu vot?
6: Segona.
0: Que Gabriel Rufián desmenteixi Oriol Junqueras i no garanteixi el suport als decrets demostra la coherència social d'Esquerra o la desharmonia d'un partit que continua parlant amb dues veus, a Madrid i a Barcelona.
6: Tercera.
0: Que Rússia amenaci l'OTAN amb armament nuclear és la prova definitiva que estem enmig d'una nova guerra freda?
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
7: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
0: Catalunya Ràdio. De seguida obrim l'Àgora del Matí, avui amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Però abans...

0: És l'hora dels esports. El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Tot això abans de rebre el Madrid diumenge a partir de les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Payor, un d'Oladipo en pròpia porteria van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu.
2: Veurem com arriba l'equip pel Real Madrid al clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que voldrem jugar el millor futbol possible perquè no van haver la nostra acció.
3: O Ronaldo não é o principal tema desta, de eu estar aqui. O principal tema de eu estar aqui é a Dinamarca e o que sou selecionador nacional.
0: De lo que sentiu és Cristiano Ronaldo, que ha obert un conflicte ja amb la selecció de Portugal.
1: Sí, sí, hi ha un conflicte molt obert. Es va queixar per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega i el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. Va decidir abandonar la concentració de Portugal, va marxar cap a casa en saber que tampoc jugaria contra Dinamarca. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer.
3: I disse al Cris que el joc...
4: Li vaig dir a en Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: El Manchester City apel·larà a la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: La Premier considera que es van inflar els ingressos en 1.000 milions durant 9 temporades en operacions fraudulentes a través de contractes ficticis amb els seus patrocinadors. El City s'exposa a sancions com pèrdua de punts, pèrdua de títols i també importants multes econòmiques. Ferran Soriano és el CEO del City.
5: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació. Que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier.
1: Demà s'acaba el termini per apel·lar. Guardiola va emetre un comunicat en què diu que ara més que mai està al costat del City. L'Espar Girona, que queda fora de l'Eurolliga de bàsquet femenina, derrota davant el Konut de Turquia, 69-81. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet, 93-78 a la pista del PAOK. El Barceloneta, nou campió de la Supercopa Europea masculina de waterpolo, va guanyar el Marsella 10-8. Debut en derrota al Granollers a la Lliga Europea d'handbol, 40-31 a la pista del Flensburg. I avui, final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte a partir de les 8, Barça Vesprem.
6: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
8: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Per tu, que tornes a les teves classes de ceràmica. I per tu, que aquest any et toca ajudar-los amb la gramàtica. Gaudeix a Capravo del filet de pollastre Eroski per 8 euros el quilo. Vols estalviar amb mi? Capravo.
10: Farem un espectacle que ens hem inventat.
11: El Mic i els seus amics tornen a Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
12: Serà molt xulo!
11: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
10: Sí.
11: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
14: Peugeot.
15: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
14: Un minut i tres quarts de nou del matí comença l'Agora al matí de Catalunya Ràdio. Avui amb el periodista Jofre Llombart, amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb l'expresident d'Esquerra i director de Delfi Joan Puigcercós i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Agora?
14: El Pere s'ha saltat l'uniforme oficial de l'agorista del matí de Catalunya Ràdio. I la Marta no ho sabem perquè està a Madrid, però el Jofre i el Joan han vingut amb una camisa de flors. Tots
16: semblen hawaians.
0: Sí.
14: I el Pere ha optat per una samarreta que aboca els colors de la bandera republicana.
16: Com a mínim, si la tens al cap, pots pensar-ho.
0: Sí, anava a dir això ara, jo crec que preguntes a molta gent.
17: L'has de tenir molt al cap,
0: eh? Exacte.
16: Home, ara veies, Joan, l'Eli Groc. Ens falten unes maraques i ja està, tu i a mi.
0: Sí, però veient el temps que ve, no acabo d'entendre la camisa, Joan.
17: No, home, escolta, aprofitem els últims dies de calor, no?
0: Molt bé. No sé si això anava també amb ironia pel govern de Pedro Sánchez o...
16: Em sembla que no, que ha sigut una improvisació, no?
0: Val. Ara en parlarem. Però abans vull parlar de circulació, perquè avui entren en vigor unes noves mesures, normes, que han canviat el Reglament General de Circulació, i és la modificació més important que s'ha fet en dècades. I hi ha canvis que afecten a molta gent i que no sé si sabrem i coneixem ara en detall. Josep Lluís Merlos, què tal? Bon dia, com estàs?
18: Bon dia i bona hora, què tal?
0: Per on comencem, a veure...
18: Doncs hem de començar per la filosofia d'aquest canvi, no? Per què arriba això, no? Sobretot el que es tracta és de prioritzar la baula més feble de tota la cadena de la mobilitat, és a dir, els col·lectius vulnerables, ciclistes, els motoristes, els usuaris de vehicles de mobilitat personal i, evidentment, els vianants, no? Perquè tots som vianants en un moment o altre del dia, independentment de si ens desplacem o no amb alguna mena de mitjà mecanitzat. Comencem pels ciclistes, per exemple, no? Perquè són els canvis més importants que hi ha. Els ciclistes fins ara a la ciutat ocupaven el lateral dels carrils i els conductors ocupaven el centre, els conductors de cotxes ocupaven el centre dels carrers. Doncs bé, això ha canviat i ara els ciclistes podran ocupar el centre dels carrils i són els conductors dels cotxes els que s'hauran de moure i mantenir més distància. En carretera, per fer un avançament a un ciclista, caldrà reduir almenys 20 km per hora respecte del límit màxim de velocitat d'aquella via i deixar un metre i mig i canviar completament de carril si n'hi ha més d'un. És a dir, més protecció cap al ciclista.
0: I els motoristes...
18: Els motoristes, els grans canvis. Es regula la circulació pel voral dret en casos de congestió amb un màxim de 30 km per hora, però també s'endureixen les obligacions, com per exemple guants homologats, calçat tancat, i això portarà molta polèmica perquè no queda ben definit exactament què vol dir això de calçat tancat.
0: Està clar, sandàlies, per exemple?
18: Exacte. Aquest és el problema. Jo he fet la consulta a diversos advocats especialitzats en temes de mobilitat i diuen que com que la llei és una mica imprecisa, doncs clar, queda clar que si, per exemple, vas amb unes xancletes, no, evidentment que no, però i unes sandàlies? I quina mena de sandàlies?
0: Unes abarques?
18: Jo crec que això no. Jo crec que no, però clar, és que no està definit per la llei. I després un altre tema que hauran de dur els motoristes és també la necessitat de portar una armilla reflectant. Permanentment, no. A no ser que siguis un professional que utilitza aquesta moto per la seva feina, és a dir, un rider, no? un repartidor. Però la resta de motoristes també hauran de portar una armilla no de manera permanent, però sí a l'equipament de la moto, com passa amb el cotxe. Quan se'ns espatlla el cotxe i hem de baixar i ens posem l'armilla, doncs en el cas dels motoristes també hauran de tenir aquesta armilla en el seu equipament.
0: També hi ha canvis amb el cinturó de seguretat.
18: Sí, desapareixen pràcticament totes les excepcions que hi havia. També els taxistes i professors d'autoescola ara hauran de portar sempre el cinturó de seguretat acordat. I només queda una excepció, que és la del personal sanitari en assistència dins d'una ambulància. Però la resta, sempre amb cinturó de seguretat.
0: Clar, tot això estem obligats a conèixer-ho, no? És a dir, estem obligats a consultar-ho i conèixer-ho. Però clar, si...
18: Està clar.
0: Sí, però molta gent això no ho sabrà. Per tant, ara vindrà aquell moment, no?, en què anirem veient com cauen multes perquè molta gent no ho sabia, no?
18: Sí, però és allò que diuen, que el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, no?
0: Sí, sí.
18: El que passa és que per fer més gran el desgavell, jo estic bastant a favor de molts d'aquests canvis, sense que serveixi de precedent, però estic a favor de molts, no de tots, però de molts d'aquests canvis que imposa la DGT. El problema és que hi ha dues velocitats. Algunes normes entren en vigor a partir d'avui, però d'altres no entraran en vigor fins l'1 d'octubre del 2027. És a dir, hi haurà tot un any per començar a aplicar això. Per tant, imagino que el que hi haurà és merder garantit, perquè això val ara o valdrà d'aquí un any? Això entra en vigor avui o quan ho farà? És una mica estrany tot això, no? Per exemple, en el cas dels motoristes. En el cas dels motoristes, òbviament, el casc és obligatori en totes les condicions, però els usuaris de ciclomotor, que fins ara poden anar amb un casc no necessàriament homologat, però sí certificat, a partir de l'1 d'octubre hauran d'anar amb un casc homologat, definitivament. I què passa?
0: De l'any vinent, de l'any vinent, dius.
18: De l'any vinent.
0: Igual que, per tant, les xancletes també podem anar aquest estiu encara, amb moto i xancletes. No, ja no.
18: No, això ja entra avui. Però dius, serà un cacau. Ja et dic, ni els mateixos... Escolta, concretament, vaig fer consultes al servei jurídic del RAC, que en saben molt d'això, no? I em van dir, és que no està ben definida. No està ben definida i, per tant, hi haurà problemes d'interpretació. Una xancleta, està clar. Una sandàlia, home, depèn de quina. Què vol dir que el s'ha tancat ara? També t'he de dir una cosa, Això que ens sembla tan nou, si repasses el reglament de general de circulació, en el seu moment, el codi ja deia que, per exemple, amb el cotxe, tu no pots conduir amb xancletes. O sigui, ja et diu, el reglament ja et diu que has de conduir amb calçat tancat. Ja t'ho deia abans, no? O sigui que, no ho sé... Són canvis que són interessants.
0: Tampoc veig un policia parant-te i mirant-te els peus.
18: Exacte, aquesta és una altra.
0: Aquesta és l'altra.
18: No, però potser si tu t'han aturat per mirar si portes la ITV o per fer-te un control d'alcoholèmia o el que sigui, i a sobre veuen que vas amb un calçat inadequat per conduir, doncs la multa encara pot ser més greu, no?
0: Sí. Jofre.
16: Hola, ara sí. Aviam.
18: Bon dia, Jofre.
16: Bon dia, què tal, Merlos? Encantat d'escoltar-te. Pensava que anem a comentar el Gran Premi de la setmana passada, el de la que ve, però ja trobarem un altre moment. Aviam, aquí, com sempre passa amb el trànsit, i per cert, felicitats per tractar el tema, perquè quan jo treballava en una ràdio, una de les coses que vaig aprendre és, això també va per tu, Ricard, la teva audiència pot ser del Barça, del Madrid, d'esquerres, de dretes, indepe, no indepe, però tots tenen una cosa en comú, que tard o d'hora són o vianants o conductors, i la ràdio al cotxe és aquell element, és a dir, la ràdio és el mitjà de referència pels conductors, és l'únic mitjà en què la ràdio és el número 1, la resta és la tele o el que sigui, no? Per tant, una salutació a tots els conductors que ens estan escoltant en aquest moment. El problema d'aquestes normatives és quan no són clares. Això de la sabata tancada o no sabata tancada, tens molt clar que no és una sabata tancada, una hawaiana d'aquestes, tens molt clar que és una sabata tancada, una bota, un allò, però no tens clar l'intermedi, no? Una cosa que va lligada per damunt del turmell, ho és o no ho és. Segona qüestió, comentari anticunyat. Els ciclistes mereixen tot el respecte i tota la seguretat del món. Són el vulnerable de la calçada, per entendre'ns. Són l'element vulnerable. Entra un cotxe, un camió...
0: Permetre que els ciclistes circulin en sentit contrari pels carrers d'una sola direcció i que tenen velocitat limitada de 30 km per hora, jo no sé si això els fa encara més vulnerables, perquè és que això la gent...
18: Per mi sí.
0: Clar.
18: Per mi és un error. Això és un error. Espera, Ricard, vols una cosa més greu?
0: Sí.
18: La norma diu això. A alguns ajuntaments, atenció, diu, alguns ajuntaments podran permetre que els ciclistes circulin en sentit contrari. Podran permetre.
0: És a dir, a Sabadell sí, a Terrassa no, per exemple.
18: I tu vas tan tranquil conduint i de cop i volta et surt un tio amb una bicicleta de cara que dius, pel bé del ciclista, aquesta ambigüetat per mi és terrorífica.
0: Sí, no ajuda.
18: Per mi és terrorífica. No, i una altra ambigüetat també. La possibilitat que ara els motoristes puguem circular això pel voral dret en casos de congestió. Aviam, els que anem amb moto i que alguna vegada hem anat pel voral...
0: Com? Això no ho sabia, a veure, pel voral dret?
16: Ho ha dit.
18: Regula la circulació pel voral dret en casos de congestió. Per exemple, tu entres a Barcelona i hi ha el clàssic tap a la Diagonal o a la Meridiana, no? Doncs bé, si la circulació està aturada, atenció, no s'hi va lenta. La norma diu que si el trànsit està aturat, podrà circular pel voral dret en casos de congestió a un màxim de 30 km per hora. Però atenció, atenció. A tots els vorals, no, només els que estigui indicat que es pot fer. I quina serà la indicació? Quina és la senyalització? Jo ara mateix no la tinc clara i vaig amb moto cada dia. I de vegades vaig pel voral, ho reconec. Però, per mi, autoritzar això, i en aquest sentit també, i sense que serveixi de precedent una vegada més, estic d'acord amb el Servei Català del Trànsit, això sí que és notícia, estic d'acord amb el Servei Català del Trànsit de no autoritzar-ho a Catalunya. Atenció, a Catalunya això no s'autoritza. Compte, compte amb això. I trobo que fan bé, perquè sabeu com estan de bruts els vorals de les carreteres i de les autopistes? Si ens queixem moltes vegades que la carretera, que la calçada no està ben mantinguda, que hi ha forats, que hi ha esquerdes, que hi ha sots, imagineu-vos com estan els vorals en un país on tenim tendència a ser poc civilitzats. Quantes vegades no veiem la gent que llença coses per la finestra als vorals i així estan, o restes de pneumàtic, o senzillament forats, sots. És molt perillós anar pel voral amb moto. Per què? Perquè els vorals no estan bé i perquè en un moment donat un cotxe pot decidir que també es fa part del voral, pel que sigui, perquè doncs, s'ha espatllat o perquè té una necessitat personal que l'obliga a retirar-se. Per tant, per mi aquesta norma és una salvatjada, com la de permetre les bicicletes. És una opinió personal, però és una opinió personal d'una persona que va amb moto i que va amb bicicleta, també. I que jo no hi estic d'acord. Considero que si justament la filosofia d'aquests canvis rau a protegir els elements més febles de tota la vàlvula més feble de tota la cadena de la mobilitat, i com bé diu el Jofre, i això comença pel vianant, perquè tots som vianants en un moment o altre del dia, a mi això em sembla un contrasentit. Sí, sí. Però en general estic d'acord, en general, però aquests casos concrets no hi estic d'acord.
0: Ha de ser clar, és que la norma, si no és clara, és un entre
18: no
0: tots els dubtes, clar,
18: no
0: Jofre.
18: Mira, per exemple, les motos. Ara serà obligatori anar amb guants a vies interurbanes. Escolta'm, i a la ciutat no. Si et fots de cap a la ciutat i et cremes les mans, perquè et cremes les mans és igual de perillós que si vas per una via interurbana, d'acord? Vas a més velocitat a la via interurbana i, per tant, et pot fer més mal. Però casc homologat, no únicament certificat, però què vol dir això? Què vol dir això? Perquè la gent no... Tu li dones un casc i la gent majoritàriament no et sabrà diferenciar entre un casc homologat i un casc certificat.
0: Sí.
18: Per tant, penso que aquí falta claretat en l'explicació d'això.
0: Jofre, deies...
16: No, només afegir una cosa. És un dels canvis més importants en normatives de trànsit d'ençà de l'entrada del carnet per punts. La diferència està...
18: El més gran en 20 anys, Jofre. El més gran en 20 anys.
16: Doncs ara bé, està pensat en la... perdoneu l'expressió, en la nova mobilitat. És a dir, el que va incorporar fa 20 anys estava pensat en el cotxe, sobretot. Quan s'introduïa el qui no porti cinturó, el qui miri el mòbil, que fa 20 anys es mirava el mòbil, etc etc. Ara s'incorpora la nova mobilitat i es col·loca aquesta nova mobilitat al centre d'aquesta reforma.
18: Mm-hmm. Correcte. Avui entra en vigor una altra norma que la gent no coneix, que és la del semàfor en àmbar, no? El semàfor aquest intermitent que trobem en alguns passos de vianants. Ens trobem que els cotxes, per exemple, tenen el semàfor verd, però en un moment donat els hi canvia a àmbar per protegir els vianants. Doncs bé, ara s'acaben els semàfors amb àmbar. Això s'acaba. Quanta gent ho sap, això? Hi ha ciutats com, per exemple, Barcelona, que han demanat la moratòria d'un any, perquè canviar això d'avui per demà no és tan fàcil. Primer s'ha d'explicar i després s'ha de fer. Per tant, com ho regularem tot això? És una mica ambigu, o molt ambigu, tot plegat, no?
0: Joan?
19: Home, el del semàfor amb àmbar no és poca broma, eh? És a dir, perquè...
18: No!
19: Perquè jo he vist un cop allò que el semàfor està encara fent pampallugues, els cotxes ja comencen a avançar i sobretot gent amb mobilitat reduïda, gent gran, o va gent de disminució, ho passa malament per poder arribar a l'altra banda, eh?
18: No, Joan, no únicament gent gran. Escolta, en determinades regulacions semafòriques, per exemple, a la Diagonal, Has de ser Emil Tatopec, per creuar en Albert, perquè cert, no et dona temps.
20: És cert, no? Quan comença a fer pampallugues, si t'agafa al mig, has de córrer. Has de córrer, és cert. Però la passo cada dia. Sí, cert.
18: Les ciutats no estan pensades pels seus usuaris majoritaris, que són els vianants. Les ciutats estan pensades pels cotxes. I aquest és el canvi més important que hem d'assumir de cara a aquesta nova mobilitat que deia el Jofre.
20: Pere.
21: Sí, precisament això que acabes de dir, Merlos, jo crec que és la mare dels ous i que, per tant, és una cosa positiva. És a dir, després, sempre és enutjós el canvi, sempre és enutjós aquestes zones grises que s'han d'anar polint i que no li vull treure importància i que òbviament, s'haurà d'anar aclarint i espero que hi hagi una campanya d'informació per tots els conductors, que sapiguem amb claredat quins canvis hi ha. Però la línia general em sembla de filosofia molt important i molt positiva. Totalment. És a dir, els cotxes, els conductors han de començar a canviar el xip, de saber que hi ha altres actors, que no només... perquè fins ara el conductor pues, és algú que creu que tot... O sigui, ha de respectar les normes de circulació, òbviament, però que només està tot pensat al seu voltant, no? I que els altres actors són completament secundaris. Sí, això és un canvi de xip espectacular que jo crec que té un suport social important perquè la mobilitat està canviant la manera de veure-ho i malgrat que sigui enutjós pels conductors, doncs crec que és una bona cosa. Després hi haurà coses que no estan massa bé o que s'han d'acabar de definir, però la línia general crec que és totalment correcta i penso que malgrat algunes coses que puguem discrepar i jo segurament estic d'acord amb les que... Perdó, amb les que discrepaven Merlos, tot i que no n'hi diria salvatjada, precisament perquè crec que de les autoritats que s'han merescut més la confiança dels ciutadans en els últims anys són tot el que té a veure amb la Direcció General del Trànsit o el seu equivalent a Catalunya, perquè si alguna cosa s'ha fet bé en aquest país, i en altres països, però en aquest en particular, és el canvi impressionant d'un món que era la llei de la selva en què hi havia una mortalitat extrema i, si mires enrere, dius, uau, aquí s'ha fet una bona feina perquè tot això ha canviat molt, per bé. I, per tant, jo crec que aquestes autoritats, que es poden equivocar, que es necessita claredat, són de les que mereixen, almenys a parer meu, més confiança de totes.
0: Mm. Marta Bonfort.
18: Jo crec que s'ha fet feina, no sé si molt bona, perquè, clar, aquest estiu hi ha hagut 240 morts a les carreteres espanyoles. Per tant, jo no sé si la feina és bona. Que s'ha fet feina, sí, però que en queda tanta per fer.
21: Exacte, però venim d'unes xifres tan terribles.
18: Sí, clar. Però és la primera vegada a la història que el Reglament General de Circulació contempla el concepte col·lectiu vulnerable. Col·lectiu vulnerable. I el col·lectiu vulnerable comença pel vianant. I és que és el que dèiem. Fins ara, el cotxe era el protagonista a la ciutat. El protagonista ha de ser el vianant, no pot ser el cotxe. I a partir d'aquí, ja modularem tot com toqui. I jo no sóc pas dubtós de no defensar les qualitats de la mobilitat privada, però s'ha de ser lògic i, per tant, s'ha de prioritzar el més feble, que és el vianant, i a partir d'aquí els de la següent cadena. Però això no vol dir que ara hi hagi barra lliure per aquests col·lectius més vulnerables, perquè el tema dels vehicles de mobilitat personal és molt greu, és molt greu. Hi ha un estudi recent del RAC que ens indica, per exemple, quin és el comportament dels... El que fins, ara en diuen riders, tota la vida n'hem dit els repartidors, no? Diu que només un de cada cinc repartidors porta casc, només un 6% porta l'armilla reflectant. Això sí, el 99% dels riders analitzats en aquest estudi anaven amb calçat tancat i el 49% amb el llum encès, que és obligatori, no? No hem de criminalitzar el col·lectiu dels riders, d'acord? Perquè estan sotmesos a una pressió i unes condicions laborals que en molts casos porten a comportaments de mobilitat arriscats forçats, no? Mm. La majoria de repartidors a Barcelona, el problema, i això és el que destaca aquest estudi, circulen com si fossin motoristes, però desprotegits de l'imprescindible, el casc, i fan ús de la bicicleta de tal manera que sembla més una moto, la manera en què es mouen, que no pas una bicicleta. I insisteixo, només un de cada cinc repartidors, segons l'estudi del RAC, porta casc. I, per tant, això s'ha de canviar. No pot haver-hi ara barra lliure. No pot haver-hi barra lliure.
0: Marta.
18: Sí, defensar els col·lectius més vulnerables.
2: Jo estic d'acord amb aquesta filosofia de ficar el vianant al centre, perquè moltes voltes crec que fa la sensació de que les ciutats no estan fetes per a la gent que hi viu, o almenys estan fetes per a una part d'aquesta gent i no per a tothom, o especialment en les ciutats grans com ara Barcelona o com per exemple Madrid, que la conec millor, dona la sensació de que estan més pensades per als cotxes que per als vianants. Aleshores, que n'hi hagi una regulació i que n'hi hagi canvis, jo crec que és una cosa natural i normal, i que, de fet, jo crec que s'ha trigat massa a fer aquests canvis, sí, perquè és cert que la regulació va canviant i les normes van canviant. I ara,
18: i la mobilitat.
2: Exactament. I quan vas fora a altres països i veus com aquesta llei de la jungla impera i opera en molts llocs, et lleves les mans al cap i dius, almenys tenim una regulació a Espanya, a Catalunya, que més o menys, amb els seus defectes, funciona i la gent més o menys segueix en unes normes lògiques, perquè si no et fas absolutament boig, no?, amb aquestes ciutats d'Àsia o altres llocs que dius, mare meva, això com funciona, que no n'hi ha una regulació específica que això pots creuar, no pots creuar. Aleshores, jo crec que això és molt important, que n'hi hagi canvis, que la societat evolucione, però com heu dit i heu comentat molt bé i ho deia el Merlos ara, això s'ha d'explicar molt bé a la gent perquè ho tingui en compte, i sobretot s'ha de parlar molt a la ràdio pública. Jo crec que és molt important fer aquest exercici de dir, estos són els canvis. Totalment. I això s'ha d'implementar d'una manera, jo crec que progressiva moltes voltes, perquè si no, la gent no ho entén i al final el pitjor que pots fer és que la gent no entenga els canvis que s'implementen per a millorar la seva vida, no?
0: Merlos, gràcies pel detall. Hi ha més coses, consulteu, perquè hi ha moltes més coses i no us ho acabareu. El cap de setmana podeu jugar a veure si és veritat o mentida els nous canvis. Gràcies, Merlos, una abraçada.
18: Una abraçada, adéu.
0: Mira, precisament, Jofre, el que deies, fer un cop d'ull a les carreteres pels oients que ens escolten ara mateix amb preocupació per si arriben o no a la feina, per exemple. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Ricard. Doncs encara hi ha retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de l'AP7 al Papiol, que provoca aturades des de Mirassol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà. Finalment, a Tarragona hi ha cua a l'AP7 en sentit sud i un accident a l'altura d'Amposta talla un carril en sentit nord.
0: Això pel que fa a les carreteres, i avui a l'Àgora, d'aquí a pocs minuts parlarem, com no, d'habitatge, però de què més estarem pendents aquest matí? Redacció, Sílvia Solanes.
22: Doncs mira, acaba de parlar la ministra justament d'Habitatge en un últim intent per convèncer Junts. Just avui que el BOE també acaba de publicar el segon decret, el de la pròrroga automàtica del lloguer. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
23: Bon dia, sí, aquest segon la Moncloa el dona pràcticament per perdut, tot i que la ministra obre la porta a intentar-ho més endavant com una llei al Congrés. En reconeix que no està tan treballat amb els grups com el primer, el que inclou el gran gruix de mesures que us venim explicant. Aquest primer afirma, però, que encara no tenen confirmats els suports, però es mostra optimista i demana a Junts que ajudin perquè es poden veure reconeguts, diu, en moltes mesures que han treballat junts, i celebra haver recuperat la negociació amb ells. Sentim Isabel Rodríguez de la SER.
24: Hemos trabajado con mucha seriedad con todos los grupos y también con Junts, y eso también ha implicado desencallar una situación en la que nos encontrábamos de no conversación, y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas, mandándonos textos, y yo entiendo que el texto que ha salido del Consejo de Ministros no puede contentar al 100% de las fuerzas políticas.
22: També pendents de l'última sessió del judici pel cas de Roger Espanyol, que just va passar avui fa 9 anys, arrenca a les 10, però a aquesta hora hi ha diverses entitats que han convocat una concentració de suport a les portes de l'Audiència de Barcelona. En capellà, Miquel Jarque, bon dia.
25: Molt bon dia, sí. Són diverses entitats. Òmnium Cultural ara mateix està fent una atenció als mitjans al seu president. Irídia, l'Assemblea Nacional, Alerta Solidària, una concentració en la qual veiem urnes de l'1 d'octubre, estelades, unes 300 persones, i tots els rètols dels col·legis on es van fer les votacions. Roger Espanyol ha explicat que el que espera és que la sentència estigui a l'alçada de les lesions que va patir. El judici comença d'aquí una hora i avui serà el torn dels 4 policies, i entre els quals l'escopeter de la Policia Nacional, que van disparar aquell 1 d'octubre i que li van produir les ferides de bala de goma a Roger Espanyol.
22: I en un altre cas, avui declara el pare del nadó maltractat que va ingressar Lucy amb 5 setmanes de vida. Redacció, Marc Forado.
1: L'home fa 6 mesos que és a la presó des de la seva declaració del 18 de març. La dona està en llibertat provisional. Segons explica l'ara, els Mossos volen rastrejar els mòbils dels pares per comprovar que no estaven junts en tot moment. És una de les línies que manté la defensa de la dona, que no podia controlar en tot moment el que feia l'home.
22: I abans ho explicava, el dia de canvis avui a les normes de trànsit, especialment per motoristes, però també per al preu del combustible. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre, tant en el gasoil com en el dièsel. Junqueras, Laia Claret, bon dia.
3: Hola, bon dia. És un degoteig de conductors de l'estat francès constant a les gasolineres de la Jonquera. No veiem cues ni aglomeracions de moment. On som, de fet, de 8 sortidors, n'hi ha 6 d'ocupats, però sí que els ciutadans ens expliquen que es poden arribar a estalviar entre 40 i 50 cèntims al litre baixant aquí. Per tant, ho aprofiten del voló de Perpinyà de la Catalunya Nord. N'hem vist un, per exemple, que omplia un bidó al Malater. De fet, hem parlat amb alguns camioners i ens diuen que, de fet, sempre paren aquí a la Jonquera pel preu parada obligada abans de tirar cap al nord.
0: Són les 9 i 9.
5: La lletra petita.
0: I cada dia a aquesta hora analitzem també la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
7: Bon dia, Ricard.
0: El govern comprarà entre el 50 i 60% del pis a més grans de 40 anys que no puguin accedir a una hipoteca.
7: I sona a regal, però no ho és. La Generalitat no paga la meitat del pis, se'n queda la meitat. De fet, durant anys tindràs un soci a casa, un soci que som tots, perquè els 100 milions destinats són diners públics. No sabem si hauràs de pagar alguna cosa per viure a la part que no és teva, ni a quin preu es podrà recomprar. I són dues xifres rellevants, perquè determinaran si és una ajuda o una hipoteca amb un altre nom. Però la lletra petita ens diu que amb 100 milions n'hi ha per uns 800 pisos tirant llarg. I cal saber que en un trimestre a Catalunya es signen 20.000 hipoteques. I a més, aquesta ajuda no afegeix ni un sol habitatge al mercat. Rebaixa el preu del tros que compres, no del pis. Entrar-hi serà més fàcil, però els pisos no seran més barats.
8: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir, inserció que millora si hi ha diners en efectiu era en caix. En caix? Avui dijous, 1 d'octubre, un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa, de 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa, 7 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
27: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.

0: Un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra. Elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra. Qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
2: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
4: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
3: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
4: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
5: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
6: Et desafio a un duel.
7: Ets al·lucinant, oi?
5: Dues grans llegendes.
7: Quina bestiesa!
8: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
9: Jo em dic Tsubasa Ozori. Ens passaran un munt de coses increïbles.
5: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Un minut serà un quart de deu en l'Àgora amb Jofre Llombart, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol i Marta Monforte. De seguida parlarem d'habitatge, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia.
11: Estem pendents d'aquestes pluges que poden afectar el sud del país.
12: Sí, de fet, a qualsevol punt de Catalunya, ara bé, hi haurà una segona tongada de pluja durant aquesta nit i demà, que serà molt violenta a l'extrem sud de Catalunya o bé a la zona de Castelló, ara sí que puntualitzem. De moment, apareixen els primers ruixats ja, cap a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, poca cosa, a l'espera que a partir de mig matí aquestes tempestes vagin fent més potents, precisament en aquest sector, Camp de Tarragona, amb idea que vagin entrant també en alguns llocs del prelitoral de Barcelona, de la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, i aquí seran tempestes molt irregulars, però sí que en alguns llocs poden arribar a deixar uns 50 litres, potser en algun lloc 100 litres, però insisteixo en aquest caràcter irregular. Vull dir que hi haurà molta gent que tindrà la percepció que no està plovent el que havíem dit o que no està plovent amb aquesta intensitat. I llavors, a partir de la nit, sí que aquest episodi queda molt concentrat a l'extrem sud de Catalunya, entre Baix Ebre, Montsià i Castelló. I llavors, en tota aquesta franja, els models ens estan marcant acumulacions de pluja de 200 i 300 litres per metre quadrat. Per tant, això és una barbaritat. Desitgem que els models no tinguin raó, que no encertin aquestes pluges o que es quedin sobre el mar o que passi alguna cosa que això no acabi passant.
11: Perdona, Eloi, quan dius barbaritat, és a dir, la Dana quan va ploure, la Dana?
12: La Dana van caure 700 litres per metre. El pic, el màxim, va ser uns 700 litres per metre
11: 700.
12: Quadrat.
11: I estem parlant de 300-400.
12: Estem parlant que els models ens estan marcant 200, 300 i 400 litres, en funció del lloc. Llavors, aquests són els mateixos models que fa dos dies ens deien que podien caure fins a 150 litres i que finalment en van caure uns 120, 130 els llocs on es va ploure. Doncs aquests mateixos models, que aquests dies han funcionat molt bé, ens estan marcant aquestes acumulacions amb un centre variable entre l'Ebre i la costa dels Tarongers, perquè ens entenguem. Llavors, on quedarà situat l'epicentre d'aquestes tempestes?
11: València també.
12: València també, però sembla la part més potent és Castelló
11: sí.
12: I Ebre. Castelló especialment, però l'Ebre hi ha alguns models que ens marquen l'atac justament al límit. Tota la zona del Montsià, de Vinaròs, de Benicarló, Banyíscola, en tots aquests sectors podríem tenir aquests màxims d'acumulació de pluja. I una mica més cap a l'interior també, Llavors, cal estar molt pendents, i sobretot les zones inundables d'aquests sectors, caldrà estar molt alerta, especialment a partir d'aquest vespre nit, perquè podem tenir aquestes pluges més que torrencials.
11: Aquesta nit. No sé, Marta...
12: I demà, també, demà tot el dia, Vull dir que és possible que demà en alguns llocs encara no hagi passat res a primera hora i després la pluja s'intensifiqui. I després també tenim en compte, perdona, que quedarà molt retallada la pluja. Vull dir que és possible que el Canà estigui plovent molt fort i que a Tortosa estiguin veient la cortina de lluny.
11: Anava a preguntar-te, Marta, no sé si tu com a periodista també valenciana et consta que des de l'administració s'està prevenint de tot això d'alguna manera més especial o no?
13: Doncs ha passat aquestes setmanes que n'hi han hagut crítiques perquè ha hagut

0: pluges fortes i els avisos han arribat tard amb una altra volta, quan ja estaven els carrers inundats, especialment a València. Jo que sóc de la zona de Castelló, aquesta zona que està comptant el company de Peníscola, etc. També s'ha de tindre molt en compte perquè hi ha zones que també són inundables depenent de dels carrers. Aleshores, jo crec que una de les crítiques més freqüents de Pérez Llorca i la seva administració és que s'ha fet un mazón, que no torne a repetir-se el que va passar ja, el trauma col·lectiu que tenim tots els valencians, però jo crec que ja ara estem més pendent dels informes interns que estan filtrant el Partit Popular que de protegir a la població. Aleshores, jo crec que espere, per favor, que facin avisos clars i que la gent estiga molt en compte del que pot passar. Sé que em consta que s'està avisant almenys pels canals públics, per les televisions, per les mitjans de comunicació, però no tinc tan clar que les administracions o l'administració pública valenciana ho estigui fent,
1: Ja. Tingueu en compte una cosa, és a dir, nosaltres estem treballant amb els models que durant el matí es van actualitzant, i això els primers comencen a aparèixer cap a les 6 del matí i després els últims acaben a les 9 o 10 del matí. Per tant, fins a aquella hora no es pot fer una anàlisi correctament de... Vaja, l'anàlisi més meticulós és el que es pot fer a partir de quarts de 10. Per tant, serà a partir de mig matí quan, vaja, no en tinc cap dubte que tant l'Agència Estatal Meteorològica com l'Agència Estatal de Meteorologia com el Servei Meteorològic de Catalunya, aquí del nostre país, activaran l'avís màxim en aquest sector.
2: A quarts deu de la nit, ja
1: per tant... Encara no s'ha activat,
2: Sí.
1: Però no en tinc cap dubte que d'aquí poques hores tindrem un avís vermell a Castelló i probablement al sud de Catalunya.
2: Deia Joan, perdona?
3: No, que et deia que era al matí, no al vespre. A dos quarts de deu seran més o menys...
2: A dos quarts de deu d'ara, és a dir, d'aquí un quart, eh?
1: Sí, els models s'estan actualitzant, s'estan acabant d'actualitzar ara. Ara segurament estan analitzant tots els models, tots els possibles escenaris que poden passar, i a partir de les 10 o 11 és quan s'actualitzen formalment tots els pronòstics i, per tant, tots els avisos corresponents per aquesta pròxima nit.
2: Doncs estarem pendents, ho expliquem, Eloi, quan hi hagi això, demana pas i ho expliquem aquí també a l'antena de Catalunya Ràdio, d'acord?
1: Perfecte.
2: Vinga, doncs fins sí. Ara. Mentrestant, hem de parlar també del que passa, en aquest cas, a Madrid. Perquè d'aquí a 26 hores començarà el Congrés, un ple extraordinari per votar els dos decrets d'habitatge i a hores d'ara encara no se sap si s'aprovaran o no. Tània Tàpia, Mayol Roger, què tal? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Junts, PNB i Podem, Mayol, encara no han dit què faran i el govern espanyol d'aquests tres partits només es pot permetre una abstenció.
5: Exacte, i comencem per Junts, que encara no ha dit quin és el seu sentit de vot, però per les sensacions que dona el decret, no pintaré pel govern espanyol. El partit ho decidirà en les properes hores. El que sí que diu és que de la lectura del decret conclouen, segons fonts a les que ha tingut accés al matí, que no hi ha protecció pels petits propietaris, que s'endureixen les sancions, les condicions i els controls, que de fet són els mateixos controls que tenen els fons voltor i que els fons voltor no se'ls hi prohibeix comprar en aquella mesura de les compres per sota del 70% del valor del pis, que sí que es deia que s'inclouria en el decret. També parlen d'un decret mal redactat. Per tot això, insistim, el partit encara no ha decidit el seu sentit de vot. Ens diuen que no anirà a última hora, que demà al matí ja sabrem què voten, però... per les sensacions, no pinta bé pel govern espanyol.
2: Demà al matí, Míriam Nogueres, al matí de Catalunya Ràdio. I també escoltarem les altres formacions polítiques, escoltarem també els comuns, el PSC, també escoltarem Esquerra Republicana, entre d'altres el Partit Popular, per saber què és el que passarà en aquest matí de demà, que seguirem també en directe en un especial aquí al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 11 del matí, per seguir minut a minut el que passi, el que es digui també en el Congrés dels Diputats, en una jornada que serà molt important, no només sentir què diuen els partits sobre habitatge, sinó quines són les conseqüències socials dels decrets que es puguin aprovar. Que a hores d'ara, sentint, Jofre, el que explicava el Mayol, no sembla que Junts estigui massa per aprovar-ho. És a dir, no ho ha decidit, però tot el que està dient i apuntant al Mayol i apunten fons de Junts, doncs no sembla que els encaixi gaire.
6: Sí, pel que em diuen, no està gens decidit, però no és una manera de parlar. És que no està gens decidit. És a dir, s'han de mirar molt doncs totes les conseqüències que té tot. Aquí el principal entrebanc, entre cometes, és l'equiparació... o l'equiparació de facto que poden tenir el petit propietari amb els fons d'inversió, no? És a dir, el cas de Mari Carmen és un cas extrem on no hi ha cap dubte de la desproporcionalitat que hi ha entre un fons inversor que li és igual 10 pisos que 12, si, entre cometes, perdés el de la Mari Carmen, diguéssim que els comptes li continuarien arribant a final de mes, i al revés, la Mari Carmen doncs, té la situació que té. Aquesta desproporcionalitat entre fons d'inversor i persona, amb 87 anys i mobilitat reduïda, no hi és en altres casos en què la situació de desproporcionalitat està molt més igualada. És a dir, el cas de petit propietari, que a vegades és un pensionista, que per completar-se la pensió té un pis que per motius X té, ja sigui fruit d'una herència o d'una llarga hipoteca, i que compta amb aquell lloguer que li està pagant un llogater per completar-se la pensió. Pot ser just, pot ser injust, però la situació és aquesta.
3: És just.
6: Val.
3: Puc, ja està, ja està.
6: No.
3: Digues les coses pel seu nom i no comencem
6: a fer-ho. Sí, sí, just. Ho celebro, Aleshores.
3: Una persona que ha estalviat tota la vida, no és, diguem això, perquè en aquest moment...
6: Celebro que diguis això.
3: Estem a un terreny ja.
6: Sí, sí, que ens estem posant les tiretes abans.
3: Una persona treballant i estalviant i es pot comprar un segon habitatge...
6: Sí, sí.
3: És una cosa justíssima.
6: Val, aleshores...
3: Home, no, perquè sembla que...
6: Sí, celebro que diguis això.
3: Gastar-se un viatge és més còmode per Hisenda i per molta gent sembla que sigui més còmode.
6: Aleshores.
3: Estalviar és un delicte, sembla.
6: En aquest cas, la situació de desproporcionalitat no és tal, no?, entre el llogater que paga i el petit propietari que té aquell pis. I afegeixo, un cop passat el ribot de la justícia social, en el cas de Mari Carmen, està molt clar quin surt beneficiat de l'aplicació de la justícia social. En el cas 2, per entendre'ns, no queda clar, i és molt greu dir-ho, però és així, qui queda en situació de vulnerabilitat. És a dir, si el llogater, pel que sigui, es fa fort al pis i no paga aquell lloguer, qui queda en situació de vulnerabilitat? El petit propietari. Aleshores, el que s'està mirant amb aquest decret és que no hi hagi una situació de vulnerabilitat a la inversa i que quedi molt delimitada aquesta desproporció. Que en el cas 1 no hi ha cap mena de dubte. Si això passarà, hauria de passar amb majoria absoluta o amb unanimitat. Que fons voltor no puguin aprofitar la situació de vulnerabilitat per fer negoci. Em sembla que això és de calaix. Sí.
2: Fons de Junts també ens diuen que també hi ha un problema ara en l'interpretació de fons voltor, que ara introduies tu, que és a dir, per prohibir els desnonaments, la definició que fan és tan genèrica que serà molt difícil pels jutges aplicar-ho. Ara en parlarem. Però abans, Tània, Sánchez el que ha dit fins ara és que es veu optimista, raonablement optimista, per treure els suports.
4: Sí, perquè fa una diferenciació, eh? Amb el primer paquet de mesures, el gran, aquest l'han treballat amb els grups des de fa temps, i han incorporat, diguéssim, aportacions de tothom, amb renúncies fins i tot també per part del govern espanyol, deia Isabel Rodríguez de la SER, una feina de temps que, al cas de Mari Carmen, recordem-ho, ha donat un impuls i fins i tot ha fet doncs, que reprengui les negociacions amb Junts que tenien trencades. Una altra cosa és el segon decret que avui es publica al BOE, aquest que té una única mesura, aquests lloguers indefinits amb indemnitzacions als llogaters si no es renoven amb causa justificada. Doncs bé, sobre això Isabel Rodríguez què diu? Doncs el dona quasi per perdut, però a la SER fa uns minuts obria la porta a intentar-ho més endavant.
7: Es que valía la pena no arriesgar un trabajo de muchos meses con posibilidad de conformar ya esa mayoría a uno que yo creo que merece el apoyo, el estudio de los grupos y que incluso se puede dar una tramitación como proyecto de ley, pero que en estos momentos esa mayoría no estaba trabajada como lo está en el otro texto.
4: Hem parlat també de Junts, ara parlem de Podem, perquè és essencial també que votin els seus 4 diputats. Doncs bé, Ione Belarra acaba de dir a Televisió Espanyola que s'han reunit ja amb els sindicats de llogateres, que ahir ja van dir que demanen el vot afirmatiu de tots dos decrets. No diu obertament que sí, però diu que ells seguiran el mandat que els hi diu i sobretot fa una crida a les mobilitzacions. Per tant, important, si Podem vota que sí, això ajuda molt a la Moncloa, si el PNB també vota que sí, amb Junts hi hauria suficient amb una abstenció.
2: Fa pocs minuts també n'ha parlat la portaveu de Suma, Verónica Martínez Barbero, a Televisió Espanyola. Ha dit això.
8: Todas las medidas que recogen son esenciales. Y hasta el momento en que sus señorías tengan que apretar ese botón, nosotras vamos a estar con todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición para que, efectivamente, sean convalidados mañana.
2: I d'aquí a pocs minuts, en aquest programa, la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias, també ens acompanyarà. Abans, per això, anem cap a Badalona, a Sant Roc, que és un dels barris, com sabeu, de l'àrea metropolitana de Barcelona, on es registren més desnonaments. Allà avui volem conversar amb una persona que fa temps que ho viu de primera mà, que és el Carles Segués, que és membre dels col·lectius Sant Roc, Som Badalona i Badalona Acull. L'acompanya la Marta Viana. Marta, bon dia, on et trobes?
9: Hola, molt bon dia, Ricard. Mira, som a l'Ateneu del barri de Sant Roc. Com deies, ens acompanya aquesta hora el Carles Segués. Ell està fa molts anys, 17, em deia ara, que està al capdavant d'aquestes dues entitats que reben constantment diari un degoteig d'avisos de desnonaments. Carles, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Abans de res, com valores tu els decrets que vol aprovar demà el govern espanyol? Són suficients?
10: No, si comencem per aquí, no són suficients perquè, diguem, no van al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Per tant, no són suficients, però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa i el que significa si s'executa aquest desnonament i, a més si s'executa a Badalona, on la resposta dels serveis socials, per desgràcia, malgrat l'esforç del personal, doncs és mínim els recursos que s'hi dediquen. Per tant, tot el que sigui anar a minorir el patiment aquest i anar a impedir que s'executin alguns d'aquests desnonaments, tot això és benvingut sigui, espero que avui se's pugui aprovar.
9: En Ricard, perquè et facis una idea, una imatge que he vist aquest matí quan hem arribat aquí amb el Carles, ell ha arribat amb un feix de papers, amb tot de fitxes dels casos que els arriben només al col·lectiu. Estàvem mirant i durant el mes de setembre, només aquí al col·lectiu, n'han rebut una quarantena. Tots els casos em deien que tenen informe de vulnerabilitat i avui a Badalona ja hi ha dos desnonaments ara sí previstos. Avui, Carles, és dijous. Què passa els dijous? Diries que és el pitjor dia?
10: Sí, és el pitjor dia perquè ja des de fa uns mesos vam començar-ho a detectar, després ja ha sigut una realitat, que és el dia que assisteixen sempre els dijous al servei de Mossos d'Esquadra d'antibalots, l'equipament ARRO, que són els que quan participen arriben a 4 o 5 furgonetes, etc. I llavors fan que pràcticament sigui impossible suspendre aquell desnonament. Per tant, avui, dels dos que hi havia, un l'hem pogut negociar i suspendre, i l'altre s'executarà d'aquí un parell d'hores en presència d'ARRO. I farem el que podrem, però sabem segur, a més, que és el més trist, que si s'executa aquest desnonament amb aquesta, que és una mare amb dues filles, doncs no tindran, no rebaran cap alternativa per part de l'administració.
2: I llavors local. Què passa, Carles? Quan no hi ha alternatives, què passa amb aquests casos? On van a parar?
10: Van donant voltes per aquí i per allà. Nosaltres, com a col·lectiu, que no tenim cap recurs econòmic, no tenim cap subvenció de ningú, no tenim ingressos, però traiem recursos d'aquí i d'allà, intentem parar el cop d'alguna manera i podem, a vegades, pagar alguns dies d'alguna pensió, alguna cosa així, però aquestes famílies no tenen altra alternativa que tornar a entrar, a caure amb la irregularitat d'alguna manera i estar en algun altre habitatge que potser hi accedeixen a partir de que algú els hi ofereix, els hi lloga entre cometes o els hi ven unes claus i entrem en aquesta dinàmica que és com un peix que es mossega la cua, de que no s'afronta el problema de veritat i es va reproduint d'una o altra manera. I el més trist de tot això és que tothom ho sap. Nosaltres, quan es tancam tants anys, cada dia, i hi ha dies que en tenim 3 o 4, ja tenim una relació amb la gent del jutjat, amb els Mossos d'Esquadra, amb els procuradors de les parts contràries, i tothom sap el que hi ha. Saben que no se'n sortiran, que aquell habitatge, que és que són uns habitatges tan i tan degradats, que és impossible, no penses per què el vol la propietat, no?
2: Perquè la majoria de propietaris que trobes en aquests casos, estem parlant de grans propietaris, fons d'inversió, la majoria?
10: El 99,9%. Divarian, Promontoria, Avir, Living Center, Building Center, Gramina Homes, Coral Homes, etc.
2: Que la majoria deuen tenir pisos que no deuen ni llogar, o sigui, deuen estar buits.
10: Sí, estan buits. Per això també ara el dir això de pisos buits em ve també una cosa que jo quan sento molts de tertúlies i tal, i gent que opina molt bé, però també jo penso que hi ha un espai que és aquest que es viu a les zones com Sant Roc, la Salut i tal, que està per sota de la problemàtica que ara estem parlant, no? Ara parlem una mica d'una problemàtica que ha arribat fins a les classes mitjanes, per entendre'ns així, simplificant, no? Però el que hi ha aquí està per sota d'això, no? És una pobresa cronificada on les persones d'aquí no tenen cap tipus d'accés. I, per tant, la solució aquí no passa per construir habitatge públic. Aquí els pisos ja hi són. que passa que estan en mans de tot aquest grups que us que he anat dient, i el que es tractaria és de seure's a negociar amb ells i veure de quina manera tots aquests habitatges poden passar a un servei públic i assequible per la majoria de la gent. I això es pot fer en molt poc temps. Per tant, és molt més ràpid, més efectiu això, que no la construir habitatge públic, que també s'ha de fer.
2: Sí, és a dir, que hi ha una solució d'emergència, que és on ens trobem. És a dir, quan hi ha emergència, s'ha d'actuar en emergència. Carles Segués, gràcies, una abraçada i bona feina, com sempre. Que vagi bé, Carles.
9: Un moment, Ricard, ara. Que no t'estava sentint.
2: No, que...
10: Ricard, ho sento, hi ha hagut un problema de cascos
2: no pateixis.
10: No t'he sentit.
2: Només t'agraïa que ens hagis atès, Carles, una abraçada.
10: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
2: Carles Segués és membre del col·lectiu Sant Roc Som Badalona i Badalona Acull. Avui també ens acompanya a l'Àgora, i ara podreu intervenir tots plegats, a Pablo Feu, que és advocat i especialista en dret urbanístic i d'habitatge. Pablo, què tal? Bon dia.
11: Bon dia.
2: Ara escoltàvem el que explicava el Carles Segués de Badalona, el problema de l'habitatge que comença molt abans, segurament, que es produeixin aquests desnonaments. On situaria vostè la causa original?
11: En una inacció clara dels poders públics des de fa 47 anys. Primer perquè l'habitatge fa 47 anys no tenia la dimensió que té ara. Per començar, m'estic referint 47 anys perquè és el moment en què es va aprovar la Constitució espanyola, amb tres articles que són claus. Són el 33, el 38 i el 47. El 33 és el que eleva a categoria constitucional el dret a la propietat i l'herència. El 38, el que eleva a categoria constitucional el dret a la lliure empresa. I el 47, que eleva també a categoria constitucional el dret d'accés a un habitatge. Quan això es va pensar, el constituent va dir... va configurar Espanya com una economia de lliure mercat i, per tant, sotmesa a les regles de l'economia de lliure mercat. Entre elles està la possibilitat d'especular, que és una cosa molt legítima en economia, per obtenir el màxim lucre possible del bé amb el que comercies. Però va advertir, compte, perquè l'habitatge no només és un actiu econòmic. És a dir, ho és, perquè amb l'habitatge tu pots llogar-lo i comprar-lo, i per tant tu pots sotmetre'l a l'activitat econòmica, però com que estic precisament garantint que és un estat, que estem en un estat de lliure economia, d'economia de mercat, aquest habitatge, que també està configurat a la Declaració de Drets Universals com un dret universal, i jo l'acabo d'elevar a la Constitució com un dret, el dret de l'accés, el que faig és protegir-lo. I en el mateix article 47 va enviar un missatge als poders públics que va dir, escolteu, sobre aquest bé elimineu l'especulació. Aquest missatge no s'ha atès mai. Ni el va atendre Suárez.
2: Per què no creus que no hi ha hagut una limitació de l'especulació a Espanya?
11: Jo crec... Per un motiu, de conjuntura. En el 78 estava vigent les pròrrogues forçoses en matèria de lloguers, és a dir, els contractes indefinits. Per tant, en aquell moment, l'activitat econòmica que tenia per objecte l'habitatge vinculada al lloguer no estava sotmesa a les regles de l'especulació, perquè estava limitat, molt limitat, extraordinàriament limitat. A partir de l'any 81, l'any 82, amb l'arribada del primer govern socialista, es va decidir que allò lesionava els interessos dels propietaris i, per tant, s'havia d'obrir, s'havia d'aixecar aquesta limitació de les rendes. Per tant, es va liberalitzar. Però no es va adoptar cap mesura. O sigui, és com si tu tens algú amb molta gana o un go... O
2: amb, un tigre, un lleó.
11: Un tigre amb molta gana i li obres la garjola. Llavors, en aquell moment...
2: Amb un camp lliure, diguéssim.
11: Exacte, amb un camp lliure, sí. Ple...
2: De persones.
11: De persones. Llavors, podent-ho fer, perquè el 47 et diu, escolta, adopta mesures per limitar l'especulació, la que sigui. La que sigui adient en cada moment. No hi ha una. Jo no t'estic donant una fórmula, no t'estic dient...
2: Això correspon als governs i a la política, exacte, als parlaments. Sí, sí.
11: Això és política d'habitatge. És tan senzill com això. El que passa és que no s'ha fet res de política d'habitatge. El que s'ha fet és política de cauterització de ferides provocades per la ineficàcia en les polítiques d'habitatge. Però no s'ha fet política d'habitatge. Llavors, i aquest és l'arrel del problema. Quan es liberalitza, per dir-ho d'alguna manera, les rentes de lloguer, comencen a haver-hi problemes, no masses, però comencen a haver-hi problemes. El lloguer, és a dir, la propietat i el mercat immobiliari és un mercat necessari. Per què és un mercat necessari? Perquè és simbiòtic. És a dir, si jo no tinc diners per accedir a l'habitatge en propietat, hauré d'accedir amb lloguer. I, per tant, qui hagi comprat un pis i el posi en lloguer m'està fent un favor perquè el col·loquen al mercat perquè jo pugui exercir el meu dret a l'habitatge. El problema és quan el propietari diu: mira, saps què? És que el mercat s'ha disparat i el que tu em pagues m'ho triplica un altre. Però aquest altre és habitant habitual? No, ni m'importa, ni tinc per què saber-ho, perquè cap llei m'obliga a que jo tingui que veure si el meu client és habitant habitual o no.
2: I llavors, a més, si ho fragmento i llogo per habitacions, encara en trec més rèdit.
11: Imagina't. Llavors, això és el que ha anat passant des de l'any 80 i pico, que es va liberalitzar això, amb el decret Boyer. Fins ara és el que ha passat, amb modificacions de la llei de rendiments urbans, que no estan abordant el problema o no l'han abordat.
2: Això i un altre element, que no sé si ara potser ens distraiem una mica, però la inflació, és a dir, també el cost de la vida és molt més alt, per tant també obligues a molta gent que potser no es plantejaria pujar el preu del pis, però a fer-ho perquè també la vida és més cara. Per tant, tothom acaba carregant un cost a un dret com l'habitatge.
11: Sí, però això aniria, jo crec, aniria, seria més justificable o intel·ligible en un cas de que les rendes de lloguer no fossin un actiu financer. Però és que el problema és que, o sigui, tothom entendria que si la vida repercuteix en tu, tu repercuteixis en el producte amb el que fas negoci. El que ja no entén tant la gent és que diguin: mira, saps què? És que m'està rendint tant que ja no cal que produeixi en res. O sigui, jo puc comprar-me un edifici complet o fins i tot dos, o a lo millor demanar-me una hipoteca per comprar-me dos, que la hipoteca me la paga el segon pis. I quan el tingui amortitzat, i jo, mentretant, el que estic fent és, com que jo necessito que em paguin la hipoteca, vaig al millor postor. I el millor postor, desgraciadament, ja no és l'habitant local. I en un món globalitzat, en el que un suec, que a les 3 de la nit se li fa de nit al seu país, que pot treballar en remot, diu: escolta'm, jo saps què? Me'n vaig a Barcelona, perquè és una ciutat cosmopolita. Et pots prendre una cervesa after work des de l'abril fins al novembre?
2: A 2 euros?
11: A 2 euros. És una ciutat fantàstica, té mar, em puc anar a fer surf quan acabi de treballar.
2: Els caps de setmana me'n vaig a la Costa Brava o és fantàstic.
11: Sí, sí. A 1 hora i mitja. Per tant, jo em vinc aquí i, a més, m'ho paga la multinacional. Clar, el propietari del pis, que no té cap freno, que tot té tots els semàfors en verd des de l'any 81, el que diu és: home, mira, entre tu i jo, si tu només pots pagar-me 1.500 i hi ha un altre que em paga 3.500, doncs prefereixo el de 3.500.
2: Aleshores, la clau és com controlem aquesta especulació, si podem posar portes al camp o no, bàsicament. I vostè és un dels experts aquí a la Generalitat, per exemple, va recórrer per estudiar si era possible prohibir les compres especulatives. El seu informe ho avalava, però el Consell de Garanties Estatutàries diu que no té encaix a la Constitució. Aleshores, hi ha camí, no hi ha camí? Com sortim d'aquest atzucat on som ara mateix?
11: Jo crec que sí que hi ha camí. Diguéssim, també estic pervertit per la meva pròpia opinió, és a dir, jo sóc autor de l'informe que em va encomanar l'administració, em va encomanar un informe per veure si això era possible, i jo vaig dir que sí a través de l'urbanisme. Per què a través de l'urbanisme? Home, perquè les conseqüències de preferir un suec a un habitant habitual provoca irregularitats i infraccions urbanístiques. És a dir, hi ha un mandat que és ineludible és que el desenvolupament urbanístic d'una ciutat, de qualsevol ciutat, no el pot escollir un particular. O sigui, el model de lo que jo vull que sigui la meva ciutat, no el pot escollir un particular. Ni vostè, ni jo, ni molts particulars units que són el mercat immobiliari. Ho ha d'escollir l'administració pública i, a més, diu, d'acord amb els interessos generals. No pot ser d'una altra manera. I, a més, diu que és una funció pública indelegable. Si el model d'ordenació és l'ha d'escollir l'administració pública, ho haurà de fer sotmesos a unes regles del joc. I les regles del joc les imposa la llei d'ordenament del sòl, la catalana i l'estatal. No és una cosa que s'inventin. I què diuen? Que el desenvolupament necessàriament ha de ser sostenible. I dius, i què vol dir ser un desenvolupament sostenible? Ho llegeixes. Jo no interpreto, o sigui, jo només estic llegint la llei. O sigui, no estic fent cosa que se suposa que els polítics poden fer exactament igual que jo. Llavors, què diu la llei? Diu, desenvolupament urbanístic sostenible, per qui ho vulgui buscar, article 3 de la llei del sòl, article 3 de la llei del sòl de l'Estat. Els dos articles 3. Diuen, entre moltes coses, posa coma, són els models d'ordenació que necessàriament han de garantir la cohesió social i evitar la dispersió territorial. Si jo analitzo el que està fent el mercat immobiliari amb els preus que està pujant, és homogeneitzant les rentes altes perquè prefereix algú solvent i les rentes baixes i cada cop més mitges.
2: Expulsant-les de les ciutats.
11: Se'n van. Per tant, dispersió territorial. Dues coses prohibides. Si això és així, i tinc un article de la Constitució que em diu que puc adoptar mesures per limitar l'especulació i tinc una ordenació urbanística que m'està dient que el que està fent el mercat immobiliari no el pot fer, home, dos i dos són quatre. És intervenir. El Consell de Garanties Estatutàries ha dit que això és inconstitucional. Per què? Perquè té un axioma que jo crec que hauria de reciclar, que diu que a l'article 33 i el 38, el de la llibertat de la propietat i el de la llibertat d'empresa, són intocables. I que, per tant, el 47 ni està ni se l'espera.
2: Pere.
12: Hola, bon dia. Això, com molt bé dius, és un axioma, aquesta resposta, diguem, del Consell de Garanties, no? Perquè la Constitució és evident que deixa molt marge per moltes coses, perquè va ser una Constitució fruit d'un pacte amb els comunistes, ni més ni menys, diguem. O sigui, que hi ha elements suficients a la Constitució per activar-los, però si el Consell de Garanties Constitucionals es queda només amb uns articles i no amb uns altres, doncs, òbviament, aquí hi ha un problema. El que li volia preguntar és quin marge hi hauria jurídicament també per recórrer a l'estat, diguem, d'emergència? És a dir, quan hi ha una situació d'emergència, alguns axiomes doncs entren en un parèntesis. Ho vam viure amb la pandèmia, ho vam viure amb la crisi financera, ho vam viure amb moltes coses, i en aquí estem, penso jo, hi ha elements suficients com per considerar que hi ha una situació d'emergència. Hi ha algun recorregut jurídic possible degut a que hi ha un estat d'emergència que permeti sortejar aquests axiomes o la gent que té aquests axiomes com si no visquéssim en una situació d'emergència?
11: Evidentment que sí. De fet, el Tribunal Constitucional... És que a mi el que m'agradaria remarcar és que, i ho dic jo, i és una opinió absolutament personal, però dins de l'àmbit jurídic és a el que em dedico. Jo no sóc activista, jo no sóc polític, jo sóc jurista. I des del estricte àmbit del dret li diré que el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries li manca rigor jurídic. Per què li manca rigor jurídic? Perquè havia d'analitzar una mesura en la que el Tribunal Constitucional s'ha pronunciat moltes vegades sobre els requisits de constitucionalitat, i són tres. El primer és que existeixi una causa real que motivi l'actuació limitativa de l'administració pública. La segona, que sigui temporal, és a dir, que no vingui a quedar-se. Per què? Perquè no faci irreconeixible el dret que limita. O sigui, si jo limito el dret de propietat, però el faig irreconeixible perquè dic tu no pots comprar, m'acabo de carregar veladament l'article 33. Per tant, això no ho pot fer. I la tercera causa és que, si no s'adopta aquest límit, l'interès general quedarà irremediablement lesionat. Què ha fet el dictamen de garanties estatutàries? Primer, s'ha tirat mig dictamen per decidir si era lectura única o no. I l'altra meitat del dictamen, que és el que li tocava fer, no ha analitzat si existia o no existia causa de necessitat. Al·lucinant. O sigui, quan se li està dient adopta una mesura limitativa, perquè ja tu la primera cosa que has d'analitzar és si existeix una causa objectiva que la legitimi. No ho fa. Per tant, és com si s'hagués despertat el legislador i hagués decidit que s'ha d'intervenir el mercat immobiliari perquè sí. I la segona cosa que fa és no analitza la temporalitat. Per tant, analitza la mesura com si no només s'hagués despertat el legislador pel matí dient ara vaig intervenir, sinó vaig intervenir i per sempre. Per això no em calia un dictamen. O sigui, no em cal un Consell de Garanties Estatutàries, que, per cert, està trufat d'adjectius. Jo és la primera vegada que veig un dictamen trufat d'adjectius. No pot adjectivar, no pot qualificar l'acció. El Consell de Garanties Estatutàries només pot dir si s'ajusta o no. Doncs és la primera... O sigui, no calia això. Els meus estudiants de primer de dret saben que la propietat no es pot intervenir sense justa causa, sense justa causa, i a més aquesta causa vinculada a l'interès general, i que ha d'haver-hi una temporalitat. Res d'això s'analitza.
2: Joan.
3: Bé, doncs, d'escoltar el Pablo, el que ens queda clar és que aquí hi ha un article que és el 33, que és intocable i que té una primacia davant de tota l'altra legislació. No? És a dir, el que ha fet...
2: Ja, però alguna cosa s'ha de fer.
3: És
2: que estem en emergència social.
3: Sí, però analitzem qui ha pres la decisió i qui són aquestes persones que, reunides en una taula, no?, durant una sèrie de deliberacions, per la seva trajectòria, la seva manera de pensar, consideren, o per una doctrina que porten acumulant durant uns anys, que diuen que el 33, que és el lliure empresa, és intocable i que no hi ha ni causes de temporalitat, que no hi ha causes excepcionals o causes d'emergència. Aquest és el tema. I és que estem en una situació d'emergència, ja fa temps que hi som, eh? I anem evolucionant. I el que ens explica és que quan fan una anàlisi amb un tall fred, com si allò fos, diguéssim, una cosa que no fos d'emergència, i ens ha arribat aquí una proposta, l'analitzem i no passarà. Aquí hi ha unes persones que són responsables i que no han contextualitzat políticament on som. És a dir, el dret no és una cosa freda i estàtica, evidentment, hi ha uns fonaments, però ha d'analitzar en base un context. I ho deia abans el Pere, la Constitució mateix és elàstica. És a dir, els alemanys, que la Constitució espanyola s'inspira molt en la Constitució alemanya, i Alemanya ha donat exemples de com ha estat capaç d'actualitzar, modernitzar i posar al dia. I aquí, en canvi, a vegades hi ha una mena de fonamentalisme constitucional que, bueno, això és una mena de fòssil que no es pot tocar. Però, clar, dins del fòssil hi ha prelació, no?, d'ordre. 33 és més important perquè ets lliure empresa. Tot l'altre és secundari, home. Doncs aquí tenim un problema. I també té molt a veure, a vegades, quan ens queixem de la justícia i ens queixem dels jutges i les persones que es dediquen a això, té a veure amb aquesta ideologia, per dir-ho d'alguna manera, conservadora, de no voler anar més enllà, una interpretació més flexible i adaptada a les necessitats dels temps.
2: Deixem-me saludar aquesta hora la secretària d'Estat d'Habitatge que ens acompanya, Leire Iglesias. Bon dia, buenos días y gracias por acompañarnos.
13: Bon dia, buenos días.
2: ¿El gobierno aprobará mañana los decretos de vivienda?
13: Ojalá que sí. Dependerá de lo que digan el Parlamento. El gobierno lo aprobó el martes, los aprobó el martes en el Consejo de Ministros, y la convalidación o no de estos dos decretos pues depende del Congreso de los Diputados, depende de la representación de todo el Estado.
2: ¿Cómo avanzan las negociaciones?
13: Bueno, las negociaciones han sido previas a la elaboración del texto, y yo creo que aquí hay que agradecer la posición de la mayoría de los grupos parlamentarios, que han tenido una posición realmente constructiva y todos de renuncias probablemente a lo máximo que queríamos. Nosotros también, desde la parte del Gobierno, nos hubiera encantado que algunas medidas que teníamos en mente se hubieran incorporado en este texto y no ha podido ser en base a buscar un acuerdo sobre cosas que se llevan debatiendo mucho tiempo en el Congreso de los Diputados, que están en ponencias, que están en trabajo, que están en iniciativa de los distintos grupos y que hemos querido reconducir y recolocar en este Real Decreto para que fuera del mayor gusto de todos.
2: Hay quien se pregunta por qué lo han presentado en dos decretos.
13: Bueno, nosotros hemos trabajado fundamentalmente sobre el texto del decreto que se publicó ayer y en el que yo creo que se recoge ese espíritu de iniciativas que no son solo del Gobierno, sino que son también de los grupos parlamentarios y que se habían tramitado y presentado en distintos momentos de la legislatura en el Congreso de los Diputados, buscando esos consensos, esos acuerdos, y luego hay una hoja de ruta más ambiciosa de trabajo del conjunto del Gobierno, con más iniciativas, pues que a lo mejor no son tan representativas de todo el conjunto de los grupos, pero que también son iniciativas que defiende el Gobierno de España.
2: Cuéntanos cómo cambiará la vida a una persona que ahora mismo tiene dificultades para encontrar una vivienda.
13: Bueno, pues creo que vamos a conseguir remover la oferta o movilizar la oferta con las bonificaciones a los propietarios, a la gente que tiene vivienda y que puede tener en este momento inseguridad o sobre el precio que le puede poner a esa vivienda, y le damos una serie de estímulos fiscales mediante las bonificaciones por las que les puede dar algún tipo de tranquilidad. También les damos tranquilidad a la hora de asegurar que si se produce algún tipo de suspensión de los contratos de arrendamiento derivados de una situación de vulnerabilidad de la persona a la que le alquila la vivienda, pues va a estar protegido por el Estado y se le va a garantizar el cobro de las rentas, y por lo tanto eso va a servir para movilizar el mercado del alquiler. Y a las personas inquilinas directamente, a la mayoría de las personas inquilinas directamente, pues con las bonificaciones que aparecen en este Real Decreto Ley, pues se van a poder ahorrar de media más o menos un mes de la mensualidad que pagan, y por tanto, bueno, pues eso va a ser también un alivio para los propietarios y un alivio para los inquilinos.
2: Antes de ocupar el puesto de secretaria de Vivienda, usted ha sido la encargada también de poner en marcha una empresa pública estatal, Casa 47, que tiene por objetivo crear un parque estable de viviendas asequibles. Cuéntame cómo trabaja el Gobierno en ese sentido.
13: Bueno, pues Casa 47 ha sido desde luego uno de los retos o una de las oportunidades políticas más ambiciosas que a mí me ha tocado vivir, pero creo que es de las cosas más ambiciosas en cuanto a la creación de un nuevo servicio público, un nuevo derecho de la ciudadanía, similar al que se puso en marcha en su tiempo con una infraestructura de educación o una infraestructura sanitaria. ¿Qué hubiera sido en este país si hubiéramos decidido que la vivienda pública, que la educación pública se cubriera o se le diera garantía solo a las personas en situación de vulnerabilidad? Probablemente no hubiéramos compartido todos los mismos pupitres, o que hubiera sido en este país si hubiéramos decidido que solo le dábamos cobertura de la sanidad pública a aquellos que estaban en una situación de vulnerabilidad. Probablemente los mejores quirófanos no estarían en el sistema público. Pues Casa 47 tiene la ambición de potenciar una infraestructura pública de vivienda que dé un servicio público, recuperando todo el parque construido que ya hay y que muchas veces está en titularidad de otras administraciones públicas, para ponerlo a disposición de la ciudadanía.
2: ¿Pero qué cifra de vivienda pública y asequible quiere el Gobierno?
13: Bueno, el horizonte de trabajo de Casa 47 es ambicioso, tiene un plan estratégico en el que se manejan cifras de poder llegar hasta 100.000 viviendas en un horizonte temporal de 5 a 10 años. En este momento sabéis que partimos de la recuperación de las viviendas de lo que fue el Banco Malo, de aquel rescate financiero que se hizo rescatando a los bancos y dejando de lado a la familia, para poner en el centro de la atención la familia. Y en este momento pues hemos hecho una primera oferta pública de viviendas de 800 viviendas que se va a incrementar en los próximos días, muy seguramente. Os estoy dando casi una exclusiva con otras 600 viviendas y con otras 600 viviendas el mes siguiente, y así consecutivamente hasta que podamos movilizarlas todas, mientras que en paralelo seguimos construyendo viviendas desde las administraciones públicas que puedan prestar ese servicio público.
2: O sea, hablamos de adquirir inmuebles de privados para incorporarlos al parque público.
13: De adquirir inmuebles de privados, de recuperar inmuebles de las administraciones públicas que hoy no están cumpliendo con esa función social de la vivienda, y de construir, de desarrollar suelos y de construir directamente vivienda pública.
2: Un ejemplo práctico. Hace unos días, por ejemplo, contábamos en este programa que Blackstone opta por vender unos 400 pisos de alquiler social que tiene en Cataluña en vez de renovar estos alquileres sociales. En un caso así, ¿cómo debería actuar la administración?
13: Nosotros tenemos abierta una oferta pública de compra, está abierta ahora mismo con 100 millones de euros, que perfectamente estamos dispuestos a incrementar. Y en este caso, si Blackstone quiere venderle su paquete completo de viviendas a la administración pública, lo puede hacer. Seguramente si Blackstone quiere vender las viviendas de una en una, le va a costar encontrar compradores o le va a costar encontrar otras carteras como la suya, que en este momento están haciendo desinversión. Aquí estamos nosotros, si la quieren vender, para adquirírselas y dedicarlas a lo que siempre tuvieron que tener esas viviendas, que es una función social y no una función especulativa como la que ha pretendido desarrollar Blackstone a lo largo de todo el tiempo.
2: Ya, pero no hay ninguna manera de mantener a raya los fondos buitre sin la que la solución sea pagarles dinero público.
13: Bueno, lo que hacemos con este Real Decreto Ley es impedir que esto vuelva a pasar, que este juego especulativo vuelva a pasar. Alguien me decía el otro día, es que ustedes están poniendo en un texto que las empresas, los fondos buitre y estas carteras de inversión no compren vivienda a precio por debajo del mercado, pero ¿y si lo compran a precio de mercado? Pues estas carteras comprar a precio de mercado no les interesa para nada. Estamos impidiendo en un Real Decreto Ley, en una primera norma, que esos fondos buitre, esas carteras especulativas, pues puedan dedicar su negocio a comprar por debajo del mercado para después especular con ellas, y eso es uno de los avances. Y, por cierto, a estos fondos buitres también se les mete mano respecto de la posibilidad de lanzar a gente de su casa, de desahuciar a las familias, y en estos casos no hay ningún tipo de compensación en el caso de que pretendan expulsar a personas vulnerables a las que ya han explotado lo suficiente.
2: Claro, hay gente que pueda pensar, ¿no?, que ya en su momento rescatamos a los bancos con dinero público, ahora vamos a rescatar a los fondos buitre.
13: No, ahora no rescatamos a los fondos buitres. De hecho, nosotros estamos expropiando esas viviendas que tenía la Sareb, y quiero recordar que la Sareb sigue siendo del Estado, pero también de esas entidades públicas, justamente para hacer lo que no se hizo en el pasado, que fue ponerlas a disposición de la ciudadanía.
2: Leire Iglesias, secretaria de Estado de Vivienda, muchas gracias por acompañarnos.
13: Muchas gracias a vosotros.
2: Veurem què és el que fa Junts. Ens deia en aquest cas que no estan negociant, perquè el decret s'ha de portar tal qual al Congrés, però és veritat que si no es negocia i Junts troba que hi ha coses que no li agraden, ja em diran quin és el marge que hi ha perquè això s'acabi aprovant. Una pausa, 2 minuts, ara tornem.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
15: Hola, bon dia. Si et fa falta un televisor o una rentadora, o se t'ha avariat la nevera, fins i tot si vols renovar els mobles de la cuina, tenim bones notícies per tu. Perquè fins diumenge al Corte Inglés t'estalvies l'IVA en electrònica i electrodomèstics i molts més articles. A més, tens finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Estalvia't l'IVA en televisors, mòbils, ordinadors, so, frigorífics, rentadores, forns... També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany, i tot amb els tecnoavantatges que només et pot oferir el Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos, també a la web i app i a Hipercor. Aprofita-ho i estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts articles més, amb finançament 100% per clients amb targeta El Corte Inglés. Fins diumenge 4 d'octubre. Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financiar El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions a elcorteinglés.es. I recorda't que t'esperem al nou club del gourmet del Corte Inglés Diagonal a la 5a planta. Vine a descobrir una nova proposta gastronòmica en un espai renovat que et sorprendrà. Ara a la 5a planta gaudeix del nou club del gourmet de la Diagonal. Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Amb Pablo Feu, advocat i jurista especialitzat en dret urbanístic i habitatge, i també a l'Àgora amb Jofre Llombar, amb Joan Puigcercós, amb Pere Rossinyol i amb Marta Bonforte. Marta.
0: Sí, doncs a mi m'ha semblat molt, molt interessant, a banda de l'entrevista que has fet ara, l'exposició que ha fet el Pablo un poc de la situació que hi ha al mercat de l'habitatge i per què estem en aquest punt. I crec que és molt interessant perquè fa la sensació, i ell ho ha explicat molt bé, que no ha hagut un interès per part dels poders polítics per fer una política de vivenda. Suposa perquè estava molt impregnat en la societat aquest mantra de que doncs, pots guanyar diners, comprar-te una segona vivenda i ficant-la a preus que jo crec que, en tot cas, moltes voltes en les grans ciutats s'estan convertint en abusius per a moltíssima gent que no pot pagar i, a canvi, paga les hipoteques o paga els ingressos d'altra gent que sí que ha tingut aquestes oportunitats o que sí que ha pogut comprar un pis perquè ho ha trobat en una situació molt més barata que ara, no? en aquest moment actual. I el volia preguntar a Pablo per el segon decret, aquest que en principi no es va aprovar, per la qüestió del lloguer indefinit. Perquè és cert que ell ha comentat ara i li volia preguntar si això opera d'alguna manera, perquè em consta que n'hi ha altres països que sí que l'apliquen d'alguna o altra manera, suposo que no la mateixa legislació que l'espanyola, si això, com deia el Jofre abans, deixa al petit propietari en una situació de vulnerabilitat. Si realment aquests contractes que són indefinits, que se volen assimilar, jo crec que als contractes de treball, evidentment, o d'alguna manera és el que està explicant el sindicat de llogaters, si és una possible solució a la situació que n'hi ha ara mateix en el mercat actual dels lloguers, que evidentment cada 5 anys et poden pujar sense límit si no s'aproven ara els decrets, i si això podria ser una de les solucions o també és una mena de parche a la situació actual.
2: Pablo.
11: La qüestió dels contractes indefinits és una qüestió molt novedosa, extraordinàriament novedosa, i jo el que crec que es busca és objectivar la causa de la rescissió del contracte. És a dir, evitar que la rescissió del contracte sigui exclusivament l'obtenció d'un major lucre. És a dir, d'un lucre perquè el mercat està pujant molt. Per tant, el que s'està dient és si les administracions adopten les mesures que han d'adoptar respecte a topalls de rendes, respecte a criteris d'increment de les rentes, doncs tant serà contractar amb un que amb un altre. I per tant, si tant és contractar amb un que amb un altre, mantingues el que ja està vivint perquè li facilites les coses i només rescindeix quan realment existeixi una causa objectiva de canvi de arrendatari. Bé, això és nou, és extraordinàriament nou. Hi ha moltes arestes que s'han de ventilar. Evidentment hi ha moltes arestes de constitucionalitat, no vull dir que sigui inconstitucional, vull dir que s'ha d'examinar amb calma. Jo sóc partidari de que si aquesta mesura o aquesta proposta és la que és per la que s'opta, s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè si no tornem a entrar un altre cop en aquest avorrit circuit del Tribunal Constitucional. És a dir, el que està clar, i sota el meu punt de vista, és que en matèria d'habitatge i en els darrers 11 anys, l'única llei que funciona no és jurídica, és física, és la tercera llei de Newton, que és la de tota acció té una reacció en sentit igual i oposat. I cada cop que algú regula, i sobretot regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional. I com abans deia el Joan Puigcercós, i jo em sumo a la seva tesi, de que les institucions cada cop estan, són més opaques, és a dir, és més difícil discernir fins a on comença el dret i on acaba la ideologia, doncs el millor és que en aquestes qüestions d'urgència i aquestes qüestions que tenen tantes arestes siguin meditades amb temps. És el que jo recomano. És a dir, estic completament a favor d'estudiar aquesta idea, que em sembla una idea bona, però crec que incloure-la en un reial decret llei és arriscat.
2: Jofre.
6: Sí, jo crec que això del contracte indefinit, en el fons el que fa és reflectir que s'ha trencat, aviam si em sé explicar, un contracte social per totes bandes. És a dir, el que no podem fer és que una persona que l'any 80-90 se li va dir si vostè compra un pis tindrà un valor segur, no especuli, però tindrà un valor segur, i compra un pis i té un valor segur. Aquest contracte social s'ha trencat per dalt, que algú sí que ha especulat, i aleshores allò que dèiem, no? De si vostè em paga 1.100 i tinc un que em paga 2.200, em quedaré amb el de 2.200. Això és especular. D'aquí, suposo, la bondat del topall, no? Escolti, no pot passar de 1.100 a 2.200. De 1.100, si l'IPC està al 5%, doncs pot passar a 1.150 o 1.170. D'acord. Però el que ara no es pot fer és trencar el contracte social per baix. És a dir, tota aquella gent i tots aquells petits propietaris, insisteixo, els petits propietaris no és un lobby, és una capa molt estesa de la societat catalana, d'acord? Al petit propietari ara no se li pot trencar el pacte social en el sentit contrari. Allò que era un valor segur ja no el té. Per què? Perquè no en podrà disposar mai més. O és que el meu fill necessito que hi vagi a viure? No, com que vostè té un llogater des de l'any 2000 no sé què, no el podrà tenir fins a... Aleshores, crec que s'han de buscar mesures que refacin aquest contracte social. Pacte social en què el propietari no especula, però el propietari pot comptar amb aquell pis pel que sigui.
12: Si el necessita, pot comptar també.
3: Si el necessita, el podrà tenir. Ell, si ell en té necessitat, o els fills en poden tenir necessitat. Això està... Jo ho he llegit, això.
11: Sí.
6: Això, per això, vull dir que
11: s'ha de refer. Però jo crec que aquest contracte social es va trencar prèviament, no és que es trenqui ara. Abans els llogaters, fa 25 anys, els llogaters, quan començaves a llogar en un lloc, tenies un horitzó a llarg termini. I això es va trencar. I es va trencar, i els llogaters van perdre tots els drets. Llavors, aquí s'ha de restituir algun tipus d'equilibri, tenint en compte moltes coses. O sigui, ningú... El més important, jo crec, de tot aquest context és que ningú pot esperar que amb aquest decret s'arreglarà tot, de cap de les maneres.
3: Primer, perquè hi ha un dèficit d'habitatges. Però,
11: efectivament.
3: Això és de la prèvia, és a dir, se n'han de construir.
11: I per tant, totalment d'acord amb el que deia el Pablo, que hi ha prèviament una dimissió dels poders públics que van confiar en el mercat, una cosa que no només pot ser confiat en el mercat. Jo no dic que no s'hagi de confiar també en el mercat, però no només en el mercat. Jo crec que cada vegada és més clar que hi ha d'haver... Que això no és un mercat convencional, és un mercat que afecta, diguem, a la llar, els projectes de vida, a l'eix central de la vida de molta gent, i per tant es necessita un segon mercat o un complement fora de les lògiques de mercat amb forta participació del sector públic i de les entitats sense ànim de lucre.
2: Tenim una reunió, me'n vaig una mica del tema, però tenim una reunió ara mateix al Centre de Coordinació Operativa per decidir si es envia una alerta. És alerta a les Terres de l'Ebre. Sílvia Solanes, què en sabem?
16: Sí, doncs estan decidint això, si s'envia aquest és alert i per si s'apliquen restriccions pel risc de pluges torrencials. A les 12 hi haurà una compareixença on acabaran de donar tots detalls. Tot això després que s'hagi avisat que aquest vespre hi poden acumular-se fins a 300 o 400 litres per metre quadrat. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'EMET, ha pujat l'avís a vermell al litoral de les comarques de Tarragona i l'Ebre, des de Salou fins al sud, i tot el litoral també de la costa de les comarques de Castelló i València. Per tant, a les 12 sabrem quina decisió es pren, si hi ha restriccions i s'envia aquest alert.
2: Doncs ho seguirem aquí a la Ràdio Nacional de Catalunya. Marta Monforte, i després tancarà ja la intervenció Pablo Feu. Marta.
0: Sí, jo és que no estic gens d'acord això de que s'ha trencat el contracte social, perquè el contracte és que és el que deia ara, ja s'ha trencat fa molt de temps. És que no és cert que la gent no especule. N'hi ha petits propietaris que especulen com el que més, encara que tinguin una vivenda o dos. I si tenen l'oportunitat, van a pujar el preu una barbaritat i ningú li ho impedís, perquè quan s'acaba els 5 anys, tu pots pujar el que vulguis, que és, per exemple, la situació
6: no,
0: en la que... A Madrid.
6: Ah.
0: És la situació en la que jo estic ara mateix, que a mi se m'acaba el contracte de lloguer el 5 de novembre i em poden pujar el que vulguin, perquè no n'hi ha cap tipus de restricció ara mateix a Madrid, i jo crec que la majoria de comunitats autònomes, perquè evidentment estan governats pel Partit Popular, que no han aplicat la llei d'habitatge que es va aprovar al govern central. Aleshores, jo crec que això és el que fa que molta gent... aquest moviment no ve del no res, ve d'una... impossibilitat i d'una falta de previsió de futur per a moltíssima gent que no sap on viurà, què serà de la seva vida i que se sent en una posició molt vulnerable perquè, evidentment, no té recursos per a comprar-se una vivenda que estan a preus absolutament desorbitats, però tampoc pot continuar vivint de lloguer si el lloguer puja moltíssim o si, evidentment, no pots estalviar absolutament res si el lloguer se te'n va la meitat del sou o més. Aleshores, jo crec que molta gent sí que s'ha aprofitat de la seva circumstància i que això no és, ha comportat a una situació com la que estem ara. I que la gent que vivim de lloguer no estem així per a pagar-li un sobresou a la gent que ha pogut comprar pisos. És que no estem així per això. Evidentment, tu pots ficar un pis a llogar i pots ficar-lo a un preu raonable, que és el que fa molta gent. Però altra no ho ha fet així i s'ha aprofitat del sistema. Però, i clar, doncs, evidentment, ara la gent això... diu, oh, és que la gent de sol... Les acampades.
6: Marta, un moment.
0: Perquè ha vingut ara perquè estem farts del sistema. Estem farts de pagar a la gent i no poder nosaltres pagar-nos res perquè no tenim estalvis, no tenim diners per intentar comprar-nos pisos que estan absolutament encarits i que no tenim accés a un pis en propietat. Aleshores, jo crec que

0: jurídic li ho permet, tanco parèntesis, és efectivament el propietari petit, gran o el que sigui, que pot passar de 1.100 a 2.200. I entenc que aquí és on el còctel explosiu de l'article 33, el 37 i el 47 és el que ho permet, no? Aleshores, el que dic és que el contracte social abans era vostè té una casa i és un valor segur, però no especuli, eh? No especuli. El primer que trenca és el que... Sí, sí, especulo.
1: Ok, ok.
0: O especulo. Però després, també has fet un esment que és igual de real i igual d'encomiable, que som els petits propietaris que disposem d'aquest pis no per especular. És a dir, és que no vull posar exemples personals, però jo ja m'autotopo abans de que existís el topall, perquè és que no vull ser partícip d'aquesta bogeria. I crec que com molts estem molts, i ara hauria de trucar al meu llogater i d'allò el que sigui, no? Però vull dir...
2: Però no pot quedar en la bona voluntat teva.
0: Ah, exacte. És això.
1: Exactament.
0: És exactament això. Aleshores, de la mateixa manera que els semàfors verds que deia el Pablo han permès la bogeria aquesta, doncs ara també doncs, que hi hagin mesures que permetin que això, que la bona voluntat dels propietaris doncs, no quedi...
2: Que la bona voluntat sigui la llei.
0: Havia entès mi llei. Dic, home, tampoc ens passem. Home,
3: no. Joan, breument, sisplau.
4: No, jo vull fer una digressió, perquè és bo recordar-ho, no? És a dir, aquí hem fet un error garrafal tots, que va ser amb la fallida sistèmica del 2008. Es crea la Sareb, es rescaten els bancs, es paguen en diners públics milers de milions per rescatar els bancs, per la seva mala gestió i la seva especulació que van fer en el seu moment, i tots aquests pisos que els bancs tenien els passen a la Sareb de mala manera i a Fons Voltor, que es compra...
3: De mala manera, no. Els hi van pagar molt per sobre de preu de mercat per salvar-los.
4: I aquí l'error de tots, m'hi poso el primer, eh? Encara corria per allà allò, crec que això hauria hagut de ser un banc públic controlat per l'administració i generant un parc d'habitatge públic. Ara és molt fàcil dir-ho, però aquest és un dels grans errors que hem fet i hauríem de ser prou conscients que no es pot tornar a cometre un error similar, no? És a dir, val la pena recordar-ho.
3: Pablo, feu, per tancar-ho tot plegat.
5: Jo el que voldria dir és que estic molt preocupat per la reacció respecte a aquest segon Reial Decret Llei. Perquè si fa por als lloguers indefinits és perquè no s'ha eliminat la idea de que l'especulació és el que s'ha de treure de l'equació. Si el que s'està dient és jo he d'aguantar l'arrendatari que tinc que em pagarà el mateix que em pagarà qualsevol altre és perquè tinc la idea de que jo no vull mantenir l'arrendatari que tinc perquè vull treure'l en qualsevol moment per qualsevol altre que em pagui molt més. Per tant, això és especular amb un objecte que no es pot especular. Per tant, qui diu això està partint de la idea de que en matèria d'habitatge l'especulació s'ha de mantenir. I això em preocupa. Respecte a aquest Reial Decret, o sigui, aquesta mesura dels contractes indefinits, que jo insisteixo, la trobo bé partint de la base de que no es pot especular en matèria d'habitatge, l'única cosa que dic és que s'hauria d'adoptar amb una legislació que no sigui objecte de lo que crec que vindrà. I per últim, no sé si tinc 30 segons.
3: 30 segons, sí.
5: Sí. Mm-hmm. Per explicar que estem vivint una cosa que ja s'ha batejat com el síndrome de Babel. Això ho ha escrit el Papa Lleó XIV, jo no sóc gens religiós, vagi per endavant, amb una encíclica que jo crec que val bastant la pena que llegeixin els que creuen i els que no creuen. Està concretament en el seu punt 10, que la defineix així. Diu, la idolatria del lucre, o sigui, el síndrome de Babel és la idolatria del lucre que sacrifica els dèbils, la uniformitat que aplana les diferències, la pretensió del llenguatge únic capaç de traduir-ho tot, fins i tot el misteri de la persona, en dades i rendiments. Aquest és el risc de la deshumanització, construir el futur reduint a l'altre un mitjà. Això, en el món de l'habitatge, vol dir que reduir l'habitatge només a un mitjà pel lucre immobiliari deshumanitza la ciutat, perquè la ciutat, la finalitat que té, la finalitat fonamental, és dotar d'habitatge a una pluralitat heterogènia de persones, simplement per poder viure. I estem en un escenari que és radicalment al contrari. Per tant, jo als poders públics els dic, si la llei no les entenen, si no ens

0: entenen els que els hi expliquem les lleis, vagin-se fora de les lleis, perquè fora de les lleis hi ha la tira de documents que estan denunciant que el problema és la especulació en matèria immobiliària.
1: Pablo Feu, advocat especialitzat en dret urbanístic i habitatge. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vostès.
1: I amb aquesta reflexió tanquem avui l'Àgora, però abans, què han dit els altres? Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia, mira, avui he de començar sentint què han dit els matiners, just abans que comenci el matí de Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, de 5 a 6, perquè el que és segur és que els matiners hi ha moguda perpètua.
3: Hola, què tal?
4: Com estàs, Susana? Des d'on ens truques?
3: Pues mira, estic ara mateix a Santa Perpètua de la Moguda.
2: I quina moguda hi ha hagut avui als matiners? Doncs que cap allà a 6:15, com cada dia, s'han posat a repassar els articles d'opinió dels diaris fins que s'han adonat que estaven repassant els articles d'opinió dels diaris d'ahir.
5: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
4: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment.
6: Aquí hi ha hagut una fuita.
4: No passa absolutament res. I expliquem-ho.
7: Que trist.
4: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Parem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen.
1: Maquinària.
4: A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
7: 21.
2: En Canalies, això passa, en Canalies ho ha intentat remuntar, però ja se sap que moltes vegades quan se't torça una cosa costa molt redreçar-la.
4: No passa res, que la ràdio és això, no passa res, tirem endavant. Sílvia, bon dia.
8: Hola, bon dia, què tal?
4: Què tal, com estàs? Tot hauràs d'anar una mica sola perquè avui, a veure un moment, vaig a buscar els articles...
9: Collons, tu!
8: No passa res,
4: espera't que els tinc per aquí, deixa'm que obri això.
10: Això no pot ser.
4: Els articles d'opinió no.
8: El primer va d'ensurts.
4: La premsa digital de les Sílvies Solanes. Ara sí, qui vol evitar més ensurts?
8: Doncs espera't, perquè ara és a mi que se m'han anat, eh?
10: No podem fer un programa de futur d'aquesta manera.
2: A les emissores de Madrid, els guions sí que eren d'avui, però vaja, podrien ser els mateixos d'ahir, d'abans d'ahir o de fa 50 anys fins i tot. M'ha cridat l'atenció que Es Radio, l'emissora d'en Los Santos, es refereixen a l'acampada de sol d'aquesta manera.
11: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situación se hace cada vez más insostenible, insalubre para vecinos y para comerciantes de la zona.
1: Doncs fins aquí l'Àgora d'avui, amb Jofre Llombart, amb Joan Puigcercós, amb Pere Rossinyol i Marta Manforte. Gràcies per acompanyar-nos.
8: A vosaltres, bon dia. Adéu,
1: 10 minuts, seran 11:15. De seguida, nosaltres, tres alcaldes, perquè volem parlar també d'habitatge. Amb ells, Antoni Balmont, Marc Aloi i Albert Castells.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
14: increïble.
13: Platòric.
14: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
13: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
15: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
16: Demà? Impossible, mort. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
15: Iaia, no dius pas podem tot?
16: Sí, que puc, sí que puc.
17: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: El matí de Catalunya Ràdio. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Avui l'Enigmàrius feia acolorís la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era encebés. Encebar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors. I la destresa la demostraria qui en... sabés. Només 140 de les 1.013 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 19 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Guillem Torrado Canada, de Girona. I avui també ens heu dit matisés, enrugís o decorés.
6: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolina, spol, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos. Tan sols fins al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
18: D'aquí uns minuts, al Matí de Catalunya Ràdio...
9: Taula d'alcaldes. Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, el de Cornellà, Antonio Balmont, i el de Vic, Albert Castells.
20: I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans.
9: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
21: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Ferran Adrià, com està?
23: Bé, tranquil.
22: Però què passa, que tots gelats? O què?
24: Escolta, a mi no em cridis, eh?
22: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
23: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
25: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
26: Això no és bo per la cuina catalana.
27: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
23: Si el bulli cau, caiem tots.
18: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 6 minuts seran 2:15 del matí. Ens acompanya avui a aquesta hora Antoni Balmont, alcalde de Cornellà de Llobregat. Què tal, alcalde?
28: Hola, bon
1: com
28: dia.
1: Està? Bon dia. Marc Aloi, també alcalde de Manresa. Bon dia.
28: Bon dia.
1: I Albert Castells, alcalde de Vic. Bon dia.
29: Bon dia.
1: Com estan?
30: Bueno,
29: bé.
1: Sí?
30: Com el temps.
1: Com el temps, inestable.
30: Estem inestables, ja és normal, no? La societat està inestable, preocupada. I, per tant, jo crec que les persones que estan aquí avui amb tu pues, connecten molt en aquesta realitat. No?
1: Avui els hem convidat, entre altres coses, perquè parlem molt de municipis, no? d'habitatge, per exemple, i al final vostès viuen de primera mà les demandes que els fan els ciutadans. L'alcalde sempre és la primera línia de front en molts aspectes i en l'àmbit social, sobretot, no? que els hi traslladen doncs, les seves preocupacions i, per tant, també poden fer-nos una fotografia de com els seus habitants, en tres poblacions molt diferents, com és Cornellà de Llobregat, Manresa i Vic, doncs, quins són els principals problemes que tenen i que tenen de la seva ciutadania. Marc, així, grans trets, quines són les preocupacions que diria que té Manresa?
28: Home, ara mateix jo crec que unes preocupacions que hi ha arreu del país. L'habitatge és una preocupació importantíssima, la seguretat és una altra preocupació molt important i, en general, els serveis públics. I jo crec que hi ha molta feina per fer. És a dir, el país ha crescut en 2 milions d'habitants en els darrers 20 anys i els serveis públics no han augmentat en la mateixa proporció. I en aquests moments les costures estan trencant totes en educació, estan trencant en serveis socials. Els nostres avis, quan demanen ajuda a domicili, estem 2 anys a donar-los la dependència i no s'han fet polítiques d'habitatge valentes. Llavors, tenim un problema, els alcaldes i alcaldesses som la cara visible de l'administració, estem als nostres municipis, coneixem els nostres veïns i qualsevol problema acaba a la porta de l'Ajuntament, quan moltes vegades no en tenim les competències ni els recursos econòmics per dur a terme tot allò, no? Un exemple, en polítiques d'habitatge, la Generalitat de Catalunya, que és qui té les competències en habitatge, en els últims 20 anys no ha fet cap habitatge públic a la ciutat. I hem incrementat la població en 12.000 persones.
1: 12.000 persones més en 20 anys.
28: 12.000 persones més en 20 anys. Els únics que han fet habitatge de protecció oficial som l'Ajuntament. I en els últims 4 anys, concretament, 120 habitatges de protecció oficial. Jo crec que això és una anomalia que no pot continuar així.
1: En el cas de Vic, l'alcalde ens havia dit que crec que havien augmentat unes 3.000 persones en 20 anys.
29: No, Vic ha passat de 30.000 a 52.000 persones ja gairebé, per tant estem creixent 1.200 habitants cada any.
1: Aquest any, 20 anys, 20.000 persones més.
29: Aquest any 26, si res no canvia, que no canviarà d'aquí a desembre, tornarem a guanyar 1.500, de l'ordre de 1.500 habitants, i aquest no és el problema, no és només el número. El problema és que gairebé la meitat, o de l'ordre de la meitat, no tindran papers per treballar ni habitatge per viure.
1: I en el cas de Cornellà, per exemple, que és una ciutat també molt propera a Barcelona, tot això també té un efecte multiplicador?
30: A veure, jo suposo que tenen una memòria, no? Més, no selectiva, però sí el que ha anat passant les últimes dècades. I si aquesta entrevista la fessin al 90, no, al principi del 90, parlaríem de crisi econòmica, quan hi ha una ciutat que tenia 25.000 persones a l'atur, que no tenia cap futur, no? I per tant estaríem parlant del que era en aquell moment. És a dir, cada època té unes circumstàncies, fruit de la nostra transformació, fruit de noves demandes i noves oportunitats i elements que apareixen i desapareixen, no? I ara ens interpel·la una nova realitat, no? I la nostra responsabilitat és intentar afrontar-la. I és evident que la calma que es va fer en aquella època ara no existeix. Existeix com una pressió immediata, però que no té resposta pel que avui podem parlar, no? Jo reclamo això fa temps, no? Jo recordo quan fa un any i mig vaig participar en la jornada sobre habitatge, m'han preguntat la meva opinió i la primera declaració que vaig fer és: espero que aquesta vegada això no vagi en broma. Perquè la política d'habitatge és multi. Multi vol dir atacar moltes coses. No és una només. I els que estem aquí són conscients del que ha anat passant, no? És a dir, una persona perquè sigui, tingui una vida digna ha de tindre un habitatge digne, no demanem més. Però aquesta persona després reclamarà el servei públic, reclamarà les condicions de l'espai públic, tindrà la conducta, de, sobretot de deures, no? Però també d'obligacions. I això ha passat, clar que ha passat. I estem davant d'aquesta situació que afecta el primer món, no afecta només a les nostres ciutats, afecta el primer món. I, per tant, de pensar que estem en una època de ruptura i reclamar que un ajuntament digui resposta a tot això no és viable.
29: Hem d'anar a l'arrel del problema. Insisteixo, ho he insistit com a alcalde des del primer any d'aquest mandat i he interpel·lat el president Illa. De fet, tinc hora, per fi, aquest 7 d'octubre, presidència amb el secretari de governs local, Xavier Amor, perquè si no ataquem el problema d'arrel, que és l'arribada massiva de ciutadans d'arreu del món a la ciutat de Vic i al país, però en el cas de Vic...
1: El creixement demogràfic, sí.
29: El creixement demogràfic, tenim gairebé 4.000 persones empadronades només amb passaport. Per tant, això
1: però,
29: és,
1: Vic, per
29: és
1: exemple,
29: inaguantable.
1: Del pla de barris ha rebut 15 milions, crec, que rep.
29: Un pla de barris de 25 milions, però torno a l'origen del problema. No solucionarem el problema d'habitatge, el problema de l'ascensor social, tots els problemes que tenim no els solucionarem si no parem l'arribada massiva de ciutadans sense cap possibilitat de prosperar. Aquesta és una qüestió cabdal i urgent, que el govern de la Generalitat hauria d'haver demanat ja les competències d'immigració
1: i gestionar aquesta arribada.
29: Sí, però igualment
1: no pots frenar l'arribada de persones. No tens eina. Vull dir, per molt que vulguis frenar-ho, això no ho pots fer.
29: En tot cas, el que segur que pots fer és coses. No fer res segur que no soluciona el problema.
0: Mm. En tot cas, tampoc crec que sigui l'únic factor, eh? És a dir, ara la crisi de l'habitatge està impactant de forma molt important a persones que tenen finalització de contracte, que tenen recursos econòmics, però que resulta que amb aquesta especulació que parlava el Pablo Feu, no? fa una estona amb l'habitatge, doncs no poden llogar un altre habitatge. I aquest és un problema gravíssim, perquè se'ns està quedant gent al carrer, que a més hi ha una altre problema, que és que quan la Generalitat, no, la mesa d'emergència els autoritza, els otorga un habitatge amb aquestes persones, resulta que passen 8 mesos fins que aquell habitatge no es pot ocupar realment. Qui paga la factura durant tot aquest temps, que hauria de ser competència, torno, de la Generalitat? Els ajuntaments. Nosaltres no podem estar assumint tots els recursos de competències que no són nostres, de decisions que no hem pres nosaltres. Jo crec que el Parlament, el Congrés, haurien de legislar tenint molt més en compte els municipis. Jo crec que aquest és un dèficit històric, que els municipis se'ns donen moltíssimes responsabilitats i no se'ns fa gairebé mai partíceps de les decisions, i menys encara de la transferència econòmica per desenvolupar aquestes responsabilitats.
1: Clar, les competències municipals en habitatges són limitades. No sé si en aquest sentit creu que hauríeu de tenir-ne més i tenir més eines, com ara reclama també l'alcalde de Manresa, Toni.
30: A veure, aquí estem en diferents realitats, no? Nosaltres fa anys que estem fent habitatge. Abans explicàvem més que Cornellà va ser la primera ciutat de Catalunya, no sé si a Espanya, però a Catalunya sí, que era una empresa municipal, van començar a fer promocions d'habitatges socials, no? en aquell moment. I en continuem fent. Nosaltres ens han dat fer uns 400, més o menys, d'habitatges. A l'àrea metropolitana ha estat l'única administració a tota Catalunya que continua fent habitatge. Jo sóc responsable també d'aquesta política que he fet d'habitatge a l'àrea metropolitana, tant en lloguer com en venda, com altres actuacions. No? Fins i tot en l'època de la crisi, l'àrea metropolitana va destinar diners a defensar les empreses municipals per continuar mantenint aquest patrimoni públic. No? La política d'habitatge té, com explicava abans, moltes realitats. Abans a Cornellà havia les persones que volien accedir a l'habitatge de protecció oficial eren economies molt modestes. I a Cornellà hi havia altres economies que podien accedir al mercat lliure. El problema que tu tens ara és que volen accedir els que tenien i continuen tenint l'economia modesta i els que abans podien accedir al mercat lliure ja no poden. Per tant, només en aquest àmbit ja s'ha incrementat. En lloguer social, nosaltres tenim 300. Nosaltres tenim una actuació municipal que paguem nosaltres, que lloga l'Ajuntament, és el que té el contracte al seu nom, i després posen pues, famílies que paguen una quantitat econòmica en torn a uns 185 euros al mes. Ho anaran fent, perquè considerem que aquesta pressió, no? Tota aquesta pressió, pues, li tenen que buscar una solució. I, per últim, la infrahabitatge, no? Quan parlem de sensellarisme, vol dir que l'infrahabitatge ja està ocupat. Ningú vol viure en una gent de campanya al costat de l'àrea metropolitana, que jo veig cada dia que vaig allà, no? Això vol dir un fracàs, però no de Barcelona, això passa...
1: El sistema, sí, ja.
30: A moltes ciutats. Per tant, donar resposta immediata a totes aquestes realitats no és viable. I després, rehabilitació. Tornar a recuperar, que és el que estem fent des de l'àrea metropolitana, i a Cornellà en concret, en un barri, és rehabilitar allò que es va fer a l'any 60. No? Jo convido que es vagi a veure a la Cornellà una actuació de 1.500 habitatges on aquesta gent recuperarà, dirien, per 30 anys o 40 anys més, la dignitat d'aquest habitatge. Tot això, ho comparteixo, són molts diners, són molts recursos econòmics. I això no ho pot entomar l'administració local, és impossible. No. Ara, nosaltres ho detectem. Fins i tot cooperarem. Vull dir, la llei de barris, i el govern et dona diners, però tu has d'aportar també. No tenim cap problema. Però el que volem és que tot això també s'entengui, que no és immediat.
1: Aquest és el principal repte que tenen. A més, si tenen eleccions al mes de maig municipals, no? La ciutadania entengui que hi ha una urgència, sí, però que les eines doncs, tenen el tempo que tenen, no? I que, per tant, fa difícil, i vostès aquí tenen una responsabilitat, que és com mantenen aquesta confiança en l'administració de que el sistema no els fallarà, que els seguirà acompanyant, quan hi ha aquesta crisi habitacional, com ara explicava l'alcalde de Cornellà.
29: Però precisament, com que és urgent, hem apostat per la rehabilitació des de Vic, amb 1 milió d'euros des del govern municipal per la rehabilitació. Tenim més de 2.000 habitatges buits a la ciutat, per tant, el camí més curt per aconseguir aflorar habitatges és ajudar a tot aquest habitatge i rehabilitar-lo. Gestionem també un dels parcs de lloguer assequible més grans del país, més de 400 pisos de protecció oficial des de l'empresa pública municipal d'habitatge, més de 300 pisos de lloguer assequible, i jo demanaria, faig una petició també, la Sareb té a la ciutat 167 pisos. Estem lluitant perquè se'ns transfereixi això. Ara ha aparegut un projecte gestat a Madrid amb una invasió clara de competències de la Generalitat, que és Casa 47, amb una empresa pública que administra 167 pisos a la ciutat. Per tant, si parlem de polítiques concretes, que se'ns traspassi la gestió al municipi d'aquests 167 habitatges, que els destinarem a les llistes d'espera que tenim de joves i famílies a la ciutat de Vic.
28: Vull recordar que l'Estat es va gastar 30.000 milions d'euros rescatant aquests habitatges, i aquests habitatges n'estan fent negoci ara un privat, que amb la Sareb a nosaltres també ens ha incomplert un contracte per cedir-nos 60 habitatges i fa 4 anys que l'està incomplint, no? Que ha estat impossible arribar a acords amb la Sareb i que ens hem de trobar fórmules imaginatives, i aquestes fórmules passen doncs, per fundacions, promotores socials, que és amb qui estem fent feina, cedint sols
0: l'Ajuntament, participant en aquestes promocions amb la Associació de Sòl, i és l'única manera que estem generant habitatge públic en aquests moments, o habitatge de protecció, habitatge cooperatiu. Evidentment, el Pla de Barris ajudarà, Manresa també, la meitat del Pla de Barris el destinem a ajudes a la rehabilitació. Tenim dones grans de més de 80 anys amb dificultats de mobilitat vivint en edificis al centre històric que no tenen ascensor, que tenen moltes dificultats per accedir a casa seva, i esperem que aquesta mobilització de gairebé 10 milions d'euros ens permeti, doncs, fer molt més habitables aquests habitatges.
1: Aquest és un dels principals problemes de la gent, segons el CEO. Un 31% de la ciutadania situa l'habitatge com el problema més important del país. N'hi ha d'altres que tenen menys percentatges d'interès per a la ciutadania, però també és important la percepció, per exemple, d'inseguretat. Dic percepció perquè, com hem explicat també àmpliament en aquest programa, una cosa són les dades de seguretat, que algunes són bones, d'altres la percepció que pot tenir la gent, degut segurament, doncs, als discursos interessats que les xarxes promouen i aquestes desinformacions que alimenten també una percepció de que a vegades estem més insegurs que no. Ara ho debatrem. En tot cas, fent referència directa a l'alcalde de Manresa, ahir Silvia Orriols va parlar del cas de l'assassinat de Carles Vilajoan a Manresa de fa unes setmanes. Deia això al Parlament.
2: Ningú va preparar-lo ni protegir-lo per afrontar les conseqüències del volem acollir. Va pagar amb la vida el preu del relat multicultural que vostès prediquen i imposen a la societat. Avui la seva família el plora i enyora desconsoladament, mentre els corresponsables seuen en aquestes cadires envellotades, distesos i despreocupats.
1: Què li respon, alcalde?
0: Que és vergonyós. Que és vergonyós que una representant de la ciutadania, una representant del Parlament de Catalunya, faci un discurs com aquest, quan sap perfectament que aquestes dues persones no eren migrants, que una d'elles, totes dues eren nascudes a Manresa, que una era amb noms i cognoms catalans, i que més enllà del seu origen, l'important és que hi ha hagut uns fets i que aquests fets s'han de condemnar i han de tenir unes conseqüències immediates. I estan jugant amb aquest tema des del primer dia. Em sembla que és lamentable. I en tot cas, nosaltres hem de demanar explicacions a qui correspon. És a dir, estem parlant d'uns joves que tenien uns casos, delictes gravíssims ja, i que estaven al carrer, i que hi ha un jutge que ha pres unes decisions que ningú entén, però que són joves que estan exclosos al sistema, sense referents familiars, menors, que estan desemparats. Què falla del sistema? Estem parlant d'errors, jo crec, greus, no? De falles molt importants al sistema. Hem de treballar l'absentisme escolar, hem de treballar que els joves no vagin amb armes blanques pel carrer. Cada vegada tenim joves més agressius i que van amb armes blanques. I a Manresa, malauradament, va acabar amb un fet tràgic, amb la mort del Carles Vilajosana. Torno a donar el condol a la família. La ciutat ha estat molt commoguda durant tots aquests dies, però demà pot passar a qualsevol altre lloc. De fet, la setmana passada va passar a Terrassa, a la mateixa setmana que Manresa va passar a Balaguer, un fet molt similar. I això, malauradament, passa de tant en tant alguns dels nostres municipis del camí, no? Del país. La setmana passada, 5 apunyalaments en un sol dia a Barcelona. Per tant, des de Manresa hem demanat un pacte contra l'arma blanca. No pot ser que hi hagi menors que vagin amb armes blanques, i si cal revisar elements de la llei del menor és important. Però el que és més important és que els delictes tinguin sempre conseqüències immediates, perquè si no genera una sensació d'impunitat que la gent no és capaç d'entendre.
1: Com ho diu en aquest cas a Cornellà de Llobregat, alcalde?
30: Bueno, jo crec que és inacceptable generar por, no? A gent indefensa. Jo crec que els que estan aquí contenen perfectament i no poden compartir el que va passar a Manresa. El que no podem fer és generar, si no, vull dir, ja sabem que la multinacional de la por no cotitza borsa, però domina la vida de les persones. I és un gran negoci. Econòmic, primer, i després polític. Perquè tot això pot passar en qualsevol lloc. El que seria inacceptable és que un deixi créixer marginació, deixi créixer inseguretat, deixi créixer gent que pot fer el que vulgui i ningú actua. Això sí que seria inacceptable, però nosaltres actuem, i de forma dura. Jo he defensat sempre l'autoritat. Fa anys que tenien unitats especials a Cornellà. He sigut criticat per força, sobretot d'esquerres. Crec que s'equivocaven, i tant que s'equivocaven. Perquè un ciutadà s'ha de sentir segur. Ara, hi ha alguna cosa que nosaltres no podem fer, que és tot allò que es manipula, no? És un punt de vista comunicatiu, no? Hi ha una imatge, no?, que mai ha passat a Cornellà, doncs, com a mínim fa 20 anys, d'una persona gran que pugui ser agredida o robada en un vestíbul. La gent de Cornellà, fa poc, en una reunió que vaig tindre 150 vins, pensava que això havia passat al costat i algú li va dir deixa de veure alguns programes pel matí, no? Aquesta por és la que domina. I tens raó, perquè les dades... Mira, nosaltres hem avaluat les dades, no d'un any, de dos, per comparar, no l'estadística, per comparar, per actuar. Nosaltres a Cornellà tenim una proposta que ja fa anys que treballem, que és tecnològica, no? És a dir, la tecnologia ha vingut ajudar-nos en aquest cas. Com altres coses alteren la nostra vida, nosaltres tenim en aquests moments un sistema de seguretat en el qual hi ha més de 46.000 persones de la ciutat que participen, que estan ahí present, que t'ajuden. I la Guàrdia Urbana, i els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, que és la que estan a Cornellà, actuen. Ara, pots jugar la por, sí, clar. I la por, el problema que fa és que la persona la fa més feble. I t'interpel·la que ha passat alguna cosa en una ciutat. Sí, clar, que és dur, molt dur. Però cuidado. Cuidado. Cuidado en ubicació contra una gent, contra un sistema, contra una forma de fer. El corresponsable de tot això té noms i cognoms. Té noms i cognoms. I es diu pobresa.
29: En tot cas, la ciutadania percep un problema real que tenim en aquest país, que és amb la delinqüència. El món de la droga, jo crec que és evident que tenim un problema també, i aquí cal un enduriment de penes. Jo, permeteu-me, faci una crítica també als governs d'esquerres, a l'excés de bonisme dels darrers anys, perquè vaig desplaçar personalment a Madrid a l'inici d'aquest mandat municipal, conjuntament amb altres alcaldes, per demanar la llei de multireincidència. Va costar 2 anys. Al final ens n'hem sortit i ara comencem a veure els efectes. Per tant, jo crec que aquí cal fer autocrítica, prendre consciència i fer aquest enduriment de penes de tot el que té a veure amb la col·laboració també amb la delinqüència. I poso un altre cop exemples molt simples, amb el control de la ciutadania que ja tenim en aquest país, amb la renovació dels permisos de residència, per exemple. Hi ha tràfic de números de llistes d'espera per entrar a renovar un NIE. Per tant, aquí hi ha comerços a la ciutat de Vic que trafiquen amb un número per anar a renovar un permís. Això són màfies associades a tot aquest submón, que estic d'acord que la pobresa al final és la base de tots els problemes. Doncs ataquem amb solucions concretes. Anem a combatre la màfia que trafica amb números per anar a renovar un permís de residència.
0: Per al·lusions només, ho dic perquè comparteixo que l'Esquerra a vegades no ha tingut un discurs prou ferm, però tots aquells que som alcaldes fem el mateix discurs. És a dir, tenim un problema amb la multireincidència. Jo no sé si ha de ser endurint les penes, però tenim un problema a la justícia. No pot ser que tinguem els jutjats col·lapsats. No pot ser que detinguem 5, 6, 10 vegades una persona que ens crema contenidors i que no tingui una conseqüència immediata. No pot ser que els jutjats de menors estiguin col·lapsats. I en aquest sentit, Manresa necessita un jutjat de menors, perquè tenim problemes amb menors. Per tant, és imprescindible que donem eines als municipis, que donem eines al territori, que no tot ho centralitzem a Barcelona i que la justícia si l'enfortim.
29: Però precisament, quan hi ha un cultiu doncs, de marihuana, de droga, al final allà hi ha algú que ha llogat uns terrenys, unes naus, hi ha algú que ha fet algunes instal·lacions elèctriques, de climatització. Aquí ens cal un enduriment de penes per tothom qui col·labora amb el narcotràfic i amb la delinqüència en general. No es pot permetre que un comerç a Vic vengui números d'una llista d'espera de la Policia Nacional per renovar un permís. Això és inadmissible, i això és una feina administrativa i policial que es pot anar a fer avui mateix. Per tant, jo crec que la població que percep un fet real, que és un problema que tenim, doncs se li han de donar solucions concretes i reals des d'avui mateix.
1: Justament avui, la fiscal especial antidroga, Rosa Ana Morán, ha dit a la SER que Espanya no és un narcoestat, però que hi ha el risc d'acabar-ho sent si no s'intervé en aquest sentit. Són molts els reptes que tenen com a alcaldes. Eleccions al mes de maig. Molta sort pel temps que els ve i encerts, sobretot encerts. Antoni Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat, Marc Eloi, alcalde de Manresa, i Albert Castells, alcalde de Vic. Gràcies per acompanyar-nos.
29: Gràcies a vosaltres.
1: Una pausa i ara tornem.
3: Arriba la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga, web i app.
4: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
5: Esto promete, Manu.
4: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
5: Huele a compra, Manu.
4: Huele. Va. ¡Y pal! ¡24 horas!
5: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
4: Venga.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
7: 18a temporada.
10: Benet XVI, per mi, un gran papa, però, evidentment, mai un home forçat a ser papa.
7: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
11: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
12: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
11: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
13: Ara sense els pares vius, però sempre molt presents. Us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
7: La nit dels ignorants, de diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
3: Arriba la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga, web i app.
14: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
24: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
14: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
31: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
3: Només fins diumenge, al Cort Inglés, estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
32: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Cort Inglés.
3: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
32: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
3: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés és objecte a la seva aprovació.
33: Consulten les condicions i exclusions al cortinglés.es.
34: El matí de Catalunya Ràdio.
35: Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
1: Atenció, perquè tenim avís del Meteocat ja, avís vermell. Per tant, precaució per les pluges que puguin caure aquestes properes hores. Pau Aranós, Marques de Navas, Maria Nicolau. Hola!
36: Molt bon dia!
1: Hola. Obrim la taverna.
37: Taverneta.
1: Taverneta express. A veure, Maria, el proper dia vindràs o no? Perquè vam fer una excursió, eh?
38: Ja, bueno, perquè quan aneu, sí, quan aneu a menjar si porall, em canvieu l'hora i jo no tinc combinació després.
1: Vale, ja mirarem de fer-ho fer
38: fàcil. Però m'heu portat un tàper, no m'heu agafat res.
1: No, però van dir que et convidéssim. Em van traslladar que et digués que et convidaven.
37: És la segona vegada que ens diu rates, ho va dir també un dia.
1: Espera't, ja espera't.
38: Perquè deu de portar una mica de carmanyola o alguna
37: cosa. Ho farem. Perquè som els teus cambrers o alguna
1: cosa. Ja ho farem.
38: Companys de secció.
1: Ara.
38: Companys
1: de taverna.
38: Ara.
1: Vinga, Pau, per on comencem avui?
37: Mira, anem a l'Ordal, a l'Alt Penedès, a Sant Pau d'Ordal, fins a Cal Pere del Maset, obert el juny del 1969. Fa 57 anys, i un any de gos equival a 7 d'humans, un any de restaurant equival, per la duresa i desgast, a 10 d'humans. Pere Massana, net de Pere Massana de l'Ordal, el fundador i nebot del Pere Massana de Girona, és al davant de l'establiment, que va començar amb carns a la brasa i ara és un lloc de referència al Penedès amb una carta de vins per caure de cul. Vaig veure 2 vins de llagrimeta dels projectes del Roc Ramona, el Montombra del Massís del Garraf i la Sort del Ponent del Priorat. Carta amb un bon nombre de plats arrelats, com uns canelons de gall del Penedès i crema de fetge gras i la imprescindible aneguetta amb peres. Animals criats pel Carles Nadal a Cal Nadal. Carles era un ciclista professional i una caiguda el va retirar de les dues rodes i el va fer volar com a criador d'aus.
38: Vaya chiste més bo, eh?
37: Sí. Sense ales, les rodanxes de calamar de potera saltejades amb tomàquet i ceba. Carta molt llarga, conté una 60ena d'enunciats amb marís, peixos, pastes, arrossos, guisats, carns a la brasa... La visita... M'he negat ja, de tan llarg que era l'enunciat.
1: No, però boníssim.
37: La visita va ser al juliol, així que els reis eren els préssecs de l'Ordal, que vaig menjar en versió gazpacho amb tartar de llagostins, a daus, amb un carpaccio de gamba vermella i fora l'alvocat, i com a postres, amb gelat vainilla. Sense vi, uns 50 euros. Ah. Però com no has de beure vi... al Penedès. El Penedès té la desgràcia de trobar-se massa prop de Barcelona. El que hauria de ser un avantatge és una desgràcia, perquè preferim els estins llunyans. Se'n va de lits amb vinyes d'altres llocs quan tenim una vinya de primera a tocar.
1: I pels que tinguin ganes de mar, una altra recomanació, Marc, en aquest cas del Delta de l'Ebre.
0: Sí, a veure, d'aquests que em costa recomanar perquè no vull quedar-me sense taula. A veure, l'Agustí, el fill i la Rosa, la mare. Es diu els amics del mar a l'ampolla. Ah. L'Agustí s'encarrega dels entrants, la Rosa dels arrossos. L'Agustí i la Rosa fan dinars de cuina marinera d'altaica. Què vol dir això? Doncs cuina marinera especialitzada en plats clàssics del Delta de l'Ebre, en un menjador sempre ple de gom a gom, només obre per dinar. L'Agustí destaca, a més, per una picada finíssima amb d'uns músculs de la marinera per llepar-se els dits. Allà tothom s'ho capa, sempre, amb aquest pla. Imprescindible també tastar les gambetes de vidre i els popets. Encara que rondina tothom, perquè la gent rondina, perquè molta gent no sap d'arrossos, la Rosa mai farà paelles valencianes.
1: Ole!
0: I bé que fa.
1: Això l'honora.
38: Rosa!
0: Ell elabora cuina situada per encàrrec.
1: Que el Pau ha dit això l'honora, què vols dir?
37: Que no cal que posar-se en embolics, paella valenciana, que la faci la gent que vol seguir o no, bueno, o d'on sigui, però que vol seguir un codi. Si no vol seguir-lo, fes arrossos.
1: No cal.
37: Fes arrossos, arrossos secs amb paella, el que vulguis.
0: Us poso els exemples que jo vaig tastar. Un arròs a banda, amb un allioli suau, del tot adient, també un arròs d'algues i ortigues de mar, de ràpid agustins, d'ànec o de cranc blau, del Delta, que ja se sap que el cranc blau s'ha de menjar.
37: Ja hi ha d'arribar-hi més i ha de ser més fàcil de trobar.
0: Dic que és el restaurant ara mateix més antic que queda a l'Ampolla, perquè ho hem de dir, a l'Ampolla costa menjar bé, és sorollós, però confortable, per tant, molt recomanable al Delta de l'Ebre, als amics del mar.
1: Doncs queda recomanat. No ens movem de la costa perquè una mica més amunt anem fins a Blanes. Maria?
38: Bueno, jo us pregunto quina és la millor manera d'acabar tornant a casa amb el maquillatge fet un cromo, cantant per la vorera, amb els pantalons descordats i farta de cigala...
1: A un after.
0: De cigala?
38: No, tornant de fer l'esmorzar de forquilla de pescadors al Cala Bona. Ah. A la Cala Sant Francesc de Blanes. Has estat molt fi aquí, Pau Arenós. M'agrades molt. Ara, en aquest restaurant de temporada que només obre de març a octubre, per tant, correu-hi. Al migdia s'hi menja molt bé a base de morralleta fregida, musclos, escamarlanets, mariscades, grellades de peix i tota aquesta història. Tot ben executat i un preu raonable. Ara bé... Aquí fan una cosa que s'escapa de les gràfiques de la disfrutamenta, esmorzar de forquilla de peix. Sempre em sembla com molt obvi que l'esmorzar de forquilla sigui amb els guisats típics dels treballadors, la capipot,
0: tota la raó,
38: salada, la botifarra... Però els treballadors del mar, què? Que no tenen drets? Que no són persones?
0: Ara. No esmorzen?
38: Doncs aquí, l'esmorzar de forquilla moderno dels que treballen amb gènere d'aigua. Tres fórmules, una per 17,50 que inclou amanida de ceba, tomàquet, pebrots confitats i olives, pa de pagès amb tomàquet i pebrots del Padrón i després segon plat a triar d'una llista de 12 on hi ha coses com morralla de peix, sardines a la brasa, sapionets, bacallà fregit o vedella amb bolets. Amb postres, cafè i vi. O sigui, postres per l'esmorzar. Sensacional. Després n'hi ha un altre més especial de fórmula que puja gairebé 20 euros i hi ha tota la resta de les amanides d'aquesta història i aquí trobes la morralla d'escamarlans.
1: Bé,
38: la llista de coses com el llenguado a la planxa, calamars farcits, copets amb ceba, gamba blanca de Blanes i ous ferrats amb sonsos.
1: Ens quedem amb la fórmula especial.
38: Espereu!
1: Encara n'hi ha una altra?
38: Espereu! Menú estrella! Per dues persones hi ha tots els entrants d'abans, incloses unes cigaletes al vi blanc i de segon...
0: El pescador en sashimi.
38: Fregit de llagosta amb ous ferrats i patates.
1: Bueno, doncs
38: i
1: potser
38: postres.
1: Farem el menú estrella, va.
38: I xampany.
0: No.
38: No em vull morir perquè així podré anar a tope vegades.
1: Quant val això, aquest últim?
38: Això val 40 per cap. Ah. O sigui, són 80 euros. Si te'l cardes tu sol, el llamàntol, a caragós, saps?
1: Pau, reserves.
37: Ui, aquest és un tema...
1: Vols parlar de reserves?
0: Tens una hora? Tens una hora?
1: No, tenim 4 minuts.
37: Tenim 4 minuts. Mira, jo entré a la web d'un restaurant de Palamós per fer una reserva. Som 3 persones, trie dia i hora, i diu que no hi ha disponibilitat.
1: Un clàssic. Quedeu-vos
37: amb això. En curiositat, faig el mateix i canvia la quantitat de comensals. 4! I em dóna taula. Faig el mateix amb una persona. No hi ha disponibilitat. Provem dues. I em dóna taula. Els imparells no són benvinguts. Un comensal ocupa el lloc de 2. A la taula de 3 podem menjar 4.
1: Ara ho entenc tot.
37: Sí. Tinc ganes de conèixer la casa i truca al restaurant.
38: Especulació.
37: Truca al restaurant. Diuen que haig de fer la reserva per la web. Hombre... Una altra persona ja s'hauria engegat a rodar. Explica el cas. Assegura que ara desbloquegen una taula perfectament conscients de que no volen. Tresos ni uns. torna a la reserva, em demanen la targeta i publiciten un advertiment en castellà.
0: Sempre en castellà, sí. L'advertiment.
37: Si no vas a poder acudir o necesitas modificar tu reserva, recuerda hacerlo con al menos 24 horas de antelación. De no hacerlo, se cargará a tu tarjeta 35 euros por persona. El importe total de la cancelación por el incumplimiento de política es de 105 euros.
38: Ports feixistes!
37: Molt bé, molt bé.
1: Truca'm a mi i vinc, Pau, a dinar.
37: Compromís a la taula. El mateix dia de la reserva m'arriba un correu i una frase entre admiracions. Queremos confirmar tu reserva! I una sentència de mort. Reconfirma o cancela. És com el Che Guevara de les reserves. Què vol dir que reconfirmi o canceli? Si cancele, hauré perdut 105 euros, perquè ja han passat les 24 hores. Però encara no ha quedat clar, que ja aniré. Reservar és morir una mica i carregar-se de paciència i d'estrat.
0: Molt bé, molt bé, estic d'acord.
1: No, això de les webs no funciona.
38: D'aquí 4 altres... dies dirà allò de salvem l'hostaleria, dirà, però aneu-t'ho pel sí. cul, saps?
1: M'ha passat de mirar que no hi ha reserva a la web, trucar i sí que t'ho sí sí. donen taules.
0: A mi aquest estiu també m'ha passat una cosa, que és reservar en un restaurant d'hotel, i a l'hotel, a última hora, enviar-me un missatge dient no pots utilitzar el pàrquing perquè és per clients de l'hotel. I llavors t'estan dient, t'estan convidant a no anar-hi perquè t'estan dient que aquell restaurant només és pels clients de l'hotel que paguen molts més diners que el tiquet mig del que ve de fora. Seria el resum. Està passant de tot a les reserves.
1: Però és veritat que això de les pàgines web...
37: Clar, però és un esforç perquè posen les pàgines web perquè sigui més còmode, però per la plana web resulta que no pots reservar realment les places que hi són disponibles.
38: I saps què més passa? Que tenen vas a la fitxa del restaurant a Google Maps i dius, va, vinga, i vas en aquell cercle que posa pàgina web del restaurant i és directament la web de la central de reserves. I no hi ha lloc on consultar la carta, els preus...
37: Això mai.
38: Clar, això és increïble, perquè no saps si vas a gastar-te en 20 o 200. Potser vols gastar-te en 200, però potser vols gastar-te en 20. Has de saber què et costarà.
0: Clar, doncs, sí.
38: Digue'm, una pàgina web normal, per favor.
37: Que els imparells no siguin benvinguts i que un sol comensal sigui expulsat...
0: Penalitzat, totalment, sí.
37: Molt lleig,
0: jo entenc que els hi fa por el no-show, però entre el no-show i que directament et facin fer una gincana...
37: I després la quantitat de vegades que tu fas una reserva i diuen confirmi la reserva i al cap d'uns dies te tornen a demanar que confirmi la reserva. Quan ja has pagat, ja t'hi ha un dipòsit, però si ja aniré, si no perdre els calés.
38: Visca el sector serveis.
1: Pau Aranós, Marc Casanovas, Maria Nicolau, gràcies per la taverna. Adéu-siau.
37: Adéu.
2: Tenim carn.
6: I també peix.
2: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
2: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
2: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
2: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
15: Som 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El sindicat de llogateres ha aturat el primer desnonament després de l'entrada en vigor del primer dels decrets d'habitatge del govern espanyol. La justícia ha suspès l'expulsió d'una veïna de Sant Andreu arran d'aquest decret. El sindicat de llogateres s'hi ha agafat aquest nou marc jurídic aprovat dimarts al Consell de Ministres per impedir el desnonament d'una veïna que viu al seu pis des del 2017 i que ja havia viscut un primer intent de desnonament. I a tot això podem votar a favor dels dos decrets d'habitatge demà al Congrés, uns vots que són aire fresc pel govern espanyol, que no té però encara els suports necessaris i mira a Junts. Els de Puigdemont no els satisfan totes les mesures, però encara no han confirmat què votaran. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
17: Bon dia, podem seguir el mandat del sindicat de llogateres que ha demanat als partits donar-hi suport. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
18: Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
17: Són quatre vots importantíssims per la Moncloa, que ara mira cap a PNB Junts i els nacionalistes bascos voten a favor. Amb una abstenció de Junts seria suficient per aprovar el primer paquet amb el gruix de les mesures. Isabel Rodríguez, ministra, lloa les aportacions dels de Puigdemont.
19: Y no tengo más que buenas palabras para todo el trabajo que hemos desarrollado. Han estado trabajando también hasta altas horas mandándonos textos.
17: Ho ha dit a la SER. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que avui mateix demanarà a la justícia desallotjar d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
4: El judici pel cas de Roger Español ha quedat avui suspès. Recordem que en el dia d'avui, 1 d'octubre, de fa 9 anys, Roger Español va rebre un impacte de bala de goma que el va deixar sense un ull. L'última hora de l'Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
5: Bon dia, sí, és un gir de guió que s'ha produït fa pocs minuts. Es queda aplaçat fins a la una a l'espera que l'acusació pugui aportar documentació. El cas és que un dels acusats, un dels inspectors, no ha pogut venir al judici per un problema de salut sobrevingut. Ha anat a un centre mèdic on li fan proves. L'advocacia de l'Estat ha demanat suspendre el judici. De moment serà fins a la una. Pel que fa a les acusacions, han acusat a la part de la defensa que això es tracta d'una maniobra dilatòria d'aquest judici. Fins a la una no es reprendrà la sessió aquí a l'Audiència de Barcelona. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Palau de Justícia.
1: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, avisa al Suprem que no podran dilatar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers condemnats per malversació. En una conferència a Madrid, Conde Pumpido insisteix que la sentència no deixarà dubtes als jutges del Suprem.
7: El propio Tribunal Supremo, pues en algunos momentos, ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional siempre que el Tribunal Constitucional hubiese establecido una doctrina clara y precisa. Por lo tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
4: I el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial en una declaració institucional coincidint avui amb el 9è aniversari del referèndum. Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
8: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
1: L'alarma és alerta, ha tornat a sonar aquest matí als telèfons mòbils del País Valencià després d'una revisió a l'alça del risc de fortes pluges, especialment a les comarques de València i Castelló. Ara l'EMET ha pujat l'alerta de taronja a vermella amb previsió d'aiguats molt intensos i de vent. El risc en principi es concentrarà especialment aquesta tarda, vespre i nit. També el Meteocat ha pujat l'alarma a 5 sobre 6 a tot el litoral i prelitoral de la meitat sud de Catalunya ja a partir del migdia i amb l'atenció molt posada especialment a la situació a les Terres de l'Ebre també aquesta nit i matinada. Marcos García.
10: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions. Ahir golejada 0-6 al camp de la Roma. També ahir en aquesta Champions femenina, Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Rafinha torna a Barcelona aquesta tarda. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties, però tot apunta que no està lesionat. Avui a la Nations League destaca el Dinamarca-Portugal a 9:15. Cristiano Ronaldo ha deixat la concentració de la selecció portuguesa, empipat per no haver jugat ni un sol minut contra Noruega diumenge passat. En bàsquet, el Kitzanes Manresa s'estrena a l'Eurocup amb derrota a la pista del Pau Salònica, 93-78. A més, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina per perdre davant l'Elmac Konut Turk per 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo. Derrota del Marsella contra l'equip català per 10-8.
11: Fins aquí les notícies.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Passen 6 minuts de les 11, ens deia l'Eloi Cordomí que estàvem pendents del que digués el Meteocat. Doncs bé, ha pujat l'alarma de 5 a 6 a la meitat sud de Catalunya a partir del migdia. Eloi Cordomí, bon dia.
13: Sí, ja tenim tots aquests avisos, ja pujats de nivell, avisos de nivell vermell, de nivell màxim, per precipitacions que poden arribar i sobrepassar els 40 litres en 30 minuts. En tot el que seria Camp de Tarragona, sud de les comarques de Barcelona també, Garrafa i Penedès, aquí la probabilitat potser és un palet més baixa, però vaja, es contempla igualment, i totes les Terres de l'Ebre. Llavors, s'activa un avís també per pluges de 90 litres en 3 hores i pluges que a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià, podria arribar en 24 hores a superar els 200 litres per metre quadrat. I després també, a tota la zona de Castelló, hi ha l'avís activat de l'Agència Estatal de Meteorologia per a precipitacions de 250 litres en 12 hores i 90 litres en 1 hora. Per tant, ventall d'avisos d'intensitat de pluja i d'acumulació per avorrir, vaja.
1: Precaució aquesta tarda, com dèiem, aquest vespre i aquesta nit, i també, sobretot, estarem atents al que passi al País Valencià, amb aquestes pluges a València i Castelló. Ara l'AEMET també ha pujat l'alerta de taronja vermella en previsió d'aiguats molt intensos i de vent, també, Eloi.
13: Sí, és a dir, tenim un episodi que es podia partir en dues parts. La primera seria el que tindrem aquesta tarda, que entren les pluges pel Camp de Tarragona, sud de comarques de Barcelona. Després, fa molt sol també moltes comarques de l'interior, i això és energia que farà créixer tempestes, per exemple, a Catalunya Central, al Pirineu i al Prepirineu. Aquí també podem tenir pluges torrencials, bastant localitzades, però poden ser torrencials. Per tant, molta precaució en aquestes precipitacions. I entrat ja el vespre, nit, matinada i demà al matí, la pluja queda estancada en aquest sector entre Terres de l'Ebre, Castelló i nord de València. Seria aquest sector, la zona 0, on els models ens estan marcant acumulacions de 200-300 litres per metre quadrat i fins i tot alguns una miqueta més.
1: Doncs precaució, Eloi, gràcies.
13: Fins ara, adéu-siau.
3: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
1: 11 i 8, de seguida amb nosaltres. Atenció, perquè avui ens acompanyaran dues donasses, Pilarín Vallès i Roser Capdevila, al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, Juli, què tal? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
14: Bé.
1: Bueno.
20: Bé.
1: A punt per guanyar 150 euros?
14: Ui, tant.
1: Has d'encertar aquesta pregunta.
21: Una pregunta de la categoria el Bernat Pescaire. Bernat Pescaire. Hi ha cançons sobre qualsevol temàtica.
1: Sí, i tant.
21: Avui he llegit una cosa...
1: Manel, totes.
21: Avui he llegit una cosa al periòdico, abans conegut com el periòdico de Catalunya. Es veu que acaben de néixer dues cries de Bernat Pescaire al Parc del Besòs per primer cop. Evidentment, no deu ser el primer cop que allà hi neixen dos Bernats Pescaires, perquè no ho sé, fa 400 anys segurament ja n'hi devien néixer, el que passa que el periòdico no existia. Però des que això es diu Parc del Besòs, sí que deu ser el primer cop que hi neixen dos Bernats Pescaires. I té mèrit que una parella de Bernats Pescaires hagi volgut tenir els seus Bernats petits allà al mig, envoltats de ciutats no precisament supermaques, polígons industrials i autopistes. Els petits...
1: Bernat Pescaire.
21: Sí. Ah, sí. Hòstia.
1: Un menys.
21: N'hi havia dos, per sort. Els petits Bernats Pescaires creixeran en un entorn plenament urbà i potser acabaran adoptant trets urbanites, com per exemple menjar la primera merda que es trobin, i això farà que deixin de pescar, i els Bernats Pescaires deixaran de dir-se pescaires i només ho diran Bernat.
1: Van caient, eh?
21: I després, quan siguin famosos i tinguin les seves pròpies xarxes socials, es faran d'Iverni o Bernardo per arribar més gent. I aniran a tot arreu, amb els iPods posats, sabran l'hora que tanca el metro i un cop a l'any aniran a la Fira Medieval de Vic, com fa tota la gent d'entorns urbans. Atenció a la pregunta ara, Juli. Quina part del cos del Bernat Pescaire canvia de color quan es troba en època de zel?
1: Quatre opcions.
21: Opció A, els ulls. Opció B, la cresta. Opció C, el bec. Opció D, un penis petit que té.
1: 10 segons, temps. Diu Pescaire, eh? S'acaba el temps, ràpid.
14: Jo diria...
1: S'ha acabat el temps, ràpid.
14: El bec.
1: El bec estava fora de temps.
14: Sí?
1: Sí, és que has de respondre durant 10 segons. Ho donarem per bo. Resposta correcta. A partir d'ara ja no, eh? Vull dir que si quedes fora de temps quedaràs eliminat. Tens 150 euros, vols seguir jugant o no?
14: Pues mira, volia un piset, però em quedaré amb un sopar.
1: Segur?
14: Home,
1: vaja. Sí. I l'ampolla de cava, 50 euros més demà, no vols jugar?
14: No.
1: Demà no és especialment difícil, eh?
21: No, és divendres.
1: És divendres.
21: És nivell fàcil, com diria l'Enic Marios.
14: No, em planto,
1: millor. Bueno, pues res.
14: que aniré amb cotxe.
1: Doncs 150 euros pel Juli.
14: Ah, mira, vaig a Badalona, precisament.
1: Gràcies, Juli, per concursar. Que vagi bé.
14: Adéu-siau,
1: que vagi bé. Doncs, si algú vol concursar demà, línies obertes. El 9-3-2-0-1-7-4-7-4.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
22: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
20: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
22: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
20: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
22: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
23: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret, hi ha cacau.
24: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pol, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos, tan sols fins al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
27: Què és això?
26: Pizza i ketchup. T'ho has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desaparegant.

0: Ja és tradició al matí de Catalunya Ràdio i ens agrada fer-ho perquè vol dir que celebrem la vida i l'entusiasme. Pilarín Vallès, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I Roser Capdevila, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com esteu?
2: Bé. Encantades d'estar aquí.
0: Home, ens agrada molt que ens visiteu de tant en tant. De fet,
2: sí. Teniu
0: paraula, perquè veu dir que ho faríeu i ho feu.
2: Sí, ho feia. Sempre que vulguis.
1: Així ens convides.
0: Clar, jo us convidaré de tant en tant.
1: A vosaltres ens convides.
0: Clar, avui, de fet, avui us hem convidat perquè és el Dia Internacional de les Persones Grans.
2: Ah, i ens veus com un...
1: Oh, és el que som, Roser.
2: Sí, és el que som.
1: Joves,
0: no t'agrada, Roser,
1: som.
0: No t'agrada. No t'agrada que et diguin persona gran.
2: No, sí. Sí, m'és igual. Jo tinc 87 anys i no sóc una nena, eh? Jo sóc una persona gran. O saps què? M'agrada més una altra cosa.
0: Què?
2: Una gran persona. Més que una persona
1: també,
2: gran.
1: També.
0: Clar, però es pot ser persona gran i ser gran persona, no?
2: Sí. És canviar-ho, no? Canviar el sentit de les paraules.
0: Però hi ha hagut algun moment a la vostra vida que això de fer-se gran us ha molestat, Pilarín?
1: A mi no.
0: No.
1: Perquè, escolta'm, si no et mors et fas gran, no té volta de full.
2: Esclar.
1: I, bueno, fins ara vaig una mica més amb bastó, però fins ara feia el mateix que feia quan era jove, quasi.
0: Però si t'he vist aquest estiu banyar-te a la piscina, em sembla que a la platja també, no?
1: És que l'aigua ets lleuger, eh?
2: Sí, l'aigua.
1: A l'aigua, això ho deia l'Aurora Díaz Plaja,
2: sí,
1: que pesava 120 quilos, i deia, a l'aigua sóc lleugera.
2: Sí. Una boia.
1: Sí,
0: sí, clar, l'aigua tot flota més, no? Diguéssim, sí. Tot és més lleuger.
2: Sí.
0: Avui celebrem aquest Dia Internacional de les Persones Grans, des de l'any 90, de fet, per iniciativa de l'Assemblea General de les Nacions Unides, i explicaven llavors que l'objectiu era garantir el benestar de les persones grans i promoure una societat que es pugui beneficiar dels seus coneixements i experiències. Vosaltres creieu que la vida s'us escolta prou?
2: A veure... Nosaltres, a veure, jo parlo per mi, però em sembla que també per la Pilarín, que parlem, som persones grans, però hem tingut molta sort, molta, perquè hi ha moltes persones grans que estan soles, que no tenen casa ni per viure, que els treuen de les cases on viuen 70 anys, i aquesta faceta de la gent gran, que n'hi ha molts, és molt trista.
1: Això és veritat, eh? Nosaltres hem tingut una sort molt gran,
2: sí,
1: que els dibuixants joves ens han tractat tan bé, ens han tractat com unes àvies.
0: Amb respecte.
1: Sí, i no ens han apretat perquè marxem. Que no?
2: No.
1: Però, en canvi, és veritat, que hi ha molta gent que tenen la família lluny o que estan tan enfeinats que no els hi fan gaire cas i tenen solitud. Jo penso que la solitud és de les coses més tristes que hi ha, eh? I ho hem d'evitar-ho respecte als amics que tenim en aquestes circumstàncies.
2: Sí. No, nosaltres això no ho patim.
1: No,
2: que no?
1: No.
0: Aquests dies hem parlat molt de la Mari Carmen, no? Que és aquesta dona de 87 anys desnonada pel seu pis de lloguer a Madrid.
2: Sí.
0: Què en penseu d'un cas com aquest?
2: És que és una vergonya. És una vergonya tan gran. Bueno, em sembla que avui al Congrés parlaven del tema, no?
0: Demà votaran.
2: Demà.
0: Els dos d'aquells que presenten.
2: A veure si...
1: Vull tornar-lo a casa. Però aquesta senyora ha estat tan visible, perquè, esclar, estava amb la cadira de rodes i tot. Però una mica més, no tant cridaner, n'hi ha quantitat. Esclar, ella ho va dir, si serveix perquè això faci que mirin a tots els grans que tenen aquest problema, estarà bé, perquè no s'arregla. En aquesta senyora li ha tocat la rifa, li tornen al pis, no passa res.
0: Això no arregla el problema de fons, no?
1: Això no arregla el problema.
2: Sí.
0: Cap, imagina't arribar... Clar, aquesta senyora té 87 anys, és a dir, l'edat de la Roser i 2 anys menys que tu, no, Pilarín?
1: Sí, pràcticament... Jo li faig la broma que sóc més jove, però ja veus...
0: Sí, home, però ets més jove, objectivament ets més jove.
2: Sí.
0: Clar,
2: 2 anys d'aquesta edat són molt importants.
0: Per vosaltres, com d'important és casa vostra? És una casa que segurament fa molts anys que

0: viu, també, no? Que, sí. Que heu fet vostra, no?
1: Sí. No, jo, mira, des de que em vaig casar, visc al mateix
0: lloc,
1: sí. Però és nostre. Per sort no és de lloguer, perquè això ho pateixen els de lloguer. Mm. I per sort, mira, nosaltres fa quasi 60 anys que vivim.
2: Jo més de 60 anys. I vaig sense llums, perquè sé tant els topaus i ja no hi quedo, perquè tot ha anat entrant. La gent que canvia de casa fa endreça i llença coses, però no en sap res des de fa 60 anys. Però no has
0: llençat i deu haver anat fent dibuixos i coses, no?
1: Sí.
0: I tot això hi cap a casa? Sí, tu també,
1: no,
0: Roser.
1: Justet.
0: Però no llença res, tampoc, no?
1: Bueno, jo sóc de llençar.
2: I
1: el
2: jo no.
1: El Joan no. S'enfada molt, perquè diu, no llencis. Mira la paperera. Hi ha coses que les rescata. Re, dibuixets de re. Però bueno. La veritat és que...
2: Té més seny que tu.
0: Sí, clar, s'ha de guardar això.
1: Mira,
0: sí.
1: Jo ara estic molt malament de la vista i veig molt malament i dibuixo cada dia el meu diari. El que m'ha passat ho dibuixo. I jo penso que dibuixo d'inèrcia. No perquè hi vegi, sinó perquè ho tinc aquí i la mà ja ho veieix. Tuc, tuc, tuc, tuc. Perquè, home, no faig els dibuixos que feia.
2: És espectacular, per això, Roser.
1: No, ara...
2: Aquest diari és una meravella.
1: Bueno, aquest diari està bé perquè almenys cada dia dibuixo una mica. El cap em fa dibuixar.
0: Clar, però és un diatari que escrius cada dia alguna cosa que
1: cada
0: et passa.
1: Cada dia, sí.
0: I des de fa molts anys, a més a més.
1: Sí. Ara estic en el diari 79, que l'estic acabant, i començaré el 80. Ja el tinc preparat. I tota la prestatgeria tiqui-tiqui-tiqui-tiqui dels diaris, els diaris.
0: Clar, això té un doble llegat. Una és per la teva família, perquè tinc allà també hi poses coses íntimes que et passen, no?
1: Sí.
0: Però una altra també per Catalunya, perquè al final la vostra vida,
1: sí.
0: I a més en dibuix, serà patrimoni, i és patrimoni de tots,
1: bueno,
0: no?
2: I tant.
1: Ara hi ha a TV3, els divendres, a la tarda, el programa del Graset,
0: sí.
1: Fan a la selva, hi ha un moment que diuen a veure quin dibuix ens ha enviat la Roser. I jo els he enviat un dibuix, o una historieta, o... Bueno, vaig començar aquest mes. Però el primer, per exemple, era un dibuix de l'eclipsi. Que el sol estira la lluna, de la mà, l'estira. Mm. Vine cap aquí, lluneta meva. I la lluna li diu, no et toquis, que estàs calent, que ets un calent, i amb cremes. O sigui, i llavors el sol, ai, mira, la fent la coqueta tants anys, i ara fas l'estreta. I llavors la lluna li diu, et clavaré mossegades fins que sigui tan gran com tu. I llavors comença a mossegar. I queda la lluna tan gran com el sol.
0: Quina fantasia.
1: Sí. I això va ser la primera que vam passar. La segona era del tram.
0: Sí, a veure, l'última vegada que vau venir ja vau dir unes quantes del tram, que va quedar...
2: Oh, és que...
0: Però segueix allà, eh? Veig que no heu complert amb el vostre propòsit, d'acabar amb la seva presència.
1: No es pot. I vaig fent cada divendres i demà hi vaig. Perquè jo no hi vaig, envio els dibuixos.
0: Clar. I així també queda constància del que vas dibuixant.
1: Hi ha un noi que es diu Nil,
0: sí?
1: És periodista, i els comenta. I, bueno, fantàstic, estic molt contenta amb el Nil. Però he fet el del tram i després he fet el de la intel·ligència artificial, de la manera que jo ho veig. I ara, demà serà molt divertit.
0: Ja, això veig que això és una cosa que t'ocupa el cap, no?
1: Sí.
0: Que també t'obliga...
2: Sí, és un gènere periodístic nou.
0: Absolutament.
2: Això és un gènere periodístic
1: no, però...
2: que heu inventat.
1: És que jo tinc un rotllo de 6 metres explicant els segrets del meu rebesavi. I llavors jo dic, aquest segrets que va tenir molta ressonància en aquell moment, després la gent se n'oblida. Jo vull...
0: Que quedi dibuixat.
1: Que quedi, perquè, a més, el meu rebesavi era un home molt curiós. Bernat Capdevila. Tenia 23 fills. Jo descendeixo d'un d'aquests 23. Vés a saber de quin. N'hi ha un que jo l'he dibuixat guenyo. I potser, com que jo he quedat ara guenya, penso que m'ha tocat aquest.
0: Que vosaltres heu dibuixat també per entretenir, simplement, però també per deixar constància del món que esteu, no, Pilarín?
2: Sí, i tant. Això
0: tens present? Sí.
2: Sí, d'alguna manera, un llibre és una cosa que es conserva. Un cuiner és molt bon cuiner, però al cap d'una estona ja tens gana altra vegada.
1: Sí.
2: En canvi, un llibre sempre es conserva.
0: Fa l'última vegada que veu venir aquí en aquest programa, veu explicar que feia una exposició a Vic sobre els inicis de les vostres carreres. I sembla que serà aviat, això, no?
2: Ara hem trobat a l'alcalde. El 24, el 23...
0: Del 23 al 25 d'octubre.
2: I el 25 d'octubre. I vol ser obert a tots els il·lustradors de Catalunya, principalment els que comencen.
0: A les noves generacions, directament.
2: Sí, directament.
1: Hi ha 80 que es posen, no?
2: Sí, 80 hi haurà 80 que es posen. La Roser i jo som padrines,
1: sí,
2: perquè som padrines,
1: sí,
2: però va molt dirigit a la gent que comença, a les seves possibilitats d'exposar, de connectar amb editors, tot el que convingui.
1: Sí.
0: També hi haurà en Cesc, el notaire, no? També, que
2: bueno, això
0: exposarà.
2: Seran dues exposicions, a més, eh? És la gran trobada de la literatura infantil i juvenil. Però, a més, per l'any 27 preparem una gran exposició Roser, Cesc, Pilarín. I hi haurà un petit tastet d'això. Però hi haurà una exposició de 80 expositors
0: joves. Que és on voleu posar
2: joves.
0: L'accent, diguéssim, les noves generacions.
2: A Vic en saben molt de fer fires, eh? Des de que fem el Mercat del Ram, fem la Fira de la Música, la Mitjaval, doncs ara també volen iniciar aquesta fira dedicada a la literatura infantil i juvenil.
0: I dic ara, com deies, el 27, la tardor del 27, de fet, hi haurà aquesta gran exposició sobre les vostres trajectòries.
2: Sí, amb el fill d'en Cesc, en Cesc per mala sort, però la Roser havia col·laborat molt amb ell, i ell era amic meu, també. Ens fa molta il·lusió ser tots tres.
1: Sí.
2: Això que deies, eh? Testimonis d'un moment.
1: Sí.
0: Perquè ara teniu la sensació d'estar jubilades? Perquè no pareu.
1: No, perquè...
0: Tu tampoc pares, Pilarín, tu vas fent.
2: Paraula...
0: Tu vas fent.
2: Jo no m'he jubilat del tot.
1: No, la Pilarín treballa molt, eh? Jo pel problema de la vista, però la Pilarín treballa, però és que és increïble. Va fer pels xinos uns dibuixos que feien dos i mig per dos i mig.
2: Sí.
1: I ella ajaguda damunt, perquè no s'hi arriba.
2: És gust. Treballar grans superfícies, és molt bonic.
0: I fins quan? És a dir, hi ha un moment que creieu que no podreu seguir treballant? La Roser parla de la vista, per exemple, no? Clar, és un element molt, molt clar.
1: No, jo ja està.
0: Però sempre segueixes dibuixant, tu,
1: sí,
0: Roser.
1: Sí, però no, jo ja no m'hi guanyo la vida, per dir-ho d'alguna manera.
0: Però el dibuixant...
2: És perquè ja és milionària.
1: Sí, no. Què més voldria?
0: Però el dibuixant... Fins l'últim moment deu dibuixar. És la vostra expressió, al final,
2: sí,
0: no?
2: Mentre es pots. Jo voldria... M'agradaria que algú m'avisés quan ja no et surt bé de fer això que ha fet la Roser, que està molt bé. Dibuixar per tu, llavors. Això és molt intel·ligent. Però...
0: No ho has fet mai, tu, Pilarín? No ho has fet mai?
2: De
0: dibuixar per tu, només?
2: No ho he fet mai.
0: Sempre pels altres.
2: No ho he fet mai. L'Albert Gené diu que som intel·lectuals de fer feines, nosaltres. Perquè ara ens van fer un llibre, ara ens van fer la portada d'un fulletó, ara ens van fer un mural, i som de fer feines. I sempre he anat fent feina, i ho he anat fent. Que, Roser, deu haver passat. Per el gust de fer-ho, tu ara t'ho permets.
1: Sí.
2: T'ho permets.
1: Jo
2: ara... Però jo encara no m'ho puc permetre. D'aquí un any o dos... Quan sigui com a Roser, ho faré.
0: Quan veieu els vostres nets o amics dels nets, no? que ara tenen la joventut en general, diuen que no s'implica tant amb la feina, no? Que el valor de la feina l'han sabut posar una mica més equilibrat a la seva vida i que donen prioritat a altres coses. No? Sí. Vosaltres això com ho veieu? Perquè vosaltres la feina, el treball, us ha estructurat tota la vida.
1: Sí, ha sigut com respirar. Jo sempre dic, per mi dibuixar és respirar. Perquè he disfrutat. No, no, no és una feina. Oh, ara he de treballar. No.
0: Ha sigut la vostra vida.
1: Ha sigut la nostra vida. I ara
0: i passió,
1: vaig a dibuixar. I és com respirar. Oi que sí?
2: Jo, per mi, és el més divertit que hi ha. Em vaig trencar el braç i no podia dibuixar i semblava un gat engabiat. Però fan bé, la gent, de buscar un temps per si mateixos, no? Per ells mateixos. Per fer el que de veritat els hi agrada. Han fet bé. Nosaltres ho sé perquè em sento una mica obsessives. Que això ja passa quan tens una afició o una dedicació tan marcada. Però jo no ho aconsellaria al general de la gent.
0: Perquè us heu perdut moltes coses, vols dir?
2: Bueno, sí, en realitat sí, perquè, esclar, hi ha tantes coses, eh? Anar d'excursió, anar al teatre, anar a molts llocs. També està bé, ja hi anem a vegades, però la majoria de les hores allà enganxats.
1: És que jo no he dibuixat tant com ella, eh? Ha sigut diferent. Jo he treballat molt, però sobretot quan estava a Cromosoma, que feia els dibuixos animats de les tres bessones i després a casa feia els contes que em demanaven de França, del Japó, i hi havia dies que a la nit... Però això va ser una època. Però jo no he treballat tant com tu.
2: Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No.
0: Jo crec que sí, Roser, però...
2: Ben pencaire.
0: Treballar o treballat?
1: Sí, però sí. Saps què? Hem disfrutat.
2: Sí, i... oi? Jo, per mi, això que et dic, quan no podia dibuixar, patia. Perquè
1: sí?
2: M'ho passo bé.
1: És que sí?
2: Sí.
0: I quan mireu aquesta nova generació, la veieu amb optimisme? El futur que li espera?
1: Que parles dels il·lustradors? De
0: no, parlo de la gent jove, dels vostres nets.
1: Jo pateixo molt perquè ho veig molt malament, eh? Perquè jo tinc 7 nets que tots són nois i estan en edat de... Un ja s'ha casat, l'altre ha sigut pare, per això sóc besàvia, i hi ha el tema dels pisos i de la vivenda, el mateix, de la vivenda. Ara el més gran està pendent de que li diguin d'un piset que ha trobat i no sap, saps? I està patint molt. I perquè és el gran que no té fills i necessiten un pis per poder tenir fills, perquè viuen en un pis tan petit que no.
0: No hi ha espai.
2: No hi cap. I què, pigat?
1: No hi cap un altre. No, no hi cap tot el que requereix un nen, el cotxet, el llitet, tot, la banyera, tot allò.
0: Però sempre hi ha hagut dificultats, no? Per què dius que en aquesta generació d'ara el futur el tenen més fosc? Què hi veus?
1: Sí. Jo veig això.
0: Més dificultats.
1: Home, veig això, el de la vivenda, per mi és el més important. Sense vivenda no hi ha felicitat. Si no tens el lloc on anar a viure i que t'hi sentis bé i que et sentis bé amb la parella o que sigui, anar sol, encara que sigui, ja la trobaràs, la parella.
2: Això que diuen que aquesta generació viurà pitjor que els seus pares i els seus avis, és clar, fa pena, sí. Fa pena. Ara, dificultats hi han hagut de cada generació. I, per sort, ja es genera una capacitat de lluitar-hi. Ja sabran lluitar, Roser.
1: Sí, bueno,
2: ho sabran fer, segur.
0: Tens fe en la generació actual.
2: Sí, perquè... Jo els veig macos, eh? I dels il·lustradors puja una generació...
1: Sí.
2: Són boníssims.
1: Sí, boníssims.
2: Boníssims com a professionals i boníssims com a persones.
1: Sí.
2: Eh?
1: Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, tenim il·lustradors que són més bons que jo, segur.
2: Bueno, això és difícil de comparar, perquè aquí es pot comparar amb tu. No,
1: no, no, no,
2: però sí. Són boníssims.
0: Que estan això més ben preparats, vols dir, que tenen més eines, més coneixements.
1: Sí, no ho sé, és que tenen... És que,
0: a veure, de quan tu eres jove, diguéssim.
1: El dibuix el tenim aquí dintre, no? I cadascú té el seu cap. I a dintre el cap, xup, xup, xup, xup, xup, xup, es va... Es va fabricant el dibuix. El dibuix es fabrica al cap, no es fabrica la mà i el llapis. El fas baixar, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu, i plam, el deixes anar, però l'has de tenir al cap. Allò que et diuen, fes-me un dibuix, jo, ah, sí, què t'he de fer? Qualsevol cosa. Ah, no. Això, que no pot
2: sí,
1: ser?
2: Sí, no.
1: Que no pot ser
2: quan
1: això.
2: Diuen qualsevol cosa ja vas malament.
1: Sí, sí.
2: Quan et diuen fes un dinosaure, vas bé.
0: Clar, has de...
2: Però quan diuen...
0: Has de concretar, si no malament.
1: No, qualsevol cosa, dic no, qualsevol cosa no. S'ha de... Sí,
0: s'ha de buscar una idea.
1: Sí.
0: Pilarín, Roser, fins molt aviat. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Sí, ens tornaràs a convidar.
0: Home, jo aniré trucant.
1: Sí.
2: Il·lustradors que tingueu, comenceu les vostres carreres, que ja estigueu consagrats, veniu a Vic i estarem tots junts.
1: Ah, sí. Això és vital.
0: Això és important. Com dèiem, del 23 al 25 d'octubre.
2: Sí, senyor.
0: Pilarín Vallès, Roser Capdevila, gràcies. I Pilarín, gràcies també perquè m'has portat... què és això, fuet o llangonissa?
2: No, és una cosa que en diuen una sacallona.
0: Sacallona, home, sí.
2: És perquè tens més... nens, sí. Els nens els agrada.
0: I és tendre, que ens agrada encara més.
2: Vale.
0: Moltíssimes gràcies per venir. Que vagi bé.
1: Gràcies a tu.
3: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
5: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
7: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
8: Júlia Pasqual i enfonsar les expectatives.
9: Calleu.
10: Is it unfair? Isn't it scary?
8: Avui ens retrobem amb Júlia Pasqual, una de les veus emergents que cal tenir al radar. Aquest Glass Bodies us transportarà sonorament sota l'aigua mentre Júlia Pasqual se sincera sobre com desgotador és viure en un món d'expectatives pròpies i alienes que freguen la perfecció.
7: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
9: Quina cara tens?
11: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
12: Bon dia.
11: Molt bon dia a tothom i a tots els treballadors.
12: Molt bé, ara ja estic anant a treballar.
11: Pues sí, em toca treballar tots aquests cap de setmana.
12: Soc de Llinars, però treballo a Mataró.
11: Allà a Cerdanyola, al poble?
12: Sí, sobre a les 4.
11: Però què dius?
12: Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies, no esperava menys de tu.
0: És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Carles Roig, Xavi Espinosa i Ona Villamata. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Quins temes tenim pendents avui, Jubany?
14: Doncs avui hem de
2: escolta,
14: començar parlant...
2: Escolta, que maques que no. Són la Pilarín i la Roser. Oh,
14: sí.
2: Les he pogut saludar aquí fora.
14: Sí. Molt amables són.
2: Sí,
14: han vingut totes dues juntes amb una furgoneta, em sembla.
2: Sí, que posava Pilarín en la furgoneta, ho he vist. Sí, posa... Tenen una furgoneta personalitzada.
14: Sí,
2: escolta,
14: sí.
2: Aquí espavilades.
14: Dues grans dones són.
2: Tan molt espavilades.
14: Sí, aquestes estan espavilades.
2: Ara hem quedat per anar a fer el vermut d'aquí un
14: molt
2: rato.
14: Molt bé.
2: Sí, m'he fet una foto amb elles. Mira, oita,
14: a veure, està borrosa, la foto. No?
15: Ja ha posat el dit a la mà,
14: Armini. Sí, està com...
2: Bueno, després me'n faré una altra. Bé. Són simpatiquíssimes, la Pilarín...
0: Que sí, ja ho ha dit tres
2: més,
0: cops. Es repeteix
2: que la
0: més
2: Roser.
0: Que...
2: La Pilarín més que la Roser, però bueno.
14: La Pilarín més que la Roser?
2: Jo dibuixava, també. Jo també dibuixava.
0: Bueno, hem d'avançar, Armini, sí. Perquè és molt pesada.
2: No t'heu de dir res?
14: No sé si li hem de dir res, perquè està parlant vostè tota l'estona, Armínia.
13: No veu de dir res? No?
14: No sé, què vol que li digui? Hola.
13: Quin dia és, avui?
14: És 1 d'octubre. Que vol parlar de l'aniversari del referèndum...
13: No, sisplau, cada vegada que hi penso que em poso de mala llet. Em vaig jugar la vida guardant una urna a casa, ja es pot dir, no?
14: Sí, ja es pot dir, no pateixi, que no vindrà la Guàrdia Civil.
13: Per res. Tot plegat per res.
14: Bueno, doncs, què ens està volent dir? Perquè no l'entenc, Armínia. O sigui,
13: que
14: no ho allà, què li hem de dir? Avui
13: és el Dia Internacional de les Persones Grans.
14: Bueno, sí, que és aquest... Ah, que l'hem de felicitar.
9: Felicitats, iaia!
14: Sergi, no és la teva iaia, eh?
13: No.
9: S'assembla molt. Totes les senyores grans s'assemblen. Totes porten el mateix pentinat.
13: No és veritat,
14: no,
13: això.
14: No és així.
9: Home, bueno. Totes amb cabell curt. Bueno. Totes. Sí.
0: Doncs felicitats, Armínia, pel seu dia.
13: Sí, ahir em vaig fer 77.
0: Ahir també va fer 77?
13: Sí, 77. Sí,
14: molt
13: sí.
14: Bé, molt bé, 77 anys. I per què no ens va dir que era el...
0: Si ahir va estar aquí... No, jo sí que ho sabia, i per això, Armínia, li hem posat una sorpresa avui.
14: Què dius ara?
0: No giri.
13: Ai.
0: Però està entrant un senyor també a l'estudi.
13: Ai.
0: Està posant el piano.
13: Sí.
0: Perquè li vol dedicar una cançó.
13: Oh.
14: A veure.
13: És el Manu?
16: Sí. Armínia.
13: Ai.
14: Ja saps qui és, Armínia?
13: Sí.
14: No et giris.
13: Sí. No.
16: Per molts anys, Armínia.
14: Hòstia, que maco.
16: 77.
14: S'està emocionant l'Armínia.
16: Sí.
14: Aquesta quina cançó d'aniversari és? Perquè no la tinc present.
16: Voteu a consciència.
13: Ai.
16: Armínia.
13: Sí, sóc jo.
14: Lluís, t'estàs passant d'una cançó a una altra.
16: Armínia, ets una vella xeruca.
13: Escolta.
16: Però tens el cap i el seny.
14: Lluís.
16: Per sentir l'esporra viva d'un poble sec.
13: Sí.
14: Com tu. És l'aniversari de l'Armínia.
16: I coix. Com tu.
13: Sí, com jo.
16: Però viu.
13: Però jo no tinc coixera.
16: Com Catalunya.
14: A veure, de què està parlant ara?
13: Catalunya, sí. Molt bé!
17: La gallineta.
13: Puc girar, ja?
14: Sí, però... Gràcies. Mira'l.
0: Qui el té?
13: Ai, Lluís, per favor. No. Dóna'm una abraçada.
9: Esteu tocant. Però si ha tocat fatal.
14: Seu, Armínia, si no després el saludes.
0: No, ha sigut molt maco, un moment molt emotiu. La veritat és que va ser bona idea. Lluís, gràcies per acompanyar-nos. Lluís Llach.
13: Ai, gràcies,
17: la gallineta.
13: Gràcies.
0: Doncs, Armínia, ja has d'anar per satisfeta i ja pot morir. Després d'això ja se'n pot anar directe a la urna.
13: Sí.
0: En aquest cas,
14: a l'urna.
0: Sí, a l'urna.
13: L'urna
14: de l'1 d'octubre que té a casa.
13: Oh, sí, no és mala idea.
14: I no va fer res per celebrar l'aniversari.
13: No. Jo a la tarda vaig passar pel forn de sota casa.
14: Sí.
13: Vaig comprar un tros de coca.
14: Sí.
13: Una espelma, i després del sopar doncs el vaig bufar i, bueno, a dormir, no?
9: Yeah. Joder, sí. Quina pena, iaia, tio.
14: Que no és la teva iaia, Sergi.
13: No tinc res a veure amb tu.
14: I l'Antonio no li va fer res?
13: L'Antonio, si l'Antonio no sap ni on té la dreta ni on té l'esquerra.
14: Yeah.
13: Si pensa que quan surto de casa per venir cap aquí, doncs poso una escombra dreta a la cuina i així, bueno, es pensa que estic allà.
0: Armínia, doncs gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
13: Gràcies a vosaltres.
0: I ja es pot retirar del tot. Jubilis, que és el que li toca, eh?
13: Sí. Bueno,
14: el Dia Internacional de la Gent Gran fa alguna cosa, vostè
13: no
14: el commemora?
13: No, tampoc. Pensava que faríeu alguna cosa.
0: No, li he fet una cosa per l'aniversari, però... Sí. La gent gran, ja ha vingut la Roser i la Pilarín.
13: Sí.
0: I... Però, bueno, vol presentar el programa, per exemple?
13: Jo? Aquest programa?
0: Si vol, si s'asseu aquí.
14: Ah, no, per un dia...
0: Si vol,
9: per un dia...
14: Un homenatge a la gent gran, Armínia.
9: S'estan canviant el lloc!
0: Pots ser aquí, de veritat?
13: Sí.
0: Hi ha segut gent més vella que vostè aquí, vull dir que no passa res.
13: Cesc, tira la música, Cesc.
14: A veure, no, una cosa. Primer de tot, acostis el micròfon, Armínia, si ha de dir alguna cosa, en el tècnic. Mira, pitja aquest botó d'aquí i li diu el que li hagi de dir al tècnic i no se sentirà en antena.
13: Molt bé.
14: Això serà un desastre, Ricard.
13: Sí, molt bé, Cesc, pues tira la música.
0: No, seu, Armínia.
13: D'aquesta puta merda.
14: S'està sentint tot. Armínia, ha d'apretar el botó, perquè no se la senti, ha d'apretar el botó, aquest taronja que tenim aquí.
9: Sí.
13: Sí.
14: Ara. No,
9: però clar, si
14: quan parli pel micròfon, no.
13: Cesc, em sent... No, Cesc.
14: Bueno, Armínia, vol començar el programa o...
13: Sí.
14: O...
0: Sintonia, Cesc.
13: Va. Oh, merda.
0: Va tard, ja, va tard.
13: Senyores, senyors i senyores, bon dia, són les 6.
9: Bueno, en Ricard diu senyores i senyores.
13: Ah, sí, bueno,
14: sí, no, senyors i senyores no, senyores
13: com
14: i senyores.
13: Com està? Avui és dijous i no plou a Barcelona, per tant, no plou. Oriol Colomí, quina temperatura fa?
0: Eloi, es diu Eloi.
14: Oriol Colomí.
13: I ara passem als titulars. Comencem per Ripoll, on no hi ha ningú acampant a la plaça del poble, perquè la Sílvia no permet que passin aquestes coses.
0: Molt bé, eh? No cal anar per aquí,
14: sempre van a parar...
13: I ara passem a les notícies pel satèl·lit. Comencem per Alemanya. Heis, meis, heis! Heis! Sí, no respon ningú.
14: No, no, no, clar. Què està fent?
13: Deixem aquí l'experiment,
0: Armínia, perquè no és bona idea.
13: Cada dia va més, aquest corresponsal.
0: Gràcies, Armínia, que vagi bé. Adéu-siau.
9: Bon dia, Armínia, què tal, com estàs?
0: Home, president de la Generalitat, Salvador Illa, bon dia.
9: Què tal, bon dia, bon dia.
0: Fèiem al Parlament.
9: Sí, ara tinc un rato, abans de votar les conclusions aquesta tarda, per tant, voldria aprofitar per felicitar-lo.
14: On va amb aquest ram de flors?
9: És per l'Armínia, que avui és el dia de les persones grans. Bon dia.
14: Va visitar totes les persones grans?
9: Totes les de Catalunya, no hi ha tantes.
13: Sí. Molt bé. Moltes gràcies, no penso votar.
9: No ho he demanat.
14: Calmi. No estigui tant a la defensiva.
9: No passa res, no passa res. Aprofito per recordar-li a l'Armínia, o a mesura que ho hem impulsat des de la Generalitat, per facilitar a la gent de certa edat que compri un pis.
14: Sí, sí, és una mesura molt curiosa i que ha cridat molt l'atenció, que consisteix que la Generalitat comprarà pisos a mitges... Exacte. Amb la gent de més de 40 anys que tinguin dificultats, correcte, doncs, per fer-ho.
9: Correcte, em sembla brillant.
13: La Generalitat pagarà la meitat del pes? Vaig a comprar-me d'on?
14: No, però, sí, escolti, president, com ha rebut
9: molt
14: la gent la proposta?
9: Bé.
14: Sí, li sembla que ho ha rebut bé?
9: Sí, quan a la gent li dius que avui pagues la meitat d'una cosa, obren uns ulls així.
14: Sí, però deu tenir... No, perdoni, la pregunta, però deu tenir alguna mena de truc, la mesura. No, ja no anirà allà a la Generalitat i de...
9: Bueno, a veure, si la Generalitat... és propietària de mig pis,
14: sí,
9: si un dia jo tinc un acte a Manresa, sí, per cas,
14: sí,
9: i m'he de quedar a dormir a la ciutat, doncs vindré a dormir al pis.
14: O sigui, vostè pot anar a dormir als pisos comprats a mitges.
9: Comprats a mitges.
14: Molt bé,
9: I a més, jo m'ho gasto poc. Pensa, Armínia, que menjo tot bullit, o a la planxa, com a mou, vull dir que tampoc.
13: Sí.
9: Tinc el lavabo net i endreçat,
14: sí,
9: deixo els pots de xampú sempre ben tancats i col·locats, el del suavitzant, el cabell i la mascarilla, que em fa aquest cabell tan llis i tan brillant que tinc.
13: Sí.
9: No molesto, no parlo gaire. Podríem sortir a córrer junts. Per exemple, no deixo peus al lavabo. Baixo la tapa del vàter sempre.
14: No, molt bé, sí, com a company de pis deu ser excel·lent perquè ni se'l deu notar.
9: No se'm nota, vull dir, ben bé. I, bueno, igual que jo... Podria venir un dia, no sé, o a Parlon, un altre dia o del Mau, qualsevol...
14: O sigui, tots els pisos comprats a mitges es poden fer servir.
9: Són de la Generalitat. Qualsevol membre del govern de la Generalitat.
14: Molt bé.
0: Doncs gràcies. Jovany, més temes.
14: Sí, un titular que ens ha cridat molt l'atenció. Carles Porta i els Javis...
9: Com?
14: Uniran... Sí, Carles Porta i els Javis uniran forces per fer una sèrie sobre Thor.
18: Bona nit.
9: És molt raro.
18: Bona nit.
0: Carles Porta, bon dia.
9: S'ha fet fosc.
14: On és?
18: Estic aquí al racó, a la foscor.
14: Ah, sí, sempre amb aquesta il·luminació, tu. Escolta'm, com estàs, Carles? Content per aquest nou projecte que s'ha anunciat?
18: Us pensàveu que ja no podria treure més pasta de la història de Thor?
14: La veritat és que no m'ho pensava. Em pensava que ja estava tot fet sobre
18: Thor. Doncs mira...
14: Però ara s'ha anunciat que HBO Max produirà una sèrie inspirada...
9: Què?
14: En la història de Thor.
18: Afirmatiu. Doncs després de 30 anys d'investigació a Thor, del podcast Crims de Thor, Thor, el podcast, el llibre Thor, 13 cases i 3 morts, Thor, la muntanya maleïda,
14: sí,
18: Thor, foc tot l'any,
14: sí,
18: i Thor, el foc que no apaga,
14: sí,
18: he venut els drets de Thor als Javis. I sabeu què? No sé diferenciar-los.
14: Bueno, segur que sí. No són ben bé igual. Sí que s'assemblen els dos Javis, però...
18: Tu els saps diferenciar, Jovany?
14: No, jo concretament no, però...
18: Doncs mira, jo, per ajudar-me, a un dels Javis l'anomeno el Fede, de física i química, i a l'altre l'anomeno l'altre nano.
14: Bueno, mira, si et va bé, és una manera de fer-ho.
18: Per cert, recordeu aquell noi que va fer un discurs al Gaudí abraçant el xarneguisme?
14: Sí.
0: Barcelona, sí, va venir aquest programa.
18: Recordeu-lo, perquè després serà important.
14: Estàs fent un capítol de crims o què?
0: Sí. El capítol sobre el capítol.
18: Perquè Eduard Sola, àlies El Charnego, serà el guionista de la sèrie.
14: Bueno, no cal que posis àlies als teus companys de feina, com si fos un capítol de crims.
18: Jovany, àlies El Negre de Cardedeu, es posa amb com faig la meva fenya.
9: Sí que ho és.
18: Hauré de trucar al Vito i el Picatoste a que t'ensenyin alguna cosa.
14: No tiris de contactes.
18: I l'any que ve estem parlant amb el Teatre Victòria per dur a terme Thor, el musical protagonitzat per Ivan Lavande.
14: Home.
18: I també estem parlant...
14: Segur que serà un èxit, Carles.
18: 100% assegurat. I també estem parlant amb Port Aventura per fer el Thorland, un nou parc temàtic, que tindrà atraccions com el Thor Torquí Splash, el Torracan Condor o el Torn de la Mine.
14: Molt bé, doncs
0: ho deixem aquí. Carles Porta, gràcies i enhorabona, felicitats.
18: Bona nit.
0: Que vagi molt bé.
19: El cos es trasllada a l'Institut de Medicina Legal.
0: Anem a un altre tema pendent.
20: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
21: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
20: Han canviat els governs, els partits polítics, i Catalunya s'ha fet més complexa.
21: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
22: Són les 6 del matí, bon dia. Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
21: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
22: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
23: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per demà.
20: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
24: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
20: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
24: Totes les preguntes.
20: Amb Ricard Ostrell.
24: Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
26: El Real Decreto Mari Carmen.
27: Mari Carmen, Mari Carmen.
0: Aquests dies hem estat pendents també del possible acord entre partits pel decret de l'habitatge, anomenat decret Mari Carmen, i fa poca estona hem explicat que PSOE i Sumar han arribat a una entesa.
28: Sí. Hola. No. Hola, buenos días. Sí, hola, soy Mari Trini.
14: Sí, no tenim una trucada al telèfon del directe, digui.
28: No quisiera interrumpir nada importante, pero soy Mari Trini. Bueno, es que me acaban de sacar de mi casa.
14: Ai, l'han desnonat,
28: Sí, estoy ahora aquí en la calle de Casado de la Lizal, entre un Vivari y un Tiger, y bueno, no hay nadie aquí,
14: Estás sola, ¿eh?
28: Sola, con mi perra en brazos.
14: Hostia, quina llàstima.
28: Claro, son todos con Mari Carmen. No, yo digo, bueno, no sé si yo llamaba por si sería posible que viniera alguien... Alguien de los de Mari Carmen hasta aquí. No sé la mitad ni que sea. No sé si eso
14: Clar. Està tothom amb la Mari Carmen i ja s'ha resolt aquell cas.
28: A mi que me
14: a veure si li fan un decret,
28: Si pudiera venir Bardem. No sé, Bardem o uno de estos. No, yo no se lo agradecería, porque...
14: Sí.
0: Això no...
14: Queda feta la crida, en tot cas, senyora Mari Trini. A veure qui ve.
28: Estoy aquí sola,
0: Gràcies.
28: Gràcies. Sí, bueno, gràcies.
0: Una pausa i acabem el programa amb en Manu Guix.
29: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
30: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per Catalunya Ràdio.
29: Linkat.
30: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
29: Linkat. A Catalunya Ràdio.
31: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
20: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
32: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
33: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
20: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Vinga, va, recta final. Anem a marcar el telèfon avui de la Lili. De part del Guille.
13: Quin nom és aquest?
2: Hombre, la Lili.
3: No,
0: de moment la Lili no hi és. Que...
2: aquesta hora la Lili no està treballant, no?
0: Bueno, si diu Xiri Pipi, s'emportarà una llengua i serrada minyó. Farem un segon intent.
14: La Lili.
2: Lili.
14: Quin nom és, Lili?
0: Lili com Lili Marlène, no? I la cançó, no sé.
3: Lilian. Grava tu mensaje después de la...
0: Gravaré un missatge, espera, ja veuràs. Espera. Calleu. Hola, Lili, què tal? Mira, et trucàvem de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio, per felicitar-te, de part del Guille, pels teus 40 anys, i et vol dir que ets la dona més important de la seva vida, que t'estima moltíssim. I per això, el Manu Guix et dedica aquesta cançó.

0: Doncs fins aquí la trucada de la Lili, que no s'hi ha posat. Peyu, hola, què tal? Com estàs?
1: Ei, què tal? Bé. Aquí, anar escoltant el Maravich.
2: Això està bé.
1: Aquí, aquesta cançó no sé pas ben bé d'aquí, no l'havia sentit mai.
3: No, està allà. No.
0: Jo tampoc ho sé, aquesta, però mira, escolta.
1: No sé.
0: Cadascú té els gustos que té, eh?
1: I tant.
0: És la gràcia d'una societat plural i diversa i, sí.
1: Ah,
0: i rica.
1: Sí. Ui, si en som de diversos i plurals. Molt.
0: I rics.
1: Escolta, rics, el que més. Avui a la Renaixença preguntaves per això, eh?
0: Sí, tant. I tant.
1: Entrevistem a la Roser Gol, que és llevadora. Parlarem de la gent quan neixen, que és una cosa ben curiosa. És la persona, bueno, la primera persona que veus, eh? Una senyora, un senyor allà, que vinga. T'han de treure d'allà dintre. I dedicarem el capítol a la corretja de gos.
3: Que estàs no sé si cansat, Peyu.
1: Cansat? Sí. Home, és que ja estem quasi bé a final de temporada. Ja se m'està fent llarg, ja.
3: Sí.
1: Una mica sí.
3: Bueno, continua.
1: Dic que dedicarem el capítol a la corretja de gos. No sé si teniu gos, si el traieu a passejar, si feu això tan estúpid de passejar.
0: No, tu tens corretja de gos? Vull dir, tu tens gossos.
1: Jo tinc 5 gossos i una corretja.
0: Una.
1: Sí. Sí, perquè no els, és que no els trec, jo no els trec.
0: Ells ja hi són a fora, no? Tu...
1: Són a fora, viuen a fora, estan allà i llavors van a pasturar les cabres, però com comprendràs no van a pasturar amb corretja, perquè seria un lío, seria increïble. Bueno, hauria d'anar el pastor corrent a darrere, el gos.
0: Sí,
1: no té massa sentit.
0: No. Molt bé, doncs a partir de les 12 en Peyu la Renaixença i després a les 4 de la tarda, Garriga, què?
4: Doncs home, pendents també del sud del país, no?, i d'aquestes pluges que poden anar caient a partir... De fet, ara ja, no?, a les 12 s'activa l'alerta...
5: Sí, a les 12 i mitja, eh? Al final hem decidit que serà... Sí, dos quarts de...
1: Francesc Mauri, entrevistem a la Renaixença d'aquí poc, eh?
5: Ah, sí?
0: Ah, sí?
5: Sí, mira, sí. Doncs digue'm el dia, perquè ara mateix no el sé, eh?
1: No, jo tampoc ara mateix, però sí que aviat. I el Garriga també l'entrevistem d'aquí poc a la Renaixença.
5: Ah, sí? He de venir aquí al Mas.
1: Ah, sí, aquí a Osona heu de venir.
5: Ah, perfecte, doncs ja
4: vindràs el dia, eh?
1: Sí, ja t'avisaré.
4: Ja m'avisen, perquè...
5: I l'Artur Mas, quan ve?
1: L'Artur Mas no...
0: No, explicaràs l'anècdota, no? Suposo,
5: Francesc. Ah, sí, això, i tant. Clar. Sempre l'explico, és una cosa que sempre tinc allà al calaix.
1: Però que no li va veure ell la tita, va ser l'Artur Mas que li va veure la seva.
5: Bé, sí. No, ens
0: per
5: les
0: tant,
5: vam veure.
0: Per tant, l'entrevista la té Artur Mas.
1: Sí, no? Sí, exacte.
5: Clar.
4: T'explico alguna cosa
0: sisplau,
4: a la tarda,
0: Francesc. Parlarem del sud de Catalunya.
4: Això, no, home, pendents de si hi ha pluja, si no, i tot plegat n'estarem molt pendents amb els nostres meteoròlegs. I després avui estem parlant molt de guerra aquests dies, aquí al matí, a la tarda, a la nit. Ens vindrà la Tica Font, que és experta en armament.
0: Home, i tant.
4: En drons, en míssils, en... S'estan preparant els països, per una guerra. Li farem aquesta pregunta.
0: Mira, just dilluns ens va acompanyar la Sor Lucía Caram,
4: ens
0: va explicar que havia estat a Polònia i que tot està preparat per la guerra ja a
4: per
0: Polònia.
4: Això, per això, doncs aquesta entrevista ens va deixar preocupats.
0: Sí.
4: I Enric Calpena, avui. Enric Calpena, recordarem Guàrdia. Grans banquets de la història.
0: Hola, Enric, què tal? Com estàs?
6: M'he quedat sense veu. Però bueno, sí, ha parlat.
0: De què parlaràs avui?
6: Home...
4: Però Enric, no estàs per fer secció,
6: sí,
4: eh?
6: Sí, em fotré pastic.
7: Sí, no, d'aquí a la tarda ja haurà recuperat la veu, home.
6: Guàrdia!
4: Aquest personatge m'agrada molt, eh?
6: Guàrdia!
0: És una mica Pilar Rahola, eh? Però...
6: No, ja vindré, parlarem. Bueno, les guerres estan aquí. Eh?
4: No, de guerres no, de grans àpats, avui.
0: Ah, estàs equivocat,
7: aquí. Ho acaba de dir.
4: Això era un altre dia.
7: I... Més, aquest guió que portes no serveix per res.
4: I ens vindrà el Marc Artigau a explicar què és...
6: Hola, sóc Marc Artigau.
4: No, té aquesta veu. A explicar què vol dir anar a l'escola. Li explicarà als extraterrestres que estan venint què vol dir anar a l'escola.
6: Perdona un moment, faràs un programa on parlaràs de... Guerres,
4: sí.
6: Escola...
4: I àpats.
6: Àpats.
0: Extraterrestres.
6: Pluges.
4: La vida.
6: No té cap sentit.
4: La vida passa
0: la
4: a la tarda.
0: Sí, està a tocar. No. Gràcies, Francesc. Fins ara.
4: Adéu-siau.
0: A les 4 de la tarda, Francesc Garriga, a la tarda de Catalunya Ràdio. I ara, a les 12, en Peyu. Fins ara, Peyu.
6: Ui, deixa-la anar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. El Meteocat ha elevat a 5 sobre 6 l'alerta per pluges intenses a partir d'ara mateix entre el Garraf i les Terres de l'Ebre. A partir del vespre, el risc principal pels aiguats es concentrarà clarament al sud del país. Aquest migdia, Protecció Civil farà una compareixença per donar detalls de la situació. Anem, doncs, a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
2: Bon dia. Des de fa una hora, aquí al Departament d'Interior està reunit el comitè d'emergències que, en funció de les previsions del Meteocat, haurà de decidir si s'envien alertes o si s'ordenen restriccions a la mobilitat o altres activitats. El servei meteorològic ja ha elevat a un nivell 5 de 6 l'alerta per pluges intenses al Garraf, als Penedesos, al Tarragonès, al Baix Camp i l'Alt Camp. I a la tarda, a partir de les 6, hi haurà el mateix nivell de perill, 5 sobre 6 al Baix Ebre, Montsià i Terra Alta. Preocupa especialment que el front es pugui quedar estancat en alguna zona de barrancs a les Terres de l'Ebre, cosa que podria provocar torrentades. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i el PNB per salvar demà al Congrés el decret sobre desnonaments i lloguers. En una publicació a les xarxes socials, el president espanyol demana als partits que escollin si estan al costat dels més vulnerables.
4: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a las personas que viven en las casas o a quienes hacen una fortuna con ellas, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro. Eso lo saben todos, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
3: Podem votarà a favor dels dos decrets d'habitatge demà al Congrés dels Diputats, uns vots que són aire fresc per la Moncloa, que encara no té els suports i mira cap a Junts. Els de Puigdemont no els satisfan totes les mesures, però encara no confirmen què votaran.
1: Dilluns que ve començarà la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Com cada any es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 i nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, fa una crida a vacunar-se i ha explicat com creu que es comportarà la grip aquest hivern.
5: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
3: La patronal de residències de gent gran, l'ACRA, reclama doblar la inversió en dependència i millorar especialment l'atenció domiciliària i també els centres de dia. Segons un informe propi, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència que esperen el pla individual d'atenció que et garanteix un servei. Una llista d'espera que triplica, per exemple, la d'Andalusia. Barcelona, Mar Riera.
6: Bon dia, la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Cinta Pasqual, reclama destinar el 2% del PIB en dependència, lluny del 0,88% que destinarà Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa seva.
7: Això no ho apoyarem mai. És a dir, realment, quantes vegades hem portat al departament de dir sou conscients que esteu baixant l'aportació del SAT a un 20%? Això no ho podem recolzar perquè nosaltres tenim 72 empreses d'atenció domiciliària i arriba constantment a ACRA aquest tema.
6: Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Esports, David Ubach.
8: El jugador del Barça, Rafinha, torna a Barcelona aquesta mateixa tarda. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció per unes molèsties físiques, però d'entrada es descarta que hagi de passar proves mèdiques perquè tot apunta que no està lesionat. En futbol també més partits aquest vespre de la Lliga de les Nacions. En destaca el Dinamarca-Portugal a 9:15. Cristiano Ronaldo ha deixat la concentració de la selecció portuguesa enutjat perquè es va quedar sense jugar ni un sol minut davant de Noruega diumenge passat, ni tampoc jugaria aquest vespre, segons li va avançar ahir el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus. I en tenis, Paula Badosa ha superat la primera ronda del torneig de Pequín en guanyar l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets, 4-6, 7-6 i 6-4. En canvi, la blanenca Marina Bassols ha quedat eliminada en perdre amb la tenista de l'Uzbekistan, Camila Rahimova, en 2 sets, 6-4 i 7-6.
0: Fins aquí les notícies.
9: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
10: Vinga, el portem aquí, quiets, quiets.
11: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
10: Atents, amunt!
9: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
11: L'espectacle casteller més gran del món.
10: Molt bo, eh?
9: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
11: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
9: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
12: Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos, flex, picolines, pol, relax i moltes marques més. I ho pots finançar fins a 12 mesos. Tan sols fins al 4 d'octubre al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
13: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
14: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
15: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
16: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
17: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
16: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
17: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
16: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
17: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés.es.
18: Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
19: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
20: Déu vos guard!
21: I visca el Bayern!

0: La corretja de gos, que podria semblar un invent relativament modern...
1: Ja, què diràs ara? Que ja el passejaven els antics egíptics? Ja passejaven el gos...
2: Els egíptics?
1: Els egíptics. Sempre surten els egíptics.
3: Els egíptics.
0: Doncs mira, sí senyor.
1: Va, va, va.
0: Els antics egipcis.
1: Ah, és indignant, això.
0: Eh?
1: No, és que ens fotran... La cordona aquella ens fotrà una denúncia al final.
0: Pregunta-li amb ella, perquè és completament cert. A l'antic Egipte ja tenien mascotes. Concretament, els animals domèstics d'aquella època eren el gos, el gat i el babuí.
2: Que per què és el babuí? El babuí és el simi aquell amb el cul pelat?
0: Sí, senyora.
3: És moníssim, eh?
2: Però,
3: sí. Mai més ben dit.
2: Si té uns ullals que fot por de veure, allò sí, no ho pots tenir. Home,
3: i aquell culet,
2: home.
3: I aquell culet, què?
2: Ai, estàs obsessionat amb els culs,
3: sí,
2: eh?
3: Sí.
0: Actualment no es pot tenir, però... Fa 4.000 anys es veu que era la moda, tu. A més, els ensinistraven per enfilar-se a buscar els dàtils. Recollien els dàtils i tornaven a baixar. I en comptes de tenir gossos policies, tenien babuïns policies.
3: Mira, no, aquí sí que ja no.
0: No m'invento res, de veritat. Pregunteu-li a l'especialista.
1: A la
2: cordó. És un mico enfadat de fer molta por, eh?
0: Sí. Escolta, tant els babuïns com els gossos, com els gats de l'època, l'antic Egipte, ja duien... una corretja. Els portaven estacats amb corretja.
1: Val, val, si t'ho dius.
0: De fet, sí, sí, hi ha un sarcòfag del 2200 abans de Crist on es veu el dibuix d'un home passejant el gos amb una corretja. Okay. Un egipci que li tenia molt apreci el seu gosset, sí. I llavors quan es va morir doncs els van ficar tots dos dins del sarcòfag. Mira.
3: Bueno, a mi em sembla una mica raro,
0: sí.
3: La veritat. Ja, però també hi ha gent que hi ha parelles que dormen amb el gos al mig, eh?
0: Això és veritat.
3: Separats pel gos, eh?
0: Sí, jo...
3: Ser guarro, eh?
0: Bueno, sí.
3: No, home, no fot.
1: Depèn del que faci el gos, és guarro.
0: Jo conec el cas d'una parella que el xicot estava una mica fins al capdamunt de dormir...
3: No m'estranya.
0: Diu, som masses en aquell llit, i li va fer un ultimàtum a la xicota, o al gos, o jo.
2: Ara.
0: I la xicota va dir el gos.
2: Evidentment.
3: Oh, hòstia.
0: També conec el noi, i potser també hagués dit el gos, jo, eh? També t'ho diré.
1: Llepa més bé, el gos.
0: No sé.
3: Home, Xuriguera.
0: Xuriguera, sisplau.
3: No, després el guarro sóc jo.
0: Exacte. Bé,
3: per favor, home.
0: Evidentment, passejar el gos amb corretja era una cosa reservada a les elites, a l'antic Egipte, eh? I els faraons, els camperols, ja tenien prou feina. Vull dir que no.
4: És que tenir gos és de pijos, eh?
0: Bueno.
2: Què dius?
4: Que sí, home, que si ets pobre, te'l menges, el gos.
2: Apa, animal. Ah,
3: home, és veritat,
2: has de menjar el gos.
0: Actualment,
3: una postguerra, eh?
0: A Barcelona heu de saber que hi viuen 120.000 gossos.
4: Va, per favor.
0: És una bestiesa, eh? No hi caben tots asseguts al Camp Nou, eh?
1: Hòstia, això seria maco de veure, eh?
0: El què?
1: Quanta gent hi cap al Camp Nou assegut?
0: No sé, quants ara? 100 i pico.
3: 105.000.
1: No, no, però dic el Camp Nou, eh?
0: El Nou.
1: El Nou Nou.
3: No, no, quan estigui acabat, vols dir, quan estigui acabat. A mi m'han dit 105.000.
1: Hòstia, doncs hi fotem 105.000 gossos en el Camp Nou Nou, en un partit del Barça.
3: I els altres 45...
1: El dia de la inauguració...
3: En comptes dels socis, sí, hi vagin els gossos, eh?
4: Bueno, hi ha partits que animaríem més, eh?
3: Sí, senyor.
0: Logística complicada per això, eh? Sí. Vull dir, hauries de ser 50.000 gossos i 50.000 persones que lliguessin els gossos amb les corretges, perquè si no... El que he vist ara, hi ha una moda... Hi ha pares, això ho vaig veure fa un parell d'estius, amb una població de costa que no diré, que hi havia una gent passejant i portaven el nen amb una corretja.
2: Ah, és molt greu, no?
0: Ho heu vist, no,
3: això? Jo ho he vist al Cosmocaixa. Al Cosmocaixa.
0: Hi ha pares que porten el seu fill amb una,
3: sí,
0: en llocs,
3: sí,
0: en llocs que hi ha molta... A PortAventura, per exemple, quan hi ha molta gent, per no perdre'l, els hi posen una corretja, com un gos amb un arnès.
3: Ben bé com una corretja.
4: És que si hi ha gossos que van amb cotxet, han de portar després la canalla, saps?
0: Clar.
4: Estan girant el món, eh?
0: Sí.
2: Però no jutgeu aquestes coses, perquè jo, de veritat, veia això i pensava, per on van aquests pares amb el nen lligat?
0: Sí.
2: Doncs jo l'hagués necessitat.
3: Sí.
2: Perquè no sabeu les vegades també... que he hagut de salvar el meu fill de la mort perquè sortia disparat.
3: Ara que dius això, també li hagués anat bé aquell de mango. Una mica de corretja.
0: Haguessin baixat tots dos. Sí.
3: Bueno, clar. Mira.
0: Carles Juriguera, Fel Feixades, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.
3: Gràcies.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita una sàvia per conèixer. I jo em pregunto, hi ha algú més savi que una persona que ajuda a portar criatures al món?
0: Mira.
1: Ella és doctora en Ciències de la Salut, llevadora i vicepresidenta de l'Associació Catalana de Llevadores. Vaja, la primera persona que et dona la benvinguda. Si tinguéssim memòria del naixement, segurament la recordaríem com una portera de futbol, però al revés, la seva feina és aconseguir que entris al fons de la xarxa.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Roser Gol!
2: Gol!
0: Roser, què has menjat avui per esmorzar?
3: Doncs mira, he esmorzat un iogurt amb nabius i fruits secs,
0: sí,
3: i un cafè llet.
0: Ah, esmorzar de metge, de, sí, de persona que sap què fa amb
4: salut,
0: la seva salut.
5: Persona que es cuida.
0: Sí, sí, sí. Quants anys fa que ets llevadora, Roser?
3: Doncs mira, 30.

0: anys més tard pel carrer, que se't creuin...
1: Clar, reconèixer jo no, però que trobar-me en una... en un supermercat o al carrer i ells aturar-me, sí.
0: Això sí, eh?
1: Sí.
0: Tu em vas ajudar a néixer.
1: Sí.
0: Hòstia.
1: Ets de Rosegol?
0: Mira.
1: Sí, doncs mira, vas fer el part.
0: És maco, això, suposo.
1: Molt maco.
0: Ha de fer il·lusió.
1: Molt, sí.
0: Deies que ara no exerceixes en... Bueno, fas de llevadora, però no estàs en els parts, perquè les llevadores nosaltres tenim la idea de l'assistència al part, però feu moltes més coses.
1: Moltes més.
0: Quina és la feina de la llevadora?
1: Mira, la llevadora s'encarrega de l'atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona durant tota la seva vida. Llavors, això comporta una part molt important, que és atenció durant l'embaràs, el part, el postpart, la lactància, la criança, però sí. Després hi ha tota una atenció que fem, sobretot més des de l'atenció primària, que és, a part del control de l'embaràs, fem tota la part de control ginecològic, cribatge de càncer de mama, de cèrvix, atenció als joves, atenció a la menopausa...
2: Sí, un fan de feina.
1: Sí. Oh,
0: carai, eh? Tu quedes la imatge aquella de la pel·lícula d'aquell moment que neix i hi ha la llevadora allà...
3: Ja, és el que pensava jo, ho he de dir.
0: No hi ha llevadors? Són llevadores, majoritàriament?
1: N'hi ha, eh? Però molt pocs. Encara, sí, molt pocs.
4: El meu fill, en Just, un llevador de Girona, que allà tothom el coneix molt, i...
1: Segurament jo també el conec.
4: En Just, es diu Just.
1: El llevador?
4: Sí.
1: No el coneix. Hi ha molt pocs, eh?
0: No. És just.
4: Eh?
1: És just.
4: És just. Pocs.
0: Per què n'hi ha pocs?
1: Home, perquè tradicionalment la feina de llevadora és una feina molt femenina de dones que cuiden a dones. Uh-huh. I que tradicionalment sí que estava molt enfocat en l'embaràs part i postpart i en el món de la criança.
0: Està ben pagat, això, no?
1: No.
0: No.
1: No, perquè hi ha una part de la llevadora que nosaltres aquí, quan dic a Catalunya i a l'Estat, estem dins de la formació d'infermeria i un cop acabes d'infermeria fas una especialitat de 2 anys.
0: No hi ha una carrera específica.
1: Aquí no, però a Europa sí. A Europa hi ha una doble via per ser llevadora, però sí que és veritat que estem reconegudes com a infermeres i tota la part de responsabilitat en moments crítics com embaràs, part i postpart i d'independència laboral que tens, que això sí que ho tens, a nivell econòmic sí que no està reconegut.
0: I com estem de llevadors a Catalunya, llevadores, diguéssim?
1: Llevadores, doncs molt malament.
0: Mira, malament, eh?
1: Sí. Ara a Catalunya estem a aproximadament 5,7, gairebé 6 llevadores per 10.000 dones.
0: Hòstia.
3: Home, així a priori és no una sembla, mala ràtio.
0: No, sembla que truques compten, i comuniquen, diria.
1: Compten que tenem a dones de 14 a 65, però la ràtio és més ampla, a part de que també atenem a homes, sobretot amb malalties d'infecció sexual, de transmissió sexual, i la referència europea és de 9 cada 10.000, gairebé el doble.
0: O sigui, de estem fet, a la meitat del que tocaria.
1: Sí, ara a Catalunya, per estar bé, necessitaríem 1.000 llevadores.
0: 1.000 llevadores. Ara obrim telèfons.
3: Sí. No, però és curiós perquè parlis amb qui parlis del món de la sanitat pública, et diu bàsicament el mateix, sigui de la branca que sigui, eh?
1: Sí, el que passa és que nosaltres, a més, som dones que cuidem a dones i a la part femenina, sobretot sí. En el món de la salut, hi ha molt de viatge. Que...
0: Dermatòlegs també falten.
1: Sí.
0: Perquè vaig demanar hora al dermatòleg i va dir d'aquí 4 mesos.
3: Què tens, que ja t'ho miro jo?
0: No.
1: Sí, el que passa que aquí vull tancar una llança, eh? Un dermatòleg ens podríem, segons el que fos, esperar, però un embaràs
0: clar,
1: no ens podem esperar massa.
0: No, miri, d'aquí 9 mesos. Li donaré hora d'aquí 9 mesos?
1: Home, un part tampoc.
0: Millor abans, si no li sap greu. I què s'ha de fer la gent? Perquè, o sigui, com ho hem d'aconseguir que hi hagi més llevadores?
1: Doncs mira, hi haurien diverses vies. Nosaltres des de l'associació estem intentant, des de l'associació i altres àmbits, perquè el problema també és que cada any es jubilen més llevadores de les que surten.
0: Sí.
1: És a dir, l'any 2024 es van jubilar 144 llevadores i van sortir 75, 74.
0: Ui, negatiu.
1: Aquest any, 85 jubilacions, 75. Negatiu, estem en números vermells.
2: Ja m'hi apuntaré.
0: Sí. Sempre hi ets a temps,
3: Xuriguera. Mai és tard, Xuriguera.
1: No doncs sé. Hi ha molta gent que vol ser llevadora.
2: Clar.
1: Molta infermera, el que passa que hi ha molt poques places, perquè a Catalunya cada any surten 75 places, es convoquen a nivell estatal i ve gent de tot Espanya que moltes vegades fa la formació i torna a la seva terra. A tot a Espanya, aquest any, em sembla que s'han convocat 477 places via LLIR, que és com un MIR.
0: Sí.
1: Per tant, igual hi ha 20.000 persones que es presenten i hi ha 400 places. Per tant, hi ha molta gent que intenta presentar-se, però no hi ha prou via.
2: Ja.
0: I no s'oferten més places, per què? Perquè costen diners.
1: Això depèn del ministeri, sí.
2: Ja hi som.
0: Ja acabàrem, sí. Com sigui.
1: A part que nosaltres també estem lluitant per fer una mica la via europea, i ho estem treballant perquè la via europea és la que tenim nosaltres, la mateixa, però a més hi ha una via universitària, que és fer un grau. Uh-huh. Surten molts graus cada any,
0: sí.
1: A nivell de ciències i d'investigació, doncs fer un grau, com hi ha Europa,
0: de llevadora.
1: I ja està.
4: Però sí, si cada cop... Hi ha més funcionaris administratius que estan allà fotent papers i papers que ens ho emmerden tot. No valdria més la pena posar aquests calés amb llevadores.

0: president, president.
1: Sí, sí. Clar, si m'ho preguntes a mi...
2: Sí, clar.
3: Clar, és que no m'entenc. Ja, ja. Que no
4: ah, però ella què t'ha de dir, Fel?
3: Ja, però vull dir, és que des, fem alguna des d'aquí.
4: Sí. Fem alguna.
5: Ja ho estem fent.
2: De moment estem entrevistant a la Roser perquè ens ho expliqui. Sí, alguna cosa
4: algú,
2: ja estem fent. Algú estem fent.
4: Ràbia, estàs estàs enfadat,
2: escolta, mentrestant no arriben totes aquestes llevadores, anem a donar quatre consells, perquè la gent, si la llevadora comunica, diguéssim...
4: Ah, per si volen parir a casa.
2: Una mica, quin és el millor part? Perquè hi ha tantes teories aquí, no? Els que volen parir a casa, els que no sé què... Què s'ha de fer? Quin és el millor?
1: Mira, el millor part és un part que la dona el visqui bé.
2: Sí.
1: I ha de ser un part acompanyat, i jo crec que per una llevadora.
2: I l'home què?
1: L'home al costat.
2: Al costat, eh?
1: Sí, la dona vol,
0: sí, eh? Que no molesti.
2: Quin paper, eh? El de l'home en aquell moment.
3: Nervis, eh?
6: Ai, pobre home, eh?
4: Mira, espera't un moment.
2: No, pobret no.
6: Pobret no.
2: No, però precisament per això. O sigui, per bé que ho facis, no estaràs mai a l'altura, perquè... Tu no, no estàs... O sigui, el que faràs tu és ridícul.
4: Espera't, espera't,
2: Peyu. Que vols fer una pregunta.
4: Sí, sí, és que m'interessa. La gastarem, això.
2: Endavant.
4: Quin és el millor pare de part?
2: Ara.
4: Perquè a mi se m'ha explicat de tot. Hi ha pares directament absents, pares que es dediquen a gravar un documental allà al mig, això també és... Jo he vist primers plans de la vagina d'una amiga meva que no tenia per què veure-ho.
2: Oh.
4: El típic que et desmaia, el que es limita a donar la mà i li trenquen totes les falanges de l'ou... Quin és el millor pare de part?
2: Què ha de fer, ella?
1: El millor pare de part és el pare que està present,
4: sí,
1: que està pendent...
4: Dóna la mà o no dóna la mà?
1: Si la mare vol la mà, li dóna la mà.
4: Va, el que vulgui la mare, no?
1: No parla massa.
4: Ara. Vale, que no toca els collons, bàsicament.
1: No pregunta massa.
4: Mm-hmm.
1: Però està,
4: càmera sí està o càmera atent. No, de vídeo?
0: No.
1: Càmera,
4: en principi no.
0: Jo sóc un pare perfecte. Un pare, sí, de part perfecte.
2: Perfecte.
0: Ho he fet molt bé.
2: Jo tinc la sensació que més o menys també. Mm. Hi va haver un moment que estava la meva xicota allà en una banyera, sí, i em van donar un pot. I em van dir, ves-li tirant aigua a l'esquena, i vaig pensar, t'han donat la feina del tonto? Perquè no, perquè no molestis, bàsicament. Sí. I ja està, no sé què aportava allà.
1: Doncs és una feina molt important.
2: Sí, eh? Veus? Mira, ah, mira, això és important.
1: Sí, bé, perquè el benestar de la mare físic,
2: sí,
1: que pot ser aigua a l'esquena, una dutxa, un coixí, una, sí, pilota, aguantar-li els braços, fer-li pressió a l'esquena...
2: Sí.
1: És molt important. I llavors, són hores que aquí, per desgràcia, amb la manca de llevadores, hauríem d'estar una llevadora o una partera, i clar, no hi som, estem una per tres. Doncs tenir un pare que col·labora en el benestar físic i mental de la mare és meravellós.
2: Veus? Sí. Perfecte. Un segon, mira, una trucada, perdoneu. Un moment, Roser. Sap greu, un segon. Sí?
7: Nen?
2: Ei, mama, és que estic a
7: la... Escolta, ara estava mirant l'entrevista amb aquesta senyora.
2: Sí,
7: molt,
2: sí,
7: interessant.
2: Sí, senyora,
7: per ser.
2: Molt interessant, sí, senyora.
7: Es,
2: sí,
7: veu intel·ligent, aquesta dona.
2: Sí,
7: eh?
2: Sí.
7: Es diu Roser,
2: sí,
7: com jo.
2: Es diu Roser com tu, sí, senyora.
7: És que en som de ben parides, la Roser.
2: Sí, mama, vols alguna cosa en concret? Perquè tinc la senyora...
7: Sí, bueno, un moment. Li volia preguntar si encara es fan servir els forceps.
2: Ah, no ho crec, mama, això jo
7: però
2: diria...
7: Però m'has deixat que contesti ella,
2: perdó,
7: per favor.
2: Perdó, sí, no, però al final...
7: Perquè quan vas néixer tu, sort, sí, en vam tenir d'aquelles alicates.
2: Ah,
7: tu,
2: sí?
7: Oh, em van agafar pel cap, sí, i vam fotre una estirada que, bueno, em pensava que t'arrencaven el cap.
2: Sí, però tinc el cap una mica pla de darrere, que no,
7: no
2: sé si...
7: Em pensava que et mataven, eh?
2: Ja, ja, ja.
7: No els hi vaig prendre els forceps perquè, mira, no tenia força en aquell, ja, moment, però...
2: Bueno, i el papa no va fer res? Què feia el papa? No, es va marejar.
7: El teu pare, què volies que fes? El teu pare era a la sala d'espera fumant.
2: Ah, bueno, mama, penjo. Pregunta-li que tinc...
7: Pregunta-li això dels forceps, eh?
2: Ara li pregunto, no pateixis.
7: Adiós,
2: ara li
7: pregunto. Adiós, adiós, Roser, adiós, adiós, adiós, adiós, que et dius com jo.
2: Sí, ja ho has sentit, mama, adiós, adiós, adiós, adiós. Els forceps s'utilitzen encara?
1: Sí, eh?
2: Sí, eh? Mira, sí, sí, veus? Em pensava que això...
4: Jo creia que no.
2: Abolit.
1: No, sí, sí, és a dir, un cop al part tenim diferents tipus de part, el part que funciona bé és un part autòxic, que diem, que és un part... Que no cal ajuda.
2: Sí.
1: Però després, depèn del grau de dificultat, doncs tens diferents eines. Hòstia. I diguem que la més complicada és quan és més difícil, acabes fent una cesària, però amb dificultats més fàcils pots fer unes espàtules o pots fer un fòrceps o pots fer un vàcum, que diem. Sí,
2: la cesària sempre és l'últim recurs o no?
1: No, la cesària no és que sigui l'últim recurs, sinó que és un recurs que s'utilitza quan hi ha certes situacions obstètriques.
2: Perquè també hi ha la brama aquesta una mica de... No? És que de seguida fan la cesària.
1: Bueno, però llavors és una cesària, no necessària, que és diferent.
0: Ah, que bona la frase.
4: Molt bé.
2: Cesària no necessària.
4: Trobada, sí.
1: És a dir, la cesària és una eina fantàstica quan hi ha una dificultat obstètrica.
4: Això passa, sí, més a la privada, no? Potser això de la cesària és...
1: Quan és necessària passa tot arreu.
4: Ah, ja, ja, ja, però, sí, vull dir quan...
1: Però quan no és necessària. Però clar, quan és una cesària que... A veure, també és una vegada, és una barreja de coses, eh? Si jo, el meu obstetre és en Joan Fernández, m'invento el nom,
2: sí,
1: i vull que estigui ell el dia del part i té 25 parts, doncs m'hauran de citar un dia i segurament m'hauran de fer una inducció, perquè és més complicat que sigui espontani, perquè potser aquell dia en té 5.
2: Clar.
1: Si els parts no deixem que comencin de manera espontània o tenim una medicina molt legalista...
2: Però això es fa?
5: Oh, i tant, que es fa.
1: O tenim una medicina molt legalista i a partir de les 42, els estudis s'ha vist que és millor induir tot el part que és més medicalitzat, doncs és més fàcil que diem que se'ns distorsigui una mica, que és que sortir de la normalitat. Mm. És a dir, sí. la intervenció sempre ha de ser la mínima necessària i no passar-nos.
2: Sí, sí, sí. Això amb les cabres passa igual.
1: Som mamífers.
2: Les cabres és millor no deixar-la fer. Si tot va bé, deixar-la fer, ja saben el que fan, que a diferència nostra també, jo he vist néixer bastantes cabres, per uns temes personals, i hòstia, és increïble, perquè ho fan completament soles, i cau el cabrit, i en dos minuts... Per què naixem tan idiotes nosaltres, no? Vull dir que la criatura, els humans, quan naixem, abans no ets autosuficient...
1: Bueno, naixem immadurs.
2: Molt immadurs.
1: Mm. Molt immadurs, perquè si fóssim prou madurs, el cap seria més gros i no passaria per la pelvis. És a dir, quan nosaltres érem... caminàvem a quatre grapes, la pelvis estava enfocada d'una manera i el fet de posar-nos de peu, la pelvis va canviar i el part és més complicat. Llavors el nadó ha de sortir més immadur per poder passar pel canal.
2: Semblava una pregunta tonta.
4: No. De les millors que has fet mai, Peyu.
0: Aquest programa, quan aquesta banda estem calladets, és millor.
4: Guanya molt. Sí.
2: O sigui, és perquè ens vam ficar drets i llavors no... Ah, sí, hòstia, és gros, això.
4: Clar, la pelvis, clar, hauria... Sí, sí. Mare de Déu, quina pelvis.
1: De fet, la pelvis té un camí complicat. El nadó fa un camí dins de la pelvis de flexió, rotar, de flexió, tornar a rotar, fa un camí complicat.
2: Recordes algun part en especial? Suposo que n'has passat, bueno, més de 2.000, has dit. Mm. Alguna anècdota concreta, alguna cosa que et fes especial il·lusió? Perquè abans comentàvem a les pel·lícules que ho tenim una mica mitificat, allò quan una dona es posa de part, no?, i apareix algú allà i de cop neixen, si hi ha la musiqueta...
0: Tovalloles!
2: Sí, i al final sempre se'n surten allò, és molt maco, no? Però deu haver-hi de tot.
1: Sí, sí, sí, hi ha de tot. El que és bonic és vagi com vagi el pare a acompanyar. Uh-huh. I no que el part sigui... Evidentment, hi ha parts meravellosos, però que a vegades el part és un part distòsic, com un fòrceps necessària, i és un part superagraït i la dona està molt contenta de tenir-te al costat. Uh-huh. Sí que és veritat que hi ha moments pues, emocionants i que te'n recordes. Jo me'n recordo d'una noia, treballava a l'Hospital de Mataró, que anava tot molt bé, era un primer fill, i el pare es va aturar. Vam posar l'anestèsia, bueno, i estava molt avançada i no avançava. Ai. Vam enviar la parella, va dir que anava a esmorzar, li vam fer una pausa perquè tothom es refresqués una miqueta, i llavors ella parlant, jo em vaig quedar una estoneta amb ella parlant, bueno, doncs em va explicar que la mare estava malalta, estava amb quimio, patia perquè... si sabia que no li havia dit res, perquè si sabia que estava a l'hospital, doncs...
2: Que no se, bueno, no se t'avalés.
1: Ahí estàvem. Uh-huh. Jo vaig sortir unes quantes vegades, perquè és això que diem, no és una llevadora una dona, vaig sortir a buscar una urgència i vaig veure una senyora sentada a la sala d'espera i li vaig preguntar si tenia visita. Em va dir que no, és que la meva filla està a dins.
0: Ai, calla.
1: Però no vull que sàpiga perquè sé que patirà molt i tal.
2: Totes dues s'estaven autoprotegint una mica.
1: Sí. Ai.
2: Mare i filla.
1: I llavors, bueno, doncs mira, no vaig pensar-ho molt gens. Li vaig dir, passi un moment. No, perquè em diré, no li diré res. Passi un moment que em sembla que ens anirà bé totes. I la vaig acompanyar, li vaig dir, mira, em sembla que tens una visita, les vaig deixar un quart d'hora.
2: Sí.
1: I em... 5 minuts més, ens vam posar de part i va parir.
2: Mira, quan es van trobar mare i filla, llavors va sortir la criatura sense...
4: Maco, però que maco.
2: Sí que és maco.
4: Ai, per favor, que em podré posar.
2: Escolta, i a mi m'agrada també l'altra banda, també. Situacions ridícules, alguna situació que hagis viscut com a llevadora, com a infermera, dir, hòstia, aquí l'he cagat fort o aquí hem fet una mica el ridícul. Això ha passat.
1: Personalment, a parts, vols dir? Fent parts o qualsevol
2: cosa? No, una visita, uns parts, el que sigui.
1: Sí, mira, això va ser a la CIR, a l'ambulatori, que jo estic a part de fent primària, que fem tota aquesta part que t'explicava més de prevenció, i va ser amb una companya, però vam riure molt. Mm. Una companya surt a la sala d'espera, veu una parella, li diu el nom a la...
2: Ui, el micròfon, cuidado.
1: El nom a la senyora.
2: Sí.
1: La senyora s'aixeca i el senyor que estava al costat diu, jo també passo? Sí, tant, passi. La passa, es passa, s'asseu, comencen a parlar...
2: Bé, que ens cau el micròfon, tenim uns problemes de... Ara. Colla fort.
4: Ara, aquí.
2: Bé, si no, ara entra un company i ens ho arregla ràpid,
4: No, un company, no, el company.
2: El company, sí.
4: Bèstia, tampoc. Parda.
2: Sí, en Jol, també, aquest, quan va néixer, Déu-n'hi-do, el part, ja m'hagués agradat veure'l. gros, és gros, Sant Jol, és gros. És un home fort.
1: Bueno, total.
2: O sigui, tenim sala d'espera, un home i una dona, la metge...
1: La llevadora, no, la meva companya, la llevadora, la crida,
2: sí.
1: I ell diu, s'aixeca, jo també passo.
2: Entren tots
1: dos. Sí, passeu, passeu, i tant. Comença a fer l'entrevista de l'atenció a la salut sexual i reproductiva, és a dir, quants fills, relacions sexuals, quantes parelles, anticonceptius, i la senyora va anar contestant. La meva companya diu, després deia, jo ja veia que feia una cara rara, aquella senyora, la senyora, eh?
2: Sí.
1: Però llavors, clar, quan li va dir, miri, ara passa aquí darrere la cortina i es despulla de cintura cap avall, que li farem la citologia. Llavors va dir, miri, jo, haver contestat aquestes preguntes tan íntimes davant d'aquest senyor que no conec res, però despullar-me, no? Diu, escolti, que no és el marit, diu jo, no. I per què passa? M'ha dit que passés.
5: Ai, ai, ai.
2: Paparàs, el senyor. Molt bé, molt bé.
0: Hi ha tios molt curts, eh,
2: Pomón? Sí, hi ha gent que...
0: Bueno, obedients, obedients. Passi, passo.
2: Passo, passo, escolta, ja està. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Carai, senyora.
2: Bueno, ens anem d'anar a l'entrevista amb la idea aquesta de que falten llevadores i que hi hem de fer alguna cosa, no? Fem un crit a la gent i...
1: Sí, hi ha molta gent que vol ser llevadora, molta gent que es vol presentar, però hi ha poques places.
0: El que necessitem és places.
1: És molt important.
5: No tanta paperassa i més places de llevadora.
4: Ara, tu també aprofites per lo teu una mica, eh, Fel?
5: Per lo de tots.
4: Sí, ja.
1: Jo crec que en una societat, ara, en sèrio, és molt important com morim i com naixem.
2: I tant. Sí, senyora.
1: I néixer amb un acompanyament. A més, està demostradíssim que els llocs a nivell de parts, podem parir als hospitals, a les cases, a Catalunya tenim el gran privilegi de tenir dues cases de naixement públiques, que la gent pot anar a casa de naixements a parir. Però estan...
2: Cases de naixements, què són?
1: Una casa de naixements és un centre, en el nostre cas, una Martorell i una altra Badalona, que estan adscrits a dins de l'hospital, al costat de sala de parts, amb llevadores de sala de parts i ginecòlegs, però que estan duts per llevadores i fan parts sense intervenció.
2: D'acord.
1: Amb molt bon resultat.
2: Com si fossis a casa teva, però
1: igual,
2: amb el control sanitari.
1: De fet,
2: sanitari.
1: Quan veus a sala de parts, sembla un menjador.
2: D'acord.
1: Però no ho és, eh? És una sala de parts. I està demostradíssim que els llocs on les llevadores porten les decisions... els parts són més fàcils i tenim més bons números de com naixem a casa. Per tant, cada cop hauríem de lluitar més per tenir més cases de naixements i que puguem tenir, o més sales de parts on les llevadores puguem prendre decisions i bons acompanyaments al part.
2: Doncs a fotre-hi calés.
0: Molt bé.
5: Ara, aquí, ara, aquí, ara. Aquí, hòstia.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Roser, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
8: Pere!
2: La paraula d'avui és llenegar. Llenegar. Ah, llenegar. Acció d'acollir moltes llenegues en una sortida a caçar bolets.
0: En Cisco no s'hi veu de cap ull, pobre home, però el portes al bosc i vinc a llenegar. L'últim dia, 15 quilos de llenegues.
2: Bé, llenegar. Es diu quan una persona, presa per l'emoció, plora i acaba amb els ulls plens de lleganyes.
5: La meva dona, quan em va dir que s'havia embolicat amb el meu millor amic, li va saber greu, eh? Vull dir, això... Se li va llenegar els ulls.
2: O C, llenegar, sinònim de relliscar, esmunyir-se.
9: Van fer una excursió amb el seu pare i, prop del precipici, l'home va patir un llenegar mortal.
5: Ah, mira.
2: A, B o C.
1: Mira que normalment l'endevino, eh?
2: Mm.
1: Doncs jo diria la C.
2: La C? Doncs és que normalment l'endevines. Correcte!
0: Bravo!
2: Roser, doncs que hi hagi sort i que continuïs ajudant a moltes dones en tot el procés i en tot el que comporta ser una dona, que no és poca cosa.
5: I tant.
2: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Fort aplaudiment. Gràcies a vosaltres.
6: Vida tan interessant per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
9: Sabeu que la corretja del gos, hi ha gent que no la fa servir pel gos?
5: Sí, ho ha dit en Peyu
9: principi. I pels nens, tampoc.
5: Bueno. Hi ha gent que li posa la canalla.
9: No.
2: Què vols dir?
9: Que hi ha adults que també se les posen entre ells.
2: Ah!
9: Ara!
5: Mira.
9: És una pràctica habitual entre la gent que els hi va això de, no? Del BDSM. No? Sabeu què és, no?
2: Sí.
9: Bondage, disciplina, dominació i submissió, sadisme i masoquisme. Regalar un collar de gos i una corretja a algú és sí. que vindria a ser gairebé com, com un gest de compromís, no?
2: Que maco. Vas allà als peus de la Torre Eiffel, te genolles.
9: Exacte.
2: Té carinyo. Un collar i una corretja.
0: Perquè... Vols ser la meva gossa?
2: Això s'ha dit sempre, sí.
9: Doncs funciona una mica així, eh? Si us fa gràcia una corretja de gos d'aquestes que no, no són per gos, no te'n fa?
2: No
9: doncs ja no t'explico res més. S'ha acabat la meva secció.
2: No.
3: Mi sí.
2: Doncs sí. No, però hi ha gent que potser sí. Hi ha gent que sí. Vull dir que a mi, no, personalment, és, no ho compraria.
3: No. Jo vull saber-ho.
9: Jo tampoc. Però la curiositat,
2: sí,
9: no? I ens pot,
2: sí,
9: i ho explicarem.
2: Sí.
9: Doncs si us agraden, si voleu saber més sobre aquestes corretges, doncs heu de saber que són relativament econòmiques.
2: Bueno, mira, veus.
9: No? Valen entre 15 i 30 euros.
3: L'has comprat, Mercè? L'has comprat, eh?
9: No, home, no, però he fet un treball d'investigació per fer la secció.
2: Sí.
9: Home, n'hi ha una...
3: Està molt làtigo, deus haver comprat.
9: Que no. No, i a més us he de dir que porten instruccions,
2: ah, sí?
9: Eh?
2: Ah, sí? Una corretja de gos porta instruccions?
9: Instruccions, mesures de seguretat.
2: Sí.
9: Oh, sí, sí. N'hi ha una que m'ha fet molta gràcia.
2: Sí, llegiràs les instruccions reals?
9: Sí.
2: Aviam.
9: No pengis mai la corretja d'un lloc alt mentre estigui lligada a una persona submisa.
3: Això, que ho escriguin? És que haurà passat més d'alguna vegada.
9: Clar, és que sembla
4: no és el que li va passar
9: però...
4: en aquell, el Kung Fu.
2: Qui és en Kung Fu?
4: El Kung Fu
9: Panda.
4: L'actor del Kung Fu.
2: Ah, sí? No sé.
4: Ningú sap de què collons estic parlant.
8: No. Bruce Lee. Sí, el que feia... S'estava ofegant mentre es masturbava.
4: Sí. Mira l'Arnau.
9: Sí.
4: Com de cop.
9: Estem en horari protegit? Bé, és igual. Quan el submís, per exemple, estigui la Creu de Sant Andreu...
0: On és això, la Creu de Sant Andreu? No hi està mai.
9: La Creu de Sant Andreu són les creus aquelles on es lliguen.
2: Ah,
0: creu.
2: Sí.
9: Aquella.
2: Sí.
9: Doncs això, quan el tinguis
0: Andreu?
9: Lligat allà... Es diu
0: Sant Andreu.
4: Sant Andreu hi ha una creu.
2: S'hauria de veure a Sant Andreu què va fer exactament.
0: Ja, perquè el van crucificar així.
2: Ah, d'acord.
9: Ah, doncs mira.
0: Clar.
9: Si vol mantenir el cap dret, mantingui la corretja estirada, però mai la pengi d'un element fix. Vull dir, que no la pengis d'una viga.
0: Clar.
9: Saps què et vull dir? Perquè si no malo.
2: També el que treballa escrivint aquest tipus d'instruccions, déu-n'hi-do.
9: Ja, però ho escriuen i és per alguna cosa.
2: No, i tant.
8: No, és que això té un públic.
9: Oh, i tant.
2: El BDSM aquest.
9: Que en saps, tu, d'això?
8: A veure. Jo, especialment, no, però sabeu a qui li agradava el tema?
9: Aquí.
8: Bé, doncs no ho diríeu mai, perquè a la princesa del pop, Britney Spears.
3: Hòstia!
4: Senyores
8: i senyors...
4: Sí que ho hagués dit, eh?
8: Sí, hi ha una certa connexió amb aquesta iconografia del pop.
4: Ara.
8: Doncs bé, resulta que en els seus espectacles a Las Vegas, que va fer durant uns quants anys, hi havia un moment del show en el qual convidava una persona del públic, un espontani.
2: Un voluntari.
8: Un voluntari, li posaven una corretja i ella el passejava per sobre l'escenari davant de tot el públic, humiliant-lo.
3: En sèrio?
4: Què dius?
8: Sí, i a vegades fins i tot ho feien persones de certa rellevància o famosos.
2: Sí.
8: Hi ha un cas especialment sonat, perquè connecta... dues icones de la música pop, com és la Britney Spears i també un dels membres de Backstreet Boys, que va ser justament el protagonista d'aquesta acció.
2: Passejat per Britney Spears com un gos, un Backstreet Boy.
8: Tinc imatges, senyors.
2: Ah, sí?
8: Mireu.
2: Aquí hi ha un dels cantants dels Backstreet Boys.
8: Mira'l.
2: Oi, la Britney Spears passejant-lo... Bon concert, eh? Déu-n'hi-do, eh?
8: Concert memorable. Afortunadament, sabeu que no podem posar l'àudio, però en aquest cas potser és un avantatge.
2: No t'agrada?
8: Si ens estalviem...
2: La música de Britney Spears no t'agrada?
8: Sí que m'agrada.
9: Sí, però no hi havia autotune, aquesta.
8: La Britney té grans peces.
3: D'històries, mira que en arribes a saber, Arnau, eh? Anem a sopar un dia d'aquests,
8: tu? Jo no vull sopar amb tu de cap manera, Fel.
2: Tot això ho dius de memòria?
8: Tot està aquí.
2: Joel, anem a disseccionar.
4: Home, serà un plaer.
2: La corretja del gos.
4: Vinga.
2: Aviam.
4: Sí, espera't un moment. Jo, que a vegades necessito uns segons de... Que cony, ha d'anar tot tan picat aquí.
2: O sigui, fins ara què estaves fent?
4: Eh?
2: O sigui, quan et dono pas per la teva secció...
4: Havia deixat volar la meva imaginació amb uns temes de cara no venen al cas, però tenen relació amb el que estàvem parlant.
2: Estaves amb la Britney Spears, o no?
4: Àngela Maria, és que va tenir un paper molt important durant un temps de la meva vida.
2: D'acord, no cal saber-ho.
4: Sí.
3: No.
4: Què, disseccionem?
2: La corretja.
4: Sí, però abans deixa'm dir una cosa, sisplau, i és molt important. Disseccionaré la corretja normal de tota la vida d'allargada fixa i concreta.
2: D'acord.
4: Deixo fora expressament les corretges extensibles, aquestes que s'enrotllen i es fan llargues i es fan curtes perquè les odio, perquè em semblen unes corretges tremendament hipòcrites, sí, caio. Sí. Perquè què és aquesta merda de llibertat que li dones al gos? Una llibertat de merda.
2: Sí, una sensació...
4: Sí, és no. Un lliure albí de pacotilla de Chichinabo.
2: Sí.
4: Tant per tant, sigues una persona i digues, el vols lligar? Lliga'l.
2: Lliga'l.
4: Lliga'l. Però no aquest mitges tintes, sí o no, Xuriguera? És hipòcrita,
3: mida, no
4: saps mai
3: aquella mida.
4: És hipòcrita.
3: Arbúixies hi ha un gos?
4: Jo un dia vaig tropeçar per culpa d'una merda d'aquesta.
3: Què dius que vas fer?
4: Vaig entropeçar.
3: Ostres, Joel, arbúixies hi ha un gos que volta per allà així. I l'amo està hostal ric.
2: Sí. Muntanyola n'hi ha un que els passeja amb el cotxe.
4: Bueno, això ja és una...
10: Això també ho he vist, jo.
2: Això és gros, això.
10: Sí.
2: Amb el cotxe, la corretja per la finestra i el gos corrent a darrere.
4: Però extensible o normal?
2: Extensible.
4: És que jo les trobo... Ara no hi ha temps per desenvolupar això, però crec que aquestes corretges, que donen llibertat però de mentida,
2: sí,
4: són una metàfora del capitalisme. Però ara no t'ho explicaré.
11: Utilitat en una illa deserta.
4: Bueno, aviam, jo crec que si t'endús el gos a una illa deserta l'hauries de deixar lliure, no?
2: Home, com a mínim.
4: Vamos, dic jo, eh? Sí. Quin motiu hi pot haver per tenir un gos lligat en una illa deserta?
2: Cap.
10: No, clar.
4: O és que se'n podria escapar. Home, si en una illa deserta on no hi ha absolutament ningú...
10: Home, ja el trobarà.
4: El teu gos t'abandona, vol dir clarament que no t'estima i que estava amb tu per l'interès.
2: Ara.
4: Estava amb tu només pel menjar. I llavors arribes en un hàbitat on ell és més hàbil.
2: Exacte.
4: Per aconseguir menjar que tu... Ah, canvien les
2: ara
4: tornes.
2: Ara que tinguin pel sac, ara.
4: Ah, qui és l'amo ara?
2: Ara.
4: Qui és l'amo ara? doncs tu segueixes sent, segurament.
2: Sí, home.
4: No t'has de posar mai per sota d'un cos, eh? Bueno, jo no ho recomano. No.
11: Utilitat com a joguina sexual.
4: Bueno, aquest apartat l'hem tocat ja abastament no fa ni 5 minuts. Només voldria recordar una cosa, i és que aquesta gent que els agrada posar-se de quatre potes i fer guau-guau,
2: sí,
4: i fer veure que són gossos, n'hi ha molts i poden estar sempre entre nosaltres.
2: És que és gros, això.
12: Sí.
4: És que aquella senyora d'allà, no la vull senyalar. Aquell senyor.
2: Vols dir?
4: Podria ser-ho.
2: Podria.
4: És que no ho saps mai.
2: Clar, no ho saps.
4: Són degenerats.
10: No és veritat. No és veritat.
4: Són gent que està malament.
2: Si es fa des del respecte,
4: que fa guau-guau.
2: Si els hi agrada, deixa'ls que facin el que vulguin.
4: N'hi ha que es pixen.
10: Cuida't de casa.
4: N'hi ha que es pixen.
2: Sí, bueno.
4: Ah, no. Ara no jutgem. Doncs jo sí que jutgem.
2: Jo, si es pixen, mentre tirin una mica d'aigua després...
13: Estàs fent el gos en castellà, eh?
4: Vivim... Bup, bup.
12: Guau, guau.
4: Perdona.
13: Sí, sí. Perdona. Ah, és un apunt.
4: Bueno, que volia des d'això, que vivim envoltats de pervertits, Peyu, i el pitjor és que no ho sabem.
11: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Aviam, el que en tot cas podria ser una arma de conflicte és el propi gos en si mateix,
10: sí,
4: no?
10: Sí.
4: Més que la corretja, i depèn del gos, clar. I la majoria de gossos que conec són de Barcelona i te'ls pots treure de sobre amb una simple patada. Sí. Si saps jugar a futbol...
2: Pots xutar el gos.
4: Pots xutar el gos. Mm-hmm. I tenen tots depressió i ansietat, perquè clar, tenen que estar allà tancats en pisos, no hi volen ser. Han perdut els instints.
2: Clar.
4: Ja no són, ja no tenen aquell instint. Jo conec un amic, i això és verídic, que li van entrar a robar a casa... Però és tan verídic que ho he de llegir, fixa't, eh? Li van entrar a robar a casa amb el gos a dins. No, és verídic realment, però m'ho he escrit i vull que quedi bé. I quan van mirar la càmera de seguretat,
2: sí,
4: el tio s'estava llepant els ous.
2: O sigui,
4: hi havia,
2: mentre els lladres robaven.
4: Mentre els lladres estaven en una habitació robant, el gos estava al menjador llepant-se els ous.
2: Ai,
4: perquè és una cosa que també fan els gossos.
2: Sí, sí que ho fan, tot sovint, tot sovint.
4: Sí.
11: Utilitat metafòrica.
4: Aviam, la corretja del gos i la corretja de coll en general, que com ja hem comentat, no només és per gossos, també és per altres animals i per humans que són degenerats, té el significat metafòric evident del control, no?
2: Sí.
4: Per exemple, hòstia, el Francesc s'ha casat i la dona li ha posat la corretja, tu.
2: Sí.
4: Què és aquesta frase, a part de pròpia d'un cunyat que es pos?
2: Doncs,
4: una metàfora?
2: Una metàfora.
4: La dona no li ha posat una corretja físicament al Francesc?
10: O sí.
2: Exacte.
4: O sí.
10: O sí.
4: Aquest és el tema, no?
10: Si és un BDSM, MSML...
4: Un HTML, què?
2: Sí, sí, sí.
4: És un HTML.
2: Un HTML, BDSM.
11: Propaganda del segle XIX.
14: Torna la Festa Major de Sant Llorenç de Mar.
15: Com cada any, hem preparat un munt d'activitats per a tota la família.
16: Divendres, vine a refrescar-te al parc aquàtic.
15: Exacte, vine a treure l'aigua dels baixos de l'escola, que s'ha inundat per culpa de les últimes pluges.
16: Dissabte, cercavila intermitent.
15: Què vol dir, intermitent?
16: És que la noia que toca la gralla és la mateixa que porta el gegant.
17: Ai, un moment!
10: Guita, com balla la geganta!
15: Però sembla que hi falta música, no?
17: Ai, un moment!
16: I dissabte a la tarda, taller de pintura.
10: I aprofitarem per pintar l'Ajuntament, perquè fot bastanta pena de veure.
16: Diumenge, dinar popular.
15: Només fa falta que porteu les ganes de riure.
4: I també la taula, la cadira i el menjar, perquè no tenim un puto duro.
16: I en acabat, la gran quina.
4: La quina per sortejar qui és el nou alcalde que hereti tot aquest merder.
14: L'Ajuntament de Sant Llorenç de Mar.
11: Patrocina històries per passejar el gos.
9: Mireu que és preciosa la troca, que és una gostatura. Viu a Sabadell amb l'Anna i l'Albert.
0: Va a Sabadell, això.
4: Sembla que s'hagi fotut a dins d'una ximeneia.
2: La foto no és a Sabadell.
0: No, sembla als afores de Sabadell.
9: Potser la salut
2: no ho sé, sembla una ermita.
0: La salut és el cementiri, no?
9: No, la salut és una ermiteta.
3: Sí que hi ha un xiprer. La vora al cementiri, això.
2: Sí, hi ha un xiprer.
9: Doncs deu ser la salut. En fi, la Tura, un cop es va obrir el cap com un meló.
4: La Tura, el que dius ara?
13: Abans es deia troca.
3: Es diu troca.
4: Es deia troca.
2: La Tura era la consellera.
4: No, perquè és un gos de Tura.
9: Perquè és un gos de Tura.
0: La que es va obrir el cap com un meló va ser la Mercè.
2: Sí.
4: La consellera no, eh?
2: No.
4: La consellera té el cap perfecte.
9: He de dormir més.
2: Has de dormir més.
9: Bé, la troca es va obrir el cap com un meló perseguint un altre gos. Es veu que va picar amb la pota d'una taula i mira, un trau impressionant.
0: Oi,
3: bueno... Ara,
4: sí que se la veu, sí.
13: La Magna Grècia són els territoris del sud d'Itàlia ocupats per colons grecs. L'any 280 abans de la nostra era, una gent encara més bèl·lica que els grecs estan a punt d'entrar en escena. Són els romans.
2: Avui passegem el gos per la colònia grega de Tàrent. Som a l'any 280 abans de Crist.
0: Flauta.
2: Sí, eh?
0: Ja hi era la flauta.
2: Sí. El nostre passeig amb la troca, la nostra gossa amb el trau al cap, recordeu?
4: Sí, sí, pobret.
2: Comença als afores de la ciutat costanera de Tàrent. Teniu tots la forma d'Itàlia al cap, suposo, no?
4: Sí. I tant.
2: La forma de bota. No? Doncs Tàrent és on comença el taló de la bota.
0: És guapa, la forma d'Itàlia.
2: Sí,
0: que és guapa. Sí. Té una forma interessant.
4: És original.
0: Sí, és una cama
2: més que la de...
0: Que et xuta la pilota.
4: La pilota seria...
0: Sicília.
4: Sicília.
9: Ah, mira, sí.
0: No ho he pensat mai,
2: això. La pilota, bueno, xuta un triangle.
0: Bueno, però, bueno...
2: Sicília,
0: dintre la idea aquesta que he fet, eh?
2: Sí,
4: Xuriguera, sí.
0: Aquesta idea de que la...
2: Sí.
0: És com un jugador de futbol o un nen, sí. És la idea d'un nen juganer en el Mediterrani.
9: Amb botes de taló, eh? Un nen amb botes de taló.
2: És del que hi ha més, nens juganers al Mediterrani.
9: Nen drag queen.
2: Ara mateix.
4: Un nen drag queen. Sí.
2: Sisplau, Tàrent és una de les polis gregues més importants de la Grècia Magna. Seria un lloc ideal per establir-s'hi, però la ciutat passa moments difícils. Als afores de la polis i ha desplegat l'exèrcit del general grec Pirros. Ell i els seus homes han desembarcat per ajudar a Tàrent i fer front a la invasió dels romans.
3: Sí, escolta, estic ben marejat, eh?
2: T'has marejat?
3: Hòstia, aquest bo.
2: Aquest que es troba malament és el general Pirros, precisament. Resulta que el trajecte des de Grècia ha sigut dels moguts. Els ha sorprès una tempesta d'alta mar i fins i tot, bueno, els hi ha enfonsat algun vaixell de guerra.
3: Sí, calleu, eh? Se pas quants cops he arribat a rojar, eh?
2: Sí?
3: Por de Déu, ho he tret tot, el pamnocilla del dematí, tot.
2: Has de menjar iogurt, ara, que torna la microbiota.
0: El general Pirros menjant pa nocilla, eh?
3: Ah, sí, posa't a fer una guerra, ara.
2: Ah, no.
3: Ara arribo aquí i posa't a fer una guerra. Ja, com ho expliques tu, això, els de casa?
2: No. Ah. Fer una guerra trobant-te malament ha de ser terrible.
3: No, és terrible. Ah, és terrible.
2: De tota manera, el general Pirros ha aconseguit arribar amb la gran part del seu exèrcit intacte. En Pirros és un dels militars més prestigiosos de tota Grècia i per això la gent de Tàrent li ha demanat ajuda.
3: Sí, home, si et demana ajuda... A mi m'agrada molt ajudar la gent. A mi... Collons, a mi em diuen, vine ens a ajudar, vale. I si et paguen encara més?
2: Clar.
3: Si et paguen...
2: Tu cobres per
3: fer. Jo cobro.
0: Però no com un mercenari.
3: No.
0: Ajudar els seus, no, d'alguna manera.
3: Sóc un... D'acord, a mi me surt d'acord. Ja. No ho faig per... El que passa és que si et paguen no pots pas dir que no.
0: No, i tant.
2: Els habitants de la ciutat de Tàrent és una ciutat rica, però els seus habitants estan acostumats, vull dir que estan acostumats a luxes, a banquets, teatre, recitals de poesia.
4: Bueno, luxes, a veure.
2: Bueno, sí, luxes, recital de poesia, considerar-lo luxe.
9: Oh, sí.
2: No, està bé, està bé.
0: Que vingui la Blanca Llum i foti un recital, perquè no és bo, això.
2: Vull dir que han agafat en Pirros, perquè amb ells els hi fot mandra fer la guerra. Però prefereixen subcontractar-ho.
0: Això
2: haurien d'haver fet els catalans, subcontractar-ho.
3: Sí.
2: Agafar una altra gent, perquè nosaltres...
4: Sí, ja ho teníem, això, també. Eren els almogàvers, eh?
3: Agafat els castellans. Havien de contractar els castellans.
4: Hòstia, això...
9: Ojo fel,
4: eh? Ojo fel.
0: Aquest tio,
4: a vegades sembla que no hi sigui,
3: Ho veus?
0: Sí. Fot aquesta cara, però no, eh?
3: No. Dins hi ha cosa.
2: Doncs els nostres amics de Tàrent no estan acostumats a la guerra. Ells estan allà i, bueno, més aviat la guerra els molesta.
9: No, de veritat. Ai, és que m'esteu fent un mal de cap. Soldatots, podeu fer la guerra una mica més baix? Vull dir que a mi m'esteu atabalant i, a més, és que no sento el teatre.
2: Ara.
9: No,
2: Perdona. El gran enemic són els romans, que ja controlen tot el centre i el nord d'Itàlia. Els romans encara no són la potència que tots coneixem avui dia, però són un mal de cap pels grecs. Sí. Per aquest motiu, en Pirros ha desembarcat amb 20.000 soldats, 3.000 cavalls i 2.000 arquers.
4: Collons!
2: Cuidado, eh? I també porta una arma secreta.
5: Ah, això us encantarà. Hòstia, porto una arma secreta...
2: Què portes?
5: Que us encantarà.
2: Hòstia. Què portes, què portes?
9: Bueno, fas por. Hòstia...
2: Porta.
5: No, porto, sabeu què porto?
2: Ja, tu, vols dir-ho tu?
5: No, digue-ho tu.
2: Digue-ho?
5: Digues tu, jo t'acompanyaré.
2: Elefants de guerra.
5: Elefants de guerra.
4: Sí. Hòstia, Pirros, com te'ls gastes, Pirros.
5: Elefants, eh? Elefants de guerra.
4: De guerra, eh? Sort que són de guerra.
2: Sí, sí.
4: Hòstia, no. Elefants de poesia.
2: No, malament. Els elefants són l'arma secreta d'en Pirros, uns animals que els romans no han vist mai i que acostumen a causar terror a l'enemic.
5: Cuiteu quina bèstia també...
4: Mare de Déu, quin elefant.
5: Queda aquí.
4: Mira com li fa cas,
5: sí, sí, sí.
4: Eh?
5: Sí, sí, sí. Pell,
4: disculpa, Fel, disculpeu una cosa.
5: Queda't aquí.
8: No, és que crec que, no, crec que hi ha una confusió.
2: Què passa?
8: Aquesta història ja la vàrem fer la primera temporada.
2: No.
8: Recordareu que jo mateix vaig fer d'Aníbal, que era travessava Aníbal. Els Alps amb elefants. Era un paper recordat per l'audiència.
2: Sí.
4: Sí, ho recordo tothom.
8: Explicat, això.
2: Tens part de raó, Arnau. Aníbal, el general cartaginès, també farà servir elefants de guerra contra els romans, però l'Aníbal travessa els Alps 50 anys més tard.
4: Ah,
2: si filem prim, sí, el primer cop que els romans s'enfronten als elefants és contra en Pirros,
5: exacte,
2: contra
5: exacte.
2: En Fel.
5: O sigui, Aníbal se'm copiarà.
4: Oh, va.
5: Farsant, que ets un farsant.
2: L'Aníbal...
4: Espera't un moment, que tinc un dubte.
2: Què?
4: O sigui, jo l'Aníbal entenc que tingui elefants, perquè ve de Cartago.
2: Sí.
4: Cartago està ple d'elefants, sí. Tothom ho sap.
2: Sí.
4: Però si el general Pirros és de Grècia, d'on ha tret totes aquestes bèsties?
2: Mira.
4: Perquè Grècia segur que no n'hi havia d'elefants.
2: No fa pinta.
4: Vaja,
2: no s'oferta.
4: No sóc expert,
2: Peyu. En els viatges a Mykonos no ho he vist ofertar.
4: Bueno, hi ha persones que, segons com
2: bueno,
4: ho semblen...
2: Bueno.
0: No, però això és com... Regalos, com... Bueno, regalar res, eh?
2: No,
0: això,
2: mireu,
5: jo vaig fer un rànting.
2: Ah, sí?
5: Al Sabadell.
2: Un rènting d'uns elefants?
5: Sí, hi havia uns elefants, i vaig mirar, i surt bé de preu, i llavors, cony, al final, si d'això...
0: Vas tancar el tracte amb l'Oliu?
5: No, a l'oficina d'Arbúcies.
2: Ah, molt bé.
5: Sóc romà, però...
9: Mira, no vas mal encaminat, sí.
2: No vas mal encaminat perquè els elefants no són un rènting, però sí que són un préstec dels egipcis.
0: Ah, veus?
9: Ah, sí?
2: Resulta que el faraó de Torn li ha deixat els 20 elefants de guerra per lluitar contra els romans.
5: Bueno, ja veus això.
4: Molt bé, Pirros.
2: Molt bé, Pirros. Bé, tornem a... amb el passeig que estàvem fent amb la troca. Les negociacions de pau amb els romans han fracassat, especialment perquè els habitants de Tàrent volen la guerra tant sí com no.
9: Home, n'hi ha que pagues, no? Vull dir que facin alguna coseta, i també, no?
2: Abocat a la batalla, el general Pirros ha decidit atacar l'enemic sense esperar els reforços dels aliats. Una aposta arriscada perquè els romans els superen en nombre. Tenen 5.000 soldats més.
0: General, i si ens esperem un moment que arribin els reforços, què li sembla?
12: Sí, general, és que he sentit a dir que ens superen en nombre, general, per l'amor de Déu, home.
5: Quin parell de burros, en sèrio, eh?
12: No costa res,
5: però... A veure, ells compten diferent, tenen els números romans.
12: Ah, té raó, general, no havia pensat.
0: Perdoni, general, sí.
2: La batalla és sanguinària. Soldats dels dos bàndols moren durant hores i hores. El bany de sang és dels grossos. I en aquest punt, el general Pirros treu la seva arma secreta, els elefants.
5: Jo sabia que em deixava alguna cosa, eh?
2: Què esperaves?
5: Badava. M'estic deixant... Els elefants! Que entrin els elefants!
0: Sí, ara arriben els elefants. Porto tota la tarda matant romans i ara em venen els elefants.
12: Mira jo, quina bulló fatiga la mà. Ja. És de l'espasa, això. No podíem treure els elefants abans? Ja que els teníem.
0: Tu i jo havíem lluitat junts.
12: Sí, a Austràlia.
0: Austràlia, que
12: sí. Havíem estat... Sí,
0: sí, ens segueixes igual de burro, sí. Eh?
12: Bueno, i tu igual de gilipolles, mira.
2: Quan la troca, la gosseta de Sabadell, ha vist aquells gegants orelluts, ha arrencat a córrer cames, ajudeu-me. Els cavalls dels romans també s'han espantat i, per tant, això ha fet que Pirros i els seus homes guanyin la batalla.
5: Ja era hora. Tossuts, aquests romans.
2: Sí.
5: La mare que els va parir. Bona feina, soldats.
0: Gràcies.
5: Aviseu la resta, tot pagat, eh? Teniu sopar per tot pagat.
0: Sí, li sortirà barat aquest sopar. Som tots morts, capità. Pirros, general.
5: Que són tots morts.
0: No quedem ningú.
12: Hem guanyat, capità, que és el que vostè l'únic que pensa que és guanyar. Hem guanyat. Però només quedem nosaltres tres.
5: Sí. Bueno.
12: El idiota aquest, jo i vostè.
5: Sí, no sé qui
12: vostè és. Li sembla una victòria, això?
5: Bueno, mira, em sortirà per a tu.
2: Aviam, és cert que la victòria ha estat per en Pirros i el seu exèrcit, però les baixes són tantes que té el mateix gust que una derrota.
12: És que té ben bé el mateix gust que una derrota. Sí. I ja sap què diu, en general, una retirada de temps.
2: Tot el contrari, el general no es vol retirar, eh? El Pirros torna a enfrontar-se als romans i la història es repeteix. En surt vencedor, però amb un cost enorme. Un dels pocs oficials que queden vius s'ha acostat a felicitar-lo per la victòria.
0: Felicitats, general.
2: La resposta d'en Pirros...
0: Un moment, que no he acabat. És estic cansat.
2: Ja ho veig.
0: Hem tornat a sortir victoriosos, general.
2: Molt bé.
0: Hem quedat 4.
2: 4? Sí. Si abans éreu 3.
12: Érem 3, eh? Érem 3. Aquell que té convulsions sí. És mort, el que passa que no el comptis.
2: La resposta d'en Pirros és la següent.
3: Una altra victòria com aquesta i estem perduts.
0: Haver-ho pensat abans, imbècil.
12: Sí, fill de puta.
2: Una altra victòria com aquesta i estem perduts, eh?
0: És maca, la frase.
2: És una frase ben curiosa.
4: Bona, bona.
18: Oh, no, és...
2: El general Pirros passarà a la història per aquesta frase, precisament. Han guanyat, però amb quin cost?
18: Hòstia.
2: Si segueixen guanyant d'aquesta manera, perdran la guerra. És el que avui en dia coneixem com a victòria pírrica.
3: Oh, que bo.
2: D'en Pirros. Una victòria que Uita. Sembla una derrota.
8: Cultura.
3: Maco, eh?
8: Cultura.
3: O sigui, és mala llet que passo la història per això, però... Sí. Però és maco, la història és maca.
2: Després d'aquestes dues victòries pírriques, les polis li retiren el suport.
9: Home, no és que no cal que tornin, eh? Mira com m'ha deixat tot el terra tot ple de sang.
2: Sí, noi, i llavors, ara sí, el general Pirros decideix girar cua.
3: És girar cua,
2: eh? Això era girar cua?
0: Sí, això és un efecte.
3: Això ho faig perquè la gent que escolta la ràdio sàpiga que estic girant cua.
2: El passeig amb la troca...
0: Oh, tenim tanta sort amb nosaltres.
2: Sí, sí, sí, sí. Deia que el passeig amb la troca encara no s'ha acabat. Ara que s'ha recuperat de l'ensurt amb els elefants, ens toca acompanyar en Pirros fins a Grècia. Recordeu que havia vingut només a ajudar, perquè l'havien contractat.
0: Sí, sí, sí.
2: Ara se'n torna cap a Grècia, no? Allà hi ha una ciutat dividida entre dos bàndols. Un dels bàndols li ha demanat suport. La missió sembla fàcil. En aquest cas, el bàndol aliat els ha obert una de les portes de la muralla de matinada. Els soldats d'en Pirros han començat a entrar en absolut silenci.
12: Xxt,
2: és l'estratègia.
12: No diguis res.
2: Que ningú senti res.
12: No diguis res.
3: En els grills, eh?
2: Vinga.
0: És a l'estiu?
12: No diguis res. Puto, no calor.
0: Boh.
2: El caos, però, que seguirà a continuació és real i està documentat. En Pirros ha volgut assegurar-se la victòria i ha portat els seus elefants.
0: Mare que em va per i està obsessionat amb els elefants.
3: És que si haig de guanyar amb vosaltres dos...
2: La idea és entrar en silenci amb els elefants.
12: Sí, sí, sí.
2: De mica en mica. El problema és que en Pirros ha calculat malament. No comptava que els elefants amb prou feines passen per la porta de la ciutat.
9: Ho hauries d'haver mirat abans,
3: en sèrio, porto una setmana que sí? Quan no s'entrebanca el tanc, són els elefants.
2: Un dels elefants s'ha quedat encallat a la porta d'entrada. L'animal crida sense parar i desperta tota la ciutat.
12: Merda.
2: Els enemics salten del llit i comença la batalla, però és tan fosc que els soldats són incapaços de distingir qui és aliat i qui no.
0: Mira, jo vaig clavant l'espasa el primer que veig, el del costat i tot,
12: oh.
0: I vull... Val més ell que jo, eh?
12: Oh, xuriguera, eh? M'has clavat l'espàs a mi, a l'esquena.
2: El merder.
12: Però que ets idiota.
0: En aquest cas ho he fet després.
12: Ah. De puta.
2: El merder és dels que fan història. Per acabar-ho de dobar, un dels elefants s'ha espantat i ha perdut completament el control. Us heu d'imaginar, uns carrers ben estrets, saps? Com
12: sí.
2: Perafita.
12: Sí.
2: I tot de soldats allà i un elefant boig desbocat.
0: Home, això és el Sant Fermines.
2: Sí, senyor.
0: Però en versió grega amb elefants.
2: Ah, exacte.
0: Molt més guapo que el Sant Fermines.
2: Sí,
0: si
2: home, sí. Podríem provar. Ja és ben parit quan n'enganxen algun allà bueno, al Sant Fermines. Eh?
18: Bueno, és lleig de dir, però sí.
2: Sí.
18: Sí.
2: Jo quan
18: sí,
2: veig sí. Aquella, quan la primera cornada aquella que el veus volar,
18: sí.
2: Veus un turista d'aquells volant, epa!
18: I després quan queden a terra que
2: ui,
18: no...
2: Ui, quan queden en aquella posició que dius, no s'ha estirat per gust?
18: No.
2: Que dius, aquest braç aquí sota...
18: Aquest, que prens del revés, això no. Això no és natural.
9: Aquesta cama tan mal posada. No.
18: Ai, Déu meu.
2: Allò fa gràcia. Mira, per què t'hi ficaves, idiota, ai, també, una mica.
3: No, no. Obligat.
2: Jo això del Sant Fermín sempre penso. Llavors, unes feinades aquí, amb els de riscos laborals, que no és que poses l'esquena malament i tal... I,
18: bueno, ja, allà tant li fot.
2: Allà què? Allà podem fer el que vulguem.
12: Bueno.
2: Llavors, per penjar un foc, no sé quants arnestos t'has de posar,
3: sí,
2: i quantes
3: sí.
2: Cordes...
3: I firma aquí, firma allà, i paga aquí, paga allà.
2: Exacte. Aquells que van a córrer allà no passen pas l'últim rebut d'autònoms.
18: No. No, home, no, si van borratxíssims tots.
3: Jo vaig anar a veure un any i anava un amb una xindria al cap per fer-se passar la calor. És de les millors imatges que he vist.
18: Hòstia, és bona aquesta, eh?
3: La xindria tallada per la meitat, buidada,
2: sí.
3: Amb la xindria.
18: Que no fos un casco, per si
3: no,
18: caia.
3: No, una xindria, una xindria. Vale. Corrents
9: sempre
3: del
9: hidratat.
2: Bé, estàvem amb un elefant desbocat,
0: sí.
2: Tot de soldats per allà voltant, sí. Mentre el general Pirros prova d'organitzar el desastre, baixa un moment la guàrdia i un jove soldat enemic el fereix. En Pirros s'hi torna i està a punt de tallar-li el cap, però no hi serà temps. La mare del jove soldat, que està atenta a tot, s'ha enfilat dalt d'una teulada. Allà agafa una teula i li llança al mig del cap d'en Pirros.
9: Deixeu estar el meu nen! Biel, passa cap a casa!
18: Hòstia.
2: La teula l'ha encertat de ple.
0: Hòstia, però una taula, això semblava mig mur, eh?
2: Oh, bueno. Eren grosses les teules abans, eh?
18: Molt,
2: abans una teulada de 100 metres quadrats la feies amb dues teules, una cada
9: costat. No subestimis mai el poder d'una mare.
0: No, no, i tant, i tant.
2: Aquest la troca. la gosseta, que passegem avui, sap que allò té mala pinta. Recordeu que ella es va obrir el cap amb la pota d'una taula.
4: Que li venen flaixos del Vietnam.
2: Ah, exacte.
4: Sí, sí.
2: Pirros, estàs fotut, eh?
19: Estic marejat. Ah. Vull dir, que com ho veieu? Té bona pinta, això?
12: No, general.
19: No me'n sortiré, eh?
2: Jo crec que no.
0: Tu estàs mort.
12: Ah, sóc mort, perdó.
2: El trau al cap és important. En Pirros queda ben esterracat. Finalment, un soldat enemic l'acaba rematant. Aquest és el final del general Pirros, un dels militars més prestigiosos de la seva època, que passarà a la història per les victòries pírriques, aquestes que tenen gust de derrota, i perquè va ser derrotat per un cop de teula d'una senyora.
4: Fixa't.
2: Mira, al final...
4: Fixa't tu quina cosa.
2: Mercè, què en farem de la troca? Sobreviurà o no sobreviurà la gossa
9: d'atura? Jo crec que sí, perquè estic aquí amb la Montse. I abans ha demostrat que sabia moltes coses, o sigui que va.
2: Montse, aviam. Quina arma... D'on ets, Montse?
20: De Vallver de Cerdanya.
2: Vallver de Cerdanya. Quina arma feien servir els romans per lluitar contra els elefants? A. Els hi cantaven cançons? B. Calaven foc als porcs i així espantaven els elefants amb els crits? O C. Els posaven un mirall? A, B o C?
20: La B.
2: La B, la dels porcs, eh? És tentadora. És maca, aquesta.
4: Si fos aquesta... No entenc per què han de pringar els porcs aquí.
2: Mira.
4: Quina culpa en tenien els porcs.
2: La troca és... Viva! És difícil de creure, però la troca ha sobreviscut a totes les campanyes militars del general Pirros, que no han sigut poques, eh? La seva desconfiança l'ha mantingut alerta tota l'estona. Més enllà d'un ensurt amb algun elefant i alguna teula que ha caigut a prop, la gosseta torna cap a Sabadell. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
21: I amb el vostre esperit!
22: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
23: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Protecció Civil ha enviat 2 SLRs als telèfons mòbils per la previsió de pluges molt intenses a 9 comarques de la meitat sud de Catalunya. Es demana precaució a la mobilitat, però de moment no hi ha restriccions. Amoïna especialment, però, l'àrea de les Terres de l'Ebre, on els forts aiguats no farien net fins ben bé demà al matí. Anem al Departament d'Interior, Montse Poblet.
24: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat comença al Garraf, Alt i Baix Penedès, Alt i Baix Camp i Tarragonès, però després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè aquí la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem al davant d'un risc 5 sobre 6, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
25: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
24: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
23: Això pel que fa a Catalunya. Al País Valencià hi ha alerta vermella també per forts aiguats. Emergències ha enviat també SLRs, en aquest cas a les comarques de València i de Castelló, per pluges intenses aquesta tarda. Una 50ena de municipis han suspès avui les classes. València, Marta García.
26: El gran perill d'aquest episodi seran sobretot els acumulats que se puguen donar. Així no ho ha explicat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, minuts després d'acabar l'última reunió de valoració.
27: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado EAEMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
26: Les autoritats recorden les recomanacions habituals de no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
23: Més notícies amb Joan Bota.
28: A partir d'avui s'apliquen les noves mesures perquè omplir el dipòsit surti més barat. S'amplia la bonificació de la gasolina fins als 20 cèntims i es manté la del gasoil també en 20 cèntims. És una situació que provoca cues, per exemple, a la Jonquera, Laia Claret.
1: Bon dia. Ciutadans de l'estat francès baixaven aquest matí a posar gasolina a la Jonquera. No hi hem vist aglomeracions a les gasolineres, però algú omplia algun bidó al maleter, perquè ens deien, és menys cara.
6: Parce que c'est moins cher, c'est ça, eh?
1: Al matí no s'han format les llargues cues que hi va haver a la primavera. Màrius Fàbregas, el director general corporatiu del grup Tramuntana.
7: Avui és un dia bastant tranquil. A finals de març, principis d'abril, sí que vam notar un increment dels clients. Potser en aquell moment a tothom el va agafar una mica desprevingut, que hi hagués la guerra i que els preus pugessin, no? Fins i tot tota la infraestructura o totes les empreses del sector petrolier doncs, van haver de reorganitzar rutes i va ser una mica un moment de xoc.
1: Alguns transportistes ens explicaven que pel seu gremi és habitual parar la Jonquera pel preu abans d'anar cap al nord. Laia Claret, Catalunya Ràdio, la Jonquera.
23: Antonio Garamendi continuarà presidint la patronal espanyola COE 4 anys més. L'Assemblea Electoral l'ha reelegit per un tercer mandat per aclamació, sense necessitat de votació, perquè era l'únic candidat que optava al càrrec. En el seu discurs ha carregat contra el govern espanyol per eludir, diu, la seva responsabilitat en matèria d'habitatge i per aprovar uns decrets que, diu, dinamiten la propietat privada.
10: La responsabilitat de portar solucions al grave problema d'accés a la vivienda, que és real i que hay que resolver, és de l'administració. Y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
23: Antonio Garamendi assegura que aquests decrets aprovats, diu, a contrarrellotge i sense seguretat jurídica donen una imatge vergonyosa d'Espanya. Afegeix a més que és grotesc que un dels socis de govern, en referència a Sumar, animi els ciutadans a manifestar-se contra el propi executiu. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'anomenat edatisme, estan normalitzat a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han expressat en un acte unitari amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans. Girona, Pau Bartolí.
15: Bon dia. Dolors Kerr, secretària de Consells de la Gent Gran de Girona, alerta que cal reaccionar davant les situacions d'edatisme perquè qui les comet no sempre se n'adona.
16: Quan me diuen, per exemple, nena, perdona, no sóc nena, o escolta, àvia, a veure, jo sóc àvia, però no sóc la teva àvia. A veure, també depèn del teu estat anímic com estàs, eh?
15: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social i l'institucional, i avisa que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves. Per això és un problema, diuen, que afecta tota la societat. Pau Bartolí, Catalunya Ràdio, Girona.
23: Esports amb David Ubach.
17: Cristiano Ronaldo és el nom que centra l'atenció després de la jornada de descans d'ahir pel que fa als partits de la Lliga de les Nacions de Futbol. El capità portuguès ha deixat la concentració de la seva selecció enutjat perquè es va quedar sense jugar ni un sol minut davant de Noruega diumenge passat, ni tampoc el Dinamarca-Portugal d'aquest vespre, segons li va avançar el seleccionador de Portugal, Jorge Jesús. També jugarà a la Lliga de les Nacions, entre d'altres, el Grècia-Països Baixos, amb Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa. El Barça, mentrestant, pendents de l'arribada de Rafinha a Barcelona, prevista per aquesta tarda. El davanter brasiler ha deixat la seva selecció en les últimes hores arran d'unes molèsties físiques, però d'entrada això sí es descarta que hagi de passar a proves mèdiques perquè tot apunta que no està lesionat. A la Lliga sobre el d'handbol hem sabut fa ben poca estona que el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la jornada 4. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons un comunicat del mateix Conca. I en tenis, Paula Badosa ha superat la primera ronda del torneig de Pequín, a la Xina, al guanyar l'australiana Daria Kasatkina en 3 sets. En canvi, Marina Bassols ha quedat eliminada del mateix torneig al perdre amb la tenista de l'Uzbekistan, Kamila Rahimova, en 2 parcials. I pel que fa al torneig masculí de Tòquio, al Japó han avançat ronda Carlos Alcaraz i Jaume Munar, entre d'altres.
22: Fins aquí les notícies.
20: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de l'Est de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck, una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
21: I believe there are monsters born in this world to human parents.
29: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
20: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
29: En parlarem a fons amb la Marina Porras a La Finestra Indiscreta.
22: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui és que tema ultra interessant per tots i totes, tingueu l'edat que tingueu. Ja us aviso, en un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estàs?
1: Molt bé, meravellosament satisfet de la utilitat d'aquest programa, perquè...
0: Explica'l.
1: És que cada vegada que agafem el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, són més les persones que agraeixen els temes que fem. Recordem que ahir vam començar amb una senyora que va posar el consultori que vam fer sobre salut ocular i que, gràcies a l'Anton Barraquer, va decidir operar-se de la vista. Va dir,
0: bravo,
1: ja no
0: vindes
1: les ulleres, tu.
0: Passem a l'acció, espera que la saludo. Núria Casas, bon dia, com estàs, estimada?
2: Bon dia, Elisenda, molt bé.
0: Si és dijous, la solució es diu Núria Casas.
2: Això va més enllà del servei públic, ja.
0: És heavy,
2: Això s'ha de pagar, ja.
1: És una fantasia.
0: Passem a consultar.
1: I després la gran quantitat, se sabeu allò de l'efecte retroactiu,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: La gran quantitat de programes que la gent va recuperant. Per exemple, ahir ens va escriure una oient que es diu Alba, ens va escriure ahir al migdia, i es va explicar que gràcies al programa que havíem fet la de primera temporada sobre mares narcisistes,
0: amb l'Omar Rueda,
1: ella va descobrir que era víctima d'una mare narcisista.
0: Ah, no, amb l'Elisabet. Elisenda, perdona, Elisenda, psicòloga Elisenda o amb l'Omar Rueda, ara no ho recordo. Que ens ho digui l'oient. És que fem tantes coses interessants.
1: Bé, doncs això, que gràcies a aquell programa havia descobert que ella era víctima d'una mare narcisista i que gràcies a l'ajuda psicològica se n'havia sortit. I sobretot la importància de posar límits, recalcava. I que parlàvem precisament de com relacionar-nos amb persones tòxiques o persones narcisistes.
0: En vam parlar amb l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella. I ho vàrem fer... el dia 5 de novembre de l'any passat.
1: Fixa't. Ostres.
0: Tinc tot aquí apuntat.
1: Sembla que fos ahir.
0: Ai, senyors, senyores. En fi, avui, Núria Casas, una cosa que ens interessa a tots i a totes.
2: Sí.
0: Tu ara ets jove, no arribes als 40.
2: Bé, sí, però tinc 39, ja.
0: 39 anys. Però la pregunta que ens formulem avui ens afecta a tots i a totes. Avui parlem d'una solució de present i de futur. La jubilació està destinada a desaparèixer? Fins quan ens podrem jubilar? A partir del 2027 canvia l'edat de jubilació als 67 anys. Per què ho fa, això? Quants anys podrem gaudir plenament d'una jubilació en el futur? Hi ha generacions que no ens jubilarem? Ja ho dic amb la nostra, nena? Perquè em sembla que pillarem. La jubilació està potser destinada a desaparèixer. Arribarem a la jubilació amb prou diners per mantenir el nivell de vida? Per cert, és millor arribar a la jubilació amb una agenda plena o aprendre també a no fer res? Com s'omple el buit que deixa una feina que ha estructurat tota la nostra vida? Com cal preparar-se psicològicament per la jubilació? Doncs mireu, la solució, algunes d'aquestes preguntes la té la Carla García. Molt bon dia, Carla.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Ai, mira quina il·lusió, la Carla. Tu ara ens ha fet gràcia, Carla. La Carla García és advocada, és vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP. De totes les generacions que tenim aquí a la taula, tots nosaltres ens podrem jubilar tal com coneixem la jubilació ara mateix?
3: Depèn, o sigui, perquè ara n'hi ha una implantació gradual, no, de l'edat de jubilació, però clar, això és fins al 2027. Clar, d'aquí...
0: Et pinta fatal, Carla.
3: Jo, per mi, jo crec que no em podré jubilar.
0: I però doncs què farem?
3: Bueno, doncs, clar, això depèn també de l'estat i de les lleis que
0: es facin, però clar. La Núria Casas ho té molt clar. A veure, Núria Casas, ho tens molt clar, què farem?
2: Jo em veig com un senyor de Kentucky protagonitzant un 30 minuts, rentant amb 85 anys un vàter del McDonald's i amb problemes de circulació.
1: No,
2: hi ha imatges d'aquestes que al 30 minuts vaig veure només quan tenia 20 anys.
0: I et van quedar clavades, eh?
2: I 19 anys després encara penso, jo seré aquest senyor d'aquest any.
0: Però ho dius perquè no tindrem un duro, no?
2: No tindrem ni un duro i ens l'haurem de pagar.
1: Però és que canviaràs de sexe, més. Seràs un senyor, de Kentucky.
0: No, però, seriosament, fa molta por, perquè penses...
2: És a on anem.
0: I penses, hem estat cotitzant... Carla, tu atura'ns, quan estiguem fent massa de cunyades. Hem estat cotitzant tota la nostra vida. Jo ara porto 20 i escaig anys cotitzats, per no dir-ne més. I potser arribarà un punt que no podré veure ni un duro.
3: Sí, però és que el sistema de pensions que està establert és un sistema que es basa en la gent que està activa, treballant, financiar les pensions de la gent que ja no està treballant.
2: Clar, però el que no està et dirà, jo ja m'ho he pagat.
3: Sí, clar.
2: Jo no t'ho finanço.
3: Però cada vegada n'hi ha molt poca natalitat, l'edat de la gent ja és molt més gran, tot això...
0: Que, bàsicament, que aguantem molt més de grans i després no hi ha prou gent activa per sufragar això.
3: Sí, clar.
0: Jo, de veritat, començaré a fer un raconet. Hauríem de pagar-nos la nostra pròpia jubilació, així clar, segur que no hi hauria mals entesos. Va, podeu formular preguntes, com sempre, línies obertes. Avui parlem de jubilació, ho fem amb la Carla García, també abordarem l'altra part, aquesta part psicològica, com hem d'afrontar la jubilació. Com afronteu vosaltres la jubilació? Teniu algun pla? Us heu quedat en buit? Perquè també hi ha allò de que la gent vol jubilar-se, i quan arriba la jubilació diuen, ara caic en un buit existencial, com carai abraço això, eh? Ens podeu dir la vostra?
1: Home, són moltes hores per omplir de la teva vida, no? Perquè estàs acostumades moltíssimes a omplir-les amb la feina, però també estàs acostumades a omplir-les trucant a la solució. Hi ha molta gent que omple ara mateix aquesta hora de la seva vida trucant al 93-201-7474, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres. Estigueu jubilats o no, podeu trucar. També podeu escriure al WhatsApp del programa, al 677-38-77-19, i ens podeu explicar, això que deia l'Hisenda Carotara, us heu jubilat? Com ho vau fer? És a dir, ho vau preparar amb antelació? Teníeu aquesta por al buit? O no? O al revés? Heu pogut viatjar, heu pogut gaudir, heu estat avis o àvies fins i tot?
0: I jo vull saber també si la gent té plans comptant que no ens podrem jubilar, que nosaltres, la nostra generació, els que tenim ara 30 i escaig 40, no ens podrem jubilar. El meu pla, saps quin és?
2: Quin, Elisenda? No, és que vull saber, perquè
1: ara
2: jo no
1: ho
2: sé.
1: Preguntem.
0: No, el meu pla és una hipoteca inversa. Jo em vaig comprar el pis només per poder viure, hipoteca inversa, fins que em mori,

0: i veure una mica si jo vull cotitzar amb aquesta quantitat o amb una altra, i això va molt bé per saber-hi una mica les opcions que n'hi ha per poder jubilar-te.
1: Carla, jo no entenc res de jubilació. Sempre m'expliquen, no, perquè si cotitzo un any més, no sé què...
2: I el tram final.
1: Un règim d'autònoms no sé quants, o sigui, va en funció de l'edat o va en funció dels anys que tens cotitzats?
0: Va en funció de les dues coses, o sigui, són dos requisits que s'han de complir.
1: A la vegada.
0: Sí, és a dir, per exemple, ara el 2026 et pots jubilar als 65 anys si tens 38 anys i 3 mesos o més cotitzats. Uh-huh. Vale? Si tens menys d'aquests anys cotitzats, et podràs jubilar als 66 anys i 10 mesos. O sigui, va en funció de les dues coses.
1: D'acord. Però jo, per exemple, posem, que vaig començar a treballar jove, m'ho estic inventant, si jo ara tinc 56 anys, encara que em porti 38, 39 o 40 de cotitzats, no s'hi val.
0: No, has de tenir l'edat de jubilació.
1: I ara la Núria obria una porta i deia, l'últim tram de cotització, en funció de què se'ns dona la jubilació? En funció dels últims quants anys?
0: S'agafa els últims 25 anys. O sigui, per calcular la base reguladora s'utilitzen les 300 últimes, que són 25 anys. Uh-huh. Vale? Això ha canviat una mica perquè ara la Seguretat Social el que fa és agafa com dos criteris de càlcul de la base reguladora i el que fa és agafar el càlcul de les 300 i després de les 304 i elimina les dues bases que considera que són les pitjors.
1: Llavors, entre 304 aquests... et refereixes a nòmines?
0: No, de 304 bases de cotització.
1: Ah, bases de cotització. Sí. És que estem molt verds, aquí.
2: Clar, no,
0: tranquil·la. I, clar, agafa aquests dos i agafa la base reguladora que més li favoreix al treballador. I amb això s'obté.
1: Surt el número.
0: Sí, bueno, surt el número de la base reguladora. Uh-huh. Això s'ha d'aplicar un percentatge per que surti la pensió de jubilació.
1: Els autònoms, a veure, el drama dels autònoms. Com i quan es jubilen els autònoms?
0: Els autònoms, és que tothom diu, no, els autònoms... segueixen les mateixes regles que el règim general, que la resta de treballadors. L'únic que tenen diferents particularitats. Per exemple, les llacunes de cotització, que hi ha vegades que no que tenen llacunes, pues, s'omplen aquestes llacunes pues, seguint el criteri, no, de la taula del RETA. Però són coses, particularitats que es diferencien, però que no...
2: Però la jubilació d'un autònom és del mateix import que d'un assalariat?
0: No serà el mateix import perquè, clar...
2: Encara que facturi Déu i la mare.
0: Clar, això no serà la mateixa, clar, perquè la cotització no és la mateixa. Clar,
1: i si
0: perquè,
1: fos la mateixa, seria la mateixa.
0: Clar, o sigui, les regles són les mateixes, però, clar, com ells han de pagar una quota, aquesta quota no és la mateixa que la d'un treballador a règim general.
1: I clar, no ens la podem pujar, un autònom, de dir, jo vull pagar el màxim?
0: No, perquè crec que ara mateix està posat amb els ingressos que tu tinguis.
1: O sigui,
0: tu
1: pagues
0: en funció del que tu fas. Clar, no pots agafar una quota que a ti et vingui bé, o sigui, ha de ser aquesta.
1: Mare de Déu. Si teniu preguntes, 93-201-7474, 677-38-77-19.
3: Home, d'entrada hi ha molts oients que s'estan preguntant on poden trobar això que explicava ara la Carla, si hi ha algun enllaç de la Seguretat Social. I a mi se m'acut que ho podem posar al Club de la Solució.
1: Mira, us posarem l'enllaç directe, perquè no hagueu de començar a http://2224. Mira, nosaltres us el posarem al Club de la Solució, però heu de ser socis del Club de la Solució. I com entreu al Club de la Solució? Molt fàcil. 677-38-77-19, vull formar part del club. Us enviem un link, i bàsicament és entrar a un grup de WhatsApp on no es veuen els telèfons. Allà tindreu tota la informació en exclusiva que sempre diem la passem pel club i us ho posem encara més fàcil, només a cop de clic.
3: Sí, exacte, és així. Ja sabeu que aquest programa és una mica a vegades pal i pastanaga, no?, que ens movem entre el realisme i l'esperança, no? El Joan és infermer, té 47 anys, cotitza des del 16, mai ha estat a l'atur, i ell creu que sí que cobrarem la jubilació, però haurem de fer mans i mànigues per pagar-ho. Es diu Joan de Calldetenes.
1: Joan Calldetenes, 47 anys.
3: Abracem aquest optimisme.
1: M'apunto aquestes dades per venir-te a buscar si això no passa, Joan.
3: Aquesta esperança. Felicitar la Marga, per cert, que explica que després de 41 anys gaudint de la seva feina, professora d'ESO i batxillerat, i veient el futur que li espera a la meva professió, diu ella, a l'ensenyament, m'he prejubilat aquest mes de setembre, no sento cap buit, Ho tinc tot ple d'allò que no havia tingut mai temps de fer. Enhorabona, Marga, per haver-te jubilat 41 anys després de...
1: Ai, Déu-n'hi-do, eh?
3: Magnífica vocació.
1: Ens ho podeu dir també quants anys heu portat en una mateixa empresa, eh? Mm. Perquè recordo que ma mare es va jubilar i potser em portava 45, eh?
2: Això per mi és impensable, ara.
1: Una bogeria, eh? Bueno. El meu pare 50, eh? Que li van allò, li regalen el rellotge, tota aquesta història.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I després es jubila. De seguida parlarem d'aquestes derivades psicològiques de la jubilació i com ho hem d'enfrontar, eh?
3: No, és que el pare de la Mireia, per exemple, té 69 anys.

0: al març en farà 69 i no es vol jubilar, s'aixeca cada dia a les 5 del matí per anar a treballar i necessita fer diverses coses.
1: A vegades la teva identitat està dipositada allà, eh?
0: Llavors, l'Anna té una pregunta que és... Tinc 33 anys, 33 anys té l'Anna, i ha cotitzat gairebé 9 anys. A quina edat creieu que em podria jubilar si segueixo igual amb la mateixa feina, a la mateixa empresa sempre?
1: Carla, què li diem a l'Anna?
2: O sigui, de jubilació ordinària es podria jubilar si cotitza als 38 anys i 6 mesos de cotització. O sigui, si acredita aquests anys de cotització, es podria jubilar als 65 anys.
0: És a dir, 29 anys li queden. Encara.
3: Sí, no queda res. Anna, clar. No queda res.
2: Va, sempre tenim... que no canviï la regulació, clar.
4: El canvi és en flipar a tot.
2: Això és ara.
4: És que sabem que el tema de la jubilació està molt fotuda, però hi ha una cosa que no es pot treure, que el Pedro Sánchez està pujant-la cada any. Que això és una cosa que veurem si canvia, si hi ha un altre govern també canvia, clar, perquè...
3: Que dia passa any empeny i quan arribi la cosa... Quan estigui la bossa buida crec que no hi serà ni aquest ni la segona legislatura.
4: Però em flipa que això ho estiguin complint, que em sembla perfecte, eh? Però que tal com està el panorama, és una de les coses que dius, ostres, clar, doncs s'aguanta.
2: Dona inseguretat jurídica, clar, perquè no saps si et podràs jubilar o no et podràs jubilar.
3: Mira, preguntes en aquest sentit. Maria, de Barcelona, bon dia.
5: Bon dia.
3: A veure, tu ets autònoma.
5: Soy autònoma.
3: Autònoma, quants anys tens ara mateix?
5: Tengo 63.
3: 63 anys, d'acord.
5: Sí. Y 37 cotizados.
3: D'acord. I la teva pregunta 40, és...
5: 45 trabajados, pero no cotizaron por mí en su momento, y son 37.
3: Un clàssic.
5: Sí, sí, sí, estupendo.
3: Per tant,
5: ja estoy viendo que...
3: Que la cosa pinta magra, no? A veure, 63 anys, la Maria, 37 de cotitzats, tot i que 45 treballant. A quan es podrà jubilar, la Maria?
2: Pues clar, es jubilarà als 67 anys.
3: 67?
2: Sí.
3: Com ho has calculat, això?
2: Això s'ha calculat perquè ella té ara 63 anys.
3: No et sents, no? A veure, Fran, ajuda-la un momentet. Entreu, sisplau, a ajudar-la. Tu vés explicant, Carla. Digues.
2: Ara mateix ella té 63 anys, té 37. O sigui, per jubilar-se a 65 haurà de cotitzar 2 anys més. És a dir... No, 3.
3: 3 anys més?
2: 3, perquè té 35, no?
3: Sí, 37.
2: 37, vale, un any.
3: Això són les cifres i letres, eh?
2: Clar, clar, clar. Són un munt i...
3: A veure.
2: No m'escolto ara.
3: És igual, treu-te els auriculars, treu-te els auriculars. Vinga, a veure, expliquem-ho.
2: Sí, si ara té 37 anys, haurà de cotitzar un any més, val, i s'haurà d'esperar als 65 per poder jubilar-se.
3: Per tant, 65, Maria, això et serveix, no?
5: Con las ganas que tengo de jubilarme.
3: Un parell d'anyets, no?
5: Madre mía.
3: No és tant, no és tant, Maria.
5: Es que no me queda otro remedio. Yo pensaba que iba a encontrar la solución hoy, pero...
3: Bueno, la solució l'has trobada, passa que no t'agrada.
4: És la data estàndard, eh?
3: Sí,
4: vull dir que anem a pel 67, 65, encara
2: està molt bé.
4: Tant de bo em diguessin que jo arribaré a 65,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, ja m'ho apunto. Maria, gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica. Fins ara. Adéu. Cristina, de Sant Just, 64 anys. Bon dia, estimada.
6: Bon dia.
3: Amb tu obrim l'altra porta, eh? Que estàvem parlant també de com ho afrontem això psicològicament. Tu t'acabes de jubilar i com ho portes?
6: Ho porto molt bé. També vull dir que m'he preparat, que ho havia pensat molts mesos abans, havia pensat si el desembre del 25, no? Vaig fer els meus números, els meus càlculs, i al juny, al 64, doncs vaig dir, doncs aquesta és la meva oportunitat. I veient aquestes informacions de que cada vegada doncs, la jubilació és amb més edat, doncs estic encantada.
3: Quina sort viureu així, perquè hi ha molta gent que es queda en el buit absolut de dir, és que ara no sé què fer.
4: No, hi ha molta gent que no sé si li passa a la nostra oient, que és allò de vull fer activitats, però que no denotin ancianisme, no sé com dir-ho. Gent que diu, mira, vull anar, per exemple, de balneari, però no vull anar a un balneari de l'Imserso perquè no em vull notar que estic en un ambient de tercera edat, que dius, bé,
3: però
4: és
3: si
4: l'edat que et correspon.
3: Clar.
4: Però és veritat que lluites una mica, no?, amb vull fer aquestes coses, però em nego a acceptar aquests col·lectius on tu formes part amb tota la dignitat.
3: Això
4: no
3: t'ha passat
4: si
3: a tu,
4: passa,
3: Cristina,
4: eh?
3: T'ha passat?
6: Bueno, mira, per exemple, ara puc anar més al gimnàs, val? I vaig al gimnàs amb horaris i a classes de grup sènior, però és que jo sóc sènior.
3: Veus? És que ella ho accepta, la Cristina ho accepta.
6: No puc fer el que feia amb 30 ni amb 40 anys, puc fer el que puc fer ara i estic encantada.
3: Jo amb 40 no puc fer el que feies tu amb 40, imagina't com estic.
4: Sí, però és veritat que el jubilat sempre el lliguem a la típica persona que fa aquagym amb una bola inflable i es pot fer això, però també es poden fer moltes altres coses. Cada cop estem més actius i la nostra vida és per perllonga molt més d'una manera activa.
3: Cristina, gràcies per trucar-nos, per obrir aquesta porta i de seguida anem a com ho hem d'afrontar psicològicament. Una abraçada bonica, fins ara.
6: Gràcies.
3: Adéu, adéu. Abans de saltar i de parlar amb la Rosa Solà, que la tenim allà pendent, psicòloga, amplia trajectòria treballant al costat de persones jubilades, deixeu-me rebre la trucada de l'Ivan, que està conduint i crec que és molt interessant. Ivan, de Blanes, molt bon dia.
7: Bon dia.
3: A veure, estimat, tu quants anys tens ara?
7: Jo en tinc 43.
3: 43 anyets. Mira, és de la meva queta. Ivan, a veure, 43 anys. Bueno, quina és la teva pregunta?
7: Més gran que tu. Estic a punt de fer els 44.
3: Bueno.
7: La meva consulta, jo em dedico al transport, ja fa 20 anys que m'hi dedico, i jo sé que estan estudiant la manera de que, entre d'altres, el sector del transport ens jubilem abans. Que dependrà del que hagis cotitzat i tal, tal, tal. No sé com està això i com quedarà, si tu saps alguna cosa.
3: Jo personalment no en tinc ni idea, Ivan, però com que tinc les persones que ho saben, li preguntarem a la Carla Gràcia, advocada i vocal del grup de l'Advocacia Jove de l'ICAP. Ivan, com que vas conduint, et penjo i ens escoltes a través de l'antena, d'acord?
7: Perfecte, moltes gràcies.
3: Gràcies, guapo.
7: Molt bé, enhorabona pel programa.
3: Un abraçada i gràcies per escoltar-nos i ser part de la solució. Adéu, adéu.
7: Adéu, merci. Què
3: li diem a l'Ivan? 43 anys, transportista, fa 20 que s'hi dedica. Hi ha una llei en tràmit perquè els transportistes es puguin jubilar abans. Com està el tema?
2: Encara no se sap res d'aquesta llei. O sigui, és una cosa que s'ha parlat de cara a Unió Europea i de moment encara no se sap res. És important? Mira, el meu pare és transportista també i també m'ho preguntava l'altre dia i encara estan
3: discutint.
2: Discutint.
3: Segons la teva experiència, quants anys pot trigar?
2: Això pot trigar una miqueta.
3: Que estem dient, 5 anys, 10 anys?
2: 5 anys, potser.
3: 5 anyets,
2: Sí, jo crec que sí.
3: Bueno, l'Ivan encara és jove.
2: Perquè encara no han parlat res, no ha sortit tampoc que el Parlament ni el Congrés estiguin parlant d'això, o sigui que tampoc podem dir que...
4: I fins a quin punt Europa et pot manar a un país de la Unió Europea? Perquè, escolta, la jubilació d'aquí amb la de França no té res a veure, la d'aquí amb Dinamarca és tan pitjor Dinamarca que Espanya.
2: No, però poden fer diferents legislacions.
4: Sí, coses
2: generals que poden aplicar i es poden transposar aquí.
3: Va, moment d'obrir aquesta porta psicològica. Rosa Solà, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: La Rosa Solà, us ho deia, és psicòloga, té una àmplia trajectòria treballant al costat de persones jubilades com a responsable de diversos centres de dia, com en geriàtrics. Quan comencem les persones a pensar en la jubilació en general, m'imagino que ja estem predisposant-nos, no?, a fer un canvi de xip. Segons el teu criteri, què cal planificar en aquesta nova etapa de la nostra vida?
8: Bé, jo diferenciaria entre planificar i pensar. Nosaltres habitualment el que planifiquem és ara, estava escoltant aquests darrers minuts, i clar, les persones que es van a jubilar, habitualment el que sí que planifiquen és el tema econòmic, tot el que són dades, no?
3: Sí.
8: Tot el tema econòmic, quan em podré jubilar, com em quedarà, si me puc jubilar abans, si puc agafar una prejubilació. Clar, i el que habitualment no es pensa tant és què faré una vegada me jubili.
3: És que estic molt d'acord amb tu, Rosa, perquè jo ho he vist això a casa. A mi em feia patir, Per exemple, explico el cas d'algú molt proper que no diré que és el meu pare, però una persona molt activa a la feina, que la seva part de la seva identitat requeia molt, no?, a la feina, i jo pensava, aquest senyor li petarà la patata. I ell sí que va planificar, faré cursos d'això, m'apuntaré a la universitat, va planificar la seva vida, no? Potser hauríem de posar més cireres en aquesta cistella que no pas només en el tema econòmic o pecuniari, no?
8: Sí, potser començar-ho a pensar, perquè, hi ha persones que són més planificadores i ho preveuen molt abans i comencen a pensar, doncs m'apuntaré a una universitat, faré un curs de lo que sigui, però, a vegades, si no és així, tampoc no cal agobiar-se i dir, doncs jo quan m'ajubili, doncs m'aprenc com un any, entre cometes, sabàtic, com qui acaba... abans que es feia que acabava la universitat i s'agafava un any sabàtic per viatjar i mirar una miqueta abans per on podia tirar, doncs, una miqueta el mateix. I dir, doncs totes aquestes expectatives que jo he posat, perquè hi ha molta gent que diu, quan em jubili viatjaré, quan em jubili aniré cada dia a la platja, quan em jubili faré no sé què. Bé, anar-les tantejant.
3: També és interessant no posar-se pressió, no? De dir, la gent plantegem la jubilació com la panacea, no? I faré, i faré, i faré, i de vegades potser després de treballar 50 anys et ve de gust el que dius tu, no? Un any sabàtic d'aturar i dir, doncs ara em deixaré portar i em deixaré pensar una mica per la mandra. Recomanable o no, Rosa, segons la teva experiència?
8: Absolutament recomanable, perquè... clar, si ens posem aquesta pressió, o sigui, tot això que es diu ara de l'envelliment actiu, evidentment, és fantàstic, vull dir, mantenir-se actiu, però tampoc no s'ha de convertir en una pressió de dir, ostres, és que si jo ara no em poso a fer 3.000 cursos, què diran d'això?
3: Entenc.
8: Està com mal vist si un no es manté actiu. Hi ha persones que volen seguir perfectament actives i hi ha persones que potser volen reduir una miqueta el ritme.
3: Rosa, segons la teva experiència, la perspectiva de la jubilació en genera més benestar o més malestar per aquesta segona pota que dèiem ara de caure en el buit existencial? Ho dic perquè també ara s'estan jubilant generacions que la seva identitat passava molt, no?, per la feina.
8: Sí, absolutament. Clar, per exemple, amb les dones s'estan jubilant generacions que ja han fet tota una trajectòria sencera de vida laboral.
3: Clar.
8: Cosa que potser fa uns anys no passava. Aleshores, sí, amb això sí que és molt interessant com pensar-ho prèviament, quin sentit te dona tu la feina, a part de, evidentment, del tema econòmic, etcètera. Què és el que t'aporta? I aleshores, d'alguna manera, no fer tampoc un trencament de cop en sec, sinó que tu pots mantenir, encara que no sigui a nivell professional, a nivell laboral, tu pots mantenir un vincle amb això que t'aporta la feina.
3: Deixa'm sumar a la conversa algú que ja s'ha connectat de motu propi, un company de la casa.
0: Ep.
3: Com es viu la jubilació quan has estat més de 40 anys en un lloc de feina? Casos com el que parlava ma mare que em corregeix, 50, de cotitzats a la mateixa empresa. Què és el millor d'aquesta nova etapa vital i què és el que costa més? Un aplaudiment fortíssim per en Xavi Bonastre. Bon dia, Xavi.
9: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
3: Estem estupendos i encara més després de sentir-te, Xavi. Vas començar l'abril la teva nova etapa com a jubilat després de 42 anys fent de periodista al Departament d'Esports de TV3. O sigui, tu treballes a la tele durant 23 anys. Ganes de jubilar-te o et va costar? Digues la veritat.
9: A veure, a la tele 23 anys, no, a la tele 42 anys.
0: Des dels 23.
3: Ah, des dels 23, perdona, que no sé llegir.
9: Ah, bueno, des dels 23 anys d'edat, això sí, des dels 23 anys fins als 65, això sí. I em deies que si tenia ganes de jubilar-me?
3: Sí.
9: Sí.
3: Ah, sí,
9: eh? La resposta és sí.
3: I no paties, Xavi? Perquè, clar, ara ho dèiem, no?, amb la nostra psicòloga, amb la Rosa Solà, dèiem, clar, gran part de la identitat de la teva generació en concret, no?, que és la de meva mare, que ja us heu definit molt a partir de la feina, i més un periodista, no?, que televisió, ràdio, etc. No tenies por com de perdre aquesta identitat?
9: I no, en absolut.
3: Vale, Xavi, et penjo, vinga, adiós.
9: No, a veure, jo veig, per el que he estat escoltant de la gent que trucava i tal i que qual, que bueno, que hi ha una certa preocupació. Què faré ara que estaré jubilat? I com deia la cançó aquella de "En què utilitzaràs el tiempo libre",
3: sí,
9: no?, que deia aquella cançó. Escolta'm, jo per mi és claríssim. Primer de tot, no treballar, que això ho trobo estel·lar, ja directament, no? Segon, a veure, jo quan tenir més temps per fer més coses, tenir l'agenda lliure, no tenir obligacions d'aquelles que són obligacions de veritat, sinó només les obligacions que tu et puguis autoimposar, no? Que si ara m'apunto aquí, que si faig allò, que si faig allò altre. Bé, jo, com que fa 7 mesos, tot just ara que em vaig jubilar, a l'abril, no, al març, en concret, doncs el dia 5 de març, doncs, per exemple, una cosa que jo no havia fet mai, fer el dinar a casa. Doncs ara, com que la meva dona treballa a casa i treballa online, tal, igual, i va molt liada i tal, doncs sovint doncs el dinar el faig jo. Bé, perfecte. Una cosa que no havia fet, i ara el faig, i fantàstic. Jo sóc corredor, com igual saps.
3: Sí,
9: sí.
0: Està corrent ara?
3: Està corrent no, literalment.
9: Molt pesat, perquè a les xarxes sempre publico que corro. En fi, a part de ser molt pesat, doncs aleshores, bé, abans havia de córrer adequant-me als horaris de feina. Ara no, ara puc córrer al matí, a la tarda. Escolta'm, bé, doncs
3: però jo tinc la sensació, ara em corregirà la Rosa Solà, que com que estàs fa 7 mesos que t'has jubilat, ara, Xavi,
9: sí,
3: que encara està amb el període aquest de lluna de mel, no, Rosa? No sé si has observat...
9: Sí, estic aterrant, sí.
3: En els teus pacients,
8: exacte,
3: allò de dir, ara disfruto molt, sí, però potser d'aquí mig any més, en Xavi diu, val, ja està, ja he descansat prou, no?
8: Sí, sí.
9: És possible.
8: Sí. I una miqueta, i ara què? Vull dir, és aquest any de marge, que jo deia, que un se l'ha de deixar, per veure una miqueta com funciona amb els nous horaris, on amb quines coses se sent còmode, i aleshores sí planificar més a llarg plaç.
3: Perquè ara mateix, clar. Xavi, tu estàs en aquesta etapa de lluna de mel. Has planificat alguna cosa concreta per l'any vinent, per exemple?
9: No. De moment no. És a dir, penso que si resulta que aquest any sabàtic o aquest temps que em dieu resulta que m'encanso, arriba un dia que m'encansaré, és possible, doncs ja planificaré coses, però planificar ara perquè quan estigui avorrit de l'any sabàtic, aleshores a veure què faré, i ja arribarà, cap pressa, cap pressió. Ja Xavi, són 42 anys de molta pressió, no?, per la feina. Doncs
3: escolta'm,
9: ara toca no tenir pressió.
3: T'agrada més o menys del que et pensaves, la vida de jubilat?
9: Que si més o menys és el que em pensava, sí.
3: I què t'agrada, més o menys?
9: A mi m'agrada més.
3: Més del que et pensaves,
9: ara mateix, sí. A veure, no és que la feina no m'agradés. El que passa que la feina, després de 42 anys, vulguis que no, la feina que... A veure, d'un periodista esportiu, en aquest cas, doncs, a veure, no deixa de ser una mica repetitiva. Va, o una mica o molt. És a dir, cada any tenim la Lliga, cada any hi ha la Lliga de Campions, cada any hi ha no sé què, cada 4 anys hi ha Jocs Olímpics, cada 2 anys, cada estiu hi ha els fitxatges, els no sé què, el virus FIFA, el no sé quan... Vull dir, al final sempre és el mateix. Sí? Saps què vull dir?
3: Absolutament.
9: Ara el Madrid es baralla, ara diu això, ara el no sé quantos, ara l'estrelleta...
3: Que tens una mica la sensació que la cançoneta ja et ressona, no?
9: Efectivament. I aleshores dic, mira, saps què? Jo, escolta'm, Vinícius i companyia i el que sé... Mira, aquí us quedeu.
3: I t'ha passat allò de dir, és que ara, per exemple, tota la vida dedicada al món del periodisme esportiu, de dir, és que ara vull descobrir, m'invento, m'interessa molt de sobte els temes de psicologia o m'interessa els temes de neurociència o ara em poso, em busco el meu propòsit en una activitat, jo què sé, d'una fundació. Has descobert alguna part de tu en aquests 7 mesos que fins ara no sabies que estava present?
9: De moment encara no. Si ha d'aparèixer o resulta que ho descobreixo o algú m'obre els ulls, doncs jo encantat de la vida. Però de moment encara no. De moment encara estic això, efectivament amb la fase aquesta d'aterrar i de gaudir directament del no treballar, no?
4: Però tu et consideres encara periodista, no? Vull dir,
9: home,
4: és que per això ho dic perquè tu et jubiles, però hi ha una part de tu que si te l'has sentit molt teva, o per exemple, si has estat a un lloc com t'ha passat a tu, al mateix lloc més de 40 anys, jo crec que és molt difícil deslligar-se de la teva essència. O sigui, tu, la inquietud periodística, segur que la continues tenint.
9: Sí, totalment, però abans estava tot el dia connectat amb el cotxe a la ràdio, a casa veient tots els informatius, evidentment, quan estava treballant, doncs, fent-los, no? Vull dir, estava sempre connectat a l'actualitat i tot. Ara m'ho prenc molt més relaxadament, saps? Vull dir, si no veig el Telenotícies
3: no
9: un dia
3: res,
9: o dos
3: no?
9: o tres, escolta'm, no se'm cau el cel a sobre. Dic, ja me n'assabentaré de les coses que passen, evidentment, però sense la pressa i sense la pressió d'haver d'estar sempre al 100% informativament parlant. No?
3: Ara en Xavi ens ha dit, i aquesta pregunta va per la Rosa, ens ha dit, la meva dona encara treballa, teletreballa, no?, en remot.
9: Sí.
3: Tu tens ganes que jubili la teva dona, Xavi?
9: Sí,
3: val.
9: També. Sí, i ella també. Sí,
3: ara hi
9: clar,
3: vaig.
9: Jo en tinc 65, ella té 63, i aleshores, bueno, per allò de la pensió, aviam el que queda, igual ha de treballar fins als 67, vull dir, encara ens queda un temps, i aleshores, home, sí, les ganes de poder, doncs, no tenir la pressió i poder fer coses plegats, perquè, clar, vulguis que no, ara ella treballa,
3: clar.
9: I aleshores jo, en el sentit de poder fer coses, encara estem
3: fora d'hora, sí, entenc.
9: Exacte. Bé, és veritat que abans hi havia coses que no podíem fer perquè, no, el cap de setmana, dic, no, jo treballo el cap de setmana. Perquè, clar, el tenir horaris com jo tenia, horaris que cada setmana anaven canviant, i treballava caps de setmana, quan tocava i tal, igual, doncs això limitava molt. Ara no estem tan limitats, almenys si... Pel que a mi respecta, jo tinc tots els dies lliures, en aquest sentit. No?
3: Però jo ho preguntava més de cara, Rosa, i aquesta sí que va per tu, que, clar, després, quan es jubilen els dos membres de la parella, no? També s'ha de redefinir la relació de parella, perquè de passar a persones que hem treballat o que han treballat 40, 50 hores setmanals, a de sobte trobar-se amb la parella, els fills fora de casa, i retrobar-se amb la parella, estar 24/7 junts, això també entenc que hi ha un període d'adaptació, això.
8: Sí, absolutament, i s'ha de renegociar tot. Horaris, espais, perquè, clar, cadascú a casa també s'ha fet una miqueta el seu espai propi. Les estones que està sol, les tasques que fa cadascú, i, clar, quan passa que un dels membres o els dos passen a estar jubilats i fer més hores a casa, bé, s'ha de renegociar moltes coses.
3: Com proposes renegociar? Aleshores... És a dir, Rosa, baixem-ho, no? De dir, val, jo ara, la Núria i jo som parella i ara de sobte 24 hores juntes. Com ho fem? De dir, Núria, jo fins ara dinava sola, vull seguir dinant sola? Com ho hem de fer, això?
4: I també que es poden disparar els divorcis.
3: Clar.
4: A l'estiu es disparen els divorcis perquè ens hem d'aguantar més. Doncs amb la jubilació també. Mateix.
8: Absolutament. Ara s'estan disparant les separacions de persones majors de 60.
4: Clar. És que és normal.
8: Una mica, sí, una mica també, perquè ara, com que tenim aquesta esperança de vida major i amb molta més qualitat de vida, clar, un també pensa de quina manera vol seguir vivint. I també replanteja aquesta relació de la parella, si entra en aquesta nova etapa, si no hi ha uns termes que siguin correctes per tu, o si no hi entra en aquesta nova etapa. Aleshores, bé, és una opció de negociar. Jo sempre ho plantejo de dir, vale, si hi ha moments que són conflictes, aterrant-ho, fer una llista i negociar, com qui negocia qualsevol cosa.
3: I no tenir por, tipus, a veure, et poso un cas, per exemple. No, ja et vinc a buscar jo en cotxe. O ja t'acompanyo a la sortida de... Potser que necessitem el nostre espai, no? Tu recomanes en parella de dir, no, mira, necessito tornar sola a casa.
8: Sí, sí, sí. I posar-ho des d'un principi, perquè si no, tots aquests límits que no posem, o totes aquestes coses que no diem, o tot això que no decidim, al final els altres ho acaben decidint per nosaltres. Aleshores, des d'un principi, dir... el que tu necessites per poder funcionar amb llibertat i amb tranquil·litat.
3: Rosa, no marxis, que seguirem abordant aquesta qüestió, i si teniu preguntes per la Rosa, alguna pregunta en concret, ja ho sabeu, 93-201-7474. Xavi Bonastre, escolta'm, gràcies per haver-nos atès. Il·lustre jubilat, eh?
9: Sí. Si em permeteu dir una coseta?
3: Endavant.
9: Només? Molt curteta.
3: No, cal que sigui curta, Xavi. Tot teu.
9: A veure... planificar quan els dos estiguem jubilats, i això ho parlàveu ara, em sembla bé, cadascú que faci el que consideri, però jo, per mi, jo m'ho plantejo, a veure, si és que m'ho plantejo amb clau de futur, que sí, que també, diguem-ne que una mica serà, espero, com quan érem nòvios, l'única diferència és que ara tenim fills, però com que ja són grans i ja fan la seva vida, doncs tornarem a ser nòvios, però bueno, amb l'avantatge que tenim un lloc on viure, que aleshores no en teníem, i que, jo crec que això va a persones, no? Jo penso que pot ser una etapa de vida molt interessant, no?
3: I espera't, Xavi.
9: O pensar, ui, ara ens menjarem l'espai l'un a l'altre.
3: Disfruteu de ser nòvios, Xavi, deixa'm dir-te. Disfruteu de ser nòvios, perquè no sé si estan els plans de la teva família...
4: El veig molt enamorat, eh?
3: No sé si estan els
4: plans... És molt difícil, això, eh?
3: ...de la teva família convertir-vos en avis o no. No t'ho pregunto, simplement.
9: Sí, que sí. A més, ara, exacte, aquesta...
0: Doncs alerta.
9: La propera il·lusió d'aquí 3 mesos...
4: O no.
9: Seré avi...
4: Jo he fet
0: d'aquí 3 mesos.
3: Com?
9: Bé,
3: d'aquí 3 mesos seràs avi?
9: Sí, d'aquí 3 mesos.
3: Ui, nen, doncs disfruta molt d'aquest noviatge, perquè et queda poc, eh?
9: Sí. No, cap problema. Tot controlat.
3: Xavi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la solució.
9: Una abraçada,
3: bonic. Fins ara. Adéu. Deixeu-me saludar en Manel, de Barcelona. Manel, bon dia.
10: Bon dia, em
3: sents? Com estàs, Manel? Ara et sento perfectament.
10: Molt bé.
3: Us demano a tots els que estigueu al telèfon, paciència. Emili, des de l'Ametlla de Mar, paciència, perquè de seguida tenem la teva trucada, i també paciència a la gent al 677-38-77-19. Manel, quina és la teva reflexió al respecte de la teva jubilació?
10: Sí, jo, jo porto 2 anys jubilat, vaig treballar 41 anys a l'Ajuntament de Barcelona i treballava amb equips molt dinàmics. Aleshores, la principal dificultat que em vaig trobar amb la jubilació, primer, és que hi ha molta gent que desapareix de la teva vida, però sobretot els joves, saps? Jo, de cop i volta, de relacionar-me amb gent de moltes edats diferents, vaig passar a no relacionar-me amb cap jove per res.
3: I trobes a faltar, eh?
10: Pues sí,
4: és el que he dit abans.
3: Clar, perquè et manté la ment desperta, clar, no? I altres perspectives de la vida, no? Com que et manté més connectat amb el món en general, Manel.
10: Sí.
3: Mira, una pregunta per la Rosa. Rosa, en aquest cas és molt concret, no m'ho havia plantejat el que ens diu en Manel. Tu potser recomanes als teus clients, apuntar-se a una organització de barri, teixit cultural proper. Què recomanes en aquests casos?
8: Clar, això és el que comentàvem abans, de quines motivacions o què t'aporta aquesta identitat laboral. En aquest cas, per exemple, sí, el tenir contacte intergeneracional amb persones més joves és algo que a un l'enriqueix i que vol continuar mantenint després de la jubilació, aleshores agafar aquesta motivació que teníem I això sí, sí que ho podem allargar en el temps. Aleshores, ara és per posar un exemple, eh? No sé exactament quin tipus de feina feia, però a vegades apuntar-se a alguna associació on tu puguis tenir contacte amb gent jove i ensenyar-los o fer-li de mentor de la teva especialitat i de la teva professió és una manera de mantenir aquest contacte.
3: Manel, no t'ho has plantejat, això?
8: I tenir aquesta motivació.
10: Sí, vaig fer el primer any vaig fer una activitat de mentoria amb joves extutelats, que va ser molt interessant, però és diferent, saps? Perquè no et col·loques al mateix nivell que ells, saps?
3: A tu t'agradava currar amb joves.
10: Exacte, i anar a esmorzar i compartir i que t'expliquessin el cap de setmana i els problemes amb els fills petits, i no, saps? Vull dir, aquestes coses que tu a la teva vida ja ho has perdut perquè ja no et toca, però que en canvi, ostres, comentat a partir d'una relació d'iguals és molt enriquidor i és molt diferent de la relació que puguis tenir això amb una activitat de mentoria o fins i tot amb els propis fills, no?
3: Estic molt d'acord amb el que diu el Manel.
10: Les posicions són molt diferents.
4: Et fa sentir viu.
3: Manel, fem una cosa, vine cada dia aquí a La Solució, que nosaltres som una mica més joves que tu, t'asseus aquí, intercanviem coses.
10: M'encantaria.
3: Escolta'm, vine de públic quan vulguis, Manel. Ets de la ciutat de Barcelona, oi?
10: Sí.
3: Doncs ara no pengis, que t'atén el Nil i busquem un dia perquè ens posem cara i vens a fer-nos companyia.
10: Perfecte, moltes gràcies.
3: Una abraçada, Manel, fins ara. Adéu. Escolta'm,
8: encara fotrem aquí. Fantàstic.
3: Veus? Ja tenim activitat programada.
0: Mira, pot servir al sogre de la Laia, que té, el seu sogre té 83 anys, s'avorreix molt a casa des de que està jubilat i no vol anar al casal d'avis perquè diu que està ple de iaio.
4: És que és el que diu, és que això passa. És que ens costa acceptar la realitat.
3: Però també és normal que tu t'has relacionat amb una gent de diverses edats, gent diversa. Jo que tinc amics amunt i avall, en edats, 20 anys amunt, 20 anys avall, és molt enriquidor, de sobte dius, només amb la meva generació, quin rotllo, no?
4: I és molt lleig, però fins i tot tu mateix penses, aquest repapieja, i dius, home, potser és veritat que tu tens el cap una mica més avançat, però estem en un col·lectiu on hi ha més probabilitat.
0: I ara us poso a l'altra banda, perquè a vegades parlàvem de la gent que la representa la feina, no? El Jordi té 58 anys, és metge de família, de la sanitat pública, i molts companys, com jo, contínuament estem pensant a veure quan jubilarem i com ens jubilarem. Perquè la feina doncs, és molt complexa i molt
4: difícil. I ara s'han agafat molts metges jubilats perquè en falten. I
3: per Jordi, cert, ara que parlem, Jordi, que tu ets del sector mèdic, avui jubilava Antoni Trilla, eh?
4: Sí, ahir, no?
0: Brutal. I el que era important del Jordi és que el que menys els preocupa, a ell i als seus companys, és què faran després de jubilar-se, perquè oblidaran tot aquest context que estan vivint ara mateix.
3: Que també és que ells vénen d'un context especialment dur, eh? També tinc ganes, també entenc que tinguin ganes de fugir-ne, eh?
0: I a l'altra banda tenim un altre Jordi, en aquest cas, que porta un any jubilat i que des del primer dia ja tenia clar que faria moltes coses i el que li passa és que en fa tantes que no té temps. Perquè...
3: Això li passa a mon pare, és que no tinc temps. Però veure, Conxito, que no treballes.
0: Fa coses a casa, arregla, en fi, i llavors no té
4: temps. I que són una generació també molt aplicada. Per exemple,
0: Jordi,
4: el meu pare ara va a un... Com es diu això de... Ai, no em surt.
3: Taller.
4: Que tu llegeixes un llibre, per exemple...
3: Un club de lectura.
4: Un club de lectura, gràcies. I... O sigui, és el típic Flanders, que es posa-te tot apuntadíssim i que podria donar ell millor la classe que la catedràtica.
3: Són meravellosos.
4: Clar, són una generació molt forta amb
3: però
4: aquest tema
3: gràcia,
4: de l'aplicació.
3: No tinc temps, dic, però no us heu d'estressar, per favor. Va, Rosa, que de seguida seguim parlant. Deixeu-me rebre la trucada de l'Emili de l'Ametlla de Mar, que fa estona que espera que em tiri la pregunta i de seguida li responem. Emili, gràcies per la paciència, bonic. A veure, quina és la teva pregunta?
11: Bon dia. Mira, jo el meu punt de vista és una altra forma diferent de pensar. Mira, jo en aquests dies he preparat ja la documentació per la jubilació, però fins a final d'any ja jo treballava i he estat treballant a Alemanya i en aquell moment, final d'any, bueno, va sortir algun problema mèdic important i al final jo pensava, bueno, pues ja això ja s'acaba i haurà que començar a fer la jubilació. Bueno, una vegada ja resolt el tema mèdic, jo me trobo perfectament. Llavors, el tema era saber si puc continuar treballant, encara que he presentat la documentació.
3: Ah, bona.
11: I és un altre punt de vista diferent. Per què li dono voltes al tema i tal? És que, precisament, la carestia de la vida està tan complicada que jo penso que més endavant la cosa estarà més dura encara per el tema de gastos. Llavors, el punt de vista meu era intentar aprofitar un any més, si és possible, i intentar de reforçar una miqueta el que és el contingut del pago de la jubilació. Llavors, la pregunta és saber si això me pot interessar o no pot interessar.
3: Mm-hmm. Doncs ara et responem, Emili, molt interessant, perquè hi ha dues coses. És, ell ha treballat tota la vida a cotitzant a Espanya, 4 anys a Alemanya, això vol dir que el perjudicarà a l'hora de la pensió, sí o no, i un cop ha cursat aquesta demanda de jubilació, si la pot fer enrere per allargar un any més la seva vida laboral. T'ho responc en antena, Emili, gràcies una vegada més per la paciència. Una abraçada.
11: Vale.
3: Fins ara. Gràcies. Adéu, adéu. Adéu. Ara li responem a l'Emili.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Oh! Catalunya Ràdio. Grans batutes, grans emocions.
13: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
12: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
13: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
12: Entrades a auditori.cat.
14: Tasses perfectament apilades. Cafè a punt i somriure d'orella a orella.
15: Ja podem obrir...
16: Del 5 al 12 d'octubre arriba la comerciada de la Festa del Comerç Local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
17: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
18: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
19: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra Besalú al Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
18: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
20: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
18: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
20: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
18: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
20: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
12: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3: 8 minuts ens queden per posar punt i final a la solució. Ja us dic que la publicitat se'ns ha tirat a sobre perquè heu trucat tants i tants i us hem volgut atendre tant i amb tant d'amor que se'ns està fotent el temps a sobre. A veure, l'Emili, que ens preguntava dues coses. D'una banda, es poden retrocedir els papers de la jubilació un cop s'han iniciat per fer un any més de feina?
2: En teoria, sí. Encara que no m'ho he trobat, eh? Mm-hmm. O sigui, nosaltres tramitem jubilacions, però mai ens hem trobat això. Mm-hmm. O sigui, en teoria sí que es podria fer, però mai...
3: Què li recomanes? Que vagi a un bufet d'advocats per fer-ho?
2: Sí, sí, sí. O si no, demanar cita a l'INSS i que li assessorin allà per veure si es pot fer.
3: Per tant, teòricament es podria fer a Emili, demana cita a l'INSS i, si no, un gabinet un bufet d'advocats que t'ho podran gestionar. Ara ens deia, els últims 4 anys els ha cotitzat a Alemanya. Això li repercutirà en la seva pensió?
2: O sigui, es tindran en compte aquestes cotitzacions d'Alemanya a efectes d'aquí, de la jubilació d'aquí d'Espanya, perquè Alemanya pertany a la Unió Europea i n'hi ha un conveni bilateral.
3: Ah,
2: però
3: amic.
2: S'haurà de mirar més detenidament perquè, com són jubilacions internacionals, sempre s'ha d'anar a l'INSS, sol·licitar cita prèvia, i allà t'ho explicaran molt millor perquè n'hi ha moltes especificitats que s'han de mirar.
3: Per tant, Emili, no són 4 anys tirats a la brossa, sí, t'ho tindran en compte perquè forma part de la Unió Europea. Ara bé, cita prèvia a l'INSS, tant per una cosa com l'altra. Respost, l'Emili. A veure, ràpidament, una pregunta, perquè em queda un altre bloc de publicitat en algun moment.
0: Doncs sí, mira, sobre això mateix, la Marta, en el cas del Regne Unit, passa el mateix, que no pertany a la Unió Europea?
2: Ah, amic. Crec que sí, perquè encara que no pertany a la Unió Europea, n'hi ha un conveni amb el Regne Unit, perquè, clar, va pertranyar a la Unió Europea.
3: Anys.
2: Sí, fa poc.
3: Estem parlant de l'INSS, Institut Nacional de Seguretat Social, perquè ho tingui tothom clar, que ara m'ho estan apuntant.
2: Sí, és que sempre ho dèiem.
4: I deia de treballar un cop jubilat, i en aquest cas és allò de la jubilació activa.
2: Sí, la jubilació activa tu pots accedir un any després de complir l'edat ordinària, per exemple. Si és el 65, doncs el 66.
4: Llavors és quan pot fer-ho.
2: Sí.
4: Combinar jubilació amb una mica de feina.
2: Sí.
3: He de dir que acabo de rebre un WhatsApp, també, d'una persona que ha treballat aquí a Catalunya Ràdio molts anys, la Neus Comelles, una abraçada a la Neus, que ens escolta molt habitualment, i diu, jo, escolta'm, cap pressió per omplir l'agenda, un privilegi, any sabàtic, any de marge, però pensant quines coses em poden venir de gust fer de cara a l'any vinent. Una abraçada, Neus. Com la Neus, al 677-38-77-19, últimes preguntes, deixeu-me fer un bloc de publicitat, avui m'heu de disculpar aquest caos que portem a sobre, perquè sou molts els que ens esteu consultant coses, i ara de seguida us donem resposta.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
21: En la Champions de los seminuevos, Ali.
22: Qué ambientazo, mano.
21: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
22: Qué barbaridad.
21: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
22: Vuela a venta.
21: Vuela a venta, vuela a venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
22: Ven a por más.
21: ¡Venta! Ocasión
23: Plus. No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
24: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.

0: Som 3CAT. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. El Teatre Nacional de Catalunya estrena El Cadell, un mas suspès en la boira, i en ell, generacions de dones carreguen el pes de la casa pairal i l'asfíxia dels hereus, els cadells. Però entre tots ells, una esperança. Es pot canviar el destí? El Cadell, de Josep Maria Miró, del 30 de setembre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. Linkat. Linkat.
2: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. Linkat. Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5: Re, 3 minutets, aprofitem per fer una bateria de preguntes ràpides de les que ens estan arribant a través del 677-38-77-19. Ho fem la Carla García, advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP. A veure, Carla, preparada, eh?
6: Sí.
5: Fot-li.
7: Som-hi. Mira, el Miquel, els anys que ha treballat de mitja jornada, li compten com un any treballat, però sou baix, o li compten com a mig any treballat?
6: Compten com a jornada completa.
5: Jornada, o sigui,
6: cotitzen com a jornada completa.
5: Bé, ens beneficia això,
6: sí,
5: eh?
6: Sí, això et beneficia.
7: Molt bé, Miquel. La Núria, és veritat que si tens fills cotitza més a l'hora de la jubilació?
6: Sí, no, o sigui, el que s'ha de tenir en compte és a l'hora de sol·licitar la jubilació és que n'hi ha uns complements que es tenen en compte a l'hora de sol·licitar-lo, i només ho pot sol·licitar un dels progenitors. Mm. És a dir, si ho sol·licita la dona, doncs ja no pot sol·licitar l'home.
8: Mm-hmm. Que fort, perquè ara amb les separacions, sí, aquí hi haurà en...
6: Clar, sí.
8: Bastons. Sí, sí.
5: 0,50, no? Cadascú.
6: Sí, sí. La dedicació dels fills, sí.
7: Mira, l'Enric té 61 anys i 39 anys de cotitzats. Em puc jubilar ja?
6: Es podria jubilar anticipadament, però clar, això s'ha de mirar si li convé o no, perquè, clar, s'aplicaran coeficients reductors,
5: ah,
6: i que li faran que la pensió sigui molt més baixa.
5: I aquesta simulació la podem fer en aquesta web que ens has dit abans?
6: Sí, i si, per exemple, no tenim certificat digital, perquè ara cada mes necessitem certificats, sí, digitals per poder acreditar-nos, es pot demanar cita a l'INSS i allà també et faran les simulacions que...
8: I l'INSS és ràpid contestant o et pots podrir?
6: Bueno, no, és presencial, o sigui... Ah.
5: I et donen cita per molt de temps? O...
6: No, la veritat que...
8: Ràpid, sorprèn.
6: A l'INSS sorprèn, i la veritat que demà potser podries tenir cita.
5: Doncs ja ho sabeu, Institut Nacional de Seguretat Social. Va, última pregunta, perquè ens queden 60 segons literals.
7: Mira, la Limma fa 43 anys que cotitza i té 60 anys. Em podria prejubilar als 63 i seguir treballant a temps puntual en la meva feina?
5: Pregunta. Carla, què li diem?
6: Sí, sí, es podria. O sigui, està el que es diu la jubilació parcial anticipada, que es pot anticipar 3 anys, mm-hmm, i després la demorada. O sigui que, en teoria... En rasos generals sí que es podria jubilar, però s'hauria de mirar concretament. O sigui...
5: Doncs ja ho sabeu, si busqueu a la Carla García, que sabíeu advocada i vocal del grup de l'advocacia jove de l'ICAP, i si no, demaneu cita prèvia a l'Institut Nacional de Seguretat Social. Gràcies a tots els que heu fet possible aquesta solució, Carla, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
5: També el Xavi Bonastre i la Rosa Solà, que l'hem acomiadada ja, però farem un tema dedicat a la buidor d'algunes persones que senten quan estan jubilades. Núria Casas, moltes gràcies.
8: A vosaltres, estimada. Elisenda.
5: Fran Domènech, tornem demà, eh?
9: Demà què tenim?
5: Oh. Tamacla. Què us agrada fer sols?
9: Oh!
5: Fins que se'ns acabin les respostes.
10: Ah! Alerta màxima per pluges torrencials del Penedès i el Garraf fins a les Terres de l'Ebre i bona part del litoral valencià. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
10: Protecció Civil ha enviat ja missatges és alert als telèfons mòbils de diferents comarques del litoral i el prelitoral sud, i s'ha fet el mateix País Valencià per l'alerta per pluges torrencials durant aquesta tarda, vespre i nit, Joan Bota.
11: El que més preocupa és el que pugui passar precisament a la nit i també de matinada a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però l'alerta a aquesta hora ja està activa i inclou, a part de pluja, temps violent, fins i tot amb possibilitat de tornados.
10: Connectem amb la seu de Protecció Civil i amb el País Valencià, Montse Poblet i Marta García.
12: El perill ja és molt alt al territori
3: Tarragonès i el Penedès, on ja s'ha superat el llindar dels 40 litres en 30 minuts i serà molt alt a les Terres de l'Ebre, on a les pròximes hores poden caure fins a 200 litres per metre quadrat. En aquestes comarques, les pluges es poden estancar sobre zones de barrancs i provocar torrentades i, per això, Protecció Civil recomana extremar les precaucions, tot i que, almenys de moment, no es preveuen restriccions d'activitats.
9: Al País Valencià s'han suspès les classes en una cinquantena de localitats i el que més preocupa són els acumulats que se puguen donar en poques hores. I és que AEMET alerta que podrien ser d'uns 180 litres per metre quadrat en les comarques valencianes, arribant fins als 300 litres per metre quadrat per la zona de Castelló.
10: Això és el que passarà aquesta tarda al País Valencià. El que està passant ara mateix amb aquest desalerta en algunes comarques, sobretot de Tarragona, però és obligat saber què passarà les pròximes hores.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia i bona hora.
10: Ens preparem per aiguats importants aquesta tarda, vespre i nit?
13: Sí, no a tot Catalunya, número 1. Número 2, situació de tarda diferent a la que tindrem a la nit, que serà nova respecte a dies i setmanes anteriors, perquè el que tenim i tindrem, tenim ara mateix, però tindrem aquesta tarda, doncs són aiguats en alguns punts de la Costa Daurada, del sud de la costa Barcelona, del prelitoral i també de la Catalunya central. Queda molt al marge la Costa Brava i, de moment, aquesta tarda el Pirineu. De moment ja es freguen els 70 litres en una zona crítica del país, que és el Baix Penedès, la Bisbal del Penedès, amb aquests gairebé 70 litres. Ja sabem que la Riera de la Bisbal històricament ens ha donat episodis importants i fins i tot tràgics amb aiguats. Doncs bé, aquesta tarda tindrem aquesta tònica de ruixats localment torrencials en algunes d'aquestes comarques, una mica semblant a la situació que hem tingut els últims dies i setmanes. Però la novetat més important és el tipus d'aiguats que arriben aquesta nit i demà. Baix Ebre, Montsià, l'entorn, Matarranya, comarques de Castelló. Registres que poden superar els 200 litres per metre quadrat. A punts de muntanya no seria estrany algun registre proper a 400. Precaució, seny i, sobretot, destacar que és una situació potencialment perillosa pels vents i per les persones.
10: Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Francesc. Bon dia.
13: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Però, aiguats a banda, en crònica política, la direcció executiva de Junts per Catalunya decidirà aquest vespre, en una reunió extraordinària, si avalen o si tomben el primer decret d'habitatge del govern espanyol, que avui ja ha permès aturar, per cert, un desnonament a Barcelona.
11: Els seus vots, igual que els del PNB, són fonamentals. Un cop Podem ha anunciat el seu sí, en canvi es dona per fet que el segon decret, el que preveu que els propietaris que no justifiquin per què no renoven un contracte, hagin d'indemnitzar els llogaters, decaurà demà, el mateix dia que haurà entrat, doncs, en vigor.
10: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: El no està sobre la taula. La direcció de Junts ha de decidir aquest vespre què fa, si tomba o permet que s'aprovi demà el decret amb mesures contra desnonaments i per prorrogar, entre d'altres, 2 anys els lloguers sense pujar-los. Podem ha confirmat que votarà que sí i ara totes les mirades estan posades en Junts i el PNB. Avui Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
16: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
10: Això avui, que és dia 1 d'octubre, per tant, fa 9 anys del referèndum del 2017.
11: El president del Tribunal Constitucional avisa als jutges del Suprem que no podran allargar més l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers encausats o condemnats per malversació el dia que Barcelona s'ha hagut d'interrompre durant unes hores el judici pel cas de Roger Espanyol perquè un dels policies acusats ha marxat al metge.
10: Barcelona, Miquel Jarque.
17: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment, el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió s'ha reprès, en aquests moments en marxa, amb la declaració del sotsinspector, que aquell dia era el cap de grup, que va fer les càrregues al carrer Sardenya, on hi havia 11 escopeters i es van disparar 17 bales de goma. Ha justificat l'ús d'aquests projectils per l'extrema gravetat de la situació.
10: I a la crònica internacional, situació esperpèntica als Estats Units després que una condemnada a mort hagi sobreviscut a 2 injeccions letals aquesta nit, Oriol Serra.
18: Esperpèntica i esgarrifosa, perquè segons els testimonis, la persona que havia de ser executada ha mostrat dolor i agonia durant un procés que s'ha hagut d'aturar. La dona ha estat traslladada a l'hospital i ha sobreviscut.
10: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
10: El Barça goleja la Champions i ja pensa en el clàssic del diumenge.
6: Les blaugranes van guanyar 0-6 la Roma, són líders de grup i ara se centren en el partit contra el Madrid de Lliga diumenge al Camp Nou. A les seleccions masculines, polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha abandonat la concentració enfadat perquè no juga. El Barça espera l'arribada de Rafinha per fer-li demà més proves mèdiques i sentirem Omar, el jugador de l'Espanyol, mostrant confiança plena en el tècnic, i avui l'entrevista sencera al Tot Costa.
10: Sàpiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha una llarga cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Fòrum en sentit Besòs, perquè hi ha un accident. També retencions a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca i també a l'altura de la Vall d'Hebron, també direcció al Nus de la Trinitat. I també, d'altra banda, les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies. Els trens tenen retards de més de 20 minuts per una incidència a la infraestructura ja resolta.
10: Les 2:07. 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per les pluges molt intenses, que de fet ja cauen des d'aquest migdia i que poden caure de fet fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos S-Alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre a partir d'aquest vespre, que no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les pluges més intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
20: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt, poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
21: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
20: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
22: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i, per tant, el que fa és acumular-se.
20: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
10: I al País Valencià, de fet, ja hi ha alerta vermella per forts aiguats entre avui i demà també. Emergències ha enviat allà un S-Alert a les comarques de València i de Castelló després que l'AEMET ha decretat el nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis valencians han suspès avui les classes. València, Marta García.
23: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
24: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado EAMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, pero que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
23: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'EAMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
24: Estamos hablando de una situación de inestabilidad atmosférica importante. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de lo habitual, de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 hores.
23: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un es alert a les 10 del matí en els primers casos. I aquesta suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
10: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquestes alertes que tenim a pràcticament tot el sud del país i, de fet, durant tota la tarda, la nit i la matinada a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info estarem molt pendents de la situació perillosa per a aquestes tempestes que poden ser molt fortes, molt violentes en algunes zones del país. Ara, però, reprenem el fil de les informacions d'aquests últims dies. Junts per Catalunya decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés dels Diputats. Els vots de Junts són determinants després que Podem hagi anunciat avui que votarà a favor de les mesures. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i sobre el PNB i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o al costat dels especuladors. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia. Junts es reunirà aquest vespre de manera telemàtica a la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota divendres. El partit no el convenç el text final, n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins al darrer moment. Els vots de Junts són claus i més després que Podem hagi anunciat que sí, que votarà a favor del paquet principal i també del segon, el dels lloguers indefinits, que surt avui al BOE, però aquest en concret no té opcions de prosperar. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
0: Yo, desde luego, Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social. Lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
15: Si el PNB vota a favor, encara no ho ha dit, una abstenció de Junts seria suficient per aprovar les mesures. Per això Pedro Sánchez els demana triar estar entre el costat de les famílies o dels especuladors.
16: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
15: Pressió que els arriba també des de Sumar. Pablo Agustín Duy, ministre.
1: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
15: El PP ha deixat ja clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i farà caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si els de Puigdemont votaran al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjat d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
10: I pel que fa al segon decret, el que s'ha publicat avui al BOE i que inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, el jurista Pablo Feu ha avisat avui al matí de Catalunya Ràdio que la norma pot tenir arestes d'inconstitucionalitat.
2: Soc partidari de que s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè cada cop que algú regula a través de l'urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional.
10: En tot cas, passi el que passi demà al Congrés dels Diputats, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge, el que es va publicar ahir, ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona, Núria Jarr.
7: Sí, el sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot decaure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits perquè demà hi donin llum verda i això eviti més casos com el d'aquest matí.
8: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
7: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
10: Mentrestant, aquesta tarda acaba el debat de política general al Parlament amb la votació de les propostes que han presentat els diferents grups parlamentaris. L'habitatge, no podia ser d'una altra manera, centra la majoria d'iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra Republicana ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
25: Hola, bon dia. El PSC portarà a votació els anuncis que el president Illa va fer dimarts, com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar mitges un habitatge amb aquelles persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Esquerra volia que es rebaixés l'impost de transmissions patrimonials

0: Els socialistes també portaran a votació diferents propostes sobre la defensa del dret a l'autodeterminació i sobre l'aplicació de l'amnistia.
1: Avui és 1 d'octubre, és el 9è aniversari del referèndum d'independència, coincidint amb un possible desenllaç de l'amnistia. Precisament avui, el president del Constitucional ha advertit al Suprem que, a partir de dimarts, tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
2: Sí, què tal? Bon dia. La setmana que ve serà clau. El Constitucional avalarà dimarts l'amnistia per a Jordi Turull i per a Dolors Bassa. Seran dues sentències diferents, però la de Bassa, com a mínim, serà clara i precisa i obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. Ho diu qui l'ha redactat, que és el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
3: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
2: La decisió del Constitucional es comunicarà immediatament al Suprem, però Pumpido no s'atreveix a posar data sobre quan es retirarà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
3: Los plazos de la decisión o les corresponden tomarlos al propio Tribunal Suprem.
2: El Constitucional defensarà que és de sentit comú aplicar la malversació i culpa als jutges del Suprem de fer interpretacions rocambolesques per haver-se negat fins ara a aplicar l'amnistia.
1: I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
4: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017, i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
1: Passen 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
5: Catalunya Migdia.
6: Sabies que cada vegada més persones decideixen que el seu llegat vagi més enllà del seu entorn més proper? Quan fas testament, decideixes què perdura. Quan fas un testament solidari, decideixes que perdurin la salut i la justícia. Si inclous Medicus Mundi al teu testament, aconsegueixes deixar un llegat que contribuirà a garantir atenció sanitària i condicions de vida dignes en comunitats vulnerables. No es tracta només de repartir béns, sinó de repartir oportunitats i protegir la vida en un futur més just per totes les persones. Informa-te'n a www.attestamentosolidario.org i converteix la teva herència en un compromís que continua. El testament solidari fa per mi.
7: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
8: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
7: I amb productes del territori.
8: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Vinga, va, comencem!
8: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
9: Grans batutes, grans emocions.
10: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
9: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
10: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
9: Entradesauditori.cat.
11: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
15: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
13: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...

0: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
1: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
2: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
3: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Coincidint amb els 9 anys dels fets de l'1 d'octubre, se celebra a aquesta hora l'última jornada del judici pel cas de Roger Español. Aquest matí el tribunal ha decidit ajornar-lo perquè un dels policies acusats no s'hi ha presentat. Avui declaren els 4 policies que han justificat l'ús de pilotes de goma. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, en aquests moments s'està declarant precisament el policia que ha demanat, ha arribat tard avui aquí a l'Audiència de Barcelona per una indisposició. Abans ho ha fet Grandioso Requena, sotsinspector de la Policia Nacional, ha explicat com es va fer la transmissió de l'ordre de disparar pilotes de goma i ha justificat que s'utilitzés aquest tipus de dispositiu i de càrrega policial.
6: Teníamos ese lanzamiento de objetos contundentes, las distancias a las que se lanzan esos objetos, la peligrosidad que conlleva estos lanzamientos para nosotros y para el resto de la ciudadanía que se encontraba en el lugar.
5: Però ara hi ha hagut, just abans de començar el judici, hi ha hagut una concentració d'entitats en suport a Roger Español que ha volgut subratllar que aquest és l'únic judici que es fa contra la violència policial.
7: I no només per fer memòria d'allò que l'Estat espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
5: Els policies continuaran declarant aquesta tarda, previsiblement, i de moment estan fent donant resposta a totes les parts, també a les acusacions.
4: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat només un 15%, 11.000 euros, Manel Laborda.
8: Sí, els rescats dels bombers per norma no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 són per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat, pel qual es reclamen 14.000 euros, va mobilitzar 5 unitats dels GRAE, un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
9: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
4: Si avui heu anat a la benzinera, heu notat que els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins a 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil, es manté un descompte també de 20 cèntims quan, en principi, s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 és d'1,83 € per litre a Catalunya i el del dièsel d'1,90 €. Malgrat la rebaixa, són els preus més elevats des de la segona meitat de l'any 2020. És una situació que es repeteix, però, en altres països de l'entorn. A Alemanya, per exemple, aquest matí ha entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda a Alemanya, la del 95, val avui de mitjana 2,10 €. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller alemany havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals de fa 11 dies. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
10: Bon dia. Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir dos dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Sharan i Benjamin.
11: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
12: Arriba tard. Haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé. Podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
10: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renània-Palatinat.
13: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
10: Quan la rebaixa actual expiri, el 31 de desembre, a Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
4: I a França, el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. En aquestes protestes a Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics francesos. París, Isabel Galí, bon dia.
14: Bon dia. Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen part d'un institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
15: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
14: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sébastien Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
4: Esperpent a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador de Tennessee ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Washington, Oriol Serra, bon dia.
16: Hola, bon dia. Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. Aleshores, la condemnada tenia 18 anys. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN.
17: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
16: Krista Pike és la primera dona executada a Tennessee en més de 200 anys. De fet, les execucions de dones només representen l'1% d'entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social perquè tenia connotacions satàniques.
4: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid a Catalunya. Com cada any, es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. Mònica Mas, bon dia.
18: Bon dia.
4: Sabem com serà el virus de la grip que vindrà aquest hivern?
18: Amb tota la prudència, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, sí que ha explicat que s'espera que es comporti com l'any passat, en afectació, però que els tempos serà com fa dos anys, és a dir, arribarà més tard que l'any passat, perquè l'any passat es va avançar.
19: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior. I sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... No va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
18: Per això aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les tres soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud i també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. Com cada any, els primers a vacunar-se seran les persones que viuen en residències, la gent més gran de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre.
4: L'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama doblar la inversió en dependència i, a més de les residències, potenciar també l'atenció domiciliària i els centres de dia. Segons un informe propi de la patronal, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut i que estan pendents de rebre una prestació, una llista d'espera que triplica, per exemple, la que té Andalusia amb Riera.
20: La presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual, reclama destinar el 2% del PIB a dependència, lluny del 0,88% que hi destina Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Ara una persona triga més de 9 mesos de mitjana a aconseguir la resolució del grau de dependència i per obtenir una plaça a una residència, com per exemple cal sumar-hi uns mesos més. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa i reclama un canvi de model més enllà de les residències.
21: Què s'ha de fer? Un canvi de legislació? Som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
20: Andalusia destina més recursos justament a l'atenció domiciliària, mentre que altres comunitats com Madrid prioritzen els centres de dia i paguen el transport per arribar a aquests serveis.
4: I una cosa més abans de la publicitat. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia, va patir un intent de segrest quan anava cap a Israel. El govern israelià primer va abonar la tesi d'una acció jihadista, però a les últimes hores ha parlat amb més cura. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
22: Bon dia. Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? El ministre de Defensa, Israel Katz, va aventurar-se parlant de jihadisme. Més tard, Netanyahu va rebaixar el to.
23: És massa aviat per dir-ho. El pilot agressor l'està investigant ara a l'Aràbia Saudita. Crec que el traslladaran als Emirats, d'on prové, o almenys d'on va sortir, d'on va enlairar-se. I seguirem aquesta investigació i possiblement hi participarem. Així doncs, ho esbrinarem.
22: FlyDubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que a bord hi viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com el Llevin amb gustos televisius particulars.
23: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
24: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
22: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull pàtria aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
4: Passant 5 minuts a dos quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
25: Catalunya migdia.
26: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
0: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10x10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
1: Ciutat Maragda. 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb David Guzmán.
0: Lectures per a tots els gustos.
1: Catalunya migdia.
4: 2:45. L'escriptor francès Éric Guillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poble nord-americà, Montse Pujol.
2: Éric Guillard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, on va viure a Nova York la mort de la mare i els seus primers robatoris. L'autor ha dit que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va donar-se, diu, que la història dels Estats Units es podria explicar a través d'un petit rodamón.
3: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
2: I l'autor ha explicat que l'origen d'aquest darrer llibre parteix d'una fotografia.
3: Aquesta fotografia aporta informació indirecta però reveladora sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes. Mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables. Un tarannà irreverent.
2: I l'escriptor ha afegit que relaciona, diu, la violència de l'AIS amb els orígens de la policia nord-americana.
4: Un escriptor francès parlant dels Estats Units, seguim parlant precisament dels Estats Units. La fusió entre les grans companyies Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant al món del cinema, Òscar Callau.
5: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis del Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys.
4: I una cosa més abans dels esports. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que el mes de setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla.
5: Concretament, TV3 ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. I han contribuït també les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i de la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres, perquè també per als canals temàtics de 3CAT. Esport3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, i el Super3 també ha fet la millor quota mensual des del 2012. Finalment, a la plataforma 3CAT i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio. I a les xarxes socials, els perfils de 3CAT Info han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen.
1: Catalunya migdia.
4: De seguida els esports, però ja sabeu que estem pendents de quin posicionament tenen els diferents grups parlamentaris demà amb els decrets d'habitatge. Bé, doncs un dels que encara no havia dit que hi votaria acaba d'anunciar un sí crític. És el PNB. El PNB diu que farà un sí crític perquè considera que és un pagat però que encara té moltes carències. Tot i això, i les seves reserves respecte a l'impacte real d'aquesta norma, acabarà votant a favor. Per tant, només queda la decisió de Junts per Catalunya, que, insistim, prendrà la decisió aquest vespre, aquesta nit, en una executiva extraordinària que s'ha convocat. Veurem si vota a favor o si s'absté, cosa que podria permetre tirar endavant els decrets, o si vota en contra, cosa que faria decaure la norma. Dit això, ara sí, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Amb la victòria del Barça a la Champions i l'empipada de Cristiano Ronaldo amb el seleccionador de Portugal.
6: Ronaldo no juga en Portugal, s'enfada i abandona la concentració portuguesa.

0: Ara Payo i el gol. El sisè del Barça, el gol de Bapayor, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carla Julià amb el cap, fa l'assistència cap a Payor, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma 0, Barça 6.
1: Doncs golejada del Barça a la Champions, que la situa líders de grup i que les permet centrar-se en el partit de diumenge al Camp Nou, partit de Lliga amb el Madrid. L'equip i el tècnic tornen satisfets de Roma, sobretot per com van jugar, i també ha tornat de Roma el Ramon Salmurri.
2: Què tal? Bona tarda. Una victòria del Barça que va ser molt contundent, tot i un inici de partit complicat. El Barça no es va trobar del tot còmode, però a la que Graham Hansen va obrir la llauna, l'equip de Pere Romeu va treure la seva millor versió de la temporada. De fet, estava especialment satisfet el tècnic en acabar el partit a la roda de premsa, perquè va ser un partit on el Barça va fer 6 gols, 11 gols en dues jornades de Champions pel conjunt blaugrana, i a més on va poder rotar perquè havia recuperat totes les futbolistes que van disputar el campionat del món sub-20.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens assentéssim bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
2: A partir d'aquí, tres qüestions. La primera, el rendiment de Graham Hansen, autor ahir de 2 gols. El primer, un gran gol, i Pere Romeu va destacar el nivell que està oferint l'extrem dret a blaugrana. A tot això, el Barça ara mateix és líder de la Champions, amb 6 punts, ple de victòries, i la resta de resultats, sobretot l'empat entre l'Olympique de Lió i el Chelsea, l'han deixat líder en solitari. Ara només l'Inter és el conjunt que el pot igualar si guanya aquesta jornada el seu partit. I a partir d'aquí, enfocats cap a diumenge, dia de clàssic, al Camp Nou, de moment, fins al dia d'avui, s'han venut 30.000 entrades.
1: Tot això al Barça femení i al masculí. Salmo, avui el club espera l'arribada de Rafinha.
2: Pendents de Rafinha, que ha d'arribar aquesta mateixa tarda. Ara bé, tots els missatges que arriben, explicaves tu, els de l'entorn del jugador, també els del propi club blaugrana, són de bones notícies, perquè avui Rafinha arriba a Barcelona i avui el Barça no li farà proves. No li farà proves tenint en compte que no hi ha lesió. Els primers diagnòstics que l'hem fet des de la Confederació Brasilera de Futbol expliquen que no hi ha lesió i que, a més, és un viatge llarg, per tant, no hi ha pressa, i demà se'l miraran i el revisaran per confirmar que tot estigui en ordre. Però vaja, és un senyal prou significatiu que arribi avui i no passi revisió mèdica Rafinha, que recordem va haver d'abandonar el segon partit del Brasil contra la selecció d'Austràlia amb aquest edema i que en principi no té major gravetat.
1: I la pau entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès Jorge Jesus no ha estat vigent ni 5 hores.
4: O Ronaldo no és el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és a Dinamarca i el seleccionador nacional.
1: Ahir a aquesta hora explicàvem que havien mirat de reconduir la relació entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès en una trobada, però a les últimes hores, com sentiu, el seleccionador doncs ha tirat una mica el foc, i Cristiano el que ha passat és que ha deixat la concentració de Portugal, David Ubach.
5: Recordem que Cristiano no va jugar ni un minut contra Noruega diumenge i s'esperava jugar a mitja horeta aleshores, i d'aquí ja tot cap avall. Ahir al vespre, roda de premsa de Jorge Jesus, que com sentíem demanava treure el focus del davanter, i admetia que va dir a Cristiano que, a banda de no jugar contra Noruega, tampoc no jugaria avui contra Dinamarca.
4: I disse ao Cris que o jogo...
6: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
5: Després, piulada de Cristiano a les xarxes dient que amb aquestes explicacions a Jorge Jesus havia de deixar la convocatòria, que més endavant ja explicarà els motius d'aquesta sortida. La germana de Cristiano també a les xarxes diu que els portuguesos són envejosos, ignorants. Avui a 8:45, Dinamarca-Portugal.
1: Doncs el Dinamarca-Portugal és un dels partits d'aquesta nova jornada de la Nations League, però també hi ha un altre partit, el Grècia-Països Baixos, com un dels partits destacats, Montserrat.
7: L'equip de Xavi Hernández s'enfronta al líder del grup B, Grècia, Salònica, també a 3:45 del vespre. L'equip neerlandès i a la baixa de Jean-Paul Fanec que va patir un cop contra Sèrbia i ha hagut de marxar de la concentració. Del mateix grup, a la mateixa hora, jugarà l'Alemanya-Sèrbia. Del grup de Portugal, el D, jugarà el Gales-Noruega.
1: I encara en les seleccions. Catalunya té nova samarreta. La Federació Catalana de Futbol l'ha presentat aquest migdia i la novetat, o la principal novetat, és que recupera les quatre barres. Marcos García.
8: Doncs sí, hi haurà partits de les seleccions absolutes catalanes, masculina, femenina, també de les de futbol sala, així ho diu la federació. Encara no hi ha confirmades dates ni rivals, perquè admeten que costa molt treballar-les, costa molt trobar rivals, especialment per la masculina absoluta de futbol. Joan Soteras, president, diu que tant de bo veure algun dia Lamine Yamal amb Catalunya.
9: És que poder guanyaríem nosaltres el campionat del món. Crec que tenim tot el que està jugant amb la selecció espanyola de futbol, més tot el que no juga allà, però que tenim que està jugant a primera divisió i per tot el món. Crec que Catalunya és un viver de grans jugadors i, per tant, nosaltres tindríem una gran selecció mundial.
8: La que té més números per disputar-se aviat és el partit de la catalana absoluta femenina. Apunten a la catalana, que podria ser el novembre, però com diem, a hores d'ara no hi ha rival, ni tampoc hi ha data. I el que seria una mica més endavant, febrer-març, són les eleccions a la Federació Catalana, a la seva presidència. Joan Soteras fa un temps deia una vegada i una altra que no s'hi presentaria, ara potser ha canviat d'idea.
9: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo... Bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
8: Dos apunts per acabar. Molta satisfacció a la seu de la Catalana de Futbol per recuperar les quatre barres a la samarreta principal i un objectiu per aquesta temporada, reduir els incidents en matèria de seguretat que hi ha als partits del futbol català.
1: El Manchester City es troba immers en un bon enrenou financer i a les últimes hores Pep Guardiola s'hi ha pronunciat, David.
5: Qui ha ocupat la banqueta del City sense precisament les últimes 10 temporades ha sortit al pas de la declaració de culpabilitat que recau ara per ara sobre el City per irregularitats financeres. Guardiola, a les seves xarxes socials, ha publicat que vol que cada seguidor del conjunt anglès sàpiga que ell hi és més que mai i que sempre ha estat i estarà fent costat al que considera el seu club. Guardiola afegeix que ho superaran plegats. Recordem que aquest dilluns passat, com dèiem, la Premier League va declarar culpable al City d'irregularitats financeres per haver firmat contractes adulterats per inflar els seus ingressos. Al seu torn, el que és director general del Manchester City, Ferran Soriano, ja va avançar que hi presentaran recurs.
10: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors d'Abu Dhabi. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier. Premier League's conspiracy
5: theory. El termini per presentar aquest recurs s'esgota demà divendres.
1: I a l'Espanyol, Sergi Andreu, aquesta tarda passa pel Tot Costa un dels jugadors importants a l'equip.
6: En efecte, Omar El Hilali, el lateral dret de l'Hospitalet, és dels que parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. La situació de l'equip, el paper dels jugadors, el seu futur a l'Espanyol i a la selecció marroquina, o la pilota d'or, són alguns dels temes que abordem amb Omar. El jugador, per cert, ha explicat que el vestidor té confiança cega en Manolo i que ni els passa pel cap que el tècnic se la jugui en els propers partits.
11: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. Com t'he dit abans, és el líder del projecte, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga, guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Una mica més de 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
12: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar, final molt patida.
1: Tindrem en vol, bàsquet i també el que sentiu, l'Atlètic Barceloneta que engreixa el seu palmarès europeu.
13: Catalunya migdia.
14: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMarkt.
15: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
15: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
15: Entradesauditori.cat.
17: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
18: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
19: Ell va matar la nostra nena.
17: Però els nazis encara tenen poder.
20: El jurat ha emès el seu veredicte.
21: Ha estat absolt.
17: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
22: És un assassí.
19: Em vols matar o què?
17: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: De tant comprar bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El Barça d'handbol juga avui la final del Mundial de Clubs. S'enfronta al vespre de Xavi Pascual i Nielsen i és la mateixa final que l'any passat i que van guanyar els blaugranes, Montse.
3: Aleshores va ser un partidàs i els blaugranes es van imposar per la mínima 30-31 després de 80 minuts, dues pròrrogues i un gol en l'última jugada. El jugador del Barça, Tim Enguessan, preveu per avui un altre cop una final llarga.
4: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
3: A més del porter Nielsen i el tècnic Xavi Pascual, a l'equip hongarès, quatre jugadors més tenen passat blaugrana: Thiago Petrus, Luka Cindric, Ali Zane i Yannis Len. El partit és a les 8, hora catalana, al Caire, en directe per Esport 3.
2: I el Granollers ahir, que es va estrenar amb derrota a la Lliga Europea, a la pista del potent Flensburg alemany.
3: Per 40-31, amb un equip vallesà que va aguantar molt bé en la primera part, però va cedir en la segona, ho explica el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
5: A la segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat, i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tanta qualitat, et poden donar la volta ràpid amb el partit.
3: Per cert, que la Lliga sobre el d'handbol, el Conca ha demanat l'ajornament de partit que han de jugar precisament dissabte contra Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la jornada 4. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons expliquen en un comunicat.
2: En bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa es va estrenar amb derrota després d'un viatge cap a Grècia que va acabar sent tota una odissea. Us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia. No sé si aquest viatge va arribar a influir en el partit, Ernest Macià.
6: No, el Manresa va tenir realment opcions fins l'últim quart. Va fer un molt bon partit davant d'un equipàs, un equip que té jugadors que l'any passat estaven a l'Eurolliga, com Osnan o com, per exemple, Nick Calates, que el recordareu del seu pas pel Barça. És a dir, és un equip que vol tornar a Eurolliga i és, com et deia, el gran favorit o un dels dos, tres grans favorits per guanyar. El que passa és que el partit es va aturar quan el Manresa estava pràcticament empatat. Es va aturar perquè va haver uns problemes amb la cistella. Vam estar 40 minuts aturats i això, doncs, no necessàriament va anar a favor, va trencar el ritme del partit i, finalment, doncs, el PAOK de Tessalònica va guanyar 93-78. Aquest és Diego Campo.
7: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
6: Bé, el Manresa jugarà el seu proper partit a casa el 7 d'octubre, la setmana que ve, contra el Ràdio Farum, que ahir va guanyar.
2: Doncs, i el Barça, després de perdre dimarts a la pista del Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, demà, tercera jornada de l'Eurolliga, la pista del nou vingut, Besiktas.
6: Exactament. Si ara deies que el Manresa va tenir una odissea de viatge, bé, el Barça ahir també, perquè va anar des de Dubai fins a Turquia, però fent volta pels problemes, doncs, a l'estret d'Hormuz i també per evitar passar per sobre de la zona, doncs, d'Israel i Gaza, i això va fer que el viatge del Barça fos de 5 hores i mitja, quan en circumstàncies normals en dura 3, tenint en compte que ja portem 6 hores de vol de Barcelona fins a Dubai. Tot plegat, doncs, farà que el partit de demà vingui marcat per això, i compte que el rival, en teoria, és dels que ha pujat aquest any a l'Eurolliga, però hi va guanyar a la pista del Maccabi de Tel Aviv, i a més va guanyar molt bé, 93-109. Una victòria i una derrota pels dos.
2: Seguim en bàsquet. L'Uni Girona es queda sense Eurolliga. Ahir, derrota dura a Fontejau. Xavi Soler.
8: Sí, és un cop molt dur pel club, que esperava i confiava poder jugar a aquesta competició. La derrota sense cap mena d'excusa contra l'Emlat Konuk de Turquia, que va ser superior a les gironines en tot moment. Fins i tot el tècnic gironí Roberto Íñiguez, al final del partit, parlava de falta de qualitat física de la seva plantilla.
9: Creo que hay jugadoras que ahora mismo no les podemos pedir que compitan a ese nivel porque no pueden. Creo que lo vamos a pasar mal ahora, un mes o un mes y medio. Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. Les queremos poner en este punto, estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero es difícil.
8: Així les coses, l'Uni Girona jugarà l'Eurocup, la segona competició, on ja debutarà d'aquí 15 dies contra un rival amb molt, molt menys glamour, l'Ostrava de la República Txeca.
2: I bones notícies a l'Atlètic Barceloneta, que ja té la segona Supercopa d'Europa, amb més patiments dels previstos, segurament, David, però finalment va poder guanyar a casa contra el Marsella.
7: Un penal transformat, de fet, per Bernat Sanahuja, com quedava un minut de joc, va segellar el 10-8 definitiu que donava el títol d'aquesta Supercopa Europea als mariners, que són els actuals campions d'Europa. Una tranquil·litat que només havia arribat prèviament amb el 8-4, que hi havia el marcador al descans, enfront d'un Marsella, que és el vigent campió de l'Eurocup, per això disputava aquesta competició, i que, si bé sempre va anar remolcant el marcador, i va vendre ben cara la seva pell a la piscina de Sant Sebastià. A la banqueta de l'Atlètic Barceloneta hi havia dirigint l'equip Víctor González, el nou segon tècnic mariner, per la sanció que pesava sobre Fran Fernández.
0: Un títol és un títol. Costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Ho sabíem, sabíem que era un equip molt dur, físicament molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
7: Aquest és el segon títol de la temporada per als barcelonins després de la Copa Catalunya de fa 10 dies.
2: Asfaltat circuit de Motegi al Japó rep la caravana MotoGP aquest cap de setmana. Jorge Martín lidera amb 12 punts més que Marc Márquez. Damià Aguilar.
1: Motegi és l'escenari on l'any passat Marc Márquez es va alliberar amb el seu nou títol mundial. El Tro de Cervera diu que l'objectiu és guanyar dissabte i diumenge. El Gran Premi del Japó es reincorpora després de 4 caps de setmana de baixa amb Maverick Viñales. L'empordanès ha dit dues coses interessants avui quan ha fet la seva roda de premsa. La primera, que no perd l'esperança de seguir el 2027 com a pilot provador o reserva d'alguna marca. I després, que va arribar a tenir la sensació que no tornaria mai més.
10: El meu cap pensava que no tornaria mai més, tenia aquest sentiment. Estic content de poder tornar, sobretot per l'equip. Pensava que no em cridarien més.
1: I és que Viñales diu que no acaba d'entendre com raonen els que li paguen la nòmina. En fi, d'aquí a final de temporada mirarà de recuperar-se totalment per seguir en actiu si se li obre alguna porta. Dissabte, cursa sprint a les 8 del matí i diumenge, cursa llarga a les 7, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: Doncs amb aquesta informació de motor tanquem el repàs a l'actualitat esportiva del dia, a les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb l'alerta màxima per pluges torrencials les pròximes hores a una franja que cobreix tot el litoral i el prelitoral des del Garraf o el Penedès fins a la mateixa ciutat de València. Preocupa especialment el que pugui passar aquesta nit a les comarques de Castelló i a les Terres de l'Ebre. De seguida ho ampliem. També us hem explicat que Junts per Catalunya decidirà en una reunió executiva extraordinària aquesta nit a partir de les 9 si demà vota a favor o en contra, ho s'absté, del primer decret d'habitatge del govern espanyol. El Partit Nacionalista Basc, el PNB, ha anunciat fa tot just uns minuts que votarà sí crític, de manera que el futur del primer decret depèn ja només de Junts per Catalunya. El segon decret decaurà segur. El PNB diu que hi votarà en contra. I hem sentit avui, que és 1 d'octubre, el president del Tribunal Constitucional advertint els jutges del Suprem que molt aviat hauran d'aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i a la resta de membres del seu govern condemnats o encausats per malversació. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs que el govern espanyol no sap a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar els 25 minuts que els trens triguen de més arran dels accidents de Gelida i Adamuz. Ho ha dit el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, al Cercle d'Economia, des d'on ha assegurat, en canvi, que a partir de l'any que ve es començaran a notar millores a Rodalies. Barcelona, Joan García.
3: Santano ha enumerat les tres actuacions que de cara al 2027 ha dit que han de permetre canviar la percepció de l'usuari de Rodalies.
4: Però sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
3: Nous trens per Rodalies que finalment arribaran a la primavera. El que no ha concretat el número 2 del Ministeri és quan els trens d'alta velocitat recuperaran els 25 minuts de més que ara triguen entre Madrid i Barcelona, amb les limitacions de velocitat que es van posar amb la crisi d'aquest hivern.
2: Més qüestions. El director de la DGT, Pere Navarro, avança en una entrevista a 3CatInfo que faran excepcions a l'aplicació de la nova regulació dels semàfors grocs intermitents mentre creuen els vianants. D'aquesta manera respon a ajuntaments com el de Barcelona que demanaven una moratòria.
5: Però que avui mateix hi ha signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
2: I aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades per esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia. Per això la companyia vol augmentar la capacitat de la seva intel·ligència artificial a centenars de quilòmetres de la Terra. El projecte analitzarà com les temperatures extremes i la radiació afecten 4 microxips. El director general de UI Artificial, Aleix Valls, ho explica a Catalunya Ràdio.
6: Són projectes que Google encara amb una visió de 10-15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
0: Passant 3 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
8: Bona tarda i bona hora.
0: El Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: I l'advocat penalista Marc Molins. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Com esteu?
11: Bé.
12: Molt bé.
0: Molt bé, escolta'm.
8: Anar fent com el Fede Navent.
0: Perfecte, escolta'm.
9: Estou content que Junts hagi posat la reunió per decidir el vot aquesta nit.
0: A les 9, no et va bé,
9: sí,
0: no?
9: Sí, no, em va perfecte perquè així demà al matí ho tenim resolt i no hem d'estar allà, que si sí, que si no.
0: Penseu que deies perquè era massa tard les 9, perquè tu ja deus dormir,
9: no,
0: que hi haurà.
9: No, jo vaig a dormir, ja m'ho explicaré al matí.
0: Clar,
9: ja,
0: clar, clar,
9: jo deixo els missatges fets i ja el rebré al matí.
13: Jo estic contentíssim.
0: Sí, també?
9: Clar, tu, Ferran, hauràs de tancar el diari.
0: Per tant, tu no estàs content, vols dir. Però si no et va bé l'hora.
9: Però a les 9 el Ferran a les 9 no ha començat ni a escriure. No.
13: Això el Maiol em coneix.
9: Això sí, a 2:15 ja ha acabat. És un tio ràpid.
0: Pim-pam, molt bé. Doncs escolta'm, són les misèries dels periodistes. Però abans d'entrar en matèria, amb aquests decrets d'habitatge, ja sabeu, sempre, algú des de fora. I els dijous és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Que no sé si a les 9 estarà pendent de tancar una edició d'un diari per veure la
14: no,
0: reunió de Junts.
14: Segur
0: no,
14: segur que no.
0: Segur que no. Bé,
14: jo també ho veuré demà de matí, m'apareix.
0: Molt bé. Doncs al matí poses el Matí de Catalunya Ràdio i ja tindràs tota la informació.
14: Clar que sí. Sí. No, segurament ho veuré abans, perquè aquestes coses, no?, que mos tiren molt.
0: Sí,
14: una mica.
0: Sí. Ens sentim una mica yonquis de la informació.
14: Sí.
0: Què ens proposes per començar, però?
14: Mira, avui és el Dia Internacional de les Persones Grans i m'agradaria parlar de l'informe sobre les condicions de vida de les persones majors de 64 anys a Catalunya que ha elaborat la investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ana Fernández Piso. I és que el 2026, segons dades de l'IDESCAT, gairebé el 20% de la població resident a Catalunya té més de 64 anys. En total hi ha gairebé 1.640.000 persones grans, superen amb escreix la població de menys de 15 anys. Per cada 100 menors de 15 anys hi ha 148 majors de 64. La majoria són dones, gairebé un 57%, davant del 43% d'homes. I això és important a l'hora d'entendre les condicions de vida de la gent gran, atès que les situacions de dependència, de viduïtat, de solitud o la necessitat d'atenció tendeixen a concentrar-se en aquestes edats. Però és que, a més, si es diferencia entre esperança de vida i anys de vida saludable, és a dir, anys que una persona pot viure sense limitacions derivades de problemes de salut persistents, les dones tenen més esperança de vida, però menys anys de vida saludable que els homes, no? Els homes poden esperar viure 68-69 anys sense limitacions per salut i aquesta edat es redueix a 67-68 anys en el cas de les dones. La qual cosa planteja moltes qüestions sobre l'impacte acumulatiu de les desigualtats de gènere al llarg de la vida i sobre les condicions socials, econòmiques i de salut amb què les dones s'enfronten a l'envelliment. I a més, elles tenen més diagnòstics d'ansietat i de depressió, sobretot a partir dels 75 anys. Clar, la gent gran d'avui serem nosaltres d'aquí uns anys, no? Es calcula que l'any 2050 els majors de 64 representin cap a gairebé el 30% de la població. Seran entre 2,77 milions de persones, no? Ara mateix la majoria de persones majors de 64 anys viu a les zones més poblades, 1 milió ho fa a l'àrea metropolitana de Barcelona, però el seu pes relatiu és més gran a regions de les Terres de l'Ebre i dels Pirineus, on representen ja entre el 25% i el 29% de la població. Això actualment, no? I contra els tòpics, he vist en aquest informe que entre els 65 i els 74 anys l'ús de l'atenció sanitària no és gaire diferent del que fa la població adulta immediatament més jove, tret el consum de medicaments prescrits. I pel que fa a les pensions, l'import mitjà de la pensió de jubilació a Catalunya es va situar el 2025 en 1.563 euros mensuals. Això fa que la renda mitjana neta per persona entre la població catalana de 65 anys per amunt arribés als 20.390 euros anuals, que són uns 3.000 euros més anuals que la mitjana de tota la població catalana, que està en 17.262 euros anuals, no? Però això respon a una desigualtat molt forta que hi ha entre les persones grans. És a dir, n'hi ha que perceben una renda molt alta i n'hi ha que tot el contrari, tenen una renda molt baixa, no? El 14% de les persones grans a Catalunya està en risc de pobresa. I a més, cal tenir en compte que si bé la mitjana de jubilació dels homes supera els 1.800 euros mensuals, la de les dones baixa a 1.222 euros, no? I elles són les principals perceptores de les pensions no contributives, que són aquestes ajudes per la gent que no ha cotitzat prou i que estan en 525 euros al mes. Per tant, la nova mostra de desigualtat econòmica que es van acumulant al llarg de la vida, depenent de si ets home o dona. I per cert, que unes 80.000 persones de més de 65 anys continuaven treballant encara que haguessin fet més de 65 anys a final del 2025. I ara que tothom parla de l'habitatge, a Catalunya, a diferència de la població que té al voltant de 44 anys, en què la majoria viu de lloguer, el 85% de la gent gran viu de propietat. Només el 12% ho fa de lloguer. I això explica per què poden mantenir una situació relativament estable fins i tot amb ingressos modestos, no? Però, d'altra banda, perdre la casa té efectes especialment greus per a aquestes persones perquè no només afecta en l'aspecte econòmic, sinó que també afecta la salut física, emocional, a la xarxa de suport, en els vincles amb l'entorn, etcètera, etcètera, no? Més de 320.000 persones grans viuen soles a Catalunya, 130.000 d'aquestes persones superen els 80 anys i en dades del 2023 hi ha 61.037 places de residències per a persones grans, això equival al 4% de la població de 65 anys o més, i dues de cada tres persones que hi entren en aquestes residències ho fan amb més de 80 anys. Per tant, amb totes aquestes dades, m'ha semblat molt interessant veure quin és el panorama d'actualment el 20% de la població a Catalunya.
0: Doncs aquestes són les dades, aprofitant que és el Dia Internacional de la Gent Gran, i doncs fixant-se la Llucia en les diferències per gènere i també en com aquest fet de ser propietaris en la immensa majoria els atenua una mica les dificultats que tindrien encara més si fossin llogaters i que per tant es veiessin doncs, lligats a aquestes pujades de preu que hi ha de tant en tant amb el lloguer. No sé com ho veieu, i aprofitant que parlem sobre la gent gran i si la tenim prou present o no en el nostre dia a dia.
10: Home, mai és prou, però crec que la nostra és una societat que, una societat llatina, d'arrels catòliques, doncs que té una certa tendència a respectar o a tenir molt en compte la família i, per tant, també a la gent gran. O sigui, jo crec que no som un dels països que tracta pitjor la gent gran. Sempre es pot fer més, sempre pot ser millor, sempre els hi podem fer més companyia, sempre els podem escoltar més, però déu-n'hi-do, diguem-ne, la consideració social que tenim. La gent gran també està sotmesa, doncs, a un canvi cultural, no? Un canvi cultural que també ve donat per la demografia, perquè envellim més, perquè volem envellir a casa, perquè tenim una vellesa més activa, i això també dona peu a un debat que jo també crec que és interessant, que és la gent gran que vol seguir fent coses en l'àmbit professional o en l'àmbit de la creació, i això a vegades topa amb una certa rigidesa legal, no? A l'hora, doncs, de poder compaginar una pensió de jubilació amb fer algun tipus d'activitats, és a dir, hi ha persones que tenen feines, diguem, de professions liberals o feines de tipus més intel·lectual i que als 70 anys o als 71 doncs estan amb una plenitud de facultats mentals en les que encara poden fer moltes coses. I després una cosa que ha dit la Llucia, que a mi em sorprèn i m'indigna a parts iguals i que no entenc mai i em costa molt d'entendre, de dir, ostres, com amb tots els avenços tecnològics que tenim, doncs no som capaços, per exemple, de que hi hagi una fiscalitat progressiva, no? I a vegades això ho he parlat amb gent gran que cobra pensions màximes i potser no és just que la gent gran que cobra pensions màximes i que té una situació econòmica estable, doncs tingui tota una sèrie de descomptes o avantatges amb el transport, amb els viatges, a l'hora d'anar al cinema, que gent doncs també gran, no? O, per exemple, la diferència entre els homes i les dones, que cobren pensions molt petites, doncs igual haurien d'estar més ajudats. És a dir, igual hauríem de ser més capaços de tallar una mica diferent i no de dir, jubilats, pensionistes, doncs tots pel mateix patró, perquè efectivament no és el mateix una parella que els dos estan cobrant una pensió màxima i que tenen un pis en propietat i que, per tant, doncs cobren una pensió màxima, crec que són 2.500 euros al mes, si no vaig errat, no em voldria equivocar, que una persona doncs, que té una pensió no contributiva, perquè hi ha històries laborals, sobretot doncs, en la gent gran, molt diferents, no? I per tant les situacions són molt diferents i a vegades tens la sensació que les administracions no són capaços d'atendre aquestes situacions diferents per ajudar a qui més ho necessita.
9: I el que deies que afecta especialment les dones perquè són generacions en què encara la dona no havia entrat del tot en el mercat laboral, d'aquí també...
10: Clar. O ho fèiem negre.
9: O ho fèiem negre, exacte. O ho fèiem negre o no hi havia entrat. A mi el que em genera la reflexió de Llucia també és preguntar-nos què entendrem d'aquí uns anys per gent gran. Perquè era molt interessant la dada que donava que entre el 65 i el 75, si no recordo malament, l'assistència sanitària era similar i només hi havia una despesa més gran en medicaments.
14: Exacte.
9: I és que la broma aquesta de que els 65 són... Els 60 són els nous 40, diguem-ne, o jo que n'he fet 40, són els nous 20, em porta a pensar si d'aquí poc parlarem de la gent gran com la gent de 75 o la gent de 85, perquè a mesura que l'envelliment i l'esperança de vida va ampliant-se, ja no veiem la gent de 65 com la veiem abans. És veritat que està marcada aquesta frontera per la jubilació, i en cert part és lògica, i espero que no la toquin més i que ens puguem jubilar als 65 o seguim escrivint algun article fins que la lucidesa ens ho permeti, però si d'aquí uns anys començarem a dir la gent gran a partir de quina edat marquem la distància, si és que s'ha de marcar alguna edat també. Mm-hmm.
11: Jo afegiria una reflexió, i és que al fil de tot aquest tema que hem vist aquesta setmana de la Mari Carmen, no? Aquest desauci, hem pogut assumar-nos a aquella realitat de l'Espanya dels anys 50-60, no? En definitiva, tot el problema es planteja perquè la mare d'aquesta senyora no va poder signar el contracte d'arrendament perquè en aquell moment la dona no tenia qualitat suficient per poder subscriure un contracte, no? I, per tant, en primer lloc, fer èmfasi en aquesta idea força de la Llucia, d'aquest inequívoc progrés, tendència, hem d'assolir aquesta total igualtat, no? El fil d'aquesta dicotomia entre l'esperança de vida, però la qualitat a la vegada, que continua llastrant una mica a la dona, no? Per tant, en primer lloc, aquesta reflexió no pot deixar de ser una lluita cap a aquesta plena igualtat, i en aquesta estació de destí a la que tots voldríem arribar, no? Perquè l'alternativa a no fer-se gran és molt pitjor, per tant, aquesta estació de destí, els dos paràmetres que jo crec que plantejava també la Lucía són aquesta idea, no? La idea de l'autonomia, però a la vegada de la dignitat. No és tant una qüestió de supervivència, d'arribar des d'una perspectiva biològica a determinades edats, sinó fer-ho amb tota la dignitat i amb capacitat de gaudiment dels drets civils, personals, tots els associats, en aquest cas, a la persona. No? I aquesta és la lluita en la que ens hem de conjurar.
12: Doncs posar la lupa en la gent gran. Avui que és el Dia Internacional de la Gent Gran i que sovint no els tenim prou presents i no estem pendents de les seves problemàtiques, que moltes vegades són les mateixes que la resta de la societat, però d'altres, en canvi, tenen una molt, molt específica. Lucía Ramis, gràcies i bona tarda.
14: Gràcies, que vagi molt bé, una ferrada.
12: Passa un minut d'un quart de quatre. Una pausa i entrem en matèria. Demà sabrem si tiren endavant o no els decrets d'habitatge. El segon ja sabem que no tiraran endavant. El primer encara té opcions.

0: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
3: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
2: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
3: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
4: Grans batutes. Grans emocions.
5: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel.
4: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
5: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
4: Entrades a auditori.cat.
6: No és només un reality.
7: A què he vingut aquí?
8: A guanyar!
6: Tampoc una cursa més.
7: Para! Para, aquí!
6: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
9: Vaig al límit amb tu.
4: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
10: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberis Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberis Liber a Besalú.
11: Catalunya migdia.
2: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el concurs de castells.
12: Vinga, el portem aquí, quiet, quiet.
13: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
12: Atents, amunt!
2: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
13: L'espectacle casteller més gran del món.
12: Molt bo, eh?
2: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
13: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El concurs de castells, el suplement.
2: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
14: Passant 19 minuts de les 3 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Maiol Roger i en Marc Molins. El dia en què es van esvaint els dubtes sobre què votaran els partits demà en la convalidació dels decrets d'habitatge, però els vots perquè el primer decret tiri endavant encara no estan del tot garantits. Ara ja tot depèn de Junts per Catalunya, perquè fa poca estona hem sabut que el PNB donarà un sí, tot i que crític, al primer dels decrets. Dona un no al segon. També Podem hi votarà a favor del primer, en aquest cas, els dos decrets, diuen que seguint les peticions del sindicat de llogateres. Per tant, que tiri endavant o no el primer decret, on hi ha el gruix de les normes, depèn del que decideixi Junts aquesta nit. Dic aquesta nit perquè ha convocat una reunió de l'executiva a partir de les 9 del vespre. El que queda clar és que el segon decret, el que estableix les pròrrogues automàtiques dels contractes de lloguer i preveu indemnitzacions pels llogaters, no tirarà endavant. El PNB no el votarà i, per tant, el govern de Pedro Sánchez no tindrà prou majoria en aquest cas. Els ministres intenten tenir bones paraules cap a Junts, reconeixent les seves aportacions a la norma. També els ministres de Sumar, reconeixent la voluntat negociadora i apuntant que tothom ha hagut de fer renúncies. Un exemple, el ministre, que és de Sumar, Pablo Bustinduy.
15: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
14: Mentre esperem què passa demà al Congrés dels Diputats, les mobilitzacions continuen. Aquí, a Catalunya, el sindicat de llogateres ha decidit sumar-se a l'acampada que hi ha a plaça Catalunya de Barcelona, després de les cassolades que estan convocades per aquest vespre a les portes dels ajuntaments, i a Madrid continua l'acampada a la Puerta del Sol. Justament la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que el seu govern presentarà avui un recurs contenciós administratiu amb petició de mesures cautelaríssimes per reclamar a la justícia la immediata dissolució d'aquesta acampada a la Puerta del Sol. Anem a pams. Demà, al migdia sabrem el què, què us diu el nas o què creieu que pot passar. Ara tot depèn de Junts per Catalunya, perquè Podem aquest matí ja ha anunciat el seu sí i al migdia el PNB sí crític. El primer, no el segon.
16: Bueno, jo crec que Junts segurament s'està movent entre el sí i l'abstenció. Veig sincerament difícil que votin que no al primer decret, perquè el primer decret recull
14: tu
16: coses...
14: Tu creus que es mou entre el sí i l'abstenció?
16: Jo
14: els missatges que arriben sí, són sí. Entre el no i
17: jo discrepo del meu estimat amic Ferran Casas, però quan ell acabi però, discreparé...
16: Però jo crec que també segurament forma part d'una estratègia negociadora en la que s'estan negociant altres coses... És veritat que hi ha una reunió de l'executiva i que en aquesta reunió de l'executiva doncs, també pot decantar

0: intentar algunes coses. Però Junts té una sortida, diguem-ne, que és honrosa per tothom, que és abstenir-se. És a dir, si ara amb els vots a favor del PNB, el primer decret, que repeteixo, té moltes aportacions del que havia demanat Junts i amb el que Junts estava d'acord, tant amb el tema dels fons voltors com amb el tema de deixar fora de, durant 3 anys dels desnonaments a les persones vulnerables, doncs ara amb aquest sí del PNB, si Junts s'absté, el decret surt. No li dona suport, marca distàncies, fa una mica més que el sí crític que fa el PNB i no tomba el decret. Amb el segon decret, que és el de la renovació automàtica dels lloguers, que això s'ha demonitzat molt, però a mi em sembla una cosa molt raonable, la veritat, amb el segon decret, que és aquest de la renovació automàtica dels lloguers, sí que aquí entenc que Junts doncs, votarà que no.
1: És que els missatges de les últimes hores s'acosten molt al no per diferents motius. Junts inicialment tenia la intenció de votar que sí, i de fet dimarts, abans de l'aprovació dels decrets, estaven bastant satisfets per com el PSOE havia recollit les seves demandes. Amb què es troben quan llegeixen els decrets? Primer, amb que els hi costa d'entendre, ara ho comentàvem fora de micròfon amb el Marc Molins, que estaven mal escrits. Després, que han aprofitat, segons diu Junts, el primer decret en què incorporen les seves mesures per incorporar altres coses que, segons la seva interpretació, desprotegeixen els petits propietaris, que és com el cos electoral de Junts. Al final, si tu mires les dades, la immensa majoria de votants de Junts són propietaris i, per tant, estan preocupats. Què més els molesta? Hi ha un... diguem-ne, estan cremats, per dir-ho de manera planera, amb la manera de negociar del PSOE. No? Creuen que és una manera de negociar deslleial, ja hi ha un cansament i un esgotament de tota la legislatura i només els ha faltat trobar aquest decret i aquesta manera de dir, ostres, us entrem per la porta del darrere el que no havíem negociat abans dels petits propietaris. A més, consideren que, per exemple, tampoc es protegeix bé dels petits voltors, és a dir, que hi ha diverses coses que, tot i que sí que es recull les seves demandes, diuen, ostres, això no ho tenim clar. I reben molta pressió, reben pressió del PSOE, però també reben molta pressió dels seus alcaldes, que els diuen, no ho compreu. I bé, estan que no ho tenen gens clar. Òbviament l'estratègia ja gairebé és electoral.
2: Perquè, de tothom.
1: De tothom, òbviament, sí, no només de Junts, de tothom, perquè al final el seu vot, si voten que no, es trobaran cada dia que els acusaran de no aprovar un decret en un moment socialment més sensible, i si voten que sí, es trobaran que els partits amb qui competeixen a la frontera ideològica els diran que han desprotegit els petits propietaris, i aleshores estan, bé, doncs amb aquests dubtes.
2: Perquè a més cal tenir en compte que el govern espanyol amb aquests decrets està intentant la quadratura del cercle. Perquè sembla impossible fer un decret que contenti igual a Podem que a PNB i Junts. Perquè quan negocies amb PNB i Junts et demanen unes coses i quan negocies amb Podem et demanen segurament les contràries.
1: Les contràries.
2: I per tant, acontentar les dues parts sense que ningú no es despengi és molt complicat, per no dir que impossible.
1: I un altre detall, que és una obvietat, però que també dibuixa el marc de cara demà. No es pot negociar el decret. El decret no. Es vota tal qual és.
2: És caixa
1: o faixa. No hi ha un moment de dir, ostres, és que podem afegir una transacció a última hora. Pots negociar altres coses. Sí. Pots negociar que faràs una llei de protecció del petit propietari que el govern no sé què. Això ho pots fer. Però el decret tal com entra és com s'ha d'aprovar. I això també dificulta que hi hagi moviments aquestes últimes hores favorables a cap al sí.
3: Jo afegir... només una nota, és a dir, en la tradició legiferant espanyola, les normes, quan les sanciona el rei, acaben sempre amb una frase, és una frase feta, que diu algo així com a todo el que viere y entendiere mando cumplir. A todo el que viere y entendiere. Clar, el tema és que...
2: Tu dius que els decrets estan escrits de manera molt recargolada, que... a vegades utilitzeu segons el llenguatge jurídic...
0: És viere, però no entendia.
3: No, aquest és el tema. És que aquest és el tema. És a dir, i té una enorme significació, eh? És a dir, el fet... Tu pots exigir el compliment d'una norma que no pots entendre. Les normes, aquests dos decrets, que jo confesso que els he intentat llegir, que els he intentat entendre per saber del que parlo, creieu-me, són d'una extrema complexitat.
1: Sí. I no tu que només... estàs acostumat a llegir coses que costen d'entendre.
3: Però és que no és només una complexitat...
0: Que redacten, que...
3: I no és només una complexitat formal. Pues l'abús de subordinades o els pàrrafs excessivament llargs, algun problema de puntuació... És que directament la norma, el decret, està atrofat, està ple de conceptes jurídics indeterminats, no? Un gran voltor, una marca... Clar, què és un gran voltor? A partir de quin número? A qui li aplica? A qui no li aplica? De manera que es podria perfectament tenir una posició contrària i desfavorable, perdó, favorable i desfavorable, si amb el mateix text en funció del contingut que tinguessin aquests conceptes jurídics, que insisteixo són indeterminats, no? Per tant, fer pronòstics amb una norma tan laxa des d'una perspectiva del principi de legalitat, de l'exhaustivitat del text, fer pronòstics és especialment difícil. Dit això, jo penso que sí, que l'aprovaran, i penso que l'aprovaran més enllà dels condicionants que puguin haver establert i que probablement són aliens a l'objecte de la negociació. Es parlava de l'impost de successions, es parlava que hi pugui haver altres condicions que estiguin a sobre de taula. Al final, tal com jo els entenc, el primer decret és un decret molt programàtic, és un primer decret més col·lectiu, és a dir, és el decret del frau, és a dir, la lluita contra el frau, la limitació de l'especulació, la protecció dels molt vulnerables. Per tant, és un decret que té una vocació més programàtica, més general, més conceptual, i el segon decret és el que és més particular i que pot afectar més aquest petit tenedor, no? I per tant, crec que havent caigut de l'equació el segon decret, que és el que podia generar més conflicte a ulls d'un perfil jurídic, econòmic, polític i social com el que té Junts, havent caigut el segon decret, jo crec que el primer, o directe o indirectament, és a dir, amb una abstenció o amb un vot favorable, passarà.
2: Deixa'm dir que el Marc ha creuat gran tenidor i fons voltor, i ha parlat de gran voltor,
1: gran voltor,
2: un ocell
1: gros.
3: No, exacte, a tot el que viene i entendria.
2: A tot un ocell molt gros, un gran voltor. Sí, sí. Digue-ho.
1: No, que precisament un dels arguments de Junts és que la redacció del decret fa que, per exemple, com que no està molt clara quina és la definició de fons voltor, per una banda no s'aconsegueixi frenar l'impacte que tenen els fons voltors i, per altra banda, en funció de la interpretació, s'inclogui dins de fons voltors el que en realitat són petits propietaris. Insisteixo, aquesta és una de les lectures també que em fa Junts i un dels motius que els porten a allunyar-se de la...
4: Hi pot haver un petit propietari, que és una persona...
2: Que és un voltor?
4: Ah, exacte.
2: Sí, no, clar, això és clau.
1: Tampoc tenim tots molt clars què vol dir.
4: Exacte, que tingui dos o tres pisos i els estigui llogant i que tingui una actitud...
2: Depredadora, just.
4: D'escanyar
1: sí,
4: el llogater. Vull dir, que al final està bé intentar definir una mica les figures, no? Els actors en joc, però hi ha d'haver exigències i garanties per tothom per igual.
3: El que passa és que quan tu compres el wording, quan compres aquestes etiquetes, no? Voltor, gran voltor, super voltor, i després no dones un contingut, en primer lloc se't pot escapar l'actitud, perquè hi pot haver el que també comentaves, Ferran, el propietari d'una vivenda que tingui una actitud terrible, intolerable, il·legal, no? Perquè busca el frau de llei, perquè busca la pressió, amb una sola vivenda, i en canvi pots tenir una fundació pública amb uns estàndards ètics i de,
4: sí, sí, una empresa
3: i de pau social,
4: de forma honesta,
3: que tingui
4: i,
3: bueno, 500 vivendes que estigui llogant i explotant d'una forma legítima i coherent amb la legislació, no? Per tant, quan substitueixes conceptes per etiquetes, obligues a assumir uns riscos que jo crec que no són assumibles.
2: Mm-hmm. Una cosa més? Ara en punt 2:15?
4: No, jo sí que volia referir-me al segon decret, i ho he apuntat abans, a que es demonitzi tant, no?, d'alguna manera, o que es presenti com una cosa impossible el tema dels contractes indefinits i d'aquesta pròrroga, perquè jo crec que aquests contractes indefinits tenen un sentit, i tenen un sentit quan estem parlant de la necessitat de donar seguretat i de donar estabilitat al sector de l'habitatge i de fer que la gent aposti pel lloguer. Al final, jo crec que això té un sentit i que, a més, inclou unes garanties. Inclou unes garanties també per l'arrendador, en el sentit de, escolta'm, si tu has de recuperar el pis per tu o per un familiar de primer grau, el pots recuperar. El contracte es prorroga automàticament sempre i quan estigui al corrent de pagament durant tots els últims mesos, sempre i quan no hi hagi desperfectes al pis. Per tant, hi ha garanties. I jo crec que això té sentit, perquè tots sabem, tots tenim persones al nostre entorn que han estat de lloguer, i sabem, per una família o per una persona que viu sola, tant li fa, i que està arrelat en un barri, que està a gust a casa seva, l'angoixa que té quan li queda només un any de lloguer del seu pis i no sap què passarà, no sap si el faran fora o si li augmentaran el preu de forma molt radical i haurà de marxar i s'haurà de buscar la vida. I jo penso que això, ostres, posar solució tampoc ha de ser tan difícil.
3: Però fixa't una vegada més amb el tema dels conceptes. Jo és que a la vista d'aquest segon decret, precisament el que crec que fa és limitar la indefinició, perquè si tu el que dius és el contracte com el de treball és indefinit, però jo, empresari, demà et puc acomiadar pagant-te la improcedència, en definitiva el que estàs dient és que l'acomiadament és lliure però car, no? I això és el que crec que fa el segon decret. El segon decret et diu el contracte es presumirà indefinit, però si hi ha unes causes o la propietat t'indemnitza amb les 12 mensualitats, et pot fer fora. Per tant, en realitat, això no és ben bé una indefinició, això és posar preu a la definició del període, no? Una mica el que passa, insisteixo, amb el contracte laboral. A Espanya l'acomiadament és lliure, sí, és lliure, però és car, perquè l'anomenem indefinit, però pagant la improcedència pots acceptar que hi hagin causes de nul·litat. És una frivolització, és una reducció a l'absurd. Però ni tan sols tinc clar que la tècnica legislativa que es fa servir en el segon decret sigui tot lo exquisita com per poder complir, si s'hagués pogut aprovar, amb el propòsit que
0: sí,
3: tenia.
0: Sí, sí, no vull entrar al viere o entendiere, diguéssim, sinó a la figura, al fet de que es pugui fer això, que a mi, ostres, no sé...
1: I un dels problemes que tenim també és que no hi ha un debat ideològic sobre això. És a dir, hi ha un debat a les tertúlies i entre experts, i solucions per la crisi de l'habitatge n'hi ha de dretes, d'esquerres, d'amunt i avall, però tu vas al Congrés i no hi són. És a dir, el PSOE ha fet un decret a correcuita, aprofitant un moment social complex, després d'haver aprovat una llei d'habitatge el 2023 que sortien dient que era històrica, que en part no s'ha aplicat per la manca de voluntat de les comunitats autònomes del Partit Popular. I el Partit Popular està fent, com en diuen en castellà, chascarrillos sobre tot plegat. No hi ha una bateria de propostes, una actitud responsable de dir, escolta, anem a fer un pacte d'estat per l'habitatge, que és el que toca.
2: L'exemple el vam tenir dimarts, quan encara no s'havia reunit el Consell de Ministres i no se sabia què era exactament el que aprovaria el Consell de Ministres, teníem a Feijó per Catalunya i se li va preguntar què li semblava i va dir, votarem que no. Ja, però si encara no sap...
1: Que nosaltres...
2: Això ho fan tots, si la proposta ve del teu rival directament, perquè... sense ni tan sols conèixer la lletra petita.
0: Bueno, és que aquesta és una... Al final és una de les característiques polítiques d'aquesta negociació i jo... Per això també cal distingir les posicions dels partits. Jo sempre ho dic, al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. A Pedro Sánchez el va investir una majoria plurinacional, però la majoria que hi ha és de dretes, que no és una majoria operativa per governar, perquè no es posen d'acord per governar, però que sí que ho és en temes com l'habitatge o en temes com la fiscalitat. Ara, també és evident que no tenen la mateixa aproximació i la mateixa posició política el PP i Vox, que jo crec que en els temes d'habitatge tenen una posició molt dogmàtica i que a més tenen un interès claríssim en fer caure el govern de Pedro Sánchez i anar a unes eleccions, que Junts i el PNB. I Pedro Sánchez, malgrat que és molt difícil, estic d'acord en posar d'acord diguem tota la paleta de socis de la investidura, però Pedro Sánchez sí que té capacitat de crear incentius amb Junts i amb el PNB, amb el que és habitatge i amb el que no és habitatge, perquè aquests decrets tirin endavant.
1: És que quan la proposta del principal partit de l'oposició és sortir i dir no hay un piso para Mari Carmen porque lo pagaron para Jessica, que és una de les novies d'Avalos que li van pagar un pis, és que quina opció li estàs donant a un partit que va al Congrés a intentar fer alguna cosa? És que no li dones cap altra que dir, bueno, doncs ens haurem de llegir lo de Sánchez encara que no s'entengui.
0: Tenim el principal partit de l'oposició que diu això i el partit que li marca el pas, que és Vox, que des del seu compte oficial a Twitter fa una piulada dient, tots sabem que si en lloc de Mari Carmen es digués Moro Carmen, tindria pis. Vull dir, aquest
1: és el nivell.
0: Això és el que ve i després no plorem quan estigui aquí.
2: Doncs veurem què és el que passa demà. Estarem molt pendents del matí de Catalunya Ràdio, en què veurem què passa en algun...
1: Del matí i del Catalunya Migdia, estarem allà.
2: És veritat que avui podem tenir...
0: 11, sí.
2: Avui podem tenir pistes, perquè depenent del que decideixi Junts podem arribar ja sabent, amb tenir un spoiler molt gros.
1: Que la gent estigui atenta a tot, per si de cas.
2: Per si de cas. Per cert, aquesta tarda també reuneix Coalició Canària. Coalició Canària té un vot.
0: Un vot.
2: Si Coalició Canària diu no, cal un sí de Junts per Catalunya, no val amb una abstenció. Si Coalició Canària fa un sí o una abstenció, llavors sí que...
0: Clar, si Coalició Canària forma part de la majoria de dretes, mai els esmentem.
2: Perquè... I és tan justa que un vot
0: clar.
2: Fa que tot vagi cap a una altra.
1: Els més emocionants de la política d'aquest país és quan tot depèn d'un vot de Coalició Canària.
0: Coalició Canària és un partit autonomista, regionalista, conservador, que a més ara, per exemple, està governant amb el Partit Popular.
1: És la UPN d'una hora abans, diguem-ne.
3: Per complicar una mica més d'aquest expedient que li han obert a aquesta diputada del PP amb el tema del gas pimienta, sí? Perquè li podria costar la inhabilitació, amb la qual la majoria, per això tenim...
2: Tot va justet, escolta'm.
3: Tot va just.
1: Demà que ningú es constipi, Madrid.
2: Avui, al Catalunya Nit, que per cert va avui fins les 12, perquè ja sabeu, ara després ho tractarem, que hi ha... avisos per pluges molt intenses a les Terres de l'Ebre i al nord del País Valencià, i per tant estarem molt pendents. Avui el Catalunya Nit l'allarguem fins a les 12. Per tant, avui el Catalunya Nit tindrem decisió de Junts per Catalunya, i demà al matí de Catalunya Ràdio, potser el Catalunya Migdia, tindrem la decisió perquè es votaran els decrets.
0: Estarem entretinguts.
2: Passen 7 minuts de dos quarts, una pausa i ara continuem.
5: Catalunya Migdia. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
6: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 2:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
8: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
9: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
8: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
9: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
8: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
9: Consulta les condicions i exclusions al corteinglés.es.
5: Catalunya migdia.
10: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión Plus, David.
12: Esto promete, Manu.
11: Claro, creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
12: Huele a compra, Manu.
11: Huele. Va. ¡24 horas!
12: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
11: Venga. Ocasión Plus.
13: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
13: 18a temporada.
15: Benet XVI, per mi, un gran papa, però vull dir, entenc mai un home forçat a ser papa.
13: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
5: Catalunya migdia.
13: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
16: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
13: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
5: Som 3Cat.
13: Catalunya Ràdio.
5: Som
13: 3Cat.
2: 20 minuts i seran les 4 de la tarda. Som amb el Ferran Casas, el Maiol Roger i en Marc Molins. Una situació lamentable, surrealista, la que s'ha donat aquesta matinada en una presó de l'estat de Tennessee, als Estats Units. Després de 30 anys al corredor de la mort, Krista Pike, de 50 anys, ha sobreviscut a les dues injeccions teòricament letals, que aquesta matinada li han administrat per la seva execució. Ha hagut de ser traslladada a l'hospital, on de moment continua ingressada. Per tant, encara està viva. Se li han aplicat dues injeccions letals de pentobarbital, però la condemnada no ha mort. La presó de Nashville assegura que ha aplicat els protocols que estableixen la llei i que per això l'ha traslladat a un hospital. Pike va ser condemnada a mort quan era una adolescent per l'assassinat d'una companya seva de 19 anys l'any 1995. Anem a Washington, Oriol Serra, bona tarda.
17: Hola, bona tarda, Òscar.
2: Aquesta situació realment disbarat.
17: Sí, sí, és un disbarat, és una situació esperpèntica, esgarrifosa. De fet, els testimonis que ho han presenciat, recordem que sempre hi ha presència fins i tot de periodistes en aquestes execucions. Alguns periodistes, de fet, es dediquen a això, és a dir, ha de ser una feina terrible, vaja, de malsons permanents, i explicaven, per exemple, des d'una ràdio local d'aquí de l'estat de Tennessee, doncs que han vist agonitzar aquesta persona mentre li aplicaven aquesta doble dosi d'injeccions letals. La persona en qüestió, doncs, s'ha arribat a aixecar, ha arribat a demanar, doncs, si era normal el dolor que estava patint al braç, etc. Per tant, una situació que realment... entre altres coses, ha servit per a revifar aquest debat, no? Un debat al voltant de la pena de mort, de com s'aplica aquesta pena de mort, i si en circumstàncies determinades, com és el cas d'aquesta persona que ara té 50 anys, però que va cometre el crim quan era un adolescent, major d'edat, això sí, però que tenia 18 anys, doncs s'està també específicament debatent si s'haurien d'aplicar la condemna a mort a persones, doncs, que eren tan joves en el moment en què va passar el que va passar en aquest cas, que és que la condemnada va matar una companya de formació al costat del seu company, i a més hi ha la connotació que va ser un crim que va tenir, doncs, molta repercussió social perquè tenia connotacions satàniques i va esdevenir, doncs, en el seu moment un crim molt, molt popular, per dir-ho així.
2: Amb la condemnada, què pot passar ara? Perquè, clar, està a l'hospital, què passa ara? Tornaran a concertar una hora per l'execució? Què pot passar ara?
17: Sí, de moment hem de dir que a l'estat de Tennessee el governador ha aturat totes les execucions per aquest any. S'ha d'aclarir el que ha passat. Després hi ha la qüestió, doncs, de la salut d'aquesta persona, que, com tu deies, va ser traslladada a l'hospital en ambulància, està hospitalitzada, encara és viva. Però a partir d'aquí, si diguéssim, el procés en algun moment es planteja de ser reobert, segurament el que acabarà passant és que la defensa farà una apel·lació davant del Tribunal Constitucional. És a dir, aquí la clau una mica és el patiment i l'agonia, que, recordem-ho, no estan incloses a la condemna de mort. És a dir, una persona és condemnada a la pena capital, però això no vol dir que hagi de ser torturada. I per tant, doncs, com que aquí hem vist aquest patiment i aquesta agonia innecessàries, doncs és molt possible que la defensa esgrimi que es pot incórrer en tortura, i per tant, doncs, que el Tribunal Constitucional ho acabi aturant. A més, hi ha també la qüestió, doncs, de la salut. Hem de pensar que aquesta persona probablement quedarà tocada per aquesta doble dosi de substàncies químiques que se li han aplicat, i per tant, doncs, pot tenir lesions, per exemple, de manca d'oxigen al cervell. Mm-hmm. Per tant, la cosa pot anar per llarg, i hem de pensar que probablement no hagi de tornar a passar per una execució. Penseu que no és el primer cop que hi ha un desastre a Tennessee. Aquest any ja hi ha hagut un cas, en aquest cas d'un home que es diu Tony Carruthers, que va cometre 3 assassinats el 1994, i en el seu cas es va haver d'aturar l'execució perquè els funcionaris no trobaven la vena per aplicar-li la injecció. Van estar més d'una hora intentant-ho.
2: I tot això suposo que genera el debat, però no fa replantejar-se als partidaris de la pena de mort d'aquests nyaps.
17: Bé, sí, com et deia, el governador de Tennessee vol arribar al fons de la qüestió, perquè evidentment, doncs, això malmet la imatge, i a més, com ell ha dit, doncs, diguéssim, el fet de dur a terme una qüestió que consideren, doncs, seriosa, legal, i que s'ha de poder fer, doncs, tal com estableix la llei. Per tant, aquí veurem què passa. Clar, la injecció letal és el modus més estès aquí als Estats Units, als 27 estats on s'aplica la pena de mort. Recordem-ho que a l'altra meitat dels estats no hi ha pena de mort. És a dir, estem parlant d'una mica més de la meitat dels estats nord-americans, però hi ha d'altres sistemes. És a dir, si falla la injecció letal, que com et dic, doncs, és la que existeix a tot arreu, clar, es poden arribar a plantejar d'utilitzar-ne d'altres. Penseu que hi ha estats on s'utilitza la cadira elèctrica, l'afusellament, fins i tot, a Idaho, a Oklahoma o a Utah. Per tant, en fi, segurament miraran de trobar què els està passant amb aquest sistema. Però d'aquí a l'abolició, en fi, queda molt de temps.
2: Ferran, Maiol, Marc, des de la nostra òptica, és un disbarat i no, no s'entén com pots sotmetre una persona a aquest patiment previ fins i tot a la pena de mort. També.
0: Bueno, jo crec que escoltant el president actual dels Estats Units s'entenen...
2: Sí, però aquesta mesura no és de Donald Trump,
0: no,
2: aquesta mesura
0: fa
2: molts anys.
0: Vull dir que s'entenen algunes coses d'aquell país i s'entenen, malauradament, perquè no canviaran, perquè aquí ens sembla una aberració absoluta la pena de mort i més amb aquests mecanismes tan cruels, bon, sempre és cruel, la pena de mort, però que és que no ho puc entendre. Vull dir, al final la justícia ha de ser restaurativa i quan tu condemnes algú el pots condemnar a molts anys de presó, però l'objectiu ha de ser la reinserció, no treure-li la vida a aquella persona i pensar que és un monstre i que si s'ha equivocat i ha comès un crim terrible, doncs la seva vida s'ha d'acabar o ha d'estar amb una cadena perpètua i morir a la presó. Vaja.
1: Clarament no és la filosofia dels Estats Units, quan, no. A més en aquest cas... un crim que va cometre quan era adolescent, si no m'equivoco, has dit una companya, l'Oriol ha dit una companya de...
17: Sí.
1: Perquè és... Sí. Entenem-me quan dic només és un, vull dir que no estem parlant d'una persona que hagi matat 50 persones, sinó que és un crim com un altre, no... Ostres, segur que no és una persona que no es podia reinserir, no és la filosofia dels Estats Units, segur.
17: Sí, a més aquí hi ha la qüestió de que
2: s'està parlant l'Oriol, és que com que t'estàs els auriculars no digues que és Oriol.
17: No, disculpeu. Heu de pensar que a més hi ha la circumstància de que aquesta persona havia patit abusos sexuals, havia estat violada quan era una nena petita. Per tant, aquí hi ha un factor traumàtic, no? Al voltant de la biografia d'aquesta persona. I a més està diagnosticada amb un trastorn bipolar. Que sí que és realment... Costa molt d'entendre que realment en un cas com aquest, concret, doncs hagi dut a terme aquesta execució. Costa molt d'entendre, però hi ha aquest component també que us deia de les connotacions satàniques al voltant del crim, que el va cometre al costat de la seva parella, que en aquell moment era menor i per tant doncs, no va ser condemnada a mort, sinó a cadena perpètua.
1: Que quedi clar que per mi qualsevol pena de mort és reprobable, però que en aquest cas fins i tot ho és una mica més.
3: Sí, totalment d'acord. Per mi és l'enèsim capítol de la infàmia d'un sistema judicial que contempla una pena que no està a l'abast, no? Que conceptual, ni per raons ètiques ni per raons morals, la pena de mort és una pena que hauria d'estar a l'abast d'un ésser humà. No? És l'enèsim capítol de la infàmia i que comença pel fet de tenir-la 30 anys esperant. No? Estàs 30 anys esperant en un lloc amb persones com tu que esteu esperant tots ser executats. És a dir, és una aberració de magnituds còsmiques, al meu entendre. Però dona lloc a una reflexió que crec que és interessant, perquè la pena de mort és una pena que ha acompanyat molts sistemes judicials al llarg de la història de la humanitat, i la forma d'executar-la diu molt del motiu i de les raons, no? Per exemple, la lapidació, que és una de les primeres formes, que pretenia? Pretenia col·lectivitzar, és a dir, la pena l'administrava tot el poble. La crucifixió pretenia precisament la infàmia, no? Pretenia la desqualificació del subjecte i per això quedava reservada a determinades persones. La foguera buscava la purificació. Et matarem, però en aquest procés de trobar la mort et purificaràs. És arrel del pensament de la il·lustració, de la Revolució Francesa, del pensament il·lustrat, quan neix la decapitació, no? Com una forma, bé sigui per guillotina o bé sigui per destral, però es considerava que el que pretenia el sistema era donar-li dignitat a la persona. Als Estats Units s'opta per la forca. Des de que s'executa a l'inici del sistema judicial nord-americà, per la forca és un mecanisme que és especialment infamant i que a més és molt lent, de manera que el que es va fer és intentar augmentar la distància de la caiguda per tal que la mort no es produís per asfíxia, sinó que es produís pel trencament, no? Associat en aquest cas a la caiguda, a la distància. I amb el temps han anat sofisticant els criteris, els mecanismes, han optat per la cadira elèctrica, han optat per la càmera de gas, com el mecanisme a través del qual es pot matar algú sense tocar-lo, no? En aquest colmo dels eufemismes, i en aquesta història de la infàmia, el mecanisme de la injecció letal provoca una paradoxa, i és que, com sigui que la injecció es posa de forma deliberada per provocar la mort, no pots trobar, per raons ètiques i deontològiques, metges, professionals sanitaris que l'administrin. Per tant, es neguen amb raó executar, a col·laborar amb aquesta pena, i al final et trobes personal que no té aquesta qualitat sanitària intentant matar amb una persona a base d'injeccions sense trobar els vasos, els capilars, etcètera, etcètera, no? I acabes trobant aquestes situacions que, insisteixo i acabo, són contràries a la ètica i a la moral més elemental.
2: Bé, doncs en tot cas aquest episodi absolutament dantesc que s'ha viscut aquesta passada matinada a Tennessee, a un dels estats dels Estats Units on encara hi ha la pena capital, la pena de mort. Oriol Serra, gràcies, des de Washington. Bona tarda.
17: Adéu, bona tarda.
2: Falten 8 minuts per arribar a les 4. Tornem a Catalunya. Perquè aquesta tarda, vespre, nit i pròxima matinada haurem d'estar molt pendents del cel, de les pluges, especialment al sud del país. Francesc Mauri, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Per començar, de pluges ja n'hem tingut avui, n'estan tenint, i en tindrem durant tota la tarda, en diferents punts, però sempre de la meitat del país cap al sud i al litoral, no?
18: Sí, aproximadament. Meitat sud, també incloses algunes zones interiors, però especialment, i efectivament, les més importants cap a la costa. Tant és així que, de moment, gairebé 70 litres a la Bisbal del Penedès, aquesta és estació oficial de Meteocat, però, per exemple, a Vilaseca hi ha estacions d'aficionats que han donat entre 60 i 95 litres, que són molts, evidentment, o a Miami Platja, 40 litres, a la mateixa ciutat de Tarragona, 32. Podríem dir que aquest és el primer plat.
2: Sí, perquè t'anava a dir que quan parles de 30, 40, 90 litres, home, ja són molts. Però
18: són
2: clar,
18: moltíssims, és que però són locals. Sí, són locals.
2: Però és que dic que esteu dient durant el dia d'avui que l'episodi d'aquesta nit matinada a la Terres de l'Ebre, nord de Castelló, poden caure 300, 400 litres?
18: Sí. Sí, això és el que ens preocupa sobretot perquè el que ha passat, igual que ha passat en dies anteriors o passarà aquesta tarda, és aquesta irregularitat, no? Perquè són tempestes, diríem, que no tenen un patró absolutament previsible, clar, i que descarreguen de forma bastant local. Ara bé, aquesta nit i de cara a demà entrem en una situació més clara de pronòstic i podríem dir més amuntegada d'inestabilitat a tot l'entorn del massís del Port. Entorn del massís del Port, que vol dir des de les comarques de Castelló, passant pel Matarranya, i pel que fa a Catalunya, podríem dir que en el podi hi hauria dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre, i potser també Terra Alta, però en menor mesura, o la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. A destacar que en aquestes comarques, doncs sí, hi pot haver registres de més de 200 litres i alguns mapes a les zones de relleu, cap als ports, tant del País Valencià com Catalunya, com l'àrea de l'Aragó, algun registre podria arribar als 400. Per experiència, sabem que això no ho aguanten els barrancs de la zona i que pot provocar danys personals i en els béns de les persones. Per tant, és una situació potencial de risc, el que veiem. De tota manera, cal dir que això és un acumulat. No vol dir que plogui 18 hores seguides. Ho ha de fer, ara ho està fent el Golf de Sant Jordi, algunes d'aquestes tempestes acabaran afectant la zona comentada i durant la nit anirà arrencant tot plegat per descarregar això, unes 12-14 hores amb irregularitat, però alguns totals poden ser preocupants.
2: Potser t'agafo, però a la Dana de València o al Glòria, que vam tenir a Catalunya, els acumulats de quan van ser?
18: No, me'n recordo. A prop de 500 amb el Glòria, això va ser a la zona de Lliurona. Lliurona és les muntanyes de les Salines entre l'Alt Empordà i l'Altra Garrotxa. Allà es van fregar els 500, 400 llargs, si no recordo malament. I en el cas de la Dana de València, Turís, van caure 740 litres en menys de 24 hores, però a mi m'agrada sempre insistir en aquest exemple de la Dana. Desgraciadament, els 230 morts, la majoria van ser per la nefasta gestió de l'emergència. Amb altres situacions d'aquesta mena, l'any 57, l'any 82, l'any 87, les víctimes mortals van ser de 20 a 50, però no amb xifres de país destartalat.
2: Doncs, en tot cas, la situació que és d'allò més preocupant, o com a mínim sí que és d'alerta màxima, és veritat que ja avui han sonat els S-alerts en diverses comarques del sud de Catalunya un parell de vegades, perquè efectivament ja hem tingut les primeres tempestes i a més molt intenses en poc temps, però han caigut molts litres i per tant hem d'estar molt pendents. Bàsicament, sobretot al vespre o nit matinada, quin és el moment
18: sí,
2: màxim?
18: Sí, arrencaria el vespre, però la continuïtat no està garantida, és a dir, des del vespre fins demà al migdia hi pot haver aquestes acumulacions, per tant, compta amb tota aquesta franja horària que ja ha començat el Golf de Sant Jordi, que potser al vespre, quan trenqui el dia, doncs ja podria caure en les zones citades, però és a la nit i matinada quan en aquesta àrea hi pot haver el paquet més consistent.
2: Deixa'm incloure la conversa al Francesc Garriga, que d'aquí a 3 minuts s'ha de posar al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Ja t'estic posant deures, perquè estàs sentint el Mauri, sí, que aquesta tarda has d'estar molt pendent de les pluges.
1: Tenim una escaleta molt oberta i amb un forat per anar fent actualitzacions permanents, evidentment, perquè això pinta que es pot complicar.
2: El Garriga li agafarà, Mauri, de 4
18: sí, 7, sí, 4, sí, 6, són, 4, 7? Són aquests aiguats irregulars, ja dic que cauen, el que no li agafarà evidentment, perquè no crec que treballi la nit, això serà potser la Marta Romagosa i companyia.
2: El Manel Elias i la Agnès Marquès els allarguem fins a les 12 per estar-ne pendent. No acabaran a les 11, acabaran a les 12 i empalmarem amb la Marta Romagosa la nit dels ignorants.
1: Ja és que comencem un programa a les 6, aviam què ens deixen.
18: Sí, deixarem potser una feinada i sobretot un cop més. Zero confiança amb els nostres vehicles, amb les vivendes que tinguem a prop de la riera, rius... Mm. És a dir, sempre precaució i més val equivocar-se, però prevenir.
2: Per tant, cridem a la prevenció, en efecte, i a la prudència, i si us podeu estalviar un desplaçament, us l'estalvieu, que ja hi haurà temps de fer-lo. Mauri, gràcies, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Garriga, a banda d'estar pendents de les pluges, què més a la tarda?
1: Doncs mira, seguirem amb bones notícies. Parlarem del risc imminent de guerra, que vau parlar també amb el Baraiber l'altre dia, sí. I ens visitarà la Tica Font per parlar d'armes, de rearmament, i mirarem també els extraterrestres. Com els explicaries, els extraterrestres, què vol dir anar a l'escola? Ens ho farà el Marc Artigau, això. Una mica de
2: ciència-ficció.
1: De ciència... No,
0: no s'ha explicat el decret.
2: No, el decret no s'ha pot explicar, el decret d'habitatge.
1: No s'ha atrevit. L'Artigau amb el decret no s'ha atrevit. No, no. I a la segona hora, espera't, perquè ve la Lloberes.
2: Home!
19: Atenció!
2: No, ve la segona, no, ja la tens aquí. Perdona, pel mig ha passat, també.
1: Clar.
19: Faig cua per si un cas.
2: Té el seu despatxet aquí en un raconet de la taula del migdia, sempre la tenim aquí fent deures.
1: Ens ha revolucionat a tothom.
2: Ja, sí, passa. Diu que porta... Després li demanes pel jersei aquest que porta.
1: El de la Coca-Cola?
2: Sí, demana-li. Que té història al darrere. T'ho deixo aquí. Fins ara, doncs, de seguida. 30 segons per la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornarem demà a partir de les 2. Ferran Casas, Maiol Roger, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
0: Gràcies. Adéu, gràcies a vosaltres.
2: Molt pendents avui de Catalunya Ràdio, de 3Cat Info, d'aquesta situació de pluges intenses al sud del país. Demà, a partir de les 2, nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

Rearmament. Procés pel qual un estat incrementa, modernitza o recupera la seva capacitat militar mitjançant l'augment dels efectius, l'adquisició o fabricació d'armes i equipament bèl·lic i la millora de les seves forces armades. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Aviam, entres o surts, Lloberes?
2: Jo
1: o sigui,
2: ara
1: tu vens a les 5 llargues.
2: Això, però venia a donar-vos una mica de companyia. Jo crec
1: no,
2: però
1: si mira, si estic ben acompanyat. Marta Montaner, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Judit Pastor, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: Montse Verdaguer, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Hem de dir...
1: Què hem de dir?
2: Porta una camisa...
1: Ja, però això els oients no ho veuen.
5: La Verdaguer, digues, situa.
2: Per la descripció...
1: Ah, a veure com la descrius.
2: S'ha de... impressionant, això primer.
1: Ja,
2: és impressionant,
1: és
2: immillorable. Ja, llàstima això... de les mànigues, que crec que no cal ensenyar tampoc els colzes com a elegància, però té uns ninots aquí que jo ben bé... El Charlie Brown aquesta i l'amiga seva i l'altra Ros, és que jo tampoc me'ls sé gaire.
1: Ja,
2: i els
1: Snoopies. Gran descripció.
2: Bueno, però sabem qui són, és que aquesta jovenaia potser ni els coneix, aquests.
4: I la teva samarreta, Lloberes.
2: Aquesta és un jersei. Però què vols dir ara? Perquè vols
1: Carme Lloberes, a la quarts de sis fem això. Secció.
3: Era molt més interessant el que ens deies abans, Estàvem parlant d'altres coses, que eren molt més, home.
1: Estàvem parlant...
2: Anem al que anem.
1: No, estàvem parlant de pansexualitat.
2: Sí. No, perquè m'ha dit d'elegància.
1: Estàvem parlant de sapiosexualitat.
5: Sí, senyor.
1: I d'anar a la biblioteca.
3: I de relacions obertes.
1: I
5: quan fa que ho has fet l'última vegada? T'hem preguntat.
1: Tot això ha passat...
5: I qui s'ha quedat?
4: Llàstima que he arribat tard i m'ho he perdut.
2: Per això me n'anava, per això a les 6 de la tarda.
1: A les 6 de...
2: És el moment que en
1: Roman... Ah, doncs a les 6 baixa, que t'ho preguntarem llavors.
3: Vinga.
1: Valenta. Saludats tots.
3: Baixa.
1: Comencem pendents del temps. A veure, perquè avui ara ho sentíeu i l'Òscar Fernández ho explicava amb el Francesc Mauri, 48 hores després d'aiguats, avui una nova alerta, ha activat el pla Inuncat per perill molt alt de pluja torrencial en 9 comarques de la meitat sud del país. A veure, ara mateix, Judit, els que ens escoltin, on han d'estar més atents que mai?
4: A veure, les pluges afectaran sobretot les comarques de les Terres de l'Ebre, especialment el Montseny i el Baix Ebre, però també la Terra Alta, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Penedès i el Garraf. I, de fet, en aquestes comarques han sonat ja 2 avisos. És alert als telèfons mòbils per demanar, sobretot, precaució en la mobilitat.
1: El grau de perill és de 5 sobre 6.
4: Alerta en aquestes 9 comarques del sud de Catalunya, però també alerta a les comarques de Castelló i de València. Un episodi de pluges que s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
1: Estarem pendents del temporal aquesta tarda, a la nit. Avui allargarem el Catalunya Nit fins a les 12. Evidentment, a la nit dels ignorants, si la cosa es complica, doncs amb la Marta Romagosa també molt atents, però també us volem escoltar vosaltres. Si sou ara mateix, clar, com que són irregulars, potser hi ha llocs on no passa res i el poble del costat està caient la del 15.
4: Mira, ara tinc obert el radar, ara al Baix Camp hi ha uns nuvolots, segons el radar del meu Teocat, que fan por, però saps aquella taca vermella?
1: Doncs va, a veure, algú del Baix Camp, va, qui és el voluntari que ens truca i ens ho explica? 932017474. Volem que ens truqueu si esteu en un lloc d'aquests on està caient bots i barrals i fins i tot us esteu preocupant. 932017474, al llarg de la tarda volem escoltar si hi ha algun testimoni d'algú que està vivint alguna situació o sorprenent o perillosa o preocupant. Això és aquesta tarda, però ja fa setmanes que dura un concepte, el rearmament. Perquè que el món està en guerra no és cap novetat. Quatre anys del conflicte a Ucraïna, 3 anys del conflicte a Gaza, i això sense comptar amb les desenes de guerres o altres conflictes que hi ha actius arreu del món i als quals no fem gaire atenció. Però és que a l'Europa més propera, a l'Europa més a l'oest, doncs també potser la cosa es pot anar apropant. I potser no ens ho esperàvem fa un temps.
6: We are in an era of rearmament. And Europe is ready to massively boost its defense spending. This is Europe's moment and we must...
1: Estem en una era de rearmament, deia la presidenta de la Comissió Europea, von der Leyen, i les dades ho demostren.
4: Sí, la despesa en defensa tant a la Unió Europea com a l'Estat espanyol ha assolit xifres rècord, impulsada directament pels plans de rearmament derivats de la guerra a Ucraïna, però també per les pressions de l'OTAN per superar el 2% del PIB.
1: I no només preocupen o ens impacten aquestes dades, els últims dies diverses notícies també han aixecat una mica l'alerta.
4: La Comissió Europea, per exemple, avisa que les reserves d'energia a Europa estan sota mínims, demana als països que estalviïn gas perquè diuen pot venir un hivern complicat, i a la ciutadania. Això que ens van recordant de tant en tant, que tinguem el kit d'emergències preparat.
1: A tu, Montse, quan llegeixes aquestes informacions, vas veient notícies, a tu preocupa o és com que no va amb tu?
5: Bé, hem de viure. I hi ha una sensació d'alarma que encara les generacions passades, als anys 60, amb la bomba atòmica, no?, de la crisi dels missils a Cuba, doncs vivíem més, però és evident que estem veient com si el cercle es n'és fent més petit i fins a quin punt podrem anar mantenint aquesta vida que tenim. Hi ha una sensació de no voler-ho viure per no viure en un procés d'ansietat constant, però tenim la sensació de perill, sí, crec que en general.
1: I sobretot perquè, a més, hi ha informacions a les xarxes, bàsicament, que alimenten la inquietud col·lectiva d'una possible guerra a Europa.
4: Sí, aquests dies hem anat veient diversos titulars, que si la CIA hauria avisat Espanya, França i Itàlia de possibles atacs russos amb drons, que si Rússia podria estar preparant una incursió terrestre, que si països com Suècia estan repartint un suposat manual als ciutadans per preparar-se contra la guerra, o que el Regne Unit hauria demanat a la població que vagi acumulant aliments pel que pugui passar.
1: Això són rumors, és desinformació, però després hi ha amenaces reals. Com la que les últimes hores ha llançat Rússia, que ha desafiat l'OTAN amb possibles atacs nuclears si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus del Kaliningrad. Amenaces, preocupacions, dubtes i aquesta sensació de certa por que Rússia pugui fer alguna cosa. Però i els russos? Estan preocupats, els russos? Els russos normals, eh? No parlo de Putin ni els militars. El senyor rus que va a la plaça a comprar. Vaja, no sé si van a la plaça a comprar, però vaja. Cristina Solias, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Es pot anar a comprar a plaça? Encara deu fer bo, encara, Rússia.
7: Vaja, a les regions sí, però a Moscou, la gent ja va comprar als centres comercials.
1: Ja.
7: O sigui, això d'anar a la plaça al mercat...
1: Ja imagino, ja. Com es diu plaça en rus?
7: Plushet.
1: Ai, que bé. Pensava que ara l'enganxaré, que hem d'enganxar la Cristina Solias.
7: Home, faig classes cada setmana, eh?
1: Plushet?
7: Sí. Plushet.
1: I carrer?
7: I carrer Ulitsa.
1: Ulitsa. No se semblen res.
5: No, no.
1: Encara, però Ulitsa no se semblen res. A veure, els russos, la gent normal i corrent, estan preocupats perquè el seu país està en guerra. És a dir, ja no és una amenaça. El seu país està en guerra, el que passa que la guerra no passa pràcticament
7: Clar,
1: al seu territori.
7: Sí, que aquest país està en guerra des de fa més de 4 anys, ho sap tothom, i aquí tothom també ho té completament normalitzat. És a dir, ells estan cansats del conflicte, però por als carrers no n'hi ha, i tampoc aquestes últimes setmanes, amb tot aquest ronron, hi ha més por de l'habitual. És a dir, això és més aviat la retòrica que fa servir el poder, que fa servir el Kremlin amb els seus càlculs geopolítics, de política exterior, i que li serveix per justificar, per exemple, la guerra d'Ucraïna. Però sí que és cert que aquesta propaganda existeix des de fa molts anys. Aquesta propaganda que insisteix a la població russa que Occident és un enemic, que s'ha de vigilar molt, que no ens en podem refiar, que ens està provocant ampliant les fronteres de l'OTAN, acostant-les cada vegada més a les nostres fronteres. Sí que hi ha aquest ronron gairebé diari que Europa vol atacar Rússia d'alguna manera.
1: Però això és un discurs molt polític, molt geopolític, però el senyor normal i corrent, o la senyora normal i corrent, li preocupa que l'OTAN ampliï les seves fronteres? És a dir, una cosa que, a priori, en la seva vida no impacta.
7: Clar, no impacta, però penseu que aquí la propaganda fa molts anys que treballa en aquest sentit, i la televisió, per exemple, és una màquina absoluta d'aquest tipus de propaganda. De fet, jo vaig anar a fer un tema al carrer a preguntar-li precisament als russos què és el que pensaven d'Occident. Vaig parlar també amb un sociòleg del Centre Levada, que és un centre d'investigacions sociològiques independents, i ell em va dir, mira, és que et diré la dada, un 92% dels russos, 92, eh? Més de 9 de cada 10, opina que el seu país viu sota l'amenaça d'un enemic extern d'Occident.
1: Sense posar-li nom, no?
7: Clar, i llavors parles amb els russos de carrer i els hi preguntes, i ells et diuen que realment ells senten que hi ha aquesta amenaça, que se'ls ha menystingut. És a dir, una mica la sensació és que ells tenen la sensació que se'ls ha tractat malament, que se'ls ha maltractat i que ells s'han de reivindicar això. És una mica sensació de venjança, també. Però des d'aquest sentiment de jo volia ser amic teu i al final tu no has volgut ser amic meu.
1: Clar, hi ha moltes guerres que comencen amb això i ara tenim aquí una experta que potser també ens ho podrà confirmar. Mira, la Salut Viàtica Font, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
1: Que és fundadora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i experta en defensa i armament. Ara parlarem de moltes coses, però és que ara, això que deia la Cristina de no, és que la societat té la sensació que els està menys tenint. Alemanya en algun moment de la història també va tenir aquesta sensació de menysteniment i allò va justificar, més enllà ja de l'Holocaust, però també va justificar una qüestió militar, no?
8: Exacte. També podem dir que la propaganda que se fa en la Unió Europea de que Rússia ens invadirà, que cada dia està posant la poteta, fent escaramusses, que ens està incitant, és lo mateix. En els dos llocs, l'intent és generar por en la població, però perquè accepti les decisions que van a prendre el govern. I en aquest cas, el govern d'Europa és... Ens hem de rearmar? Europa diu que per Rússia. Rússia protesta de que se la utilitzi com a excusa per fer el rearmament.
1: Però Rússia sí que està atacant un país.
8: A Ucrània.
1: Sí.
8: Exacte.
1: Però
8: exacte.
1: I Ucrània és ja l'últim país abans de la Unió Europea, exacte, pràcticament.
8: I el que fa
1: vull dir que aquí
8: Europa...
1: l'amenaça sí que és real, llunyana,
8: no
1: però real.
8: És una guerra, sí, oberta, per això, clàssica, per això, convencional. I el que diríem que Europa fa és com intentaré impedir que m'ataqui a mi? D'entrar nosaltres en una guerra convencional, allargar tot el que puguem, la guerra d'Ucrània, desgastar a Rússia en aquesta guerra en termes militars, econòmics...
1: Que gastin totes les bales a Ucraïna, que així no en tindran per nosaltres. Seria una forma fàcil de posar-ho?
8: És una manera de dir la indústria russa no tindrà suficient celeritat de producció per tot el que se gasta diàriament. I l'altra qüestió, que jo crec que pesa aquí, pesa allà, 4 anys i militarment Rússia ha guanyat? No.
1: No.
8: I era el
1: semblava que serien 2 dies.
8: Exacte,
1: sí, sí.
8: Allò era un passeillo. I no ha acabat així. Per tant, és, si en 4 anys militarment no ha guanyat, per què dimoni s'ha de posar en una guerra en Europa que és de ben segur que no la guanya?
1: Clar, aquesta sensació d'afartament, que això ho hem anat sentint, que de tant en tant els russos se n'afarten... Però és una sensació general de dir, hòstia, fa 4 anys que som en aquest país, que semblava que era un pim-pam, que era una victòria fàcil, i resulta que fa 4 anys encara seguim enviant-hi gent.
7: Sí, no, i de fet, hi havia com un pacte tàcit amb la població, que és, jo faig la meva guerra però no et molesto. Però en el moment en què ara s'està començant a molestar, diríem, no només amb la mobilització forçosa que hi va haver el 2022, però que estan arribant els drons a Moscou, que s'estan cremant els magatzems i a la gent ja no li arriben els seus productes quotidians, és a dir, s'ha trencat una mica el pacte que hi havia entre la població i el règim i el Kremlin amb aquesta guerra d'Ucraïna. Però és que, a més, també és molt curiós, i estic totalment d'acord amb el que dèieu ara, perquè el Kremlin denuncia aquestes provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, Kaliningrad, però el més probable és que no existeixin aquestes provocacions. És a dir, no és el primer cop que Moscou denuncia que Occident vol intentar bloquejar Kaliningrad. El 2023 va passar el mateix i, casualitat, va ser just quan s'estava parlant d'augmentar el suport militar a Ucraïna. Llavors això porta a pensar que l'objectiu últim és dissuadir Europa de continuar armant a Kiev i aquesta estratègia, no?, de dir... Jo dic que tu m'estàs amenaçant i, per tant, tu m'estàs obligant a fer servir la retòrica nuclear per dissuadir-te, no? És el que diuen els experts, aquí sempre diuen, és l'escalada per la desescalada. Què vol dir això? Doncs jo t'apujo l'aposta perquè l'altre es faci enrere, amb el risc, clar, que l'altre no es faci enrere i que ho entengui al revés, no?
5: I en aquesta mateixa línia, a Europa ens han dit hem d'ajudar a Ucraïna perquè és el que para que vingui la guerra de Rússia a Europa. Ens defensa. Defensar Ucraïna és defensar Europa. És com tot es concentra allà, però el següent serem nosaltres. Això ens ha arribat molt, els següents després d'Ucraïna serem nosaltres.
1: Doncs és el que ens arriba de moment des de Rússia. Cristina Solías, com diríem, moltes gràcies i bona tarda. Rus.
7: Passiva amb el xoia.
1: A veure, vull dir bé. Passiva amb el xoia?
7: Sí, més o menys. T'entendran.
1: Passiva amb el xoia. Cristina Solías, passiva amb el xoia.
7: Que vagi bé, desvidània.
1: Què vol dir desvidània?
7: Adéu-siau.
1: Ah, desvidània.
9: T'imagines?
1: No, és que cada dia que conec...
3: T'imagines que t'insulta? I tu no te n'assabentes?
1: Imbècil.
9: Seria increïble.
3: Per què em truques?
1: Ara no m'ho puc estar. Com es diria imbècil?
7: Ostres, hi ha moltes maneres, de dir aquestes coses.
1: Digue'm una manera d'insultar en rus.
7: Et diria... Grumpy, no? Que és la més lleugera.
1: Grumpy.
5: Que és tonto, com tonto.
7: Sí, sí.
3: Ara no s'atreveix a insultar-te.
1: Ara li anava a dir, gràcies, ja no me'n recordo. És passiva, es vol soiar?
7: Sí, digues és passiva i t'entén tothom.
1: És passiva.
7: Passiva i t'entén tothom.
1: És passiva, Cristina Solías.
7: Adéu-siau.
1: Bé, això a Rússia. A Polònia, l'escoltàvem al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrella, Sor Lucía Caram, ella ha arribat just de Polònia i explicava que es respira allà ambient de guerra.
9: Em temo que en 2 o 3 setmanes començarem a tenir problemes en la resta d'Europa. Polònia està vivint la guerra. Quan vas aterrant a l'aeroport de Cracòvia, està plens d'avions de guerra, de cases, plens. I del trajecte de l'aeroport fins a la frontera són convois militars, tots. És impressionant. Per tant, jo penso que no es tracta de viure amb por, però sí es tracta de viure un realisme.
1: Sor Lucía Caram no és experta en guerres, però ha estat allà i ho ha vist. Una cosa és veure allò i que t'espanti, l'altra cosa és que ens hagi d'espantar, perquè potser és normal, no ho sé. Trobar-te aquest panorama a Polònia ens ha de fer pensar, compte, o entra dins la normalitat que a Polònia, en la situació actual, això sigui així, encara que no hi hagi un risc imminent?
8: A veure, els països de Polònia i els limítrofs amb Rússia, tots ells saben que seran els que patiran els elements o les, com diria jo, els intents d'enviar uns drons, de fer incursions en la frontera, són els que ho patiran. Però, vamos, jo més enllà d'enviar drons, no crec que Rússia faci com a armes, eh? L'altra qüestió és que els atacs híbrids, Rússia els fa, els farà i els seguirà fent, això és evident. Jo crec que hem de procurar no començar a fer alarmes de que estem en guerra, anem a la guerra, perquè llavors estem ja

0: tant,
1: sí,
0: no?
1: Però tinguem present, per exemple, que Rússia ho ha fet mitjançant una nota que envia el secretari de l'Aliança no signada. Per tant, és una nota que és informal. Per tant, és retòrica i és una invitació a parlar, a dialogar. En termes diplomàtics és això. La qüestió és, bueno, i què fem nosaltres? Passar? I diguem, bueno, pues si ell fa una bomba, ara França situarà armes nuclears a Polònia. Home, estem parlaves, en una retòrica.
0: Però parlaves de la guerra híbrida. Expliquem què vol dir atacs híbrids, perquè a vegades jo crec que anem fent servir conceptes que no acabem d'ubicar. Què vol dir? Una cosa són drons i una altra cosa són atacs híbrids.
1: Els híbrids no entrarien en el que diríem armament convencional, ni missils, ni tancs, ni avions i tot això. Estem parlant de atacs cibernètics a centres crítics. Poden ser bancaris, governamentals, ataco un hospital i el faig creure, una central elèctrica, paralizo una central de producció d'energia
0: nuclear... O sigui, atacs cibernètics i hackers, tot això és híbrid.
1: Això és híbrid. També tindríem, per exemple, tot el que són les xarxes socials, posar bots per influir en l'opinió pública en una direcció o en una altra. Tots aquells que tinguin eleccions a la vista, allò està, bueno, bullint, perquè van a emetre, intentaran impulsar partits i propostes polítiques que puguin intentar trencar la Unió Europea.
0: Però això vol dir que Rússia hi posa calés, per això?
1: I tant.
0: O sigui, Rússia es gasta diners per finançar partits que promoguin idees que poden generar un problema en aquests estats.
1: Exacte. I si no, boig que donin suport a partits que vulguin trencar dintre de la Unió Europea, que trenquin la unitat, que la Unió Europea no vagi a més en termes polítics, que siguin ultranacionalistes en el sentit de només mirar el meu país i els altres que es fotin. Tot això són diners que es posen en... no tant en la campanya electoral, però donant suport en mitjans, en les xarxes o en altres.
2: És per darrere, no?
1: Pel darrere, clar. És, per això es diu híbrida. No serà un mitjà com el vostre, però sí que n'hi ha altres molts mitjans.
0: Nosaltres no fem guerra híbrida ni de cap manera.
1: TikTok, Instagram...
0: La guerra d'audiència, com a molt, fem.
1: Clar. I també entrarien entre les híbrides sabotatges, pues, un port... fer esclatar algo en
0: allò del Nord Stream
1: port,
0: és guerra híbrida.
1: Això és guerra híbrida, també. Sobrevolar l'espai aeri,
3: sí,
1: no has atacat, però poses en alerta que no despeguin avions.
2: Aquell dron que cau a prop de la frontera, però no acaba de caure.
1: Exacte, tot
2: no?
1: Això forma part de la guerra híbrida. Intimidar, tot això forma part de... A part de lo que en diríem a nivell empresarial, utilitzar l'economia, les empreses com una forma d'atacar a l'economia d'una altra.
0: És a dir, posar sancions a Rússia també és guerra híbrida.
1: Exacte. L'altra cosa és que després de 4 anys hem de veure si ha tingut èxit o no, o si ja és una proposta que ja no té sentit.
0: Marderi, anaves a dir alguna cosa.
3: Sí, que totes aquestes accions cap a la guerra, jo he entès molt bé el que deies també, que és una renúncia de la política. En el moment que renunciem a la diplomàcia, a la política, i el que anem fent és una escalada bèl·lica, a veure qui té el míssil més... penso que hi ha uns 12.000 12.000 bombes atòmiques en el món i 2.000 que són altament en risc de poder explotar en qualsevol moment.
1: Estan disponibles.
3: Disponibles i ràpides, no? I en aquest sentit és un món perillós i precisament en comptes d'anar-nos en rearmant, anem a potenciar la política i a fer un món de persones diferents que siguem capaços d'entendre'ns i de fer un món comú.
0: Perquè l'estat espanyol, no? Quines armes està comprant ara o què està produint per tenir aquest rearmament anar avançant?
1: Bueno, les compres van en dues direccions. Bueno, no és només compra, eh? Fixem-vos que la indústria només té un client, que és l'estat. Això no és un mercat normal, els ciutadans no entren.
3: No,
1: i només produeixen sota contracte. L'Estat diu, vull que això en aquestes característiques, i l'empresa li diu, bueno, doncs dona'm tant de temps perquè això t'ho pugui fer. Hi ha increment de demanda en armament convencional, és a dir, tindre o disposar de més projectils, més municions, més tancs, més avió, això és lo convencional, lo de sempre. Però també afegint noves tecnologies a tot allò que és convencional.
0: Drons.
1: Dron ja entraria en les noves, eh? Però, per exemple, un míssil al que li poso intel·ligència artificial i pugui ell sol escollir

0: ir per on vola, per on va, i només li tinc que dir on ha d'anar a atacar.
1: Bueno, així dona gust fer la guerra, clar.
0: Per exemple, un torpede que va per l'aigua, el mateix, el dotaré d'intel·ligència artificial.
1: És a dir, l'estat espanyol està comprant una mica de cada d'això.
0: De tot, de tot. I satèl·lits, que és l'altre, eh? I per exemple, els Estats Units ja ha dit que ha posat armament en els satèl·lits. Ja té armes en l'espai, eh? Però els satèl·lits què fa? Pues els satèl·lits estan vigilant sobre el terreny els moviments. Està a 30 centímetres, eh? Poden estar mirant com es mou un altre. I això te diu, amb les imatges que tens de geolocalitzacions telefòniques, dels moviments dels mòbils pel terreny, de qui es connecta en què, uneixes en els satèl·lits i en les imatges, i pots fer el que en diríem un camp de batalla digital. I des d'aquí plantejar com pot ser la guerra.
2: Quin cost social té això? A nivell de...
0: Empobrir-nos.
2: Empobrir-nos molt.
0: A l'estat de benestar baixarà en picat.
2: I on són els moviments
3: més
2: pacifistes?
3: Vols dir que es pot més?
2: Sí, es pot.
0: Es baixarà. Perquè com es paga? Si el Ministeri de Defensa en Espanya té que passar de 14.000 milions d'euros a l'any a 35.000, al 2%, només 35.000, si hem d'arribar al 3,5% que demana la Unió Europea, estem en els 80.000, i si anem al 5% del tram...
1: Passa que aquest discurs a l'estat espanyol és bastant raonable, però aquest mateix discurs a Polònia no es pot fer. Perquè Polònia sí que estan en risc, no?
0: Bueno, i perquè està també... La por és una percepció. I si tu tens aquesta percepció...
1: Però Polònia és una qüestió de quilòmetres.
0: Perquè som frontera... Pues Polònia és de l'estat europeu que més gasta en defensa.
1: I no fer-ho podria ser irresponsable.
2: Bueno. Està mal límit, no m'imagino. No.
1: És un debat, és un debat. És un debat.
2: Ara, per una banda hauríem de negociar.
0: Però la qüestió és que és més important l'estratègia de la dissuasió o de la distensió.
2: Distensió és molt més important.
1: Bé, doncs de moment no està funcionant gaire, com a mínim, ni a Ucraïna ni a Israel.
0: No la busquen.
1: Un element més. L'extrema dreta està demanant obertament que torni la mili.
3: Hola.
1: Que torni la mili. Això és el que deia, per exemple, fa uns dies el Vice Pérez, crec que no havia donat mai pas a un tall de veu del Vice Pérez.
3: Vinga.
1: Del partit s'ha acabat la festa.
4: Yo quiero que vuelva la mili a España. Todos los jóvenes de España que vayan a hacer la mili, que insisto, podrán ir con sus amigos a hacerla y estas, porque criminalizamos esto con el tema de la mili. Coño, ¿no tienes una especie de obligación moral para con tu país ayudar a defenderlo? ¿Que te estás beneficiando de eso?
1: El Vice Pérez, que no ha fet la mili, per cert. No li ha tocat. És realista plantejar que els estats que la van abolir ara l'hagin de recuperar per aquesta por, o no és un moviment que, des dels que us dediqueu a això, veieu que s'estan produint ja passos?
0: No, en molts dels països europeus, la majoria estan fent passos.
1: Tots I aquí?
0: Aquí, de moment, la ministra i el govern actual han dit que no. Han dit. Ja veurem què passa en la següent legislatura, que queda menys d'un any o un any. Bueno, ja veurem, però molts dels països europeus sí que ho estan fent, perquè el problema en els que se situen no és tant... A veure, avui en dia, 4 mesos de mili o un any de mili, creiem que això prepara a un noi per fer la guerra difícilment. Val? Estem pensant... en exèrcits molt tecnificats, de molta tecnologia, i això no és tan fàcil. Però hi ha una qüestió que no és tan important, que siguin persones que puguin anar al front, sinó generar adoctrinament de que el jove ha de ser patriota, ha de tindre actituds de disciplina, ha d'acceptar una ordre. És igual si és irracional o no. Tu l'has d'acceptar, has de fer grup, la vida del teu company dependirà de tu, i això és el procés que jo crec que han vist, o està demostrat, que els joves són poc patriotes, poc espírit d'anar a salvar la pàtria, i que se planteja la mili més en un sentit acultural o d'aculturació que no tant d'entrenament en armes.
2: I aquesta masculinitat, perdona, del gimnàs, de la proteïna, d'aquesta fort...
1: Perdona, jo vaig al gimnàs, i menjo proteïna.
3: No, de cop i volta, not all men, no?
2: No, not all
3: men. But always men. Always a men.
2: Hi ha una petita primera pas per després poder anar a la mili. No, evidentment, no tots.
1: És un tema tema molt interessant. Jo crec que hauràs de tornar un altre dia a parlar-ne, perquè tenim moltes preguntes i ho podem anar fent en fascicles, que és una cosa que també farem a 3CAT, perquè demà s'estrena a la plataforma el podcast Tanta, Tanta Guerra.
5: Europa es rearma, les fronteres es blinden i el dret internacional trontolla.
6: Com una empresa que persegueix la sostenibilitat mediambiental acaba fent vehicles per a la guerra?
5: Més armes vol dir més seguretat
1: i quin preu en paguem? És una producció del col·lectiu de periodistes Contrast en col·laboració amb l'Institut Català de la Pau, Internacional per la Pau. Tica, ja per acabar, però quin paper creus que hem de tenir els mitjans de comunicació al voltant de tot això? De l'armisme, de desinformació?
0: Preguntes que no surten,
1: quines
0: en general, en els debats.
1: No fent?
0: Mira, últimament tothom gasta la IA, no? Mm-hmm. Tu fes-li la pregunta, què està fent Europa per no acabar en una guerra en Rússia? I veuràs que totes les mesures són bel·licistes. No n'hi ha cap que no sigui bel·licista. Bueno, llavors preguntem, escolti, què està fent diplomàticament? Quina mena de diàlegs estan establint? De tot això no se'n parla. O fer preguntes com, per exemple, ens hem de rearmar. I d'on sortiran els diners? Algú ho pregunta, això? Com es pagarà?
1: De tots.
0: Bueno, no només de tots, el pressupost del govern està tancat.
1: Clar, clar, clar.
0: Si tu gastes molt en algo, l'has de treure d'un altre lloc, d'on trauran aquests diners? A quin altre ministeri els retallaran? L'altre, com que la indústria de cotxes no és competitiva, anem a fer tancs. Bueno, la indústria de cotxes no és competitiva, però la de tancs és competitiva? Doncs ho mira que tampoc que no. El tanc alemany del Leopard, 29 milions. L'Abrams nord-americà, 18. El rus, 4. I el xino, 2.
1: Això per un,
0: a qui li pensem vendre?
1: Per unitat.
0: Per unitat.
1: El xinès val només 2?
0: 2.
1: Ah, mira.
0: I l'alemany, 28.
1: Tu imagines passejar-te per la diagonal amb un tanc?
7: Sí, mira. Ah, és el que no torni, que
3: es recorda fa 9 anys, justament avui.
1: Bé, fa...
0: La qüestió acaba sent...
2: d'octubre.
0: A veure, del pressupost públic de l'Estat, quan un val 2 milions i l'altre val 28, hem de gastar els 28 perquè són alemanys? On està el criteri de despesa? Quan d'això sabem que ens perjudicarà la despesa?
1: Moltes preguntes. Estic a... torno un altre dia i en parlem perquè, certament, hi ha molta discussió al voltant i molt de dubte i moltes preguntes per fer.
0: Moltes preguntes.
1: Que podem anar mirant de resoldre, com a mínim deixar a l'aire que la gent les busqui. Tica Font, Centre d'Estudis per la Pau de l'AS, moltes gràcies per venir.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Farem una pausa i agafarem força i ens concentrarem en la pluja, tot i que pel que m'estan dient està plovent, però no està sent excessiu. No està sent excessiu encara. En tot cas, 93207474, si algú té una experiència diferent. Ara venim.
8: Mamma mia. Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamialmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
9: Com et dius?
10: Josep.
9: On vius?
10: A Blanes.
9: 2+2?
10: 4.
9: Capital de França?
10: París.
9: Qui sóc?
10: En Peyu, no?
9: Amb qui tens el mòbil?
10: El mòbil...
9: La fibra?
10: La fibra...
9: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
10: Ah, això.
9: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
5: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
11: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
12: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
13: Sí. És una central ja de nova generació.
5: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
15: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
16: Segur que no n'hi ha per tant.
17: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: No és només un reality.
19: A què hem vingut aquí?
20: A guanyar!
18: Tampoc una cursa més.
19: Para! Epa, Raquel!
18: és la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
10: Vaig al límit amb tu.
5: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
16: Només fins diumenge, al Corte Inglés, estalvia't l'IVA en electrònic, electrodomèstics i de tot i més.
19: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
16: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
19: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
16: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
19: Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
20: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
21: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
22: Qué ambientazo, mano.
21: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
22: Qué barbaridad.
21: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
22: Huele a venta.
21: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
22: Ven a por más.
21: ¡Venta! Ocasión Plus.
5: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
23: Els catalans som fills de Grècia, de Roma i de Jerusalem, també. Mm-hmm. Aquestes tres grans cultures que ens han configurat com a poble mediterrani. I aquí tenim l'exemple més clar, que és Empúries.
5: 18a temporada.
24: Benet XVI, per mi, un gran papa, però evidentment també era un home forçat a ser papa.
5: El divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
25: Passen 4 minuts de 4:45. Ara mateix, a les Terres de l'Ebre, el risc és al vespre. El marquem més cap al vespre. L'episodi d'aiguats es podria estancar i durar fins demà al matí. Per tant, Protecció Civil reclama extremar la prudència en la mobilitat. Ara mateix, la punta del Delta de l'Ebre és on està descarregant potser més fort, 58 litres, dels quals 47 en 30 minuts. Així que això és pluja torrencial. I també ruixats intensos al Prepirineu. Això és el que tenim a hores d'ara. Si hi ha alguna cosa que ens voleu explicar, tenim els telèfons oberts al 93-201-7474. Però a la Marta Montaner avui li han fotut la tarda en l'aire.
26: Sempre igual.
7: Cada dia igual, nena.
26: Algun dia pot ser qui t'ha arreglat la tarda.
25: Sí. Deu ser la tia amb més mala sort de Catalunya.
7: Què et van dir l'altre dia, amargada?
25: Amargada.
26: Amb basses, m'ho va dir.
25: La Marta està amargada.
26: L'amargada de la Marta.
25: No, home, tant així no ho va dir.
2: No, no me l'imagino.
25: Tant així no ho va dir. Va dir que estaves amargada.
26: No, però el basses deixa l'anar, eh?
2: A mi sempre tan delicat.
26: I crec que quan t'agafa confiança igual te les deixa, eh?
2: Per això deu ser.
26: També deu ser bona senyal.
25: Clar.
26: Ara ja està a punt d'explicar-me algun.
7: Ara ja és un mes de la família.
26: Algun safareig.
2: Ets el contrari de l'amargada, tu. Ets l'alegria de la huerta.
26: Tinc les dues coses.
25: Però sí. qui t'ha fotut la tarda en l'aire?
26: Doncs mira, Garriga, els voltors.
25: Com els voltors? Més animals? Ahir vam fer ratpenats i avui fem voltors?
26: No hi tornem amb aquest tema perquè em consta que ha aixecat passions bones i dolentes.
25: Sí.
26: Però ja va quedar molt clar ahir que els éssers vius més perillosos som nosaltres, els animals de dues potes.
25: És veritat.
26: Llavors, quan t'he dit voltors, Garriga, em referia a les persones que fan de carronyaires.
25: Epa!
26: Aquelles que s'aprofiten de la vulnerabilitat d'algú per un interès personal.
25: Ha! En conec algun d'aquests.
7: Aquest ha
26: va per algun periodista? Perquè nosaltres en som experts, eh? A la nostra professió això sembla el llibre de la selva, eh? Saps que hi havia els quatre aquells que semblaven... Eren els Beatles, no? Es deia?
25: Sí.
26: Era com un homenatge als Beatles. Sí, em sona, sí, eh? Sí, com sigui una fake news, ja em corregiràs. Bé, no és nou que la premsa vulgui treure rèdit de les desgràcies de la gent. Això no vol dir que deixi de fer ràbia que ho facin. I, evidentment, amb el gran tema d'actualitat d'aquests dies, això també ha passat.
25: Imagino que parles del cas Mari Carmen, aquesta senyora de 87 anys, que s'ha convertit en un dels principals símbols de la crisi de l'habitatge a Espanya.
26: Efectivament, que aquesta és l'altra, eh? Que hi ha tants altres casos que no han tingut el mateix ressò mediàtic. Vull dir, ahir vam saber que en Javier, que és un sabater de 60 anys de l'Hospitalet, s'havia suïcidat perquè l'estaven a punt de desnonar de la botiga. O també el cas recent de l'Olga, també de l'Hospitalet, que es va suïcidar pocs mesos després de ser desnonada. I tantes i tantíssimes històries que no sabem o que els mitjans no expliquem prou, perquè alguns consideren que potser els dona més audiència, jo què sé, entrevistar, per exemple, el propietari del pis de la Mari Carmen, un senyor que es diu Ignacio Lázaro.
27: Mi relación con Mari Carmen nunca fue buena en ese aspecto, era una mala vecina y, desde el punto de vista de casero, una pésima inquilina. Y ha tomado las decisiones que ella ha querido tomar a lo largo de su vida. Y protestas continuas de que si no estaba disponible el ascensor, de que si la calefacción no funcionaba bien porque no tenía la suficiente temperatura en su casa. las quejas eran constantes y continuas con Mari Carmen, tanto desde el punto de vista de ser un vecino como desde el punto de vista de ser el casero.
25: Ho diu com si estigués reclamant pètals de rosa al llit cada dia.
26: Però, mare meva,
25: la calefacció i l'ascensor per una senyora de no sé quants anys tenia quan va fer la queixa, però vaja, és igual.
2: I a part que potser caldria un curs d'argumentació essencial bàsic, o sigui, no té res a veure el grau de simpatia d'una persona en vulnerar els seus drets bàsics. Vull dir que...
7: I qui ha decidit que és una bona idea?
26: El que era curiós també era que després deia però no cal entrar en els motius més personals. Dius, tot és personal, tot el que estàs dient.
25: Aquest senyor Lázaro l'han entrevistat a diversos programes, no?
26: Mira, això era un recull de les seves declaracions, tant per l'ABC com pel programa Espejo Públic d'Antena 3. I mira, en aquest últim...
25: Ets molt, molt, molt espectadora.
26: Faig pinta, no? Sí. Potser per això estic tan amargada. Segurament si posés a mirar la Melero o el Tot es mou, tot aniria millor. Doncs mira, a l'Espejo Público, fins i tot, el senyor Lázaro s'ha guanyat una cadira com a tertulia aquests dies.
25: Mare, o sigui que molt bé. I Griso ja ha fotut cullerada amb això, també, de la Mari Carmen, la Susana?
26: Clar, i mira que jo no acabo de ser el públic de la Griso, però suposo que sí, perquè hores i hores de programa han anat solucionant. Fins i tot van entrevistar un veí pastisser de la Mari Carmen.
0: Yo lo que sí quiero preguntar es que ¿cómo es que no me he enterado yo del problema que tenía Mari Carmen hasta ahora mismo? Si somos vecinos, ¿por qué no...? Yo no la he visto a ella por aquí... Y yo creo que los vecinos, si es una cosa injusta, hubiésemos...
1: ¿Perdón? ¿Qué insinúas? Es que me pierdo. ¿Qué insinúas? ¿Que Mari Carmen
0: pues lo que quiero
1: no
0: decir
1: lo había trasladado
0: es que...
1: a los vecinos?
0: Efectivamente.
25: A ver, un moment.
7: Però és que prou pena tenia la pobra senyora, no? Vull dir que vas anar publicant per tot arreu.
25: I els meus veïns, no, amb prou feines, com es diuen, com per explicar... Bueno, sí que algun sí, però...
26: Com hi va la Griso, què insinues?
25: Sí, sí. A veure si traiem una mica de...
26: I amb aquest delay horrible que hi havia de retard, que no s'entenien, no hi havia manera de tenir una conversa.
25: Bé, en tot cas, no crec que sigui una cosa únicament d'Antena 3.
26: No, perquè les altres cadenes també s'hi han sumat i hi ha un programa que crec que ha trobat una de les coses més difícils de definir, que són els límits de l'humor. Perquè així acabaven l'emissió els companys Iker Jiménez i Carmen Porter, parella professional i sentimental, aquest programa que fan que es diu Horizonte...
25: Són parella?
26: Home, sí, no, és molt mític, una parella que porta anys i panys junta, eh?
25: Ah, no ho sabia, no.
26: Que
25: no.
26: Dius, mira que hi ha parelles que ho deixen i ells allà...
25: Escolta, que siguin molt feliços.
26: Vale, el programa Horizonte de 4.
3: Por desgracia nos tenemos que ir, 500 euros... Claro, ¿qué implica esto? Mañana ainda, mañana
1: ¿el decreto se llamará Mari Carmen o ya no?
7: Hasta luego, Mari Carmen. No m'ho puc creure. A tu t'ha fet gràcia, una mica. Un punt de gràcia.
25: Em fa gràcia pel patetisme que té, o sigui, no sé.
26: Hi ha gent, que davant de la incomoditat riu molt i veig que tu ets un d'ells.
25: És que, clar, sense això hi penses, no sé. Hem anat veient, alguns vídeos i crec que això encara seria del menys greu que he vist, vull dir.
26: Amb això sí que tens raó, perquè allà en aquell plató se n'han dit de grossíssimes i jo no acabo d'entendre què fa exactament l'Iker Jiménez, perquè jo em vaig quedar molt contenta el 2007 quan aquest senyor parlava d'extraterrestres i em portava allà al plató i li feien com una espècie d'autòpsia, no sé. Però veig que ara també parla d'actualitat i convida tertulians que tenen paraules molt amables, com per exemple aquest senyor pels manifestants de la Puerta del Sol.
4: Señora, si tiene usted en su casa un perro flauta, no lo tire, puede llegar al gobierno. Eso es lo mío. Es bonita, ¿verdad? L'acabo d'inventar, No és de nadie, és mia.
25: Home, no faltaria que aquesta te l'haguessin de xivar. El doctor Cabrera. Ai, quin riure, I és Eduardo Inda, de fons? L'hem identificat bé?
26: Com l'has reconegut,
25: Sí, home, por lo civil o por lo criminal.
26: Doncs sí, Eduardo Inda, ara director d'Hockey Diario, partint-se la caixa, i les ha arribat a dir tan grosses ell també en aquest plató aquests dies.
25: Ara escoltarem Eduardo Inda.
26: Atenció a les paraules d'Inda, que fa servir per referir-se al sindicat de llogateres i als manifestants de Sol.
6: Eso es terrorismo de baja intensidad, es mafia pura. O sea, son una panda de mentirosos, pero más allá de todo eso, lo que está viviendo Fernando y Urba Gestión es algo parecido a lo que se vivió en el País Vasco en los años duros de ETA. Es el asesinato civil, el fastidiarte de la vida hasta que te tienes que ir del País Vasco. Ahora no matan, pero... Y a mí me recuerda un poco también al clima que vivieron los judíos en los momentos previos al auge del nazismo, la noche de los cristales rotos.
7: Només faltava Catalunya.
25: No, Verderi, va tenir que no amb el cap.
2: Bueno, és que és un problema democràtic, això, perquè si la gràcia de la democràcia és poder-nos asseure tots en una taula i buscar solucions comunes, si tota l'estona és aquell llenguatge d'insultar, de desacreditar, de la banalització de les paraules, nazisme, tots aquests disbarats fa que sigui molt possible una ciutat cada vegada més polaritzada i amb més dificultats per entendre's. És un problema democràtic.
26: I de fet, hi deu haver països on aquestes declaracions deuen ser delicte. Aquí no sé què passarà, però bé. No sé si voleu que us ensenyi més exemples o ja en teniu prou.
25: Jo potser en tinc prou, però hi ha un tall més, doncs ja tirem-lo.
26: Jo et diré que fa estona que vull parar, però si em demaneu que us expliqui qui m'ha fotut la tarda en l'aire, doncs jo us haig de contestar, m'entens?
25: Sí, tu fas la feina.
26: Últim tall que posem i tanquem els voltors a la gàbia. Això que sentirem passava al programa El Tiempo Justo de Telecinco, que és un programa, per cert, produït per Ana Rosa Quintana.
25: A mi m'agrada més El Precio Justo.
26: Tant de bo. Doncs bé, un dels tertulians, un tal Aldo Comas, enfotent-se d'una dona que no és la Mari Carmen. En aquest cas, és una senyora que ha de ser desnonada al novembre.
8: En verdad que ahora las monjas
9: no
8: le van a salvar.
9: No quiere. No pues, quiere para caer
8: pues, no
9: a
8: vivir. Vayas un tiempo con las monjas.
10: Bueno, vamos a ver. Si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadro.
9: Pues mira,
2: ahí
9: lo tienes.
8: Sí, claro, pero si no, hombre, no.
9: Que pasa. Carlos, ¿dónde va a vivir Paca? Ella ya no nos quiere atender.
26: Mira, aquí com a mínim la senyora els contesta nassos. I els deixa plantats així.
25: Marc Artigau, bona tarda.
11: Bona tarda.
25: Aldo Comas el tens controlat, tu, eh?
11: És un personatge que es fa dir artista, que té una sèrie molt interessant a Netflix de famosos, no sé si us en recordeu, que va produir la Marta de Torné.
26: First Class?
11: Sí, senyora. Mm. Que crec que és com la sèrie que incita més a la revolució que he vist a la meva vida, perquè l'acabes de veure i vas a buscar un arma per matar tota aquella gent.
2: Això ja és la secció dels extraterrestres.
26: Suposadament. Els extraterrestres
25: estem demanant ja que vinguin.
11: I que posin ordre. Sí.
25: Déu-n'hi-do com està el pati, Marta?
26: Doncs sí, què et sembla? I això que només hem parlat de les teles, eh? Imagina't ara que ens posem a mirar la premsa escrita, perquè jo acabo de veure també un tuit de l'Espanyol, reportajes, la otra vida de Mari Carmen según sus vecinos del Retiro, tardes de bingo, malas formas y compras que dejaba a deber.
25: No, sí, resulta que els polítics no els mirem re, però la pobra Mari Carmen aquesta, que si anava al bingo, ja no pots anar ni al bingo tranquil.
26: Mira, ganes de treure'm internet i obrir la tele només per mirar la travessa VIP, és l'única cosa que em dona alegria ara mateix.
25: O que vinguin ja els extraterrestres.
26: Ara.
25: Cada setmana obrim una guia didàctica per saber si arriben, o quan arribin els extraterrestres, fer-los un manual d'instruccions perquè sàpiguen entendre els humans.
11: No es podria explicar millor.
25: Avui de què parlarem? Marc Artigau?
11: Avui teníem molts temes. Sí. Avui, per exemple, podríem parlar de l'habitatge, per exemple.
25: Ja n'hem parlat amb la Marta.
11: Per tant, avui...
25: De fet, li hem fet canviar a última hora perquè ja en parlàvem.
11: Efectivament. I avui parlarem de l'escola. Ah. Perquè també és un tema candent.
25: Sí.
11: Les tirallarronsa, les vagues... I crec que és important, si venen els extraterrestres, que entenguin més o menys què és l'escola.
25: L'escola com a concepte.
11: Sí, és a dir, com un tot. Quin record teniu vosaltres de l'escola? Teniu un bon record?
25: Jo bastant bo.
26: Sí. Jo també, sí.
11: Una mica que tenim en comú, m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
25: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí que és el que penso.
11: És un actor molt conegut.
26: És en Miquis per bé.
25: Copiava de mi algun dia, ara.
26: I ell era l'skater, em vas dir, no?
25: A llatí.
11: A Humanitats venia amb rastes i era skater, però això ja és la universitat.
25: Sí, sí, al col·le el Miqui, bé, ens enteníem molt bé.
11: Mira, una possible definició d'escola pels nostres amics estel·lars seria un lloc on van els humans més petits durant una bona part de la seva infantesa perquè altres humans, normalment més vells, els ensenyen coses que en teoria necessitaran quan siguin grans.
25: Veus?
11: Durant unes quantes hores del dia, aquests humans petits són separats dels seus progenitors i agrupats per edats perquè aprenguin matemàtiques, llengua, història, ciències i altres coneixements considerats imprescindibles per la supervivència. supervivència de l'espècie.
25: Mai m'havia parat a pensar com definiria una escola. Hòstia, esteu una explicació molt escèptica, molt neutra, no?
11: Saps per què? Perquè he trobat, sobretot al Mark Twain, l'escriptor, unes definicions molt cruels. Per exemple, diu, en primer lloc, Déu va crear els idiotes. Això era per practicar. Després va crear els consells escolars. O bé, també deia, mai no he deixat que la meva escolarització interfereixi amb la meva educació.
25: Però clar, si els extraterrestres arriben, veuran que a tots els països s'educa de la mateixa manera? No.
11: Per exemple, a França els nens comencen l'escolarització obligatòria als 3 anys i fins als 16. A Alemanya, dels 6 fins als 18, mentre que aquí, a l'estat espanyol, fem dels 6 als 16 anys.
25: Això aquí a Europa i la resta del planeta hi ha moltes diferències?
11: Mira, hi ha algunes comunitats indígenes, Amèrica Central, on els infants aprenen sobretot observant els adults i practicant les activitats quotidianes. És a dir, en lloc de rebre una classe específica. O comunitats de la República del Congo, on els nens ensenyen altres nens. De 3 als 18 anys, l'ensenyament entre nens és més freqüent que l'ensenyament d'adults a nens. O, per exemple, un dels meus preferits, que és el Japó, els mateixos nens participen de la neteja de l'escola. És una manera d'ensenyar que l'espai comú és una responsabilitat de tothom.
25: Ah, per això els estadis recullen sempre la brossa.
11: No sé si recordeu unes imatges que es van fer virals, que recollien, ells acabaven el partit, no ensenyaven la selecció, l'altra selecció, no direm quin país, tot per terra, i en canvi els japonesos, tot ben net i tot ben recollit.
25: Bueno, hi ha moltes maneres d'afrontar l'ensenyament al món.
11: Mira, ara farem, ja que hi som, ja que estem tots aquí, junts, farem una dinàmica com si fóssim una d'aquestes escoles que treballa per projecte. Exacte. Jo us diré una paraula i vosaltres l'heu de relacionar amb un record vostre a l'escola.
25: Jo no miro el guió, eh?
11: No. Pot ser el pitjor o el millor record que teniu sobre aquest tema en qüestió. Per exemple, si us digués hora del pati, jo us diria jugar a futbol i suar molt. Un fet terrible quan et converteixes en un adolescent i arribes a aquelles aules que s'han d'obrir les finestres perquè, si no, ja havies dinat gairebé, no? Entraves allà i ja estaves tip. Comencem?
25: Va.
11: Si jo us dic deures...
25: Mandra.
26: Ai, és que jo faig molta ràbia. A mi m'agradaven.
11: T'agradaven?
26: Sí.
11: Molt bé.
25: Mare de Déu.
26: Jo ho passava bé.
2: A mi també m'agradaven. Bueno.
26: Mira, gràcies.
25: Espera, que la Judit dirà el mateix.
2: Sí,
26: merda.
11: També, eh?
26: Sí. Com molt material escolar, no? Sí.
2: M'agradava les llibretetes, el
7: retolador. Abans d'anar al col·le, anar de compres i comprar el retolador.
25: Però jo els treballo.
7: Aquelles m'encantava.
2: Ai, és molt xulo.
26: Amb tot de dones estupendes treballes.
7: Sí.
26: Amb tot d'Hermione Granger.
25: Sí, totalment.
2: Nenes mones amb els llibretetes.
25: Està desubicat.
11: Vinga. Jo us dic, primer amor.
2: Uau, institut, ja direct institut,
7: jo,
2: no?
7: Jo, P5. P5? Que precoç.
2: No,
26: però aquest enamorament, no el recordeu, aquell primer fixar-se en algú? Sí.
25: Jo no era a l'escola.
7: Jo d'un monitor.
2: Ara, volia dir una frase del Woody Allen, fins i tot Freud reconeix el període de latència, que surt el Annie Hall.
11: Si us dic suspendre...
25: Al col·le, una vegada, un examen.
7: Jo, un 4,9, que vaig plorar molt.
25: De filosofia.
2: No m'ho puc creure. Ostres, suspendre.
11: Català a batxillerat, eh?
25: Català?
7: Català, tu,
25: mare. Oh,
11: vaig tenir una molt mala època.
25: El professor deu estar flipant.
2: No. La Marta no va suspendre res.
25: Has suspès mai cap examen a la vida?
2: Mai.
26: No.
25: Mai.
26: No. Mai.
25: Ni un.
2: No.
25: No vas tenir mai cap mala tarda.
2: No.
11: I ja hi arribarem, però quan arribem als prototips, ensumo que aquí hi ha aquest prototip d'alumne que sortia molt amoïnada d'un examen mig plorant i després tenia un 9,75.
25: Em consta, però seguim el guió.
11: Va, si us dic...
26: Escolta, me'n vaig, eh?
11: Si us dic 7x8...
7: Oh, 56.
25: No, bé.
2: Marta, la primera.
11: Molt bé. Però això... i si us dic, que això era un dels meus temes preferits, capital del Baix Ebre.
2: Hòstia, de Baix Ebre.
26: Ah, veus, aquí m'hi m'enganxes ara, eh?
25: Tortosa.
11: Molt bé.
25: Tortosa.
11: Hi ha molts prototips d'alumnes. Ja en sumo quin prototip tenim aquí, no?
25: A veure.
11: Bons companys,
25: sí.
11: Sortir delegats... O delegades.
25: Jo sí que ho vaig ser.
2: Molt delegada.
26: Sí, ets amic de tothom.
25: Delegats.
7: Era el Popo. El Garriga era el Popo, segur.
26: Tu hauries de ser alcalde.
25: Delegats. Sí, home, ja em falta això.
2: Sí, et votem.
11: Mira, m'ajudes, Francesc?
25: Us empadrono tots, a Súria.
11: Fem una mica un llistat de prototips i anem a veure com compartíeu vosaltres aquest tipus de personatge. Per exemple, teníem el pilota o... Ho faig tot en masculí, però ja ens entenem, eh? Teníem el pilota, sempre tenia una paràbola amable pel professor i sempre tenia la mà aixecada.
25: el Chivato, sí, o el que no feia mai els deures i tenia excuses terribles, que si el gos, que si meix a la motxilla, no? Que si se m'ha mort una tieta.
11: El que sempre estava malalt, jo era una mica d'aquests, jo acostumava a estar malalt.
25: El que treia un 10 i sortia de l'examen plorant. Ai, que m'han espantat!
11: Aquest. El pallasso de classe.
26: Plorar és molt sa, eh?
2: La xerraira.
11: Sí, ui, hem vist aquí una... Hem criminalitzat...
26: El plorar, expressar les emocions. Que plorar està molt bé.
25: Sí, està molt bé.
2: La xerraira, xerra massa.
11: El que sempre arribava tard, el que... Aquests em fascinaven, eh? Els que vam decidir, no sé per què, que eren els guapos.
26: Que no són els que ara són guapos.
2: Oh. Jo sé per què ho vam decidir.
11: Per què ho vam decidir?
2: Perquè érem més guapos.
7: A l'institut hi havia un grup que es deia Los 15.
12: Què vol dir?
7: Era un club selecte entre populars i guapos.
25: I tu formaves part dels 15?
7: No, jo era de los catalufos.
26: Ostres, nena.
7: Perquè parlava català. La resistència.
25: Els que fumaven.
11: Allà amagats. El despistat, que no sabia mai quan era l'examen ni què havia de fer.
25: El que feia mocs i se'ls menjava.
2: Sí. Oh, calla.
11: El que aixecava sempre la mà abans que el professor hagués acabat la pregunta. Aquest fa molta ràbia. No hi hagi algú per aquí que fos d'aquest grup.
7: No.
25: D'acord. Què més? El que sempre volia treure més bona nota que tu.
11: Sí. El que passava desapercebut i quan hi havia una sortida escolar, si no venia, tampoc se'l trobava a faltar.
25: El que canviava de parella cada trimestre.
11: També. El que sempre tenia gana i menjava d'amagat, el que deixava aquells entrepans al radiador quan arribava l'hivern i el pa era congelat. A veure, si entre tot aquest personal no t'hi reconeixes, estimat oient, potser és perquè tu ets una mica d'ells, tot d'ells. L'escola és un tema molt complicat. Jo tinc un molt bon record dels meus professors i potser no era tant el què, sinó el qui i el com. I mira, hem començat amb les cites del Mark Twain i acabarem amb una cita de la Margaret Mead, que és una antropòloga americana. Cal ensenyar als nens com pensar, no què pensar.
26: Bona, molt bé.
25: Marc Artigau.
2: Molt bé.
25: Excel·lent. Moltes gràcies.
11: Torno setembre.
25: No, tornes la setmana que ve. Mira, em diu la Elisenda Pineda, els friquis.
7: Ai, sí, també.
25: Un altre grup, els friquis. L'Elisenda Pineda devia ser una mica friqui.
2: Els ampollons.
7: No, la Pineda devia ser dels malotes, no?
25: Els malotes.
7: Sí.
2: Els malotes.
7: Gamberra.
25: Que ens escriqui la gamberra de la
11: Pineda. Evidentment, hi havia el buller i després hi havia el que tenia por de que li fessin bullying i estava a prop del buller.
25: S'aliava una mica allà amb el buller, no?
11: Per covardia, sí.
25: Una pausa i que no surti d'aquí.
13: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botigaponera.cat.
14: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
15: Perfumeries Eden arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Eden, vine a descobrir-nos.
16: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer... A Col·lapse, amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: Estem en plena siga, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
18: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
22: Que la castanya era un menjar habitual, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
18: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
28: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
18: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
29: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
18: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
18: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de A l'est de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck. Una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills. I believe.
0: believe there are monsters born in this world to human parents.
1: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
3: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
1: En parlarem a fons amb la Marina Porres a La finestra indiscreta.
30: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
5: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
25: 3 minuts per les 5 de la tarda. Estem pendents de com evoluciona el país i n'estarem tota la tarda de les pluges que estan caient més cap al sud. Però, Roger Carandell.
12: Bona tarda.
25: Ara em fas patir. Portes un embenatge al canell esquerre.
7: Sí.
25: Has relliscat amb les pluges?
12: Tant de bo.
25: Tant de bo.
12: Fos una relliscada.
25: O sigui, és encara pitjor que una relliscada. T'has cremat?
12: M'he cremat.
25: Oh! Què
7: no,
25: dius?
7: No, t'has cremat.
12: No, perdona.
25: Tant cremat?
12: M'han cremat sense voler.
25: Que fas jocs d'aquests que van una mica al límit.
12: Sí, jugo amb fakirs. No.
25: No, però pensava en fakirs, precisament.
12: He anat a buscar un te verd.
7: Ai, no.
12: A un bar.
25: Perdona.
12: I en el moment de donar-me'l, els ha relliscat.
25: Uau.
12: I m'ha caigut a sobre el braç i estava bullint.
25: Això als Estats Units pots aconseguir una indemnització de l'hòstia, eh?
12: A mi me n'han ofert una d'indemnització.
7: Que és per deixar-te gratis el te, no?
12: Té gratis tota la setmana.
7: Ah, digues que sí.
25: Ah, escolta, no es fa mai això.
2: És un detall.
25: Aquí
2: et
25: porten un plat amb un cabell i encara has de demanar disculpes tu per haver-lo trobat.
26: És que és el nostre bar de confiança, eh?
12: Jo me'ls estimo i m'ha sabut com molt greu que m'haguessin cremat ells.
25: T'ha sabut greu?
2: Un accident.
12: Dic, no patiu, et fa mal. I jo anava dient, no, si no és res.
25: I tu per dintre què?
12: Vermell, jo he arribat aquí a la ràdio, he anat al metge de la ràdio, que I... tenim un servei mèdic,
25: sí.
12: I m'ha dit, bueno,
25: parlem-ne
12: una mica.
7: I m'ha fet aquí
12: un tractament, me l'ha envenat amb una crema, i ara d'aquí una estona hi haig d'anar per mirar si hi ha butllofes o no.
7: Ai.
12: I sabrem la magnitud.
2: Fa mal.
12: La bona notícia és que m'ha deixat de fer mal fa una estona.
2: Perfecte.
7: Uf.
2: Accidents,
12: que la cuina deuen ser el pa de cada dia.
25: Els que no cuinem, doncs mira, tot això que ens estalviem, clar. Mira. No, és que és aparatós, això, eh?
12: Sí, ja està. Hi ha gent que ho està passant molt pitjor.
25: Que... Ah, no, m'agradaria que fossis tu que ho passa pitjor a Barcelona a aquesta hora. Què tindrem avui el que no surti d'aquí?
26: Vas veure que els Javis van anar a Can Giró?
25: Que ha fet molt bona audiència, a més, tot i que el mes de setembre TV3 líder com
26: sempre. Ja,
25: van fer bona audiència els Javis.
12: Doncs molt bona entrevista. Jo me l'he mirat perquè en parlarem al programa i em pensava que potser em faria una mica de mandra i m'ha encantat. I mira que són 37 minuts d'entrevista, que és una entrevista llarga.
7: Te la miraràs, no, Garriga?
25: Perquè... No ho sé. No, és que ahir me'n vaig escoltar una d'una altra ràdio, que no diré quina, però que també estava molt bé.
26: La SER?
25: No.
2: Si no ho vol dir, no aneu fent.
26: Jo sempre, és igual, jo sempre li pregunto.
25: No, d'on de fer, ja t'ho diré.
26: Jo sabia que ho acabaria
25: perquè
26: dient.
25: Fer, escolta, tu, Marc Arteaga, t'agradarà. La prèvia de l'entrevista és millor que l'entrevista.
12: Ah,
25: està molt bé la prèvia.
12: Però parlen de la bola, o sigui,
7: la
12: sobre...
7: Bola negra, sí.
25: La prèvia no parla de la bola negra, no. Parla dels personatges que surten a la pel·lícula.
12: Que l'he vista.
25: L'has vista? Ja
2: t'ha
25: agradat?
2: Jo també. Molt.
12: I podem parlar, hi ha coses que sí, que no, és excessiva, mil coses a comentar, però em sembla una gran pel·lícula.
25: Que bé. M'agrada que està d'acord amb la gent que en sap, com el Marc Artigau.
12: Home,
25: a les 6 que no surti, a les 5 bolletigues és Montse.
2: Gràcies a vosaltres.
25: Ara venim.
30: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
25: Bona tarda, us informa Marc Güell. El nou episodi de pluges intenses ja ha començat a descarregar en alguns punts del litoral de les comarques de Barcelona i de Tarragona, però el nivell màxim de preocupació serà les pròximes hores. El Meteocat ha activat un avís vermell per pluja torrencial aquesta tarda al Baix Penedès, però també al Camp de Tarragona i al Garraf, i a partir de la nit i demà al matí es concentrarà a les Terres de l'Ebre, on es pot donar la situació més complexa i perillosa. En alguns casos es poden superar els 200 litres per metre quadrat. Santi Segalà és el cap de predicció del Servei Meteorològic.
19: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
25: Per aquesta raó han sonat els avisos desalerta als mòbils de 9 comarques. Protecció Civil demana que s'extremi la prudència en la mobilitat. Algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat aquesta tarda. Més notícies, Anna Alfonso.
4: Les noves propostes de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge no han convençut els seus socis habituals. Els comuns s'han desmarcat de la mesura estrella que el president va anunciar dimarts al debat de política general. Que un particular pugui comprar un pis a mitges amb la Generalitat si no pot fer front a l'entrada. Parlament, Albert Prat, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Per segon any consecutiu, la majoria del Parlament rebutja l'anunci sobre habitatge que el president es guarda pel debat més important de l'any. Els comuns s'han abstingut i només Esquerra ha donat llum verda a la compra compartida. Ara bé, aquest revés parlamentari no implica que la idea quedi en paper mullat, perquè el govern igualment la pot tirar pel dret. El diputat dels comuns, David Cid, ha advertit a Illa que primer ha d'acabar els deures.
8: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge aquest país.
6: El govern, en canvi, té l'aval del Parlament per reconèixer els professors com a autoritats públiques, una proposta del president que ha obtingut els vots d'Esquerra, Vox i Aliança. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
25: Mentrestant, el PNB votarà a favor del decret d'habitatge que protegeix les persones vulnerables, tot i que el titlla de pedaç puntual amb moltes carències i tombarà el dels lloguers indefinits. Amb aquest sí crític i l'aval de Podem, els vots de Junts seran decisius perquè el Congrés convalidi el gruix de les mesures de Sánchez. Els de Puigdemont decidiran què fan en una executiva extraordinària aquest vespre.
4: Els policies acusats en el judici de Roger Espanyol sostenen que van disparar pilotes de goma per la perillositat de la situació. Aquesta última vista s'allargarà tota la tarda perquè un dels policies nacionals no s'hi ha presentat a primera hora per motius de salut. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bona tarda.
9: Bona tarda. Finalment, la sessió s'ha reprès aquest matí amb l'aportació d'un justificant mèdic per part del policia. El cap de grup que va donar l'ordre per disparar ha assegurat que de pilotes de goma se n'haurien pogut disparar moltes més.
10: El principio de menor lesividad posible y de mínima intervención. Yo solamente en ese tramo efectué 17 disparos. Podían haber habido 60 disparos.
9: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
25: Mishima ha anunciat la seva gira de concerts de Nadal. La banda, liderada per David Carradine, prepara les cançons del seu pròxim àlbum, que sortirà la primavera, però, mentrestant, ha anunciat la gira de Nadal. L'11 de desembre actuaran a Manresa, el 12 a Tarragona, el 17 a València, el 19 a Lleida, el 23 a Barcelona i el dia de Sant Esteve a Girona. El nou disc de Mishima arribarà 5 anys després del seu darrer àlbum, L'aigua clara, publicat el 2022. Esports, Damià Aguilar.
11: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. Florentino Pérez havia avançat al maig que preparaven un dossier de 500 pàgines. El davanter blaugrana Rafinha torna avui després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta, de fer-se proves per descartar si hi ha una lesió. Avui hi ha partits de la tercera jornada de la Nations League. Destaquen, per exemple, l'Alemanya de Ter Stegen contra Sèrbia, els Països Baixos de Xavi Hernández, que juguen a Grècia, o la Portugal de Cancelo, que juga a Dinamarca. Els tres partits a partir de 3:15, Portugal sense Cristiano perquè ha abandonat la concentració de la seva selecció perquè no juga. Aquest cap de setmana encara no hi ha Lliga de Primera. El Tot Costa de Catalunya Ràdio entrevista avui el jugador de l'Espanyol, Omar El Hilali. Mentrestant, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Convocaria eleccions cap al febrer. El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al vespre hongarès a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, la fa l'Esport 3. El Conca ha demanat, per cert, ajornar el partit que ha de jugar dissabte a Granollers perquè té molts jugadors malalts. Edgar Canet passa a encapçalar la general de motos del Rally del Marroc després de la tercera etapa, demà quarta i penúltima etapa. Mireia Benito és baixa per un virus per l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia que comença demà. Paula Blasi encara és dubte. Les grans novetats entre els catalans són el Joel Nicolau, el Pau Miquel i la Naia Torrent.
30: Fins aquí les notícies.

0: 5 i 6 de la tarda, pendents de l'episodi de pluges intenses. Molta atenció les properes hores, sobretot al sud de Catalunya, sobretot al sud del país. Gemma Puig, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Us anem escoltant avui, posant molta atenció, sobretot en aquesta zona, no?, com més cap al sud. Ara mateix, on està plovent amb força?
1: Mira, ara hi ha dos llocs, dues zones on està plovent amb força. D'una banda, el que comentaves, les Terres de l'Ebre, que ha plogut amb intensitat, han caigut 79 litres a l'Illa Buda, dels quals 47 han caigut en mitja hora, però també tenim els ulls posats al Prepirineu, perquè entre el Solsonès, Berguedà, Osona, també punts del Pallars, Alta Ribagorça, aquí també hi ha una banda de precipitació amb ruixats que també encara en les properes hores poden ser intensos. Per tant, tindríem de moment, aquesta primera hora de la tarda, aquests dos sectors on haurem d'estar molt i molt pendents. Sí que després, de cara al vespre, ja gairebé podríem dir matinada. Haurem d'anar veient com acaba comportant-se, però ara, amb models actualitzats, seria ja de matinada quan aquesta precipitació quedarà molt restringida i molt intensa aquest sector de les Terres de l'Ebre. D'aquí els avisos en aquestes comarques, no només per intensitat d'aquests 40 litres per metre quadrat en mitja hora, sinó també per acumulació, perquè aquesta pluja en aquest sector, Baix Ebre i nord de Castelló, doncs anirà persistint. Avui, demà, ben bé fins al migdia, hi ha un avís d'acumulació del servei meteorològic on es poden superar aquests 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Per tant, d'una banda tenim la intensitat i de l'altra també tenim l'acumulació en aquest sector.
0: Clar, quan veiem aquests avisos de 6 de 6.
1: Els avisos aquests que estan ara vigents són de 6 de 6, són de vigilància, és a dir, tenim avisos de vigilància i avisos d'intensitat.
0: Ah, que no és el mateix.
1: Que no és el mateix. Quan una de les tempestes, les que estan ara mateix i estan tenint lloc, agafa una violència, s'activa aquest el que se diu un avís de vigilància que dura 3 hores. És a dir, aquella tempesta, en aquella comarca, en aquella zona, doncs hi ha aquest avís de vigilància que dura 3 hores. D'altra banda, tenim els avisos, com qui diu, de pronòstic, i aquests són els que tenen aquest abast més llarg, diguéssim, de tot, de franges.
0: Bé, en tot cas, hi ha algun lloc on ara sigui perillós o no estem encara en aquest punt i esperem que no hi arribem?
1: Ara tenim, en aquest moment, ara a les 5 de la tarda s'acabaven els dos avisos de vigilància d'aquests dos d'aquesta zona, sobretot del Baix Ebre i el Montsià, aquesta tempesta que fregava la costa i que ara se situa davant del mar. Per tant, ara de vigilància no n'hi ha cap, però sí que mantenim els avisos d'intensitat de nivell vermell, doncs en tot aquest sector del Camp de Tarragona, sud de la costa central, que al vespre es desplaçarien cap a les Terres de l'Ebre, però són de 5 sobre 6, no de 6 sobre 6.
0: D'acord. Doncs seguim amb l'ull posat i veient aquestes escales i qualsevol cosa aquí a la tarda de Catalunya Ràdio anem actualitzant.
1: Molt bé, bona
0: Gràcies,
1: tarda.
0: Gràcies, Gemma. Mira, ara ho dèiem, a l'Ebre, la cosa complicada, doncs anem cap allà. Amposta, Jordi Barranca.
2: Hola, què tal, Francesc? Bona tarda.
0: Aquí algunes escoles han suspès les classes per precaució.
2: Sí, sobretot, diguem-ne, de dos dels municipis que més colpejats han estat aquests darrers anys, o aquests darrers anys, entenem, a període de temps des del 2018, que és quan aquests temporals marítims amb pluja, diguem-ne, han arrasat diverses vegades aquí a Terres de l'Ebre. Parlem de la Ràpita i també d'Alcanar. Estaríem parlant dels dos extrems, de l'extrem sud de la comarca del Montsià, en tots els casos al litoral. Tant a la Ràpita com a Alcanar, com dèiem, a partir de les 3 de la tarda s'han suspès tot el que són activitats educatives, és a dir, classes, també activitats esportives i activitats extraescolars, no només durant aquesta tarda, sinó també el dia de demà, és a dir, res curt. Els escolars, diguem-ne, des d'aquest matí fins dilluns no tornaran a escola. Aquí, com ara sentíem, Amposta encara no està plovent, sí que ha plogut, diguem-ne, a la franja litoral, tant a la part nord del Baix Ebre, és a dir, la costa, al municipi de l'Ametlla de Mar, com la punta a punta d'aquí del Montsià, en aquest cas de l'Ella de Buda, al terme municipal de Sant Jaume d'Enveja, però una pluja que no ha arribat, diguem-ne, encara, o no ha fet estralls fins ara al municipi de Sant Jaume d'Enveja, segons hem pogut parlar amb l'alcaldessa, que fa una estona ens deia que de moment, tot i la pluja, que tot estava més o menys tranquil i una miqueta expectants A veure quan arriba aquestes pluges torrencials i quines són les conseqüències si és que n'acaben provocant.
0: També amb el Jordi Barranca pendent de la finestra per veure si plou i del telèfon per anar parlant amb alcaldes, alcaldesses i altres organismes oficials. Qualsevol cosa en parlem aquí. Gràcies, Jordi.
2: Gràcies, fins ara.
0: I anem encara una mica més cap al sud, Castelló. Ai, mira, i a més la saludem per primer cop des que la tenim allà. Marta García, bona tarda.
3: Què tal? Bona vesprada,
0: bona
3: com esteu?
0: Bona vesprada, com estàs?
3: Bé, mirant pecar el cel.
0: Perquè, clar, ara fa pocs dies que et tenim aquí de corresponsal al País Valencià i crec que serà de les primeres grans pluges que tindreu a sobre. Com es preveu això, Castelló?
3: Doncs mira, fa uns dies ja hi va haver algunes jornades, però sí que és de veres que la diferència és que ara és com més generalitzat en pràcticament doncs, tot el territori del País Valencià, especialment les comarques de Castelló i València. Quina és la dificultat d'això, segons mos expliquen, doncs que en aquestes situacions les tronades són molt intenses, ho explicava ara també la Gemma, el problema és l'acumulat que poden generar, però a més és que se mouen molt lentament. I això genera efectes estranys, per dir-ho d'alguna manera, com que ja puguen haver pluges torrencials en una localitat i en el poble del costat, que no hagi caigut res o tan a penes. Ara mateix ja n'hi ha una cinquantena de localitats que ja han suspès classes per avui i per a demà. Uh-huh. La zona més delicada segurament és la de Castelló, perquè fins a demà a les 12 del migdia se preveuen que poden passar estos episodis de pluges torrencials. Lo més delicat, segons mos diuen, entre les 2 de la matinada i les 8 del matí, més o menys, en esta zona de Castelló, però també això és molt canviant. Per tant, a lo millor, vos estem explicant això ara i d'aquí 2 o 3 hores la situació canvia hem d'estar tots molt alerta. D'ahí que les autoritats també diguen doncs, això, que se seguisquen molt els canals oficials i que s'estiga molt alerta dels canvis. Però vaja, ja t'he dit que una cinquantena de poblacions, sobretot, mira, són 17 de les comarques de València i 14 de les comarques de Castelló, que a migdia i primera hora de la vespre ja han suspès classes, demà tampoc hi haurà, i molt pendents d'este avís roig que n'hi ha en tota la façana litoral de les comarques de Castelló i València i comença també en l'interior de Castelló també ja.
0: Avui no plegaràs d'hora, perquè fins al Catalunya Nit, que s'allarga una hora fins les 12 i si encara es complica la nit dels ignorants, avui tocarà estar desperts molta estona.
3: Esperem que només haguem d'explicar doncs,
0: que no
3: qüestions
0: res
3: meteorològiques, exacte, i que dins de lo que cap no hagi passat res més que això.
0: Doncs el matí de Catalunya Ràdio demà també escoltarem la Marta García fer-nos balanç, i si no, doncs això, el Catalunya Nit i a la nit dels ignorants. Trobaràs a faltar el que hi herba, Marta, o no?
3: Home, tot se troba a faltar, però també és una aventura nova,
0: Home, mira aquí, com et veiem aquí dominant les pluges com si fossis de tota la vida meteoròloga, ja gairebé.
3: Sí, mira, de tot s'aprèn,
0: I tant, home, si n'aprenem d'esports que no en sabem, doncs aprenem també de pluges, no?
3: Exacte, el que faça falta.
0: Marta, una abraçada.
3: Vinga, adéu.
0: Farem... Ah, mira, si tinc el Calpena ja per aquí. Que passi. La setmana passada us parlàvem de l'Assemblea Anual de les Nacions Unides a Nova York, com és habitual en aquestes trobades internacionals. Bona part de les reunions s'han celebrat també al voltant de taules molt ben parades, molt ben farcides. Sopars de gala, banquets... Són potser des de fa segles part de les tradicions més arrelades de la diplomàcia. Enric Calpena, no et veig vestit de smoking i de frac?
4: No, ja saps que la fama dels que fem ràdio és que anem amb qualsevol parrac a sobre, mig despullats, amb forats a la camisa.
0: Tal qual.
4: Els de la tele són els que van amb, de 21 botons perquè se'ls veu. Nosaltres anem... Jo m'he vestit avui bé per anar a sopar amb un amic, com és el cas. Per tant, normal. No?
0: Normal, però avui sí que parlarem de sopars de gent important.
4: Tu en deus anar... Què? Un, dos, tres a la setmana?
0: Intento limitar-ho a dos.
4: Clar, perquè si no
0: la cosa es desmarxa.
4: Però molt important, molt. I has notat diferència per la importància?
0: En funció d'amb qui vas a un lloc més bo o menys.
4: Ja. I pagues tu? Pregunto ja.
0: Sempre.
4: Ah, doncs ja vindré. Sí. Poses així, sí.
0: Bé, escolta, hem sortit al carrer per preguntar a la gent cada quan surten a fer bons tiberis en restaurants. Tu creus que són molts o pocs dies?
4: Déu-n'hi-do, a la gent li agrada molt endrapar bé.
0: A veure.
5: Ui, restaurant una mica bé, doncs, no sé, un cop al mes, no et pensis, que tampoc la cosa no està per tirar coets. Un cop al mes, diguéssim. Algun lloc que m'agradi especialment? Bueno, qualsevol lloc que sigui un negoci de barri i que no sigui una cadena d'aquestes multitudinàries, ja està bé.
6: sempre he intentat anar-hi una vegada al cap de setmana, almenys, no? I segons les circumstàncies, potser una altra, perquè et diuen o una reunió, el que sigui, tot això, una o dues vegades. Però ara mateix no hi puc anar gaire, no?
5: Monti i verem un castell calés si ho fem de tant en tant, un cop al mes, més o menys. De carn o de peix, depèn del restaurant que hem triat, depèn del lloc on anem.
7: Què t'agrada més?
5: La carn.
0: Un cop al mes, no està malament. Sí, un cop al mes es pot.
4: A gent li agrada, menjar, sortir, bé, amb els amics, és una cosa socialment molt gustosa.
0: I deu haver passat des de tota la vida.
4: Tota la vida, és una cosa històrica del tot.
0: Avui, banquets de gala que han passat. On comencem?
4: El més famós de la història, que no se sap si és cert o no. Probablement no va passar exactament tal com s'explica. Que és el Sant Sopar.
0: M'estàs dient que la Bíblia no va passar tot el que està escrit a la Bíblia?
4: Des d'un punt de vista espiritual, potser sí. No hi entro. Però des del punt de vista material, segur que no.
0: No ho podem garantir.
4: No, segur que no, que moltes de les coses que explica la Bíblia, tant els evangelis com ja l'Antic Testament...
0: L'Antic Testament m'estàs dient que també, no és literal tot?
4: No, però no passa res, la mateixa Església ho diu.
0: Hauries d'anar a un lloc que vaig anar aquest estiu, que sí? És l'arca, una reproducció de l'Arca de Noé a Kentucky.
4: No ho tenia previst, però...
0: T'expliquen la història de l'Arca de Noé,
4: sí,
0: amb explicacions científiques, molt perquè, bé, diuen, va passar literalment.
4: Clar. I, vull dir, va sortir d'allà?
0: No,
4: per saber-ho, eh?
0: No, vaja, no ho indiquen, però...
4: No, ja,

0: ficció, sí, bueno, és tan
1: clar,
0: bo.
1: És que era molt llarga la taula.
0: Sí,
1: no
0: sí,
1: feia
0: clar,
1: clar. Taula.
0: I a més, sempre totes les imatges surten tots trets tots amb una banda i l'altra banda no. Doncs això, això. A més, Maria Magdalena no devia sopar, només es devia dedicar a rentar peus.
1: No, va fer la foto.
0: Clar, ara t'entenc, ara t'entenc. Doncs és un sopar que, per exemple, hi ha el costum que implanta Jesús de rentar els peus a tots els convidats, cosa que està bé, trobo que...
1: Això ara no es fa.
0: S'ha perdut. Sí. Això s'ha perdut i trobo que és una llàstima. Després, segons diuen els evangelis, beneeix el pa, probablement àcim, no ho diu, que és el pa típic dels jueus per la Pasqua, però això es va produir a la Pasqua jueva, per anar un pa sense llevat, no ho diu, cap evangeli, però és probable que fos així, i un vi que, tenint en compte com era el vi de l'època, molt probablement era un vi que s'havia de barrejar amb aigua o amb mel.
1: Perquè era massa fort.
0: Massa fort i
1: no
0: massa
1: aspre. No ens el beuríem avui.
0: No, és que no es bevia a l'època, no era gens habitual. Era vi que nosaltres ens recordaria una mica el vi avinagrat. Sí, era bastant dolent el vi històric. No ho sabem, no ho podem saber, però probablement era així. Per això barrejar vi i aigua, que es fa a l'Eucaristia, encara a hores d'ara, ve d'aquí, d'aquest costum tan antic. És molt probable que mengéssim més coses amb aquell sopar, perquè si era la Pasqua jueva, seguim una mica el que es menja la Pasqua jueva. Probablement vam menjar també una pasta feta de fruits secs, dàtils i figues, que es diu xarosset. Sí, és el que es menja, que soca, allí se soca, per exemple, molt habitualment el pa, li agafa com una pasta, és una mena d'olivada, per entendre'ns. Sopa de fruits, també remulla el pa amb aquesta sopa de fruits. Peix sec, això és molt habitual, de la zona de Jerusalem i Galilea. Per tant, és d'imaginar que ho fessin això. I tot això remullat, diríem així, amb herbes amargues, que és típic a la Pasqua jueva. Es posen herbes amargues per recordar, precisament, als comensals que no tota la vida és dolç, sinó que també costa de fer-ho. O sigui, traduint, sopar espectacular, no per el menjar, però sí, bàsicament, per les coses que van passar. Jo crec que tothom que el va viure i que va tenir temps de recordar-ho,
1: el va recordar,
0: però no pel menjar.
1: Anem a buscar un àpat una mica més contundent.
0: Ja veuràs.
1: Home, ja amb aquesta música
0: ja
1: ens veiem una taula molt ben parada.
0: Això és la mazurca de Copèlia, del ball de Copèlia de Leo Delibes, que era la música... Això es va estrenar el maig de 1870 a París, i el que t'explicaré jo és un sopar de la nit de... La nit del dia de Nadal, no la nit de Nadal.
1: Sí, 24.
0: Sí, el 25.
1: Ah, la nit del dia de Nadal. El 25 de desembre.
0: De 1870, per tant, a París. Vinga. Per tant, diguéssim, aquest és el... Probablement és una música que es devia sentir. Recordem el 1870 a París, perquè és un any complicat. Resulta que durant el mes de juliol s'ha declarat la guerra entre l'imperi francès, el segon imperi francès, Lluís Napoleó, el nebot del Napoleó I, i el que no és encara Alemanya, és bàsicament Prússia i el que s'anomena la Confederació d'Estats del Sud, que després, amb aquesta guerra, li diran la guerra franco-prussiana.
1: Ah, sí, ens sona
0: impressionant. És un desastre, aquella guerra, pels francesos, perquè és una provocació que fa Bismarck, el prussià, i els francesos hi cauen de quatre potes, s'hi llencen i és un desastre militar brutal. Hi ha una sèrie de batalles...
1: Per França.
0: Per França, per França. I pels altres, déu-n'hi-do, perquè tenen molts morts. Però, en fi, després de dues batalles molt importants, Gravelotte, Sant Privat i Sedan, queden derrotats i França es queda sense exèrcit. Baixen els alemanys, fem-ho així fàcil, i envolten París. Tant és així que proclamaran l'imperi alemany a Versalles, perquè està en les seves mans. I París és una ciutat que no està gens preparada, com pots imaginar, per un setge, l'any 1870. París té una mica menys de 2 milions d'habitants, però amb els refugiats que arriben del nord de França fugint de la guerra, probablement tenia 2.100.000, 2.200.000 habitants. No hi havia manera d'alimentar a tota aquesta gent. A més, tancats era...
1: Home, i amb guerra... Doncs,
0: i amb guerra, no. I a més, els prussians s'hi van posar. Van tancar força bé. Ells van intentar sortir, per exemple, amb globus. Leo Gambetta, un dels diputats radicals, va sortir amb globus de París i va fer una gran gesta sortint de globus a París, però ja em diràs per portar menjar al poc.
1: No era útil.
0: No era gaire útil. El resultat que aproximadament un mes després de començar el setge comença el 19 de setembre, doncs el 12 d'octubre, el dia del Pilar, es van començar a vendre rates al Mercat Central

0: Palisalle, perquè ja no s'havien cruspit tots els cavalls, tots els ases, tots els gossos, tots els gats. Comencem
1: només pel... quedaven rates.
0: Només quedaven rates. Quedava alguna cosa més, però bàsicament rates. La gent, curiosament, el parisenc mitjà, tenia una certa aprensió a menjar rates.
1: Home.
0: És una cosa que no... no sembla que no estaven entusiasmats. No. Tant és així que l'Acadèmia de les Ciències de França va decidir fer una prova científica i un mes i mig després va fer un comunicat molt clar. Diu que tots els acadèmics s'havien reunit a fer un àpat menjant diverses menges que es podien menjar al setge de París per decidir quina era la més nutritiva, la més gustosa, etc, etc. I van menjar carn de cavall, bé, carn de gos, carn de gat i carn de rata. I van arribar a la conclusió, els acadèmics francesos, que la carn de rata era infinitament superior als altres. La van prendre amb civet... No, home, no, estem parlant de ciència. Ells ho van trobar a la mar de bé.
1: Ja, ja.
0: Amb civet, amb salses diverses, molt millor la de rata.
1: Exquisida.
0: Oh, una meravella. Bé, la cosa anava avançant i el setge continuava i, evidentment, la gana no millorava, al revés. Va arribar Nadal. La gana està disparada, però a la ciutat hi havia ànims de festa. És la ciutat
1: Home.
0: Del Montrouge, etc, etc. Un dels restaurants de més luxe de París, l'anomenat Beauvaisin, que va durar molts anys, aquest restaurant, va decidir fer una oferta al zoològic per comprar els animals que s'hi conservaven. Després hi van apuntar altres restaurants, eh? I finalment va tenir carn bona pel dia de Nadal. Va fer un menú especial, que va ser un èxit. El llegeixo, no tot, però...
1: Una part del menú.
0: Una part del menú. Entrants. Mantega, bé.
1: Perfecte.
0: Raves. Escolta'm, bé, no? De Nadal,
1: sí.
0: Mantega, raves. Cap d'ase farcit. Sardines. Això per entrar allò vas fent gana, no? Una sopeta. Puré de mongeta vermella amb crostons i consomé d'elefant.
1: Consomé d'elefant?
0: Consomé d'elefant. Consomé d'elefant, sí, sí. Entrants. Peixets d'estany, dels que havien cap de... fregits. Això està bé. Volta i volta, aquells vermellets.
1: Ai, Déu meu, jo en tinc a casa allà a Súria.
0: Doncs aquest...
1: Els agafem
0: aquest,
1: i fem un pescaito frito.
0: Però pel dia de Nadal, a la nit. Camell rostit a l'anglesa. Que deu ser una mica cru, no? M'imagino. No ho sé exactament. Civet de cangur.
1: Ostres.
0: Bo, eh?
1: Això no és un gag, eh?
0: No, no, això és cert. Aquest és el menú. Costelles d'os. Os, oh!
1: Un os. Ursos,
0: sí. Rostides al pebre. Devien ser bona, amb una costella d'os.
1: Home, una costella d'os, hi ha carn, segur.
0: Plat principal. Això són els entrants.
1: Això són els entrants.
0: Cuixa de llop. Boníssima. Gat.
1: No.
0: Rostit amb les seves rates al voltant. Això també. I o una terrina d'antílop a la tòfona.
1: Crec que de tot el que has dit, l'únic que m'atreviria a tastar és la terrina d'antílop.
0: Mira, la terrina d'antílop a la tòfona no està malament. Home, també la mantega, raves i sardines,
1: també,
0: no et diré jo pas que no, eh? Les altres peixets d'estany fregits també, però la resta no. Per postre, dolços variats d'arròs i formatge gruyère, que és una cosa...
1: Jo crec que aniré directe al postre.
0: Sí, sí. Va ser tot un èxit. Els vins eren boníssims, això sí, perquè això eren antics, no hi havia problema, i va tenir molt èxit. El menú, de tota manera, no va salvar la gana als francesos, que van haver de rendir-se finalment a principis de l'any següent i van començar a menjar una altra vegada decentment i el pobre zoològic no va haver de servir de vestidor dels menjars francesos.
1: Anem a buscar un menú una mica més potable?
0: Surrealista, si vol.
1: Surrealista.
2: I si Salvador Dalí.
1: Home...
2: Eh?
1: Aquest és Salvador Dalí en persona, eh?
0: En persona humana, sí, sí.
1: Què té a veure Dalí? No era cuiner.
0: No, però Dalí, el tema del menjar li havia interessat molt. L'any 41, en plena... 44, perdó, en plena Guerra Mundial, va organitzar un sopar surrealista a Nova York, amb la seva dona Gala, naturalment, on va ser excessivament surrealista. Tant és així que hi havia animals tot de ximpancers corrents per la sala, va deixar anar una girafa en un hotel de Nova York... En fi, va ser molt interessant, però una mica desastre. Tot i així, tot i aquell fracàs aparent d'aquell primer surrealista... L'any 1972, o sigui, bastants anys després, exactament el 12 de desembre, els barons de Rothschild, no sé si et sona...
1: Home, família de... cara.
0: Clarons, clarons, eh? Una de les persones, una de les parelles més riques del món, van decidir convidar les 150 persones més selectes que van decidir ells que havien de participar en un sopar. Un sopar anomenat oficialment el sopar dels caps surrealistes.
1: Ah.
0: T'explico. Ells tenien un castell, el castell de Ferrières, que recomano als oients que se'l mirin per internet, un castell d'aquells, a 20 quilòmetres de
1: pel·lícula,
0: de París.
1: No?
0: Va, impressionant. Brutal, el van atrezar tot. Però van decidir que el mestre de cerimònies fos Dalí.
1: Uf.
0: Per aquell menú que havia fet als anys 40 i que, per tant, tenia el domini... Sí, sí, evidentment s'hi va posar. Van convidar, doncs, Audrey Hepburn, Marisa Berenson, Brigitte Bardot, Yves Saint Laurent, etc.
3: El boi millor.
0: El tema era que els homes havien d'anar vestits de smoking, les dones de vestit llarg, però al cap havien de portar un barret estrafolari, alguna cosa estranya. L'únic que no va portar res va ser Dalí. Tota la resta van portar coses. Per exemple, Audrey Hepburn portava una gàbia d'ocells amb ocells dins. No sé si els ocells feien coses a sobre, però en tot cas ho feien, perquè vegis la cosa. La baronesa de Rothschild portava un cap d'antílop amb unes llàgrimes que queien, llàgrimes que eren totes diamants autèntics. Bé, un detallet, no?
1: Bé.
0: Tots els cambrers anaven vestits de manera convencional, de cambrer, però amb un detall no menor, que eren amb caps de gat. I llavors hi havia
1: caps
0: una barreta...
1: Caps de gat.
0: Caps de gat. Caps de gat falsos, eh?
1: Ah.
0: No, és que t'has quedat amb el menú anterior.
1: Sí.
0: Aquest és una cosa surrealista, però no tant, potser. Doncs els cambrers estaven barrejats amb actors, més de 200 cambrers van haver-hi, i de tant en tant miolaven, s'esgarrapaven...
1: O sigui, com si fossin gats.
0: Exacte.
1: Cambrers gats.
0: Sí, la qual cosa és una cosa una mica estranya. Les safates en què se servia el menjar estaven folrades de visor o de mofeta, per fer-ho més impressionant, eh? Al costat de cada cobert, a la taula, hi havien peixos morts. Això, perquè sempre és un detall bonic, no?
1: Sí, pots fotre uns peixos morts
0: aquí. Una coseta, que siguin uns llobarros que estiguin bé. Les taules, per exemple, totes estaven decorades. N'hi havia diverses temàtiques. Hi havia la més famosa, va ser l'anomenada la taula dels ous a la Florentina, que hi havia un munt de tortugues dissecades que semblava que caminessin entre els ous a la Florentina, que estaven servits, els ous, dins de closques dels animals dissecats. No t'agrada, no? Ets
1: no,
0: molt convencional,
1: no,
0: perdona, eh?
1: I encara m'ha entrat el menú
0: no, aquest, no pensis que va ser tan surrealista. El menú, estrictament parlant, no, a part de que la farina estava pintada de blau o de verd, amb la qual cosa el pa era blau o verd, aquest tipus de detalls, però no pensis que va ser tan surrealista. El menú va ser relativament convencional, però amb noms molt surrealistes. Per exemple, el formatge.
1: A veure.
0: Al final. T'ho diré en francès.
1: Ah.
0: Chef hurlant de tristesse postcoital, que vol dir formatge de cabra udolant de tristesa postcoital.
1: Ai, pobra cabra.
0: La tristesa postcoital i els udols que provoca, potser ho tractem un altre dia,
1: sí,
0: no? Perquè
1: sí, no,
0: és un tema,
1: avui
0: és un tema interessant,
1: avui
0: eh?
1: Avui estem parlant de menjar.
0: Però estem parlant de menjar i no. Clar, el tema del postcoit i posar-se a udolar... Bé, deixem-ho. El més car de tot van ser els vins, perquè, clar, els barons de Rothschild eren propietaris d'algunes de les millors bodegues, encara avui en dia la família ho és, del món. I això va fer que els vins fossin extraordinaris. Per exemple...
1: No van fer allò com quan anem nosaltres al restaurant que agafem el segon més barat.
0: Tu vas al segon? Com es nota que tens calés? Jo vaig al revés. Quines de les... Aquest. Tots són iguals, que a l'hora de veritat...
1: Jo 24, 28... Va, fem el de 28.
0: Sí, vaig pel de 18, allò ja vaig bé. Doncs van servir primer un Dom Perignon, xampany, després els plats principals, el vi negre Chateau Lafite Rothschild, que és una cosa fora mida, jo no l'he tastat mai, i les postres amb un vi dolç Chateau d'Yquem. Actualment, un Dom Perignon, o sigui, el xampany costa unes 250 euros per ampolla.
1: Tampoc em sembla una bogeria pel personal que hi havia.
0: Espera que continuem, eh? El Chateau Lafite Rothschild, 1.100 euros
1: aquí
0: per ampolla.
1: Aquí ja comença a picar, això.
0: I el Chateau d'Yquem, el vi dolcet final, 450 euros per ampolla.
1: Però al final el compte puja.
0: Sí, tot ho va pagar el Rothschild, eh?
1: Home.
0: No va pagar ningú res. I de què va servir allò? Doncs perquè ho recordés tot l'home com a un dels grans moments de la seva vida. Una mica com el que va passar amb la Santa Cena.
1: Doncs, i perquè ho expliquéssim aquí, a la tarda.
0: Exacte.
1: De Catalunya Ràdio. Enric Calpena, moltes gràcies.
0: A disposar.
1: Quan anem a sopar?
0: Aviat, no et preocupis, m'has dit que pagaves tu.
1: Pago jo. Ara busqueu lloc. Va, ara venim, anem a sopar.
0: Vinga.
4: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
5: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liber és Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liber és Liber a Besalú.
6: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
7: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
8: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
7: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. Podríem tenir son.
9: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
10: Mare, literalment.
11: O poques ganes de treballar.
12: És que tinc molta feina.
9: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
7: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
13: Som pura cafeïna.
7: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Què passa?
14: Calla, silenci. Que si sona la meva secció, o no, o encara la música, encara no. Bona tarda, Garriga.
1: Però què vols, que tenim la sintonia ja? Home, vols
14: no,
1: això o no?
14: No, potser ens diem bona tarda, no, millor. Ara no ho sé. Ara no sé què va primer. Si la sintonia... Pues ja portem 4-5 capítols.
1: 26 anys fent ràdio i no saps si saludar abans o després de la sintonia.
14: Això també és veritat. Sintonia, sisplau.
7: Amb la Lloberes.
14: Quants anys has dit?
1: 26.
14: Perdona. Del 22 no sé quants són.
1: Què del 22? Si som el 26.
14: Ah, no, del 02. Ara no sé ben bé. Bueno, és que ja saps que no porto bé.
1: 24 anys fa aquests aquí en aquesta casa.
14: No sé ben bé, però bé, és igual. Anem al que ens pertoca, és a dir, que la gent està expectant, està tensa.
1: Creus que hi ha expectació?
14: Molta, i a més a mi em posa tensa i nerviosa.
1: Ah, tu et poses tensa?
14: Ah, no ho sé. Sí, perquè diuen que el més important són les preguntes, no les respostes.
1: Carme Lloberes dispara preguntes i jo intento contestar-les.
14: Bueno, però no és que dispari, tot té un sentit i una línia argumental.
1: Ah, sí?
14: No et
1: I quina és aquesta línia argumental?
14: Bueno, avui ja ho aniràs notant. Comencem pel bloc 1. Guarma.
1: Escalfament. A veure, amb què escalfem?
14: Sí. Va. Un 4x3, val? Et tiro un am. És l'esquer. Tu et consideres un periodista corporativista d'aquells que defensen l'ofici a la mort?
1: A la mort no, però una mica corporativista sí.
14: Una mica. Ets corporativista. Mullem-nos, eh?
1: Solc ser-ho.
14: Vale, ets corporativista. Vale, doncs podem anar a la següent. Llavors, reconeixes que teniu uns codis no escrits per no enforquillar-vos els uns als altres? Has tapat algun company només per respectar aquesta llei del silenci?
1: Jo durant molts anys em vaig dedicar a fer seccions d'humor on recuperava errors, pífies de companys. Per tant, amagar no he amagat, al revés. No. Durant molts anys em vaig dedicar...
14: Sí?
1: Home, amb el Pere Escobar, amb el Bernat Soler, els companys del Tot Gira...
14: Ah, jo hi era aquí, sí,
1: clar,
14: sí.
1: Vull dir que amagar allà no amagava.
14: Vale, tu els teus codis ni escrits ni no escrits, ja ho veig. Seguim. Has rebut mai una trucada, un advertiment directe per exigir-te que paressis una investigació o una notícia?
1: No.
14: Què, per què riem?
1: No.
14: És una pregunta, què?
1: Que jo crec que la gent fa unes pel·lícules a casa.
14: No. Perquè mirem pel·lícules i llavors ens ho pensem i, per tant, per això preguntem.
1: La resposta és no.
14: No. Vale, doncs, jo tinc aquí pel cap, saps aquelles coses de que tu te'n recordes el tema Barça, no? Cap aquí, cap allà, hi havia, doncs, un tema que va ser de presumptes abusos de menors. Vas mirar cap a una altra banda, el cas Benages, per exemple, que era Vox Populi. Vas preferir protegir el club abans que les víctimes?
1: No, i d'entrada perquè no em va tocar a mi. Això va esclatar quan jo ja era als Estats Units. I dius Vox Populi, jo no tenia cap constància d'això, tampoc tenia una proximitat excessiva amb el futbol base del Barça, per tant, jo això no em va tocar tractar-ho. No vaig poder mirar un altre costat perquè no era la meva feina.
14: Prou, no tant de rotllo. Seguim.
1: Home, vale, és una pregunta bé. Seriosa.
14: No, seriosa, molt seriosa. I és veritat, és que devies estar amb el tram, tu.
1: Sí.
14: Anem al bloc 2. Mira, m'ha ve de gust fer-te una petita autòpsia.
1: A veure, vale, per exemple, treu el bisturi.
14: Faríem una mica, aviam, què amagues de la teva infantesa? Tens alguna ferida oberta, no física, saps? Ara que us agrada tant això de les emocions, sinó emocional, que mai s'ha curat?
1: De la infantesa?
14: Sí.
1: Jo crec que de la infantesa, no. Si anéssim a l'adolescència...
14: L'adolescència, doncs.
1: No. És que les preguntes... No, sí que s'hi val. Infantesa, no, adolescència.
14: Ja t'has escapat.
1: Adolescència, sí, clar.
14: D'acord.
1: Hi ha hagut molts anys de la meva vida que no m'he expressat del tot com jo era amb tothom.
14: D'acord. T'escapes una... Vale. Anem. Doncs quin és el pensament o el record que evites, costi el que costi, i que et fa fugir constantment cap endavant? És molt profund, això, eh? Penso bé. L'apuntem com a no contestada?
1: És que, si és que no se m'acut res que intenti
14: no
1: evitar pensar-hi.
14: No tens cap record que evitis? Quina vida més plàcida que has passat? De moment?
1: No, home, és a dir, la mort dels avis, dos avis que es van morir amb dos dies de diferència, home, és molt dolorós.
14: I llavors no és de les coses.
1: No ho vaig, jo tenia 98, 15 anys, o 14, i potser no ho vaig processar de la millor manera llavors.
14: D'acord. Sí, anem-hi. Doncs saps que va estar aquí el senyor metge investigador, el Manel Esteller, que va venir aquí a Can Ostrell, i diu que aviat tindrem píndoles per allargar la vida. Digue'm una cosa, tu te la prendries? És la fugida definitiva de la mort?
1: No. Jo no? Crec que no. No, no.
14: Vale.
1: No.
14: No, ja m'agrada, està bé.
1: Ara,
14: no,
1: si fos allargar-ho sent més jove, potser sí. Però allargar per allargar?
14: No. Vale. Bueno, ja m'ho diràs quan arribis gran. A més, avui és el dia, em sembla, internacional de la
1: gent gran. Sí, aquí una abraçada a la gent gran, qui es consideri gran.
14: Qui s'hi consideris, clar. Mira, doncs ja que hi som aquí, et recomano un llibre. No voldria pas fer de cap de les maneres
1: de
14: a la Juliana,
1: Canet,
14: de cap
1: Proves.
14: De les maneres. Però és que he pensat en tu perquè és un llibre que es titula El temps regalat, un assaig sobre l'espera. És d'Andrea Kohler, corresponsal als Estats Units.
1: Ah,
14: que, per tant, vaig pensar en tu. Perquè vull preguntar-te, ets dels que prefereixen esperar i arriben 10 minuts abans, o dels que sempre tenen una excusa per justificar que fan tard?
1: Jo si sóc d'un d'aquests dos grups, els que arriben abans.
14: Sí?
1: Sí, a veure, no dic que no hagi arribat mai tard, però sol que arriba
14: d'acord,
1: abans.
14: D'acord.
1: O en punt.
14: Perfecte, doncs, podem anar al bloc 3.
1: Aquest de què va?
14: Mira, cada dificultat és una oportunitat, diuen. Anem a respostes ràpides, val? Perquè anem a comprovar aquestes situacions crítiques. Quedar-te sense bateria just quan has de pagar el pàrquing o agafar un tren és una tragèdia o una oportunitat ideal per desaparèixer del món un parell d'hores?
1: És una tragèdia de dimensions bíbliques.
14: Què dius ara?
1: Home, i agafar un tren sense mòbil, que et distreus? Pots portar un llibre, sí, però...
14: Ah, vale. No.
1: Mòbil, drama.
14: Una tragèdia. Drama. Doncs anem a la segona. Va, som-hi. Arribes a casa tard, cansat. No sé, perquè per enraonar d'un micro ja veus tu. Però bé.
1: No.
14: I trobes la nevera. Trobes la nevera. I què hi trobem? Una llimona rància? Bueno, no sé si estarà...
1: No, llimona rància no en
14: tinc. Tampoc. Un iogurt caducat.
1: Això tampoc, perquè
14: me'ls menjo. No tenim res. I llavors què fas?
1: Nevera buida.
14: Demanes menjar a domicili o, com a repte, amb les tonterietes que et queden allà, vols fer ara el repte, agafa un repte d'un plat d'estrella Michelin.
1: Si no hi ha res potable, o hi ha molt poca cosa, que no ho veig clar, o baixaré el súper, que n'hi ha un que tanca a les 11, o
14: menjar a domicili.
1: No, però no ho faig gairebé mai, eh?
14: No?
1: Faig
14: més
1: molt
14: aviat
1: poc.
14: Baixes.
1: Faig molt poc, sí.
14: D'aquells 24 hores.
1: Baixaré el súper, sí.
14: Vale.
1: No és 24 hores, però fins a les 11 de la nit.
14: Jo en tinc de 24 hores. Vale, doncs anem al següent. Et trobes amb el teu veí més pesat o amb la Lloberes tancat a tu a l'ascensor.
1: No, que caigui a l'ascensor.
14: Però no em deixes ni preguntar, home, perquè s'atura, perquè hi ha una avaria. Llavors, aprofites l'oportunitat per fer un amic, una amiga, per tenir... va? O això, confesses directament un crim perquè et deixin pau.
1: No, home, intentaria, intentaria aprofitar la benentesa per dir, mira, anem de xerrar perquè estem aquí, doncs fotem-li. Jo crec que l'adversitat aquesta ens aproparia.
14: Què em dius ara?
1: Sí, home, estàs allà tancat i comences a angoixar-te.
14: Ah, no hi ha ascensors aquí a Catalunya Ràdio, veig.
1: No. Sí que n'hi ha, però no els fem
14: servir. Bé, sí, això no els fem servir. Valen. Doncs anem al bloc 4 perquè ja tornem una mica a la calma, perquè tenim un final perfecte, ja que no t'agraden mai els finals, dius tu, no?
1: Però què? Ara què
14: anem a tancar... Amb patolles m'agrada la paraula. Ei, tancarem cercles. Saps? Del control, de la fugida, perquè aquí hi ha hagut moltes coses, dificultats, puntualitat, de tot ràdio oients. Us emplaço ara, en aquests moments, amb el Garriga, perquè tenim, saps, aquest fil psicològic que hem fet, aquesta trama de serial. Ara sabrem si el Garriga ens ha dit la veritat o mentida durant aquest qüestionari d'avui. Per què? Imagina't tu que pots dictar un codi de vestimenta del teu propi funeral, concretament. Tu imagines, però espera-te. Hem de fer... tu triaràs el calçat de la gent que vindrem quan tu la... quan tanquem el taüt. És un testament del calçat, ja ho vas veient, sí. No? De què va això? Valen? Jo amb això, amb aquest perfil psicològic, segons el que triïs, ja sabré i triem aviam el ràdio oients què volen. Ràdio oients no em surt gaire. Va, tens sabates de mudar, les clàssiques... És a dir, aquelles que abans s'enllustraven i ara ja venen enllustrades. Mm. Saps què és enllustrar o no, tu?
1: Sí, home, allò que passes...
14: Ah, molt bé, el batum. No saps ni què és, això.
1: Exacte.
14: Val. Sabates de mudar tindries, Opció 1 o A. Bambes esportives.
1: Opció B.
14: Opció B. Xancles de platja, per exemple, amb mitjons o sense,
1: No, això segur que
14: no. Estem venint al teu enterrament,
1: no.
14: I jo m'haig de posar això. Valen? O botes de muntanya. Tu què triaries de tot això?
1: Jo en deixaria portar les dues primeres.
14: No, si val, una.
1: Ja, però és que... És
14: maldita
1: que...
14: sea, una.
1: Doncs sabates de mudar.
14: Caramba.
1: Home, a veure...
14: Atenció, radioients. Mireu què ha triat. És el controlador incorruptible. Llavors, fins a sota de la terra, resulta que ha d'estar que tot estigui en ordre.
1: Però si m'has obligat tu a fer-ho.
14: No, mana. Diu, no. És la manera de voler... controlar fins i tot després de mort. Com ho veus, aquesta música que soni i anem al cliffhanger.
1: Ah, hi ha un cliffhanger?
14: Com... Home, esclar.
1: És una pregunta per acabar?
14: Perquè d'això és aquella que es penja, el Garriga es penja del penya-sac.
1: A veure.
14: Com que anirà d'una cosa molt interessant, de miralls, ja t'ho dic. Què veus quan et mires al mirall? Aquesta la deixarem penjada, perquè com et veus tu, com et veuen els altres o com t'agradaria ser en el futur. Si vols, la deixarem a l'aire i, si no, l'anem pensant.
10: 9 minuts amb la Lloberes.
1: Déu meu.
14: Déu meu, què és?
1: La contestarem el proper dia. La contestarem el proper dia.
14: És boníssima, que no ho veus?
1: Lloberes, no marxis, que em fas patir amb aquest cotxe que tens, em fas patir ara quan plou, perquè qualsevol dia... és un cotxe navegable.
14: Perdona. Mira, l'altre dia vaig pensar, pregunta-li als elèctrics quan se'm van quedar per allà. Ai, ara no anirem a fer una
1: partida. No anem a fer befa de la gent que té problemes.
14: Volia dir, jo abans, quan vivies les inundacions, resulta que els cotxes esperaven en el primer sot, i resulta que aquest esmar va anar navegant.
1: No farem publicitat del teu cotxe.
14: No he dit la marca. No hem dit la marca.
1: Mira, va, que tenim màxim perill a les properes hores per temps violent, pluges torrencials, us ho hem anat explicant tota la tarda, ho seguirem explicant durant tot el dia mentre aquestes alertes estiguin en marxa. Inundacions, pedra, tornados, i especialment preocupa el sud del país. Actualitzem-nos amb el nostre meteoròleg, Néstor Gómez, bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda, què tal?
1: Situació a aquesta hora.
11: Doncs ara mateix continuen les precipitacions, no tant a les Terres de l'Ebre, que ha afluixat temporalment, però en canvi es mantenen ben actives a l'àrea del Pirineu. Recordem que en el cas del Port del Comte han deixat aquesta tarda 63 litres per metre quadrat. I de les darreres hores, la tongada més important també cap a les Terres de l'Ebre, concretament a l'illa de Buda, 81 litres per metre quadrat, dels quals 47 en mitja hora. Ara estem en una breu pausa, tot i que les pluges del Pirineu encara es mantenen actives. Aquesta situació de semipaus amb alguns ruixats es pot mantenir durant aquest vespre i primera hora de la nit, però atenció a aquesta propera matinada perquè arriba una segona tongada de pluges intenses que afectaran les Terres de l'Ebre i és en la qual haurem de posar tots els ulls en aquell sector perquè podran ser intenses i extenses.
1: Els hi tindrem. Néstor Gómez, gràcies.
11: Gràcies.
1: Mira, posem-hi una mica d'ull amb la delegada de Catalunya Ràdio, Tarragona i l'Ebre. Colla Ballester, bona tarda.
12: Francesc, bona tarda.
1: Perquè ens heu tingut molt pendents a Tarragona i de Tarragona cap avall, diguem. Quin balanç podem fer fins ara i com és la situació?
12: Mira, molt atents ara al que passi a les Terres de l'Ebre, com ens avançava el Néstor Gómez. Nosaltres hem tingut un petit tastet d'aquestes pluges. Al migdia s'ha concentrat tot durant gairebé només una hora al Camp de Tarragona, sobretot el que és Altafulla, amb uns cels fosquíssims, quasi negres, Torredembarra, moltes zones de Tarragona i també a Reus. A Tarragona han caigut aigua, molta aigua, és tot bastant al tarragonès, estat, inundacions de baixos, cotxes que s'han quedat enganxats per acumulació d'aigua, caiguda d'algun d'elements de façanes, però no hi ha hagut res greu més enllà d'aquests impressionants cels d'un blau fosquíssim i ventades en alguns moments que han fet que la gent es refugiés a casa. No ha passat res, ara estem molt atents a les Terres de l'Ebre, sobretot a la costa del Montsià, que és Ulldecona, Santa Bàrbara, el Canal, la Ràpita, Amposta, és a dir, la zona on desemboquen més els barrancs de tota aquesta comarca. També molt atents al Baix Ebre, la Terra Alta, fins al punt que hi ha diversos ajuntaments de l'Ebre que han suspès les classes avui i també demà. Municipis com Amposta, Deltebre, la Ràpita, el Canau, Masdenverge i altres que han tancat equipaments o espais municipals, com és el cas també dels que citàvem, o l'Ametlla de Mar. I altres municipis de l'Ebre que queden una mica apartats pel que sembla. La previsió, ja veurem, que és, per exemple, l'Ajuntament de Tortosa, que per ara ha descartat tancar els espais municipals de forma preventiva. Per tant, doncs, esperant moltíssim a l'Ebre, què és el que passa. Jo sentia la Carme Lloberes, no? Ai. Amb aquest cotxe aviònic que té, però la Carme l'Ebre avui no
1: és, és un cotxe navegable que prems un botó i llavors ja
15: el pots
1: posar al llac de Banyoles.
15: Anem amb
12: però
15: rems,
12: avui a l'Ebre no hi podràs anar, jo crec, tampoc. Veurem què passa, millor que no.
15: No arriscarem.
12: No cal arriscar.
1: Colla Ballester, moltes gràcies.
12: A vosaltres, bona tarda.
1: Bona tarda. Lloberes, et quedes al concurs?
15: Home, esclar.
1: Avui va de música, la cosa.
15: Jo no tinc gens de buida.
1: Però si ets música!
15: No, ets. Jo no tinc oïda. Una de les coses que per la que no vam...
1: Ja te la posarem més fort.
15: Se'ns ha tornat simpàtic, ara, aquest noi.
1: Ara m'he fet gràcia.
15: Ara, sí, t'has fet gràcia a tu i tot? Mare meva.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Aneu trucant, perquè, atenció, tenim un xec dels supermercats Condis per 60 euros.
15: Això no m'interessa, a mi. Quin dia jo podré concursar?
1: Truca. No, truca. A veure si te l'agafa la Carla. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Pausa i concurs musical. Saludarem la Carme de l'Hospitalet. Ja ho veurem.
16: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
17: La millor fira de ceràmica i terrissa.
16: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
17: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
18: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
17: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
18: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
20: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
21: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat.
21: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
2: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
22: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
23: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
2: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
25: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
26: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
1: Però, escolta, has tocat o no? Perquè no
14: funciona.
1: No em surt cap dels dos que siguis
14: tu. A mi em surt una noia aquí i em diu que no.
1: La
14: que...
1: Carla?
14: No, una de...
1: Has trucat al telèfon de la ràdio i no et surtia?
14: El 9301-7474.
1: No, 9301... No, falta un número, Lloberes.
14: Ah, falta un número?
1: Clar, el 201-7474, no...
14: Ah, 201, esclar. Bueno, ara, jo no vaig comptant no els números
1: no, quan truco. No et saps ni el telèfon de la ràdio, eh?
14: Això és veritat, perquè no hi truco mai.
1: O sigui, clar, no, tu entres sense trucar, ja ho sabem. Sí. A veure, avui fem concurs musical. Hem tingut dos grups catalans que diuen adéu als escenaris durant una temporada indefinida, Sacseni i Blaumut, i parlarem d'aquests dos grups. Tinc un concursant preparat i una concursant. És l'Alba, de Barcelona. Alba, bona tarda.
27: Hola, bona tarda.
1: Ui, quin so de fons, on ets?
27: Al cotxe.
1: Ui. I cap on vas, cap on vas?
27: Cap a casa, tornant a la feina.
1: Però dins de Barcelona mateix o de fora de Barcelona vens?
27: No, bueno, és que vaig d'una punta a l'altra de Barcelona.
1: Ah, has de fer molta ronda.
27: Sí, per la ronda del mig.
1: I com la tota tenim? Com tenim la ronda del mig?
27: Bueno, una mica congestionada, però encara va tirant.
1: Mira, doncs aquesta és la informació del trànsit per l'Alba de Barcelona, que ara participarà al nostre concurs musical. Estàs preparada?
27: Sí, vinga.
1: Mira, toca Blaumut, que s'acomiadaran el 17 d'octubre a la sala Apolo de Barcelona.
28: A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
1: Els tens controlats, els Blaumut, Alba?
27: Més o menys.
1: Tu, Lloberes?
14: Jo, sí, també com ella. Sí, com l'oient.
1: Tu quina cançó em recomanes de Blaumut?
14: Aquesta mateix.
1: Com es diu? No m'ho diguis, perquè és la pregunta. Ah. La pregunta és molt senzilla, però té trampa.
14: Aviam.
1: Què esmorzen... No, aquesta es diu bicicletes, no és la resposta correcta. Però què esmorzen els Blaumut segons la seva cançó més famosa? Com es diu la seva cançó més famosa? Tres opcions. Opció 1. Torrades de salmó fumat, pa amb oli i sal o un got de llet amb galetes. Quin d'aquests tres és una cançó de Blaumut?
27: La segona, sense dubte.
1: Pa amb oli i sal. Lloberes, creus
14: que... Jo també ho hagués encertat, sí.
1: Sí, és pa amb oli.
14: No sé si és correcte, aviam-ho.
28: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Pa amb oli i sal. Ets molt fan, Alba, o què?
27: Home, aquesta cançó és... Molt bé, la veritat.
1: Sí, l'has sentit molts cops?
27: Sí.
1: Molt bé, doncs no pengis, perquè de moment has encertat. Si el teu contrincant t'empat, haurem d'anar al desempat. No pengis, Alba. Coneixes molta gent de Mataró?
14: Jo molta. Ah, sí? Mira, sí. I a més, perquè ja tenien bon bàsquet.
1: Digue'm en algú. Digue'm tres persones de Mataró que coneguis.
14: Senyor Carreras...
1: Però digue'm el nom
14: Oriol
1: de pila.
14: Oriol Rodríguez.
1: Perquè no és ni l'Oriol ni el Santi el que truca, no?
14: Aviam-ho. Espera-me. Ara qui més conec jo de Mataró? Tots.
1: Bueno, no tanta sé. Gent i només me'n sap dos.
14: Bueno, ara perquè Mataró, que té mar, eh? Ja t'ho dic. Ah, bueno, t'ho dic perquè vull dir.
1: M'ho estàs explicant, que Mataró té mar. Amb sort, perquè pensava que era Lleida.
14: Bueno, deixa estar. Algú sí. Més coneixerem.
1: Digue'l Jordi. A veure si... Jordi, bona tarda. Jordi.
29: Bona tarda.
1: Coneixes la Carme Lloberes en persona?
14: No crec.
29: No.
1: T'agradaria conèixer-la, que és un personatge que...
14: No cal.
1: Estic parlant
29: amb el Jordi. Bueno, sí, és una mica peculiar, no?
1: Tu si haguessis de definir una mica què és Carme Lloberes, tu com la definiries?
14: Aviam, el pobre...
29: Directe.
14: Això sí que ho
1: tenim. Ara li ha agradat. Ara li ha canviat la cara, la Lloberes.
14: No, ho tenim perquè és com si anés a Cistella directament, oi? Vols dir sí.
1: Tu ets de bàsquet o de... Ets més de bàsquet o de música, Jordi?
29: Més de música, perquè bàsquet no.
1: Mira, Saxènia, et toca Saxènia. Saxènia, que és un grup de Lleida, i en aquest cas l'últim concert serà a la Sala Apolo de Barcelona el 15 de gener. I jo que estava fatal, fatal, fatal. Aquesta és una de les cançons d'aquest grup lleidatà, i el que farem ara és posar-te tres cançons de tres artistes diferents. Dos d'ells són lleidatans, l'altre no. Per tant, has de trobar quin és l'artista que no és lleidatà. Primera opció. Camina.

0: Aquesta és una opció. Segona opció. Per tu vull sortir d'aquest pou. Amb tu vull fer sentons al sol. No me... Tercera opció. Manifestera, romancera, una coqueta... Jordi, quin d'aquests tres artistes no és lleidatà?
1: Me l'heu posat més difícil, eh?
0: És veritat, tens raó.
1: La primera.
0: La primera.
1: Però no ho sé, eh?
0: Doncs la primera és una resposta incorrecta. Era la tercera. La primera és Renaldo i Clara, Kelly Isaiah, el segon, que també és lleidatà, i la tercera de Sandra Montfort, que no és lleidatana. Jordi, em sap greu. Torna a trucar un altre dia, que tens raó. Era més difícil, la teva.
2: A mi més, eh? La peculiar li sap molt greu, ara, aquí.
0: Ara la Lloberes està trista, tu.
2: Home, clar.
0: Si vols,
2: no.
0: Si vols, la Lloberes a consolar-te.
2: No cal.
0: Alba!
3: Ei!
0: Enhorabona, que has guanyat.
3: Ai, estic molt contenta.
0: Sí?
3: Sí, perquè ho escolto de tarda i sempre vull trucar i avui m'he animat.
0: Home, molt bé. S'ha de vèncer aquesta mandra, aquesta por, aquesta vergonya.
2: I 50 dòlars... Ai, no, quan?
0: 60 euros, sí, 50 dòlars, sí. Enhorabona, Alba, una abraçada.
3: Gràcies, que vagi molt bé.
0: Va, ens anirem a actualitzar el butlletí de les 6. Te l'escoltaràs?
2: Home, esclar, jo, a més, a mi els telenotícies... Oh, aquí no, els noticiaris, perdó.
0: Butlletins.
2: És el que més bon dia us informa Joan Bota.
0: No, crec que no hi ha el Bota, ara hi ha el Marc Güell, crec.
2: Sí, és veritat.
0: A veure.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
0: Efectivament, us informa Marc Güell. Bona tarda. Les comarques del Baix Ebre i el Montsià concentren a aquesta hora la màxima alerta pel nou episodi de pluja que afecta Catalunya. De moment no hi ha incidències destacades, tot i que davant la previsió que s'arribin a acumular més de 200 litres en menys de 24 hores a la zona, alguns municipis com Amposta, Deltebre, la Ràpita o el Montsià ja han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquesta tarda i en alguns casos també demà. El nord del País Valencià està també en alerta vermella per pluges molt intenses. S'han suspès les classes i fa poc també s'ha suspès el servei de Rodalies, la mitjana i la llarga distància que va cap a Barcelona. Anem cap a Castelló. Marta García.
5: Renfe informa que no circularà cap tren de Rodalies tenint en compte l'horatge que s'espera per a esta vesprada, nit i sobretot matinada. A més, la mitja distància amb eixida i arribada a València Ciutat també queda suspesa, aixina com el llarg recorregut que enllaça el País Valencià amb Catalunya. Tot això des de les 6 de la vesprada i fins a nou avís. L'alerta roja s'ha ampliat ara també a les comarques interiors de Castelló. Les previsions situen el moment més delicat entre les 2 i les 8 de la matinada, especialment en les comarques castellonenques, i preocupa també l'acumulat al que es puga arribar amb fins a 250 litres per metre quadrat en poques hores. Una cinquantena de localitats han suspès classes avui i demà. En total afecta poc més de 200.000 estudiants. Marta García, Catalunya Ràdio, País Valencià.
0: Més notícies, Àlex Giralt Robert.
6: Esquerra i els Comuns salven el president Salvador Illa de sortir reprovat del Parlament. És la proposta més rellevant que Junts ha portat aquesta tarda a la votació final del debat de política general, però no ha tingut l'aval de la majoria. Anem cap al Parlament. Albert Prat, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Junts ha aprofitat aquest debat, que per cert acaba d'acabar, per avaluar la feina de Salvador Illa. Els de Puigdemont han intentat reprovar-lo per mala gestió, però Esquerra i els Comuns han tancat files amb el president, de manera que s'ha estalviat del suspens parlamentari. El Parlament també ha salvat d'una altra reprovació les conselleres d'Educació i d'Interior, tot i que la diputada del Jovent Republicà s'ha desmarcat d'Esquerra per demanar que plegui Esther Niubó. Sobre habitatge, el PSC i Junts han fet pinya per defensar que s'aturin els desnonaments i es limiti la compra de pisos per part de fons voltors, i una de les poques iniciatives que ha rebut l'aval de tots els partits ha estat que la Generalitat revisi les alertes de protecció civil. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Parlament.
0: Pedro Sánchez torna a apel·lar la responsabilitat de tots els grups parlamentaris i sobretot de Junts perquè demà el Congrés convalidi els decrets d'habitatge aprovats pel Consell de Ministres. Fins a aquest vespre, l'executiva extraordinària dels de Puigdemont no decidirà si tomba o avala el paquet principal de mesures. Els vots de Junts seran decisius després que Podem hagi confirmat que votarà de tot i que el PNB hagi anunciat un sí crític al decret que protegeix les persones vulnerables.
8: Pido, en definitiva, que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
6: Benjamin Netanyahu insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent de segrest ahir d'un vol amb destinació a Israel. El primer ministre israelià apunta que el copilot hauria estat objecte d'un adoctrinament islamista radical. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai s'ha suspès.
0: L'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'una agressió. L'home ha dit al jutge que la dona volia clavar-li un ganivet. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Bona tarda. L'acusat de matar la seva exparella l'any passat ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador. Ell ha exposat que li va donar dos cops al cap amb una pedra per defensar-se. Ha reiterat que ell no ho volia fer.
10: Cuando usted dice que golpeó a Marta, ¿con qué intención la golpeó usted?
11: Yo con la intención de quitármela encima.
10: ¿Tenía usted intención de acabar con su
11: vida? No.
9: La Fiscalia demana 22 anys de presó. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: Esports, Joan Fitó.
12: La UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que la UEFA només confirma la recepció d'aquests documents per part del Real Madrid. El Madrid, per la seva banda, ha demanat a la UEFA que la investigació avanci tan de pressa com sigui possible. Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves per descartar una possible lesió. Avui hi ha partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions. Destaquen l'Alemanya, Sèrbia, el Grècia, Països Baixos, amb Xavi Hernández, i el Dinamarca, Portugal, amb Cancelo i sense Cristiano Ronaldo. Per la seva banda, Joan Soteras no descarta tornar-se a presentar a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Soteras convocarà eleccions cap al febrer. El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Vespre Hongarès en la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El partit en directe a l'Esport 3. I Mireia Benito és baixa per un virus per l'europeu de ciclisme d'Eslovènia, que comença demà. Paula Blasi en segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent. I en tennis, Paula Badosa ha superat la primera ronda del torneig de Pequín, però, en canvi, Marina Bassols n'ha quedat eliminada.
4: Fins aquí les notícies.
13: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
14: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
13: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de l'Est de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck, una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
16: I believe there are monsters born in this world to human parents.
17: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
13: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
17: En parlarem a fons amb la Marina Porras a La Finestra Indiscreta.
15: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: D'una tarda plujosa en algunes parts de Catalunya. Sabeu que n'estem molt pendents i si hi ha qualsevol incidència ho anirem explicant a l'antena de Catalunya Ràdio. Però és un moment de saludar el lesionat Roger Carandell. Bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
1: Com evoluciona la ferida?
2: Perfectament. Una cremada de te a les 3 de la tarda que no ha fet butllofa i, per tant, crec que estic fora de perill.
1: T'havies fet mai cap cremada com aquesta?
2: Una vegada colant uns espaguetis al dit gros... I llavors m'anava a Eivissa. M'acabaven de deixar, feia...
1: Hòstia, una setmana, quina setmana,
3: tu
1: nen.
3: Tu havies buscat el ser deixat, no?
4: I compte, i això compte.
2: Bueno, jo no havia fet prou com per...
3: Tu ja volies, això.
1: Per evitar-ho.
3: La cremada, no.
1: És l'accident domèstic, aquesta cremada més important que has tingut?
2: Sí.
1: Marta Montaner, quin és el teu accident domèstic més... Vaja, ara estic
2: greu.
1: Sembla que frivolitzem, ara algú em dirà, sí, quasi em moro.
3: Oh, calla, sí, bé, domèstic. Em va passar dins de casa, per tant, sí. Se'm va trencar la motxilla i em va caure el peu. Una motxilla, tu has agafat... La meva motxilla pesa com 15 quilos. Ara no, falta l'ordinador. Pesa
1: sí.
3: I em va caure el dit petit. Un mal...
4: És que el dit petit és tan punyetero.
1: Passa que és que no hauria de venir, es recupera ràpid, no, el dit petit?
4: O no, eh?
1: Et fas molt mal i després de seguida...
4: A mi em va passar el mateix que en Roger. Li ha passat avui.
1: Una cremada...
3: Amb infusió.
4: Em va caure una infusió a sobre i se'm va fotre una cremada, que a més jo, clar, no em vaig cuidar, era època Covid...
1: Ai.
4: Se'm va posar negre, però que em pensava que m'haurien... O sigui, de veritat, que la cosa es posava seriosa.
1: Però no ha quedat seqüela.
4: No ha quedat seqüela, m'ho van poder resoldre, però va ser bèstia. Per culpa d'això em van baixar les defenses i vaig ser una infecció d'orina. Se'm va complicar. I tu?
1: Doncs jo, és que ja estava pensant, em vaig fer un tall... a Washington. Tenia uns ganivets.
4: Si ets aprensiu, avui.
1: Tenia uns ganivets afiladíssims.
3: Noi.
1: I tallant tomàquet, crec que era... No, rentant-los. Saps allò que el rentes?
3: Para.
1: I vaig fer... Za!
3: No!
1: I dic, hòstia.
2: Notes que és greu, hòstia, ja abans de mirar.
1: Dic, me cago en dena.
4: A més, sangra tant, el dit fa molta impressió.
1: No, clar, semblava que d'allò... Llavors, crec que vaig estar una estona amb el dit agafat amunt, i llavors dic, merda, ara què faig? Anar al metge, dic, no, acabava d'arribar, no m'atrevia anar al metge, dic, això
3: em costarà
1: 70.000 euros aquí i tal, i vaig anar a la farmàcia, i dic, miri, m'he fotut un tall, que em dona? I sí, allà, molt bé, la senyora, no compra't això, tal, unes tovalloletes, no sé quant...
4: I que el dit
1: tal,
4: sempre fa molt de xou, i en realitat...
1: I després res.
4: Sí, és una...
1: A veure, és a dir, la senyora em va dir, déu-n'hi-do, però no cal que vagis al metge.
4: És que aquests ganivets que tenim domèstics tan, en principi, inofensius, són molt perillosos,
1: no,
4: A casa meva mai hem pogut tallar res bé, sempre tot s'ha tallat com el cul perquè fan por aquests ganivets i no en tenim. Llavors es va fatal, però almenys no ens tallem.
1: Passa que, si no, anava a dir espatxurres, el tomàquet, per exemple, si el vols tallar...
3: Et pots fer mal igualment.
1: No, llavors, clar, jo,
4: sobretot és que queda molt malament.
1: Comprar,
4: a veure, et fas un mal diferent.
1: Em vaig comprar un afilador.
2: Molt bé.
1: Sí, em vaig sentir Ferran Adrià.
4: Home, és un nivell de professionalitat.
1: Llavors, a casa...
4: A més, tu que tampoc és el que menges a casa, segurament, no?
1: Faig una amanideta, mica de pollastre a la planxa i avall.
3: I els tomàquets allà, què tal? Bons o no?
1: Als Estats Units? No, són molt més bons aquí.
3: Ah.
1: Molt més bons aquí.
2: I vas tenir prou vocabulari d'estar malalt? Perquè a vegades, quan et passa alguna cosa que no et passa habitualment...
1: No, però et dic una cosa. Als hospitals americans, primer que hi ha servei de traducció, si fa falta, no em va fer falta, però després hi havia com molta empatia per intentar-te entendre de qualsevol manera. Mm. Perquè es troben gent que no parla res i, per tant, jo crec que estan molt entrenats...
3: I en el teu cas era molt visual el que et passava.
1: No, és que no vaig...
3: Va entrar i ja... Help!
1: Look, mira. Doncs molt bé, fins aquí. Si us feu mal a casa, si us plau, responsabilitat, i no feu com la Juliana, que després va tenir una derivada, això. Prendrem mal amb el que no surti d'avui?
3: A veure, deixa'm mirar.
4: No,
3: jo crec que no.
2: Però mai se sap.
4: Exacte, mai se sap. Això és els dies aquells tranquils que a tu et sembla que no...
1: És el pitjor, perquè vas amb les defenses baixes.
4: És el dia que ho deixes.
1: Ja agafa la infecció.
4: És el dia que estàs a la cuina menjant un tomàquet i ho deixes amb la teva parella. És aquest dia, el que penses que no passarà res.
2: Sempre a la cuina.
4: Sempre a la cuina. Quan tu et penses, ui, estic així rara, res.
1: Antibiòtics a mà... que avui la infecció està sobrevolant aquí i encara tindrem...
3: Te'ls han de receptar, els antibiòtics,
1: És veritat, no fem automedicació.
3: Soc germana de metge,
1: És veritat, no fem broma. Va, ara venim.
5: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botigapunera.cat.
6: Així és que vostès m'han vingut a veure.
7: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
8: No és només un reality.
9: A què hem vingut aquí?
10: A guanyar!
8: Tampoc una cursa més.
9: Para!
8: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
11: Vaig al límit amb tu.
12: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3Cat.
13: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
14: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
15: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield de Maquinista i el 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
16: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
17: Esto promete, Manu.
16: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
17: Huele a compra, Manu.
16: Huele. Va. ¡Y pa! ¡24 horas!
17: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
16: Venga.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
18: Som 3Cat.
20: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
21: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8ª edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat.
21: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat. A Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
22: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
23: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kèfir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un minut per sobre, un quart de set. Aviam com ho farem, perquè està la tarda
3: complicada.
1: No, és impossible.
3: És impossible. És un error, segur.
1: Juliana, bona tarda.
3: Bona tarda, nen.
1: Marta, bona tarda. Ja agobiada amb el WhatsApp del programa.
3: Sí, perquè ja estic rebent aquells missatges que...
1: Que fan patir.
3: Que tant m'impacten, que són tota gent cridant-me amb majúscules.
1: No crideu a la Marta.
4: És que a més la Marta, vull dir, portés-hi el WhatsApp i us ho podríem tolerar, però a la Marta, no, aquest és el nostre límit.
3: Pànic. No funcionen les entrades a Vic, ens diuen. Tot en majúscules.
4: No va res, perfecte, internet és una...
1: Molt bé, Marc Andreu, molt bona tarda.
3: Posa entrades exaurides.
1: Aviam, fa un minut, teòricament, han sortit a la venda les entrades pels propers teatres del Que no surti d'aquí i tu diràs, perquè no funciona res.
24: Ja es pot. Si refresqueu els que ja sou dins la web de Vic per venir a veure'ns el diumenge 25 d'octubre a les 12 del migdia a l'Atlàntida de Vic, ja podreu accedir a totes les entrades.
3: Ah, ja
24: podeu
3: funciona. I les de Balanyà en viu per Barcelona, què?
1: Ah, anem a mirar el
3: perquè
1: anem.
3: També em diuen que va malament.
24: Un. Vic funciona. Després anirem a Barcelona el diumenge 15 de novembre a les 12 del migdia, sí. Molt bona hora per fer vermut, al Teatre Coliseum. Allà he d'entrar a la web de Balanyà en viu i allà dins...
3: Però és Balanyà Menya o Amena?
24: Balanà
3: en viu...
1: que és un miracle que se'n venguin, perquè és que no, com ho expliquem i tot.
24: Cada web té el seu recorregut.
3: Ens diuen, no funciona.
1: No va res.
4: Hem compartit enllaços a les nostres xarxes a roba que no surti, tant a Twitter com a Instagram. Ara, també és una casualitat de collons que no funcionin cap de les webs, perquè són webs diferents,
1: teatres
4: diferents. Vull dir que no és culpa nostra.
1: Moment, meu germà, les meves amigues s'han quedat sense entrades. No,
3: tranquil·litat.
1: No, és
3: veritat. Torneu a entrar-hi.
1: Torneu a entrar.
3: Recordeu que això també passava. Ara, quina manera de comparar-se, però amb oques, amb batalles...
24: Tio, tu, Marta, tia.
3: No, que havies... que de vegades si t'esperaves uns minuts i entraves.
4: És així.
3: En canvi, els que havien entrat primers es pensaven que ja s'havia esgotat.
4: I després resultarà que no ve ningú, i això sí que m'emprenyarà.
3: Bueno, a oques has vist que queden entrades, ara es veu, eh?
1: Mira. Sí, em van alliberar unes 5.000 i encara se'n poden comprar, em deien avui. A veure,

0: Esparreguera i anirem el 12 de desembre a les 7 de la tarda al Teatre de Passió.
1: Això si sí, algú pot comprar entrades.
0: No, no, lapassió.net funciona de meravella.
1: Ara, doncs cal anar allà.
0: Allà també podeu anar aconseguint les vostres entrades.
1: Ja us aviso que Esparreguera és el que més fàcil serà aconseguir entrades perquè ningú ha fet cap pregunta al respecte d'aquest teatre. Hem rebut un total de zero.
2: Perdona, quin és la web, Marc Andreu?
3: No, la de Barcelona es veu que va fatal.
2: No, i la d'Esparreguera?
1: Lapassió.net.
2: No va.
1: A mi tampoc em va. Marc Andreu.
0: Que no, que sí que va, no?
1: Que no.
0: Va, que jo el tinc obert.
2: Quina merda, tio.
1: Mira, anul·lem els teatres.
2: Quina merda.
1: Ja està, deixem-ho, perquè és que és tot una merda.
0: És que, clar, jo no us...
3: No podem parar de decebre l'audiència.
0: No, si
1: és
0: busqueu...
1: Constant. Ara... Em sembla que ja no podem decebre més.
2: Ha patat la web de Balanar, ara. Error del servidor. Bueno.
0: Estan amb l'informàtic intentant arreglar-ho. No és broma, que m'ho estan informant d'això ara mateix, però perquè aquí... molta gent ha volgut entrar a la vegada.
1: Escolta, senyor Balanyà! Senyor La Passió!
3: A Balanar, en viu, passa una cosa... Quan...
2: Ja em descriu la web, Marta, perquè la gent no se sorprengui.
1: Quan et dóna error a Balanar, viu...
0: Són increïbles, eh? Molt bons.
3: Saps la típica màscara de teatre, amb una cara contenta i l'altra trista? Doncs aquí les dues són tristes i una plora. Una li cau llàgrima.
2: Si no va res, clar, que plora.
0: No, que ho estan arreglant perquè no esperaven tanta gent que volgués venir fins
2: a... A veure, de moment només funciona a Vic el diumenge 25 d'octubre a les 12.
0: I també la veritat que funciona...
1: Que no,
2: Marc Andreu.
0: La Passió, doncs jo ja estic entrant i puc comprar entrades, però no les compraré jo per tots els oients, saps què et vull dir?
3: Et farem bisum.
1: Sí, exacte.
2: Bueno, escolta, mira, anirem avançant...
3: Haurem de fer programa, perquè,
2: i anem informant a la gent, però és que ni vol anar ni...
0: Si entreu des dels enllaços que hem pujat als stories d'Instagram, o si no, el Linktree, que també tenim a Instagram, hi ha directament l'enllaç...
3: Que tampoc funciona a Vic.
2: Ara ha petat Vic. Mira, he pogut entrar a La Passió. Peta d'un lloc i s'obre l'altre.
1: Nois, aneu a l'Esparreguera, que Esparreguera no hi ha ningú que estigui
3: a veure. No,
2: farem una cosa.
3: No, sí, fora.
2: Entrades a taquilla.
0: No.
1: A taquilla es podran comprar entrades sempre que n'hi hagi. És a dir, sempre que no som saixos. No, hi havia gent que ho preguntava ahir. Exacte. Fins avui no l'hem sabut resoldre. Doncs si hi ha algun espectacle que no queda sold out, que n'han més el que passarà, perquè no esteu podent comprar les entrades, per tant, no hi haurà cap entrada venuda, podrem vendre-les a taquilla.
3: Hi ha una persona amb una situació molt extrema que ens diu res, no funciona ni mòbil, ni ordinador, ni mòbil de la meva dona.
2: No, apagón bèstia del sector de la cultura, perquè també ens envien un missatge des de la passió.net que surt un núvol amb un llamp i molta pluja.
1: O sigui, La Passió
2: i diu
1: tampoc,
2: server error, també.
3: Per avui, perfecte.
2: Ens hem patat també La Passió. Molt bé.
1: Però això és perquè hi ha massa gent, o perquè aquestes webs són una merda?
2: No,
1: o tot,
2: jo crec que ara hi ha molta gent. A més, avui plou.
3: Enmig de tanta mala notícia,
2: ja no va res.
3: Un raig d'esperança.
2: Què ha passat?
1: Una persona
3: que ens diu, ja tinc les meves entrades per anar al teatre de Vic.
1: No,
2: doncs ja val la pena. Nosaltres només per dues persones...
3: És una persona que viu a Nova York, em diu.
1: Ala, quina il·lusió! Bueno, escolta, moltes gràcies a totes les persones que esteu intentant comprar entrades. Ens fa una il·lusió tremendíssima. Creiem que seran teatres divertidíssims i que ens ho passarem molt bé i us explicarem un munt de secrets i un munt d'exclusives. Esperem que pugueu comprar les entrades.
2: Escolta'm,
1: en algun moment.
2: Escolta'm una cosa, perdona, teniu internet tots?
3: Sí.
2: Jo no tinc internet, ara.
3: Espera.
2: Ha patat ja el meu wifi, també.
1: No, saps que hi ha sempre, oi, llavors? La ràdio, Nino.
2: No, és que
1: la ràdio,
2: el necessari...
3: Comencen els primers missatges també dient-nos pesats. Que pesats esteu, com us importa fer sold out al moment? Feu programa, sortiu de les webs i mireu guió.
2: Té tota la raó.
1: No té res a veure... Aquesta persona no té res a veure amb fer sold out al moment. Això ens la suda totalment. El que volem és que la gent no estigui desemparada i ens encantaria que les webs funcionessin.
2: No va res. No va res. Ja anirem seguint.
1: No podem fer guió perquè no podem entrar.
2: Però anem a fer guió.
3: Anem a fer guió, que per alguna cosa l'hem redactat.
2: Correcte. Aviam on arribem, perquè també...
1: A mi m'agrada pensar que aquesta persona que ens ha escrit criticant-nos es pensi que no hem fet guió avui ja pensant que tiràvem del rotllo.
2: No.
1: M'encantaria a mi un dia fer programa així, tot improvisat.
2: Mira, dir-vos que tenim també molts missatges a banda del tema dels teatres, al 677-27-1058, amb un tema que genera molt neguit per una foto que ha compartit la influencer catalana Maria Vallespí, on surt anant en moto amb l'Andreu Joanola de La Sotana. Ens diu, sempre he pensat que hi havia alguna cosa, què aquests dos? Jo crec que potser ha arribat el moment de resoldre aquest rumor, no?
3: Són amics. Molt amics des de fa temps.
1: I això també és molt important, que la gent ho vagi sabent. Tu no penges tant un amic si te l'estàs tirant. És que és així de fàcil, de vegades.
2: Si
3: justament l'amagues i ensenyes potser només una foto de les seves cames, de la seva mà, Ho fas més misteriós.
1: Que és el que fa l'Andreu amb la seva nòvia, l'Helena, que estan junts des de ja fa mesos.
3: Sí, gairebé farà un any, diria.
1: Que tampoc és que l'amagui perquè s'entén que té nòvia, però...

0: Vull dir-te...
1: Bé, per altra banda, altres oients ens han reenviat una de les fotos de l'última publicació de la Rosalia, que seria la foto del seu pastís d'aniversari, i ens diuen això sí que és un pastís d'aniversari i no la merda del Batman del Plex.
0: No puc estar més d'acord. És un pastís d'aniversari de color blau amb molta garlanda, d'aquests molt sobrecarregats, amb una lletra en cursiva de color vermell, on en francès posa per molts anys Rosalia, el francès que és la llengua materna de la seva nòvia actual, la Loli Bahia. I a més, per mi, el que és més destacat d'aquesta fotografia, que la Rosalia, com diu l'oient, adjuntava en el carrusel de fotografies sobre el seu aniversari, és que aquesta és la primera imatge que penja Rosalia de la seva actual parella a les seves xarxes socials. Això, escolta, família...
1: És rellevant, home,
0: i
1: tant.
0: És molt rellevant. I, a més, a mi em fa especial il·lusió. Bé, jo intueixo que és la Loli per la mida dels cabells, perquè porta el pastís amb unes lletres franceses, per les mans... Crec que és evident que és ella. Però després també hi ha un altre senyal, que és aquesta samarreta de Celine Dion, que justament elles, 3 dies abans de l'aniversari de la Rosalia, van anar en un concert d'ella i van anar-hi juntes, i se sap. Per tant, s'entén que inclús podrien haver comprat aquesta samarreta plegades de merchandatge. I aquesta cosa que em recorda una mica la Neus i en Jair, personatges de 3CAT, que quan és l'aniversari d'un es regalen la napolitana ja des del llit estant, perquè aquesta fotografia del pastís, la Loli no li dona a un restaurant, la Loli no li dona a l'estudi mentre ella canta.
1: Li dona a casa.
0: Ella està, si no molt és al llit, és al sofà que s'acaba de llevar. I això té una part de quotidianitat molt i molt bonica, no?
2: Tota la raó.
1: Ens hem de posar seriosos, també, perquè hi ha missatges de preocupació pel que li ha passat a l'Anna Guerra, l'exconcursant d'Operación Triunfo, que explica... Per dos motius. Pel que ha explicat aquests últims dies, per les expectatives que ella tenia ahir i, sobretot, pel que li ha passat aquesta nit. Per tant, anem a pams. Ella feia dies que estava explicant que s'havia operat els pits i els motius que l'havien portat a prendre aquesta decisió.
3: Con 30 años me cambió el cuerpo de niña a mujer y me veía descompensada las medidas. Yo tengo mucha espalda, tengo mis caderas y noté que se me quedaba el pecho pequeño y llevo 2 años meditando y después, cuando ya he estado segura y he visto que no era un impulso, he dicho pues ahora sí que tomo la decisión porque puedo y porque tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder.
1: Aquests eren els seus motius.
2: Hi ha molta gent que li deia a l'Anna, això que et canvia el cos als 30 anys és impossible, això és mentida.
0: El cos et canvia,
2: constantment.
0: És veritat que potser l'expressió no és que
2: de
0: el cos...
2: Nena,
0: de nena ja no... O sigui, no sé si aquesta és l'expressió, però vaja, si ella... Què hem de dir?
2: Sí.
0: Sí, què hem de dir?
1: A més, això eren unes declaracions que feia a los 40 fa uns quants dies, doncs ahir ella explicava des de casa seva que tenia moltes ganes d'anar a l'estrena del musical d'Alejandro Sanz.
4: Llevo 2 setmanes operada.
5: He puesto una talla que era la que quería, la que para mí iba con mi morfología, con mi espalda, con mi cadera, con... O sea, no penséis que el cambio tiene que ser bestial. Bueno, os lo enseño esta noche. Esta noche... Con el lucaso que me han preparado para la alfombra, ya os va a quedar todo claro.
0: Aviam, a mi sí que hi ha una cosa d'aquest unboxing de tetes que m'incomoda. Que hi ha... Mira, que està bé que ho tracti amb naturalitat, no? Suposo, però...
1: Aquest, però, com clar... tetes reveal, no?
0: Tetes reveal. És una tetes reveal.
1: Bueno, ella li feia il·lusió amb el vestit nou i ensenyar-se.
2: I al moment també... parlant amb la seva cirurgiana, com havia quedat tot.
1: Sí, ella està molt contenta de la clínica, també,
2: sí,
1: i de com
2: sí,
1: ha funcionat
2: promo, ja,
1: tot.
2: Sí.
1: Exacte. Doncs bé, ahir havia de ser una nit ideal i es va convertir en una nit per oblidar. L'Anna va patir un accident perquè va caure per les escales del teatre.
2: No riguis.
4: Perdona. Y cuando estoy subiendo las escaleras del Coliseo, se me resbala un tacón. Me empiezo a caer, al camarero que venía con las copas vacías detrás, me lo llevo conmigo en la bandeja y rodé 9 escalones abajo. Se asustó mucho la gente, en un pie, heridas, nada más. Y en el momento me asusté,
1: sí, claro.
4: Me asusté porque sabéis que estoy recién operada. De verdad es que no se puede ser tan torpe en la vida.
0: La tia es parteix el cul, perquè realment les caigudes, si acaben, diguéssim, bé, com és el seu cas.
1: El seu cas.
0: Sempre fa una mica de riure, pobra, ella il·lusionadíssima, estrenant tetes.
1: No, i explica que el
0: primer
1: que
0: fa... A més, amb bombo i plateret, ja ho veureu aquesta nit, que les trec a passejar...
1: I que és molt graciós explicant-se.
0: Atenció a tothom, que ensenyaré els pits.
1: És molt graciós explicant-se i diu que el moment que cau a terra i va tot de gent com auxiliar-la.
0: Que tira el cambrer amb la safata.
1: No, li tira tota terra, tota de vidres. I el primer que diu és, no em toqueu, i ella comprova...
0: Que les tetes siguin on han de ser.
1: Que les tetes on estan acabades de posar i veure si, si estan bé.
0: Home, caure i fotre's un cop, depèn de com, quan estàs passant un postoperatori, que és el que
2: no, fa ella. Mal.
0: I pot ser molt tremendo, vull dir que clar que es va espantar.
2: L'Anna Guerra, per cert, que s'ha fet amiga d'en Pepín, de l'Espombo.
0: De veritat.
2: Sí, perquè han concursat en aquell programa que ha de sortir aviat, ja a les teles, amb la Marta Pombo. Es van fer molt amigues, una cosa que suposo que veurem aviat. I mira, han anat quedant al restaurant Camino i l'Anna ja coneix en Pepín, el seu pare.
1: Bueno,
0: una més de la família.
1: I tant. Bueno, que tu ets amiga d'en Pepín, ara estic pensant, perquè...
0: Podeu quedar a les 3, Marta, bueno, mira. Les 5.
1: Us vau posar a parlar. La... Aviam. Deixa'm ordenar això, deixa'm ordenar un moment això. Marc Andreu, tornem un moment als teatres.
0: Sí. És que vols dir que calia fer aquest tema, que jo entenc que fa gràcia i és còmic, però...
2: No hi ha part, que no obrim els melons de la presista. Basta,
0: no,
2: basta,
0: no.
2: Basta.
1: Marc Andreu...
0: Aquí hi hauria molt de temps.
2: No hi hauria, però ara no estem inspirades, no. Tampoc, no?
1: Repassem els teatres un moment, perquè és servei públic de la gent que vol venir a veure'ns, llavors anirem a publicitat i continuarem.
6: Doncs això, aquest proper 25 d'octubre, a les 12 del migdia, serem a l'Atlàntida, a Vic.
1: No, sí. Jo crec que això està molt clar, fa molta estona, Marc Andreu, sí, i si ja funcionen les webs.
2: No, no funcionen.
6: Vic està funcionant i queden molt poques localitats, la veritat. A Balanyà encara tenim el nostre informàtic intentant solucionar el problema de la web.
1: No, el seu, el nostre.
0: No?
1: No, tinc el plaer de conèixer-lo, l'informàtic del Coliseum. I la passió funciona?
6: I la passió a mi em funciona i es van venent entrades, també. Intenteu entrar-hi des del link que hem posat a les nostres xarxes socials, més concretament a Instagram, i allà podreu...
0: Perdona, també és a Twitter l'enllaç.
6: Sí, també és Twitter.
0: Sí, arroba que no surti, ha recuperat l'accés a Twitter i ja també l'hem compartit.
1: Molt bé. Va, fem una pausa.
0: Sisplau.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Passa un minut de 2:15 de la tarda. A tot això, la Shakira segueix a Madrid amb la residència que està fent i el seu estadi personalitzat.
9: Tengo derecho de pasar.
0: Shakira farà 12 concerts a Madrid i ja en porta la meitat. Fins ara n'ha fet 6 i la resta serà la setmana que ve. El dia 11 d'octubre finalitza ja la seva residència de Les Mujeres Ja No Lloren a la capital espanyola. Ja hem parlat molt d'aquesta estada de la Shakira a Madrid, d'aquest estadi Shakira personalitzat i eteri que acull aquests concerts, però hem parlat molt poc, jo opino, del Macondo Park.
2: Ui...
0: Perquè no només hi ha aquest estadi Shakira, un estadi temporal per acollir aquests 12 concerts, sinó que tot plegat passa dins d'aquest Macondo Park, amb més de 220 metres... Mil? Mil? Sí. 220.000 metres quadrats.
1: És que ja ho trobava petit, eh? És que...
2: 220.
1: Escolta, bueno, és una casa.
0: És molt de metro, eh?
2: Home, és una casa.
1: És una mansió. És una mansió, però clar, un festival.
0: Bé, el Macondo Park, això, un munt de metres, deixem-ho aquí, que et convida a moltíssimes altres experiències més enllà de la música de la Shakira. Es parla de l'espai com un destí cultural immersiu.
6: Quina gran idea.
0: Una ciutat paral·lela dins de Madrid on la música, l'art, Roger, no riguis, i la comunitat
1: no ric.
0: S'uneixen. Una ciutat efímera per donar veu a la cultura llatina. De fet, el nom de l'espai mateix, Macondo, ja és una referència llatina, concretament a l'escriptor, també colombià, Gabriel García Márquez, i a la seva obra més important, que és 100 anys de solitud, que és un gran clàssic, que per cert, us recomano molt,
1: boníssim.
0: Perquè parlem poc d'això, però a mi m'encanta la literatura del boom llatinoamericà, vull dir que us ho recomano molt. El cas és que Macondo és el nom del poble on passa la història de 100 anys de soledat, un poble que és un clar símbol que representa la història i l'identitat de l'Amèrica Llatina amb els seus conflictes, les seves guerres, les seves desigualtats, i és un espai que creix molt dins de l'obra, assolint un desenvolupament impressionant, no? És com que momentàniament fins i tot et pot arribar a semblar com a lector un espai utòpic, però que acaba sent endut pel vent al final de la novel·la. Em sap greu si això és un spoiler, però aquestes alçades de publicació de 100 anys de soledat em penso que ja no compta. Clar, això és una metàfora molt bonica del que passarà també amb el Macondo Park, que se l'endugui el vent. Perquè, clar, el Macondo de la Shakira és una ciutat efímera.
1: Està paper.
0: La Shakira, ho explica ella, però jo crec que ella no ha pensat ni una mica res de tot això, no ho dic per menysprear-la, ho dic perquè ella ha estat ocupada fent la volta al món i fent 500 concerts cada dia. Ella explica que amb aquest espai volia crear un lloc on la realitat i la màgia convisquessin, com el Macondo, justament, de Gabriel García Márquez. I és un lloc amb moltíssimes possibilitats. És bàsicament un parc d'atraccions. El Macondo Park, us l'heu d'imaginar ple de colors brillants, a més de Titanic, penseu que rebrà més de 600.000 persones durant aquests dies. Tu entres per unes portes plenes de colors i neons, amb un gran "És la Tina" a dalt, coronant l'entrada del recinte, i depèn de la porta que escollis, arribes a un punt del parc o a un altre.
2: Pensava que aquesta banda sonora només era per Marta Riumbau.
0: Bé, ara que la Shakira ha decidit fer una ciutat efímera, m'ha semblat que encaixava.
2: Igual la tenim també allà, la Marta, jugant.
1: Sí, muntant, ella feliç.
0: Ella. Mira, ella dic, la Shakira pensa i ho podeu fer tot.
2: Amb l'Àlex del rellotge.
0: Bé, un dels camins que pots escollir quan entres en aquesta gran ciutat de Macondo, en aquest És Latina, et porta a una biblioteca on hi ha un espai immersiu, justament inspirat en 100 anys de soledat, que n'han vist el llibre preferit de la Shakira, perquè si no, ja no m'ho explico, que hi ha 1.000 esdeveniments organitzats amb més de 24 escriptors, per tant, un espai molt cultural relacionat amb la literatura. També hi ha el taller dedicat a la moda i als dissenyadors emergents que vulguin ensenyar la seva feina, però juntament amb firmes d'alta costura, a més de desfilades. El mercat és un espai destinat a conèixer la gastronomia llatinoamericana sota la direcció de Rafa Zafra, i la sala és un pavelló gegant on s'han fet concerts d'altres perfils com la Nati Peluso o la Maya.
1: Aquí s'haurà d'anar a passar el dia, no només al concert, perquè si ho vols veure tot...
0: Aquí t'has d'endur el biquini a la motxilla, el biquini de menjar, no de banyar-se, perquè d'entrada no hi ha atraccions aquàtiques, però vaja, espera't, perquè la tia ha muntat un sarau de tals dimensions. La meva part preferida de tot aquest show, però, és el Museu de la Shakira i el Club de la Lloba.
1: Com?
0: Oh, wow. Són espais dedicats literalment a la Shakira, és a dir, museus. Són museus dedicats a tota la carrera de la Shakira i a mi, sincerament, no em pot semblar més genial.
6: Però es diu el Club de la Lloba.
0: Es diu el Club de la Lloba i el Museu de la Shakira. Però és que no només això, després també tenim el Macondito, que com el nom ja indica és un Macondo petit. És el parc infantil dissenyat per Disney i els fills de la Shakira, en Milan i el Sasha.
2: Ah.
0: Que també de nens ja no en tenen res. Però bé, jo entenc que ella li va fer il·lusió de dir, tu,
1: bueno,
0: ja que tinc uns fills que encara són prou menuts, anem a veure quines idees se'ls acudeixen, allò que es diu, no?, de poder ser d'escoltar també les criatures quan
1: també,
0: pensem als seus espais, etc. I tots aquests espais porten a un camí principal que et porta a l'eix central del Macondo Park, que és l'arbre de Macondo, on fan activitats a l'estil recrear el Carnaval de Barranquilla, que és la ciutat d'origen de la Shakira. Aquí ja fa un fomo terrible i a mi em fa una enveja profunda no poder anar a passar un dia al Macondo Park amb la meva entrapa a la motxilla i moltes ganes de divertir-me, i la timidesa a casa, que és tot el que s'ha de dur, suposo, quan vas allà a passar el dia. A part de, entenc, un exemplar de 100 anys de soledat, que hi té molta presència, que m'agrada que la literatura tingui tant de pes en aquest espai, però al final de tot plegat el més important és l'estadi Shakira, on si aconsegueixis arribar-hi, perquè clar, això és una gincama, perquè hi ha 1.000 altres sales abans, et canta unes cançons des de tan lluny que entres, o sigui, estàs pràcticament a un codi postal diferent que ella. Jo he vist Instastories que dic, val més la pena posar-te cançons a casa. No? O sigui, llunyíssim, és tan gros l'estadi, tan colossal, que no sé ni si val la pena l'experiència. El cas és que per entrar dins de l'escenari, la Shakira va acompanyada de famosos que la segueixen en massa, tots vestits amb capes com platejades i ulleres de sol metàl·liques. Que és un gest aquest que ressona molt a l'estela dels últims concerts multitudinaris que hem estat vivint. És un concepte com molt similar al de la caseta de Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia.
2: Que us anava a dir que el concert de el 3 d'octubre, això és demà passat,
1: sí,
2: de la Shakira es retransmetrà en directe.
0: Per on?
2: Per Amazon.
1: Ostres,
2: Prime Video.
0: Doncs això és el que s'ha de fer.
1: Doncs
0: jo això és el que faré.
1: Que es veurà perfecte i se sentirà genial, clar, en principi.
2: Si voleu.
0: És un diumenge?
1: Sí. Doncs el mirem cadascú.
2: No, és un dissabte. És un dissabte.
0: A Mallorca, disculpeu que vaig al Flem, si em voleu venir a veure, a les 4 de la tarda, em penso que és.
1: No tinc part,
0: Bé, això que deia, que aquest gest de la Shakira d'entrar envoltada de famosos ressona molt en aquesta estela dels concerts multitudinaris que hem anat vivint últimament. És un concepte molt similar a la caseta Bad Bunny o fins i tot al confessionari de la Rosalia. Que clar, això converteix l'experiència en un esdeveniment on en realitat tu com a públic estàs més pendent del famós que et toca que del propi espectacle. I per aquest motiu, i per molts altres, igual que el concepte de la caseta de Bad Bunny va ser criticat, això també ha estat assenyalat, sobretot per part dels fans més fans, que reivindiquen que, a banda de tenir aquest punt distòpic surrealista que sembla potenciar unes èlits concretes per sobre de les altres, és veritat que és una mica absurd, potser, entrar en famosos que anant bé no són ni fans teus. Només perquè volen protagonisme, quan milers i milers de fans de la Shakira s'han desplaçat a la capital madrilenya per veure-la i s'hi han gastat molts diners, recursos, potser s'han demanat dies de festa, tot per estar allà. Clar, molts consideren que la Shakira hauria de donar prioritat a aquests, als seus fans més veritables, que després aquí entres en la competició de qui es
1: com
0: mereix.
1: Com ho demostres, no?
0: Com ho demostres, per les hores que l'has escoltat a Spotify, pels anys que fa que la segueixes a Instagram.
1: O fas un examen d'accés.
0: Has de fer un càsting, no està clar. El cas és que ella ha decidit, després d'aquests dies de crítiques, apostar per un canvi en aquesta entrada. Almenys durant un dia. Perquè la cantant colombiana el divendres passat va entrar a l'escenari envoltada del personal mèdic del Centre Mèdic Teknon de Barcelona, que són justament els professionals que la tenien a ella durant tots els anys que va estar vivint a la ciutat, però no només a ella, sinó als seus fills i sobretot al seu pare, en William Mebara, que té 95 anys i ha tingut diversos problemes de salut aquests últims anys. Per tant, qui va seguir el camí de la Shakira fins al centre de l'escenari, perseguits per càmeres i vestits amb aquest modelet espantós platejat i amb unes ulleres metàl·liques, van ser ells, no? Tot aquest personal sanitari convertint-se també en un gest molt bonic. I, de fet,
2: a mi això em va... A mi em va guanyar, eh? A mi em va guanyar, també. Que ho fes.
0: Sí, crec que són les coses que sí que està... O sigui, crec que aquí ens guanya tots.
2: Sí.
0: Perquè, clar...
2: I que la Shakira té bon cor.
0: Sí, de fet, tots els metges, infermers i altre personal sanitari que ha coincidit amb ella, justament expliquen que ella és tan maca, que és tan generosa, que en el tracte de tu a tu, tot i la teva experiència personal, Marta, que sabem que no és bona amb la Shakira, en general...
2: De fet,
0: és
2: no és bona amb el germà, perquè jo amb la Shakira ni vaig poder parlar.
0: Tens raó, la Shakira, clar, no va ser manipulada.
2: Seva. El dolent és el germà, sí, perdó. Presumptament.
1: Va sobreprotegir, sí.
0: Bé, el cas és això, que tot plegat és molt bonic i és emotiu, sobretot perquè en comptes de donar el mateix espai de sempre a la gent de sempre, els mateixos perfils d'entreteniment, que també està bé, però que un dia es faci cas també a gent que es dedica a les cures i que té una feina imprescindible, vulguis que no, és xulo i crec que seria interessant que passés més sovint.
1: Escolta'm, no deixem la carpeta Shakira.
2: Ara.
1: Jaume Miranda, bona tarda.
6: Bona
1: tarda, aquí a l'estudi.
0: Aquesta frase ens desitjàvem abans de néixer. Hi ha un moment en una relació humana i personal que és l'única manera de descriure el que està passant allà.
1: El tema, Marta, és que podria tenir un nou pretendent, Shakira.
0: No, ja m'agrada a mi també dir el meu i que...
1: No, està bé.
2: Sí, però si voleu... que només se't sent a tu,
0: escolta,
2: també.
0: Escolta, si voleu us deixo reflexions gravades i les tireu perquè tu...
1: No, però està molt
0: que
1: bé.
0: No interactuem.
1: És que jo he pensat, què afegiràs en això que ha dit ella?
0: Dius, sí, bé, tens raó. Vale, va, tens raó, Marta, digues, aviam.
2: Doncs la Shakira té nou pretendent. Que això no ens hauria d'estranyar perquè està claríssim que la llista és llarga i que l'últim es posi la cua, m'entens? Però això és el que van explicar ahir les mamaratzis al seu podcast perquè Lorena Vázquez i Laura Fa asseguren que hi ha un home que li va molt al darrere a la cantant y que hi hauria un puntet d'il·lusió.
10: Que es una cantante a la que le hemos dedicado muchísimas horas en este podcast y que hay una pista que nos haría que pensar tendría, sí. Que al menos tiene un pretendiente. ¿Podemos decir que es muy alto?
11: Sí.
10: ¿Podemos decir que seguiría la estela del resto de hombres que le han gustado a Shakira porque muchos se han dedicado a esa profesión?
11: Sí. ¿Qué? Y que... Y que estaba hace poco... Que le ha visto en varios conciertos últimamente de Shakira.
10: Que es un pretendiente que mantiene una buena relación con el entorno de Shakira.
11: Sí.
0: M'encanta quan fan això, de dir-ho pràcticament tot.
2: Bé, dir-ho tot. Clar, per les seves paraules no acabes d'entendre la professió d'aquest pretendent perquè podria ser la d'esportista, no?
1: Sí.
2: Fent referència a Gerard Piqué. Però també podria ser músic, per Antonio de la Rúa, que és un altre ex-mític de la Shakira. Però és alt, ell. Com el prototip d'home de la Juliana. I ja l'hauria vist unes quantes vegades al concert de la gira Les Mujeres Ja No Lloren. Que això passa, que quan t'agrada un músic fitxes a tots els concerts
0: faci
2: que fa.
0: Faci el que faci, Marta, s'han fet barbaritats.
2: Per molt que te'l sàpigues de memòria i que ja... Ni, és que tu saps, t'avorreixes.
0: Com més de memòria te'l saps, més vols anar-hi, diuen.
2: Moltes ganes de descobrir qui és ell. Ja ens arriben whatsapps de gent que assegura que té el nom. No sé si voleu que el llegim.
1: Sí, sisplau.
6: Per favor.
2: Ens diuen al 677-27-1058, el llegeixo tal qual. Això sí, sí, és sí, un sí. WhatsApp que ens arriba, no estem afirmant res.
0: Això és algú que ens ha escrit
1: algú
0: un missatge,
1: diu,
0: que
1: té ja
0: segurament una intuïció,
2: algú diu,
0: l'estómac així mogut.
2: Aquest Macondo Park amaga un jugador de l'NBA que viu a Miami i que ve cada cap de setmana de Miami per veure la Shakira. I ens diuen el nom i cognom.
0: Digue-li-ho.
2: Serge Ibaka.
0: Què és aquest? Ja comencem. Sempre és una desil·lusió quan no sé què.
2: Escolta, l'important és que li agradi a ella, que no està clar, perquè de moment hem de parlar de pretendents.
0: Jo ja compto que l'Òscar Fernández em dirà que està dit tan famós.
1: Ex del Madrid de bàsquet.
12: És que jo pensava, ses mamarats, i no diuen es nom, perquè se volen jugar amb es misteri, però crec que no se saben pronunciar.
2: Ja se'ns va veure junts. Trobo per aquí...
0: És més famós que el Magic Johnson?
2: Home, no. Impossible, no?
0: Jo el Magic Johnson, com que vaig descobrir qui era fa uns 6 mesos...
1: És el preferit de l'Òscar Fernández.
0: No, ja ho sé.
12: Jo no sabia. Pensava que era un mac en Plac McLaren, que és el Magic Johnson.
0: És un jugador de bàsquet molt famós, però és que per aquest nom, clar, no...
2: I fa, fa temps que no associàvem cap nom amb la Shakira, no? Sí. Perquè jo l'últim que tenia per aquí apuntat des de Gerard Piqué era que havia sonat una mica el nom de Lewis Hamilton el 2023, perquè se'ls va veure junts en iot, que ara ell està amb la Kim Kardashian.
12: Sí.
2: 2024 amb l'actor Lucien Laviscount de la sèrie Emily in Paris, que apareixia al videoclip de Punteria de la Shakira, que ja no hem tornat a sentir mai més
12: això
2: aquesta cançó.
12: Això lluïa màrqueting, no? Realment.
2: Sí, lluï, sí. Semblava jo, una operació de PR.
0: Això que Punteria a mi em va encantar, eh? Vaig dir que me la posaria tan
2: que aquest disc no, no l'hem sentit gaire, eh? Excepte la sessió de Bizarrap, les altres han estat una mica...
0: I mira que Coete... Vull dir, hi havia cançons que jo el primer cop que les vaig sentir vaig dir boníssima, mai més.
1: La del
0: mai
1: Manu més. És aquesta. La
0: és el meu looks.
2: I fa uns mesos la vam veure ballant salsa, que això ens ho va explicar en Jaume, amb l'actor mexicà Manuel García Rulfo. I des d'aleshores no havíem vist més moviments de maluc.
12: Que realment aquest Manuel García Rulfo és el més contundent i el que més lluïa cita, perquè se va filtrar un vídeo d'ells dos ballant salsa i
0: sí,
12: realment...
0: Sí, com veure sexe.
12: Jo no sé, digueu-me seca, però jo si ball salsa així amb algú, acaben es llit.
1: Jo a l'hospital, vull dir, que l'hospital
12: on es mereix.
0: L'han cremat amb una infusió.
1: L'he cremat amb una infusió i vaig una mica embenat. Res greu.
2: Mira, com lligaràs amb això, també? És que qualsevol cosa que et passa ja és excusa per lligar.
0: Si ens enrugeixi.
2: Sí.
1: Passa un minut de tres quarts.
0: I com vius, tu, amb aquesta tranquil·litat?
2: Li diran, ai, com et trobes? Com estàs?
1: Vols que et curi? M'ha cremat, sí, quedem dissabte.
0: Ai, el joc, el roleplay justament del personal sanitari, jo no sé si és ofensiu pel personal sanitari, però funciona tant.
1: Funciona molt bé.
2: Tu l'has fet servir?
0: Marta, sempre que he pogut, i a més des de molt jove.
1: I de què fas?
2: Nena.
0: Depèn, jo tinc un punt.
2: Fas de malalta o de...
0: Fes de malalta, però també puc
1: fer... O de metge.
0: Mira, us confessaré fins i tot una cosa.
1: No, de metgessa calenta, oi?
12: Oh, my God.
0: No, no, us ho confesso.
2: Va, sí.
1: No, però digues que és una amiga.
0: Una amiga meva. Una noia.
1: Sí, ara. Que què?
0: Que fins i tot té una bata de metge a casa. Perquè mai se sap el que pot passar.
1: Que és molt diferent la bata de metge o de pacient. Perquè la de pacient té el cul obert.
2: No, el material és molt diferent. També una és molt fàcil de trencar i l'altra no tant.
0: O sigui, aquesta amiga quan juga a fer de pacient ja va amb el pijamet o amb el que ja porti del carrer, m'entens? Com quan vas al metge més en plan... No en plan cirurgia, sinó en plan refredat.
1: És a dir, només es vesteix el personal sanitari.
2: Més de cap, no? Una metgessa de família.
1: Més d'urgències.
0: Només es vesteix el personal sanitari, sí.
12: Molt bé.
1: Passen dos minuts, de tres quarts de set. Mira, comentarem l'entrevista d'ahir als Javis a Can Giró.
13: Javier Ambrosi, Javier Calvo!
1: Els directors de La Bola Negra, que van ser el plat fort del programa Karel Show, que presenta en Marc Giró a La Sexta, una entrevista que Marc Andreu va veure en directe i que hem estat comentant aquest migdia, força llarga, d'uns
6: sí,
1: 37 minuts,
6: dedicar molt de temps.
1: Que no es fa llarga. Jo vaig veure uns Javis divertits, feliços, tranquils, i sorprenentment parlant sense manies de la seva separació.
6: Sí, i això em va sorprendre moltíssim, perquè últimament tot era el focus, la pel·lícula, no ells dos, la seva vida personal.
1: Bé.
2: Ànims.
12: Realment,
2: avui estem molt despistats.
12: Miguel Bernado, jo soy esteu guitarrica de la Fuente. Jo te tocaré ese trompeta.
0: Aquest episodi no es pot publicar.
2: Trompetica de la Fuente és boníssim, eh?
0: Hem de fer veure que hi ha hagut algun problema.
1: No hi ha cap problema, només en els teatres.
12: No hi ha problema als teatres, per cert. Ja podeu comprar tot arreu.
1: Bé, a mi el que em va quedar molt clar és que cada un dels Javis, no sé si tu, Marc Andreu, també, però passa per un moment vital com molt diferent, que cadascú viu la ruptura de maneres diferents. I això es veu, per exemple, en la manera que estan celebrant els premis que els estan donant últimament, com, per exemple, el de Festival de Donostia.
14: ¿Dónde ha sido la mejor fiesta? Pues,
15: ¿sabes qué?
14: Pues estreno.
15: No tengo ganas de fiesta.
14: No me mientas.
15: No, no, de verdad, estoy irreconocible. En cambio, me fui a dormir y, de hecho, me fui a llevar el premio a la caja fuerte y a las 8 de la mañana me llamó a la habitación y me dijo, perdona, ¿me das el premio?
16: Me toca.
15: Y se lo llevó.
16: Sí que es cierto que quizá la Playa de la Concha me vio
14: amanecer.
16: Hacer un walk of shame por todo el paseíto hasta el hotel.
15: Yo nada.
16: San Sebastián sí lo celebré. Sí,
15: no, yo estoy muy tranquilito.
1: Una està en època de sortir de festa fins a les 8 del matí i l'altra, doncs, que se li han passat les ganes de sortir.
2: Potser això és el que els va separar, també.
1: Entre altres coses, podria
12: ser. A veure,
1: ser.
12: Sento honestos, té pinta que en Ambrosi està passant per un mes de tranquil·litat, però que hi tornarà,
1: però
12: no?
1: Però és que és temporal, no?
12: Sí, potser. Jo també he tingut aquest mes, però després sempre tornes.
0: Ah, també dic una cosa, i això sí que és absolutament carca, però moltes vegades també és cert. De vegades, quan tens parella, baixa molt. Les ganes de sortir de festa.
12: Sí, estaria bé que no fos així, perquè llavors vol dir que només surts per lligar, en certa forma.
0: Però que tampoc passa res si surts només per lligar, no?
12: És que
2: hi ha un altre tipus de pla que et ve més de gust, que és estar amb la parella.
12: Jo sortir amb una amiga que sé que en qualsevol moment me pot deixar tirada per un pit pelut, me molesta. Per un pit pelut o un pit pelat, el que sigui, però m'enteneu, no? La molèstia, això.
0: Molt sí bé. Que t'entenc, però clar, com que al mateix temps sóc aquesta amiga, perquè jo tinc un problema molt greu amb això, vull dir, jo no, el tant per, no és que només m'ho passi bé així, perquè també m'ho puc passar molt bé si sona bona música, però el tant per cent de possibilitats de passar-m'ho bé puja tant quan hi ha algú que m'agrada a la festa, però puja tant, incrementa d'una manera bestial.
12: Ja, però estàs com buscant-ho de forma una mica desesperada. Saps aquesta amiga que no t'acaba d'escoltar, sempre està mirant per darrere i tu ho detectes? Sí. Això és l'amiga que me molesta.
0: No, tampoc tant, crec.
12: Si tu lligues molt, jo entenc que tu lliguis. Jo és que
0: no,
12: si
0: no
12: pogués, me liaria amb tu.
0: No, jo no lligo molt, ja ho saps tu.
12: Bueno, però més hauries de lligar.
1: Amb tothom, estic veient.
12: Que
0: estàs gelós?
1: No, sí, estic content.
12: Que bé.
1: Feliç. En Calvo explica en aquesta entrevista amb en Giró que, clar, com que es van separar durant el rodatge, hi havia dies que estava una mica tou i això el va portar doncs, a fer un acte de generositat a mig rodatge.
15: Patxaran.
16: I Patxi. Pues Patxaran, Javi y yo ya nos habíamos separado y estábamos rodando, yo aquí contando ya todo. Y apareció por la finca donde estábamos rodando Patxaran.
14: Sí.
16: Estaba como abandonado, su madre yo creo que estaba por ahí cerca, pero yo no la vi. Una de las chicas de arte lo cogió y lo adoptó, pero no podía hacerse cargo de él. Y entonces yo, en cuanto le vi, me enamoré de él y como estaba yo un poco, que digo, bueno, pues ahora...
15: La separación.
16: Ahora que estoy en la separación, me cojo un bebé y le cuido y así pues nos hacemos compañía mutuamente. Pero Javi se enamoró del perro y dijo, por muy separados que estemos, yo también lo adopto.
1: Per tant, la custòdia compartida no us adoptats.
0: Havent-lo deixat, ja que jo entenc que en un moment de molt enamorament t'agafis un gos, acullis un gos, perquè els gossos no es compren, i diguis, va, ens fa tanta il·lusió, i després, clar, hagis de fotre això de la custòdia compartida, però ja s'ha
6: això
0: separat.
6: Ho fa l'Ambrosi, més a més, perquè l'Ambrosi sí que parla molt com a parella tota l'estona. En canvi, el Calvo, a tota l'entrevista, és com ell.
2: Llavors, marca més distància.
6: Sí, marca molta més distància. De fet, el gos, en principi, expliquen és, o sigui, se'l vol quedar el Calvo.
1: En Calvo
6: i l'Ambrosi diu, però no, jo vaig venir aquí i també l'havíem de compartir junts. Està com tota l'estona, a veure si
2: no
6: segueix...
2: No és fàcil deixar anar,
1: no s'allunyi gaire.
2: No, deixar anar no és gens fàcil. Sí, és fàcil.
12: Ells dos ja compartien dos gossos, que no sé el nom.
6: Explica que justament quan es van separar, un dels dos
1: es va morir, que tenia una malaltia. I l'altre, doncs, amb custòdia compartida.
6: Correcte.
1: I ara en Patxaran, que s'ha sumat com a la família.
12: El nom està molt bé.
0: Sí, parlant de mascotes i males notícies, la Maria Pombo, pobra, encara no ha trobat pas el seu
1: gat. Porta molts dies allà. Parlant de custòdies compartides, el que sí que compartien abans era l'entrenador personal i arran de la separació, doncs sembla que no poden compartir-lo.
14: ¿Qué ha pasado con la custodia? Una custodia importante, un conflicto que ha habido en este divorcio vuestro ha sido el del entrenador personal.
15: Pero las ha quedado con Javi.
14: A ver, ¿cómo ha sido esto? Pues se ve que ha habido algún momento de la custodia del entrenador personal.
15: Porque Javi no puede madrugar.
16: Yo no puedo madrugar.
15: Entonces siempre me tocaba a mí.
16: Yo soy como Lolita, no puedo madrugar.
15: A las 6 de la mañana o a las 7.
16: A mí hacedme lo que queréis, pero no me hagáis.
15: Entonces hay un momento que yo he dicho... No me voy a levantar yo dos horas antes para que entrene también él.
16: Claro.
15: Entonces, yo me tengo que buscar a otro.
16: Sí, lo que pasa que... Tú estás contento, ¿no?
15: Yo estoy contento,
16: pues ya
15: sí.
16: Está. Y ya está. Un abrazo a Rafa.
15: Un beso para los entrenadores personales.
16: Sí.
1: Per tant, en Calvo és qui s'ha quedat l'entrenador personal.
2: Clar, anar-ho repartint tot, eh?
1: Tot.
2: No només aquella casa que va sortir en aquella revista del Mueble.
1: Hi ha moltes coses petites que també has de...
12: Que en Ambrosi ja li deu agradar el nou entrenador, perquè va dir a la Resistència, fa uns mesos, que s'havia posat molt a tope amb el gimnàs, també una mica per aquesta cosa de ser crisi dels 40, i que estava rafamora total. O ell se descrivia
1: no
12: així.
1: No ho sé perquè no ho hem vist, però sí que sabem que en Calvo està fent moltíssimes abdominals, de passar el dia fent planxes, perquè en Giró treu una foto, no?, sense samarreta.
12: Home, seguim en Javier Calvo és una mica com seguint en Mario Casas, eh?
1: Sí, que no hi ha teixit. Sense samarreta.
12: No hi ha teixit, que ja m'assembla bé, eh?
0: Ja fa molt que va passar el lladre.
1: I aquí és important sentir què diu l'Ambrosi d'aquesta foto amb abdominals.
15: Yo quiero también decir aquí una cosa muy importante.
14: Por favor.
15: Que es divorciarnos si se pone así.
14: Eso te va a decir.
15: Yo también bueno. Quiero también que alguien me pida disculpas.
14: O sea,
15: vamos a ver. Los últimos 5 años yo eso no lo he tenido en casa.
16: Yo sí lo... A ver, yo soy muy pudoroso, entonces Jenés sí, que yo me estoy duchando... No, esto soy yo. Pero que yo me estoy duchando y me llaman... Carlos González. Sí. Y Jenesi...
14: Está maravilloso Carlos González.
15: Sí, pero Carlos, o sea, hay que ponerle una hora de alejamiento.
16: Quita rica, Carlos González, Milo, que es su primer
1: aquí
16: papel.
1: Aquí acaba explicant que si el truca com el seu grup d'amics o actors del rodatge i ell s'està dutxant, com que sempre el truquen en videotrucada, no té cap problema en agafar-lo i mantenir la conversa mentre segueix dutxant-se.
0: Molt a favor.
12: Clar, és que la Soriana això ho fa sempre, de fet.
2: Això de fer un glow-up físic després d'una ruptura passa.
1: Passa molt sovint.
0: I jo entenc la broma de l'Ambrosi. El meu ex, quan es va tallar els cabells, ja estava guapíssim quan ho acabàvem de deixar, dic de veritat. Sempre sap greu, però és la vida.
12: Però tu te creus que en Javier Ambrosi no ha palpat aquests abdominals després del divorci?
0: Clar que sí.
2: Sí, però ja els està bé mantenir aquest storytelling.
0: Sí. I que entenc que fan broma. O sigui, és més
12: jo
0: una...
12: Jo crec que és més una broma, però...
1: Sí, ho porten molt bé, vaja.
2: Sí, almenys públicament. També sí. Són actors, eh? Mm. A vegades de directors. Ah, perquè ells van fer també els seus papers, eh?
12: Sí, sí.
1: De fet, ho expliquen tan bé que en Giró al final li venen ganes de separar-se, també.
14: Les está teniendo también, los veo también tan radiantes que digo, es que voy a llamar a mi abogada con dos cojones. ¿Lo recomendáis?
15: Lo recomiendo.
16: A ver,
15: sí.
16: Yo creo que hay que estar en movimiento en la vida y hay que, si hay algo que no funciona, que evolucione, porque nosotros seguimos, nos vemos todos los días.
15: Y nos queremos muchísimo.
16: Y nos queremos muchísimo. Yo creo que las cosas llegan a un punto que hay que saber verlas. Siempre llega tarde, ¿no? La separación siempre llega tarde. Cuando ya uno no...
15: Cuando ya no te quieres. En este caso,
16: de esa manera,
15: era el momento porque estábamos en medio del rodaje de una peli, entonces... Lo hemos hecho tan bien que es que el rodaje ha sido estupendo, mantenemos los mismos amigos, nuestras familias están unidas, es decir, el único cambio es que hemos sido honestos con una realidad que creo que es que solo hay una vida, ¿eh?
2: Estan molt, no, l'Ambrosi.
0: Són molt monos els dos, però també es nota molt quan un deixa un. O sigui, qui té més la iniciativa, que no vol dir que no fos una crisi conjunta i que els dos necessitessin deixar-ho. Però...
2: Javis, Carles Porta i Tor, eh?
1: Això aviat, sí. Ojo, eh? HBO, no?
12: Una producció que ells seran, això, productors executius.
2: I amb quin idioma?
0: En castellà, no? Tampoc és que en Carles Porta li hagin caigut molts anells amb aquest tema.
12: I els guionistes seran la Dora Solà, de La Casa en Flames, i el Fran Araujo.
1: Doncs a Torca ja no li queden més formats per explicar-ho, no?
2: Aquella taronja ja no treu ni una goteta de suc, eh?
0: Foix o d'autor estaria
1: emmanyada. Bé, ho deixem aquí. Ja funcionen les webs dels teatres.
12: Funcionen, queden poques entrades, però...
0: Jo retiro tot el que he dit en aquest episodi, que consta.
1: Fem una pausa i tanquem la tarda.
0: No penso res del que he dit.
1: Amb en Garriga.
17: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Perfecte. Ja podem obrir!
18: Del 5 al 12 d'octubre arriba La Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
19: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
20: Ferran Adrià, com està?
21: Bé, tranquil.
20: Però què us passa, que tots gelats, o què?
21: Escolta, mira, no em cridis, eh?
20: Quants cops t'he salvat el cul, a tu?
21: Si tu i jo hem sigut capaços de fer això, podem fer qualsevol cosa.
20: No crec que em vulguis acompanyar cap allà on vaig.
22: Això no és bo per la cuina catalana.
20: Has de dir alguna cosa, ara mateix.
21: Que si el bulli cau, caiem tots.
19: Gènesi, últims capítols. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
24: Minut i mig per les 7 de la tarda i el Tot Costa. És el primer Tot Costa després
3: de la gala dels 10 anys del Tot Costa.
1: Em ressaca així.
2: Bé, és possible. Esperàvem l'assistència d'algú que s'hi va comprometre, però mira, aquestes Sònia coses passen.
0: Sònia, m'emprenyaré. A mi em vau dir... No, ja s'han acabat les bones maneres. A mi em vau dir que era una festa i després en Marc Andreu em va haver de confessar que era un programa especial. Sí. I jo en un programa especial no vinc. Però jo si volia anar a la festa.
3: Però si el Marc Andreu no va venir?
0: No, clar que no, perquè em va dir, però si no és una festa, és un programa especial.
4: Però aquesta devia ser després. Travessa,
2: no? Però eres a prop, eres al Museu Marítim, si no m'equivoco.
3: És que vas perdre unes copes posteriors.
2: Clar, aquí és on es va allargar la nit.
3: Jo no recordo un càtering igual.
0: La Laia Tudeli em va dir, no hi ha festa ni hi ha res.
3: La Sònia va fer un discurs tan bonic...
2: Va ser maco aquell moment. Costa, sort que no, que no va quedar enregistrat.
3: Però el de la Sònia...
4: Sí, emotiu.
2: Sí, sí, emotiu, molt.
0: No hi ha proves.
3: Què va ser? Un moltes gràcies, Sònia?
0: Això va ser tot.
3: Crec que sí. Gràcies per venir.
2: Sí, sí, gràcies. No, crec ni això.
0: De vegades vinga.
4: Això ho vaig dir jo.
3: Molt bé, doncs arriba el Tot Costa, com sempre, molta festa i xerinola. Demà tornem, com sempre, divendres.
1: Sí, espero que sí.
3: Vinga, que vagi molt bé. Fins demà.
5: Tot Costa.
4: La UEFA ha confirmat avui la recepció del dossier Negreira, que li ha enviat al Madrid. En teoria, res de nou, perquè la mateixa UEFA recorda que ja hi havia una investigació en marxa, però Florentino, de moment, ja ha aconseguit l'objectiu, que sembli que el cas agafa velocitat.
5: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest dijous, 1 d'octubre de 2026. Mira, avui fa 9 anys del partit més vergonyós de la història del Barça. No me'n recordava. Sònia Gelmà, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, començarem amb una última hora perquè s'acaba de fer oficial que Leo Messi és nou propietari de l'Eldenc. Falta l'autorització del Consejo Superior de Deportes, del CCD, però ja és el màxim accionista de l'Eldenc i faltarà veure què passa amb el Cornellà. En principi, es tractaria que els dos clubs fossin endavant, però veurem quines són les...
0: Quan estava el Cornellà només, però en fi.
1: Sí, sí, ara té el Cornellà i té l'Eldenc al marge, com ara explicaves. Una aturada no seria una aturada sense alguna notícia al voltant de Negreira. El Madrid ha aconseguit que la UEFA anunciï que sí, que ha rebut el dossier blanc amb una substancial pila de documents relacionats amb el cas i que s'estudiarà el cas que hi ha en curs. Davant notícies que apuntaven a la reactivació o reobertura del cas, el Barça també ha fet el seu comunicat dient que l'expedient ja estava en curs, que no hi ha novetat fins que es resolgui la justícia ordinària.
0: Que l'expedient estava en curs, ho diu el Barça, i també la UEFA.
1: Sí, sí, en això ho coincideixen tots.
0: Ja sé que això és una imatge antiga, però m'ho he imaginat en l'època dels fax i el fax escopint pàgines, sí, sí, i pàgines enviades pel Madrid.
2: Sí que és antiga, sí. Tan antic com això.
0: No tant, del cas de Gea, que fa 10 anys.
2: Sí.
0: Encara anàvem amb fax, no és tan antiga.
1: 10 només?
2: No,
1: cas de Gea.
0: Més?
2: Potser més, no?
1: Ara ho miraré, ara ho miraré. Ara.
2: De tot fa molt de temps, Sònia.
1: Sí, això també és veritat. De tot fa molt de temps. Pel que fa a la part esportiva, va. Rafinha ja és a Barcelona procedent d'Austràlia, després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. Demà, en principi, li faran les proves mèdiques.
0: Tot tranquil, Si jutgem per la velocitat...
1: Demostració que no és urgent, no?
0: Jo estic bastant tranquil per això. 2 dies a tornar d'Austràlia, ha tornat en Zeppelin, ha aterrat a l'aeroport del Prat. Demà, avui, les proves avui, no demà. Vaja, no deu tenir res. Una ungla trencada i a dormir.
1: Avui juguen els primers partits de la tercera jornada de la Nations League. Destaca 8:45. L'Alemanya-Sèrbia amb Ter Stegen. El Grècia-Països Baixos, tercer partit de Xavi Hernández, un empat i una victòria. Avui contra Grècia i... falta saber què. I avui també el Dinamarca-Portugal amb Cancelo, però sobretot sense Cristiano Ronaldo, que ha estat la notícia de les últimes hores, després que abandonés la concentració de la selecció empipat amb el seu seleccionador, amb Jorge Jesús.
0: Un cas que ha generat una revolada, lògicament mundial, perquè parlem d'un dels grans futbolistes de la història, que acaba de manera abrupta la seva presència amb la seva selecció. Hem quedat amb un company periodista que està seguint les evolucions de la selecció portuguesa perquè ens expliqui què ha passat exactament i quina mirada en tenen des de més a prop.
1: I també avui més Champions femenina, després que el Barça golegés ahir la Roma per 0-6. El Barça ara ja és líder en solitari perquè el Lió va empatar a casa amb el Chelsea i l'Arsenal també va empatar a 2 en la seva visita al París. En aquest partit es va repetir la jugada Musso-Pubill, que ha donat peu a un canvi de reglament. Recordareu, Missa, que és ara la portera de l'Arsenal, va servir i Williamson va agafar la pilota amb la mà dins l'àrea per tornar a servir. Penal contra l'Arsenal. A més, el penat va significar l'empat pel París. Ja és que eren, a més, els últims minuts de partit.
0: Llàstima. Ens ha anat un pèl tard.
1: La nova reglamentació. Sí. Jo no sé si
0: bé,
1: és...
0: nova, no.
2: No, no és nova.
0: No és nova.
2: És com l'expedient de la UEFA.
0: La reglamentació ja hi era. Simplement aquest estiu els van recordar els àrbitres que quan el porter i el defensa siguin pàmfils, és penal.
1: A mi et diré que em sembla un càstig excessiu i que per mi seria falta indirecta dins l'àrea. Però això ja és un altre tema.
0: El reglament
1: diu... No, ja, però hi ha normes que són un punt, per mi, injustes, i aquesta és una d'elles, com a mínim, en la meva opinió. Aquesta nit, Madrid-City, a 3 dies pel clàssic de diumenge. Per cert, atents que tenim entrada doble per aquest Barça-Madrid de diumenge a les 5 al Camp Nou. Estigueu atents a l'antena, perquè en algun moment del programa sortejarem aquesta entrada doble. Per cert, que t'he dit que el Barça és líder en solitari, falta veure els resultats d'avui. L'Inter crec que també pot sumar 6 punts. Ara, de moment, està empatant a 0 amb l'Àustria de Viena.
0: Ja, pues, no és fàcil que tinguin més 9 de... Més 9 té el Barça?
1: Més 6. Són 2 jornades, 2 partits.
0: El primer el va guanyar 5-2.
1: Ja anem a la diferència de gols. No, clar, jo dic líder en solitari ara mateix perquè és l'únic que ha sumat 6 punts. Amb diferència de gols, probablement ningú l'agafarà.
0: Sí.
1: El Barça va guanyar 5-2 la primera jornada, 6-0. Avui s'ha presentat la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres, una màniga cada color. Sí, és un detall. Una màniga de cada color òpticament, et podria semblar que hi ha una màniga que fa de franja, però no és veritat.
0: Comptem al frontal de la samarreta.
1: Exacte. El president de la Federació Catalana ha reconegut que busquen rival per enfrontar-se a Catalunya a finals de novembre. En bàsquet, avui es comença a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers partits. Destaca que en joc el Hapoel de Tel Aviv-Madrid. El Madrid ara mateix perd de 20 al descans, 63-43. El Barça juga demà a la pista del Beşiktaş d'Istanbul i l'Uni Girona jugarà finalment l'Eurocup després de perdre ahir amb l'Emlak Konut Turk.
0: Tot plegat ho comentarem en una nova edició del 5è quart, la nostra secció de bàsquet. Recordeu que el Madrid no només palma de 20, sinó que ha perdut els dos partits que ha jugat fins ara a l'Eurolliga, per tant, l'inici del projecte Pedro Martínez, que va guanyar la Supercopa d'Europa, però que després no ha arrencat gens bé aquesta Eurolliga.
1: El Barça d'handbol s'enfronta a les 8 del vespre al Vesprem hongarès, a la final del Mundial de Clubs d'Egipte. Aquesta final la podeu seguir a través d'Esport 3, on ara mateix ens esteu mirant, si ens esteu mirant per televisió. I un parell de punts per acabar. Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. Arrossega un virus des del Mundial de Montreal. A més, també es dubta Paula Blasi. Aquests campionats d'Europa comencen demà i s'acabaran el dimecres 7 d'octubre.
0: Si no m'equivoco, Blasi també arrossegava el mateix virus. De fet, ja la va afectar en el Mundial. Vaja, un senyor virus.
1: I per cert, que s'han suspès de forma generalitzada les competicions esportives a la Comunitat Valenciana a causa de l'alerta roja per fortes pluges i tempestes.
0: Ara, de seguida, amb l'Agnès Marquès actualitzarem la situació meteorològica al sud del país. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
1: El dia que Rafinha no pugui jugar de nou, qui preferiu que ocupi el seu lloc? És una d'aquelles preguntes que ens fem avui a la reunió i hem dit, anem a preguntar-li a l'audiència. Gabriel Jesús, que potser seria el nou de la plantilla, si no hi ha Rafinha. Gordon, que ha tingut els seus minuts. Fermín, Olmo. Aquestes quatre opcions les podeu votar a Twitter i o Instagram i ens podeu enviar les vostres reflexions sobre Rafinha o sobre el que vulgueu del programa d'avui. Com sempre, tindreu el vostre espai.
0: Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
3: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Per cert, que també hem quedat amb Quique Álvarez, l'entrenador del Girona, a 3 dies d'un partit de primera que ara es juga a segona, aquest Girona-Mallorca diumenge a les 9 a Montilivi. El Santi Jiménez ja s'ha autopresentat. Hola, Santi, bona tarda.
2: Molt bona tarda, amics.
0: També ens acompanya la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: I en la distància física que no efectiva, Jordi Grau, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Bé, i vos?
5: Encantat de seguir amb vosaltres.
0: Aquesta és l'actitud. De seguida entrem en matèria, de seguida el Salmus explica aquest nou capítol del cas Negreira, si és que en podem dir així, però abans. Estem molt pendents i a l'antena de Catalunya Ràdio ho estarem durant tot el vespre nit de l'alerta climatològica que afecta particularment, Agnès. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Al sud del país, com està la situació aquesta?
4: Aviam, la Protecció Civil manté l'avís per temps violents en aquestes comarques, especialment al Baix Ebre i al Montsià, com deies tu, al sud del país. També hi ha una alerta extrema al nord del País Valencià. Si bé l'últim balanç que ha fet el Meteocat és de preveure que aquestes pluges arribaran amb la punta d'intensitat de matinada, no tant aquest vespre, però de tota manera és una qüestió que anirem seguint aquí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. D'entrada, les comarques del Baix Ebre i el Montsià estan concentrats, seguint aquí els serveis informatius de Catalunya Ràdio. D'entrada, les comarques del Baix Ebre i el Montsià estan concentrant a aquesta hora la màxima alerta d'aquest nou episodi. De moment no hi ha incidències destacades, tot i que sí que davant d'aquesta previsió de que s'acumulin més de 200 litres en menys de 24 hores a la zona, alguns municipis com com ara Amposta, on hi serem en directe, Deltebre, la Ràpita o el Montsià, han decidit doncs tancar equipaments municipals, també escoles aquesta tarda i en alguns casos doncs també el demà. Dèiem també que tindrem un ull posat al nord del País Valencià, a Castelló, de fet, perquè està en alerta vermella, en aquest cas, per pluges molt intenses, i tenem també la Marta García. Per tant, a partir de les 9 diríem que tenim tot aquest desplegament previst, no només a partir de les 9, sinó que avui al Catalunya Nit s'allarga fins a les 12, per si hi ha qualsevol cosa, doncs poder-vos-ho explicar de primera mà. Trucarem alcalde, sobretot per preveure com han de passar aquesta nit, les primeres hores de demà, i després la nit a Catalunya Ràdio queda oberta amb la Nit dels Ignorants i a partir de les 5 de la matinada amb els matiners. Per tant, que farem molt de seguiment d'aquesta qüestió. Apunta també que 8:45 serà el següent balanç i roda de premsa que faran des de Protecció Civil, així que a les 9 en punt a Catalunya Nit tindrem tota aquesta qüestió actualitzada i també els altres temes del dia, en relació al decret d'habitatge que demà s'ha de sotmetre en aquesta trobada del Congrés que s'ha fet d'urgència demà. L'executiva extraordinària de Junts ha de decidir si tomba o avala el paquet principal de mesures. Estem seguint-ho també, per tant, ho anirem explicant.
0: Doncs més novetats, que esperem que n'hi hagi poques en aquest sentit de desastres climatològics, a les 8 amb l'Agnès, i evidentment, si n'hi ha alguna abans, antena oberta pels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Molt bé, gràcies.
0: A tu, Agnès.
4: Fins ara.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Avui el Salva Pou ha decidit arrencar amb aquest Mouta, un tema que ens presenten. De fet, surt avui del forn Judit Nederman i Momi Maiga, i que apel·la a la sensibilització contra la malaltia, en aquest cas, de l'ELA. A veure,

0: La lletra la deixem per un altre dia. Ramon Salmurri, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant de moure's, no sé si ha estat avui, però el Madrid s'ha mogut i la UEFA ha dit recibido.
1: Sí, dia negreira, avui, amb un comunicat de la UEFA, de fet, tècnicament del Comitè de Disciplina de la UEFA, sota el títol Negreira Matter, que vol dir l'assumpte negreira o la qüestió negreira, un comunicat que ha sortit a les 4 de la tarda i on el portal web de la UEFA només estava etiquetat al Barça. Diguem-ne, que era una qüestió específica d'aquest club. En aquest comunicat, la UEFA diu que ha rebut per part del Real Madrid una quantitat substancial, diu, de documents relacionats amb el cas Negreira. La UEFA especifica que aquests documents estan vinculats amb la investigació que té oberta per aquest cas i que ha passat tota aquesta documentació als inspectors del Comitè de Disciplina i Ètica de la pròpia UEFA. Recordaràs aquells dos investigadors que la UEFA en el seu moment va atribuir...
0: Sincerament, els havia...

0: Ja he oblidat, però avui se m'ha refrescat tot el cas, diguéssim.
1: Això, bàsicament, ve de l'anunci que en el seu dia va fer Florentino Pérez, el dia d'aquella famosa roda de premsa. Florentino ja va explicar que enviaria un seguit de documentació a la UEFA a tom d'aquest cas Negreira. Doncs avui la UEFA ha dit que ha rebut tota aquesta documentació del Real Madrid i de Florentino Pérez, un Madrid que pressiona la UEFA perquè retiri al Barça tots els títols des del 2001 fins al 2018.
0: Sí, això demana el Madrid?
1: No ho ha demanat explícitament, però diguem-ne una mica el que s'interpreta o la interpretació que es fa, sobretot des de mitjans de la capital de l'Estat, és que el Barça o pugui ser retirat de les seves competicions...
0: Realment,
1: o
0: és un moviment ambiciós, eh? Vull dir, una cosa és que tu denuncies
1: Bé, va de màxims. Aquí tothom juga les seves cartes.
2: Mira, parlàvem abans del fax de De Gea, va ser el 2015, per cert.
3: 10 anys, 11 anys.
2: I en aquest cas, no, ho heu clavat?
0: No m'he equivocat de tant.
2: No. Jo pensava que havia passat més temps.
3: Pensava que era més, sí.
2: Que en aquest cas dic que no ha estat un fax, perquè un fax hauria arribat relativament ràpid. Al mitjans de juny, els mitjans propers al Real Madrid van dir que el Madrid havia enviat aquest informe, és a dir, que ha trigat 3 mesos a arribar a la UEFA.
0: Quan el Zeppelin de Rafinha ha arribat al Prat, ha anat a Madrid i llavors ha tirat cap a Niona.
2: Correu postal,
3: el pobre carter que l'havia de portar, perquè segons està sentint, són 50.000 folis,
0: sí, sembla
3: que són 250 quilos de paper.
0: Això...
2: Però això deu ser
3: un USB, una memòria, no? Igual va relligat ja amb lletra gòtica, eh? Vull dir, ja parlant d'antiguitat.
2: Si ha triat 3 mesos a arribar...
0: Ara hi tornem, que el Salmo ens estava explicant què ha passat avui.
1: No. Ara entrarem a la resposta del Barça, però ja et dic ara que el que es considera des del Barça és que tot això és fum. Però, vulguis que no, avui és un gol del Madrid sobre el cas Negreira. No ho és jurídicament, no ho és judicialment, però, com a mínim, mediàticament, jo crec que és indiscutible. I, de fet, fruit d'això, ha obligat el Barça a sortir a respondre. Perquè el Barça ha fet un comunicat a 6:15, és a dir, una hora i mitja després del comunicat de la UEFA, i és un comunicat del Barça que comença dient: davant les informacions publicades sobre una suposada reactivació de l'expedient de la UEFA pel cas Negreira, és a dir, la lectura que s'ha fet en alguns mitjans de comunicació és, i llegeixo, per exemple, un titular d'un mitjà de Madrid: la UEFA reactiva el expediente del Barcelona tras la denuncia del Real Madrid. Aquesta és la lectura que s'ha fet des d'alguns mitjans de comunicació. Doncs el Barça ha sortit a fer un comunicat per dir que això no és així. De fet, el Barça diu textualment: la UEFA no ha obert cap nou expedient al Barça. L'expedient es va iniciar l'any 2023 amb la designació de 2 investigadors que des d'aleshores han dut a terme les actuacions que han considerat oportunes. I a partir d'aquí...
0: Si són 2 i han de llegir 50.000 pàgines, el cas pot durar... Vaja, De Gea ja haurà fitxat pel Madrid i encara ja estaran llegint.
1: I a partir d'aquí comença la guerra del relat, perquè el Barça aprofita per situar en el comunicat el seu marc mental sobre aquest cas. Diu: el comunicat de la UEFA confirma la recepció de documentació remesa pel Madrid i que els investigadors la valoraran en el marc de la investigació ja existent. Ens diuen que això és el que ha passat avui. I afegeix: correspon als investigadors determinar les actuacions que considerin oportunes respecte d'aquesta documentació. A data d'avui, diu el comunicat del Barça, no han fet cap nou requeriment al Barça ni han donat trasllat al club de la denúncia al Real Madrid. Quan ho facin, afegeix, el club hi respondrà oportunament com ha fet fins ara. I a partir d'aquí, el Barça recorda dues coses. La primera: que l'acord al que van arribar Barça i UEFA deixa en suspens qualsevol decisió de la UEFA fins que no hi hagi sentència judicial. Diu el comunicat: d'acord amb la legislació aplicable en la matèria, aquest expedient, l'expedient del cas Negreira, està subjecte al que es decideixi en el procediment penal que s'està tramitant a Espanya i continuarà estant-hi. I recorda: el Barça ha continuat obtenint la llicència UEFA sense objeccions i participant en les seves competicions. És a dir, el Barça el que diu és: la UEFA de moment no ens ha sancionat. I a tot això, jo crec que s'hi han d'afegir encara unes quantes coses que ajuden a explicar tot el que ha passat. Primer, que aquesta setmana Laporta va estar a Copenhague a la trobada de la European Football Clubs, que és la reunió dels grans clubs europeus, que està sota el paraigües de la UEFA. De fet, es va trobar amb Seferin, el vam entrevistar dimarts al Tot Costa. Fa un any, el Barça va assistir a aquesta trobada com a convidat. Ara ho ha fet com a membre de ple dret. És a dir...
0: El Madrid no hi era, per exemple.
1: El Madrid no hi era, el Madrid no forma part d'aquesta... Tot això mentre el Barça va baixar del carro de la Superliga. I no oblidis que en totes aquestes negociacions la UEFA va sancionar el Barça per incomplir amb el control financer, una sanció que podia arribar a ser de 60 milions d'euros i que de moment

0: a l'estat espanyol, però sí, optimisme, perquè bàsicament aquí de futbol es parla entre poc i gens, d'Mbappé s'intenta parlar entre poc i gens, i després del fracàs de la Superliga aquí només es viu, especialment el seu president Florentino Pérez, per intentar acabar i tancar la carpeta Negreira amb una sanció cap al Barcelona.
1: Clar, són dues mirades d'un mateix fet. El Barça s'aferra a, fins que s'acabi la causa penal, que hi ara mateix oberta la justícia espanyola, la UEFA no farà res, i a Madrid s'agafen a la UEFA pot anar per lliure, que jo particularment ho desconec, és a dir, no sé fins a quin punt la UEFA pot dir tiro pel dret. I si m'acaba de convèncer, a mi o als meus investigadors, tot això que m'envia el Madrid, més el que ja se suposa que ha investigat la UEFA, doncs si haig de sancionar, sancionaré. Però vaja, ara mateix, i no sé, Santi, Grau, Mireia, si teniu aquesta sensació, jo estic més a prop de la mirada del Barça, que avui és un moviment cridaner, però que no canvia res.
2: Jo crec que ho ha definit molt bé el Salmo, és mediàtic. És mediàtic el Real Madrid ha enviat aquesta total documentació que s'ha de veure que en 50.000 folis, vés a saber el que hi ha. El Barça tindrà el seu dret de respondre a aquesta investigació, si és que se l'arriben a llegir sencera. I el Madrid volia, pues, una... que, vale, bàsicament em sembla que és foc d'encenalls. És una història de que el Madrid ha fet o ha arribat, la UEFA els ha dit, vale, ho hem rebut.
1: Sí que és veritat que aquest detall, ho comentàvem a la redacció, no és innocent. És a dir, la UEFA...
3: Mira, i és que em parlava ara que el 17 de juny el Madrid es va encarregar de fer saber que aquest dossier l'havia enviat a la UEFA, i jo interpreto que en aquests 4 mesos el Madrid ha estat treballant perquè la UEFA digués això que ha dit avui. Sí, l'he rebut.
2: Però també per una cosa que deia el Ramon.
1: Que d'alguna manera la UEFA es posiciona, perquè la UEFA pel mateix preu...
2: No s'ha posicionat la UEFA.
1: Sí, però la UEFA...
3: És significatiu. Un posicionament... Que tu diguis que un altre que ha rebut
1: era no dir res.
2: Aquí se n'anava.
3: Un document d'un altre club.
2: De la mateixa manera que la reunió de fa un any el Barça va anar com a convidat a la FC, aquest any ha anat el Real Madrid. Representat per Anas Laclari. Per cert, no ha anat Florentino Pérez, però ha anat el seu...
1: Però aquest tio no és suficientment treballador de Madrid.
2: Jo et dic que és el que ha anat.
1: Ja, però no sé... Vols dir en virtut de...
2: En virtut de representació de convidat per la UEFA en nom del Real Madrid.
1: Ah, d'acord.
2: No, que et sembla molt estrany, també,
1: No. Que aquest senyor no consta en cap paper, és una mica com Echevarría.
2: És l'Echevarría de Florentino, sí. I el Madrid ha anat... I suposo que hi ha una mena d'apropament de que el Madrid, a la següent reunió de l'any que ve, ja serà membre de predret de l'Europa.
4: Sí, és el processó. Igual que la porta es mou, Florentino també es mou.
3: I és un gest de la UEFA.
4: El gest d'avui de la UEFA segurament també ve perquè Florentino, des del darrere...
2: Jo crec que respon bastant a això. Jo diria que és síndrome aturada.
1: Bé, la setmana passada dèiem...
3: Sí.
1: Ja anem cremant cartutxos al Madrid de què parla la setmana vinent, doncs d'això.
2: Menys de futbol parlaran del que sigui.
1: Sí, això ja ho deia el David. Mira, ja com...
3: Jo volia anar per aquí en el tema de que penso que... Jo crec que no passarà res en el Barça i que tot és fum per tapar un mal inici i per intentar desestabilitzar en algun punt aquest futbol que té el Barça. És un tema que no es cansen d'arrossegar i que sembla que no té fi, no? Entenc que el que va passar, doncs, possiblement, si gratéssim, doncs no seria políticament correcte el que va fer el Barça.
2: Això és una altra cosa, que és una cagada
3: però,
2: com un piano.
3: Però, al final, no sé què pretenen amb aquest document. A mi em sembla que la UEFA...
1: Alimentar el tema, no? Que pretenen és fàcil de saber.
2: A més que coincideix cronològicament i conjunturalment amb la sanció al Manchester City, que no té res a veure, però ja que ve, ja que, com diuen en castellà, el Pisuerga passa por Valladolid, és allò de dir, mira que en Anglaterra...
3: Ha passat això i...
2: I sí que prenen mesures, a Espanya aquí estem, quan de veritat se'ls hauria de recordar que si el cas Negreira no està en una fase més avançada és per culpa del Real Madrid, que és el que ha anat allargant el cas i demanant pròrrogues al jutge.
1: Bueno, Anglaterra prenen mesures, però de moment el City no sap ni quina sanció li caurà. Vull dir...
2: No, i no ho sabrà fins d'aquí any.
1: Per això. Grau.
5: A veure, si fos un dijous post-jornada de Champions, que ahir hagués jugat al Madrid o hagués jugat al Barça, i dimarts 3/4 del mateix, avui li hauries dit al Salmurri, Salmurri, això m'ho has de colar en 30 segons.
1: Sí.
5: Esclar, el desert és tan llarg...
1: Et seré sincer, Jordi, fins que el Barça ha fet un comunicat,

0: Anava a durar 30 segons, clar, però clar...
1: Perquè al final s'ha acabat convertint en una cosa que el periodisme ens agrada molt, que es diu guerra de comunicats. Perquè sí, hi ha hagut un comunicat a Madrid, hi ha hagut la resposta al Barça, ja tens la guerra de comunicats, llavors li has dit al Salmurri, home, allarga'm una mica...
2: Per mi, Grau havia agafat dimensió en el moment en què la UEFA fa el comunicat. Per mi, vull dir, que la UEFA faci el comunicat...
1: Sí.
2: Però si és el que, per mi, és el més significatiu de tot, perquè la resposta del Barça pot ser fitjor de previsió.
1: Però si ahir juga el Barça...
3: Ve a dir que ho hem rebut. No parla de reobertura.
1: Sí, sí, exactament. Més,
2: sí, però quants comunicats hi ha de la UEFA? He rebut la queixa d'aquest club.
3: És que normalment jo no sé quants comunicats. Ja fa temps que no segueixo la UEFA.
1: Si ahir juga el Barça, Salmurri i el Tot Costa, això s'ho ventila en 30 segons.
2: No sé si en 30 segons, però segurament no per obrir.
1: D'acord, i ara ens està donant xup-xup perquè estem com estem.
0: Insisteixo que no dic que el comunicat del Barça estigui malament perquè dona la seva posició sobre el cas, però dona volada al tema. Perquè si el Barça no fa cop comunicat, ni et planteges que és una qüestió que el pugui preocupar. I en el moment en què matisa, precisa, que si el que diuen els diaris de Madrid, que si el que la investigació de la UEFA... Vaja, dona una sensació, per això dic, que segurament no passa res.
2: La resposta del Barça és... Ei, que no és veritat, que no s'ha reactivat el cas, que és que el cas ja estava en marxa.
0: Sí, sí.
1: És que ho està, però és que això fa molts dies que ho sabem.
2: El Barça ja ho sap, això, clar, el Barça ja ho sap.
1: Ja està. Per tant, la novetat és, ho sento, insubstancial. El que passa que en aquest desert que estem vivint és fabulosa, la guerra de comunicats. Jo no em mouré del que he dit sobre aquest tema fins que no hi hagi novetats de veritat. El Barça va fer una cagada monumental durant anys, fins que un àrbitre no obri la boca dient que va cobrar un sol euro del Barça. Per mi, aquest tema m'importa poc o gens.
0: Bé, el cas el coneixeu sobradament, n'hem parlat abastament. Jo aquí estic amb el Grau. El Barça fa bé de defensar-se, però per mi és una cagada monstruosa pagar durant 18 anys el segon dels àrbitres. Una altra cosa és que això, que jo crec que és... Vaja, crec no. És on vol anar el Madrid, això ha influït en títols, partits, etc.
1: Ah, aquí està.
0: Que jo crec que... Vaja, de moment no s'ha demostrat i jo crec que serà indemostrable.
2: El Madrid que ha virat en la seva postura respecte a aquest cas, al principi molt tou, i en els últims temps, des que es va acabar l'aliança per la Superliga, molt més dur amb el Barça, també Florentino. Recordareu que aquesta mateixa setmana el Barça presentava querella, bé, no crec que hi ha un acte de conciliació previst i si no presentarà una querella criminal contra Florentino per haver-los acusat de robar-li 7 lligues. Ara fa un parell de dies, jo crec que ho podem recuperar. Joan Laporta, al Tot Costa, ens va atendre el dimarts amb motiu dels 10 anys del Tot Costa i parlava d'aquestes relacions que hi ha actualment entre el Barça i el Madrid.
4: Nosaltres el que defensem és la honorabilitat del Barça i el que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. I si ells han no dir la veritat sobre determinades situacions i que l'únic interès és insultar o perjudicar el Barça, doncs veuran com nosaltres responem i plantem cara.
0: Bé, doncs a veure quin cas acaba abans. La querella de... l'inici de querella del Barça contra el Madrid o tot aquest patracol del cas Negreira, que, com deia el Santi, entre altres coses, s'està allargant perquè el Madrid, i això també ho va dir Laporta, va posant pals a les rodes. En fi, David, a Madrid, més enllà d'aquesta qüestió, Mbappé i la seva vida nocturna i poca cosa més, eh?
5: Del tema de Negreira, només una cosa. Jo crec que és més un soroll de xarxes que no de carrer. El Madrid el que està intentarà i suposo que aconseguirà és que cali en el madridisme el fet de que la UEFA ha tornat a obrir el cas Negreira. Recordem que aquí a Madrid moltíssima gent o gran part del madridisme està convençut de que el fracàs a la Superliga va ser un èxit del Madrid i de la UEFA. És a dir, que el relato jo crec que acabarà calant i que sí, aquí, com tal de no parlar de futbol, de Mourinho, de Sencio i d'Mbappé, es parlarà de Negreira durant tota la temporada. Sí, en el cas d'Mbappé, un altre cop. Ara preguntes al Madrid i et diuen, jo crec que, tirant d'ironia, sí que tiene mala suerte el chaval, que cada vez que está lesionado y está en París, le pillan cenando, o en un bar de copes, però sí, sí. Jo crec que el madridisme està esperant Mbappé al proper partit davant el Villarreal, el que ja va succeir la passada temporada. Li sumem el tema de les samarretes de Ceuta, aquesta nova enxampada. Tinc la sensació que hi haurà música de vent, que diuen per aquí a Madrid, en el partit davant el Villarreal, cap a Vinícius i sobretot cap a Kylian Mbappé.
2: Perquè el motiu, David, d'aquesta última, diríem, sortida de to, és que es va lesionar, no ha tornat encara a Valdebebas i se l'ha vist per París, no?
5: Es va lesionar, parlen d'un parell de setmanes, hi ha jugadors que estan lesionats i que s'apropen cada matí a Valdebebas per tal de recuperar, i Mbappé, tal com va succeir la temporada passada en aquella famosa lesió que va dir que s'estava recuperant a París i no a Madrid, i després el van tornar a enxampar amb la seva parella, doncs més o menys ha passat el mateix. Aquest matí no estava a Valdebebas, i s'han publicat aquestes fotos d'ahir a la nit amb la seva parella, i és una cosa que no agrada ni al Madrid ni al madridisme, però sembla ser, ja es torna a parlar aquí a Madrid, de que és un vestidor ingovernable, que ho va ser amb Xavi Alonso, que ho va ser amb Arbeloa, que es va fitxar José Mourinho per tallar d'arrel aquests comportaments, però en aquest inici de temporada tot continua igual aquí a la Casa Blanca.
0: Bé, doncs una mica de boira per distreure el madridisme de la realitat esportiva d'aquest
1: inici. Jo crec que no som prou conscients, Jordi, no ens fem prou a la idea de que viure la primera aturada per seleccions, tot just 7 jornades disputades, a 6 punts del Barça, això és una cosa duríssima.
0: I tant que en som conscients.
1: No, però aquí jo crec que en perdem la perspectiva, que ens sembla la mar de normal, però pair-ho allà és duríssim, i això ja has d'afegir que el futbol de clubs aturat han de digerir una exhibició darrere una altra de la Lamine Yamal. Això és terrorífic.
0: Sí, també et dic que a nosaltres l'aturada se'ns està fent llarga perquè no veiem jugar al Barça, que havia començat...
1: Sí, però tu veus jugar a la Lamine Yamal i t'has de posar un pitet, cada vegada que
0: juga. Clar, però és l'únic moment de l'any en què se'l poden fer seu.
1: Tu creus?
3: No se'l fan seu.
1: Tu creus?
3: No se'l fan seu.
1: A la Lamine Yamal seu?
3: No.
1: Va, home, va.
0: No dic el madridisme, però bona part de l'afició espanyola sí que se'l fa seu.
2: Jo crec que...
1: Aquí estem parlant del madridisme, aquí estem parlant de l'òptica del Real Madrid.
3: L'afició del Madrid no suporta
1: la selecció espanyola. Por favor.
0: L'afició del Madrid no suporta la selecció espanyola.
1: És clar que no.
3: No.
1: És clar que no.
2: No porten jugadors del Madrid, els del Barça són els més representats.
3: No.
0: Però escolta, ni després d'haver guanyat el Mundial.
1: Res. Res.
3: Bueno, només hi ha dues persones, és el Roncero i un altre, que són i Roberto Gómez. La resta, realment, l'afició del Madrid, la selecció espanyola, no la senten seva. Per ells, la representació d'Espanya és el Real Madrid.
0: David, això és així, confirma.
2: Hem perdut el
0: David,
2: no?
0: S'ha anat a dormir.
6: Home, una mica més que amb Luis Enrique, no? Potser.
3: Jo et diria que no hi ha massa... Sí, no és una idea meva, és una idea d'Alfredo Relaño quan el tenia director, o sigui, que deia el Real Madrid no suporta, i Florentino Pérez especialment, munta tots els actes quan la selecció espanyola...
0: Però una cosa és que institucionalment el Madrid no estigui en línia amb la Federació Espanyola.
3: Hi ha un distanciament claríssim. El veuen com una extensió del Futbol Club Barcelona.
0: Sí, això ja us ho compro. Però tu no pots anar contra els teus sentiments. Si ets del Madrid i espanyol, per més que juguin els jugadors del Barça, vaja, no crec que vagis amb Polònia.
3: No, però que vull dir que...
1: Tampoc. Però no volen que guanyi. I no volen les exhibicions de la Lamine Yamal, que li significaran la pilota d'or. No ho volen, no ho poden pair, això.
0: A veure,
1: no poden.
0: Que hem recuperat el David. David, això és així?
5: Aquí no suporten que s'identifiqui o relacioni l'èxit de la selecció espanyola de futbol amb el Barça.
0: Però si només n'hi ha dos del Madrid, amb qui volen que ho identifiquin?
1: Doncs aquesta és la pena que tenen.
5: I aquí de què es parla? De que Huijsen i Cucurella són millors jugadors amb Espanya que no pas amb el Real Madrid, i es reconeix que l'estrella d'aquesta selecció és Lamine Yamal i que aquest Barça s'apropa més, o aquesta selecció s'apropa més al Barça que no pas al Madrid.
0: Aquesta és l'altra de l'aturada, que és que De La Fuente és el que ha portat Lamine Yamal a un altre nivell futbolístic, que això ja no sé si tallar-me les venes o deixar-me les llargues.
5: I espera't que no guanyi la pilota d'or Lamine Yamal, que aleshores ja...
0: Serà gràcies a De La Fuente, també.
5: Negreira a tope.
3: Aquest any serà molt dur en aquest sentit. Molt.
5: Sí.
3: Molt. Sí, estem... Bé, t'ho dic jo que estic dintre.
0: M'esteu arruïnant la tarda.
3: Si voleu que algú estic que sap de què va, ja et dic jo que això serà duríssim.
1: El 25-26 d'octubre, que són dos dies que van seguits, un és diumenge i l'altre és dilluns, pot ser gloriós.
3: Sí.
1: Pot ser gloriós.
0: Bé, no, no van ser amb esdeveniments.
1: Pot ser gloriós. Costa, pot ser gloriós. I no em cansaré de dir-ho fins que passi el contrari, que no passarà.
0: A mi el que em preocupava bastant més el 25 que el 26.
3: Jo
1: sí, però el combo és matemàtic, perquè, sense guanyar un jugador del Barça, això ja va passar. Va passar un clàssic i l'endemà Vinícius havia d'anar a recollir la pilota, que va acabar sent de platja. La va recollir Rodrigo. Això ja va passar amb un jugador del City. Mm. Si la combinació és clàssic més pilota d'or per Lamine Yamal, prepara't.
0: Molt bé. Doncs,
1: prepara't.
0: Ja la tenia apuntada la gent.
1: La festa dels 10 anys quedarà en anècdota.
0: Va, doncs ha de ser molt xula la festa per competir amb la nostra. En fi, David, abraçada, gràcies.
5: Bona tarda.
0: Farem una pausa i farem cas al Grau. Però heu de parlar del que volen al Madrid. Nosaltres parlarem de Rafinha. Ara venim.
7: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
12: 81-352-469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
14: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
15: Ell va matar la nostra nena.
13: Però els nazis encara tenen poder.
16: El jurat ha emès el seu veredicte.
17: Ha estat absolt.
13: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
18: És un assassí.
19: Em vols matar o què?
13: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
21: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles.
22: Citroën.
21: Condicions a Citroën.es.
23: Encara no ets del Club Capravo? Pel 30è aniversari et regalem fins a 20 euros en cupons. 10 per donar-te d'alta i 10 més si et registres a l'app per primer cop. Descobreix més avantatges i condicions a capravo.com o a la teva botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
24: A Catalunya Ràdio torna l'espectacle casteller més gran de l'any, el Concurs de Castells.
25: Vinga, el portem aquí, quiet.
26: Aquest diumenge, el suplement des de la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
25: Atents, amunt!
24: Viurem un diumenge intens amb una de les expressions de país més admirades arreu.
26: L'espectacle casteller més gran del món.
25: Molt bo, eh?
24: El sentiràs en directe aquest diumenge des de les 7 del matí fins a l'últim castell de la tarda.
26: Silencis i emocions per explicar una fotografia que farà la volta al món. El Concurs de Castells, el suplement.
24: L'espectacle casteller més gran del món el viuràs a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
27: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
28: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
29: Què és això?
28: Pizza i ketchup. Tu has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
2: Posa-hi el porc per aquí al mig.
27: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Maria Jaume, per continuar amb el Tot Costa, hem aparcat el cas Negreira fins que el Madrid i la UEFA ho vulguin i reprenem el nostre neguit d'aquesta setmana, també per fascicles. Laia Tudel, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: Rafinha ja és a Barcelona.
2: Sí, sí, anem fent aquest minut a minut del retorn de Rafinha.
1: Des de l'arribada de Tarradellas no s'havia seguit un retorn a tan... Minut a minut.
2: Això sí,
1: Tarradellas va venir en avió i Rafinha en Zeppelin.
2: No. Però és... A veure, que era molt lluny, era a Austràlia, a l'altra punta del món.
1: Dos dies per tornar a Austràlia?
2: No, dos dies, no, 24 hores, que gairebé.
1: Perdona, Rafinha va abandonar el camp a la una del migdia de dimarts.
2: No, ha arribat un avió directe. Primer han de fer, com t'ho diria, el context, construir el relat perquè un jugador deixi una selecció...
3: Sí, no es va decidir en aquell moment,
1: clar. I ha acabat el primer aerotaxi cap aquí.
2: Bueno, bé, ja el tens aquí, ja està. Ja ha arribat a Barcelona.
4: Hi havia una època que el Barça, els jugadors del Barça que anaven a Brasil, anaven amb un directiu enganxat.
1: Sí, sí.
4: O sigui, Ronaldo, Nazario, anava amb un directiu.
1: Sí, que sí.
5: Senyor Pagès.
4: Senyor Pagès, exacte.
1: I en època de Rivaldo.
4: I en el moment que passava alguna cosa, és que ni es dutxava. El agafava del camp, el posava en un avió, un taxi, avió, i ja estava a Barcelona.
1: En època de Rivaldo, Messi, anaven a jugar a Sud-amèrica, i quan acabar el partit, vol privat i cap aquí.
4: I fins i tot a vegades compartien a l'avió amb els jugadors del Real Madrid.
1: Sí, sí, sí.
3: Però a veure, quina pressa teniu, que aquest cap de setmana tampoc no hi ha futbol de primera divisió.
4: Ni un minut més allà, allò és una trinxadora de carn.
3: Però que torni a les escales que ells considerin, que descansament... Potser ha fet nit alguna de les escales per no fer un avió de 18 hores.
2: Sí, perquè, pobres, l'avió van en turista i no...
4: A mi, mentre l'hagin allunyat d'Ancelotti, ja estic tranquil.
3: Ja t'està bé, no?
4: Sí, com si es queda a una platja d'Austràlia menjar fatents de Waikiki.
2: Bé, el cas és que ja ha arribat aquí, viatge molt llarg, tampoc hi ha hagut pressa per fer les proves mèdiques, es faran demà al matí, d'una banda per això mateix també, perquè el viatge és molt llarg i que descansi, però també perquè és un senyal que no hi ha res greu. Ja ho vam dir des d'un principi, el comunicat de fet que va fer la Confederació Brasilera parlava de molèsties a la cuixa dreta, després les proves que li han fet, segons diu el Barça, les proves, les ressonàncies que han fet de la Federació Brasilera, doncs el que veuen és un petit hematoma a la cuixa, avui estem parlant de coses molt lleus, llavors demà les proves acabaran de confirmar que no hi ha cap tipus de lesió, que senzillament són aquestes molèsties, i a partir d'aquí, doncs, el partit és dissabte que ve, el partit amb el Getafe, vaja, no hauria d'haver-hi cap problema, a no ser que decideixin per qüestió més de cansament i de dosificar minuts que Rafinha no ha de jugar aquell partit. Però vaja, des de l'entorn, també des del primer moment transmetien des de l'entorn del jugador tranquil·litat. Vull dir que jo crec que tractant-se aquests partits amistosos i amb tots els precedents i antecedents que hi havia amb Rafinha, potser per una vegada s'han fet bé les coses, saps el que vull dir? Ja, tanta... Que la mínima molèstia, doncs te'n tornes cap a casa.
1: Hi ha tanta tranquil·litat que no estic tranquil.
2: Ara és quan demà les proves confirmen. No, a veure, home, seria una sorpresa amb majúscules si Rafinha realment té alguna cosa greu.
1: Molt bé, doncs confiarem en aquesta tranquil·litat general i esperarem a demà. Qui sembla que avança també lentament, però en bona línia és Frenkie de Jong.
2: Bé, en bona línia no sé, però com a mínim avança. Avança què vol dir? Que fins ara ha estat...
1: Home, si avances en bona línia.
2: No, vull dir, en bona línia ho veurem a partir d'ara. Perquè fins ara, de Jong, no Rafinha, de Jong, que recordem que està de baixa des de que va tornar al Mundial per aquest trencament al lligament lateral intern del genoll dret, segons el comunicat del Barça, i que va optar per seguir un tractament conservador, doncs bé, ara, els últims dies, les últimes setmanes, ha estat fent feina en solitari a la gespa i el nou pas, la nova fase de la seva recuperació serà que la setmana que ve, quan tornin els entrenaments dels jugadors del Barça, del primer equip, doncs ell s'anirà reincorporant o incorporant aquests entrenaments de forma, com deies, a poc, progressiva. Anirà fent parts d'aquest entrenament amb el grup fins que, si les sensacions són bones i va evolucionant bé, doncs podrà fer els entrenaments ja amb normalitat i sencers. I a partir d'aquí ja s'atreviran, dins entre els metges i el jugador i tot l'estaf, doncs a començar a marcar terminis d'un possible retorn de De Jong. Però aquesta setmana és bastant important perquè en el moment en què comenci a incorporar-se als entrenaments ja amb una intensitat més alta, doncs veurà si realment sent molèsties en aquest genoll o no.
1: que no corri. L'objectiu és estar a punt perquè Xavi el tingui a disposició en la pròxima aturada.
2: La pròxima és el novembre,
1: per
2: no?
1: Això, sí, té un mes per posar-se a to.
5: Jo crec un mes i mig.
1: Jo crec que Xavi el necessita més que Flick ara mateix. No crec que sigui gaire aventurat afirmar això. Sobre Rafinha, quedem que, no, que estem tranquils, eh?
4: Jo sóc més del teu, jo fins que no ho vegi no...
1: Ah, és igual, però va, és per no fer patir
4: realment estic bastant tranquil, sí.
3: Jo estic molt tranquil·la, jo crec molt. Que va prendre la lliçó del que li va passar i crec que ara ho ha vist rapidíssim.
4: Jo crec que bàsicament estic d'acord amb la Mireia, sí, havies de treure'l d'aquell, perquè és que Rafinha no s'ha jugat d'una altra manera, o sigui, treu-lo d'aquell context. Sí, que es peti Ancelotti una vegada, que perdi contra la Índia i ja està.
1: Va arribar al descans, va mirar el mòbil i es va trobar un missatge. Nano.
2: De Flick,
1: direct. Tito, cap a Igualada.
4: En sèrio? O sigui, la R alert. Allò de, tio, que no ho veus?
1: Va, doncs, Grau, tranquil, eh?
5: Demà a l'hora de dinar em tornes a trucar.
3: Que Grau no està tan
2: no
3: tranquil.
2: Gaire, no gaire.
5: És que no recordo que hagi tornat mai de Brasil amb un comunicat en Rafinha on digui que estava lesionat. No, he estat intentant fer memòria, no recordo. No ha tornat mai lesionat d'allà. Feu memòria.
1: Bé, el Mundial perquè no hi havia una competició immediata i l'anterior vegada que va tornar lesionat.
3: Però no. Què vols dir que no hi ha hagut un comunicat dient que estava...
5: Que d'allà sempre, no sempre torna bé.
4: Brasil sempre
3: quan no torna lesionat, vols dir? Que sí, que
5: no, és que no tornen mai lesionat.
4: No, oficialment...
5: No tornen mai lesionat. No tornen mai lesionat. Li troben la lesió quan està aquí. D'allà no tornen mai lesionat. Mai.
3: Ara t'he entès.
5: Mai. Busca l'últim comunicat on digui, de la CBF on digui que Rafinha està lesionat. A veure si el trobes.
1: O atleta.
5: Eu acredito
1: que o atleta é infortunado.
5: Professor Runco.
1: José Luis Runco.
5: Està jubilat fa dies.
1: Sí, però encara va jugar, el vaig veure fa poc.
5: Va. Se'l van fumar ara fa molt poc, no sé si del Fluminense o d'algun clip d'aquests.
1: Va, aquesta... No faré servir la paraula incertesa. Aquesta petita incògnita que tenim sobre l'estat físic de Rafinha ens ha servit avui per fer un petit joc per qüestionar-nos. Si Rafinha no pogués jugar de nou en algun dels pròxims partits, que passarà, perquè algun dia haurà de descansar, Gabriel Jesús, Gordon, Olmo o Fermín?
4: És que en aquesta primera jornada, que podria ser la primera ocasió, que és el partit contra el Getafe, vindrà molt, molt mediatitzada pels minuts que hagin jugat Fermín, Gordon... Olmo i...
1: Gordon ho està petant, eh? A Anglaterra estan emocionadíssims.
4: No,
1: he llegit un titular avui que diu que des que està al Barça és jugador de classe mundial.
4: Sí, estic bastant d'acord. Que ha millorat bastant respecte al que era el Newcastle. En aquest sentit, jo crec que...
1: Fotia un gol candidat a la pilota d'or. Amb nosaltres, Kicir.
4: Home, i tant. la qüestió és que Gordon ho està jugant tot, o gairebé tot, amb Anglaterra. Sí, no sé què li queda.
1: Ahir en va fer Fermín, dos, amb Anglaterra Fermín, està jugant
4: Fermín,
1: bé.
4: Jo crec que els dos pròxims partits tindrà... També Olmo jugarà.
1: No preguntava per Getafe en concret, et pregunto si un dia...
3: El dia en què Rafinha hagi de descansar, pel que sigui, qui és el nou?
4: Per mi, Gabriel Jesús.
3: Suplent.
4: Jo tinc ganes de veure, personalment, ganes de veure Gabriel Jesús. Mm. Un partit sencer.
1: Mireia?
3: Jo també voto per Gabriel Jesús. Crec que al final és el futbolista que si vols tenir també pel tram final de temporada, el vols tenir actiu, necessites també donar-li protagonisme i jo crec que els minuts que ha tingut han estat molt bons i per mi és el recanvi ideal. Després, si vols modificar alguna cosa, després ja tens falsos nous, no? Però per mi hauria de ser Gabriel Jesús.
1: Grau?
5: Gabriel Jesús, indiscutiblement.
1: El generador de caos genera unanimitat.
5: Hi ha moltes ganes ja de veure Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Rafinha junts.
4: Mm.
1: O sigui, tu t'imagines Gabriel Jesús de titular, eh?
3: Això el Grau sí. Ja ho va dir.
5: M'està cremant al damunt, això. Necessito ja.
4: Grau Gordon no.
3: És a dir, l'aposta de Grau és que Gabriel Jesús ha de ser titular per davant de Gordon i Adeyemi, no?
5: Mm. Jo, per mi, a dia d'avui, Gordon i Adeyemi haurien de ser revulsius, impact players. Caram. Quan Gabriel Jesús pugui demostrar una continuïtat i continuï fent gols, que fins ara en dues estonetes n'ha fet dos.
1: Clar, si aconsegueix estendre...
6: Jo per això vull veure un partit sencer.
1: Clar, no, si aconsegueix estendre l'eficàcia que ha tingut en aquesta mitja hora amb el comptada que ha tingut, la veritat és que no costarà gaire que sigui titular.
5: A més, veig dos perfils de jugadors que ara la gent dirà, sí, home, Rafinha, que està jugant pel centre, l'hauràs de tirar cap a la banda i el trauràs de la zona on ho està petant. És que jo crec que la presència de Gabriel Jesús no obliga a Rafinha a això.
1: No, jo crec que tal com està Rafinha, jugant a la posició on en va fer 30 i no sé quants, no em faria gaires menys. És a dir, està en un moment de gràcia que tot el que xutava acaba dins.
6: Jo també diria que tampoc ho tocaria. I a mi
1: no, sembla... jo de moment estic d'acord amb tu, jo de moment no ho remenaria. En fi, ha guanyat Gabriel Jesús a la nostra taula, a veure què diu la nostra audiència. Joan Fitó, bona tarda.
7: Què tal, Costa? Bona tarda.
1: Qui preferiu que ocupi el lloc de Rafinha el dia que no pugui jugar de nou? Gabriel Jesús, Gordon, Fermín o Olmo?
7: Doncs guanya per golejada Gabriel Jesús. 68% per Gabriel Jesús, per al brasiler, només un 15% Fermín i ajustadets Gordon i Olmo amb un 9% Gordon, un 8% Dani Olmo. Per tant, guanya Gabriel Jesús. El Jordi Durant, que diu que per fer davanter centre la primera opció ha de ser un davanter centre. Primer Gabriel Jesús, després Gordon, Olmo i Fermín. El Ramon Coloma, que diu que per alguna cosa han fitxat a Gabriel Jesús. I hi ha diverses respostes que aposten per Hamza. Hamza Abdelkarim.
1: Ens l'hem deixat.
7: El Marc Vila, que diu primer Gabriel Jesús, segon Hamza.
1: Avui el Grau té bona tarda.
5: No, home, que em sap greu que veieu ara les quatre opcions. Diu, ens l'hem deixat.
2: Sí. Bé, no, però és que no hi
5: cabia. Doncs sí.
2: I mira que estem estona
6: la
2: pregunta.
6: La culpa és del que va inventar.
5: No hi cabia, però potser és més davant de centre que dos que he vist llegit
3: però,
5: aquí.
3: Sí, però... D'acord, i de manera realista, qui té més opcions de ser davanter titular en un partit de Flick?
5: Doncs no ho sé.
3: Fermín,
5: no,
3: sí, Olmo...
6: Sí que ho sabem, sí.
3: No, o Hamza.
6: Els que heu posat.
5: No sé perquè Gordon i Fermín no els he vist jugar mai de davanter centre amb Flick. Sí, i en cap...
6: No,
3: Fermín,
6: sí?
3: Els has vist en minuts, exacte.
5: Sí. Minuts, d'acord. Vale, sí, minuts, sí. D'acord.
1: Doncs tota
5: la pretemporada i com a màxim golejador vaig veure Hamza.
3: I quan han arribat els partits oficials, quan l'has vist?
5: Doncs no recordo partits oficials d'aquesta temporada, Fermín. I Hamza ha marcat contra Egipte.
3: Sí, Fermín hi va haver un dia que Rafinha fins i tot s'intercanviaven una mica la posició.
1: I Olmo també, però és veritat que és una estona. En fi, no ens atraparem aquí. La nostra audiència vota Gabriel Jesús.
3: No, s'ha de defensar la pregunta aferrissadament, Costa.
5: Tot i que el director del programa ha vist la cartela i ha dit, hosti, ens hem deixat Hamza.
3: Sí. Per què?
1: Aquestes coses passen.
3: Digues.
7: No, anava a dir que Hamza és el més comentat després de Gabriel Jesús
1: però desgraciadament per ell no ha pogut ser votat.
7: I llavors un comentari de l'Alfonso.
5: Ho hauria petat, hauria guanyat segur.
7: Que diu el que digui el míster, que per això és el cap de colla lligant-ho amb els castells.
1: Veritat, és que ens falta... L'última opció sempre hauria de ser el que digui Flick.
2: I no, perquè llavors guanya aquesta.
3: No, i aleshores ens descuidem un mes, perquè aleshores no ens entren futbolistes.
1: Fito, gràcies.
7: A tu. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
1: Set minuts i les 8 del vespre ens hem deixat el tema bo del dia per mig camí. Perquè riu tant tu del cas Negreira. La que tenen liada a Portugal amb Cristiano Ronaldo, no la vulguis ni saber.
6: Això és molt gros, eh?
1: Sí. Fins al punt que d'aquí una hora amb el comptat comença un Dinamarca-Portugal i jo crec que, bé, és un partit que ningú recordarà. Aquest és Jorge Jesús en una roda de premsa històrica ahir a la prèvia d'aquest Dinamarca-Portugal dient això de Cristiano Ronaldo i tot el sidral que es va muntar després que decidís no fer-lo jugar en el partit anterior.
8: Jo sóc l'entrenador,
9: oi? Puc prometre el que vulgui. Sóc l'entrenador i li dic al jugador, avui no estaves per jugar, et deixaré a la banqueta. Si necessito que juguis 30 minuts, jugaràs. Si no et necessito, no jugaràs. Tal com vaig veure el partit, no el vaig fer entrar, perquè no hi ha Cristiano ni hi haurà mai cap jugador que em faci canviar les meves idees. Mai. Ni ell, ni ningú en el futbol. Ni ell, ni ningú. Ni cap president. Mai. Zero.
10: Ni jo, ni ningú, ni un president. Nunca. Zero.
1: I acte seguit, doncs Cristiano Ronaldo, que estava pendent de si podia jugar avui o no, va agafar el portante, que diria ma mare, ell s'hi va agafar un vol privat i no un zeppelin, i cap a Madrid falta gent abandonant la concentració de la selecció portuguesa. Tinc en línia el company de DAZN, el Sergio Oliveira. Sergio, bona tarda.
8: Bona tarda, què tal?
1: Muy bien, ¿y tú?
8: Muy bien, gracias.
1: En un ratito empieza este Dinamarca-Portugal, pero me temo que en Portugal se habla mucho más del lío Cristiano que de este partido.
8: Hay un partido hoy, ningún se acuerda, no se habla ni un poco de ese partido porque, bueno, desde ayer. El tema es Cristiano, evidentemente, y sí, nadie se acuerda que tenemos un partido muy importante con Dinamarca. Bueno, quizás y creo que el equipo ya está concentrado y pensando en este partido, pero la verdad es que la gente no está ni un poco preocupada con eso, porque por lo que todo lo que pasa con Cristiano, evidentemente.
1: Sergio, hace un momento escuchábamos la durísima rueda de prensa de ayer de Jorge Jesús. Explícanos con la información que tienes y con lo que se sabe hasta ahora, qué ha podido pasar para que se haya producido esta fractura tan llamativa.
8: Sí, lo que pasa es que las palabras han sido duras de Jorge Jesús, pero lo que quizás en otros países e incluso España no se entiende, que es Jesús es así, esa es la personalidad de Jesús. Y cuando los portugueses estaban escuchando Jesús, no creo que no hubo la percepción inmediata del shock que podría causar con Cristiano, porque ellos han trabajado un año juntos y Jesús ha dicho previamente que Cristiano le ha pedido ayuda para que se conquiste finalmente el campeonato en Saudi Arabia. Y había una proximidad y Jesús incluso habría dicho que el problema estaba sanado, no habría problema ninguno, habían hablado, pero sí, son palabras duras de Jorge Jesús. No tanto el contenido, sino la forma. La forma es muy agresiva y para quien no está acostumbrado a la forma de Jesús es muy agresivo, sí, muy duro. Y sí, y el shock ha incomodado mucho a Cristiano, que no le gustó. Incluso se habla de un posible pedido de perdón que hubiera sido prometido a Cristiano por parte de Jesús, que no ha sido exactamente lo que pasó. Jesús admite que, bueno, no debería tenerlo puesto a calentar tanto tiempo, pero eso no es bien una excusa, ¿no? No es bien un pedido de perdón. Admito que no estuvo bien, pero no le he pedido perdón por esas palabras. Entonces, y después, lo que ha pasado. Lo que ha pasado, la fractura total, y veremos si hay retorno. Yo creo que es muy difícil que haya.
3: Bueno, el hecho es que de momento Cristiano lo que ha hecho es irse de la concentración y parece un muy mal final para alguien que representa mucho para Portugal. La opinión pública, ¿quién piensa que tiene razón?
8: Bueno, es difícil hablar por todos porque hay aquí casi dos equipos, ¿no? Es casi el clásico entre aficionados de Jesús en este momento y aficionados de Cristiano. Pero si tendría que decirte, yo siento que en este caso la mayoría de los portugueses, o por lo menos muchos portugueses, entiende más a Jesús que a Cristiano. Porque han sido muchas cosas, el entrenamiento que Cristiano no lo ha hecho en el día anterior y ha tenido otros problemas con Fernando Santos, el entrenador que nos ha dado la Copa de 2016, ha tenido otros problemas y en los últimos 2, 3, 4 años los portugueses están aquí, bueno no podemos decir que están hartos de Cristiano porque nos ha dado todo, es el mejor jugador de Portugal de largo, de todos los tiempos, de largo, no hay ninguna duda cuanto a eso, pero este final de Cristiano con la Nacional no está a ser lo que todos soñaban, porque pensábamos que él podría salir en el tope. Y hay aquí un alargar de Cristiano con la Nacional que nos está costando a todos. Y te digo, terminar de esta manera es muy triste para todos. Para los que gustan mucho de Cristiano, para los que gustan un poco, para los que no gustan nadie, todos tenemos un poquito de estima por Cristiano y por lo que ha hecho por nos, y nos cuesta mucho que termine así. Vamos a ver si termina así o no.
1: Sergio, en las últimas horas, aparte del comunicado bastante ambiguo de Cristiano Ronaldo, anunciando que en su día ya contará lo que corresponda de esta salida de la selección portuguesa, algunos periodistas próximos a Cristiano han explicado que Cristiano no quería volver a la selección ya después del Mundial y que lo convencieron tanto Jorge Jesús como Proença. ¿A ti esto te consta? ¿Que Cristiano tuviera intención de no volver y que es por eso que se siente traicionado?
8: Bueno, lo que yo sé, he escuchado de las mismas fuentes que vosotros, uh-huh. de personas próximas de ustedes, de fuentes más próximas de Provenza o de Jesús, esta noticia no ha sido tan divulgada. Uh-huh. Yo no sé si la traición y del sentimiento de la traición ha sido por causa de eso o más por lo que pasó con Noruega. Uh-huh. El calentamiento de no hubiera sido utilizado con Noruega después de calentar, cuando había un trato de que no sería utilizado contra Noruega ni contra Dinamarca, pero Jesús le ha pedido para estar disponible para Noruega, incluso lo puso a calentar porque cuando él salta del banquillo, estaba 1-1, uh-huh. y podría ser necesario, porque Cristiano todavía es un elemento muy válido para un equipo como Portugal, pero Portugal hace el 2-1 y luego el juego cambia. Y quién es sincero y quién gusta de ver a fútbol, sea portugués, español, que lo que sea, si tuviese el partido no estaba pidiendo Cristiano en ese momento.
1: Claro. Claro, por eso te lo pregunto.
8: Pero él estaba calentando y se quedó frustrado y triste. Pero creo que la gota de agua, como se dice en Portugal, ha sido la prensa, la conferencia de prensa. Mm. Y las palabras que quizás fueran muy duras, muy duras.
1: Doncs així s'escriu aquest final abrupte de Cristiano Ronaldo com a internacional portuguès. Veurem quin és el pròxim capítol. Els capítols que s'han escrit en les últimes hores ens els ha explicat el company de DAZN, el Sergio Oliveira. Sergio, obrigado.
8: Obrigado, un abrazo, gracias, un abrazo.
1: Són les 8 tocades. De seguida l'Agnès Marquès ens actualitza l'estat de climatològic, sobretot el que afecta al sud del país, que no fa bona pinta de cara a aquesta nit matinada, però abans, sobretot això que ens explicava el company Sergio Oliveira, jo us confesso que la temptació de considerar que Cristiano és un ególatra dels més grans de la història i que aquesta ambició desmesurada se li ha escapat de les mans i ha acabat fent aquest paperot d'estrassa, surt sola, és evident.
6: Òbviament.
1: Jo em frena pensar que ha fet un paper tan lamentable marxant així a la francesa, o a la portuguesa en aquest cas, que ha d'haver passat alguna cosa que ho expliqui, si no és increïble, que un tio d'aquest nivell marxi així de la seva selecció. Ho deia el company, és el millor jugador de la història de Portugal.
6: Sí, sí, és una gestió que, a més, si la compares amb la gestió de la deu de Messi, torna a marcar-se una diferència abismal. Aquí jo crec que hi ha una mala solució a un final que està decantat. Jo crec que Cristiano està obsessionat amb ell mateix, amb marcar 1.000 gols, reconeixent-li tot el que
1: però
6: tu deies.
1: Però els gols els pot fer a sí, Saudita, no?
6: Però
1: continuar arrossegant.
6: Però ell necessita, això seria qüestió de que parlés amb el seu terapeuta, amb la seva dona, o amb qui fos, allò d'explicar-li que està bé, però que a un equip del nivell de la selecció de Portugal no té lloc. Ja. No té un lloc. Després resulta que crec que Portugal vol treure's de sobre a Cristiano Ronaldo
1: i no sap com.
6: I no sap com fer-ho, i potser han confiat en un tio bastant maldestre com Jorge Jesús, que és bastant brut.
1: No sabíem com fins que ha arribat aquest, aquest suïcida.
6: Sí, que quan el sents parlar a les conferències, ja des de fa temps el coneixem, que diguem-ne, no seria el tio més mesurat de tots. No.
1: Mira, ja com ho veus.
3: Jo amb la sensació que no ha sabut tancar el capítol quan calia, no? Al final, després del Mundial, crec que hagués estat una molt bona manera... I a mi em sap greu que una llegenda,
1: no? I fins i tot abans.
3: Sí, i una llegenda com ella a Portugal marxi d'aquesta manera, per la porta del darrere, amb un conflicte, un conflicte que sense voler acabar afectant a l'equip, a la selecció, que avui té un partit.
6: Jo crec que ja afectava l'equip.
3: Digues?
6: Jo crec que ja afectava l'equip.
3: Sí, ja va haver-hi al Mundial alguna declaració d'algun futbolista, no? El ritme és molt diferent.
5: Pregunteu-li a Bot Martínez.
11: Sí, però és que ara parlàveu en referència a la diferència amb Messi al final d'un i al final de l'altre, i Cristiano és i ha estat una figura importantíssima a Portugal, però no m'imagino cap company de la selecció argentina dient de Messi, Messi és un home. I això és el que va dir Joao Neves respecte a Cristiano al Mundial. És a dir, ha arribat un moment que Cristiano...
1: Ni cap entrenador deixant-lo a la banqueta o 30 minuts escalfant, tampoc no ha nascut.
11: Però és que probablement Cristiano no va saber detectar el moment de la marxa. I el moment de la sortida...
5: Li va sobre el Mundial.
11: Clar, absolutament. I segurament, havent marxat, no sé, m'imagino, després de l'Eurocopa...
5: Després de guanyar la Nations.
11: O després de guanyar la Nations...
5: Ho tenia perfecte.
11: Els companys... l'haurien respectat per tot el que ha estat, però ell ha arribat un moment que és que els destorba, perquè és ell i el seu ego, no és un futbolista que es pugui permetre jugar 30 minuts.
1: També et dic que és evident que ell no ho ha vist, però que hi ha gent que li paguen per dir-li. L'anterior seleccionador, el president de la federació, vull dir, ningú li ha posat fre fins que ha aparegut aquest bon home i ha dit... A prendre pel sac. A mi no em diu què haig de fer, ni Cristiano ni ningú, i la cosa ha acabat com el rosari de l'Aurora. Grau, vol rematar?
5: Bueno, ja no sabràs si l'elecció de Jorge Jesús va ser una mica en aquesta línia, de veure com ha sigut capaç d'arrossegar seleccionadors o entrenadors amb el prestigi de Bob Martínez, de pensar que en portaràs un altre de fora. I clar, el pes de la llegenda Cristiano Ronaldo Portugal amb qualsevol altre entrenador exterior, ja sabem qui guanyava la guerra, en portes un de portuguès, 72 anys, que deu estar de tornada de tot, ho té tot fet i diu, doncs saps què? Jo me l'emporto per davant. I si s'emcarreguin, que s'emcarreguin.
6: Segurament ja va arribar amb aquest encàrrec.
5: Clar, per això que segurament l'elecció ja és aquesta. I per cert, a mi sí em sembla molt important el Portugal-Dinamarca d'avui. Perquè és que el fet de que Portugal continuï guanyant i si a més ho fa amb gols de Gonçalo Ramos, carregarà de raons a Jorge Jesús.
1: Tinc curiositat per una qüestió que he sentit aquest matí. Sí, mira, ara està buscant l'alineació. Leao surt amb el 7.
5: Sí, han col·locat el 7 ja, i ràpid. Sí.
1: Com dirien...
3: Una mica de respecte, no?
1: Jo crec que...
5: No, perdona, i grandiós Leao, de voler-lo. Grandiós. Grandiós.
6: Leao també va sobre d'ego.
5: Tal qual. Otro que tal.
1: D'ego i de cerraduras.
5: Sí.
1: Va, a veure com va aquest Dinamarca-Portugal. Avui amb un retard intolerable, tenint en compte que avui hi ha coses importants. Hola de nou, Agnès Marquès.
12: Hola, bona tarda.
1: Amb aquest Catalunya Nit Extended, de nou fins a la mitjanit, pendents de la situació climatològica al sud del país.
12: Sí, de moment el Servei Meteorològic de Catalunya, ara a dos quarts Protecció Civil, farà una nova actualització de la qüestió, però d'entrada el Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat el nivell de risc per pluja forta a les Terres de l'Ebre per aquest vespre. Si aquesta tarda el perill era molt alt i de 5 en una escala de 6, ara el situen en un nivell alt de 4 sobre 6. Malgrat això, sí que l'alerta torna a ser de color vermell per aquesta nit i matinada. Especialment parlen d'aquesta matinada. Protecció Civil demana, per tant, mantenir les precaucions. Estarem molt pendents del que expliquin ara a dos quarts. A les 9 al Catalunya Nit serà el primer que recollirem. També el nord del País Valencià està en alerta vermella per pluja molt intensa en aquest cas i continuarà així fins demà. En algunes poblacions hi han caigut ja més de 100 litres, però de moment no hi ha incidències destacades. Sí que explicarem també que hi ha algunes afectacions en el servei de Rodalies i que en el cas de les Terres de l'Ebre, doncs, alguns municipis han pres la decisió de suspendre les classes demà. I també estem molt pendents encara a aquesta hora de l'executiva extraordinària que està fent Junts, que ha de decidir si tomba o avala el paquet principal de mesures de protecció a l'habitatge, aquests decrets que va aprovar el govern espanyol i que demà es debaten en un congrés convocat d'urgència. El partit no el convenç el text final, hem de recordar que és un decret i, per tant, aquest text doncs, ja està publicat al BOE i ja no es pot canviar. Hi ha una certa sensació que doncs, el text no reflecteix del tot les converses que havien tingut amb els partits de govern, amb el PSOE, i tot i que ha negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins a última hora, doncs tenen aquesta sensació que no els acaba de gravar. També recela del text el PNB, però en aquest cas fins i tot així sí que ja han anunciat que demà votaran a favor d'aquests decrets. Per tant, és important veure què és el que decideix Junts, ho explicarem en directe, ho està seguint el nostre company de política, en Jordi Corbalán, perquè si Junts votés en contra, doncs aquí l'escenari és que això no prospera i hem de veure com queda tot plegat fins i tot la legislatura.
1: Caram, hores intenses, sí. Avui...
12: A més, molta mobilització al carrer. Pensa que a aquesta hora doncs, hi ha cassolades convocades arreu, hi ha les acampades també de Plaça Catalunya, que també hi serem, i parlarem amb la gent del Sindicat d'Habitatge perquè de llogateres, disculpa, perquè s'han apuntat a la acampada de Plaça Catalunya, que va agafant a poc, doncs, cada vegada també més protagonisme. No?
1: Molt bé, doncs el que deia, hores intenses, climatològicament i políticament parlant, tot plegat al Catalunya Nit, a partir de les 9 i avui fins les 12 amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Gràcies, Agnès.
12: Gràcies.
13: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-up Vespre.
14: Amb Sònia Gelmà.
11: Mira, tenim esport en joc. Ha començat la final del Mundial de Clubs. El Barça, de moment, amb mal peu, perquè perd de 5, Barça 3, Vespre 8, quan tot just es porten jugats
6: estem,
11: 9 minuts i mig de partit.
6: El que juga contra Nielsen.
11: Exacte. Bé, queda molt partit, però en tot cas, de moment, perdem de 5 al Barça, i a més la pilota és pel Vespre, que fa gol, i 3-9, no, perd de 6.
1: No pinta bé, això.
11: No pinta bé.
6: Ara. Ho para tot el tio,
1: Ara estic veient revisitant que Capità Tsubasa, que és el que a la nostra època era Campeones, que la teniu al 3CAT en català, i és com jugar contra Ed Warner, que ho para tot.
2: Es torna a veure Oliver Benji, també es pot dir, o Capità Tsubasa.
1: El 3CAT es diu Capità Tsubasa.
2: Sí, ara els nens ja ho coneixen així.
1: És que no es deia Oliver Benji, es deia Campeones.
5: Campeones.
2: Sí, el que passa que era més Oliver Benji.
11: Jo, ara, quan aparta la de Capità Tsubasa, no sabia de què em parlava.
1: És que els personatges, naturalment, en japonès no es diuen Oliver Benji, es diuen Tsubasa i...
2: No, però el tema és que estàs mirant aquesta sèrie ara.
6: El resum de l'actualitat esportiva que estava fent la setmana.
11: No, sí, no, perquè ara té una estona. Després sí. Dirà...
2: Anem molt tard i ja ens hem patat un tema meu.
11: I feu les coses ràpid, sisplau, que us entreteniu molt i aquestes coses.
5: No, però és interessant, això,
1: Clar.
11: Molt.
1: I a més estem en moment de promoció de productes audiovisuals de la casa.
11: M'ha anat bé perquè s'ha acabat de resoldre el partit de l'Eurolliga entre el Hapoel Tel Aviv i Madrid. Estava una mica inquieta, ara ja queden 15 segons i el Madrid perd de 8.
1: Ara ja ho tenim.
11: Per tant, el Hapoel de Tel Aviv que s'endurà aquest partit d'Eurolliga de bàsquet que hi ha en joc ara mateix. I al marge d'això, recupereu la primera hora, si voleu que us posem el cas de l'intercanvi de comunicats que hi ha hagut avui entre la UEFA, el Madrid i el Barça respecte al cas Negreira. La conclusió és que sí, que el Madrid ha comunicat que l'expedient que el Madrid, la UEFA ha comunicat que l'expedient que el Madrid va enviar el 17 de juny passat els hi ha arribat, que poden estar tranquils perquè l'incorporen al cas que s'està en curs investigant sobre el cas Negreira.
1: Això la primera hora del Tot Costa, la segona arrencarà i aquí abans vas obligat a escoltar l'organet més famós de Catalunya. Ja disponible l'edició d'aquesta setmana del Barça Reservat. Sí. Laia, amb quin contingut premium?
2: Mira, hi ha un rànquing que fem de samarretes més venudes dels jugadors del Barça, que aquest rànquing, de fet, no us farà la feina, si voleu saber.
1: Escolteu,
2: que us podeu...
1: Home,
2: us dic, el primer és la Lamine Yamal, no hi ha cap sorpresa.
11: Sempre és curiós.
6: Diguem-ne amb bastanta diferència, eh?
2: Sí, clar, la Lamine Yamal va sobradíssim en tot, jugant i també venent samarretes. Bé, doncs la resta del rànquing ja escolteu el Reservat i així sabreu quins són els jugadors que venen més samarretes. I jo us explico una altra de les coses que explica amb el Reservat, que té a veure amb aquest vestidor que és tan català i que es parla tan català, ja ho sabeu. Llavors, clar, què passa? Que els jugadors que venen de fora, evidentment, doncs això fa que alguns s'interessin pel català. Hi ha casos com Gordon, no?, que com a mínim aquest inici de temporada ell ha dit que ha començat a fer classes de català. Veurem si segueix fent classes durant tota la temporada. Però llavors el club també anima els jugadors que arriben a que aprenguin català. I com ho fa? Doncs el club el que fa és tots els jugadors que arriben nous els entrega un dossier. Una mica un dossier que és com sobreviure una mica a Barcelona els primers dies, perquè allà els deixen informació d'aquestes de servei, no? Hi ha de tot, de transport, hotels, restaurants, em diràs tu, els jugadors del Barça, però vaja, suposo que fan recomanacions.
1: Compta l'autobús amb la cartera...
5: La T-Casual. Com aconseguir la T-Casual?
1: Demaneu la T-16 si teniu fills d'entre 4
5: i 5. Una zona, dues zones, si vas a Gavà, dues zones.
2: Encara que sigui gratuïta, primer, no et deixen passar un nen sense T-16, i segon, com la perdis, pobre de tu, per demanar...
1: Aquests moments de denúncia social m'agrada.
5: Són tràmits fàcils. No intoxiquis, d'allà. Tràmits fàcils.
1: Només el procés de demanar la T16 fa perdre anys de vida.
5: No, fàcil.
2: Estic d'acord.
5: No, que el crio ja n'ha fet 18.
1: Des d'aquí, una abraçada a l'Ajuntament de Barcelona i a Transports Metropolitans.
2: Bé, en fi, però no sé si parlem de la T16 en aquest dos. Però vaja, el que anàvem, hi ha un apartat que el club ha introduït des d'aquesta temporada que és... expliquen la història i la identitat del club, del Barça, els expliquen en fotografies Gampers, Cruyff, la primera Champions a Wembley, Samitier, els valors del club, i després hi ha un altre que és els animen a aprendre català i els ofereixen que ells recomanen que aprenguin aquesta llengua, tots els jugadors, i que si volen el club doncs els facilita 2 hores a la setmana de classes particulars amb professors de la Masia perquè aprenguin català. I llavors aquí és per ells, pels jugadors i per les famílies. Llavors aquí és on Gordon, per exemple, doncs ha agafat aquest servei, ha dit jo vull aprendre català, i hi ha d'altres que ja veurem si ho fan. I llavors al Reservat expliquem que hi ha jugadors que han començat a fer reforç a català. No, jugadors que ja hi eren, al vestidor, que, ja hi són, que no és que vinguin nous.
1: Molt bé. Doncs qualsevol iniciativa en favor de la nostra llengua és bona, i si la promou una de les principals institucions del país, encara més. T'haig de dir que l'únic que no està en línia, i no perquè no l'utilitzi ell, és Flick, perquè ara no recordo si va ser Gordon o Adeyemi, que li van preguntar... No, vaig arribar al vestidor i vaig preguntar quina llengua em convenia parlar i que Flick li va treure del cap al català. Que
11: diria que aquesta història jo te l'he sentida amb Gordon.
1: Gordon. És que em faig gran, Sònia. Gràcies per
2: ajudar-me. Però no li va fer gaire cas perquè està aprenent, està estudiant. Bé, ja. Està fent català i castellà. Gordon,
1: ja,
2: sí,
1: però,
2: és cert.
1: Però el consell de l'entrenador, que l'entenc, perquè m'imagino que l'entrenador va pensar a mi m'aniria bé parlar castellà i no en soc capaç, doncs...
5: Segur?
1: Ja.
11: però en aquest cas Gordon i Flick poden parlar anglès perfectament, sí. Si Gordon vol aprendre el català.
1: Però que jo crec que Gordon li va preguntar, com volem dir, aquí quin és,
2: no?,
1: l'idioma del vestidor, i l'altre li va dir castellà, tio. En fi, segur que el gran Hansi també l'alinearem en aquesta
2: trobada. I un altre pati Reservat ràpid. Les meves fonts m'han informat que aquí hi ha una persona avui al Tot Costa que fa anys. L'hem felicitat o no? Crec que és el Jordi Grau.
11: Just qui no hi és.
1: Home, què em dius?
2: És així? Estic ben informada o no?
5: Sí, sí.
1: Home,
5: I el peu del canó, eh? El peu del canó.
1: Aquests detalls l'honoren, per davant de l'aniversari. Podria estar com un paper i estar aquí.
2: Exacte.
5: Ja m'agradaria.
1: Formant-ne, es pot saber quants o...?
5: 55.
1: Sí, molt bé.
11: Un número bastant rodó. Fas festeta, Grau?
5: No, què va. Bueno, he portat merendola aquí a la redacció, eh? Sí,
11: hem
5: berenat.
11: Hem tingut mala sort que no ha vingut.
5: S'ho han fotut tot, tu. No recordo un dijous a la tarda amb tanta gent. Hòstia, igual hi havia 50 persones avui, tu.
1: Molt bé,
5: una mica home. Més i tiro curt.
1: Doncs escolta...
11: Bé, no pateixis, nosaltres aquí dijous vinent ja t'esperem i el que tu puguis portar ja estarà bé.
5: Ja ho sabeu.
1: Una informació que desconeixíem i que ha sorgit, com no...
5: Esteu, no s'escapa res aquí.
11: S'escapa res.
5: Exclusiva.
1: El Barça reservat ho saben pràcticament tot.
5: Sí, sí, sí.
1: Laia, gràcies.
11: Adéu.
13: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
0: Tot Costa.
15: Ara és el Barça que ataca, ho fa a través de Graham. Graham és dins l'àrea, continua Graham. Tot sol, el xut i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Fines a la frontal de l'àrea, obre la pilota a la dreta cap a Graham, li torna la rematada i el gol. Ara sí, ara sí, ara sí, el segon del Barça, tot i que és en pròpia porteria de la Roma. Roma 0, Barça 2. Retalla cap a dins, Pina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ara compta la passa en profunditat, cap a Graham, dins l'àrea, retalla, Graham i el quart. El quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart, el quart. Compte el xut i el gol. Golàs. Golàs del Barça, golàs de Clàudia Pina. No sé si ha tocat en alguna futbolista de la Roma, perquè ha estat una paràbola que ha acabat sorprenent també a Raquel Evaldi. El gol del Barça, el cinquè, 0-5, un quart d'hora pel final. Arapayo i el gol. El sisè del Barça, el gol de Arapayo. La passada en profunditat a l'espai de Patri. Carla Julià amb el cap fa l'assistència cap a Arapayo, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma 0.

0: creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
1: Això és el mig important, perquè és veritat que contra el París també és golejada per 5-2, però encaixes dos gols, i ahir com a mínim millores sensacions. Jo no sé si va ser una exhibició realment, perquè la Roma, hi ha un moment del partit que baixa els braços, que això ja acostuma a passar.
2: No, quan... seria la defensa més ferma.
1: No, de fet, hi ha un gol de Graham, sí. Que clarament Graham ho fa molt bé, però no troba gaire oposició.
2: És una exhibició de Graham, però estàs totes les jugades esperant a veure en quin moment l'entren.
3: Sí, jo estic completament d'acord. A veure, només mesurem el partit contra el París, però també hi ha un partit de Lliga entre setmana molt dur, on el Barça no està bé, i llavors, si comparem amb aquest partit de Lliga, ahir les sensacions són molt millors. Crec que la Roma va resistir molt poc, és cert que el Barça et va empenyent, et va tirant endarrere, perquè et domina moltíssim, i al final és un equip superior a l'equip italià. Però bé, jo crec que és important, estem només al mes d'octubre, que hi ha molt marge de millora, que ahir va recuperar futbolistes, va sortir Van Aasten, que havia estat lesionada, va tornar a tenir minuts Aitana, va debutar Rosalía, van tornar Aixa Càmara i Carla Julià, és a dir, que crec que el Barça, no?, les sensacions van millorar i, a més, recuperes gran part de l'equip. Van veure també una Ismay Brooke jugar molt pel carril central, una Caroline, no?, una mica més participativa del que s'espera d'ella.
2: No, encara li falta.
3: Encara li falta moltíssim, per mi, però entenc que és complicat adaptar-se a aquesta idea, a aquesta identitat que té el Barça, i és molt complicat. Moltes jugadores movent-se, ocupant espais, i ella això no ho ha viscut. Per tant, crec que aquests tres punts molt importants, i al cap ja segurament pensant en el clàssic de dissabte.
1: I la garantia, la garantia d'aquest clàssic, d'aquest Barça davant el clàssic, és el bon moment de forma de Graham, de Payor, de Patri. Hi ha jugadores que continuen sostenint l'equip malgrat que tingui baixes, i veurem si el Madrid hi pot posar oposició això el diumenge, tant de bo que no, i tant de bo que es mantingui la bona ratxa del Barça
4: aquest
1: davant el Madrid.
4: Aquest cop sou optimistes respecte al clàssic.
1: Sí.
5: Només aquest cop.
1: En general ho som.
2: S'ha de jugar.
4: Jo, al Museu d'Història de Catalunya, dimarts passat, vaig sentir a les superexpertes, evidentment, que estava Mireia, dient que el partit contra la Roma, complicat, ja veurem què passarà...
3: No, em dic que era senzill.
1: No, sí.
4: I sempre que ve el Madrid, diuen, aquest Madrid ha millorat molt...
1: Jo, s'ha de dir... per ser justos amb els nostres pronòstics, que el primer partit de Lliga F de l'any passat, el resultat crec que és un 4-0 pel Barça, i és un resultat absolutament enganyós. I el Madrid aquell dia va estar al partit fins al minut 88, amb opcions. I crec que a 10 minuts o a 15 del final fins i tot tenen un penal que fallen, o que atura Catacoll, i que és la clau de la victòria del Barça.
2: Però... en cas, diumenge tornem a firmar un 4-0 en la circumstància que...
1: No, exacte,
2: que
1: en qualsevol circumstància. I cal dir que a mi el que em grinyola del Madrid és que cada any és un projecte nou i que tornen a ser moltes futbolistes noves de molta qualitat, però que, clar, allò s'ha de... És molt difícil fer un equip cada any.
2: Com el Barça de bàsquet.
1: No coneixes,
2: portant la mateixa samarreta, però no coneixes a ningú.
1: I compte que han incorporat jugadores molt bones, com és Kreder, que la veurem diumenge, i que fan respecte.
4: Està posant la polcos,
1: i que fan respecte.
2: Demà ens abocarem a aquesta prèvia del clàssic, però si voleu anar, atenció.
1: Tenim una entrada doble per aquest clàssic femení de diumenge al Camp Nou a les 5 de la tarda. Les entrades no són econòmiques, per tant, si podeu aprofitar, aprofiteu. El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquesta entrada doble pel Barça-Madrid de diumenge.
2: Santi Jiménez, Mireia Vera, Jordi Grau, moltes gràcies.
6: A vosaltres, bona tarda.
7: A Catalunya Ràdio, tot costa.
2: Diumenge a les 5, aquest Barça-Madrid de la Lliga F. Diumenge a les 9, un altre gran partit, en aquest cas a la segona divisió, Girona-Mallorca. Un partit que fa un any era primera divisió, ara ho és de la segona, per analitzar aquesta arrencada de Lliga de l'equip gironí, de l'equip de Montilivi. Tinc en línia el seu entrenador, el Quique Álvarez. Quique, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Què tal, com estem?
8: Bé, tot bé.
2: Tot en ordre.

0: ja amb la temporada arrencada. Escolta, vau tenir un inici, un parell de partits un punt complicat, però ara van 4 victòries en 5 partits. Si vols, parlem després del joc, però d'entrada és important agafar una bona dinàmica perquè no hi hagi nervis, perquè hi hagi tranquil·litat.
1: Sí, sí, sí, és veritat que bueno, que tot s'ha de posar en context i que la segona és molt llarga i que tothom ho sap i que, bueno, no és com comença, però sí que és veritat que després dels 2 primers partits, tot i que el primer a casa jo crec que vam fer un bon partit, bueno, no havíem guanyat, ara hem aconseguit aquesta ratxa, una suma de punts, jo crec, important. És una bona base per el que dius, per seguir millorant i perquè no hi hagin aquests nervis, no? Però, bueno, s'ha de mirar el partit com diuen aquells, el partit següent només, i treballar i intentar, pues cada cop apropar-nos a el que volem.
0: Com sempre que parlem del Girona al tot costa, Eduard Solà, bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: T'escolta el Quique.
2: Hola, Quique, què tal?
1: Hola, què tal?
2: Ara ja és història, però és veritat que hem parlat moltes vegades de la situació que es va crear amb el mercat obert, jugadors que volien marxar, alguns que entrenaven i jugaven, d'altres que no. Sigui sincer, què vas arribar a pensar en aquells moments? On m'he fotut? No me'n sortiré?
1: No, ja, sí. No, he sigut sincer. Jo crec que va haver un moment que inclús, bueno, va superar una mica, no? Vaig haver de parar i va dir, bueno, tranquil, que això és una situació que és veritat que ho sabíem que passaria, però crec que va ser inclús massa per tothom, amb diversos casos així una mica especials, que ara no recordarem, i bueno, hi va haver un moment que sí que em va sobrepassar una mica, de dir, hòstia, no aconsegueixo que la gent estigui una mica enxufada, no? Perquè veies molta gent desenxufada entrenant, no? És veritat que, bueno, vaig parar una mica i el Quique des del primer moment m'ho va dir, va ser així, va ser igual, i bueno, vam tenir la tranquil·litat bueno, d'assumir-ho amb certa tranquil·litat, que era important, i bueno, deixar passar aquests dies. Està clar que no és la millor opció, però bueno, quan hi ha un descens, pues a vegades passen aquestes coses i a nosaltres va passar. No?
0: Quan el Quique Álvarez diu el Quique, es refereix a Quique Càrcel. Tots són Quiques ara.
1: Està duplicat.
0: Tots són Quiques ara al Girona.
3: Els Quiques del Girona. Escolta'm una cosa, Quique. Clar, tu tens una plantilla que hi ha diversos jugadors que venen de l'any passat i d'altres anys i que, per tant, es consideren jugadors de primera. Això com es gestiona en un any a segona divisió?
1: Bueno, és una mica temps, jo crec, que es posi una mica a lloc. Una mica, pues, treball de parlar molt amb ells i també, pues, al final, el rendiment. Jo es poden considerar el que vulguin, però jo el que necessito com a entrenador i el que necessita el club és que aquells jugadors donin rendiment, no? I si realment són un pensa que és d'una categoria superior i s'ha quedat el motiu que sigui, doncs ho ha de demostrar, no? I és el que volem. Jo crec que tenim bons jugadors, però amb aquesta categoria jo crec que has de posar alguna cosa més perquè es noti aquesta diferència, no? Si és només de paraula, és difícil que es noti perquè, bueno, ja s'està veient el que ens està costant guanyar i el que costa, no? I llavors, bueno, en aquest camí estem. Jo crec que al principi era més difícil, jo crec que ara cada cop la gent que s'ha quedat s'està ja assumit que està aquí, que vol ajudar a l'equip i, bueno, en aquest sentit tenim un molt bon ambient i moltes ganes de fer-ho bé. No?
0: Ja que parlem de la plantilla i que està tot a lloc, tal com ha quedat després d'aquestes anades i vingudes, la poses a l'altura de les més competitives? No et dic la que més per no forçar la màquina, però entre les que més, sí?
1: Bueno, jo crec que a nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Està clar. El pas que és el que et dic. Al final això ho hem de demostrar i jo d'això no m'amago. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles, ara, pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I sí que és veritat que és una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I per això hem de treballar molt i hem de ser conscients on estem i també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, amb bons jugadors, pues, possiblement és més fàcil guanyar partits.
2: Després de la victòria a Cádiz, vas destacar la capacitat de l'equip de patir, però avisaves que no es pot estar cada dia traient aigua de la barca. Vas també parlar de les dificultats que tenia l'equip en rebre gols després de començar la segona meitat. Entenem tots plegats que encara veus molt marge de millora en aquest equip, no?
1: Sí, jo crec que sí. És veritat que quan va acabar Cádiz, pues, bueno, vam parlar d'això, però just... van arribar al parón de seleccions i se'n van anar 6 jugadors, no? I, bueno, un vol fer equip, però està costant amb certes coses pues, poder treballar amb normalitat. La setmana passada teníem 10 baixes, però està clar, jo estic convençut. Ho deia aquell dia, ho vaig dir el dia a l'Albacete, que és un equip que ens van que vam quedar 2-0, però ens van crear moltes situacions i ens van poder marcar en diverses ocasions bastant clares on Gatze va estar bé, doncs bueno, que és millor, per suposat, créixer guanyant per l'ànim de l'equip, que jo estic molt content com la gent està responent i entrenant, però que crec que tenim marge de millora, no? I hem de ser un equip més sòlid en tots els aspectes, no? I bueno, en aquest camí estem treballant i el que veig sí que m'agrada. Jo crec que la gent el dia a dia està treballant molt bé i hi ha ganes de millora. I ja, pues ara hem de recuperar tothom, que hi hagi competència i que això ens doni, pues, bueno, una mica més nivell per afrontar els partits.
0: Diumenge rebeu el Mallorca, en teoria un altre equip cridat a tornar, vages, que és un partit de primera, ho era la temporada passada. Aprofito per preguntar-te qui veus com a rivals directes en aquesta lluita.
1: Està clar que és molt d'hora, però és veritat que hi ha equips que s'han posicionat i si es posiciona és per alguna cosa, no? Jo crec que a nivell de plantilles, pues, Almeria, Mallorca... Són dues plantilles que crec que fetes per pujar i amb dos molt bons entrenadors. I ara mateix, pues, bueno, és veritat que el Castellón i l'Eibar pues, estan un punt per sobre a nivell competitiu, no? Perquè porta una manera d'entrenar, una manera de jugar de fa temps, un bloc que ja l'any passat van demostrar que podien competir, van acabar molt bé la Lliga i bueno, que estan seguint la mateixa línia. No? Però... Ho penso de veritat, jo crec que és una categoria on quan la gent fa les coses bé et pot donar per estar dalt, no? I jo que sé, el mateix Sabadell, per exemple, que ha començat molt bé, no? I està fent les coses molt bé. Jo no crec que sigui impossible que el Sabadell es foti de la segona, no? Igual la primera, un equip que acaba de pujar, veus que és impossible que pugui estar en llocs europeus o lluitant coses, no? Però a segona sí que pot passar, perquè és una categoria que bueno, que és més igualada, que premia els equips que ho fa bé i igual de a priori poden ser aquests equips, però després hi ha molts equips que es poden ficar i a l'Oviedo mateix i altres equips que em deixo que tenen plantilles per poder estar a dalt.
3: Tenint en compte aquesta igualtat, Quique, donaries per bo entrar a play-off? O tot el que no
1: bueno,
3: sigui entrar...
1: Jo he tingut una experiència molt dolenta a play-off i molt dura amb el Llevant, que uh-huh. Crec que a un minut de pujar per un penal i bueno, és un el play-off és molt dur i bueno, i no parlar l'Edu sabrà es pot parlar de moltes situacions amb el Girona, no? Bueno, jo no vull pensar molt en d'allò, jo sé l'objectiu que té el club i hem d'anar pas a pas i bueno, si després aconsegueixes l'objectiu per la via llarga, pues collonut, tots estarem supercontents, però el playoff és dur i el que hem de fer és pensar en el dia a dia i amb tranquil·litat.
2: La tria de l'entrenador després de l'etapa post-Mitchell era complicada, tot i que fos després del descens, i evidentment no era una decisió fàcil pels que l'havien de prendre, ni tampoc pel tècnic que havia de substituir Mitchell, després d'haver-lo situat, per exemple, a la Lliga de Campions. Com ha estat aquesta transició? I si creus que us assembleu una mica a l'hora d'entendre el joc, perquè ja viu, estat en contacte les dues últimes temporades, ell com a entrenador del primer equip i tu el filial.
1: Bueno, jo no em vull comparar amb Mitchell, jo per mi, ja et dic, per mi, jo què sé, no és una pressió extra ni molt menys, per mi és una il·lusió molt gran el que m'agafessin a mi com a substitut d'ell i a nivell personal, doncs, bueno, em semblava un gran tipus i que quan tenia els 2 anys que jo vaig estar baix em va respectar sempre i, bueno, i no parlaré del que ha fet, no? Jo simplement vull fer el meu camí, a mi m'agraden certes coses, segurament a ell és un altre tipus d'entrenador en moltes coses i amb altres sí que estarem més a prop. Jo ho veia des de fora, tampoc he vist molts entrenos perquè entrenàvem en un altre lloc, he tingut contacte amb ell i tinc un bon d'allò, però no em vull ni molt menys comparar amb ell, simplement doncs, bueno, jo crec que ell és història i jo vull ajudar l'equip a que pugui tornar a primera i ja està.
0: Que acabo amb una qüestió ambiental que li sento dir tot sovint al Xavi Soler que té a veure amb les assistències i l'actitud del públic que va a Montilivi. En alguns moments ens ha semblat que l'afició del Girona era fins i tot massa exigent amb la realitat de l'equip. Podia haver-hi el perill que l'ascens a segona punxés una mica el globus, el descens a segona punxés una mica el globus, però la realitat està sent el contrari. Jo fins i tot, i no sé si coincideixes, hi ha un ambient força positiu.
1: Sí, coincideixo totalment. A mi jo estic contentíssim, ho he dit a la roda de premsa diversos cops, ens estan ajudant molt, jo crec que l'ambient, bueno, no sé si és inesperat, però sí que igual podries pensar que després de l'estiu que hem tingut i de baixar, doncs que estigués una mica enrarit i ha estat al revés. Ve molta gent, ens anima, ens està ajudant molt els partits de casa i jo només puc estar agraït, no? Perquè jo crec que ajuda molt el jugador que tinguin un públic que estigui amb ell, que no li recordi el de l'any passat, que al revés, que estigui animant, inclús no fent un superpartit, estiguin allà amb l'equip, així que jo en aquest sentit estic la veritat molt content i espero que el diumenge pugui ser, ja estic segur, perquè no em falla cap dia, doncs sigui igual.
0: Doncs diumenge, ho diu el Quique Álvarez, aquest Girona-Mallorca amb regust de primera divisió, tot i que circumstancialment serà segona. Quique, moltíssima sort, gràcies, i a veure si podem parlar aviat amb l'ascens del Girona primera.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
4: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
5: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: Com et dius?
11: Josep.
10: On vius?
11: A Blanes.
10: 2 + 2?
11: 4.
10: Capital de França?
11: París.
10: Qui sóc?
11: En Peyu, no?
10: Amb qui tens el mòbil?
11: El mòbil...
10: La fibra?
11: La fibra?
10: I l'energia? Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
11: Ah, això.
10: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
4: Fa més de 40 anys que aquí, al nostre matí, t'explica cada dia l'actualitat.
12: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.
4: Han canviat els governs, els partits polítics i Catalunya s'ha fet més complexa.
13: El conseller d'Economia de la Generalitat, Artur Mas, va admetre...
14: Són les 6 del matí, bon dia.
15: Rodríguez Zapatero diu que malgrat...
16: Bon dia, són les 6. El cas Bárcenas ja se li ha escapat de les mans del Partit Popular.
17: Desperta, Catalunya, la llista electoral europea de Carles Puigdemont.
18: Crisi d'estat, atropellament, cop, trobarem moltes expressions gruixudes avui per...
4: Però el matí de Catalunya Ràdio continua informant-te.
19: Amb passió, amb rigor, amb història, però sobretot amb futur. Molt futur.
4: El matí de Catalunya Ràdio, de 6 a 1. Escoltes la 41a temporada.
19: Totes les preguntes.
4: Amb Ricard Ostrell.
19: El matí de Catalunya Ràdio.

0: El cinquè quart.
1: 20 minuts i les 9, temps pel bàsquet avui carregadíssim. No perdré ni un segon. Macià, Antoja, Ballesteros, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I començarem pel fet més recent i impactant. Derrota del Madrid, una altra, en aquest cas a la pista del Hapoel de Tel Aviv. És veritat que el Madrid perdia de 20 al descans i que ha jugat el desavantatge en un molt bon tercer quart, o molt dolent del Hapoel, com vulgueu, però ha acabat perdent, i a més perdent clarament. Tres partits, tres derrotes de l'equip de Pedro Martínez a Europa, i em diu el Joan Fitó que el Madrid mai havia començat a Europa palmant els tres primers partits, per tant és un registre històric negatiu. Ernest, què et sembla?
3: D'entrada, em sembla que les xifres són molt cridaneres, però em sembla menys important que abans, perquè també és veritat que mai l'Eurolliga havia sigut tan competitiva amb tants diners, que el Madrid ve de ser supercampió i això també et relaxa, i que aquest equip, clar, és nou, i molts dels jugadors doncs, no han tingut mai un entrenador com el Pedro Martínez, i per tant, doncs, en fi, a mi això em diu relativament poc, veient que els últims anys equips han guanyat l'Eurolliga doncs, venint de darrere, fent una gran segona volta.
1: Tota la raó, Ernest, que això només ha començat, i que el Madrid té plantilla i entrenador pel que vulguis, però tan cert com que aquests jugadors no han tingut mai un entrenador com Pedro Martínez, com que els projectes en equips grans a Pedro Martínez no li han anat tan bé com en equips més modestos. Però vaja, té evidentment temps de sobre per arreglar-ho. Laura, com ho veus?
4: Sí, sí, aquí teníem el gran dubte, no?, quan parlàvem del tema del Pedro amb el Madrid. Al final s'està veient. És evident que té una manera de portar els equips que costa arrencar, que tots els jugadors s'han de posar al seu lloc, que està en un club en el qual ha de guanyar sí o sí, que la doble competició és molt exigent, etc, etc, però els tres resultats el que posen és un estat d'alerta evident. I jo estic amb l'Ernest. Jo sóc de les que segueixo creient en els projectes de Pedro Martínez, segueixo creient que això, si se li dona tranquil·litat i se li dona aquest marge, això tirarà endavant, però sí que és veritat que la pressió del club com un Real Madrid aquí és on les coses poden trontollar.
1: Valles.
2: Bueno, jo posaria en context, de les tres derrotes, les tres han estat fora de casa.
1: No és cert.
2: Sobretot, jo poso l'accent a que venia de guanyar de 40 a Baskonia, de 30 a l'Unicaja en pretemporada, i per tant ens pensàvem ja que l'efecte Pedro Martínez era immediat.
1: Ah, i de guanyar la Supercopa d'Europa.
2: A Dubai, a la pròrroga, sí. Però ja com a mínim va estar més ajustat, no? Jo crec que hi ha un problema que també hem d'acceptar, que hi ha jugadors que es fan grans i que Campazzo avui, per exemple, 3 punts, però sense dominar l'escenari com havia fet insultantment els últims anys. I després l'única cosa que també vull treure importància relativa és que la temporada passada van haver-hi molts equips amb moltes derrotes en aquesta lluita, perquè hi havia molta igualtat, i fins ara, cert que el Madrid ha perdut els 3 partits, però també és cert que els ha perdut avui de 4, a Dubai de 1, i al camp de l'Efes jo crec que de poquet també, no? Per tant, bueno, no hi ha hagut cap partit d'escàndol.
1: Molt bé, doncs veurem com evoluciona aquest Madrid de Pedro Martínez. Salto al femení. Avui jo sincerament pensava que estaríem parlant de la classificació de l'Uni Girona per la seva setena Eurolliga, però no. Ahir jugava a Fontejau contra el Conut, caixa o faixa, qui guanyava passava a l'Eurolliga, i va palmar clarament de 12 l'equip gironí, tan clarament que Roberto Íñiguez deia això.
5: Esto es realmente jodido. Y es normal estar triste, se lo he dicho a ellas, pero también aceptando la realidad de lo que somos y de lo que hacemos ahora, dónde podemos llegar y lo que podemos hacer, ¿no? Digerirlo y pasar el mal trago, y como es el deporte, mejores ellas y ya está. Sobre todo en el aspecto atlético, en el aspecto físico, en el aspecto de competir el partido, otro nivel. Nosotros hemos demostrado que igual no, pues que no nos merecemos. Si no ganamos en casa a Enla, que estar en Euroliga y... O sea, que es justo que no estemos.
1: Pel vista del partit, té raó Íñiguez. Veient el marcador, no cal donar-hi gaire més voltes. Laura, la pregunta és Sí, era previsible que el Conut fos millor que l'Uni. Vaja, si és una gran petardada o no, o té sentit basquetbolístic aquesta derrota.
4: Home, Conut té un cinquet important, un cinquet de nivell, val? Un cinc inicial que diries, home, no és fàcil, però estem partint de que Girona juga a casa, això ja per començar, i que el més normal és que tota aquesta plantilla, que és veritat que és nova i és veritat que s'ha de cohesionar, tingui suficient nivell com per plantar cara al partit. El partit no va tenir ni cara. És a dir, aquí ve, suposo, la reflexió i per què Roberto Íñiguez està com està, no? És a dir, s'ha vist molt lluny de lo que és el nivell Eurolliga.
1: Veu, va arribar a dir ens falta qualitat. Això, gairebé el primer partit de la temporada és fotut.
4: Això és fotut i fa mal a tots, els de dalt i els de baix. És a dir, aquí ha repartit a tot arreu, no? Però també et diré una cosa. De les quatre eliminatòries, els quatre equips de casa que eren els favorits han perdut.
1: Caram.
4: Això també diu molt, no? És a dir, que no estem parlant d'unes eliminatòries senzilles, però, vaja, és una patacada grossa per Girona, s'haurà de refer, i sobretot per tot el que és el projecte de que Íñiguez porti equips d'Eurolliga, porti títols, etcètera, etcètera, no? Llavors, aquí estem parlant d'un... Bueno, s'haurà de treballar molt.
2: Jo aquí volia afegir dues coses. Una, amb tot el que està passant en el bàsquet femení, que evidentment tot està creixent, però veiem que Mariona Ortiz, la de Calella, ha deixat el Casamunt Saragossa aquesta setmana, no? Abans de començar la Lliga, per anar-se'n al Project B, que és un projecte de partits amb diners al darrere, amb jugadors que se'n van a la NBA quan està la Lliga en joc, amb les finestres FIBA que arriben tard i que arriben de la NBA. Jo vaig patir ahir, sincerament, ja sé que Iana Martínez és molt diferent, però és una jugadora que ha vingut aquí per créixer amb el Roberto Íñiguez i amb Eurolliga, no? I quan vaig veure la patacada, ostres, vaig pensar que aquí no hi hagi cap situació incòmoda,
4: home,
2: no?
4: És que no seria estrany. És a dir, si tu fas un contracte en el qual ho poses com a una de les teves prioritats, vés a saber què hi ha en aquest contracte i vés a saber què et pot arribar de fora quan tu no jugaràs a Eurolliga, no? Clar. I amb el Mundial que ha fet aquesta noia, estem parlant d'una estrella a nivell europeu, ja.
2: Que també és veritat, Laura, que tu li pots agafar i dir, no, Iana, però doncs ara carrega't l'equip a l'esquena per ser campions d'Eurocup. Sí, però ella tenia un objectiu molt clar, no?
4: Per sí, això clar, tu has de fer... Clar, tu faràs la feina de mimar-la, de cuidar-la, de donar-li motivació, inclús no sé si hi haurà algun fitxatge més per reforçar l'equip, perquè puguis classificar-te per la segona volta de l'Eurolliga, però el que és cert és que aquí hi haurà temptació externa, segur.
1: Bé, doncs ens han fotut la por al cos entre el Valles i la Laura, amb una dels grans atractius de la plantilla de l'Uni Girona aquesta temporada. El que és segur és que a l'Uni li tocarà continuar la temporada europea via Eurocup. També juga a l'Eurocup, en aquest cas la masculina, el Manresa, que va perdre a la pista del Pau Salònica ahir. Vaja, i encara bo, perquè el viatge va ser per llogar-hi cadires. I demà, a les 7, com sempre, a la sintonia digital de Catalunya Ràdio, tot gira Eurolliga, Besiktas-Barça. El Barça, Ernest, s'hi presenta una victòria, una derrota. Què hem d'esperar d'aquest partit de demà?
3: Bé, d'entrada, sobre el paper, el Besiktas ja és un equip més de la Lliga del Barça, vull dir, és un equip que pot lluitar per play-in, veient com ha començat la temporada. No estava previst, però veig que després de guanyar la pista al Maccabi, després d'haver fet un partit a punt de guanyar contra el València, jo crec que és competitiu, veient noms que tenen, que els hem vist a l'Eurolliga doncs, els últims anys, com per exemple Wilbekin, Korkmaz, tenen Zizic, no? Tenen una plantilla que jo crec que la jornada 3, i amb tot per jugar encara, diguem-ne, que és competitiva, i a pista contrària crec que el Barça, amb aquest, que és aquest Barça, diguem-ne, que està en creixement, en formació, segueix sent un rival. És que ara ja pràcticament et diria que qualsevol rival és un rival a tema, però aquest Besiktas, a més, és que el no el veus a venir. Aleshores, no sabem encara què serà, però pinta que no està malament.
1: Això us ho aniré preguntant gairebé setmana a setmana. Laura, Xavi, què us està semblant aquest incipient Barça de Sekulić?
2: Bé, jo bàsicament el que veig és que té els ingredients com per ser un equip que si realment encaixa, pot ser un equip que físicament a l'ACB, estic parlant de l'ACB, pugui treure rivals de pista, però també estem veient que a l'Eurolliga és que molts equips tenen aquest tipus de jugador físic, no? Molts. I veiem l'exemple des del de Dubai. No perquè perdessin, no perquè hi hagués Xavi Pascual, no perquè hi hagués Senghelia, sinó que van a un nivell físic, a igualtat de nivell físic, hosti, hi ha equips que tenen més talent. Llavors aquí és on em preocupa en l'Eurolliga, no?
1: Laura?
4: Sí, talent, i al final el que dèiem de la cohesió. Jo veig un equip... És dèbil ara mateix. Aquest equip té moltes fissures de que jugadors vagin per lliure, i si físicament vas per sobre, com és el cas de CB, com ara bé deia el Xavi, doncs acabaràs guanyant i l'acabaràs tirant endavant aquell partit. A Eurolliga doncs hi ha aquests dubtes, però sí que és cert que va guanyar el primer partit contra Efes, per tant són capaços, i aquí és on ens tenen una mica enganxats com a equip, no? Jo veig un equip que és com té una xispa de cop i volta que et desmunta i et remunta i no es deixa perdre partits, però alhora és dèbil.
3: No vull... Sí, té moments que fan autèntica basarda. En el partit hi ha moments que fan autèntica basarda. I després, doncs, mira, perquè doncs, tenen energia, n'hi ha tres o quatre que sí que doncs, tenen molts punts a les mans, com Panther, per exemple, Joel Parra, doncs, Justin Anderson, doncs ho aixequen. Però hi ha moments que dius, ostres, aquí hi ha nivell realment per competir per playoff. Bé, acaba de començar, és un projecte nou.
1: Veurem. No vull acabar, i ara vaig enrere del tot, sense passar per la primera jornada de l'ACB. Extraordinària victòria del Lleida a la pista del València, però vull acabar preguntant al Valles per la derrota de la penya a Lugo, a la pista del Breogán, una penya que venia de celebrar com es mereixia el triomf a la Supercopa. Com interpretes aquesta derrota? Com una mica de ressaca, o que ens hem d'acostumar que la penya pot ser una mica això, capaç del millor i del pitjor?
2: No, el que ens hem d'acostumar és que en radiografia d'aquest equip és que tothom sap que en quant a talent és difícil trobar un equip amb jugadors amb tant talent com Ricky, com Lapro, com Tomic, però que físicament són un equip que evidentment no és al nivell, ja no parlo del Barça, per estar rendint a un nivell molt alt, que és el que li va passar contra un equip com el Breogán de Lugo, un Breogán que va començar un mes abans la pretemporada perquè va disputar la fase prèvia de classificació de la FIBA Champions League, i que li va clavar 110 punts sense pròrroga, no? Clar, si tu no defenses, Jordi, en aquesta Lliga ACB, escolta, els equips saben a què juguen, hi ha molt de talent, per tant, gaudirem molt i disfrutarem molt al davant, però els partits s'han de guanyar al darrere, també.
1: Doncs la penya, que precisament enceta la segona jornada de Lliga dissabte a les 6 a casa contra l'Andorra, del Xavi Mujal. Cor dividit en aquest cas el que tindrem. Senyors i senyora, ho deixarem a... Bueno, el Valles i l'Antoja no, però jo sí, que és que
2: sí,
1: m'estimo...
2: Sí, som molt de Mujal.
1: Jo m'estimo el Mujal i també m'estimo el Joventut. Antoja, Ballesteros, Macià, abraçada, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Ara, el que va tast és l'escomostra, on l'escomós es troba, del 2 al 4 d'octubre. Tastos, maridatges, música i activitats a Sant Sadurní d'Anoia. Vine a viure la gran cita dels vins escomosos del territori. Més informació a turismesantsadurní.cat. Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
7: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberis Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberis Liber a Besalú.
8: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Recta final del Tot Costa, obrim pàgina de motor. Aquest cap de setmana tenim MotoGP al Japó, Fórmula 1 a Malàisia i encara dura el Rally del Marroc amb 22 catalans. Damià Aguilar, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Al circuit de Motegi, torna Maverick Viñales després d'una llarga lesió i torna amb força.
9: Sí, amb la força de les seves declaracions. Viñales, que té l'espina clavada de l'acord que tenia amb KTM per renovar, que després la marca va obviar. Viñales s'ha perdut 4 caps de setmana per lesió i fa 15 dies el van cridar per fer un test a Àustria. Diu que no entén com pensen.
10: Yo realmente pensaba que no iba a correr más este año. Pero me ha sorprendido que me llamaran, sí, porque al final un test, luego la moto del año que viene, no sé, es todo muy, no sé, no lo entiendo, no les pillo por qué pie andan, no lo sé. Es que no lo sé. Muchas veces he intentado encontrar una lógica a todo lo que me ha sucedido en estos 4 o 5 meses y no encuentro ninguna.
9: Semblen les declaracions d'algú que no té res a perdre.
1: I que està cremat.
9: Sí, però avui sí que ha dit que aspira a seguir lligat a MotoGP l'any que ve com a reserva o provador. El cert és que estadísticament sempre hi ha pilots de baixa per caigudes.
1: Això és cert. Motegi és el circuit on l'any passat Marc Márquez es va proclamar campió del món i, a més, és territori Ducati.
9: I Ducati s'ha apuntat les darreres 3 sprints i les darreres 4 curses de gran premi. Márquez diu a DAZN que vol els 37 punts.
11: Sabes que circuitos vas a sufrir más o otros menos, circuitos que lo van a salvar mejor, otros peor, pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno, y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos, y nuestra faena es sacar el máximo puntos. Esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
9: El Tro de Cervera té bones sensacions, però a partir de demà començarà a tastar el nou asfalt i a entendre si li anirà bé o no. El que sí que ha aclarit és que els problemes de frens d'Àustria no s'han de repetir. Jorge Martínez, el líder, amb més 12 sobre Márquez i més 42 sobre Bezzecchi. Els horaris del Gran Premi del Japó, 16a de 22 curses, són dissabte, sprint a les 8 del matí, i diumenge, cursa llarga a les 7, sempre a hora catalana, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: Tocarà matinar aquest cap de setmana. També és cap de setmana de Fórmula 1 a Malàisia.
9: Sí, és la cursa corresponent a Bahrein, que l'han passat a Sepang per la guerra del Golf Pèrsic, que es diu oficialment Gran Premi de Bahrein a Malàisia, 16a de 24. Kimi Antonelli és el líder, té més 66 sobre George Russell i més 103 sobre Lewis Hamilton. La cursa de Sepang és a les 9 del matí de diumenge, hora nostra.
1: Gran Premi de Bahrein a Malàisia, el 15 equilibris que fem en nom de la geopolítica. I fem actualització de com va el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids, amb 22 catalans en competició.
9: Edgar Canet passa a encapçalar la general de motos d'aquest Rally del Marroc. Després de la tercera etapa han estat 300 quilòmetres cronometrats al voltant de la ciutat de Zagora. El pilot de la Garriga ha estat quart a l'etapa, a 2 minuts 45 segons del guanyador, el seu company de KTM, Luciano Benavides. Els cotxes, Carlos Sainz i Dani Olivera, són els nous líders. Ara amb més de 3 minuts sobre el nord-americà Seth Quintero i 6 minuts sobre Nani Roma i Alex Zaro. L'etapa a la guanyada, Sebastián Loeb. Demà, quarta i penúltima etapa, també als voltants de Zagora, però seran 320 quilòmetres cronometrats.
1: Gràcies, Damià.
9: Adéu.
1: Minut i mig i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
12: Deixem la final del Mundial de Clubs d'handbol amb el Barça perdent de 6-20-26. Mira, ara en fan un altre els alemanys. De 7 amb el Vespren, 20-27, quan ja és el partit a la segona meitat. Tenim en joc partits de la Nations League. L'Alemanya servia de moment amb empat a 0. Ter Stegen no és titular. El Grècia-Països Baixos de Xavi Hernández, de moment també amb empat a 0. I el Dinamarca-Portugal, sense gols també. Aquí Cancelo és titular, per cert.
1: Els ha jugat tots, Cancelo.
12: Doncs, de moment, sí que tornarà en minuts. Ja li convé una mica, perquè el Barça tampoc no és que hagi jugat molt en aquest inici de temporada. I deixa'm dir que la Maria Àngels Daura s'ha endut l'entrada doble per presenciar diumenge al Camp Nou el Clàssic Femení. Els que no heu tingut sort, estigueu atents demà, perquè potser en tenim una altra.
1: Gràcies, Sònia.
12: Fins demà.
1: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Xavi Vall i el Manel Gil al control central, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7. Ara, Catalunya nit llarga durada, pendent de l'amenaça d'aiguats al sud de Catalunya. El president... Què li ha semblat això de la UEFA?
13: Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons. Alerta i ben lluny.
12: Una nit més pendents del cel i amb inquietud davant l'arribada del temporal. Diversos ajuntaments del sud de Catalunya ja es preparen per un episodi de pluja que podria deixar, en alguns punts, fins a 220 litres fins demà al migdia. El que preocupa és que hi pugui haver una important acumulació d'aigua. Bona nit, són les 9.
13: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
12: El vespre ha estat més tranquil del que es preveia i l'atenció ara està posada en la matinada i la primera hora del matí de demà. Comencem fent una primera connexió amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
14: Bona nit, doncs, molt pendents aquesta matinada que reactivaran les pluges cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre. Molta precaució, molta prudència, perquè estem parlant de pluges que poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora des del Montsià i s'aniran extenent cap al Camp de Tarragona ben bé fins al migdia i, a més, en aquest sector entre el Baix Ebre i el Montsià es poden acumular en aquest episodi més de 200 litres per metre quadrat.
12: Pendents de tot això, aquest informatiu avui s'allarga una hora fins a la mitjanit.
3: I en aquest Catalunya Nit també segurament sabrem quin serà el sentit del vot de Junts respecte als decrets d'habitatge. A aquesta hora els de Puigdemont celebren una executiva extraordinària per decidir si donen llum verda al primer dels decrets. Totes les formacions ja s'han pronunciat, també Coalició Canària, que ho ha fet fa poca estona. Així que totes les mirades se centren ara en Junts. Si s'absté o hi vota a favor, el decret prospera. Si no, el podria fer caure. Mentrestant, al carrer, la pressió va en augment. Són les cassolades que hi ha hagut a les 8 al vespre en moltes places de Catalunya i el sindicat de llogateres ha anunciat que s'afegeix a l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya a Barcelona. Ho està seguint la Clàudia Sierra. Bona nit, Clàudia.
15: Bona nit. Doncs fa ben pocs minuts que ha acabat aquesta concentració aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona, però fins fa ben poca estona la plaça ha quedat pràcticament plena en aquesta cacerolada convocada pel sindicat de llogateres per fer-se sentir i posar pressió als partits, especialment a Junts, perquè demà votin sí als decrets.
3: Doncs sabrem segurament si serà així o no al llarg d'aquest informatiu. De seguida entrevistarem també a Carme Arcarazo, que és portaveu del sindicat de llogateres.
12: I al Parlament, el debat de política general acaba amb el rebuig de tots els partits, excepte d'Esquerra, a la proposta estrella de Salvador Illa sobre l'habitatge, la compra de pisos a mitges entre particulars i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat, però el govern afirma que ho tirarà endavant igualment.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
12: On sí que els comuns han fet costat a Illa és a l'hora de rebutjar la reprovació que havia demanat Junts.
3: Avui fa 9 anys del referèndum de l'1 d'octubre i aquest vespre hi ha hagut mobilització independentista al centre de Barcelona, centenars de persones que no volen que giri full.
18: Cosa que vulguin fer, que això ja ha passat, i passar pantalla, i passar pàgina... No! Qui ho ha viscut de dintre? Això no ho pot oblidar.
12: I l'escopeter que va ferir Roger Espanyol afirma que no tenia intenció de ferir-lo. Els quatre policies acusats han afirmat davant del jutge que l'ús de pilotes de goma estava justificat.
19: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
12: El cas quedarà vist per sentència demà.
3: I de nou avui hem tornat a sentir Vladimir Putin amagant amb utilitzar armes nuclears si Occident s'ho busca, diu.
20: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs és clar que no. Tots coneixem la famosa dita, si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi de notació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
12: I en l'apartat cultural anirem de concert. Ivan Essens actua aquesta hora a Badalona. Ens ho explicarà el Marc Ruiz, que ho està seguint en directe.
3: I la Marta Vives ens portarà al Lliure. Recupera una obra que només es va poder veure en una sola funció. Va ser el 2020 i tot seguit va arribar la pandèmia. L'obra que ara rescata és Bubetollà, la necessitat d'un illa.
12: I els esports, Sergi Andreu, bona nit.
20: Bona nit.
12: Què destaquem?
20: Doncs mira, tenim en joc la final del Mundial de Clubs d'Handbol, que es disputa a Egipte. La juga el Barça contra el Veszprém. Som al minut 10 de la segona part i el Barça perd de 8, 21-29. Molt han de canviar les coses si el Barça vol endur-se aquest títol. D'altra banda, la UEFA ha afirmat avui en un comunicat que ja han rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte per la seva investigació. El Barça recorda, en un altre comunicat fet a posteriori, que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. I també expliquem que el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. Demà passarà proves mèdiques per saber si hi ha lesió o no darrere d'aquestes molèsties que arrossega la cuixa dreta.
3: Doncs tot això i més coses des d'ara i fins a la mitjanit, quan entregarem la paraula a Vicenç Altaió, el poeta i editor que tancarà avui aquest Catalunya Nit, que allarguem una hora més de l'habitual.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Són les 9 i pràcticament 7 minuts. L'alerta pel risc de pluja forta a les Terres de l'Ebre s'allarga fins demà al migdia. De moment, les precipitacions no han fet mal i no s'han produït grans incidències. El pitjor, però, encara no ha passat, perquè s'espera que torni a caure amb força a partir d'aquesta mitjanit i matinada, i per això es demana als ciutadans que extremin les precaucions. Oriol Pujador.
5: Sí, de fet, fa molt poca estona, pocs segons, s'ha tornat a enviar un nou missatge d'alerta als telèfons mòbils de les comarques afectades, bàsicament les Terres de l'Ebre, per advertir que s'allarga aquest episodi. És el tercer missatge, és alert, que han rebut avui els ciutadans de l'Ebre i d'algunes comarques tarragonines. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, explicava fa poca estona en roda de premsa que encara hi ha risc que es puguin acumular fins a 200 litres en menys de 24 hores.
21: Mantenim nivells molt elevats dels avisos de situació meteorològica de risc, nivells de color vermell, els que dèiem de 5 sobre 6, sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
5: De moment, el telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar de trucades. Els bombers han fet una cinquantena de serveis, cap, però, de gravetat. Com a mesura preventiva, alguns ajuntaments han tancat escoles i equipaments municipals aquesta tarda. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat i demana molta responsabilitat als ciutadans, sobretot evitar desplaçaments innecessaris. Imma Solés, la sotsdirectora.
22: Demanar-li a la gent que sigui prudent, que abans de fer algun desplaçament, abans d'anar amunt i avall, que mirin com està el radar meteorològic, no sigui que estigui plovent en la seva zona. Si és aquest el cas, doncs que esperin a que passi aquesta intensitat. Si volen sortir i veuen que en aquell moment està caient molt fort, doncs evidentment no sortir del lloc on estiguin.
5: Tot i que el risc molt elevat s'allarga, com dèiem, fins demà cap a les 2 del migdia, el cap de setmana també es preveu que continuï sent molt inestable.
12: El cert és que fins ara a les Terres de l'Ebre no s'han registrat incidències destacades. Tot i això, sí que ajuntaments i veïns es preparen per si durant la nit, la matinada i al matí de demà, a primera hora, doncs la pluja torna amb força, amb posta. Jordi Barranca, bona nit.
23: Hola, Agnès, i bona nit. Com dèieu, fins a 9 ajuntaments, penseu, tant del Baix Ebre com del Montsià, han suspès aquest migdia ja les classes i fins i tot també alguns ja ho han fet fa hores, diguem-ne, per demà divendres. En qualsevol cas, tothom es manté a l'expectativa del que pot passar, sobretot a partir d'aquesta matinada i demà al matí. Hem parlat amb diversos alcaldes dels municipis que solen ser els més afectats durant aquests últims anys amb els successius temporals que hi ha hagut, i això és el que ens han comentat. Hem parlat, per exemple, amb Xavier Reverter, que és l'alcalde de la Ràpita, aquí al Montsià, Macià, però també Lluís Soler, alcalde de Deltebre, i això és el que ens deien.
0: Hem tancat les escoles, els equipaments municipals, el pas alternatiu de vianants del pont de Sant Josep, hem restringit l'estacionament en alguns carrers i hem preparat el tancament de les zones potencialment inundables.
2: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
23: Això des del punt de vista institucional. Pel que fa als veïns, en els punts més crítics, com pot ser, per exemple, la franja litoral d'aquesta comarca, és a dir, municipis com la Ràpita, però també Alcanar, amb zones molt concretes com Alcanar Platja, els veïns han fet murs de contenció amb sacs de sorra o bé han fet directament barreres amb fustes per evitar que quan arribin les pluges l'aigua entri als seus habitatges. D'altres fins i tot s'han autoevacuat. És el cas de les persones que viuen al tram final del Barranc del Llop, o dit d'una altra forma, les persones que viuen a les 10 cases que s'han d'enderrocar perquè pel perill d'inundació. Hem parlat amb un dels veïns, que és el Didac Pla.
4: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
23: De fet, el mateix ajuntament els havia ofert preventivament passar la nit fora en un hotel. I pel que fa a les infraestructures, un altre punt clau, el que s'ha fet durant aquests últims dies també i setmanes, també de forma preventiva, és netejar tot el que són lleres de rieres i barrancs, que normalment baixen molt secs, però que quan plou arrosseguen tot el que poden, i també s'ha netejat el que són els embornals per mirar de contenir al màxim aquesta aigua que es preveu que pugui arribar.
6: Doncs gràcies, Jordi. Més avançada la nit tornarem a connectar amb tu. Una abraçada.
23: Igualment.
6: On ja ha començat a ploure amb ganes és a Castelló. En alguns punts s'han registrat més de 100 litres per metre quadrat, però tampoc hi ha, de moment, incidències destacades. Sí que s'han suspès les classes en més d'un centenar de municipis i s'han cancel·lat els trens de mitja i llarga distància que uneixen València amb Catalunya. L'avís vermell de perill es mantindrà fins demà. Anem cap a València. Marta García, bona nit.
24: Què tal? Bona nit. Les previsions diuen que la situació més delicada es viurà en les comarques de Castelló entre les 2 de la matinada i les 8 del matí. Són pluges irregulars i torrencials relativament curtes, d'una hora a hora i mitja, més o menys, que fins ara han deixat Eslida, la Plana Baixa, com a localitat on més ha plogut. 130 litres per metre quadrat. Xodos o Aín també han superat els 100 litres i ara pareix que està descarregant també en força sobre la Safor i la Vall d'Albaida. Situació estable, això sí, també en rius i embassaments. De moment hi ha tranquil·litat i ni bombers de Castelló ni tampoc els de València han hagut de fer eixides. De fet, el centre d'emergències només ha informat d'11 incidents menors, 11 només. A hores d'ara segueix en marxa una nova reunió del centre de coordinació d'emergències valorant la situació, però sobretot també establir les pròximes actuacions, ja que, com vos dèiem, les previsions diuen que sí que la matinada pot ser més complicada. És per això també que no es descarta ampliar ixe nivell roig a l'interior de les comarques centrals de València. A les 6 de la vesprada, Renfe ha suspès el servei de Rodalies, com ara dèieu, també la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya. I això sí que ha generat malestar entre els usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. De fet, encara hi ha gent afectada per aquestes cancel·lacions. Empreses, com per exemple Ford Almussafes o els supermercats Consum, en les zones amb avís roig, han enviat els treballadors a casa. Un centenar de localitats han suspès les classes tant avui com demà i això afecta gairebé 360.000 estudiants. I avui sí, els ES Alert han arribat en molta anticipació. Els primers, per exemple, els de la zona de Castelló, s'han enviat a les 10 del matí.
6: Gràcies, Marta. Fins després.
24: Fins després.
25: Dos minuts i arribarem a un quart de 10 de la nit. És una hora en la que estem molt pendents també de l'executiva telemàtica de Junts per Catalunya, que ha arrencat ara fa pocs minuts. La cúpula del partit està definint si facilita demà al Congrés la convalidació del decret d'habitatge de la Moncloa, que inclou el veto als desnonaments de persones vulnerables i també la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer. Després del sí confirmat de la resta de forces de la investidura de Pedro Sánchez, amb l'últim sí de Coalició Canària que ha arribat ara fa ben poca estona, els juntaires tenen la clau de la votació. Jordi Corbalán, bona nit.
26: Bona nit.
25: Què sabem a aquesta hora? Quin és l'ambient d'aquesta reunió, que és telemàtica, per cert?
1: Sí, sabem que la reunió ha començat poc després de les 9 de la nit per debatre i, en principi, decidir si faciliten o no l'aprovació del primer reial decret que es votarà demà al Congrés, el reial decret antidesnonaments. El segon ja es dona per fet que no rebrà el suport de Junts. És, com deies, una reunió telemàtica, per bé que a la seu del partit hi ha el secretari general Jordi Turull, arribat poc abans de quarts de nou del vespre. Un any després de trencar relacions amb el PSOE, els de Puigdemont tornen a tenir la clau de l'esdevenir de la legislatura espanyola, tota la pressió sobre els 7 diputats juntaires al Congrés. El sí crític al decret antidesnonaments anunciat pel PNB aquesta tarda, un partit amb el qual Junts manté relacions fluides, podria aplanar el camí perquè aquest decret tirés endavant, perquè, de fet, amb una abstenció juntaire n'hi hauria prou perquè s'aprovés. Però fonts de Junts admeten que hi ha una forta pressió social en aquests moments que complica també justificar que es tombin les mesures antidesnonaments. Amb tot, ahir a aquesta hora, tot just fa 24 hores, en un acte amb la PIMEC, els empresaris de la petita i mitjana empresa, amb qui Junts també manté bones relacions, Míriam Nogueres feia aquest avís.
7: Nosaltres no tenim cap por a cremar-nos per seguir defensant els interessos de les famílies de Catalunya i també del teixit empresarial i productiu del nostre país.
1: I és que després de l'acostament al PSOE de començaments de setmana, la mateixa Nogueres admetia ahir, després d'analitzar, de llegir el text del Reial Decret, deia que estava decebuda i preocupada perquè no protegia prou els petits propietaris, que era un dels objectius de Junts per Catalunya. El vot en contra, doncs, també és ara mateix una opció que hi ha sobre la taula. No seria la primera vegada que els de Puigdemont fan descarrilar un decret d'habitatge i fa un any, recordem-ho també, van fer caure la reducció de la jornada laboral de Yolanda Díaz. Si no hi ha cap gir de guió, el sentit del vot l'hauríem de saber aquesta nit a través d'un comunicat de premsa. No hi haurà declaracions. Hi haurà un comunicat de premsa quan s'acabi l'executiva, que ens diuen que pot ser llarga.
25: Doncs aquí, com que estem fins les 12, Jordi, qualsevol novetat antena oberta i ens ho expliques. Gràcies.
1: Així ho farem. Bona nit.
25: Bona nit.
6: I mentrestant fem un salt cap a Madrid perquè la Moncloa confia salvar aquesta votació. Junts té les seves mans donar aire a Pedro Sánchez o bé pràcticament sentenciar la legislatura. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
8: Què tal? Bona nit.
6: A veure, com respira aquesta hora el govern espanyol?
8: Doncs amb cert optimisme, però contingut. A la Moncloa confien que Junts no s'acabarà despenjant del gran paquet de mesures. No s'entendria, diuen algunes fonts, perquè el text recull bona part de les seves reclamacions, de les seves aportacions. Recorden que la negociació d'aquests últims dies va ser profitosa i el govern espanyol recorda Junts també que totes les parts han hagut de fer alguna renúncia en aquesta negociació. No és el primer cop, com ara explicava en Jordi, que a poques hores d'una votació al Congrés tot està en mans de Junts per Catalunya, tot està obert, i per això avui Pedro Sánchez els ha enviat dos clars missatges. El primer, que aparquin els interessos partidistes.
9: Pido que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas, y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
8: I el segon missatge cap a Junts, que els petits propietaris queden protegits.
9: ¿Y cuál es nuestra propuesta? Prórrogas de alquiler, frenar la especulación de los fondos buitre, pero también dar seguridad a los pequeños propietarios.
8: La Moncloa, però, ja sap molt bé que Junts no li tremola el pols en les votacions. En pocs mesos han tombat dues vegades el paquet d'habitatge. Aquest cop, però, diuen, hi ha una diferència. És la pressió social als carrers i la Moncloa confia que això decanti la balança al seu favor. El PNB, que fins avui també dubtava, ja ha confirmat el seu suport.
10: Un sí crítico por la forma de proceder. Nos traen un decreto ley que genera muchas dudas en su aplicación y en los efectos que pueda tener.
8: Un sí crític dels nacionalistes bascos i el sí de Coalició Canària de fa ben poca estona obre aquesta tercera via per a Junts, que és la de l'abstenció. El que ja sabem segur a aquesta hora, Manel, és que demà el que caurà és el segon decret, és el que va forçar a sumar amb els contractes de lloguer indefinits. Tant PNB com Coalició Canària ja han dit que hi votaran en contra, i recordeu que aquesta mesura és justament la que reclama el sindicat de llogaters i que per això es mobilitzen.
6: Gràcies, Paula. Doncs anem cap a les
8: Bona
6: mobilitzacions.
8: Nit.
6: Bona nit.
25: Però Això és el que ha passat a les 8 en diverses places del país. Aquestes cassolades convocades, en aquest cas és el so que ens arriba de la plaça del Vi a Girona. Unes cassolades per l'habitatge amb desenes de persones. La més multitudinària ha estat a Barcelona. Ha estat a la plaça Sant Jaume i tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb Xavier Cussó i Clàudia Serra. Bona nit, Clàudia.
11: Bona nit. Doncs això ha passat ja fa una estona, cap a les 8 de la tarda. Ara en aquests moments molta més tranquil·litat aquí a la plaça Sant Jaume. Ja s'ha acabat aquesta concentració i el que està passant en aquests moments és que molta de la gent que estava aquí concentrada està començant a desplaçar-se cap a la plaça Catalunya, perquè la convocatòria segueix allà. El sindicat de llogateres anima a tothom a unir-se a l'acampada de plaça Catalunya, que va sorgir de forma esporàdica fa un parell de dies. De fet, aquesta serà la tercera nit. A les 8 de la tarda, què ha passat aquí? Doncs que la plaça ha quedat pràcticament plena. Persones acompanyades amb cassoles, hem vist tota mena d'estris, per fer soroll, per fer-se sentir, per posar pressió als partits que demà voten aquests dos decrets, volíem dir, d'habitatge al Congrés. Hem parlat amb algunes d'aquestes persones, moltes joves que volen emancipar-se i diuen que no poden, com la Nàdia i la Gisela, que es veuen obligades a viure amb els pares.
14: Jo he vist amb els meus pares perquè bueno, no,

0: I Carmen, i que demà hi hagi la possibilitat que es votin aquests decrets. Com ho esteu vivint?
1: Bé, doncs, aquests decrets contemplen mesures que portaven, de fet, gairebé 4 anys en un calaix, mesures que havíem escrit i que estaven bloquejades pel mateix Partit Socialista, i bàsicament el que s'ha demostrat és que només en 6 dies, quan la gent surt al carrer, centenars de milers de persones arreu de l'Estat, les coses poden canviar molt ràpid, no? Hi ha anys on no passa res, hi ha setmanes que ho canvien tot. Llavors, bueno, primer de tot, és una gran notícia que el decret Mare Carmen s'hagi aprovat al Consell de Ministres, i demà veurem què passa al Congrés. Jo crec que sí que és important dir que es tracta d'un decret de mínims, és a dir, no estem parlant d'un gran decret superambiciós, sinó d'un decret que el que diu és s'han de prohibir els desnonaments sense alternatives, s'han de congelar els preus dels lloguers durant els contractes, tenint en compte que els salaris no pugen de manera automàtica. Els contractes han de ser indefinits com a la resta d'Europa, no? El que passa aquí, de que se'ns acaba el contracte de lloguer i et poden fer fora sense cap causa, sense cap excusa, és una anomalia europea. I per tant, bueno, pensem que és de mínims i és de sentit comú aprovar-los.
0: Demà ja sabem que el segon, vaja, no prosperarà, o això sembla, pel que han anat dient els partits polítics, i el primer depèn ara de com a mínim una abstenció de Junts. Si finalment Junts votés que no i que hi és aquest decret, com reaccionaríeu?
1: Bé, per aquest cap de setmana hi ha 47 convocatòries de manifestacions arreu de l'Estat, i la propera passa que faríem és una vaga general imminent. Crec que... No sé si som conscients de l'espurna que han cès el cas de la Mari Carmen. O sigui, alguna cosa està canviant, la gent està farta i ha dit prou. Això va d'habitatge, però va de molt més. És a dir, no té cap mena de sentit que treballem 40 hores i amb prou feines arribem a final de mes, que ens gastem la meitat del sou al lloguer i el que falta ens ho gastem en anar al súper i en pagar els rebuts. Això no podem seguir així. I crec que això està desbordant. O sigui, feia molts anys que no veiem un moment com aquest. Estem en un punt d'inflexió brutal, i si demà la classe política no reacciona, anem cap a la vaga general. No només al sindicat de llogateres, estem ja parlant amb els grans sindicats, amb els sindicats majoritaris, i tothom veu que si decauen els dos decrets s'ha d'anar cap a una vaga general imminent, perquè no té cap sentit que la vida cada cop costi més diners i que sigui tan difícil arribar a final de mes i cada cop treballem més i visquem més empobrits.
0: Hem viscut aquests dies un cas que és poc habitual en el món de la política, i és el de Podem, que havia parlat molt malament d'aquests dos decrets, tot indicava que hi votarien en contra, però després de sentir-vos a vosaltres, el sindicat de llogateres, demanant el vot a favor, el canviaran i votaran a favor dels dos decrets. Què us sembla aquest moviment?
1: Bé, nosaltres compartim que són decrets de mínims, o sigui, no són decrets que vagin a capgirar la situació de l'habitatge, sinó que són decrets que el que fan és temporalment intentar aturar una sagnia. Evidentment, nosaltres creiem que s'ha de ser molt més ambiciós, o sigui, que si el que es vol és realment solucionar la qüestió de l'habitatge, hem d'adreçar baixades dràstiques del preu del lloguer, hem d'adreçar un impost a la riquesa per adquirir habitatge públic de manera massiva, prohibir les compres especulatives, evidentment els contractes indefinits, però també som conscients que hi ha gent que ho passa molt malament, no? Vull dir, ahir mateix sentíem com una altra persona, el Jorge, l'Hospitalet, es treia la vida després de l'amenaça del desnonament. La setmana passada l'Olga se suïcidava després de mesos d'haver estat desnonada. Llavors, encara que sigui de mínims, pensem que és important recollir les victòries de la mobilització d'aquestes setmanes, no? Això no hagués passat. Ens poden sembrar engrunes, però tot això no hagués passat si centenars de milers de persones no haguessin sortit al carrer. Costa molt fer moure aquest govern, costa molt fer moure el Congrés, i pensem que cada vida que se salvi, que cada contracte de lloguer que es prorrogui 10 anys, que cada pujada que no es produirà gràcies a aquest decret, és una victòria i les hem de recollir. I, evidentment, hem d'anar més. Crec que la lliçó és que demà comença tot. És a dir, que demà es demostra que quan la gent es mou, la història avança. I que per això cal seguir mobilitzats. I per això anem cap a una vaga general. Precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer. Cada una d'aquestes engrunes se'ls ha hagut d'arrencar. Ells no volien acceptar aquestes mesures. Llavors,

0: Seguirem fins que tot canviï perquè no tenim cap altra alternativa.
1: De moment, ara, per acabar, us sumeu a la acampada que hi ha a Plaça Catalunya?
0: Sí, ens hi sumem. L'altre dia vam convocar davant del Palau de Congressos perquè hi era Pedro Sánchez i pensàvem que era crucial que ens escoltés, que ens hagués de mirar la cara i entregar-li el decret de Mari Carmen, que de fet ho va fer la Maya directament quan ell li va entregar el premi. Però avui, tenint en compte que ja hi havia una assemblea a Barcelona i sobretot que demà es vota aquest decret, pensàvem que era crucial sumar-nos-hi i pressionar perquè aquest decret, que és de mínims, pugui tirar endavant. I demà, depenent de la votació, veurem quines són les següents passes.
1: Doncs és Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Gràcies per haver-nos atès en directe aquí al Catalunya Nit.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Doncs bé, el president de la CEE, Antonio Gramendi, se situa en una posició totalment contrària, carregat avui contra el govern espanyol, el qual ha criticat per eludir la seva responsabilitat en matèria d'habitatge i aprovar uns decrets que assegura dinamiten la propietat privada.
3: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda, que es real y que hay que resolver, es de la administración y nunca debe derivar en una invasión de la propiedad privada. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
2: Doncs això és el que deia Antonio Garamendi, que seguirà presidint la patronal COE després que ha estat reelegit per un tercer mandat per aclamació, perquè era l'únic candidat que optava al càrrec.
1: Doncs encara relacionat amb l'habitatge, el Parlament ha rebutjat la proposta estrella que havia fet Salvador Illa per fer front a la crisi. Però, això sí, s'ha salvat de la reprovació a mig mandat. Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així el govern ja ha deixat clar que tirarà igualment endavant. Parlem al Parlament i tenim l'Albert Prat. Bona nit.
4: Què tal? Bona nit. Sí, un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns, el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
5: No donarem suport a cap més anunci del govern en l'habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
4: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ja ha dit que no es faran enrere.
6: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
4: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat d'Esquerra han evitat que sortís reprovat del Parlament, tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea dels republicans per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han comprat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
7: Catalunya Nit.
2: Doncs bé, avui que és 1 d'octubre, aquesta tarda s'ha convocat una manifestació per commemorar els 9 anys del referèndum d'aquell dia, del 2017. I a aquesta hora el que hi ha són aldarulls al voltant de la plaça Catalunya de Barcelona després de la mobilització que s'ha organitzat. La manifestació l'han convocat l'ANC i els CDRs i com, en fi, sembla com ja va passar el dia de la diada, doncs ha derivat en una protesta més brusca, amb corredisses i alguna crema de contenidors. En tot cas, l'última hora, des de la plaça Catalunya, Alba Barbosa, Ricard Luque. Bona nit, Alba. Què està passant?
8: Bona nit. Doncs som a plaça Urquinaona. Ara ho deies, ha estat després d'aquesta manifestació quan grups de joves s'han dispersat pels carrers del voltant de plaça Urquinaona, també via Laietana i de l'Eixample barceloní. Han anat muntant barricades amb contenidors. N'hem vist al carrer Trafalgar, a la Ronda Sant Pere i a la Cruïlla de Pau Clarís amb Consell de Cent. Ara encara hi queden flames i al de la Ronda Sant Pere, doncs els bombers ja hi estan actuant. Hi ha molt desplegament de furgonetes dels Mossos. Intenten dispersar aquests grups. No hem vist càrregues importants. Sí que en algun moment han baixat de les furgonetes i ha avisat per megafonia que intervindrien i segons un comunicat de Mossos d'Esquadra han intervingut sense fer ús de les defenses per dispersar els manifestants perquè els bombers poguessin entrar i després de llançaments contra els agents. Llançaments que hem vist doncs d'objectes tipus pals i també alguns objectes de vidre. Aquests aldarulls però han estat després d'aquesta manifestació. Ha començat a plaça Urquinaona, ha acabat a la comissaria de la policia espanyola, ha estat convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, també pels CDRs, per reivindicar i recordar la jornada de votació de l'1 d'octubre. El Joaquim i l'Elisenda hi eren per denunciar la violència policial i per continuar defensant el dret a decidir.
9: va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no feien res de mal.
10: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
8: I també entre els manifestants, gent molt jove, el Martí i Frank no arriben a la vintena i aquell dia recorden sobretot la violència de la policia als col·legis electorals.
11: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
12: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
8: La manifestació ha acabat amb una lectura d'un manifest, un manifest que ha recordat la jornada de defensa de drets de la societat civil, la mobilització que va suposar aquell 1 d'octubre per part de la societat i també ha denunciat la violència policial i la repressió. Ara fa 9 anys, després d'aquell 1 d'octubre, continua vigent, segons el manifest que ha llegit l'Assemblea Nacional Catalana, el conflicte polític.
2: Gràcies, Alba. Doncs si hi ha qualsevol nova incidència, en tot cas, demana'ns pas i ens ho expliques. Que vagi bé. Bona nit.
8: Perfecte, bona nit.
1: Els partits independentistes també han aprofitat els 9 anys d'aquell 1 d'octubre del 2017 per recordar que el conflicte continua. Àlex Giral Robert.
13: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que va ser un exemple de democràcia i civisme. El president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha volgut deixar clar que l'amnistia no és el punt final de res.
14: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
13: I des d'Esquerra Oriol Junqueras ha reconegut errors i ha cridat novament a ampliar la base per guanyar el pols a l'Estat.
15: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis a base de consens intern perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
13: La CUP també hi ha dit la seva. Sentim la diputada Pilar Castillejo.
16: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
2: Doncs bé, finalment serà demà quan quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no tenia intenció de ferir-lo. En Alfonso, bona nit.
17: Bona nit. Ni la fiscalia ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Segons el relat dels policies nacionals, l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya de Barcelona una violència extrema i l'ús de bales de goma era necessari. Així ho explicava l'escopeter acusat.
18: Pues lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
17: L'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podien acreditar no s'han trobat.
19: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa en la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
17: Demà la Fiscalia i les defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
1: I afegim un apunt, i és que avui el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha advertit al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar sense més dilacions Puigdemont, Junqueras i la resta d'exconsellers.
9: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
1: Fem ara una pausa per la publicitat. Passen 5 minuts de 9:45 i tornem de seguida per explicar com arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya.
7: Catalunya nit.
20: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
21: Com et dius?
22: Josep.
21: On vius?
22: A Blanes.
21: 2 + 2?
22: 4.
21: Capital de França?
22: París.
21: Qui sóc?
22: En Peyu, no?
21: Amb qui tens el mòbil?
22: El mòbil
21: la fibra?
22: La fibra
21: i l'energia. Ah, ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
22: Ah, això.
21: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
23: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberis Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberis Liber a Besalú.
0: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
20: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
22: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
24: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
20: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3CAT.
20: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
26: Laia Dotres és primatòloga i una de les poques persones que pot dir amb convenciment que té amics ximpanzés, fins i tot que alguns li cauen millor que uns altres. Ens ho explica aquest dijous a Les dones i els dies. La nostra Jane Goodall, i és clar que sí.
20: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Avui dijous a partir de les 11 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
20: Catalunya Ràdio.
7: Som
20: 3CAT. Som 3CAT.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Dilluns arrenca la campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya, Ana Alfonso.
17: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, espera que aquest any la grip arribarà més tard, perquè l'any passat es va avançar.
27: Una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
17: Com cada any, els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. El 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia i el 16 de novembre començarà la vacunació sense cita.
1: Gràcies, Anna.
17: Fins ara.
7: Avui també és notícia. Marc Güell.
28: La gent gran de Girona denuncia que l'edatisme, és a dir, les discriminacions per motius d'edat, és una situació que està normalitzada a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit avui en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans. Des de Girona, Pau Bertrulli.
29: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
30: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
29: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
31: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
29: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
32: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment.
29: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
28: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Són aquells que es fan per imprudències flagrants o si no eren necessaris, Anna.
17: 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim, el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers.
33: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències.
17: Insisteix que és important no esperar-se a alertar si s'està en perill.
28: El director de la DGT, Pere Navarro, admet que faran algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments com el de Barcelona. En declaracions a 3CAT Info, Navarro ha dit que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
34: Avui mateix he signat ja una
2: instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
28: I el pare del nadó maltractat a Barcelona ha declarat avui davant del jutge que no és conscient d'haver-li fet mal.
17: Es tracta del nadó de 6 setmanes que al març va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron amb greus lesions. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. La mare, infermera també de Vall d'Hebron, va sortir de la presó i va quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que el pare està en presó provisional. El nadó viu amb una família d'acollida.
28: La crònica del món ara ens porta a Rússia. El president d'aquest país, Vladimir Putin, ha alertat que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Des de Moscou, Cristina Solies, bona nit.
4: Bona nit. El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de fer ús.
5: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi de noctació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
4: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
28: A França... Són les protestes dels estudiants en una nova jornada de mobilitzacions que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. Reclamen més recursos, precisament coincidint amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa una retallada milionària. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
6: Bona nit. 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa, els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
8: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
10: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
6: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros. Un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
28: I el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent de segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit aquest vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Bresco.
11: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
12: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
11: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
7: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobeto i la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció l'any 2020 perquè tot just va esclatar la pandèmia. És un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món. Marta Vives.
1: 6 anys després, la peça retorna amb un nou significat i amb més força, tanta que ja ha exhaurit les entrades per totes les funcions. Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui, la necessitat d'una esperança és més necessària que mai. I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030, a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos, la bellesa en ve baixa i la bellesa. Ells són veritat i són amics. Julio Manrique, que també dirigeix el muntatge i és un dels autors, juntament amb Sergi Pumpermayer, Cristina Genevat i Ivan Benet. Aquests dos últims també pugen a l'escenari. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat. Al Catalunya Nit hem pogut parlar amb Sergi Pumpermayer i Ivan Benet.
2: Hola, bona nit.
3: Bona nit.
1: A veure, comencem pel principi, pel títol. Com ho hem de pronunciar, això?
2: Bobeto.
1: Així ho hem de dir?
2: Sí, però no ho hem de dir així. No, perquè és que, a més, aquí és una mini broma que tenim a dintre de l'obra, que apareix aquesta pronunciació exacta, però en realitat, clar, és l'illa Bobé, perquè Oa, o sigui, Oia vol dir illa en noruec, és l'illa Bobé.
1: No et preguntaré com és que saps noruec, ni saps fer aquesta pronúncia, però per què aquesta illa?
2: És una illa que és l'illa més remota del món, o sigui, geogràficament és la que està més allunyada del planeta i ve a ser una metàfora d'alguna cosa que a la gent o als estaments els importa poc, no? Que és la cultura, és com un lloc molt remot que no li importa a ningú, perquè a més en aquesta illa no hi ha res, hi ha gel i pingüins, foques, i és una illa que no té cap interès estratègic de cap mena, no? Una metàfora i també un punt de partida per parlar una mica de la nostra illa, no? Del nostre refugi, que és el teatre.
1: És un text, Sergi, que veu escriure fa temps, que veu fer una funció 2020, inaugurant el Temporada Alta. Tornar-hi ara, 6 anys més tard, què suposa?
4: D'entrada suposa fer un viatge al passat, no? De dir això d'on va sortir i mirar en perspectiva des d'on la vam escriure i en quin punt ens trobem ara a nivell de societat, no? Com estem vivint, quines són les pors i les preocupacions i també els desitjos i les esperances que tenim ara, que són diferents de les que teníem quan vam sortir tot just de la pandèmia. No?
1: Quins temes heu escrit ara que no hi eren escrits fa 6 anys?
4: Ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: Quines illes necessitem? Suposo que la llibertat, com deia en Sergi, però quines illes necessitem? Perquè també parleu d'amistat.
2: L'amistat és... o sigui, les relacions interpersonals són una illa, són un refugi per les persones en totes les circumstàncies. En moments de celebració ens necessitem i en moments de manca de llibertats també ens necessitem. No? També és una obra sobre l'amistat i sobre el teatre, perquè som un grup d'amics que portem ja molts anys fent teatre junts. No som una companyia perquè som una mica la generació freelance, però en realitat ho som perquè hem treballat molt junts en formes diverses. En realitat, clar, l'obra és un acte de celebració del teatre, de l'amistat i de la lleialtat també entre amics, no?
1: Els personatges sou vosaltres?
2: Sí, però hem jugat amb aquesta cosa tan divertida que és com una picada d'ullet del món de l'autoficció, però, evidentment, l'espectacle és una aposta per la ficció, és a dir, tot el que expliquem, evidentment, no ens ha passat, o sí.
1: Moltíssimes gràcies. Bona nit.
4: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.

0: I així sona Evanescence presentant aquest vespre el disc Sanctuary a l'Olímpic Arena de Badalona. La banda de metal arriba a Catalunya amb una gira que recull elogis a tot arreu. Marc Ruiz està...
1: Sanctuary és un disc potent que va conquerint les ciutats per on passa, i a Badalona està passant el mateix. El públic ha començat a cridar només veure Amy Lee a l'escenari. De cop i volta, el terra s'ha il·luminat de blanc i han començat a tocar la cançó que dona títol al disc. El directe d'aquesta nit està basat en els temes precisament del nou àlbum. Gairebé els toquen tots. De fet, les primeres cançons són totes del nou disc, que, tot i que hi ha qui defensa que és més electrònic que els anteriors, no perd ni un gram de força. Potser guanya fins i tot en amplitud i es torna un punt cinematogràfic. De fet, la cançó Afterlife apareix en la sèrie de Netflix basada en el videojoc Devil May Cry. I aquesta ha estat la tercera cançó del concert i el primer moment èpic de la nit. La veu d'Amy Lee és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzosoprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes. I la gent l'adora quan ho fa. T'arrossega un pou d'emocions. Abans que Evanescence sortissin a l'escenari, la també nord-americana Poppy els ha fet de talonera amb un metal ràpid i sofisticat que esgarrapa quan cal. I això vol dir que la tornarem a veure pujar a l'escenari d'aquí una estona per cantar la cançó que comparteixen, End of You.
2: I dilluns de la setmana vinent començarà a Madrid el rodatge de la nova pel·lícula de Woody Allen, que serà una comèdia diplomàtica, han dit avui. El cineasta nord-americà ha presentat el projecte envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i també de la Comunitat de Madrid, que han pagat 3 milions d'euros perquè el director posi el nom de la ciutat al títol de la cinta. Montse Camps.
3: Un Woody Allen de 90 anys que envoltat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicat que la ciutat encaixa amb aquesta història romàntica, amb intriga i infidelitats.
4: I didn't think of Madrid right away.
5: No vaig pensar en Madrid, en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per aquesta història.
4: For this particular story.
3: Allen, que ha confirmat que es vol retirar molt aviat, es declara enamorat d'una ciutat idíl·lica de grans avingudes arbrades, que contrasta amb el Madrid que campa per l'habitatge, que reconeix que ignora.
4: I have no wisdom.
5: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials.
4: I assume...
5: Entenc que hi deu un problema del qual no m'he assabentat.
3: Seran 6 setmanes de rodatge amb el català Peter Vives com a protagonista.
0: Sis minuts per arribar a les 10 de la nit. Ara és el torn de David Guzmán, que celebra l'aniversari del Tibidabo i ens convida a caminar.
6: El Tibidabo fa 125 anys i per celebrar-ho organitza aquest diumenge una caminada. Els participants sortiran de bon matí des dels Jardinets de Gràcia fins a l'estació del funicular i allà decidiran com continuar fins al parc. Per qui no pugui anar-hi diumenge, hi ha una alternativa singular que publicita literalment així: 4 d'octubre, caminada presencial, del 5 al 18 d'octubre, caminada virtual. Per caminada virtual no hem d'entendre que visitem el Tibidabo des de casa i amb l'ordinador, sinó que durant 15 dies el circuit per anar-hi a peu no estarà marcat i cadascú serà lliure de fer el recorregut sense el grup i quan li plagui. Per tant, la pregunta inevitable és: per què es diu virtual? De totes les rareses que ens va regalar el confinament, l'absurditat lingüística ocupa encara un lloc de privilegi. Només cal recordar l'expressió nova normalitat en el vocabulari polític de l'any 20. Gràcies a aquell virus vam aprendre a fer trobades online i que ara puguem participar en reunions presencials o virtuals és una herència pandèmica. Molt abans del Covid ja havíem integrat que hi ha una realitat tangible i una realitat virtual, una dimensió física i una dimensió entelèquica, un món empíric i un món digital. I en aquest context, la noció de caminada virtual només funciona si juguem als Sims, on tampoc es camina gaire, o l'univers pixelat de Minecraft. A l'Evangeli de Mateu, Jesús no camina virtualment sobre l'aigua, sinó de forma real. Perquè hi ha situacions que la virtualitat justament desvirtua. Podem intentar dormir, menjar, riure, fer l'amor de manera virtual, però no hi ha res comparable a l'experiència física. Per tant, si algun dia camines amunt fins al Tibidabo, encara que no sigui diumenge amb tot el ramat, prega que el camí sigui llarg, però sobretot recorda que les teves passes no seran virtuals, sinó genuïnes i meravellosament certes. Per molts anys a la muntanya màgica.

0: Ja sabeu que sempre la Gemma Puig ens posa una pista musical per parlar del pronòstic del temps, però és que avui ja n'hem parlat del temps que ens espera les pròximes hores, Gemma, i aigua, no? Caurà aigua.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí. És una cançó de John Party que es diu Rain Night Song, per tant, aquesta nit de pluja, perquè sí, tot i que aquesta tarda doncs, les pluges han sigut locals en alguns punts intenses, però no molt importants, no hem de baixar la guàrdia perquè aquesta matinada i fins demà al migdia les pluges seran intenses, poden ser torrencials i, a més, afectaran fins i tot una miqueta més de comarques. Per tant, matinada amb els ulls posats en aquestes pluges de les Terres de l'Ebre, poden descarregar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora, s'estendran també cap al Camp de Tarragona i s'allargarà una miqueta més, ben bé, fins les dues del migdia. I, a més, en aquest sector de l'Ebre, doncs, com que anirà plovent, no només serà per intensitat, sinó també per acumulació, i entre el Baix Ebre i el Montsià, en alguns llocs es poden acumular més de 200 litres en aquestes 24 hores. Per tant, molta, molta precaució i molta prudència.
0: Gràcies, Gemma. Ara de seguida en continuarem parlant.
1: Fins ara.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta segona hora del programa tornarem a parlar de l'anomenat cas Negreira. La UEFA ha confirmat que ha rebut nous documents enviats pel Real Madrid i, de fet, diu que els tindrà en compte en la investigació del cas. Ara bé, el Barça recorda que aquesta investigació es manté en suspens des de fa 3 anys. En Sergi i Andreu ens ho explicarà ara de seguida.
1: També connectarem en directe amb els Estats Units, on s'han viscut uns fets inaudits. Una condemnada a mort ha sobreviscut a 2 intents d'execució per injecció letal. Es tracta de Krista Pike, condemnada fa 30 anys després d'assassinar una companya d'estudis, i que la matinada d'ahir estava previst que es convertís en la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Doncs bé, el nostre corresponsal, l'Oriol Serra, ens donarà l'última hora perquè, en veure que sobrevivia, les autoritats l'han traslladat a l'hospital i encara no s'ha explicat quin és el seu estat de salut actual.
0: I farem una radiografia del despoblament a Catalunya. Hi ha fins a 200 nuclis totalment deshabitats, més de la meitat, per cert, són a les comarques de Lleida, i uns 700 amb menys de 30 veïns. És una investigació que el que vol és entendre justament les claus del despoblament per mirar de revertir-lo.
1: És dijous, dijous de cinema, amb Àlex Gorina, que es fixa, si ja heu vist La Bola Negra ho entendreu més, en pel·lícules que documenten sofisticats sistemes d'admissió en clubs selectes. No direm res més. Heu d'esperar a escoltar l'Àlex, que és sempre un espectacle, això.
0: I el poeta Vicenç Altaió tindrà avui l'última paraula del programa i del dia, de fet, perquè avui tot plegat anirà més tard. A tocar de les 12 serà que parlarà amb Vicenç Altaió. Avui el Catalunya Nit arribarà fins la mitjanit per donar cobertura a l'escenari de pluges que es preveuen al sud del país. Per tant, fins a les 12, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I abans d'endinsar-nos més en aquesta segona hora del Catalunya Nit, volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 1 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Tenim nivells molt elevats dels avisos de situació meteorològica de risc, nivells de color vermell, els que veiem de 5 sobre 6, sobretot a la zona de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià i el Baix Camp. Tenim avisos activats per intensitat i també per acumulació. Encara hi ha la possibilitat de que s'acumulin més de 200 litres per metre quadrat fins demà a les 2 de la tarda, més o menys.
4: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
5: Nosaltres no tenim cap por a cremar-nos per seguir defensant els interessos de les famílies de Catalunya i també del teixit empresarial i productiu del nostre país.
6: Pido que dejemos a un lado de la ideología, las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
7: Tothom veu que si decauen els dos decrets s'ha d'anar cap a una vaga general imminent, perquè no té cap sentit que la vida cada cop costi més diners i que sigui tan difícil arribar a final de mes i cada cop treballem més i visquem més empobrits.
8: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
10: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no feien res de mal.
11: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
12: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
13: necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
14: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
15: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
16: Ja no és tant la por a una pandèmia, no?, o el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
17: No vaig pensar en Madrid, en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per aquesta història.

0: Catalunya nit.
1: Passen ja 7 minuts de les 10 en punt de la nit. A aquesta hora hem de tornar al centre de Barcelona perquè aquest vespre, us ho explicàvem abans, hi ha hagut aldarulls al voltant de la plaça Urquinaona després de la mobilització d'aquesta tarda per commemorar els 9 anys de l'1 d'octubre del referèndum del 2017. Tenim la unitat mòbil en aquesta zona de plaça Urquinaona del centre de la ciutat amb en Ricard Luque i l'Alba Barbosa. Alba, bona nit de nou.
2: Bona nit, Agnès. Doncs la situació ara és molt més tranquil·la. A la Cruïlla de Pau Claris, amb carrer Casp, els contenidors ja no tenen flama. Els bombers estan acabant de remoure les restes i les furgonetes dels Mossos ja estan marxant. Això sí, al carrer doncs queden deixalles, queden vidres trencats. I a plaça Urquinaona, a la Ronda Sant Pere, també n'han cremat, encara hi queda una mica de flama. I, segons els Mossos, també hi ha hagut incidents al carrer Aribau. Als carrers, al voltant d'Urquinaona, un altre senyal que la cosa, diguéssim, va de baixa és que ja no sentim les sirenes de les furgonetes dels Mossos, tampoc veiem corredisses de grups, sobretot de gent jove, movent els contenidors i posant-los al mig del carrer. I segons un comunicat dels Mossos, expliquen que no han utilitzat les defenses, nosaltres tampoc hem vist càrregues importants, sí que han intervingut dispersant els manifestants davant aquesta crema de contenidors i llançament d'objectes contra els agents.
1: Molt bé, gràcies, Alba. Per tant, aquesta hora que la situació no va a més, ja s'ha dissolt doncs, les persones que participaven en aquest final de protesta, de manifestació, de commemoració de l'1 d'octubre i els Mossos que ja també estan recollint. Que vagi molt bé, gràcies a tots dos, Ricard i Alba. Bona nit.
2: Fins ara, bona nit.
3: En una nit en què estem molt pendents també del que pugui estar decidint ara mateix Junts en aquesta executiva extraordinària en què han de definir quin serà el sentit del vot demà de cara a aquests decrets sobre l'habitatge que es votaran al Congrés. Mentrestant, augmenta la pressió del sindicat de llogateres als partits perquè acabin aprovant els dos decrets. El segon ho té molt difícil, però el primer depèn de Junts. Aquest vespre hi ha hagut concentracions davant dels ajuntaments de diverses localitats. Molts dels manifestants a la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'han desplaçat després cap a la plaça de Catalunya per afegir-se a la campanya, a l'acampada pel dret a l'habitatge. Allà hi tenim la unitat mòbil de Catalunya Ràdio amb Xavier Cussó i Clàudia Serra. Clàudia, bona nit, què està passant aquí?
4: Bona nit, Manel. Doncs mira, nosaltres fa uns minuts que hem arribat aquí a plaça Catalunya i aquí el que s'està fent en aquests moments és una assemblea que estan seguint diversos centenars de persones, algunes que ja eren aquí, que ja eren en aquesta acampada a plaça Catalunya, d'altres que han vingut directament de la cassolada un cop ha acabat a plaça Sant Jaume. I un dels crits més repetits a aquesta hora és el de vaga general, un crit que també hem sentit a la concentració de fa un parell d'hores a plaça Sant Jaume. La gent aquí, òbviament, pendent del que pugui decidir Junts, el partit, com ara dèieu, és clau per aprovar el primer decret, l'únic que sembla que pot prosperar demà, a l'espera del que passi finalment demà al Congrés. Des del sindicat de llogateres avisen que no acceptaran engrunes. Carme Arcarazo és la seva portaveu.
5: La lliçó és que demà comença tot, és a dir, que demà es demostra que quan la gent es mou, la història avança i que per això cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
4: Aquí a plaça Catalunya en aquests moments calculo que hi deuen haver prop d'un centenar de tendes de campanya. Hem vist gent arribar, gent que ens ha explicat que justament s'uneix ara aquesta acampada, que arribava amb bosses, que arribava doncs amb tota mena d'estris per passar aquí la nit. Aquesta serà la tercera nit d'aquesta acampada aquí a plaça Catalunya. El sindicat de llogateres ha fet aquesta crida a unir-s'hi, així que veurem doncs si acaba creixent.
3: Sí, de moment ho ha anat fent des de començaments de setmana quan vam explicar com s'iniciava. Si hi hagués reacció de Junts, tornaríem a connectar amb vosaltres. Gràcies, Clàudia Serra i Xavier Cussó. Bona nit.
4: Bona nit.
1: Les 10 i 12 minuts. Arriba l'hora dels esports. Sergi Andreu, bona nit.
0: Bona nit.
1: Tenim un nou capítol del cas Negreira. El Real Madrid està determinat a fer-lo revifar, eh?
0: Exacte, perquè ha enviat uns documents a la UEFA. La UEFA ha confirmat que sí, que ha rebut aquests documents, que en són uns quants, que ha enviat el Real Madrid referents al cas Negreira. I la UEFA el que ha fet és anunciar que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. Automàticament el Madrid ha enviat un comunicat on diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça, poques hores després, ha fet un altre comunicat dient que la investigació de la UEFA està en suspens des del 2023, que això d'avui no els preocupa especialment, i assenyala que la UEFA, aquest organisme europeu, doncs no ha fet de moment cap requeriment al Barça i, per tant, no hi ha motiu per preocupar-se. Tot això arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president blanc, Florentino Pérez, i també el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre a un acte de conciliació de les dues parts per tot això del cas Negreira. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que ha anat fent, el Barça presentarà una querella criminal. Per tant, embolica que fa fort amb tot l'aspecte extraesportiu, i en l'aspecte esportiu també tenim una petita notícia avui, perquè ja és a Barcelona Rafinha, ha tornat al davanter del Barça de la seva selecció, procedent d'Austràlia, amb molèsties a la cuixa dreta. Demà li faran més proves per saber si realment hi ha alguna lesió o no.
3: Molt bé, perquè aquest cap de setmana ja torna a la Lliga,
0: No, encara no. Aquesta setmana següent, sí. Aquesta setmana encara hi ha partits de seleccions, ara ho comentarem.
3: Doncs vinga, els que sí que estan jugant són els que han jugat, vamos. Sí. El Barça d'handbol, que ha perdut, finalment, la Mundial de Clubs.
0: Sí, el Barça de Carlos Ortega jugava la final del Mundial de Clubs, que és aquest gran títol d'inici de temporada. Es disputava a Egipte davant d'un gran europeu com el Veszprém d'Hongria, entrenat per Xavi Pascual, un ex-entrenador del Barça, i ha perdut el Barça justament per 33-42. Més es porta en joc que l'Eurolliga de bàsquet. Compte, el Madrid ha perdut de 4 a la pista del Hapoel de Tel Aviv, 102-98, 3 jornades a l'Eurolliga.
1: Han començat molt malament, no?
0: Sí, sí, sí. 3 jornades, 3 derrotes del Madrid, cosa inusual. Veurem com evoluciona l'equip blanc.
1: I avui es juguen els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League.
0: Sí, els partits de seleccions.
1: Sí.
0: Mira, en tenim 3 que són força destacats en joc, ja ben avançada la segona part. Alemanya 2, Sèrbia 0. Ter Stegen no és titular. El Dinamarca-Portugal guanya Portugal 2-3, minut 70. Ha fet un gol Cancelo, el jugador de Barça, i no hi és Cristiano, que, com sabeu, ha abandonat la concentració portuguesa. S'ha enfadat amb Jorge Jesus, el seleccionador, perquè no juga. La batalla amb l'ego, Ronaldo no la porta gaire bé. I, per acabar, un altre resultat, el Grècia 2, Països Baixos 1. Aquest el destaco perquè Xavi Hernández és el seleccionador dels Països Baixos.
3: O sigui que no li ha anat bé.
0: No s'ha acabat encara el partit, queden uns 20 minuts.
1: Però seria la segona derrota.
0: La primera va ser un empat.
1: No? Van acabar amb empat al final. Sí.
3: 1-1 i a veure avui
0: què passa. Avui passa.
3: Doncs gràcies, Sergi.
0: Apa,
3: nosaltres fem una pausa ara per la publicitat i a la tornada connectem amb els Estats Units.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
8: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
9: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
10: Visca!
11: He guanyat! Que bé!
10: Quina passada!
9: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
10: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
7: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
11: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
12: Estem condemnats a repetir els pecats dels nostres pares? Aquest és el plantejament de l'Alès de l'Eden, el gran clàssic de John Steinbeck. Una història sobre gelosia, amor, culpa i patrons que passen de pares a fills.
13: I believe there are monsters born in this world to human parents.
14: Ja va tenir una adaptació al cinema dirigida per Elia Kazan l'any 1955 i ara és la seva neta, Zoe Kazan, qui dirigeix la nova versió en forma de sèrie.
12: L'actriu Florence Pugh és la gran protagonista de la nova adaptació, interpretant una dona jove enigmàtica i calculadora.
14: En parlarem a fons amb la Marina Porres a La finestra indiscreta.
15: Aquest divendres a mitjanit amb Toni de la Torre.
16: Som 3CAT.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Catalunya
15: Nit. Notícies sota la llum de la lluna.

amb Manel Elias i Agnès Marquès. Hijo de la luz. Catalunya Ràdio.

0: Les últimes hores, la presó de Nashville, a l'estat nord-americà de Tennessee, ha estat l'escenari de la primera execució d'una dona en 200 anys en aquesta part dels Estats Units, però el procés s'ha torçat i s'ha convertit en una tortura que ha generat escenes dantesques, que han acabat amb la interrupció de l'execució de la condemnada, una dona de 50 anys que ja en portava 30 al corredor de la mort. La dona ha estat traslladada a l'hospital, on, segons sembla, està ara mateix en estat crític. Marxem cap als Estats Units. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Explica'ns què és el que ha passat exactament a Nashville.
1: Doncs mira, ha estat una veritable desgràcia, uns fets esperpèntics i esgarrifosos. La dona, Krista Pike, de 50 anys, estava sent executada, però no ha mort després de la primera dosi letal, tampoc ho ha fet després de la segona, i aleshores, i amb la condemnada fent senyals de dolor, l'execució s'ha aturat i la cortina s'ha tancat. Tot i així, els testimonis, molts experts en la matèria, periodistes, per exemple, que es dediquen a això, que veuen moltíssimes execucions, han quedat en estat de xoc perquè mai havien vist una cosa igual. És el cas de Catherine Sweeney, de l'emissora local WPLN.
2: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
1: No és la primera vegada que a Tennessee les coses van malament durant una execució. És la segona vegada que en falla una aquest any. Al maig es va aturar l'execució de Tony Carruthers, acusat d'assassinar tres persones al 1994. Atenció, perquè els funcionaris van estar intentant trobar-li la vena durant més d'una hora.
0: Qui és Krista Pike? Per què estava condemnada?
1: Mira, per l'assassinat d'una companya de formació, ho va fer al costat del seu xicot, que aleshores era menor d'edat. Ell no ha estat condemnat a mort, està condemnat a cadena perpètua, i hem de dir també que aquest cas va tenir, doncs, molt impacte social al 1994.

0: Sí, sí, sí, és el més habitual, és el més estès. Penseu que dels 27 estats on hi ha pena de mort, són 50 estats, per tant, una mica més de la meitat apliquen la pena de mort, i a tots ells s'utilitza aquesta injecció letal. Però a molts altres també hi ha la possibilitat, per exemple, del gas letal, és a dir, la cambra de gas, la cadira elèctrica o fins i tot l'afusellament, com és el cas d'Idaho, d'Oklahoma o de Utah.
1: Com reacciona la societat nord-americana davant de totes aquestes situacions?
0: Mira, això doncs és un altre dels temes que polaritza molt aquest país. Si observem on estan situats els estats on s'aplica la pena de mort, doncs veiem molt clarament que tot el que és la meitat nord de la costa est, com acostuma a passar, doncs la té abolida, però hi ha moltíssims estats de l'oest, del Midwest, que continuen aplicant-la, i les posicions doncs són molt polaritzades, també dins d'aquestes societats, d'aquests estats, evidentment. Per exemple, a les proximitats d'aquesta presó de Nashville, on ha tingut lloc aquesta execució, ja s'han vist, doncs, diguéssim, cartells oposats, però moltes persones que estaven allà per donar suport a la pena de mort perquè fos executada aquesta persona, i realment doncs, amb impressions o opinions molt impactants, com per exemple la de Kelly Herring, que és una amiga de la família de la víctima.
1: Oriol, ho haurem de deixar aquí perquè tenim última hora. En tot cas, ho recuperem d'aquí uns segons, perquè tenim última hora respecte a Junts, Agnès.
2: Mira, aviam, estàvem pendents de l'executiva telemàtica de Junts per Catalunya, que ha de decidir sobre els decrets d'habitatge que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. La seguida, també telemàticament, Jordi Corbalán, bona nit de nou.
3: Hi ha un comunicat de premsa on s'anuncia doncs una mica el que insinuàvem a la primera connexió, i és que no sabíem segur si hi hauria decisió de sentit del vot. Això, anem a pams, cal interpretar-ho, perquè el que decideix l'executiva nacional de Junts és demanar al govern de Pedro Sánchez que retiri els reials decrets i que els torni a redactar, que torni a redactar el reial decret antidesnonaments i que el torni a portar al Congrés dels Diputats. Per tant, d'alguna manera podem concloure doncs que Junts per Catalunya, la Direcció Nacional de Junts, per unanimitat ens diuen, ha decidit rebutjar el reial decret antidesnonaments. El segon reial decret ja es donava per fet que també el rebutjaven, però el que demanen és doncs que el Consell, que el govern de Pedro Sánchez retiri aquest reial decret, aquest primer reial decret, i que el govern espanyol elabori immediatament un nou text que comenci, diuen, a revertir la greu situació de l'habitatge. Aleshores, diuen que en aquestes condicions Junts hi donaria el seu vot favorable.
2: Això és un no, per tant, és un comunicat que no diu que demà es votarà que no, però que efectivament ens porta a la conclusió, Jordi, que votarà que no.
3: Sí, és la introducció que feia al començament, que no és un no d'entrada, però que es pot interpretar, i aquesta és la pregunta que hem fet i que encara no té resposta, és si ha arribat l'hora del ple del Congrés, això no s'ha retirat, doncs s'entén, cal interpretar que votaran que no.
2: S'argumenta aquest comunicat, que ens el miràvem també de dalt a baix per veure si efectivament es deia sí o no, s'argumenta aquesta posició amb cinc arguments, no? D'alguna manera el que es considera des de Junts és que aquest decret empitjorarà la situació de l'habitatge al final.
3: Sí, la conclusió és una mica el que ahir ja insinuava Míriam Nogueras, en el sentit que ells creuen que les mesures que es plantegen en aquest reial decret, diu Junts per Catalunya, en comptes de protegir l'accés a l'habitatge, acabarà, diuen, fent més difícil trobar un pis, més difícil pagar-lo i més difícil poder accedir a les famílies de classe mitjana i treballadora. Arriben a aquesta conclusió perquè entenen que moltes de les mesures incloses, diuen, provocaran l'efecte contrari del que pretenen. Reduiran oferta d'habitatges de lloguer, incrementaran preus i dificultaran encara més l'accés a l'habitatge persones amb menys capacitat econòmica. Diuen que no s'aturen els fons voltor, que amb el redactat actual aquests fons inversors podran continuar adquirint habitatges i promovent desnonaments de llogaters vulnerables. Diuen també en aquest comunicat que no es resol adequadament la protecció dels llogaters vulnerables perquè no es garanteix el pagament per part de l'administració. Aquesta era la principal condició que posava Junts per Catalunya, que en el cas del fons voltor doncs directament no es poguessin fer els desnonaments, i que en el cas dels pisos de petits, dels que ells diuen petits propietaris, doncs l'administració es fes càrrec, diguem-ne, de l'import

0: suport econòmic per aturar el desnonament i que les famílies vulnerables no haguessin de ser desnonades. Per tant, doncs una mica la conclusió que treuen és que aquest reial decret de dalt a baix doncs no compleix les condicions o els objectius que ells consideraven que eren necessaris i, per tant, doncs això el que fan és demanar al govern de Pedro Sánchez que retiri aquest reial decret, que elabori un decret nou i l'aprovi al Consell de Ministres, que el tornin a portar al Congrés i diu que en aquestes condicions, aleshores sí, que hi donarien el seu vot favorable.
1: Doncs explicat tant i també, seguint el que diu aquest comunicat, el que és de preveure és que demà, per tant, això es traduirà en un no. I aleshores, en tot cas, junts amb aquesta actitud i amb aquest comunicat, el que fa és condemnar a fracàs les mesures que havia aprovat el govern.
0: Sí, Agnès, ara el que cal veure és, d'alguna manera, la pilota ara és a la teulada de la Moncloa, clar, del govern de Pedro Sánchez, no? I aquí jo crec que les pròximes hores, fins demà a les 11, a l'hora que comenci el ple, seran doncs, hores de nervis i d'estar pendents de quina és la decisió política que finalment pren el govern de Pedro Sánchez, el govern del PSOE i de Sumar, el govern de coalició, si força aquesta votació amb el resultat previsible i les conseqüències polítiques que això podria tenir, o si fa cas a Junts per Catalunya i, d'alguna manera, demana una pròrroga, tenint en compte, però, que aquests decrets estan publicats al Butlletí Oficial de l'Estat.
1: Clar. I que de fet, sí, i que ja tenen també els seus efectes, no? Direm, i ho hem estat explicant al llarg del dia d'avui, perquè és que estan publicats, doncs són vàlids ja. Veurem, per tant, demà és un dia que políticament serà interessant, està el govern espanyol amb una situació de compte enrere i caldrà veure com reacciona davant d'aquest no condicionat que ara mateix doncs, ha decidit l'executiva extraordinària de Junts. Gràcies, Jordi Corbalan. Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Sí, recordem també que avui allarguem programa fins a la mitjanit, pendents tant del temporal com d'aquesta decisió de Junts. Buscarem també les reaccions connectant amb Plaça Catalunya tan aviat com puguem. Estàvem tractant aquest cas d'aquesta nord-americana, Krista Pike, a qui avui se li havia aquesta matinada d'aplicar aquesta injecció letal. Finalment, no ha funcionat. Ha patit molt, però ha sobreviscut. I volem posar-hi ara un petit apunt, quan hem arribat a 10:45 de la nit, d'un catedràtic en farmacologia de la Universitat de Barcelona, és el Jordi Camarasa. Jordi, bona nit.
3: Molt bona nit, bona nit.
2: D'entrada, ajudi'ns a entendre què és el pentobarbital, aquesta substància que li han inoculat avui a aquesta dona.
3: El pentobarbital és un fàrmac que pertany a un grup que s'anomena dels barbitúrics i que en concret aquest és un potent depressor del sistema nerviós central, amb una utilitat molt clara en situacions d'anestèsia de curta durada, o preanestèsia, etc., per via endovenosa.
2: S'explica què pot haver passat perquè el resultat hagi estat aquest? És a dir, que la dona hagi patit molt i hagi acabat sobrevivint?
3: Home, explicar-ho així i treure'n una conclusió i saber el que ha passat és difícil. Aquí hi ha una gran quantitat de factors que poden influir en què doncs, no s'hagi produït l'efecte que s'esperava. I des de que la preparació del medicament o de la solució doncs, no hagi estat la correcta, que l'administració per via endovenosa doncs, no hagi estat correcta, o, sobretot també, per qüestions pròpies de la persona, en aquest cas, del pacient, no de la persona, de la condemnada, en aquest cas, en el que bueno, doncs, hi hagi una sèrie de circumstàncies doncs, de medicació que estigui prenent ella de manera concomitant, la situació, diguéssim, de pes o d'obesitat, sobretot, que pugui tenir aquesta persona, etc etc. És a dir, hi ha una quantitat de factors que qualsevol d'ells, o en un conjunt, doncs poden fer de que hagi aquesta pèrdua d'eficàcia que s'ha demostrat i que ha fet doncs, de que en les dosis que se li han donat i que teòricament són les que hem calculat que són les òptimes per produir, doncs, diguéssim, aquest desenllaç fatal, doncs no s'hagi produït.
2: Jordi Camarasa, catedràtic de farmacologia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver-nos atès. Bona nit.
3: Adéu, bona nit. Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Passen ja 3 minuts a 2:15 de la nit. Seguim pendents de l'actualitat en aquest Catalunya Nit, de l'actualitat més immediata, però també de coses que han passat avui que recollim a continuació. Resulta que hem sabut que a Catalunya hi ha fins a 200 nuclis totalment deshabitats i més de 700 que no arriben als 30 veïns. Aquestes són les dades d'un document que han elaborat durant 7 anys diferents investigadors amb l'objectiu d'entendre les claus del despoblament i plantejar mesures per poder-lo revertir. Anirem primer a les comarques de Lleida amb la Júlia Albacar, perquè més de la meitat d'aquests nuclis abandonats es troben a les comarques lleidatanes, i després en veurem dos exemples més a les comarques de Tarragona amb el Ricard Buigas i a les de Girona amb la Maria Rovira.
4: La comarca de la demarcació de Lleida, on més pobles abandonats hi ha, una trentena és el Pallars Jussà. Un exemple és Tendrú i Vell. Carles Barrull, expert del projecte Pobles Abandonats, explica per què.
5: Les polítiques hidràuliques i forestals, les comunicacions dues, allunyament de serveis que tenien abans o que no arribaven, per exemple, metge, escola...
4: L'estudi ha analitzat 1.500 nuclis en territoris de parla catalana, un miler a Catalunya. A banda dels 200 abandonats, n'hi ha 747 que tenen menys de 30 habitants. I aquí es divideixen en dues situacions, si perden població o si estan estabilitzats. Maria Carme Jiménez, directora de l'Institut Ramon Muntaner, que ha fet l'estudi juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i centres d'estudi de parla catalana.
6: L'accessibilitat és el que ja fa que normalment es comenci a despoblar un nucli, però quan comencen a desaparèixer determinats serveis, això normalment porta cap a l'abandonament.
4: Després hi ha una tercera classificació dins dels pobles afectats pel despoblament, que són els que es troben en vies de recuperació. Aquí el que està funcionant millor són les iniciatives privades. Tota la informació es pot consultar al web poblesabandonats.cat.
7: A les comarques de Girona destaca el cas de les mines d'Osó, a la comarca de la Selva. Una casa de colònies ha tornat a donar vida al que havia estat una colònia tèxtil i una mina d'extracció fins gairebé al 1980. La colònia Can Clerc, que la va comprar la família Forest Capdevila, i als anys 80 la van començar a rehabilitar. Martí Forest és el fill del propietari.
8: Era una colònia totalment abandonada, sostres caiguts, un poble abandonat. I a partir d'aquí, pic i pala, fins a construir on hem arribat ara.
7: Actualment és majoritàriament zona turística.
8: Fixes hi viuen unes 10 persones. Després tenim apartaments turístics i a la Casa de Colònies, doncs, bueno, en els grups que ens entren, amb fins a 105, aquí estem.
7: La Casa de Colònies era on dormien els miners i a les cases les famílies.
9: Al Camp de Tarragona, un dels pobles abandonats que s'estan recuperant és Castelló, al municipi de Vandellòs, i l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. És un nucli d'origen medieval que va arribar a tenir 140 habitants a finals del segle XIX i que va quedar abandonat als anys 50 del segle passat. Ara només hi viu la família del Ramon Bartolomé, que fa 18 anys va deixar Barcelona. El Ramon demana més implicació de les administracions per atraure més veïns.
10: No hi ha millor manera de cuidar el territori que sent-hi. I, per tant, la gent, quan estem en un poblet, encara que siguem una sola família, a la zona de Castelló ja és una part del territori on hi ha gent. I on hi ha gent, hi ha vida. I on hi ha vida, hi ha estima per l'entorn. Hem de recuperar els pobles. El territori no el podem deixar buit, perquè llavors perd tota l'essència al nostre país.
9: L'Associació Masia de Castelló ha reconstruït cases i carrers i està fent camps de treball i activitats culturals, com el Pessebre dels Estels, per omplir de vida aquest espai.
11: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Us hem explicat fa tan sols 10 minuts que l'executiva extraordinària de Junts ha emès un comunicat en el que explica que els decrets que va aprovar el govern espanyol no li agraden per diversos motius, que creuen que encara empitjorarà la situació de l'accés a l'habitatge i que per això demana que retiri aquests decrets i que en redacti de nous amb una convocatòria nova d'urgència del Consell de Ministres. Per tant, és un comunicat que no diu explícitament que demà Junts voti que no en aquests decrets, però sí que posa unes condicions que fan pensar que, no sé què canviïn molt les coses, doncs demà aquests decrets no prosperaran en el Congrés dels Diputats. Ens ho ha explicat en directe fa uns minuts en Jordi Corbalán. El que busquem ara és la reacció de l'acampada a la plaça Catalunya. Com sabeu, aquesta és la tercera nit que unes desenes, un centenar de persones, doncs, dormen a la plaça Catalunya per pressionar, mantenir aquesta pressió social del carrer als líders polítics polítics per tal que s'aprovin aquestes mesures i que tirin endavant. I tenim la Clàudia Serra amb en Xavier Cussió. Clàudia, bona nit. Aquí s'ha recollit, hi ha alguna reacció d'aquest comunicat de Junts?
12: Bona nit, Agnès. Doncs sí, de fet, el que podem fer ara és sentir aquestes primeres reaccions del sindicat de llogateres. Parla Enric Aragonès.
13: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments. Quan hi hagi el proper desnonament, què diran? Quan hi hagi la propera mort davant d'un desnonament, què diran? Què diran a tota la ciutadania que s'ha mobilitzat, a totes les entitats de tot tipus, tot el sindicalisme laboral, tot el moviment veïnal, la taula pel tercer sector, tot el moviment per l'habitatge, que ha vist en aquests decrets un avenç de mínims, molt lluny del que caldria per garantir el dret a l'habitatge, però que permetia estalviar una mica de patiment i segurament algunes morts a persones que estan patint molt ara mateix. Això és el que ha decidit Junts per Catalunya. I insisteixo, quan hi hagi una nova mort davant d'un desnonament, quan hi hagi més patiment per culpa d'aquests desnonaments, m'agradaria que se'ls anés a demanar explicacions per la decisió que estan a punt de prendre demà. Encara són a temps de rectificar. I, per tant, fem una crida a tothom que s'ha mobilitzat aquests dies a seguir-ho fent, a totes aquestes organitzacions que han vist en aquest decret una mesura de mínims però necessària, a expressar-ho dissabte a la manifestació que hi haurà a l'Hospitalet. Ha de ser massiva. I fem una crida també a totes aquestes organitzacions a posar-se a treballar ja per una vaga general per l'habitatge. No podem més. No pot ser que les mínimes engrunes, perquè eren engrunes aquest decret, que la gent conquereix amb la mobilització, es tombin com si no importés el patiment de la gent i com si no importessin les vides de la gent. I, per tant, cal anar molt més enllà. Hem mogut el tauler de joc, però aquí cal fer trontollar les bases d'aquest sistema assassí i criminal. I, per tant, cridem a la mobilització dissabte i cridem a organitzar una vaga general.
1: És Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres. Digues, Clàudia.
12: Sí, bé, volíem aprofitar per preguntar-li precisament per això, per aquesta vaga general, per si hi havia una data ja de convocatòria aquesta vaga general. Si et sembla, Agnès, el que podem és seguir sentint les reaccions del sindicat de llogateres.
13: És no haver de fer malabars per pagar el lloguer, que no sigui un infern haver de buscar pis, que no sigui un niu d'abusos i de discriminacions tractar amb una immobiliària. Acabar amb l'especulació amb l'habitatge, treure l'habitatge del mercat. I, per tant, que un avenç de mínims que havíem aconseguit arrencar amb mobilització, amb resistència, amb lluites com les de la Mari Carmen i les de l'Olga, la de la Sílvia, la de la Maca, això de mínims, ara s'atreveixin a tombar-ho com si no importés el patiment d'aquesta gent i com si no haguessin sentit la mobilització enorme i el posicionament d'entitats com la taula del tercer sector, doncs és absolutament incomprensible. Per tant, sortim dissabte als carrers i es fa més necessari que mai això que portem un temps dient, cal una vaga general.
14: Quan podria ser aquesta vaga general? S'està parlant de dates ja?
13: Nosaltres ens posem a treballar a partir de ja, ja ho estàvem fent, però ara amb més raons que mai, amb les organitzacions sindicals d'aquest país i amb el moviment per l'habitatge i amb tota la ciutadania i totes les organitzacions que s'hi vulguin sumar per fer-ho quan calgui. Sí?
14: Demanaria una reacció en castellà, sisplau.
1: Bé,
12: doncs sí, Agnès, fins aquí aquestes primeres reaccions que hem reaccions d'aquesta decisió de Junts, que acabem de saber, són declaracions del sindicat de llogateres des d'aquí, des de la plaça Catalunya, on s'està fent aquesta acampada, aquesta crida a seguir aquestes mobilitzacions, anar més enllà i fins i tot a posar sobre la taula doncs aquesta voluntat de fer una vaga general.
1: Molt bé, gràcies Clàudia Serra, en connexió en directe amb en company Xavier Cussó, des de la plaça Catalunya, on hem recollit la primera reacció en aquest comunicat que ha emès Junts després d'una reunió extraordinària per decidir la seva posició als decrets que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats. Fins a 5 arguments posen en aquest comunicat Junts per explicar el seu desacord amb el contingut dels decrets. Bàsicament, 5 arguments que venen a dir que Són decrets que empitjoraran la situació de l'accés a l'habitatge. És una norma, diuen, que pretenia protegir l'accés a l'habitatge, que acabarà fent més difícil trobar un pis. I aquí està la clau del que ha de passar i s'ha de negociar, veurem en les pròximes hores, aviam què és el que passa. Diu, per tot això, l'executiva nacional de Junts per Catalunya ha encarregat al grup parlamentari de Junts al Congrés que reclami la retirada del Reial Decret i insti el govern espanyol a elaborar immediatament un nou text que comenci a revertir la greu situació de l'habitatge. I que tan aviat com aquest nou text estigui enllestit, diu Junts, es demanarà que es convoqui un Consell de Ministres per aprovar-lo. Per tant, és una situació de tornar a començar, que és el que reclama Junts, que veurem si el govern de PSOE i Sumar doncs, consideren o demà tot això va pel pedregar.
11: Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: És dijous a la nit. Bola negra, si no us ho voleu passar bé. Bola blanca, si voleu gaudir d'uns minuts de ràdio amb Àlex Gorina, bola blanca. Aquí el tenim.
2: Com anem? Ja l'has vist o no?
1: Sí, bé.
2: Bola
1: bé.
2: Blanca, la bola negra.
1: Bola blanca, la bola negra.
2: Absolutament. Doncs jo feliç, també.
1: Doncs molt bé, sí. Ja ens vas fer una primera recomanació i avui què? Tornem a...
2: La prenem com a punt de partida, aprofitant l'èxit espectacular que té.
3: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
2: I la recullo perquè, sobretot aquest tema de votar la bola blanca i bola negra, si t'accepten o no t'accepten en un casino superexclusiu de Granada a un moment determinat, és el que em va cridar més l'atenció a l'hora de pensar què podem fer aquesta setmana que no sigui parlar de la bola negra, però indirectament també incloure'ns en la seva seguirilla. Escena monumental de la pel·lícula, per cert, ho he de dir. Només vull fer un apunt, i és que arrel de l'èxit de la bola negra han començat a aparèixer veus, haters, en aquests moments,
1: sí, molts,
2: que s'han apuntat a posteriori, com per dir, ara us porto la contrària, però el que és més greu, massa pel·lícules de mariques, tal qual s'ha escrit
1: a les xarxes socials. És una de les crítiques.
2: El qual a mi em justifica molt més encara que existeixi la bola negra i que s'atreveixin els Javis a haver-la feta en aquest moment, en aquest país, no?
1: Sí.
2: Anem al casino. Anem al casino i anem
1: sí,
2: a pensar...
1: Diguem això, que per qui no l'hagi vist encara, perquè les xifres de vendes de moment són espectaculars,
2: sí,
1: no? D'entrades és la segona...
2: Rècord total i absolut, sí. Sí, sí.
1: Aleshores, un dels personatges de la pel·lícula depèn de que l'admetin o no en un casino a través d'una votació dels que estan allà. És una suma de boles blanques i boles negres. Si la suma dona bola negra, no entra. Si la suma dona bola blanca, admès al casino.
2: Ara no explicarem com s'acaba això, però diguem que us ho podeu imaginar, perquè quan volen ser molts senyoritos de Granada, sí, allò de segons qui, no. I segons com sigui la seva sexualitat, menys encara. I jo us porto tres pel·lícules que s'han de veure per entendre una mica aquest esperit de classe que hi ha vinculat a tot plegat. Hi ha una pel·lícula històrica, meravellosa, que es diu, meravellosa no, però és una pel·lícula que ens va molt bé, que era La volta al món en 80 dies, versió del 1956, basada en la novel·la de Juli Verne, que hi havia Phileas Fogg, que feia una aposta amb els membres del club i de donar la volta al món en 80 dies en aquells moments. I s'acabava la pel·lícula d'aquesta manera.
4: Rayos y centellas. Una mujer en el club.
5: Querida, debo pedirte que abandones este lugar enseguida. Ninguna mujer ha puesto los pies en el club.
6: ¿Por qué no?
5: Porque ello significaría el fin del Imperio Británico.
7: Este es el fin.
2: Música de Victor Young, que va guanyar l'Oscar després de mort, per cert. David Niven era la protagonista, Cantinflas, una mica ridícul, era el seu acompanyant. I Shirley MacLaine era la princesa Uda, que rescataven de la foguera i se l'emportaven a Londres. I ell guanyava l'aposta, tot i que una aposta de 20.000 lliures, que a l'època no era poca cosa, perquè ell havia dit que faria la volta al món aprofitant que el món havia canviat tant que amb els vaixells de vapor i els trens, ara ja les coses s'havien aproximat moltíssim a ser possibles, no? I arriba tard, perquè no s'ha adonat de que ha fet la volta al món cap a l'est i cada dia guanyava unes hores i ha arribat en realitat 24 hores abans del que ell s'imaginava. L'important és el club. Existeix el Reform Club de Londres, que està al 104 del Pall Mall. Només per homes i liberals. El van crear en aquella època, eh? Conan Doyle, Churchill, H.G. Wells, Henry James, el David Lloyd George, primer ministre anglès, etc. No dones, fins a 1981, que ja les van admetre, però encara avui dia impossible anar amb texans i bambes. No entres de cap de les maneres. Ara, pots llegir els diaris si vas ben vestit i fins i tot tenir una breu conversa o una partida de twist, que és el que jugaven els personatges de la pel·lícula quan fan l'aposta aquesta amb Phileas Fogg, que acaba guanyant fent un viatge de Londres a Suez, a Bombay, a Calcuta, a Hong Kong, a Yokohama, a San Francisco, a Nova York i a Londres una altra vegada.
1: Doncs aquest club tan exclusiu Actualment acaben fent com a moltes discoteques de polígon, eh?
2: Sí.
1: Amb texans, no.
2: És que també són clubs, t'enganyen, no? Anem a una segona mostra.
1: Va.
2: Anem a un altre tipus de club, una mica de festes exclusives. Aquest no té referent real, però molts que s'hi assemblen.
1: Segur.
2: I bàsicament serveixen per, disfressats i amb màscara, poder fer orgies entre tots plegats d'una manera absolutament ritual. Recordeu una de les escenes finals de Eyes Wide Shut?
0: May I have the password, please?
6: Fidelio.
0: That's right, sir. That is the password for admittance. But may I ask, what is the password for the house?
2: Mítica música de Shostakovich,
1: sí,
2: el vals,
1: sí.
2: Pel·lícula l'última de Stanley Kubrick del 1999, novel·la d'Arthur Schnitzler i Tom Cruise i Nicole Kidman competint quan eren matrimoni una mica perquè ella té somnis que ell no entén i llavors decideix venjar-se d'ella anant a una orgia d'aquestes. Però, amigo, sap què diu Fidelio? El lloc, la mansió Somerston, existeix. Hi havia orgies. Vestits, túniques negres, excepte el president de la cambra, que anava de vermell. Com si fos una missa, directament.
1: Sí, sí, sí.
2: Simbologia, la maçoneria. Membres acceptats, magnats, realesa, que et recomanin, has de complir unes regles estrictes. I quins són els equivalents avui dia? El Club Bilderberg, evidentment, que diuen que sí, però no se sap ben bé què fan, o el Bohemian Grove, que també existeix, i on passen coses com aquest moment absolutament brutal en què Tom Cruise, no és acceptat en el club d'Eyes Wide Shut.
1: O sigui, que aquí, en comptes de bola blanca, bola negra, has de saber d'entrada un password.
2: Sí, un password i dos passwords.
1: I després a veure si els hi agrada o no.
2: Això és molt més modern, no?
1: Sí.
2: Per cert, no us heu preguntat mai de què li ve tot aquest ressentiment al president Trump? Bé, doncs potser del mateix lloc que li va venir a Mark Zuckerberg. I això queda molt ben explicat a una pel·lícula de la qual s'estrenarà la segona part ben aviat, que és La red social de David Fincher.
8: As the plaque reads, this is John Harvard, founder of Harvard University in 1638. It's also called the Statue of Three Lies.
9: What are the three lies?
8: Mr. Dow.
9: The three lies. First. Shit.
8: Take your pants off.
9: No.
8: Ah, Mr. Safran.
9: One, Harvard was founded in 1636, not 1638. Two, Harvard was not founded by John Harvard. And three, that is not John Harvard.
2: Queda clar, eh? O sigui, a la universitat, a Harvard, hi ha un club exclusiu també, absolutament, i has de respondre unes preguntes per poder ser admès. I qui serà el més jove bilionari de la història, el creador de Facebook, etc, etc, no va ser admès, encara que el seu amic sí, el que es deia Saverin. I per això li va agafar una mania horrorosa i encara que en realitat van crear Facebook junts, després el va apartar absolutament. I va decidir que es menjava el món. A ell no li podien dir que no. Un egocentrisme monumental que l'ha acompanyat la resta de la seva existència.
1: Clar,
2: no?
1: I dius que ve la segona part de Xarxa
2: sí,
1: Social.
2: Sí, sí, sí. S'estrena la setmana que ve, no l'altra.
1: Ah.
2: I és una pel·lícula on faran, diguem, no, l'època gloriosa de del triomf del personatge. Per tant, això qui pensi que els clubs exclusius és cosa
1: noucentista,
2: que no. Que avui dia, més que mai. Anem a les joies.
1: Va.
2: Et sembla bé?
1: Sí, tant.
2: Us recomano una pel·lícula sensacional, m'agrada molt, que es diu Narciso.
10: Estamos en vivo desde Radio Capital.
11: Hey, Zú, adelante.
2: Radio Capital existia. El país és Paraguai. El cinema de Paraguai també existeix. I, per tant, rebem, i amb molt de gust, una pel·lícula de Marcello Martinesi, que és la que explica la història real d'aquesta emissora de ràdio a l'època de la dictadura de Stroessner, on un personatge que es deia Bernardo Aranda, que era presentador de la ràdio en directe, va introduir el rock i la música moderna a un país que, com a molt, escoltaven a Chinita Montiel, que era una cantant d'aquelles de la vella estampa, no? Quan Stroessner va arribar, tot això del rock no ho podia suportar de cap de les maneres, no? I es va carregar no només a l'emissora i a la música rockera, etc, etc, sinó a 108 persones que eren homosexuals i ho havien fet públic en el seu moment. Concretament, el personatge que us deia, a Bernardo Aranda, el van literalment cremar viu mentre es dormia. O sigui, coses que també són costums i tradicions d'una època que un dels protagonistes de la pel·lícula, el Nahuel Pérez Vizcayart, m'explicava en l'entrevista que li vaig fer al Festival de Sant Sebastià després de veure el film.
12: Por miedo a amar, porque nos da miedo a amar. Y sí, el chivo expiatorio, el enemigo interno, los subversivos, los inmorales, los desviados. Siempre el otro es el causante del mal y cuando logremos aniquilar a ese otro, todo se resolverá. Es la idea de la solución final, es el nazismo, es el genocidio de los palestinos. Es la misma retórica que se sigue reproduciendo, es la incapacidad a entendernos como entre humanos y a saber que tenemos muchas más cosas en común que diferentes. No sé por qué repetimos esto. Estamos incapacitados a amar, no sé. Love me tender.
2: Elvis Presley, que és un dels personatges indirectes de la pel·lícula, acompanya aquesta reflexió d'un dels actors del film que ens fa pensar quins seran els pròxims que seran assassinats per haver fet pública la seva sexualitat o les seves idees liberals, igual que ho va fer García Lorca, no? Per exemple, o Miguel de Molina, que també el van apallissar en l'època de les coses del querer.
1: Aquesta, en fi, Narciso, arriba a la cartellera aquesta
2: demà,
1: setmana?
2: Demà, ja la Perfecte. Teniu aquí demà, i és una pel·lícula a veure precisament ara. Però una última recomanació. Sí. Sonora una música per sota, aneu a la joia de la Filmoteca d'aquesta setmana, que comença el cicle de l'Aula de Cinema, i a banda de l'Ara Crema de la Núria Gascón i l'exposició de Feminismes Fílmics, dimecres 7 a les 5 de la tarda faran una sessió dedicada a Alice Guy Blaché, primera directora de la història del cinema, secretària de la Gaumont, que va viure del 1873 al 1968. Va rodar més de 1.000 pel·lícules, aquesta senyora, de les que es conserven unes 130 o 140. I podreu veure dues. Madame a des envies, la senyora té capricis, una pel·lícula del 1907, de 4 minuts, sobre els capricis d'una dona que està embarassada i que vol fumar amb pipa, o veure, absolutament inversemblant. I l'altre, Le résultat de feminisme, el que passa amb el feminisme. 7 minuts de pel·lícula, el 1906, on aquesta directora feia una caricatura dels canvis de rol. És a dir, quan la dona és l'home i l'home és dona, què passa? Tot això fa més d'un segle.
1: És molt avançada, molt avançada.
2: Per això ho dic, voleu descobrir com va començar el cinema dirigit per dones? Doncs pràcticament quan va començar el cinema.
1: Bola blanca per Àlex Gurina. Ens veiem dijous que ve.
2: Moltes gràcies i bona nit.

0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 4 minuts arribarem a les 11 de la nit, però no serà avui pas el final del programa, perquè ja us ho hem explicat, avui el Catalunya Nit allargarà fins a les 12 de la nit. De fet, tenim diversos fronts informatius oberts. D'una banda, la decisió de Junts que impacta directament amb la sessió convocada demà pel Congrés dels Diputats per votar els decrets aprovats pel govern aquesta setmana, i també doncs, l'avís de pluges intenses de matinada. Però abans el que farem per arribar fins a les 11 és, com cada dia a aquesta hora, saludar una de les persones responsables d'algun dels diaris que s'editen i s'imprimeixen a Catalunya. Avui és el torn de La Vanguardia i saludem l'Enric Sierra, vicedirector del diari. Com estàs, Enric? Bona nit.
2: Bona nit, bona nit. Com esteu?
1: Molt bé. Teniu la portada oberta o què, encara? És
2: bueno,
1: fàcil.
2: Ara ja està tancada.
1: Ara ja està tancada.
2: Però hem estat amb l'ai al cor fins, com vosaltres, vaja, fins ara fa uns minuts que s'ha donat la decisió de Junts, no? I efectivament anirem per aquí, anirem per aquesta decisió de Junts de tombar els decrets de l'habitatge i demana al govern que els refaci. Per tant, a la pràctica, si no passa res en les properes hores, que creiem que no, aquests dos decrets cauran demà.
1: Per tant, entenc que aquest és el tema principal d'obertura, amb articles d'opinió que l'acompanyaran, no?
2: Sí, articles d'opinió, i també a això li donem suport amb dues informacions que publicarem i que publiquem a la secció d'Economia sobretot les reaccions que hi ha hagut no només del sector immobiliari, sinó també d'experts en matèria de drets constitucional i legal, en el que adverteixen que aquests decrets doncs podrien també, si no els tomba la política, els tombaran els jutjats, perquè tenen molts forats jurídics, és a dir, que podrien vulnerar fins i tot drets constitucionals, amb la qual cosa doncs també és una de les raons, de fet, que també al·lega el propi Junts. I després una altra informació també d'ordre econòmic, i és que si aquests decrets haguessin prosperat, l'Estat central hagués deixat d'ingressar 2.000 milions d'euros, perquè ja sabeu que aquests decrets venien associats també a ajudes, a indemnitzacions, a desgravaments fiscals. Doncs tot això, el càlcul que han fet també diversos experts que hem recollit, serien uns 2.000 milions d'euros.
1: Per tant, demà informació, diríem, com d'última hora, no? Recollint els fets de la part final del dia i tota aquesta informació complementària doncs, per aportar també noves idees. Doncs us llegirem, com sempre, Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia. Que vagi bé.
2: Molt bé. Una abraçada a tots.
1: Adéu-deu. Cinquanta segons i arribarem a tocar de les 11 de la nit i continuarà aleshores aquest Catalunya Nit en versió una mica més allargada fins la mitjanit.

0: Són les 11, continuem avui amb aquest Catalunya Nit, que ampliem horari fins a la mitjanit perquè estan passant coses, tant per la via política com també pendents del temps. I la notícia política a aquesta hora és Junts, que ja ha decidit, a més un comunicat, què pensa fer demà, i de moment el que demana és la retirada dels dos decrets que plantejava el govern de Pedro Sánchez. D'ells depenia que el primer pogués prosperar, perquè ja sabíem que Coalició Canària hi havia donat el seu suport, per tant, Junts podia facilitar que s'aprovés amb una abstenció, però de moment no està en aquesta posició. A més, un comunicat que ens explica de seguida el nostre company, que ho ha estat seguint tot aquest vespre i part de la nit, Jordi Corbalán. Bona nit de nou.
1: Bona nit. Sí, Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula, com dèiem, a través d'una nova redacció del Consell de Ministres. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que moltes de les mesures incloses en el text que s'ha de votar aquest divendres provocarien l'efecte contrari del que busquen, és a dir, reduirien l'oferta d'habitatges de lloguer, incrementarien els preus i dificultarien encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos. Junts assegura que no s'aturen els fons voltors, que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, els juntaires plantegen que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres, retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia, i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments que es torni a portar al Congrés.
0: Ara de seguida anirem analitzant tots els possibles escenaris que s'obren a partir d'ara, però abans, Jordi, deixem clar que el que ha fet avui Junts és una executiva extraordinària, és a dir, una reunió de la direcció, però telemàtica.
1: Ha estat així. Jordi Turull, a mitja tarda, ha convocat, juntament amb el president del partit, Carles Puigdemont, aquesta executiva extraordinària. La direcció executiva nacional de Junts la integren una seixantena de membres, doncs, que s'han connectat telemàticament. En aquesta reunió, Míriam Nogueras, la líder juntaire al Congrés, els ha exposat com està la situació. Han intervingut els diferents membres de la direcció nacional, hi ha hagut torns de paraules, i finalment s'ha optat per aquesta solució. Hi havia diferents opcions, lògicament, sobre la taula, sobretot després que aquesta tarda el PNB i Coalició Canària havien anunciat que donarien suport al primer dels decrets. El segon ja es donava per fet que no tiraria endavant. Deia que amb aquesta decisió del PNB i Coalició Canària, amb una abstenció de Junts, n'hi havia prou per tirar endavant els decrets, però ja ens deien aquest vespre que hi havia sobre la taula un no condicionat, en aquest cas, que és el que ha acabat sent condicionat a la retirada d'aquests decrets i a la reformulació d'aquests decrets, però que a la pràctica, si aquesta retirada no hi és demà al matí, si no s'acaba d'alguna manera, diguem-ne, per decisió del govern de Pedro Sánchez, suspenent aquest ple i es porten a votació els decrets, doncs Junts hi votarà en contra.
0: Finalment, Jordi, nosaltres hem demanat reaccions a Junts, poder parlar amb ells. A hores d'ara no volen fer declaracions. Això ha estat un comunicat per escrit, no ha comparegut ningú, eh?
1: Sí, aquesta era la previsió i així ha estat. La idea era fer un comunicat de premsa anunciant la decisió. De fet, a la seu de Junts hi havia només el secretari general del partit, Jordi Turull. L'hem vist entrar una estona abans que comencés la reunió, i la resta de membres, inclòs Carles Puigdemont des de Waterloo, han estat connectats telemàticament. Ha estat una reunió extraordinària que ha durat aproximadament poc més d'una hora i mitja, 2016, en què hi ha hagut aquest debat, i hi ha hagut, doncs, per unanimitat, diu el comunicat, aquesta decisió que us estem explicant, que d'alguna manera, doncs, posa la pilota a la teulada de Pedro Sánchez, posa la pilota a la teulada de la Moncloa, doncs, la decisió de mantenir aquest ple demà a les 11 del matí al Congrés, o bé de fer cas al que els està posant sobre la taula Junts per Catalunya. En qualsevol cas, tinguem present que aquests dos decrets estan aprovats pel Consell de Ministres, estan publicats al Butlletí Oficial de l'Estat i, per tant, tenen una vigència de 30 dies. En aquests 30 dies el Congrés els hauria de convalidar. Per tant, d'aquí aquesta urgència amb què el govern de Pedro Sánchez va demanar, doncs, demà mateix que fossin convalidats. Per tant, ara hi ha uns quants interrogants, diguem-ne, polítics i pràctics sobre la taula.
0: Doncs ara els anirem plantejant. Moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Fins ara.
2: Junts, amb aquest comunicat, el que fa és posar una nova situació sobre la taula que ofereix diversos escenaris que mereixen de ser analitzats. Per això, a aquesta hora, podem saludar Paula Brujat, sotsdelegada de Catalunya Ràdio a Madrid. Bona nit, Paula.
3: Què tal, com esteu?
2: I també podem saludar Raül Flores, cap de Política a Catalunya Ràdio. Bona nit, Raül.
4: Bona nit, què tal?
2: Molt bé. Aviam, posem sobre la taula aquest comunicat. Dèiem a Paula que a Madrid, jo imagino ara, no sé, a Moncloa, com deuen estar, però en tot cas s'obren d'ara fins a l'inici de la sessió de demà al Congrés dels Diputats unes hores molt interessants. Caldrà veure què és el que passa, no? Perquè el PSOE tampoc és que tingui moltes opcions sobre la taula.
3: No, i ara mateix la Moncloa guarda silenci, no hi ha cap reacció oficial a aquesta decisió de Junts, sí que en privat alguns ens diuen estar descol·locats, i d'altres fonts que són sobretot de l'entorn de Sumar, de l'altra pota del govern espanyol, que carreguen contra Junts per l'anunci que han fet i que els demanen, doncs, que expliquin ells a la ciutadania, doncs, per què estan disposats a tombar aquests dos textos. És important el que explicava ara el Jordi Corbalán: una cosa és la pota política, l'altra és la part legal. Aquests dos decrets estan en vigor, un des d'ahir i un des d'avui, ho estaran 30 dies si abans no els tomba el Congrés, i ara retirar aquests decrets com a tal no es pot fer. El que es pot fer és retirar-los de la votació de demà al Congrés, seria retirar aquests dos punts de l'ordre del dia. Ara mateix ningú del Partit Socialista, ni de la mesa del Congrés, ni de la Moncloa ens diu que això hagi d'acabar passant. Si això acaba passant, el que aconseguiria el govern espanyol és guanyar temps per negociar amb Junts per Catalunya un text alternatiu al gust del que volen els de Carles Puigdemont, però, és clar, recordeu aquí que és un text que hauria d'agradar també els socis d'esquerres de Pedro Sánchez, començant pel seu soci de govern per Sumar, i aquí és on hi ha hagut el problema des del principi, des del primer moment, perquè tot s'explica per aquesta majoria d'investidura endimoniada de Pedro Sánchez, que el que agrada a Sumar exclou a Junts per Catalunya. Llavors, la Moncloa ara mateix no avança cap escenari. Sabem que els serveis jurídics del govern espanyol estan estudiant la decisió de Junts, no diuen què passarà demà al Congrés, i de moment no hi ha cap reacció oficial. Sí que tenim una reacció a la xarxa social X d'un ministre, en concret del ministre de Transports, Òscar Puente, que ja sabeu que acostuma a comentar l'actualitat a les xarxes socials. I aquí el que fa és, sense assenyalar-lo, sí que culpa Junts per Catalunya, i es pregunta, doncs, a tots aquells que dubtaven de per què Pedro Sánchez abans d'ahir va trossejar el paquet de mesures en dos decrets, doncs ve a dir que avui s'evidencia que això es feia perquè era molt difícil salvar-ne un, i avui es demostra que salvar l'altre també era difícil. Per tant, ara, tota la pilota sobre la taulada de Pedro Sánchez i, Agnès, alguns que es pregunten a aquesta hora si seria un bon moment, enmig de tota aquesta pressió, per Pedro Sánchez activar el botó electoral.
2: Clar, dissoldre les Corts, hem arribat fins aquí, i convocar eleccions després. Raül, és veritat que Pedro Sánchez ha sabut mesurar molt bé, no? Sempre segurament ho hem comentat, els moments polítics, i al final és un supervivent, no? De la política espanyola fins a arribar avui, tot i moltíssimes adversitats que ha trobat en el camí. Veurem què és el que passa. Dèiem que aquest és un escenari, feia ja hores que de Junts, oi, arribaven algunes veus a dir: no ens ha agradat, un cop hem vist la lletra petita d'aquest decret, aquí no hi ha coses que nosaltres havien negociat.
4: Sí, jo crec que amb Junts hi ha hagut un canvi de tot també en les últimes hores. Vam començar sentint diverses veus de la formació. Jordi Turull, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, que era molt prudent quan parlava d'aquest decret. Era una opinió molt mesurada, una opinió segurament molt més mesurada que altres vegades, però vam veure, per exemple, ahir al migdia, a quarts de tres, des del pati del Congrés, la cap de files de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que ja sortia amb molta més vehemència criticant aquest decret, dient que no els convencia, que calia anar més lluny, i al final avui veiem part d'aquesta seqüència i d'aquest resultat, com és aquesta executiva, i aquest no, que és un no amb moltes capes, al final. És un no a demà. Demà hi ha aquesta votació d'aquests dos decrets previst al matí. D'entrada, el comunicat i la decisió de Junts implica el rebuig d'aquests decrets, però sí que té una condició implícita, que és obrir-se a una nova negociació que, com deia ara la Paula, tornaria a ser, com a mínim, igual de complicada, perquè al final tu ja vens també d'haver-s'ho pagat una vegada. Reconstruir això i tornar a començar de nou, que és un escenari ara mateix només hipotètic i només demanat per Junts, però seria un escenari que segurament encara podria complicar molt més les coses. Estem, i no ho hem d'oblidar, amb un clima preelectoral. Siguin quan siguin les eleccions al Congrés dels Diputats, hi ha unes eleccions, i ja ho sabem, municipals al mes de maig, que són també autonòmiques a molts territoris claus de l'Estat. I estem parlant d'un problema, que és l'habitatge, que és la primera preocupació a Catalunya i també al conjunt de l'Estat. I no oblidem també una altra dada. Entre els votants de Junts, com a mínim segons el Centre d'Estudis d'Opinió a Catalunya, l'habitatge també és la preocupació principal de tota la seva bossa electoral. Per tant, tots els moviments dels partits, siguin els que siguin en aquesta matèria, són especialment susceptibles i poden acabar tenint també, això veurem els propers mesos, un impacte a les urnes.
2: Doncs aquest comunicat que, en fi, que no declara una intenció clara de vot de demà, però que posa sobre la taula unes condicions de que són pràcticament, bueno, molt difícils d'assumir, perquè d'entrada és el que comentàvem abans, que és difícil de retirar aquests decrets tècnicament. Caldrà veure si això és possible, perquè estan en vigor. Aquests decrets ja han impedit, de fet, alguns desnonaments a les últimes hores, Paula.
3: Sí, sí, i que a més ara jo intentava recordar algun precedent i com a mínim en aquesta legislatura no recordo cap cas similar en què s'hagi retirat algun decret un cop ja està en vigor i està publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Per tant, si el govern espanyol cedís aquesta petició de Junts, seria clarament recular i intentar obrir una nova negociació amb Junts, que tampoc saben si els portarà un resultat positiu, veient doncs, tots aquests precedents, veient la pressió que tenen per l'altra banda, no? Com us deia abans, del soci de govern espanyol, però també dels altres partits que aguanten doncs, la investidura de Pedro Sánchez. I, per tant, ara mateix sé que ens diuen des de la Moncloa que hi haurà una reacció oficial d'aquí a poca estona, però ara mateix estan doncs, elaborant aquesta reacció perquè, de veritat, m'estan dient des d'una altra banda que ha descol·locat molt a tothom, perquè us explicàvem a les 9 que hi havia un optimisme contingut, no, dins del govern espanyol, perquè deien que havien negociat bé amb Junts aquests últims dies i que els sorprenia aquesta reacció de Junts d'aquestes últimes hores, perquè en un principi semblava que planaven el terreny i de cop i volta doncs, s'hi oposaven del tot. Per tant, estarem pendents d'aquesta reacció, de seguida us l'explicarem.
2: I algun altre també haurem de veure, no? Per part de, per exemple, m'imagino, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
3: Sí, perquè a Isabel Díaz Ayuso li ha enganxat Junts la decisió de Junts en una entrevista a 4 i us podeu imaginar doncs, que Ayuso, però també tot el PP, ja s'està fregant les mans amb la decisió de Junts, perquè el que implica o el que pot implicar és una nova derrota evident per Pedro Sánchez. El que ha dit Ayuso ara mateix a 4 és que Sánchez sabia des d'un primer moment que el que es va aprovar dimarts no es podria convalidar al Congrés, que no tindria els vots i que, per tant, l'única cosa que ha intentat fer és jugar a despistar i a ser un mentider. Per tant, aquest escenari de Junts, que dona un llarg recorregut al Partit Popular per seguir carregant contra Pedro Sánchez, aquesta és la primera reacció, casualment, com sempre, avançant-se a totes les reaccions Isabel Díaz Ayuso. És veritat que tenia una entrevista a 4, però de moment la reacció del Partit Popular de Gènova encara no ens ha arribat.
2: Doncs, de fet, ara nosaltres anirem a buscar una altra reacció a la plaça Catalunya perquè ens explicaran el moment en què s'ha comunicat a tota la gent acampada que Junts posava sobre la taula doncs, aquest rebuig en els decrets. En Raül, per últim, per acabar, el PSOE haurà de fer equilibris novament amb el seu soci de govern, amb Sumar.
4: Sí, hi haurà de fer equilibris perquè ja vam veure com la narrativa d'aquest Consell de Ministres, on es van aprovar aquests dos decrets, on es van trossejar aquests decrets que hem vist al final quin acaba sent el desenllaç, ja va ser complicada. Recordem, per exemple, que els ministres de Sumar van acabar compareixent a la mateixa hora que hi havia quatre ministres socialistes a Moncloa amb roda de premsa al Ministeri, a la vicepresidència, la Yolanda Díaz, explicant al final el que per ells també era un dels seus principals triomfs, que era aquest segon decret que sempre ho hem dit, tenia escassíssimes, per no dir nul·les, opcions de poder prosperar. Els equilibris són interns perquè per Sumar, que és un espai amb total reconfiguració, per definir no només el nom, sinó també el cap de cartell, el tema de l'habitatge és un dels temes principals, però també per la resta de socis. Penseu que venim també d'unes setmanes, d'uns mesos, de fet des de final de juliol, des de l'estiu, en què el debat polític l'ha monopolitzat pràcticament en exclusiva Ceuta. I venim de setmana i mitja en què ha passat tot el contrari. Ceuta ha passat en un segon terme i l'habitatge ha passat en un terme principal. I aquesta era una necessitat pràcticament imperiosa que tenien el PSOE i també els partits a la seva esquerra, de sortir del debat de Ceuta i d'entrar en altres debats. El que passa que de moment, i veurem com acaba, i veurem les properes hores, i veurem també les primeres reaccions, però han barrancat com a mínim aquest intent de legislar i d'aprovar aquestes mesures sobre l'habitatge.
2: A correcuita a partir del cas Mari Carmen, aquests decrets Mari Carmen. Moltíssimes gràcies, Raül Flores, cap de política, també Paula Brujats, sotsdelegada a Madrid. Gràcies i fins demà.
4: Gràcies.
3: A vosaltres. Adéu, bona nit.
0: Junts, per tant, que notarà demà la pressió de la classe política, però també del carrer. A aquesta hora continua la concentració, aquesta acampada a plaça Catalunya. Hem connectat i ho tornem a fer ara amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussió i Clàudia Serra. Clàudia, bona nit de nou.
5: Bona nit.
0: Explica'ns, Clàudia, com s'ha rebut aquí la notícia de la decisió que ha pres Junts aquesta nit?
5: Doncs amb força indignació, amb crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat aquesta assemblea que s'estava fent aquí a la plaça Catalunya al rebuig de Junts, aquests decrets. La indignació aquí al carrer Manel va en augment entre els centenars de persones que hi ha encara aquí a aquesta hora a la plaça. Ara ja una mica menys, això sí, des de fa una estona. Si us sembla, podem recuperar aquest moment, justament, en què el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha explicat aquesta decisió de Junts.
6: Digues.
5: Aquest era el moment en què...
0: Vam escoltar aquest so. Podem intentar-ho de nou. És la reacció en el moment que a plaça Catalunya s'ha comunicat que Junts demanava la retirada dels decrets, o si no, votaria que no.
7: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets. I per tant, siguem conscients...
5: Precisament aquests crits de vergonya que us estàvem explicant és el que més s'ha repetit després d'aquest anunci. L'altre crit que s'està repetint molt aquí a la plaça, com us estem explicant, és el de crida a la vaga general. Les protestes, per tant, i les mobilitzacions que sembla que van en augment, de moment a curt termini, que cap de setmana ja hi ha una concentració multitudinària també convocada a l'Hospitalet.
0: Doncs aquesta és l'última hora també des de plaça Catalunya, on continua aquesta acampada per l'habitatge. Gràcies, Xavier Cussó i Clàudia Serra. Bona nit.
5: Bona nit.
2: Passen pràcticament 20 minuts ja de les 11 de la nit. No és l'hora habitual del Catalunya Nit, però avui ja fa estona que us expliquem que allargarem fins la mitjanit per abordar aquestes hores prèvies a l'arribada de la pluja forta que avui han anunciat les autoritats que ha de caure especialment al sud del país, a les Terres de l'Ebre. És una alerta per risc d'aiguats que s'allarga fins demà al migdia. De moment les precipitacions han caigut en molts llocs, però són pluges que encara no han produït grans incidències, i el que s'espera és que la pluja més forta comenci de matinada. A aquesta hora podem saludar la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
2: Gràcies per atendre'ns. Ha anat canviant una mica la situació al llarg de la tarda i del vespre. Al principi semblava que avui al vespre i aquesta nit doncs, ja havia de caure aquests forts aiguats que es preveuen, però sembla que s'ha anat desplaçant en les hores, no? I no sé si preveieu encara ara el que anunciàveu a quarts de nou del vespre, que les pluges fortes comencin ja de matinada.
6: Bé, ara el que estem veient, estem fent aquest seguiment des d'aquí, des del CECAT, i persisteix encara aquesta pluja, com ens comentaven des del Servei Meteorològic, aquests ruixats aïllats en aquesta zona que es van reproduint. Ara mateix ens comentaven, per exemple, que estava plovent a la zona de Tortosa, vull dir que totes aquestes pluges, tal com estan avisades, doncs ja van continuant. El que sí que ens ha avisat aquesta tarda, com bé dius tu, és aquest allargament que tindria lloc demà, que aquesta nit tindria aquesta situació de pluges en aquesta zona, en la zona de les comarques del sud, de Terres de l'Ebre, i també demà al dematí. Demà al dematí també s'espera que continuïn aquests ruixats, sobretot en les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. En aquestes són les que s'espera encara que demà, fins a ben bé el migdia, doncs hi hagin encara aquests ruixats que poden ser intensos.
2: Quin és el missatge per les famílies i els veïns de l'Ebre?
6: Sobretot que estiguin amatents d'aquest seguiment meteorològic, que vegin ben bé quina són la situació que es troba en el seu territori. Ja sabem que a través del radar meteorològic podem estar informats de com es va evolucionant aquesta pluja. Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos, i per tant els guals, els camins, que puguin estar baixos, punts baixos al costat de les lleres dels rius, de les rambles, de les rieres, són punts també a vigilar, a tenir en compte aquest vespre, sobretot, i també demà al dematí, doncs, que puguin tenir aquest increment d'aigua i que, per tant, puguin arrossegar el nostre cotxe o a nosaltres mateixos si passem per allà, anant molt en compte amb aquesta situació, i sobretot si hem de sortir a fora a l'exterior i veiem que està plovent en aquell moment amb molta intensitat, doncs, evidentment, quedar-nos en un lloc resguardat, quedar-nos en un lloc segur, com diem sempre, en un edifici. Si a l'edifici ens entrés una mica d'aigua, doncs, pujar a pisos superiors. Si estem en risc, doncs, contactar amb el 112 per demanar els serveis d'emergència i fer totes aquestes actuacions al llarg d'aquestes hores que esperem aquestes pluges que malauradament poden ser intenses. Mm-hmm.

0: aquesta zona,
1: aquestes
0: escoles?
1: Nosaltres el que recomanem és que les activitats, i entre altres doncs, l'activitat educativa, doncs, valorin aquesta situació local, aquesta situació, les necessitats que puguin haver-hi, el desplaçament que puguin tenir, siguin desplaçaments fins i tot entre comarques, i en el cas de que es valori que les activitats no es poden dur a terme amb seguretat, doncs evidentment no s'han de fer aquestes activitats, i per aquest motiu, com heu vist avui, doncs, molts ajuntaments han anul·lat aquestes activitats escolars. Doncs aquesta línia entenem que és la que s'està treballant i, per tant, doncs, tothom, abans de fer qualsevol desplaçament, que s'informi per estar segurs de que és molt possible, que hi ha molts centres en què demà no tindran aquesta activitat perquè la valoració que es farà territorialment en el lloc de veure la situació que hi ha doncs, requerirà que suspenguin aquestes activitats.
0: Per tant, llibertat en els municipis per prendre aquest tipus de decisions.
1: Bé, són activitats i d'aquesta manera tothom està... O sigui, el responsable de l'activitat també pot fer aquesta decisió de no dur a terme l'activitat davant d'una situació de risc, que és el que nosaltres recomanem. De la mateixa manera, els municipis també, com bé us dic, són autoritat de protecció civil i aquesta tarda també han estat prenent decisions de limitar doncs, aquestes activitats en els seus municipis. Per què? Perquè la manera general de veure-ho és que si la indicació que es dona és molt general i no tenim la seguretat de que s'està produint aquest efecte en el territori, que poden ser pluges a lo millor que són puntuals, que són locals, doncs el que veiem més interessant és entendre en l'entorn de com és l'activitat i com es va desenvolupant doncs aquesta necessitat i aplicar-la si escau.
0: Molt bé. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre en directe al Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Seguirem amb atenció a totes les comunicacions que es facin des de Protecció Civil.
2: I tant, mira, una de les recomanacions que ens donava ara l'Imma Soler és estar ben informats. Una via és seguir-nos i seguir també 3Cat Info i els nostres meteoròlegs, perquè són qui tenen la informació molt ben afinada sobre què ha de passar els pròxims minuts i què és el que està passant ara. Per això connectem una vegada més, quan queden 5 minuts per arribar a 11:45, amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit de nou.
3: Bona nit.
2: Quina situació tenim i què hem de preveure?
3: Mira, ara s'han reactivat, com deia l'Emma Soler, els ruixats cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta. Hi han hagut aiguats intensos, sobretot cap a Tortosa, amb aquests registres de precipitació que es van incrementant. I, per tant, el que comentàvem, aquesta inestabilitat es mantindrà en les immediates hores, fins i tot en alguns casos doncs, ha anat pujant a 81 litres, per exemple, a l'Ametlla de Mar, o el 74 de l'Hospitalet de l'Infant. De moment, el registre de Tortosa no sembla que sigui molt significatiu, però les imatges que anem veient les xarxes doncs, ens mostren que els carrers estan doncs, inundats perquè continuem parlant d'aquestes pluges que poden ser intenses en molt poca estona. Per tant, molta precaució i prudència, perquè tot i que hem tingut una tarda amb ruixats més irregulars i potser no tan intensos, ara ja es torna a reactivar la inestabilitat, es mantindrà en aquest sector de les Terres de l'Ebre durant les properes hores matinada, fins i tot es pot reactivar encara una miqueta més, per tant, ens queden unes quantes hores amb aquesta situació d'inestabilitat, s'allargarà, com comentava, ben bé fins al migdia, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 en aquestes comarques, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, i s'allargarà també de cara al migdia doncs, en aquest sector més de la costa del Camp de Tarragona. Per tant, molta, molta precaució, i sobretot no només per la intensitat, sinó que en aquestes comarques, Baix Ebre i Montsià, per l'acumulació, perquè ha plogut, plou i continuarà fent, i per tant es podran acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquestes 24 hores.
2: Per tant, entrem ara en el tram més complicat. Gràcies, Gemma Puig. Bona nit.
3: Bona nit.
2: I comprovarem com està la situació ara fent un recorregut pel territori, incorporant aquí el Catalunya Nit ara alcaldes de tres municipis diferents. Marta Lleixà és alcaldessa de Tortosa. Bona nit, Marta.
4: Hola, bona nit. Mar Lleixà.
2: Alcaldessa, està plovent ara aquí a Tortosa?
4: Pues sí, està plovent. Ara la veritat és que sembla que ha fluixat una mica i per tant ens ha donat un respir perquè sí que hem tingut una bona estona en una intensitat que feia molt de temps que no veiem i que ha provocat inundacions i talls fins i tot a carrers. I bueno, ara sembla que estem respirant a veure si podem anar passant una mica el que és este episodi tan fort.
2: Quines mesures heu pres de cara a les pròximes hores?
4: Bé, el que sí que ja han fet a primera hora de la tarda

0: era decretar i també comunicar a tota la ciutadania el tancament de tot el que eren activitats vinculades a equipaments municipals, a tot el que són instal·lacions esportives, culturals, etc. I també ja de cara a demà al matí en previsió, però sí que esperàvem el tema dels centres educatius per si era el mateix Departament d'Educació qui feia algun tipus ja d'avís i, per tant, de tancament. En no produir-se, sí que fa un parell d'hores ho han fet abans de que es fes més tard i, per tant, també per a que les famílies se puguen organitzar per a demà al matí bé en la previsió de la nit que mos espera.
1: No sé, alcaldessa, si tenen la situació, la sensació que aquestes situacions, la sensació o bé la certesa que aquestes situacions són cada vegada més comunes, més freqüents, i si la vostra ciutat està preparada per això. És a dir, no sé si us fa plantejar fins i tot, no sé, reformes d'urbanisme o si això o allò hauríem d'anar encarant d'una manera diferent. Com ho veu?
0: És que no, les ciutats no estan preparades. Jo crec que ni està ni m'atreviria a dir que cap, perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden i en un moment, clar, si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres, ciutats i per tant, posar-nos-hi. I també, per exemple, en el cas de Tortosa, que hi ha molt de veïnat en disseminats, també en cases aïllades, a barrancs, camins. Per tant, és una prioritat que aquí sí que necessitarem també ajut des dels municipis per a, des de totes les administracions, poder donar resposta a la ciutadania i previndre, perquè si no, anem tard.
1: Doncs és l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà. Li agraïm que ens hagi acompanyat aquesta nit i tant de bo no passi res greu les pròximes hores. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
2: Ara farem un recorregut uns 60 quilòmetres més al sud per saludar dos municipis que en fi, que estan molt, molt a la vora, tot i que tenen realitats diferents. D'entrada, l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera, bona nit.
3: Bona nit.
2: I l'alcaldessa de la Sénia, Maria Victòria Almuni, bona nit.
4: Bona nit, bona nit.
2: Deia que vosaltres esteu a tocar, tot just uns 20 quilòmetres de distància, però teniu realitats diferents perquè vosaltres sou al Canar, doncs, ja tocant a la platja i, per tant, sota la muntanya, i la Sénia doncs, es troba una mica més amunt. D'entrada, quina situació teniu ara mateix al Canar?
3: Bé, al Canar ara mateix estem en un moment de pausa de pluja, diguéssim. Hem tingut unes primeres precipitacions farà cosa d'una hora, no han sigut molt intenses, però sí que han vingut acompanyades de tempesta elèctrica que ens ha fet saltar, doncs, per exemple, la llum als carrers i algunes afectacions a algun habitatge. De moment ha estat solucionat, però ara sí que tenim aquesta treva, però notem com la tempesta està vorejant el Canar i està quasi damunt.
2: Uh-huh. I a la Sénia?
4: Pues a la Sénia, la veritat és que ara mateix està plovent, però molt poquet. Ha anat plovent des de fa cosa d'una hora, però poc. El que sí que veiem aquí dalt, per exemple, als ports, pues que està la tronada molt instal·lada, i això mos fa respecte perquè, mira, per exemple, ahir, que també va passar així, pues al final van acabar caent 17 litres en poc temps. I bé, doncs, bueno, han fet les tasques de prevenció que han pogut durant el dia, doncs hem netejat amb bornals els punts més delicats, la zona que nosaltres diem del Barranquet o a la residència de la gent gran. També alguns clavegrams han estat revisats en una empresa especialitzada. Doncs la comunitat de regants ja han desviat les séquies de cara al riu. I, bueno, en general, pues, los serveis d'emergència, la policia i la brigada, pues, el cas per qualsevol incident. I esperem que no sigui un dels punts on la tronada se centra més. Clar. Però ara, de moment, no podem dir res més. També hem dit tancar demà els centres escolars, ho hem decidit conjuntament amb els directors de l'escola i de l'institut, la llar d'infants municipal com és de l'Ajuntament, doncs ja ho hem fet esta tarda. I bueno, pues, esperant que sí. Qualsevol imprevist lo poguéssim resoldre bé.
2: Clar. No sé si, alcalde d'Alcanar, en Marc, sempre us mireu de reull, que és el que va passant a la Sénia quan hi ha un avís de temporal com aquest.
3: Sí, bueno, aquí a Alcanar, malauradament, en tempestes, en temporals, en pluges torrencials, comencem a tindre una experiència desafortunada, però una experiència, no, en este camp. I sí que és cert, pues, que els protocols d'activació davant d'una alerta, pues, al final, acaben marcant una mica, no, l'activitat que tens durant el dia d'avui, no? Com dia l'alcaldessa de la Sénia, no? Aquí a Alcanar, pues, també hem fet aquestes comprovacions des d'ahir de tarda que ens arriba l'alerta hasta en este matí que hem acabat, pues, comprovacions d'embornals, també reunions en el grup de treball que tenim aquí a l'Ajuntament, en el cap de la policia local, en el cap de la brigada municipal, en les diferents regidories, per a coordinar tot això de la millor manera i estar atents a tot el terme municipal. Nosaltres tenim, com també deia l'alcaldessa de Tortosa, tenim un terme municipal en alguns nuclis disseminats, és a dir, tenim tres nuclis diferenciats, com és Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. On Alcanar Platja tenim moltes problemàtiques en el tema del Barranc del Llop, el Barranc de la Granja, en el qual des de esta tarda tenim patrulles de la policia local fixes allí al Canà Platja, també a les cases del Canà i també al Canà, una patrulla cada nucli per a anar revisant constantment com se desenvolupa la jornada, diguéssim, no? I bé, anar seguint en tot moment les indicacions de protecció civil. També des del Canà, com parlava ara l'alcaldessa de la Sénia, també han fet la suspensió de l'activitat educativa, no? Ho han fet este migdia, tarda, en consens en els centres educatius, perquè pensem que és la mesura més adient davant d'esta previsió que tenim al nostre municipi.
2: Doncs us agraeixo molt a tots dos, Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar, i Maria Victòria Almuni, alcaldessa de la Sénia, que hàgiu atès als micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé les pròximes hores.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Fem una pausa per la publicitat. Passen 5 minuts a 11:45 de la nit i de seguida tornem amb més reaccions a la decisió de Junts de fer caure els decrets d'habitatge aprovats aquesta setmana pel govern espanyol.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
8: 19 de desembre de 1936.
7: I el número de la sort, el
8: 4.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
9: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos. Més a prop que mai.
10: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. A jugar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
12: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
13: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
12: Que està en constant evolució.
14: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
12: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
15: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
16: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: Un món on tothom està de vacances. Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
18: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Que dies que hay una plana, l'he recitat.
1: Quin duet, aquí.
18: Amb el Brel.
1: Brel i Biel.
16: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Cinc minuts per arribar a 3:15. Seguim en directe al Catalunya Nit, avui molt pendents d'aquesta decisió que ha pres Junts de demanar a Pedro Sánchez que retiri els dos decrets que demà s'havien de votar i que s'han de votar, en principi, al Congrés, que doni marge a la negociació, perquè, si no, diuen, no ho diuen explícitament, però s'entén que acabarien votant-hi demà si es presenten tal i com estan redactats. Podem afegir-hi ara dues veus més. Una és la de la Paula Brujats, des de Madrid. Bona nit, Paula.
20: Bona nit, Manel. Sí, perquè ja hi ha decisió. El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació de demà. Per tant, tots dos textos es votaran demà al Congrés. Recordeu que el ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups, per intentar resoldre la crisi de l'habitatge, i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, un consens que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin demà i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors. Aquesta és la reacció de la Moncloa ara mateix. Per tant, l'última hora és que no pensen retirar els decrets de la votació de demà, que és el que els exigeix Junts per Catalunya. Això diuen en un breu comunicat al govern espanyol, on agraeix expressament el suport d'Esquerra Republicana, de Bildu, del PNB, del BNG i de Coalició Canària, que havien anunciat avui que demà votaran a favor d'un o dels dos decrets.
1: Doncs allò que dèiem abans, Paula, que la pilota era la taulada del govern espanyol o del PSOE, sembla més aviat una partida de tenis taula, perquè la pilota va d'aquí cap allà. Ara podríem dir que torna a estar, no sé si dir-ho, a terreny de Junts o no sé com, però la posició és clara. Per tant,
20: la pilota torna cap a Barcelona ara, de moment. Sí. Però el que està clar és que, com a mínim, no canvia els plans per demà al matí al Congrés, no es retirarà aquesta votació. És una decisió a la que han arribat dins del govern espanyol, tant el Partit Socialista com Sumar. Uh-huh. I aquí Sumar, recordareu que ha batallat molt aquest tema des del principi, que ja dimarts deien que s'havia hagut de trossejar el decret en dos, però que ells el que volien també amb tot això és que els grups que ho tombessin al Congrés quan arribés el moment expliquessin a la ciutadania per què ho feien i quins arguments tenien per tombar aquestes decisions. Per tant, de moment el govern espanyol es planta, no es fa enrere, això es votarà demà. El que ens faltarà veure, Manel, és si en paral·lel s'obre alguna via de negociació amb Junts per Catalunya per intentar trobar una solució. No sé si d'aquí a demà a les 11 o a les 2, que és quan calculem que s'hauria d'acabar votant, o per més endavant, per intentar trobar una alternativa.
1: Doncs la cosa continua estant ben interessant. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats, en directe des de Madrid. Una abraçada.
20: Bona nit.
1: I afegim ara una persona, la segona que havíem anunciat, que deu tenir ganes també de dir-hi la seva en un moment així. És Jaime Palomera, expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Bona nit.
0: Bona nit, o no tan bona.
1: O no tan bona, per què no tan bona? Com veus la situació ara mateix?
0: Home, ara mateix penso en tota la gent que estava emparada per aquest decret llei, que jo he estat tota la setmana explicant i ho he escrit, que el decret era un conjunt de pedaços, que no hi havia una visió integral del que necessitem, de la política d'habitatge amb majúscules que necessitem, però al mateix temps qualsevol que s'hagi llegit les 100 pàgines del decret sap que són mesures per aturar la sagnia, sobretot totes aquelles que anaven orientades a donar una mica de seguretat a les persones que ara mateix estan sota l'amenaça d'un desnonament. I dic que és una molt mala nit, sobretot per elles. I no només les persones que podíem... Sobretot parlem, el decret parla de persones en situació de vulnerabilitat i el que feia era que obligava a aturar el desnonament i a oferir alternativa habitacional a l'administració i a compensar el propietari de l'habitatge fent el pagament del lloguer. És a dir, que l'administració, amb el diner del contribuent, pagaria al propietari, a l'amo del pis. No? I podríem entrar en detall perquè, fins i tot en el cas dels petits propietaris, uh-huh, els propietaris de dos habitatges quedaven exempts, és a dir, que en aquest cas el desnonament va endavant, encara que la persona o la família estigui en situació de vulnerabilitat, si el propietari té dos habitatges, aleshores no hi ha aturada el desnonament. Per tant, per molt que sigui vulnerable, la família o qui sigui, la Mari Carmen, per exemple, si qui té aquell habitatge en té dos, va endavant. Per tant, perquè s'entengui que era una mesura d'aturada de desnonaments per persones vulnerables que cobria els propietaris dels habitatges. Mm-hmm. Cobria econòmicament, monetàriament, etc etc. I totes aquestes persones, pensem, aquests dies hem viscut dos suïcidis, en molts pocs dies. Dos suïcidis producte de l'amenaça del desnonament o del desnonament. A Catalunya hi ha molta gent que per la gravetat de la situació es pot trobar en aquesta situació límit. I el decret el que feia era... No era una política social fantàstica, no era una política d'habitatge molt ambiciosa, però és millor una mica de política social que zero. Una mica de política d'habitatge que zero.
1: Clar, junts en el comunicat que ha emès, diu precisament el contrari. És a dir, en el primer punt, el que argumenta Junts és que aquests decrets, si haguessin tirat endavant, el que acabaria passant és que l'efecte contrari, és a dir, i llegeixo textualment, dificultaran encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys capacitat econòmica perquè amb menys oferta els llogaters hauran de competir entre ells per un nombre cada vegada més reduït d'habitatges. Què et sembla aquesta argumentació?
0: Si vols hi entrem, però estem dient que no aturarem els desnonaments de persones com la Mari Carmen o de persones com l'Olga que acaben en un suïcidi en molts casos o en situacions molt dures, no cal arribar a una situació tan tràgica. Estem dient que no aturarem aquests desnonaments perquè això faria baixar l'oferta, és aquest l'argument. Costa d'entendre, no?
1: Si demà aquests dos decrets acaben definitivament amb votacions negatives, és a dir, tant el primer com el segon, el resultat és que no. De moment queda la pressió social, que augmentarà segur, perquè hem vist el que va passar amb la Mari Carmen. En pocs dies s'havia aconseguit que es portessin aquests dos decrets. Quan es parlava, me'n recordo, fa dies de dimarts, semblava impossible, doncs, si ha arribat. Dimarts es van presentar, divendres a votació. Què preveus que passi?
0: Aviam, encara no està fet, no? Encara no està fet, però sembla que... Fixeu-vos, hi havia... En el moment en què PNB i Coalició Canària, dos partits de dreta, dos partits conservadors, diuen que sí votaran el primer decret, que votaran que no el segon, però sí el primer, El que calia veure era què passava amb la resta dels partits conservadors o de dreta, PP, Vox i Junts. Amb PP i Vox sembla que ja no s'hi compta, no? Amb el cas de Junts semblava que podia haver-hi la possibilitat, però fixeu-vos que tenien una opció que era el vot, l'abstenció. Tenien una opció molt clara, que era l'abstenció, però han decidit votar que no. Fixeu-vos que jo he parlat ara de desnonaments, però, insisteixo, és un decret de 100 pàgines que incluïa moltes coses. També, per exemple, tota la població que viu de lloguer a Catalunya, que són 2,3 milions, gràcies a aquesta norma, podia veure que en els pròxims anys, tu saps que cada any en els llogaters se'ls hi renova el lloguer i se'ls hi aplica, si vol, al propietari, se'ls hi aplica la inflació, l'IPC. Ara mateix està al 4,9. Doncs aquesta norma feia que el màxim fos el 2%, cosa que és important. Imagina't, si a una persona cada any li van pujant, tal i com la previsió econòmica és de, es posarà la cosa complicada, i si cada any t'augmenten aquest ritme, estem parlant de preus prohibitius que acaben escanyant a les llars. Això també ha caigut. Això significa que a Catalunya hi ha 2,3 milions de persones que dependran de la bondat o de la bona voluntat del seu propietari, que n'hi ha de molts, n'hi ha molts, molts, molts, que no fan augments o fan augments molt moderats, que mantenen el preu durant molts anys, però aquells que volen, diguem-ne, aquells que busquen rendibilitats que no són raonables, que fan augments de preu, any a any, doncs podran seguir intentant o seguir fent-ho. I de debò que, clar, no puc resumir en el temps que tenim la quantitat de mesures que han caigut, però és que n'hi ha moltes més, n'hi ha moltes més. També hi havia, per exemple, una molt interessant, que era reduir l'IVA als promotors que construeixin habitatge protegit, reduir l'IVA al 4%. Això no garantia que es construís més habitatge assequible, però era un mecanisme, era una tècnica legislativa útil per intentar empènyer en aquesta direcció. No diem que hem de construir tant, doncs, escolta'm, això també era molt útil. Sí que hi havia molts problemes, eh? Per exemple, el més evident, que amb això sí que estic d'acord amb el que s'ha dit i que crec que Junts també ho ha dit, no? Però sí que és cert que en el cas dels fons d'inversió, tal com està plantejat a la llei, era de molt difícil aplicació, perquè en comptes de plantejar frenar la compra segons el tipus de persona jurídica, el que es deia era que si es tracta d'una empresa que compra habitatge un 70%, el 70% del preu de mercat, és a dir, per sota
1: del preu taxat, sí.
0: Clar, aleshores, això és, i a més, en principi, qui hauria de fer això, regular això o controlar-ho, serien els registradors, molt complicat. I, per tant, aquí estem d'acord. Però, en tot cas, la principal preocupació, tots aquests dies, molts s'han omplert la boca, i molts, molt diferents partits, del petit propietari. El PNB també ha parlat del petit propietari. Aquest decret, el primer, especificava, insisteixo en això, especifica que si a la persona que està en risc de desnonament és vulnerable, però el propietari té almenys té un màxim de 2 habitatges en propietat, no s'atura el desnonament. I en el cas d'aquells que en tinguin més de 2 habitatges, aleshores se'ls compensa econòmicament amb el diner del contribuent. Se'ls hi paga el lloguer, poden seguir cobrant el lloguer.
1: Doncs,
0: al marge de si ho necessiten o no. Fixeu-vos, eh?
1: Sí, sí. És evident que és tot un conjunt de mesures que, de moment, segons sembla, demà no tiraran endavant, però haurem de veure què és el que acaba passant, perquè encara queda partida i encara es poden moure coses. Hem buscat l'opinió de Jaime Palomera, que és expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. T'agraïm que ens hagis acompanyat. Bona nit, Jaime.
0: Bona nit.
2: 7 minuts i arribarem a mitjanit. Des de fa una estona plou amb ganes a diverses zones de les Terres de l'Ebre. Recordem que l'alerta per pluges torrencials s'ha allargat fins demà al migdia. Doncs bé, la previsió és que puguin acumular-se fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. I en aquests moments hi ha uns 4.300 usuaris sense subministrament elèctric a diversos municipis del Baix Ebre a causa justament de les pluges. De cara a demà, alguns municipis han decidit suspendre les classes. Ara ho sentíem també en conversa amb els alcaldes, i Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. Anem a Amposta. Jordi Barranca, bona nit.
3: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
21: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
3: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
22: Tots els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions, i se n'han anat a casa de familiars. Ja.
3: Durant els últims dies, el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
2: Gràcies, Jordi. Més al sud, a Castelló, també hi ha alerta vermella fins demà. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha incidències greus. Sí que fa poca estona s'ha acabat l'última reunió del dia del Comitè d'Emergències, així que busquem l'última hora des de Castelló. Marta García, bona nit.
23: Què tal? Bona nit. Doncs la situació segueix inestable i canviant, però el que es manté és el perill en la zona de Castelló per a esta nit i matinada, sobretot pel Baix Maestrat, segons l'última compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, on podria ploure, han explicat, de manera important i inundar barrancs i rieres. És un dels focus que ara mateix té l'atenció. Es manté el nivell roig fins a demà a les 9 del matí, quan es produirà una nova reunió per valorar la situació i el que hagi pogut passar durant la nit. Les alert avui sí que ha arribat amb molta antelació, a les 10 del matí, per exemple, en la zona de Castelló, i això ha fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama destaca la disminució que s'ha produït avui amb el trànsit.
24: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
23: Emergències només ha hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Fa pocs minuts Renfe ha anunciat que manté la suspensió de tot el servei de rodalies de mitjana distància i de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió que ha començat a les 6 de la vesprada i que ha generat malestar entre els usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives que els han ofert. Elena, per exemple, és una de les usuàries que s'hi ha trobat amb este problema i ho explicava així als companys de punt.
25: M'han avisat a les dues, m'han enviat un correu, un missatge dient que es cancel·lava el tren. Hem arribat aquí i no tenien la informació, no sabien molt bé si es cancel·laria o no. I finalment, 40 minuts abans, han dit que sí a les pantalles sortida, que he cancel·lat el tren.
23: A banda que algunes empreses han enviat els seus treballadors a casa abans que arribaren les hores més complicades, també s'han suspès les classes en un centenar de localitats que afectarà gairebé 360.000 estudiants entre avui i demà.
1: Doncs tres minuts només ens separen de la mitjanit i són tres minuts que passarem amb Vicenç Altaió, poeta i moltes altres coses i col·laborador també del Catalunya Nit. Bona nit, Vicenç.
26: Apassionant seguir el Catalunya Nit.
1: I tant, i tant. Com ho has vist això? Quines reflexions et venen a la ment després de tot el que m'ha explicat?
26: Bé, Manel, Agnès, amics, a veure... Primer, la variació. Des de l'amenaça nuclear de Putin a la fracassada execució d'una dona condemnada a mort. notícies que van explicant-se a través de l'acceleració puntual, des de les cremes de containers a la plaça Urquinaona, la presa de posició de Junts respecte a les lleis de desnonament i, en fi, sempre Catalunya Nit amb l'ull d'espai. Això vol dir aquestes pluges intenses que ens fan estar aquí, a mitjanit, amatents. Però jo, avui, permeteu-me, voldria fixar i desviar-me amb la nit de l'1 d'octubre, és a dir, a com es viuen les notícies. Recordo, per exemple, fa 9 anys, la variació dels punts de vista, com tot s'accelerava des de l'obertura dels col·legis electorals, a la repressió o fins a l'empresonament més tard del president del govern i el president a l'exili. Per què? Perquè em vull fixar en la diferència que hi ha entre memòria i història. Això que estem vivint en cada moment i que ho fem a partir de la realitat sensible i humana. Diria, per exemple, com aquell home de teatre que avui ens ha parlat, diu, estem construint una obra sobre l'amistat, sobre les relacions interpersonals. I encara afegeix perquè diu, amb tanta por, la por ens amenaça i la democràcia està en perill. O el mateix Caminaida, que deia, les teves passes seran reals, no virtuals. En fi, hem de parlar, quan donem notícies, perquè parlem des de la memòria de les persones en un present sensorial. I no hi ha una perspectiva purament objectiva. La intel·ligència humana no s'expressa per decrets, sinó per relacions múltiples. Jo voldria que les notícies d'avui ens portessin aquesta humanització. A quin paper juguen les notícies? A fer d'enllaç entre la memòria sensible i complexa i la dificultat que tenim, com es veu, a trobar solucions.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Sanoguera. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure si la votació es manté aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit ha exigit a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Alcarazo al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
2: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
1: Aquest dijous hi ha hagut concentracions i cassolades davant dels ajuntaments de diverses localitats. Molts dels que s'han manifestat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona s'han desplaçat després cap a la plaça Catalunya per afegir-se a l'acampada pel dret a l'habitatge. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: També les associacions independentistes han commemorat els 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha aplegat centenars de persones que han recordat la violència policial d'aquella jornada.
4: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
5: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
3: La manifestació convocada per l'ANC i el CDR ha acabat amb aldarulls i la crema d'algun contenidor en carrers del voltant de la plaça Urquinaona.
1: A França, gairebé 2.000 detinguts en una nova jornada de mobilitzacions d'estudiants a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels instituts. Els manifestants reclamen més recursos, coincidint en la presentació d'un pressupost per part del govern francès que suposaria la supressió de més de 1.500 places de professors. Marine Molins és professora d'institut i Matías Rau Roig, el pare d'un estudiant.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
3: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar-los gasos lacrimògens, és trist. L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a les comarques de la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut, això sí, més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, cap d'elles greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
7: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que no facin el desplaçament si no és necessari, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres.
1: El Teatre Lliure ha estrenat aquest dijous l'obra Bubatolla, la necessitat d'una illa, una distòpia escrita en plena pandèmia que només es va poder representar una vegada. 6 anys després, aquesta història sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre s'ha reescrit i incorpora nous temes com l'ascens de l'extrema dreta i la pèrdua de llibertats. Ho ha explicat a aquesta emissora un dels autors, Sergi Pompermayer.
8: Ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella, doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: L'obra es podrà veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça, també en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquesta fe.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si té o no una lesió.
1: Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol.
3: El Barça d'handbol, mentrestant, ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte, amb el resultat de 33-42.
1: Aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
3: I Mireia Benito és baixa per un virus per l'europeu de ciclisme d'Eslovènia que comença aquest divendres. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.
9: Estem en plena sega, tot un any darrere d'aquesta feina, però...
10: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
11: Que la castanya era un menjar habitual, bueno, molt puntual a l'època de la tardor, perquè...
10: De la tardor que encén els boscos, a l'hivern que emblanquina els cims. Un viatge pel paisatge canviant de Catalunya.
12: Sí, les cabres, en lloc de castanyada, fan la aglanada, podríem dir.
10: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
13: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
10: Camí de Cabres, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Comencem el programa amb un ull posat al radar del Meteocat per seguir l'evolució de les pluges torrencials previstes a les Terres de l'Ebre. De fet, com ens acaben d'explicar els companys del Catalunya Nit, els bombers ja han hagut de fer més de 150 actuacions, però per sort cap de greu. De fet, l'alerta s'ha allargat fins demà a les 2 del migdia al Montsià, al Baix Ebre, Terra Alta, i demà a partir de les 8 del matí s'hi afegeixen també la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. Ja ho sabeu, poden acumular-se, ens han dit, fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Tenim classes suspeses en alguns municipis i equipaments i espais municipals tancats. Així que molta precaució i, com sempre, a seguir les recomanacions de Protecció Civil. Jo m'he passat el dia arrossegant el paraigua per si les mosques. Aquest vespre havia d'anar a veure una obra de teatre al TNC. Estava convidada a l'estrena del Cadell, de Josep Maria Miró. Començava a les 7, a la sala petita. Primer he estat a punt d'entrar a la sala gran en lloc de fer-ho a la petita, sort que me n'he adonat, però quan hem baixat les escales ràpidament i hem fet la cua per entrar a la funció, l'entrada que tenia no ha passat pel detector, que sempre les llegeix. Un segon intent, i la cua s'anava fent llarga, i l'aparell feia un soroll estrident, allò que vol dir no, no, no serveix aquesta entrada. I quan el noi que hi havia a la porta ha ampliat la imatge de l'entrada, resulta que hi deia dimecres 30 de setembre, estrena. No m'ho podia creure. L'estrena va ser ahir. Jo crec que no m'havia passat mai. Ahir van quedar, per tant, dues cadires lliures i devien pensar quina barra aquesta periodista que confirma i després no ve. I avui el cap de sala m'ha fet el favor de mirar si hi havia un forat i finalment l'ha trobat. Però finalment, finalment, perquè la directriu ha estat: queden 30 segons per començar la funció. I ja em veus, baixant les escales de dues en dues, amb el vestit arremangat, que avui portava vestit, i la respiració entretallada dels nervis que he passat. Els nois de la porta del teatre portant-nos a la fila que tocava, i quan el cul ha tocat la cadira, pam, llums apagats, i ha començat la funció. Per cert, a l'entrada de la tarifa, que m'han donat per canviar, i diu: invitació, incidències. Aquesta sóc jo. Quina nit. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 10 minuts. Ja ho dic, avui tinc un ull posat al radar meteorològic, un altre ull posat als missatges que em va enviant l'Aina dient ara truca tal persona, ara truca tal altra. Per tant, si algú de les Terres de l'Ebre veu que la situació es complica i ens ho vol fer evident i ens vol trucar, ja ho sabeu que aquest telèfon és per tot, per preguntes, per respostes, per reflexions, per crítiques, o avui ens podeu fer de corresponsal si veieu que el tema s'està complicant i que estaria bé, doncs, que s'expliqués a l'antena de Catalunya Ràdio, perquè aquest és un programa que el que vol és parlar amb vosaltres a través del telèfon. Aquest és el telèfon del directe, el 93207474, o també els missatges que ens deixeu al WhatsApp de la nit dels ignorants, que sempre, si els feu avui, doncs els llegirem o els escoltarem dilluns. Sempre anem un dia per l'altre. Si voleu parlar amb nosaltres en directe, és el telèfon de sempre, el 93207474. I avui, en els missatges de WhatsApp, ens hi hem trobat aquest comentari, aquesta reflexió, o aquest comentari, vaja, que ens ha deixat el Jan des de Badalona.
2: M'agradaria dir que, com a persona de 18 anys, que feu el possible per prohibir les pantalles, els mòbils i, sobretot TikTok, YouTube Shorts i Instagram Reels, si us plau, perquè estan fent molt, molt, molt de mal.
0: Carai, Jan, 18 anys, ha dit que tenia, no? 18 anys. Mira, fins i tot, Jan, si ens escoltes, m'agradaria que ens truquessis un dia en directe, perquè ho has dit d'una manera com molt contundent, i venint d'una persona jove, has parlat de prohibició. Clar, nosaltres no som ningú. Vull dir, suposo que vols que sigui extensiu i que ho sentin els que governen. Però m'agradaria desenvolupar aquesta frase que has fet amb 13 segons amb una mica més, perquè ho trobo molt interessant venint d'una persona que té 18 anys que ens faci aquest comentari en aquest programa. O sigui que, Jan, si ens escoltes, et convido que truquis al telèfon del directe per anar una miqueta més enllà d'aquesta afirmació. Una altra explicació que ens dona per una consulta que ens han fet aquesta setmana, en Robert, des de Barcelona.
3: Hi ha un oient que fa dies que repetiu que va preguntar com destruir les dades d'un mòbil. Abans de res, el primer que ha de fer és treure la targeta SIM i la targeta SD, i si en té. I el primer que hauria de fer seria fer una còpia de seguretat de les dades i de les fotos que tenim. Després, tots els mòbils tenen opcions per reiniciar-se i borrar-se com a estat de fàbrica. En els Android, normalment, es fa parant-lo del tot i arrencant-lo, prenent el botó d'arrencar i un botó del volum. I aguantar fins que surt un menú. En aquest menú sempre hi ha dues opcions, una que és Factory Data Reset, que és per esborrar les dades, i Reset All Settings, que seria per esborrar les configuracions. Amb això ens quedaria el mòbil com a nou. Però val a dir que si algú té ganes de recuperar les dades, encara podria endollar-lo amb un ordinador i intentar recuperar-les. Llavors, per fer una destrucció real, una opció és portar-la en alguna empresa especialitzada que ho fa, o si nosaltres volem destruir la memòria flash, que és on quedarien desades les dades i es podrien intentar recuperar, podríem desmuntar el mòbil i sobretot treure la bateria i fer una destrucció física. Una solució seria sempre sense la bateria, per exemple, tirar-lo al foc. L'aigua no serviria. Podrien arribar a recuperar les dades perquè els mòbils realment moltes vegades no s'acaben de fer malbé quan es mullen. Val a dir que si cremem el mòbil pot deixar anar alguns fums tòxics. Espero haver-vos ajudat.
0: Doncs moltes gràcies, Robert. En sap un munt d'aquestes coses. Hi ha un altre oient que, en el mateix sentit, crec que va ser la Maria Rosa, oi, de les Corts, que va fer aquesta pregunta, sí. També la Marcela vol ajudar. Diu, ahir vau llegir una pregunta pendent on es demanava com eliminar les dades i altres qüestions personals quan es produeix un canvi de mòbil. Diu, s'entén, diu la Mercè, que abans s'ha fet el traspàs al mòbil nou. Doncs bé, ella diu, hi ha una opció a l'apartat de configuració o ajustaments del mòbil que permet restablir el mòbil al moment de compra i, per tant, s'esborra tota la informació personal que s'hi pogués tenir. Però, clar, t'has d'assegurar que ja l'hagis passat en el mòbil nou. Per tant, aquestes dues persones ens han resolt una qüestió pendent que teníem d'ara fa uns dies. Va, que el 93207474 i tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta, de Barcelona. Bona nit.
4: Hola, Marta. Abans de les preguntes de rigor, les tres que faig sempre, t'explicaré que m'ha succeït una anècdota miracle, perquè jo considero que és com un miracle perquè ahir tenia un dolor terrible de peu, com si me l'hagués esquinçat.
0: Sí.
4: I resulta que aquí, amb el descans d'ahir nit, pues, he aconseguit... No és que ho hagi aconseguit, és que no em fa gens de mal.
0: O sigui, ahir molt de mal i avui cap mal, que bé, no?
4: Sí, vaig prendre el medicament que tinc assignat per la doctora pel dolor, perquè és dolor així de desgast muscular, i em va fer l'efecte, i també el descans ha actuat a fi de bé.
0: Clar.
4: I ho considero com un miracle. Perquè...
0: Doncs escolta, me n'alegro, perquè començar el cap de setmana amb dolor tampoc no ve de gust. O sigui,
4: Imagina't que no podia ni apujar el peu i que un calvari camina per casa i ho passava molt magre i ja estic bé.
0: Mira, doncs me n'alegro.
4: I així ve per formular les tres preguntes de rigor.
0: Vinga, som-hi.
4: Ara, la primera... Per què el color... Mira, vagi la ràdio que se sentia una miqueta acoblat.
0: No, ho sentim bé.
4: Per què el color violeta o morat està reconegut com el color de les dones? Captes, no?
0: Sí, vinga.
4: Vale, la següent, quin és l'insecte que més viu i el que menys?
0: El que ve
4: i el que menys.
0: I el que menys.
4: Els insectes tenen poca vida. I la darrera i última, deixant bon cap de setmana i que els aiguats no facin més estralls...
0: Esperem-ho.
4: Un cap de setmana tot és agradable, que això ens va informar molt bé la nostra Santa TV i Santa Ràdio.
0: Molt bé.
4: Quina és la beguda més consumida tret de l'aigua? L'entens també aquesta, oi?
0: Sí, senyor, molt bé. Pues l'aigua no compta, perfecte.
4: A veure, quina és la beguda que més... Després de l'aigua, d'altra manera, després de l'aigua, quina és la que més... No sé si el cafè, la Coca-Cola, la cervesa, en fi...
0: Molt bé.
4: Hi ha mil maneres d'estar hidratat. Bona nit.
0: Bona nit, bon cap de setmana, adéu-siau.
4: Adéu.
0: L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes. Bona nit.
5: Hola, bona nit, bona nit. Mira, et volia parlar sobre... Això és de l'habitatge.
0: Sí.
5: Això és de l'habitatge, va ser com això és del canvi climàtic, saps? Que veus que es va posant negre, negre, tot el cel. I dius, ui, que en ve una que no sabem
0: sí,
5: on...
0: Sí.
5: I, però això no toca l'alarma, el telèfon.
0: No, no, no, no. Aquesta no toca. No. Té tota
5: aquesta
0: la raó.
5: No toca, sí. I, de fet, està que això es veia venir. Però... ha anat passant, i, bueno, i aquesta, la Mari Carmen, doncs, mira, va ser la gota que va colmar, que va, d'allò, va fer vessar la copa.
0: Sí, sí, sí,
5: sí. Però, de fet, està que lo del... Això va ser el que ho va instaurar el PP amb el temps del Rajoy, que va fer entrar els fons buitre aquests.
0: Uh-huh.
5: Després, no només això, sinó que ens hem vengut la nostra ànima al diable. Es veu, vull dir, tot això s'està venint a estrangers, eh? Els sí. edificis de l'Eixample, tot això. Això es va passar a mans de noms estrangers. Però mira, com que és Europa, i tot, es veu que això és...
0: Sí, però hi ha molts dels que ho compren que no són pas europeus, també.
5: Sí,
0: eh?
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, també, també.
0: Tota la raó, Àngel.
5: I de fet està que ara estem en un moment... que tu penses que la culpa de qui és? Dels estrangers que venen, els immigrants, aquests que venen a treballar, aquests tenen la culpa de tot. Ara tenen la culpa de tot ells. Ens prenen la feina, els donen les vivendes, els donen el banc d'aliments, els donen tot amb ells. Es veu que són pobres aquesta gent, oi?
0: Sí.
5: Però mira, tota la culpa la tenen ells. Quines mires més curtes entre el Vox, entre el PP, entre l'Aliança Nacional aquesta catalana, de la senyora de Ripoll, tota aquesta gent. Vull dir, estan fent un mal. Ah, i ara és per sobre la senyora aquesta... Míriam Nogués es diu, la que està a Madrid. De
0: Junts, sí. Sí, sí, Míriam sí, Nogués.
5: Aquesta, doncs, mira, ara va votar juntament amb aquests. Vull dir que, de fet, està que fot pena tot plegat. Fot fàstic, fot fàstic.
0: Que bé fot que comencem fàstic. Avui, mare meva,
5: fot
0: Àngel.
5: Fot fàstic.
0: Sí.
5: Bueno.
0: Però és el que tenim, eh? O sigui...
5: Sí, sí, sí, sí. I això es va per aquí. Mm. Vull dir que, de fet, està que... si totes aquesta, si aquest vendaval que ve d'Europa, perquè tota Europa està igual, Estats Units, amb el senyor Trump, Amèrica Llatina, amb el Milei, amb l'altre de Colòmbia, amb l'altre de Xile, que també és, ara són l'extrema dreta, amb el d'Honduras, aquest, el... Doncs, mare de Déu, quin fàstic fot tot plegat aquest món, de veritat.
0: Però és el món que tenim i l'hem de cuidar, perquè és que si no, malament rei. Malament rei.
5: Però vull dir que la gent no té... No ho sé. Que no hi veu més enllà. Que no hi veu. Que no hi estem veient. Que tot això ens porten per allà on volen.
0: Hi ha gent com tu que sí que ho veu. I confio que molta més gent també. Però vaja, bona reflexió, Àngel.
5: Vinga, adéu-siau.
0: Moltes gràcies, bona nit.
5: I acabo dient, la culpa no la tenen els estrangers, eh?
0: No, ja.
5: Jo a casa meva tota la vida n'he tingut d'estrangers que sí, venen dels països del Tercer Món. No els he ni cobrat mai ni un duro per estar dormint a casa i menjar a casa.
0: Sí, sí. Àngel, gràcies.
5: I sí que cadascú acollís aquestes persones, vull dir, otro gallo cantaria. Tot però bé. Bueno, ja està.
0: Molt bé. Vinga, una abraçada, bon cap de setmana.
5: Adéu-siau.
0: En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
6: Ja, bona nit.
0: Com està la situació?
6: Ui, tronem trons, molts de trons i aigua. A lo millor estem parlant i sentiràs que hi ha trons més forts i trons.
0: Sí, sí, veig una trons. Taca vermella bastant extensa per aquí sobre vostra, eh? Sí, sí que ho veig.
6: Sí, sí, sí, et dic que estava a foguer com ha sentit que dia. Dieu si algú que ho ha fet... Dic, he aprofitat el mateix, sempre aprofitaré per fer-te una consulta, però si algú ho sap.
0: Molt bé.
6: Que, pues bueno, resulta que abans hi havia una tele, que es deia Tele 8, ja fa anys que s'ha desaparegut.
0: Sí.
6: I fent un programa en què sortia un senyor que era capellà i frare. O frare capellà.
0: Sí.
6: Perquè hi ha frares que no són capellans, o bueno. I... No recordo com li diuen, que li agradava fer molts programes de ràdio. I penso que es deia el programa, se deia Vostè Pregunta o alguna cosa així. I sortia un senyor que era d'Hospitalet i li diuen el senyor de les 5 carreres, i és el que tenia 5 títols universitaris, uh-huh. I també sortia un, com li diuen, l'alcalde este de Badalona, Albiol,
0: sí.
6: O Albiol,
0: sí.
6: O així.
0: Albiol, sí, ho diré.
6: Sí, fos Albiol. Crec que era este. I després sortia una periodista catalana, molt catalanista, que és molt coneguda, i ara no, tampoc no recordo el nom.
0: Per tant, estem buscant un programa de televisió que havia sortit a 8TV, entenc? 8TV era?
6: Sí.
0: Que sortia no. Un presentador que era un capellà?
6: Sí.

0: agradaria que es paguessin sous decents, diu la Montse, ja que en general s'estan pagant sous de misèria. Després, una queixa que ens arriba amb aquest missatge, amb aquest àudio, de la Montse des de Barcelona.
1: He sentit aquell senyor que parlava dels hospitals i tot això. Doncs jo també m'ha passat una cosa similar, que vaig anar també al CAP d'urgències, perquè tenia un mal d'esquena que no em podia sentar, i la senyoreta d'allà em va dir, diu, no, avui no n'hi ha d'urgències. Això seu no és una urgència. Dic que no. Dic, si des d'ahir que em vaig aixecar i no em podia ni aixecar. I diu, haver vingut ahir. Dic, però si ahir era diumenge. Jo dic, esperaré el dilluns per anar al meu metge. Diu, pues no, avui no tindrà visita. Diu, si està en urgent, se'n va a l'hospital. I a l'hospital van ser 5 hores de demora. Jo crec que això també és un tracte que, no sé, no ho trobo correcte. I avui també ha set el remate perquè ara volia agafar visita per un familiar meu, que li donguessin visita perquè ha perdut la fulla de la visita i jo dic, vaig a trucar a veure quin dia és per no confondre'm. I truco i es posa el telèfon, diu, soy Aura, l'assistente virtual. Dic, però bueno, assistente virtual, a on hem arribat? Diu, ja li llamarà tot això a l'assistente virtual, una cinta que et va parlant i que, esclar, està allà. Doncs si tu li vols dir a la que li has dit el nom, ja se t'ha tallat. No sé, tant costa posar una persona que t'atengui. Diu, ja le llamaremos. Home, però no és això, perquè potser quan et truquen tu estàs ocupada o estàs conduint. Ara que tens un moment per poder dedicar-t'hi, per poder demanar cita o el que sigui, doncs et surt l'assistente virtual, i Laura. I ja està. Suposo que és la nova moda, els temps moderns, que ens hi hem d'anar adaptant, però que, esclar, de moment a mi m'ha sobtat molt.
0: Doncs sí, no m'ha trobat mai haver de trucar al metge que et surti un assistent virtual. Normalment es posen al telèfon, no sé si deu ser un CAP concret o deu ser... Però realment, que una persona del CAP t'envia a l'hospital per una urgència que... te la pot resoldre un metge del CAP, no sé. Realment, queixes que tenen tot el sentit. A veure, una altra que li ha passat alguna cosa amb la Seguretat Social, a la Menxo, que ens envia aquest missatge des de Marçà.
2: Mira, vull comentar una cosa que ens ha passat avui. Jo tenia hora a la Seguretat Social perquè vaig sentir per la tele que si tenies 40 anys cotitzats no calia que esperessis a tindre els 65, que et podies jubilar i no et penalitzaven amb res. Bueno, m'ha arribat allí un senyor molt amable, m'ho ha mirat tot, m'ha dit que això no estava aprovat i que i quan estigués aprovat doncs ja podria ser que sí, però de moment no. M'ha contat el que em quedaria si em jubilés ara o si m'esperés als 65, bueno, molt amable, molt agradable, un 10, aquell senyor un 10. Llavors m'ha preguntat, què tens fills? Jo dic, sí, una, però com que va, ha vist el meu marit allí, ha dit, ah, bueno, però ja la deus tindre tu. I ell diu, no, diu, perquè a mi... no m'ha entrat mai, no m'ho ha volgut posar mai lo de ma filla perquè diu que sóc autònom. I diu, això no pot ser. Diu, ara t'ho miro. Li mira i diu, clar que t'entra. Diu, te donaran, no sé si m'ha dit 60 o 70 euros per fill. I diu, escolta, pues que jo m'ho han mirat les dues vegades m'han dit que no. Diu, pues mira, t'arreglo els papers, diu, i a partir d'ara ja ho cobraràs amb efecte retroactiu. I la meva pregunta és, si no mos haguéssim anat a queixar, no ho hagués cobrat mai, això? És que no sé com van aquestes coses, perquè em pica posar l'DNI del meu home, ha sortit tot allí. El que cobrava, el que no cobrava, el que l'havien retingut, no s'entenen aquestes coses. A veure si algú hi ha passat o sap alguna cosa.
0: Doncs mira, una altra queixa, és que no en sortim d'una que entrem en una altra. Ai, senyor. Una pregunta que ens deixa el Lluís des d'Esplugues de Llobregat.
3: Avui he rebut un anunci de la Caixa amb la qual et donaven 400 euros per gastar en el que fos i 250 si portava la nòmina. I jo pregunto, si molts de nosaltres hem portat la nòmina i ara la pensió durant molts anys, per què quasi no ens donen ni els bons dies? A algú se li ocorreix alguna cosa perquè també ens poguéssim beneficiar d'això?
0: Doncs aquesta és la petició de Lluís. I després en Ramon, des de Reus, ens diu: soc un enganxat al paraulògic i la raó d'això en surten un munt de paraules que em diu que són de l'alfabet hebreu o arameu. I em pregunto per què el diec hi ha el nom de les lletres d'aquestes llengües i no d'altres llengües, com el francès, l'anglès, l'italià, etc.

0: La meva impressió és que darrere d'aquesta irregularitat hi ha l'estat d'Israel, diu el Ramon, perquè no crec que hi hagi algun estat on es parli l'arameu. Què en penseu, ignorants?
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
2: Totes les coses, les preguntes que es fan aquí a la nit dels ignorants, a la curta o a la llarga, o te les contesten o se solucionen. I això ho dic perquè ja fa molt de temps vaig dir que al pont de Marina i els pilons que hi havia amb unes xarxes, amb les reixes, i que no arreglaven, doncs ara ahir vaig llegir el diari que després de tant de temps els arreglen. O sigui, només per dir que gràcies a la nit dels ignorants les coses, ja dic, es contesten o se solucionen, a la curta o a la llarga.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Tercera generació.
0: La setmana passada, aquí a la nit dels ignorants, vam reprendre aquest espai tercera generació, que aquesta temporada, tal com us vam explicar, el centrarem en feines, en oficis. Ajuntarem persones que estiguin a punt de jubilar-se o que ja ho hagin fet, amb joves que tot just comencin en el mateix sector. La trobada ens permet veure com era una feina fa 30 o 40 anys enrere i com és ara. I per començar vam reunir l'Imma Camps, professora de català que es va jubilar a començaments d'any, i en Nil Gibert, que també és professor de català, però que tot just ara comença el seu quart curs com a docent. A la conversa, l'Imma i el Nil la setmana passada van parlar del per què van triar ensenyar català, del que costa enganxar els alumnes a la lectura, o de com s'ho fan per captar la seva atenció a classe. Però és una xerrada que va cada mitges. Aquesta nit reprenem el fil de la conversa en qüestions com ara la cultura de l'esforç o la relació entre les famílies i el professorat. Què els hi va quedar al PAP, a l'Imma i en Nil? Doncs ara mateix ho sabrem. A veure, Imma i Nil, al principi de curs vam parlar amb una professora que feia 20 anys que donava classe, que fet professora de secundària, que ha escrit un llibre, es diu Sònia Martínez Tortajada, ha escrit un llibre on diu, entre altres coses, deia, la majoria dels alumnes han perdut les ganes de saber. La societat premia cada cop més la incultura i la mediocritat. Diu, ja no està ben vist aprendre. Jo, en base a la vostra experiència, d'un i de l'altre, hi estaríeu d'acord?
3: Força. El que passa que això es mama des de casa.
0: Però, des de casa.
3: Des de casa. La cultura de l'esforç, jo he vist nens de cases ben normals, de les nostres llars catalanes, que fan un esforç considerable. El que passa que no es premia o no és ben vist, però n'hi ha que sí. Però la majoria no s'esforcen, la majoria. Però hi ha gent que sí. Per què? Perquè a casa seva han vist que darrere la feina hi ha un gran esforç, han aconseguit uns objectius, i això és molt important, que això és educatiu, això també s'educa des de casa.
4: Sí, sí, estic d'acord amb el que diu l'Imma. També penso que des de part dels professors i del sistema, també afavorim, el sistema afavoreix molt que els alumnes, sense esforçar-se, puguin passar de curs i
3: ara obrirem un meló, Nil, amb
0: això. Ai, el meló.
4: No, ja ho sé.
0: Va,
4: però,
0: obrim
4: però
0: el meló.
4: És a dir, que és una mica una culpa de tots, perquè a vegades penso que el problema sempre, bueno, es focalitza molt en els alumnes, però alhora també jo crec que ells actuen segons el que veuen. I si ells són conscients, que no sé si ho són o no, perquè a vegades fent poc esforç és molt fàcil poder passar
3: cursos.
4: De curs a l'ESO, o bé, que per exemple tenint el quart, aprovant el quart d'ESO, o sigui, l'assignatura de català del quart d'ESO, ja tens el seu de català, si no vas equivocat, també jo crec que això ho afavoreixes. Sí que per no ser tan pessimista...
3: Perquè qui té la potestat per decidir qui passa de curs, Marta, és l'equip docent.
0: Clar.
3: I ens trobem amb alumnes que han aprovat amb dues i tres assignatures suspeses. I cada any a tots els instituts a quart d'ESO, l'última avaluació, segur que se'n parla d'aquest tema.
4: Sí, però també perquè des d'inspecció ja es pressiona perquè passin de curs el màxim d'alumnes possible.
3: Exacte.
0: És sí, a dir, a vegades... els inspectors pressionen perquè aproveu els nanos.
3: Sí.
0: Encara que no tinguin el nivell.
4: Sí, sí, tant, és a dir, clar,
0: però això per què?
4: És una cadena.
0: És una cadena, però per què? Si algú no està preparat, per què ha de passar de nivell?
3: Bé, passen de primària sense alguns sense llegir i amb comprensió lectora nul·la ens passen a ESO. Això ja és un peix que es mossega la cua ja des de primària.
0: Però jo em pregunto quin avantatge és per la societat tenir uns nanos que no estan preparats.
3: No és cap avantatge, clar. Però el Departament d'Ensenyament sempre ens deia, ostres, només poden repetir 3 o 4 en aquest nivell. Per què? Perquè doncs hi ha un grup a darrere que
4: sí,
3: és molt nombrós,
4: etc.
3: Exacte, per necessitat.
4: És a dir, és que a vegades és trist dir-ho, però les avaluacions de finals de quart d'ESO a vegades sembla una mica el mercat del peix.
0: Ai, de veritat.
3: És cert.
4: Uns números, és a dir, tu saps que no pots... que ja no poden repetir 10 alumnes o 15, sinó que només en poden repetir 1, 2, 3, 4, a vegades en funció de la promoció que vingui
3: clar,
4: al darrere.
3: Clar, depèn.
4: I clar, per això hi ha tants graduats que no tenen el nivell, però perquè si no... El TAP també seria molt, molt important, però clar, és que en els anteriors cursos també hauria de repetir gent, no només a quart, però el sistema el que intenta és que hi hagi el mínim nombre de
0: repetidors,
4: que és així, i que els alumnes vagin passant. Sí que...
3: Això a primària també passa, eh?
0: Però això està passant ara, però jo pregunto, Imma, quan tu vas començar, això passava?
3: No tant.
0: Hi havia un mercat del peix, també?
3: No, perquè quan jo vaig començar i encara hi havia Bupicou. Qui havia de repetir, qui no provava una assignatura o dues, la tenia l'any següent.
0: Exacte.
3: I havia de fer exàmens. I aleshores, després hi va haver-hi la reforma, que reforma volia dir ensenyament obligatori fins als 16 anys, nanos que no sabien estar a classe, els hem hagut de tenir fins a 16 anys. I després el departament s'ha inventat això del projecte singular, les UECs, etc. Per aquests nanos, que era impossible retenir-los dins una aula, perquè eren moguts pel que fos, perquè eren conflictius, pel que sigui. I aleshores anem fent pedaços. No ho sé, ara a veure si l'Illa ho soluciona tot amb aquest pacte de l'educació.
0: Tu tens esperança, Nil, que ho solucioni tot?
4: Ah, ui, no, però...
0: No.
4: però... El problema és que... O sigui, és a dir, ara l'Illa perquè és el... És el
0: no, dic el govern en general,
4: però
0: sí.
4: Això ja és una cosa... Clar, jo sí que he viscut... Bueno, un any d'Esquerra sí que l'he viscut, però dos amb el PSC, però clar, jo quan era estudiant ja recordo també que hi havia molta queixa per part dels professors, també amb el canvi de currículum, que això també és una cosa que és important, el tema de les competències, que potser se'n va sentir parlar, que això va canviar el 2022, i que justament amb el canvi de currículum jo també dona... no sé com dir-ho, però és tot tan ambigu i d'alguna manera...
0: Hi ha poca concreció, vaja.
4: Sí, hi ha molt poca concreció, però alhora temes que potser són cabdals de cada curs no apareixen. I també penso que més enllà de l'ESO, amb el batxillerat també va una mica en aquest sentit, perquè al cap i a la fi els alumnes de batxillerat per arribar a la universitat han de fer una selectivitat, és a dir, un examen final, però si tu mires el currículum de batxillerat, els
3: ara han canviat
4: els alumnes, han de fer moltes coses diferents, i en canvi tot acaba en un últim examen final. Per tant,
3: que s'hi juguen moltíssim.
4: Sí, és a dir, no hi ha del tot relació amb el que demanen que hauríem de fer i entre el que finalment acaben fent.
3: Exacte.
4: La selectivitat, bé, l'ESPAU.
0: A veure, abordem una altra qüestió, que és la relació dels mestres amb les famílies, aquí. La diferència entre el que es trobava la Imma fa temps enrere, si la gent doncs volia saber com anaven els seus fills, si participaven de tota aquesta educació, amb el que et trobes, Nil, tu ara, de si algú suspèn un examen, que a vegades venen els pares i diuen no, és que el meu fill ho ha fet bé perquè m'ha suspès el meu fill. A veure, qui vol començar? Eva, Imma, tu.
3: Jo no m'hi he trobat, que vingués un pare o una mare. Sí que he trobat companys meus que m'han dit, Imma, s'han queixat d'aquest examen, a segon de batxillerat, ens l'hem de tornar a mirar, l'hem de tornar a corregir, sí. He estat moltíssims anys tutora i sempre hi ha hagut un feedback amb les famílies. No tothom respon de la mateixa manera, evidentment. Ja. Hi ha gent que s'interessa, hi ha gent després que et vol alliçonar de com ha de tractar el seu fill, però bé, el 95%, superbé, superbé, la veritat.
0: I tu, Nil?
4: A veure, jo algun problema sí que ja, ja he tingut.
0: Ja has tingut problemes, eh?
4: Sí.
0: Amb quatre cursos, eh?
4: Bueno, de fet, el primer problema, el primer. Fet, et diria que ja vaig tenir fent pràctiques.
0: Imagina't.
4: Que a mi, justament l'últim dia de pràctica, recordo que era un grup adaptat, i justament un nen li vaig dir que el seu treball l'havia fet amb via, o que no l'havia fet ell, perquè jo ja sabia les capacitats d'aquell alumne i em semblava molt difícil que l'hagués fet ell. I no sé pas com, però l'alumne ho va dir al pare i el director em va dir que sàpigues que hi ha el pare d'aquest nen que et vol venir a pagar.
0: A pagar?
4: Sí, tant.
0: Ai.
4: Jo em van dir que era a l'institut fins que se'n vagi i així ho vaig fer. Però més enllà d'això sí que no me n'he trobat gaires, però sí que és cert que a batxillerat, per mi sí que hi ha un canvi respecte a l'ESO, és a dir, batxillerat, com que ja juguen més la nota per entrar a selectivitat, sí que jo que vaig ser tutor, he estat tutor tant a l'ESO com a batxillerat, hi ha més pressió dels pares, et diria jo, i sí que alguna cosa és a dir, que algun mare o alguna mare o pare vingui a fer una reunió i comenci a insultar algun professor, alguna cosa per l'estil, jo això també m'hi he trobat. No és l'habitual, però en alguns casos així particulars m'ha passat, sí.
3: També a vegades els nens pressionen molt les famílies, volguem dir, intercediu per nosaltres, que si no no podré entrar a tal facultat per fer tal grau. Esclar, tenim els números que tenim, les notes de tall per ells són importants, i a vegades si juguen anar a la universitat pública o anar a una privada, clar, canvia molt, perquè no tothom s'ho pot permetre.
0: Clar, però jo tiro enrere i penso a mi quan era jove,
3: i
0: jo dir als meus pares que anessin a queixar-se d'una nota meva és que no se m'hagués passat mai pel cap, de la vergonya. O sigui, bàsicament de la vergonya, clar, de dir, no, clar, és una cosa meva, no?
3: Tenim companyes que estan a la universitat i ens ho deien, que hi ha pares que van a veure els exàmens, eh?
0: A la universitat, també.
3: A la universitat.
0: És que...
4: Sí que penso que ara les famílies, segurament, la barrera amb els professors cada vegada és més inexistent, és a dir, que som més accessibles tant nosaltres com l'equip directiu, i sí que en alguns casos passa que demanen de revisar exàmens, o també, com que ara també cada vegada més hi ha més alumnes amb dislexia o amb TDAH, sí, o trastorns del llenguatge, o bé, d'altres tipus de dificultats, sí que es volen assegurar que en el seu fill se li apliquin les mesures que li pertocarien per les dificultats d'aprenentatge que té. Que és veritat que nosaltres tenim la feina de fer-ho, però no sempre és fàcil i no sempre es pot aplicar,
3: exacte,
4: perquè amb tants alumnes que hi ha a l'aula i tants perfils diferents, moltes vegades no donem a l'abast, o per almenys jo reconec que a vegades no dono a l'abast
3: no,
4: amb totes les dificultats d'aprenentatge que hi ha dins d'una aula. Sí.
0: A veure, Imma, si poguessis tornar enrere, tornessis a tenir 18 anys, tornaries a ser professora de català?
3: Sí. Jo ho tinc claríssim, que ho tornaria a ser. Sí, segur.
0: I tu, Nil, creus que arribaràs a la jubilació com ha fet l'Imma, com ella?
4: És el meu desig, la veritat.
3: Jo crec que sí, perquè Nil té molta vocació i es porta superbé amb els alumnes, els coneix, s'interessa, perquè el que volen els adolescents és això, que tu, a part de ser qui ensenya, qui educa, qui no sé què, qui se'n va de viatge, qui se'n va de colònies amb ells, també volen que te'ls estimis a la seva manera. No ho dic amb instint maternal,
0: ja,
3: sinó que t'interessis per la seva persona. I això és molt important, i això és vocacional, perquè la nostra feina, igual com amb metges, infermeres i tota la gent que treballa en el món professional de l'àmbit sanitari, si no tenen vocació, al cap de poc s'ho deixen.
0: Clar,
3: jo tinc companyes que han començat a 40 anys i han durat un curs, m'entens?
0: Ui!
3: Clar.
4: Sí, jo, la meva intenció sí que és arribar fins al final i és el que penso que m'agradaria, però bé, jo també és cert que en el futur mai se sap, més que res, perquè sí que hi ha dies o setmanes que la veritat jo sí que em plantejo, això és el que he de fer durant tant de temps, més que res, que és una feina que crec que
3: crema
4: molt
3: en el
4: dia a dia. però sí que sempre això, la relació amb els companys, el tracte amb els alumnes, que sí que tot sembla que estigui molt malament, però jo també tinc una mica de, o sigui, una mica i força, espero, d'esperança, que també hi ha alumnes supertrempats. Jo crec que els professors tots, o això, espero que tots, aprenem també molt molt d'ells, i a vegades també ens sorprenen molt en positiu, i perquè a mi una de les coses que em fa més content és que tu fas una classe i que els alumnes s'interessin i realment aprenen el que tu pretens que aprenguin.
0: Clar.
4: Això no passa pas cada dia, ni a cada classe, ni de bon tros, però quan passa, per mi, jo ja tinc el dia com
0: clar,
4: fet.
0: El dia i la setmana feta, meravellós.
3: També és un privilegi veure els adolescents com es fan grans davant teu. Si els tens 2 anys, si els tens després de batxillerat, tu veus que, ostres, has influït, aviam, una miqueta en la seva personalitat, a través de lectures, a través de maneres de ser, perquè ells ho xupen tot, de tots els profes, si hi ha bon rotllo entre nosaltres, etc. A vegades d'un granet de sorra em fan una muntanya, doncs dic, no passa res, això pot passar a tothom, vull dir, per ells ho poden viure com una tragèdia, alguna cosa que els passa, i tu també els has de fer tocar de peus a terra, que no passa res, etc. Encara que siguin les hores del pati.
0: És
3: a mi m'encantava fer guàrdies de pati perquè veus moltes coses.
0: Clar, així estàs més pròxim, no?
3: Exacte.
0: És l'Imma Camps i el Nil Gibert, dues persones de dues generacions molt diferents, però que han compartit molts punts de vista sobre ensenyar llengua i literatura catalana. Gràcies per participar-hi, que tingueu molta sort, a la Imma que es dediqui el que vulgui durant el seu temps de jubilació, que s'ho ha merescut, i al Nil tota la força per aguantar els dies més d'usos i que n'hi hagi molts d'aquests de bonics, que val la pena.
3: Molt bé, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Adéu, bona nit.
3: Bona nit.
4: Adéu, bona nit.

0: Doncs sí, sí, molta feina aquesta nit també, perquè ja he dit que teníem un ull posat amb l'evolució de les tempestes, que déu-n'hi-do com està caient a Terres de l'Ebre. Estem intentant recuperar informació i intentar parlar amb algun dels alcaldes, perquè hi ha llocs on veus com baixa l'aigua i fa patir. Però tenim aportacions dels oients amb respostes de coses que s'acaben de demanar al programa just abans del Tercera Generació. El 932017474, ara mateix hi tenim la Paquita des de Taià. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Què tal, Paquita? Bé, digui'm.
1: M'ha semblat sentir com si una senyora digués algú d'un capellà que no se'n recordava del nom, que sortia en un programa ja fa molt de temps, molts anys.
0: Sí, senyor. Sí, sí, senyora, perdó. Sí.
1: Doncs miri, com que jo aquest capellà, bueno, el conec, i vaig haver d'escriure una carta per una amiga meva que es va morir, que era molt amiga amb ells, i va estar molt agraït. Miri, ara el nom que tinc a la llibreta i tot no me'n recordo, però sé que el cognom és Fuentes.
0: El cognom del capellà és Fuentes?
1: Fuentes, que sortien. Sí, en el canal aquí ja fa uns anys. I ara vaig mirar les Balears, que en tant les poso, i va tornar a sortir, que tenien allà en quatre, que també feien una tertúlia, i em va agradar. Em va agradar de sentir. I dic, ai, mira, Fuentes, tant de temps que no el veia. I ara el d'això m'ha vingut a la memòria.
0: Doncs a veure si algú li troba el nom. Sabem el cognom?
1: Mira, nom, és que ara no, perquè ara no. No he tingut temps de buscar la llibreta.
0: No, si està dormint, no la dic per res, només faltaria. A veure si algú altre ens ajuda.
1: Sí, ja el tornaré a mirar, a veure. Si, no, Fuentes és el cognom que jo
0: molt
1: havia
0: bé
1: escrit.
0: Molt
1: escolti,
0: bé.
1: Escolti, ja també que avui fa 9 anys que m'ho van venir a trobar a la gent aquí.
0: Sí,
1: que jo també me'n vaig sentir.
0: Sí, senyora, ahir en vam parlar amb alguns oients. Sí, senyora, sí, senyora.
1: Sí, sí, miri, aquí amb aquest odi que portaven i no mirava si em trencaven un braç, una cama, el que fos, això no està bé. Aquest odi, perquè els van a buscar aquesta gent plens d'odi, mare de Déu. Bueno, tot això. I ara he sentit, que també escolto, el 324, que deien que fa poc, ara, uns dies, que van també desnonar amb un de Mataró, una mare amb un fill que no està bé, i els van treure. Home, per l'amor de Déu, ja no sentem arribat, ja. La gent se'ls liquidarà perquè no pot viure així.
0: Tota la raó, Paquita.
1: Home, bé,
0: sí,
1: mira, per això n'hi ha, el meu fill ja m'ho diu, n'hi ha que s'han suïcidat, que no s'han tret, que no tenen res, que no poden pagar i que s'han de veure d'aquesta manera. Però que ho arreglin, que ja fa anys que volta tot això.
0: Sí, sí.
1: Mare de Déu, i ara hem d'esperar tant. I ara ha hagut de passar tot això, per si ja fa temps.
0: Sí, però...
1: Un que es troba per aquí, l'altre per allà,
0: sí,
1: bueno,
0: sí.
1: No és viure això, no és viure.
0: No, gens,
1: aquest
0: Paquita.
1: Senyor que ha sortit no fa gaire també ho deia, tot això.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Sí, ja ho he sentit.
0: L'Àngel,
1: bueno,
0: sí.
1: Escolti'm, moltes gràcies d'escoltar-me i ara jo miraré si les trobo la llibreta, que jo ja el coneixia, aquest senyor.
0: D'acord, no pateixi.
1: I em va fer il·lusió l'altre dia al mirar les Balears amb una tertúlia que fan allà.
0: Que sortia.
1: Ara m'agrada d'entrar mirar-ho. Dic, hola, hi ha Fuentes, però mira, ara ho...
0: No passa res. Ara ens truca un altre oient que també vol dir alguna cosa, a veure si sap el nom. Gràcies, Paquita,
1: sí.
0: Una abraçada.
1: Vale, molt bé de sentir-te, Marta.
0: Gràcies,
1: molt
0: bona nit.
1: Guapa.
0: Adéu.
1: Bona nit.
0: Adéu. La Rosa Maria des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit. Es diu Carlos Fuentes.
0: Carlos Fuentes, correcte.
2: I era franciscà de Sabadell.
0: Ara, que no li sortia la Paquita el nom.
2: Ha conduït diversos programes de diferents cadenes de televisió.
0: Sí, senyora, molt bé. I aquest que... I clar, aquest senyor que ens trucava, en Joan Josep, també deia... Hi havia un senyor que li deien el de les 5 carreres. Això li sona?
2: No, aquest no.
0: Aquest no, eh?
2: Va, aquest no.
0: A mi tampoc.
2: El Carlos Fuentes sí, perquè l'he seguit moltes vegades.
0: Perfecte. Doncs ja tenim la resposta. Moltes gràcies, Rosa Maria.
2: Francisca de Sabadell.
0: Sí. Perfecte. Gràcies, Rosa Maria.
2: Molt bé, bona nit, Marta.
0: Adéu, bona nit. La Núria des de Gràcia, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, jo us trucava per aquest senyor que ha trucat fa un rato preguntant si l'arameu era una llengua que existia o que algú la parlava.
0: Sí.
3: Doncs sí, hi ha gent que parla arameu i us donaré unes dades i que aquest senyor busqui. Hi ha un veí d'aquí al barri,
0: sí,
3: que és iraquià i que es diu Pius Alibek.
0: Alibek, sí, senyora. Mare de Déu.
3: Eh?
0: Sí. Fa molts anys l'havia entrevistat jo, el Pius Alibek, que me'n recordo.
3: Bueno, és que era una persona... Bueno, continua siguent, eh?
0: Sí.
3: A part que tenia un restaurant que es deia Mesopotàmia al carrer Verdi.
0: Ah, exacte, sí, senyora.
3: Eh?
0: Sí.
3: Però, a més, o sigui, hi ha més lingüista, i ha fet llibres en català.
0: Exacte.
3: Llavors, com que aquí al barri, bueno, vull dir, ens coneixem tots, no, però alguns sí, ens trobàvem sovint, i l'època de la guerra de l'Iraq, doncs era una persona molt activa, i recordo, que, perquè ell ha fet llibres en català, jo en tinc dos, que podria dir els noms, si algú, no sé si encara es poden trobar, perquè un d'ells el tinc, i és del 2012, que el tinc aquí al davant,
0: uh-huh.
3: i l'altre és anterior. Ell ha fet traduccions al català de llibres d'un egipci, per exemple.
0: Sí.
3: I llavors parlàvem de la llengua, del que representa, pot ser la llengua per nosaltres, i ell deia, jo tradueixo l'àrab, però la meva llengua és l'arameu.
0: Clar. Uh-huh. Sí,
3: el que passa que, clar, per arameu no em demanen que faci res, però puc entendre el que unes persones, encara que siguin minoritari, puguin voler, i tenia tres filles, bueno, té, ja són grans ara, i ell els hi parlava arameu, perquè la seva dona és siriana, i parlaven àrab a casa.
0: Clar. Per mantenir la seva llengua.
3: Però clar. Ell deia, jo, les meves filles, els hi ha parlat sempre arameu, que no els hi servirà de res. Aviam.
0: Però és la seva llengua, clar.
3: Encara que elles no han viscut mai a l'Iraq. Però jo els hi mantinc la llengua perquè forma part de la cultura, no?
0: Sí, senyora.
3: Llavors,
0: molt bé.
3: Bueno, doncs, si vol buscar aquest senyor, doncs segurament que trobarà
0: molt bé.
3: Informació.
0: Doncs moltes gràcies, Núria, per l'aportació.
3: Doncs això.
0: Que vagi molt bé.
3: D'acord.
0: Adéu, bona nit.
3: Adéu.
0: La Carmeta, des del barri de Sants, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit per tothom. Mira, la meva pregunta és una curiositat, perquè jo veig a TV3, que és la que més veig, no?
0: Mm-hmm.
4: Escolta, la roba que porten, què em fan? Tanta roba, cada dia es canvien, sabates, de tot, tant els nois com les noies.
0: Sí.
4: Jo volia saber, primer, com ho trien ells, si ho trien, els hi diuen per portar,
0: mm-hmm.
4: o com ho fan, i després d'aquesta roba, què em fan de tanta roba?
0: Molt
4: bé. Perquè sempre cada dia es canvien, eh?
0: Sí.
4: A cada moment. I només és això, Marta. Eh?
0: Perfecte, doncs buscarem la resposta.
4: Tothom i que sigueu ben feliços, eh?
0: Igualment, Carmeta, moltes gràcies, bona nit. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, aquell capellà, que és un frare franciscà, treballava a televisió, l'últim dia va treballar a televisió de Badalona. Bueno, ho fèiem cada dia.
0: Sí.
5: Però llavors va deixar-ho perquè ell treballava, és professor, i treballava a Mallorca. I llavors, degut a que no podia fer tants viatges cada dia amunt i avall, ho va haver de deixar. Però es deia Carlos Fuentes.
0: Sí.
5: I a més, sacerdot. A més de frare.
0: Sí, ja ho ha dit aquest oient, que de tant en tant la veia al canal de Mallorca, i bé, suposo que deu ser IB3, que l'havia vist en algun programa, no?
5: Sí. Però era una persona molt agradable. Molt senzilla, també, eh?
0: Uh-huh.
5: Bueno,
0: molt
5: doncs,
0: bé. Doncs,
5: bona nit a tothom.
0: Moltes gràcies.
5: I bon cap de setmana, eh?
0: Igualment, que vagi molt
5: adéu,
0: bé.
5: Marta,
0: adéu-siau, bona nit. Doncs mira, jo que em pensava que ningú se'n recordaria, carai, una, dues, tres persones donant resposta a en Joan Josep des d'Ulldecona, de qui era aquest capellà que sortia en aquest programa. El que no hem resolt, Joan Josep, és qui era el senyor de les cinc carreres. Jo aquest tampoc no em sona de res, tampoc no havia vist gaire aquest programa, però la gent que havíeu vist el programa i que sabeu que el capellà era el Carlos Fuentes, ningú de moment recorda aquest senyor de les cinc carreres. No sé si els pròxims minuts algú que l'hagués vist doncs pot arribar a la conclusió, pot recordar, pot tirar enrere a veure qui era aquest senyor que tenia cinc carreres o, com a mínim, que se'l coneixia d'aquesta manera. Això és el que intentem, no? Intentar ajudar a la gent que té dubtes i mira si quanta gent que té respostes. Nosaltres, ja us he dit, de moment estem seguint com està caient aquesta pluja, estem seguint el radar meteorològic, perquè fa molta estona, fa moltes hores, que hi ha una taca vermella a sobre d'una zona que va entre Tortosa i el mar, per entendre'ns, molta estona que està aquí situada. Per tant, estem intentant resoldre quines són les poblacions que ara mateix estan acumulant més aigua per poder explicar com està la situació, quins són els efectes que, i com es llevarà el dia demà, que és el que han previst des dels diversos ajuntaments. Va, que encara tenim temps de parlar amb un altre oient abans d'arribar al butlletí de la una, on els nostres companys dels serveis informatius ens explicaran com està la situació. És la Mercè des de Polinyà. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què tal, Mercè?
6: Mira, bueno, tirant indignada amb tot el que estic escoltant i veient. La meva pregunta era, aquest, bueno, ser d'un edifici, perquè hi viu una amiga i l'anem a veure sovint,
0: sí,
6: de vivendes tutelades, que es diu, per gent gran,
0: sí,
6: gent amb dificultats, no gent pobra desgraciada, no, gent pues, que no té propietats, que és gran, que no té fills que se'n facin càrrec,
0: uh-huh,
6: i poden viure sols en un piset, un pis petitet, que són aquests de les vivendes tutelades.
0: Sí, senyora.
6: Estic parlant concretament uns que estan al carrer Montnegre, cantonada Entença.
0: Uh-huh.
6: Són uns pisos moníssims que fa potser més de 20 anys, així que estan fets. Bé, doncs ara, diu aquesta amiga, diu, ai, no sé què està passant, diu, cada vegada que es mor un i marxa, el pis no s'omple. Diu, hi ha més de 17 pisos buits, però de fa temps, eh? Molt temps. Clar, llavors un es pregunta, què és això? Vull dir, per què?
0: Home, potser m'estàs donant aquí un tema que s'ha d'estirar el fil d'això, eh?
6: Bueno, pues precisament, per això truco, saps? No, no truco per preguntar els botons de la sotana al capellà.
0: No,
6: no, no és broma, eh? Vull dir, això és una pregunta que vam fer fa molts anys, que vaig dir, bueno, plego, en aquest programa no hi torno jo.
0: No, pleguis, no pleguis, que això que estàs dient ho trobo molt interessant com per estirar del fil.
6: Aleshores dius...
0: Més de 17 veure, pisos buits en aquest edifici de vivendes tutelades.
6: Exacte, i concretament te l'he detallat quin és, eh?
0: Sí, sí, sí, no, he pres nota, o sigui que...
6: Aleshores, a veure, no sé, hi ha algun periodista que investiguin els ajuntaments?
0: Sí, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. El que passa que a vegades es troben amb uns murs al davant, saps què vull dir?
6: Ja, això però ho mira, tenim claríssim, però el que t'emprenya molt és veure els polítics que et foten uns rotllos que, bueno, escolta'm, semblen sants, eh?
0: Sí, sí, sí,
6: i per
0: sí,
6: darrere treballen d'una altra manera.
0: Mercè, donarem vida a aquest tema, sí, sí, perquè és que si no parlarem informatius que ho intentin estirar.
6: Perquè aquesta dona m'ha explicat el del tema dels robots, i déu-n'hi-do, eh?
0: Ah.
6: I diu, n'hi ha 900, eh?
0: Sí, sí,
6: i què
0: sí
6: passa? El senyor, això de la Generalitat, van al Japó, compren robots. Aquí només funciona el traspasso de dinero.
0: Ja. Mercè, que arriben les notícies.
6: Vinga, gràcies.
0: Gràcies per la teva aportació, ho seguirem.
6: Aquest
0: moltes gràcies.
6: Aquest programa ha pujat molt, eh? Vull dir, ho fas fantàstic.
0: Vosaltres pugeu.
6: Vinga,
0: una abraçada. Bona nit.
6: Bona nit.
0: Fins ara. Les notícies i continuem parlant amb vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Molt pendents de la pluja torrencial que cau des de fa pràcticament 3 hores a les Terres de l'Ebre. Està provocant inundacions a diverses localitats, entre les quals Tortosa i Santa Bàrbara. En aquesta localitat del Montsià, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El problema no és tant la violència del fenomen, sinó l'acumulació d'hores seguides de pluja intensa. El perill és que puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De fet, a quarts de 12 de la nit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim, 6 sobre 6, a les comarques del Montsià i del Baix Ebre. Malgrat tot, Protecció Civil diu que no hi ha incidències destacades, però insisteix a extremar la prudència i a evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores tant a la Terra Alta, al Baix Ebre, al Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. Declaracions al Catalunya Nit d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: De fet, hi ha a hores d'ara diverses carreteres inundades i, per tant, tallades. No s'hi pot circular en aquesta zona. D'alguns ajuntaments també han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també ho faran aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format més breu. Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada, de Terrassa. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els Guàrdies Civils perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat diverses unitats de la Brimo i l'Arro dels Mossos d'Esquadra. La investigació continua oberta. Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i a redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat al ple. Aquest divendres quedarà vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats han declarat davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat perquè l'1 d'octubre es van trobar un context de violència extrema. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir Espanyol. El Teatre Lliure ha estrenat aquest dijous l'obra Bubé Toyà, La necessitat d'una illa, una distopia escrita en plena pandèmia que només es va poder representar una vegada. 6 anys després, aquesta història sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre s'ha reescrit i incorpora nous temes, com l'ascens de l'extrema dreta i la pèrdua de llibertats. Ho ha explicat a aquesta emissora un dels seus autors, en Sergi Poppermeier.
3: Ja no és tant la por a una pandèmia, no?, o el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic on la democràcia desapareixi i amb ella doncs, una de les primeres víctimes sigui la cultura i la sanitat, també.
1: Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genevat i Andrew Tarbet protagonitzen l'obra que es podrà veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre. Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Reial Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també, en un comunicat, ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer. Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar si hi ha una lesió. Disputats aquest dijous, aquests partits de la tercera jornada de la Lliga de les Nacions, Alemanya 2, Sèrbia 0, Grècia 2, Països Baixos 2 i Dinamarca 2, Portugal 4. Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. I el Barça de Mol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat 33-42.
0: Fins aquí les notícies.
4: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
5: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
4: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. I el que farem abans de donar veu als oients, que com sempre ens truquen per fer les respostes, dir preguntes. Jo he dit que hem començat el programa i com hem sentit ara el butlletí de notícies, estem amb un ull posat al radar meteorològic. Fa moltes hores que plou amb molta intensitat a les Terres de l'Ebre. De fet, fa pràcticament 3 hores, ara ens deien els companys dels serveis informatius. Per tant, el que farem en aquests moments és intentar parlar d'entrada amb l'alcaldessa de Tortosa, amb la senyora Mar Lleixà. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I gràcies per atendre'ns a aquesta hora de la matinada. Sé que està desperta, perquè li vull demanar ara mateix quina és la situació aquí a Tortosa, alcaldessa.
1: Bé, doncs la situació és que està plovent en molta intensitat des de fa més de 3 hores. Hi ha hagut algun moment que ha baixat, però ara tornem a estar en moltíssima intensitat, en carrers tallats, camins, ja tenim algun avís en alguna casa que estan ara actuant en moltíssims avisos de bombers. I, per tant, en totes les alarmes posades per veure què ens espera esta nit.
0: Entenc que encara és molt aviat, entenc que tothom està a casa, per tant, que no hi ha cap incident personal, que això és molt important, per sort és aquesta hora de la matinada i tothom està a casa seva. Suposo que demà escoles i equipaments, tot això està controlat i avisat tothom que, pregunto, deu estar tancat?
1: Sí. Nosaltres ja esta tarda, en la previsió que donàvem, ja havíem tancat tots els equipaments municipals. Esperàvem que els centres educatius se fes del propi departament, però quan hem vist que a les 9 de la nit això no ha passat, sí que ja han fet també un decret de tancament i hem avisat a ciutadania i als equips directius també per alertar-los i per a que la gent se pugui organitzar de cara a demà, perquè ja se veia venir que aquesta nit seria intensa i realment han pensat que era millor ja poder previndre i que demà la gent ja sapigués que no s'obririen els centres educatius.
0: Pateix per alguna zona concreta de Tortosa, perquè si estiguin fent unes obres, perquè hi hagi un barri que està situat en un lloc que pot tenir alguna cosa, doncs pot ser més perillosa, pateix per alguna zona concreta de Tortosa?
1: Bueno, a Tortosa hi ha diferents barrancs i, per tant, això sempre fa patir, però també tenim una ciutat històrica, un casc antic que està molt deteriorat en algunes cases que, clar, quan plou intensament, en perill d'enderrocament. De fet, ara ja estan les coses d'emergència i estan desallotjant a 6 persones, que ningú ha pres mal i ara es desallotgen i es traslladen a un centre d'emergència. Però, evidentment, en tota la mirada molt ficada, sobretot a el que comentàvem, a la nostra part de ciutat històrica i nucli antic, perquè l'estat que ja està en les cases sabem que és un perill quan cauen estos aiguats.
0: Clar, entenc que aquest desallotjament és d'alguna d'aquestes finques antigues que patien per si passava alguna altra cosa i que més val que tothom en marxi, és això?
1: Sí, bueno, i que també hi ha hagut un avís per una acumulació molt important d'aigua i ja s'ha analitzat i s'ha decidit que era millor desallotjar aquestes persones i és el que ara s'està fent.
0: I aquestes persones no poden dormir a casa, entenc, eh?
1: Vull dir que... No. Sí, van, ja tenen ara una... Les estan acompanyant per a que puguem passar la nit a un centre, a un hotel en concret, i per tant aquesta situació ja està controlada, però tenim ara mateix molts avisos i bueno, esperem poder-los anar solucionant.
0: Avisos vol dir gent que està trucant a emergències perquè té alguna cosa inundada
1: sí,
0: o qualsevol altra
1: clar,
0: incidència.
1: O algun cotxe, situacions, camins, carrers de la pròpia ciutat, del centre de la ciutat, perquè realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes. Però bueno, sempre diem el mateix, mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
0: Uh-huh. Teniu o us han donat algun horari possible que aquest episodi aquesta taca vermella que està situada sobre Tortosa es pugui esvair en algun moment de la matinada o ningú ha dit això s'acabarà en poques hores?
1: De moment, la previsió és que per lo menos les properes 3 hores siguin molt i molt intenses i, per tant, estem atents a la informació que ens vagi arribant.
0: Uh-huh. Doncs la recomanació als veïns és que es quedin a casa, no? Això
1: exacte,
0: per començar.
1: Que es quedin a casa, qualsevol avís 112 i estem tots activats i, per tant, sobretot, molta precaució.
0: Doncs tot el nostre suport i tots els ànims per aquesta nit intensa aquí a Tortosa. Alcaldessa Mar Lleixà, moltes gràcies per parlar amb la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Bona nit.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Doncs aquesta és la situació, 3 hores plovent intensament i encara ha de continuar. De fet, ja et dic, jo vaig actualitzant el mapa del Meteocat, el radar que et diu en directe on cau la pluja, i justament en aquests moments, ara 1:13 de la matinada, continua havent-hi una taca vermella intensa a sobre del mateix lloc, a sobre de Tortosa. Qui ja ens ha dit que han hagut de fer aquest desallotjament d'aquestes persones, que hi ha barrancs també, és a dir, molta precaució i a fer cas de totes les recomanacions, perquè demà al matí veurem què passa, però com a mínim ara és una hora que tothom, en principi, doncs és a casa seva. Això passa a Tortosa, però també hem vist, i ens estan arribant ara unes imatges de Santa Bàrbara, això és el Montsià, que déu-n'hi-do també com està baixant l'aigua per alguns carrers. L'alcalde de Santa Bàrbara és el senyor Lluís Gimeno. Bona nit, alcalde.
2: Hola, bona nit.
0: Com està la situació aquí a Santa Bàrbara?
2: Bueno, pues, la situació de moment està en una... És complexa, és una situació...
0: És una situació...
2: Bastant controlada pel sentit de que, bueno, degut a que ja tenim unes quantes riuades, ara no fa ni un any que parlàvem batros, que també ne vam tindre una i no ha arribat...
0: No pot ser que sigui el mateix alcalde del mateix municipi.
2: Sí, el mateix alcalde que estava més derrotat aquell dia que vaig... En aquelles hores que feia moltes hores que estàvem treballant i ara no, ara realment fa... Poc ha començat i bueno, pues la veritat és que s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals i tal, i pues, bueno, estem minimitzant una mica i de moment no tenim danys materials com els altres anys perquè s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes i no... Però bueno, ara comencem i la nit se presenta llarga.
0: Clar, diu ara comencem. Parlava fa un moment amb l'alcaldessa de Tortosa, porten 3 hores d'aiguat intens. Aquí entenc que no fa tant de temps, no fa tanta estona.
2: Aquí hem començat, ha sigut bastant diferent a altres riuades, perquè o sigui, aquí normalment necessites unes 2 hores per a que arrenqui el barranc, i avui ha arrencat el barranc a les... en 35 minuts, a les 11:45, i ha començat a baixar rames i ja s'ha desbordat tot el barranc. Vull dir, a la intensitat dintre de la conca, més amunt, Mas de Barberans o els ports, ha hagut ser molt intensa, perquè en 35 minuts, cosa que no és normal, s'ha ficat en marxa.
0: Uh-huh. Entenc que demà també teniu escoles, equipaments municipals, etc., tot de moment tancat, avisada la població perquè es quedi a casa, o què heu fet? Quines mesures heu pres?
2: Sí, de fet, nosaltres ja preventivament ahir, perquè ara ja no sé ni l'hora que estem, després ahir vam tancar per les instal·lacions esportives, correcte, i avui i aquesta tarda que no tenia, solament teníem recomanacions, i hem fet un decret d'alcaldia de que tots els centres educatius i tot el que serien els municipals, tot lo que, i treballadors municipals que fan mobilitat, pues que tot això quedava, la mobilitat quedava tancada i que els centres demà quedaven tancats durant tot el dia.
0: Uh-huh. Ara parlàvem amb l'alcaldessa de Tortosa i li he preguntat si patia per algun lloc concret, per algun racó concret de Tortosa, i perquè després de tantes hores d'aigua, clar, vosaltres teniu aquest barranc que travessa el poble, no sé si hi ha alguna altra zona que en les pròximes hores pot perillar més, doncs, pel que ha passat altres vegades o per la intensitat de l'aigua que està caient?
2: Bueno, en un principi la intensitat és perquè la cosa continua anant creixent, la intensitat que tenim ara en aquest moment de pluja. També ens estan dient des de tots els altres mitjans d'informació que tenim de la Generalitat que possiblement a les 2:30, sobre 2:30, 3 del matí, això podria parar. No, ja t'he dit que és una cosa... És un aprenentatge any a any, vull dir, perquè s'està tornant totalment imprevisible. El que tenies més o menys en temps ja més o menys assumit, pues està canviant moltíssim, i la veritat, cada vegada està obrint Santa Bàrbara tota la vida, o sigui, havia sigut solament un barranc, un carrer que en su que generava problemes, i ara ho estàvem comentant amb Mossos que estem tots treballant aquí, diu, ara ja són no solament els barrancs, sinó que hi ha quatre carrers adjacents al barranc, vull dir que cada vegada s'està fent més gran l'arribada.
0: Uh-huh. Sí, abans sabíeu per on passava aquest barranc controlat, sí. I ara hi ha altres carrers que exerceixen de barranc sí. Sense ser-ho, no? Sí. Entenc això.
2: Sí. I estos, evidentment, estan molt menys preparats que el que seria el barranc, perquè bàsicament el que era el barranc, bàsicament no hi viu gent, simplement magatzems. Però, clar, als altres carrers allí hi viu gent, i quan s'inunden els domicilis la cosa ja és molt més complexa.
0: Sí, està clar. Alcalde de Santa Bàrbara, Lluís Gimeno, li agraeixo moltíssim que hagi parlat amb Catalunya Ràdio, amb la nit dels ignorants. Desitjo que el malson s'acabi el més aviat possible i que demà al matí les imatges, com a mínim, no siguin d'aquelles que no vols mirar. Vull dir, perquè està tothom a casa i, com a mínim, no hi haurà danys de persones, esperem-ho, i que els materials siguin els mínims possibles. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres. Bueno. Molts ànims per aquesta matinada. Val.
2: Vale, vinga, bona nit a tothom.
0: Adéu-siau, bona nit.
3: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
4: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
5: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Una de la matinada i 21 minuts som aquí, a la nit dels ignorants, avui amb aquest ull posat a les Terres de l'Ebre per, ja ho hem dit, aquesta intensíssima pluja que fa hores que cau en alguns llocs, en d'altres menys estona, però amb uns efectes que déu-n'hi-do, com ara ens explicaven els dos alcaldes de Tortosa i Santa Bàrbara. Ens truca el 932017474 la Raquel, des de Barcelona. Bona nit, Raquel.
6: Hola, bona nit. Bona nit, Marta. Primer de tot, felicitats per com portes el programa, que estic encantada amb tu.
0: I jo amb vosaltres, Raquel.
6: Ja ho sé. A fer aquesta temporada és el primer cop que et truco. Havia trucat a l'anterior, la teva
0: doncs
6: primera.
0: Doncs em fas feliç, ho saps que em fas feliç. Quan sí. Dieu això em fa molt feliç. O sigui que moltes gràcies.
6: De res. Mira, volia comentar un parell de coses. Aquesta senyora que ha trucat d'això dels pisets aquests del carrer Entença en Montnegre...
0: Sí.
6: Sí, té tota la raó. Jo sóc del barri i, a part, tenim un despatx aquí, al carrer Montnegre.
0: Sí.
6: I ja fa molts anys que, bueno, jo vaig tenir la mare molt malament d'Alzheimer i ja vaig intentar tenir un piset d'aquests per ella i no ho vaig aconseguir. Al final vaig haver d'acabar posant en la residència que està al costat i... em van dir que n'hi havien de buits, saps?
0: Però ja, no sé per què. Quants anys fa d'això, dius?
6: 7 anys.
0: I aleshores ja n'hi havia de buits?
6: Sí, però és que a més, a davant mateix, en tensa, o sigui, però davant mateix d'aquests pisos, donen balcó per balcó, a l'altra banda d'en tensa, també van fer uns pisos de protecció oficial molt grans per donar a la gent. Doncs van estar moltíssims anys buits. I ara n'hi ha alguns que es veu que hi viuen, però no a tots. O sigui, no hi ha cap lògica, m'entens?
0: Doncs
6: o sigui,
0: no. Doncs no.
6: Clar, la gent es queixa, evidentment, perquè ho necessita, però després dius, ostres, però si aquí s'han tirat anys sense haver-hi ningú i ara comença a haver-hi algú, però n'hi han de buits, no estan tots plens, perquè jo ho veig quan passo. I bueno, només he de fer aquest comentari perquè aquesta senyora ho ha fet i mira, he pensat que
0: no,
6: tota
0: perquè,
6: la raó.
0: Clar, no? Una cosa són les vivendes tutelades, que és un tema, però que els pisos de protecció oficial també estiguin...
6: També,
0: és a dir, no estiguin
6: també,
0: tots plens... També té delicte, no. Per entendre'ns, tal com
6: sí,
0: estem.
6: Sí, però és que van estar molts anys buits, per molts anys. O sigui, potser fa un parell d'anys, només que hem començat a veure alguna finestra que
0: s'obre.
6: Mira, em sembla que hi viu algun aquí.
0: Déu-n'hi-do, Raquel.
6: Sí,
0: Déu-n'hi-do.
6: I després, mira, et volia comentar també que vaig anar al metge del CAP ahir.
0: Sí.
6: I bueno, tenia hora jo a les 10 i... Bueno, vaig veure que estava la porta mig oberta i vaig preguntar si...

0: Tenia hora, no? Clar.
1: Sí, dic, no, dic, jo tenia hora a les 10 i vostè arriba a 3:15, doncs, per veure, saps?
0: Això, i... però clar, a les 10 ja hem de fer un descans, perdó, eh?
1: Clar, és que és molt... Jo vaig pensar, bueno, quina hora comencen, no?
0: Clar, van esmorzar, entenc, clar.
1: A les 9,
0: clar.
1: Però, vale, que vagin a esmorzar, però si saben que se'n van a esmorzar a les 10, no donguis hora
0: no,
1: a les
0: clar,
1: 10.
0: Clar.
1: Hi ha un quart d'hora.
0: Dóna-la a les 10:30, ja... clar, clar, sí, sí.
1: Clar, o sigui, estàvem les 4 persones, jo era la primera de les 10, i cada 10 minuts n'hi havia una darrere.
0: Clar, sí, sí.
1: Però, esclar, vull dir, l'última duria entrar a les 12 i pico,
0: segur,
1: no sé,
0: segur.
1: Perquè...
0: Sí, sí. Déu-n'hi-do.
1: Era...
0: Molt bé,
1: Raquel. Tinc temps de fer una pregunta?
0: Una pregunta ràpida, vinga, sí, que tinc gent
1: sí,
0: esperant.
1: Mira, en l'autopista anant a la Costa Brava, diguéssim, la que va cap a Blanes i tota la zona, quan van treure els
0: la C32, pagaments... Sí,
1: sí quan sí. van treure els pagaments, que van trigar molt a treure'ls,
0: sí.
1: ara han posat tot de plaques solars. I jo
0: sí,
1: em
0: és
1: pregunto,
0: veritat, és veritat.
1: Sí, estan essents les plaques solars.
0: Sí, sí, sí.
1: Per què són aquestes plaques solars? Són pels pobles que hi ha al rodador, perquè per l'autopista no hi ha llums. O sigui, si ens beneficiéssim els de l'autopista, que hi ha més, està més il·luminat a la nit i tot, però
0: ah, doncs
1: no,
0: és una
1: no
0: bona
1: és
0: pregunta, a veure si algú ens ho sap respondre, Raquel.
1: O sigui, que sigui algú de si fos pels pobles, fantàstic, no?
0: Clar,
1: no em sembla molt
0: imagina't,
1: bé.
0: Sí, però
1: és que no sé ben bé de per què són.
0: No.
1: Només era això.
0: Perfecte, Raquel, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per escoltar-me,
0: que vagi bé, bona
1: Marta.
0: Nit.
1: Adéu, una
0: adéu.
1: Abraçada.
0: En Lliberat des de Navarcles, bona nit.
2: Hola, bona nit. Bé, aquest senyor Vilaroia és el que feia el programa...
0: El Carlos Fuentes, això ens ho han dit, sí. És que no l'acabo de sentir bé, Lliberat, no l'escolto gaire bé. Vostè vol dir el senyor de les 5 carreres?
2: El senyor Vilaroia.
0: Vilaroia.
2: Vilaroia.
0: Ah, Vilaroia. El senyor de les 5 carreres és el senyor Vilaroia.
2: Sí.
0: Ah, això és el que ens faltava saber. Perfecte. Doncs ja està, ja tenim la resposta completa. Gràcies,
2: bueno,
0: Lliberat.
2: Gràcies, Marta.
0: Adéu, bé. Bona nit. L'Albert, que està en ruta, bona nit.
3: Bona nit, Marta, un plaer parlar amb tu. No havia trucat des que hi és.
0: Doncs gràcies, em feu molt feliç quan dieu això. O sigui que moltes gràcies, Albert. On, per on pares que estàs en ruta?
3: A prop de Sant Sadurní.
0: Uh-huh, molt bé.
3: Mira, volia donar resposta, i va trucar una senyora parlant d'un hibiscus que li feia capolls, però no florien.
0: Exacte, que se li queien i se li morien. Sí,
3: sí. Bueno, és possible que a la terra li falti alguna vitamina que la flor necessiti per florir.
0: Uh-huh.
3: Aleshores, la planta, per sobreviure, per eliminació, doncs es desfà dels capolls, i així la planta sobreviu.
0: Ah.
3: El que pot fer és, si té 4 o 5 capolls, tallar-ne 3 o 4, deixar-ne en un, i és molt possible que s'asseguri una flor.
0: Uh-huh.
3: Si la planta no té prou força per tirar-ne 5 endavant, les tira. Però si les tallem totes i en deixem una, és molt probable que aquesta tiri endavant.
0: Que sí que floreixi, però entenc que si busca una vitamina per la terra o canvia la terra, potser tindrà més sort, no?
3: T'ha de saber quina és la vitamina que necessita aquesta planta per florir.
0: Ahà. Uh-huh. Molt bé, escolta'm, sí que en saps. Com és que en saps tant d'hibiscus?
3: Mira, és una afició.
0: Ah,
3: és una afició.
0: Molt bé, molt
3: sí.
0: bé. Perfecte.
3: Així que aquesta és la resposta. I volia donar un petit acudit, ara que és parlar de l'arameu. Diu que l'arameu és l'idioma del gat català.
0: Això és un acudit? Perdona, no l'entenc, a veure.
3: És un acudit.
0: Ah, arameu, marrameu, va per aquí, això.
3: L'arameu és l'idioma del gat català.
0: Català.
3: Arameu.
0: Arameu.
3: Res més.
0: Moltes
3: bona
0: gràcies,
3: nit.
0: Albert, que tinguis bona feina.
3: Bona
0: adéu-siau. Un altre oient en ruta, en Josep Maria, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: On pares tu, Josep Maria?
4: Bueno, vaig cap a Priorat, bueno, vaig a Bellmunt, soc de Bellmunt, vaig tocar fa un dia, fa 15 dies o així, que per la festa del cel.
0: Sí, senyor.
4: I, bueno, ja ho tenim aquí.
0: I ja ho teniu aquí.
4: Ja ho tenim aquí. Llavors, quina responsabilitat... M'agradaria veure una mica quina responsabilitat política hi ha en aquest sentit, no? Vull dir...

0: es increíble, güey. Toda responsabilidad cabo de la mundo del ciudadano y la gente de la gente.
1: Sí.
0: No, bueno. Y ya no la señora, o sea, más la cifra del CEL, que más te mandaste y 3 milions de o 4 milions
1: de... Sí, però el cost en el medi ambient no el sabem. No.
0: Jo una mica vull fer la reflexió, no vaig en contra de ningú, ni cap partit polític, vaig a una reflexió de dir, això va en sèrio, va molt en sèrio, o la agafem en sèrio, o estem perduts. I sempre m'he de dir així. L'aigua calenta és fantàstic, no? De cara doncs al turisme, no? 3 milions, 4 milions, 5 milions, perfecte, 50 graus, perfecte, ara ho tenim aquí. Llavors, ara farà 250-300 litros per metre quadrat, baixarà tot les rieres, i farà cap al mar, val. I si hi ha alguna víctima mortal, fantàstic. El cos ha sigut de 3 o 4 milions de... Fantàstic.
1: Mare meva.
0: Això va en sèrio.
1: Sí.
0: Va molt en sèrio. I la reflexió és aquesta.
1: Molt bé.
0: I el karma. El karma no és un karma, és sentir comú.
1: És és l'efecte del que fa l'ésser humà. Josep Maria, gràcies, que tinc com un soroll que em fa difícil sentir-te bé. Gràcies per la trucada.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Antoni, des de Mallorca, bona nit.
2: Bona nit. Mira, he de perdonar la informació d'en Carlos Fuentes.
1: Vinga, a veure.
2: Carlos Fuentes és el director d'un col·legi de Sabadell, franciscà.
1: Sí.
2: I se va retirar. I feia un programa en Cadena 8 i era el seu col·laborador, que feia molt de renou, era Miguel Villarroya.
1: Ah, Miguel, mira, ens faltava el nom, perfecte, molt bé. Miguel Villarroya.
2: I també participava una vegada que ara participa a TV3, a la televisió, com que dia, per aquí, en Sopel Blanc.
1: Com es diu aquest?
2: Una vegada que participa aquí en tertúlies de TV3, també.
1: Molt bé.
2: Després participava en Ramon Cint i duia artistes diferents.
1: Sí.
2: Aquest capellà està a Mallorca, ara.
1: Està aquí a Mallorca, molt bé.
2: Sí, fa un programa a IB3 i du les parròquies de Cap d'Allà, Santa Ponça, col·labora amb les parròquies d'Andratx i Cuvià i viu a Port d'Andratx.
1: Carai, sí que el té controlat, Toni.
2: Sí, perquè ho conec.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Per tant, ara s'ha traslladat a Mallorca i fa aquestes col·laboracions i, a més, ajuden
2: sí.
1: aquestes parròquies.
2: És un tio molt, molt, molt amable, molt... molt sí.
1: Molt bé.
2: És un bon element.
1: Molt bé, Toni. Doncs moltes gràcies per tota aquesta informació. Ja el tenim ubicat.
2: Vale, gràcies.
1: Vinga, gràcies.
2: Moltes gràcies per aquest programa tan bo.
1: Gràcies a vostè per trucar-nos i participar-hi.
2: Vale,
1: adéu, bona nit. En Francesc, des de Granollers, bona nit.
3: Hola, molt bona nit. Mira, en primer lloc, avui hem celebrat l'1 d'octubre, aquí dalt de Granollers. Hem anat de la plaça Corona fins a la plaça de Porxada, en manifestació amb Estalastre igual, i han llegit el manifest. I després hi ha hagut un altre acte que ho muntava el grup municipal Primàries de Granollers, on hem fet un debat xerrada sobre la independència. Dit això, jo no sé com acabarà tot això dels habitatges, però que realment el que avui ha decidit Junts per Catalunya no pinta gaire bé. Què vol dir? Que ens anem una vaga general. I no és per dir-ho ara, però que m'oloro que hi haurà una vaga general. Però general. I després sobre aquestes pluges hi ha una fàcil solució perquè no passin coses greus, tant la zona de Tortosa tant com les rieres del Maresme. És posar gent a netejar rius i rieres, perquè si veiés com estan les del Maresme i no et dic, totes les altres rieres, de brossa, de merda i de tot. Mm. I després passa el que passa.
1: Ja. Yeah. Sí, sí.
3: Falta plans d'ocupació, ensenyar la gent a treballar, a netejar rius, rieres i de tot. Que és una vergonya com tenim un país brut, lleig i, per no dir una altra paraula...
1: Per no dir més gros, sí.
3: Perquè et dic una cosa, Marta, fot molt de fàstic veure el riu Congost ple d'arbres, que han plantat arbres a tot el recorregut, des de l'Ao 15 baix, i el dia que passi algú, ma mare va aigua aquí vaig a Granollers.
1: Ja.
3: Vull dir, que és una vergonya, deixa créixer tanta verdissa, tants arbres i tot. I dius, que fa maco, no. Un riu té que anar net de tot. De tot. I de tant en tant escapçades les d'això. Però com no fan cap plan d'ocupació els ajuntaments i els consells comarcals, doncs passa a passo que, hòstia, que a darrere tal, inundada. Perquè no es netegen res de res.
1: Uh-huh.
3: I falta gent per tot arreu. I
1: falta
3: res
1: gent.
3: Més.
1: Molt bé.
3: Falta gent i d'això i posar el país en condicions i en regles.
1: Molt bé. Francesc, moltes gràcies.
3: Igualment.
1: Que vagi molt bé, bon cap de setmana. Adéu. La Paquita des de Premià de Mar. Bona nit.
4: Mira, hola Marta, bona nit. Mira, gràcies per la seva, per el seu programa, que m'agrada molt.
1: Però no em digui de vostè, dona, no em digui de vostè. A mi de tu, soc
4: sí,
1: jove,
4: també.
1: Jo.
4: Jo també, jo encara soc més jove que tu.
1: Clar que sí, digui que sí.
4: Tinc 89, o sigui que tela.
1: I està tremenda i flamenca, que sí.
4: Sí.
1: Oi que sí, doncs ja
4: escolta,
1: està.
4: Només un petit incís. Amb això dels desdonaments,
1: sí.
4: Només una petita cosa. Jo vivia a Barcelona, a prop de la plaça Molina. Llavors, què va passar? Va venir una empresa d'aquestes que tots els que veïns, o sigui, érem de lloguer, clar, i llavors, pues, tenies de marxar, vam tenir de marxar, i per això visc ara a Premià.
1: Ah, i això, Paquita, m'ha dit que era Barcelona o no?
4: Sí,
1: a Barcelona,
4: a 5 minuts de la plaça Molina.
1: I era un pis on tothom era de lloguer, de renda antiga, entenc.
4: Esclar, Marta, en aquells anys...
1: Clar, sí,
4: quan
1: sí.
4: Jo vaig néixer a Barcelona i vaig néixer en aquest carrer.
1: Sí, sí.
4: Clar, en aquells anys, tu saps, normalment quasi bé tothom, el 90%, eren de lloguer.
1: Sí, i tant.
4: Doncs vam tenir de marxar i, per sort, encara vaig tenir la gran sort de, el pis que visc ara aquí a Premià, clar, aquest el vaig comprar. Però, és clar, el problema era... Jo treballava a Barcelona.
1: Clar.
4: I cada dia, des del 91 que visc aquí a Premià, tenia d'anar amb aquesta porqueria que en diuen Renfe, que allò era una desgràcia, perquè sí. Jo entrava a les 8 a treballar.
1: Era i continua sent-ho, Paquita, perquè vaja...
4: Per això, exacte, doncs en aquells anys ja estava fet una porqueria.
1: Sí.
4: Venia el tren de les 7 i no venia. A les 7 i 10 venia de Blanes i no podies pujar. I teníem de pujar, perquè jo entrava a les 8. I, esclar, arribava a la plaça Catalunya i encara tenia d'anar amb bus, perquè treballava a l'edifici, aquell del Deutsche Bank.
1: Mm.
4: I em vaig tenir de tocar els nassos per culpa d'aquesta gentussa que hi ha. Que ho arrasen tot. Res més. Només era per fer-te aquest petit comentari
1: no.
4: D'aquests dies, com que parlen tant de tots sí. Aquests problemes.
1: Sí, com esclar. Si fossin nous, no? Vol dir que ja, n'hi havia, ja fa molts anys que hi era i ara ha esclatat, però sí.
4: Exacte. Ara, mira, ara ja...
1: Sí.
4: Ja m'he quedat a viure aquí, ja d'aquí...
1: Més
4: ja,
1: tranquil·la, Paquita. Segur que està més tranquil·la. Ja li dic ara.
4: Sí, millor que Barcelona, sí.
1: Segur. Molt bé, contenta de parlar amb vostè. Gràcies, Paquita.
4: Fins
1: un altre dia, bona nit.
4: Adéu.
1: En Miquel, des de Sabadell, bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, tinc el dubte de com estan responent les assegurances sobre aquest aiguat que hi ha i tots els vehicles que estan destrossats i tot el que està destrossat.
1: Uh-huh.
5: Com estan responent les assegurances?
1: Uh-huh. Que entra, que no entra, si se't destrossa sí. El vehicle, si no serveix per res més, no? Què diu l'assegurança?
5: Els afectats si han pogut resoldre les indemnitzacions o no,
1: ja.
5: O això és el que m'interessa.
1: Molt bé. Doncs a veure si algú ens ho sap respondre, algú que li hagi passat alguna cosa i ens ho pugui respondre, Miquel.
5: Molt bé, gràcies.
1: Gràcies, bona nit, bona feina. La Maria, des de Girona, bona nit.
6: Hola, bona nit. Mira, aquest senyor que ha parlat de que els rius estan fastigosos, que no es neteja res i que hi ha arbres pel mig i tot això, jo me pregunto, a veure, com pot ser que el govern no faci cas als ajuntaments quan demanen netejar-los? Els hi prohibeix.
1: Els hi prohibeix?
6: Sí, no tenen permís. I si algun es passa, encara li piquen la cresta. A veure per què és això que hi hagi un govern que sigui capaç de fer aquestes borriqueries, perquè això ho sap tothom, que quan ve una riuada els arbres que estan ja trencats i això s'entrevessen els ponts i és que són els que fan les inundacions. Els rius havien estat nets quan eren els petits, és que era una cosa essencial i els ajuntaments se n'ocupaven i els veïns col·laboraven. És com una gran ciutat, és diferent, però els pobles anava així.
1: Clar.
6: I ara, és que cada dos per tres veus els diaris casos en què l'Ajuntament diu que no m'hi deixen fer.
1: Que no els
6: fan
1: hi deixen fer.
6: Cap excusa. Que
1: no,
6: que
1: suposo que
6: tants...
1: hi ha un motiu, no sé, de...
6: Un motiu que no ens expliquen.
1: Això necessitarem saber
6: el
1: motiu.
6: Si en un Ajuntament no l'hi deixen fer, li han de dar un motiu, i no l'hi donen.
1: Ja.
6: I un altre, i un altre, i un altre. Doncs el govern que no ens explica això vol dir que és un govern fosc. I no parlo només d'aquest, els anteriors han fet igual.
1: Ja. Bueno, a veure, després... si esbrinem el per què deneguen aquests permisos. Que hi deu un motiu, però almenys saber-ho.
6: Un motiu
1: banda.
6: Clar,
1: sí.
6: Una explicació tècnica.
1: Una explicació
6: que ens expliqui
1: tècnica.
6: Un tècnic, no
1: sí.
6: Pas un polític que m'hauré buscat la meitat, no saben de res.
1: Sí.
6: Bueno, després... sobre això dels pisos del decret que han dit que tombaran,
1: sí.
6: Junts per Catalunya, no sabem si té raó o no, però el cert és que no explica una raó clara. Diuen que això perjudicaria el mercat, que perjudicaria els petits propietaris, però del que ens queixem són dels grans propietaris, no dels petits.
1: Clar.
6: Ens parlen d'una cosa quan la causa està en una altra. Llavors sembla que sigui per despistar. Si no s'expliquen clarament, realment els hi caurà el peu, eh? Perquè ara hi ha tanta gent ofesa amb què no han portat a la independència, ni aquests ni Esquerra. Eh? I llavors, a més, si sumem això i no donen una raó que sigui clara, poder que no la sabem, però que l'expliquin d'una manera entenedora.
1: Mm-hmm. Molt bé,
6: després, una altra cosa és que els patinets diu que ara hauran d'anar assegurats i tot això,
1: sí,
6: no?
1: Sí.
6: No sé si és el gener o és ja ara, aviam.
1: Ara no t'ho sé dir, però em sembla
6: jo
1: que és el gener.
6: Jo també no ho sé segur. Va bé, doncs, però ningú parla de que hagin d'estar matriculats. O sigui, un patinet, com li fas una assegurança si no té una matrícula? Jo no sé si els informadors no ho expliquen bé o els governs no ho han explicat bé en els informadors o com és, però el cas és que no està gota clar si portaran número o no portaran número. Perquè, esclar, si tu te trobes amb un patinet i fuig, si no hi ha un número de què et serveix que tingui assegurança.
1: Ja,
6: perquè
1: sí.
6: Van a una velocitat meteòrica.
1: Sí,
6: eh?
1: Alguns sí, està clar.
6: I és que jo un dia vaig estar a punt de que m'atropellessin perquè em venien amb un encreuament de carrers, em venia un per cada carrer i no vaig rebre de miracle perquè encara vaig una mica lleugera.
1: Doncs mira, ara estic llegint que
6: clar,
1: ja,
6: llavors...
1: ja és obligatori, eh? No és que comenci... Ja és obligatori ara inscriure tots els patinets elèctrics i la resta de vehicles de mobilitat personal al registre, sí, sí.
6: Val, doncs, o sigui, això des de quan? Des d'ara al setembre o octubre, així és?
1: Del dia 1.
6: De què?
1: Ahir. Vaja,
6: avui,
1: sí, aquest dia que hem deixat.
6: Vale, doncs jo em sembla que els informatius d'un lloc i d'un altre, si això no està clar, s'han de preocupar d'informar-se. Tota la vida els periodistes havien anat a preguntar. Però no, només repeteixen com lloros el que els diuen les oficines de premsa.
1: A mi em diuen ara que avui el TN vespre ho han explicat. Jo, clar, estava aquí, no l'he pogut veure, però ara
6: jo tampoc no l'he vist. Bueno, però si entrava en vigor el dia passat, doncs com pot ser que s'hagi dit avui? Això s'havia d'haver dit...
1: No, segur que s'ha dit abans, el que passa que potser...
6: Mira, segur, jo, amb la quantitat d'hores que escolto la ràdio...
1: Ho hauria sentit, vols dir?
6: Hauria sentit, eh?
1: Ja.
6: Que s'hauria de fer, que s'havia de portar casco, que havia de reunir unes condicions al patinet, que patim i que patam. Però si no hi ha un número... i no hi ha uns permisos i unes coses, no n'hi ha prou de dir que tinguin una assegurança. Hi ha d'haver uns permisos determinats, perquè a l'Ajuntament de Barcelona, no sé si van dir que en tenen 700 o 800 allà parats, que quan els hi incauten, els deixen allà i diuen, sí, jo me'n compro un altre.
1: Sí,
6: a veure, doncs això és una gestió que fa un govern, sí. Això és una misèria. Molt. Però és que més que res, ara, des del punt de vista d'un particular, d'un usuari del carrer, I si vas en cotxe, igual, perquè te fumen una ventallada, fugen i crideu-vos a vendre, eh?
1: Si no hi
6: ha un número de matrícula, no hi ha res. Això és molt important que alguns ho aclarís.
1: Molt bé, Maria, tinc una altra persona. Gràcies,
6: sí, bon
1: cap de setmana. Adéu. I en Jordi, que està en ruta, bona nit.
7: Hola, bona nit.
1: Què tal?
7: Ja acabo d'arribar a Puesto, aquí a Girona.
1: Estàs a Girona? Res.
7: Sí,
1: molt bé.
7: Molt bé. Abans he trucat i s'ha tallat allà.
1: Ai, va, doncs ara ja...
7: Jo volia comentar,
1: digues,
7: que ahir es va dir a la ràdio que a partir de l'1 d'octubre baixaven 20 cèntims el gasoil.
1: Sí, i què?
7: Però resulta que no l'han baixat.
1: Oh, que estrany!
7: No, el que devia ser és que continuen amb l'ajuda de 20 cèntims que al setembre van baixar. Perquè jo reposto cada dia i el preu està el mateix que ahir, abans d'ahir i l'altre.
1: I no.
7: I no han baixat 20 cèntims. Deu ser que continuen amb l'ajuda del setembre.
1: Ah,
7: que al setembre van baixar 20 cèntims.
1: Ja, però per tant no és que baixi, sinó que es continua amb l'ajuda, per tant tu estàs pagant el mateix que abans d'ahir. Està clar, no?
7: Exacte.
1: Sí. Doncs mira, gràcies per l'aclariment. Si algú es pensava que era més barat, doncs no.
7: Molt bé.
1: Molt bé, Jordi. Moltes gràcies.
7: I empatitzar amb tota la gent que deu estar patint per allà baix a les Terres de l'Ebre, que no passi cap desgràcia.
1: No, esperem que no.
7: I que tot vagi
1: encara bé. Hi ha la taca vermella, vull dir que encara està caient grossa. Gràcies, Jordi. Una abraçada. Bona nit.
7: Vaig a continuar.
1: Vinga, bona feina.
7: Adéu-siau.
8: La nit dels ignorants amb Marta Romagosa. Imagine.

0: Hola, bona nit, Marta. Estic impressionat. No em pensava mai que podria parlar per la ràdio.
1: Per què?
0: A la nit dels ignorants. Perquè un programa que escoltava de petitet i tota la pesca durant tota la vida. I avui que tinc una pregunta concreta, dic, bueno, vaya a provar-ho. I resulta
1: que m'estàs primera... dient que no havies trucat mai?
0: Mai, mai.
1: Ostres, quina il·lusió.
0: Que bo, que bo.
1: Que bo, que bo.
0: Impressionant. M'he quedat parat i costa la primera. I, bueno, després de tants anys escoltant a tothom que ha passat, el Cuní, l'altre aquest, bueno, tot el solar.
1: Tothom,
0: i ara
1: clar.
0: Tu, que m'encanta el programa tal i com el fas, Marta, és estupendo. So happy together.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.

0: Aquesta nit també volem parlar sobre el medi marí, perquè fa uns dies vam entrevistar a l'Iris Triola, pescadora de sonsos, per saber per què no se'n troben a les costes catalanes. L'entrevista va generar moltes trucades parlant del sonso, la gambeta, el xanguet, i també va originar alguna pregunta, com la de la Maria Carme, que volia que algun peixater o peixatera pogués explicar les diferències entre sonso i xanguet. Doncs el que hem fet és traslladar-ho a l'Iris Triola, i això és el que ens ha contestat.
1: A la diferència del xanguet i el sonso, o sigui, si en diguem el xanguet, com diuen, és que es cria, que és il·legal, i el sonso és un peix que té un cicle de vida molt curt, que és d'un any, i no es fa gros, o sigui, que és petit sempre. L'altre, el que seria, el que potser, no sé si és volen dir el xanguet és cria, i antigament es menjava, però avui en dia està prohibidíssim. Llavors, el que sí hi ha una altra cosa és la llengueta. Aquí hi ha la llengueta rossa i la llengueta blanca.
0: Per tant, segurament el que us referíeu molts de vosaltres és a aquesta llengueta que ens diu l'Iris. I sobre aquest peix i el sonso també ens n'ha parlat el Javier Pulido, que és el president del Comitè de Congestió del Sonso.
2: La llengueta és una espècie de gòbit, de peix, que viu al mar, en zones someres de la costa. El nom científic que té és Afia minuta. I és un gòbit que viu a prop dels rius habitualment. El sonso és un altre peix. El nom científic que té és Gymnemodites cicerellus, i també viu en aigües someres, a la costa, en zones sorrenques, i no s'acosta tant als rius, encara que pot ser que estigui a prop també, però pot estar en altres zones que no siguin en rius d'aigües dolces, en desembocadures, vull dir. I això, és una altra espècie diferent de peix.
0: Doncs mira, ja tenim la resposta i tot controlat. Moltes gràcies al Javier Pulido, el president del Comitè de Congestió del Sonso, i a l'Iris Triola, pescadora de sonsos, per ajudar-nos a reduir la ignorància marina d'aquest programa.

I tanquem la setmana dedicada al llibre Actuació de Gala, de l'escriptor berguedà Jordi Cussà, que ens va deixar el 2021 als 60 anys. Hem llegit alguns dels contes inèdits que havia escrit poc abans de morir i que ara ha donat vida a l'editorial Coma Negra. I avui, per acabar, escoltarem el relat que porta per títol, atenció, La síndrome de l'índex d'audiència. Va, deixa't de misteris. De què va morir? De mort natural gairebé segur, però és un cas molt especial, una cosa que no havíem vist mai i no sembla del tot natural. Entesos? L'home que havia fet la pregunta, d'espatlles ossudes i cabells curts, era l'inspector Marcos. Abans de començar el torn, a les 9 del matí, havia anat a esmorzar amb la forense Júlia, que a aquella hora l'acabava i se n'anava a dormir. L'inspector, casat i amb dos fills, gastava 40 anys ben posats i tirava l'esquer sempre que veia una llagosta guapa. I la forense, 10 anys més jove i més atlètica, la tenia molt guapa, al seu criteri. No sé com pots menjar tant de gust després de passar-te la nit escorxant persones. No són persones, cap de ruc, són cadàvers. I menjo perquè és l'hora, o més ben dit, perquè tinc gana. De què s'ha mort? Mira, ara ve el Ferran, ell t'ho explicarà més bé. A l'inspector Marcos, la irrupció del Ferran no el feia especialment feliç, però el va rebre amb un somriure i una pregunta. De què va morir Ferran? El forense en cap, cap pelat i caparrut, va esclafir una rialla divertida de debò. Els forenses, per descomptat, també tenen sentit de l'humor. Si t'ho explico, no t'ho creus. Posa'm a prova, m'he passat tota la nit donant-hi voltes. Però per què? Va intervenir la Júlia entre dues queixalades d'entrepà de bacó. N'estaves enamorat o què? A veure. L'inspector va aixecar una mà per concentrar-se en l'exposició. Un presentador supermediàtic, un telecrac dels més famosos i ben pagats del país, es mor al pic de la mitjanit en rigorós directe quan acabava de pronunciar la diatriba diària. No és una embòlia ni un atac de cor. No és una insuficiència respiratòria ni hi ha cap evidència que justifiqui una mort sobtada. I pel que sembla, tampoc no hi ha cap verí, ni droga, ni fet criminal que n'hagi estat el desencadenant. La Júlia es va escurar una geniva. Marcos, va mormolar, has de demanar unes vacances, parles com un poli de peli. Tens raó, vull dir que en teniu tots dos. El Ferran va tornar a esclafir una rialla, ara per pura simpatia. El senyor telepresentador va morir d'un atac d'ego. Com? Va exclamar el Marcos amb cara de clown. Ho acabem de trobar a internet, només se n'han registrat mitja dotzena de casos en tot el món. Que se sàpiga, esclar, perquè... Va aprofitar els punts suspensius per arrencar d'una mossegada un terç de l'entrepà de pernil que tenia la safata. L'inspector va pensar que ell també es moriria d'un atac estrany, de pura exasperació, però el forense, en cap, tenia boca de sobres per parlar i menjar al mateix temps. Dades. Una inflamació exagerada del bulb raquidi. És probable que durant un segon, o potser 4 o 5, el bulb raquidi del pacient es veiés afectat per una afluència massiva, probablement excessiva, d'adrenalina, endorfines i altres neurotransmissors que, si jo parlo com un poli de peli, ell de què fa? Va preguntar el Marcos a la Júlia per aturar el torrent. Va morir d'una sobredosi d'autosatisfacció, va lletrejar la Júlia, que acabava d'encollar el bacó i ensumava el tallat. Es va emocionar tant amb el que feia i deia, amb el que era i el que representava, que va assolir l'èxtasi i va tenir una experiència sublim, una visió en la qual ell probablement era el fill de Déu fet imatge. I aquesta experiència mística, única, al capdavall, el va col·lapsar en tant que fràgil ninot de fang. M'esteu prenent el pèl. Ningú no s'ha mort mai d'un atac de vanitat. Per desgràcia, això sí. El Ferran va esclafir la tercera rialla, cada vegada més alegre i cínica. Doncs jo diria que després de la cobdícia i l'enveja, la vanitat és una de les principals causes de... La Júlia li va tallar la salivera en sec. Va de debò. En diuen la síndrome de l'índex d'audiència. Té una sintomatologia discreta, però concreta, i n'hem rastrejat 4 casos gairebé idèntics.
Un futbolista va caure fulminat d'una hemorràgia cerebral a Bolívia després de marcar un penal que valia el campionat. Una actriu va caure com un drap difunt en un teatre d'Edimburg després d'interpretar l'últim parlament de Lady Macbeth, i un botxí de Texas va morir en la seva última execució abans que el condemnat i tot immediatament després de pitjar el botó letal. L'últim cas registrat és d'una directora d'orquestra que, per sort, només va quedar en coma i s'ha recuperat. Tots tenien el bulb raquidi superinflamat i una irrigació desmesurada del cerebel, s'hi va sumar el Ferran, cada vegada més content. I tots portaven sempre bolquers per dissimular l'ejaculació, potser en plural, que experimentaven en el clímax de la seva extraordinària rutina professional. Llàstima que els forenses no tenim índex d'audiència. La Júlia va deixar anar la rialleta abans de mormolar la gràcia. I vindries a treballar amb bolquers, per si de cas? No sigueu marranos, cony, va exclamar el Marcos, prometent-se que no vindria a esmorzar més a Cal Forense. Doncs, amb aquesta síndrome de l'índex d'audiència, que aquí no tenim, eh? En altres llocs no ho sé, o altres persones no ho sé, però aquí no tenim ni ganes. Posem el punt final al programa d'avui i a la setmana de la nit dels ignorants, que déu-n'hi-do quina setmaneta amb tot el que hem arribat a fer. I avui, com dèiem, aquesta mirada a sobre del radar del Meteocat, ara els nostres companys dels serveis informatius ens explicaran com està la situació, però jo, que estic ja com viciada de mirar el radar, veig que continua la taca vermella a sobre de Tortosa i arriba fins al mar. Vull dir, una taca vermella intensa, i fa quantes hores? Abans hem dit 3, ara en portem 4 o 5, no ho sé. En fi, que hem d'estar molt pendents i molta prudència a tothom. Gràcies a tots els que ens escolteu, a tots. Però deixeu-me que torni a insistir que cada vegada que algú diu és la primera vegada que truco, malgrat fa molt de temps que escolto el programa, jo sóc una persona una mica més feliç. I miqueta a miqueta, arribar al cap de setmana així, o sigui, és fabulós. Així que moltes gràcies per ser-hi. Ens retrobem diumenge a les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La pluja torrencial que cau des de fa pràcticament 4 hores a les Terres de l'Ebre està provocant inundacions a diverses localitats, entre les quals Tortosa i Santa Bàrbara. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat, que estan molt deteriorats i hi ha risc que puguin esfondrar-se per culpa dels aiguats. Diu que les pluges podrien provocar molts desperfectes al municipi.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà, a la llum del dia, veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: A Santa Bàrbara, al Montsià, el barranc del Palós, que travessa el poble, baixa molt ple i ha convertit els carrers en rius amb un metre d'aigua. El seu alcalde, Lluís Gimeno, admetia també a la nit dels ignorants que cada cop estan més acostumats als aiguats i per això s'han pogut preparar.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut que ja tenim unes quantes riuades. S'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De fet, es va camí d'aquesta xifra perquè les precipitacions continuen estancades justament en aquesta zona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill màxim 6 sobre 6 a les comarques del Montsià i del Baix Ebre, i diversos ajuntaments de la zona han tancat escoles i equipaments municipals per aquest divendres. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: Junts demana al govern espanyol que retiri els decrets d'habitatge que s'han de convalidar aquest divendres al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat a política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple.
4: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Can Parellada, Terrassa. Els agents perseguien presumptament una banda dedicada a assaltar camions de mercaderies. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
1: Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany del pressupost que suposaria una retallada milionària. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida.
4: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
5: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
6: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
5: cifra, no se puede.
6: No me atrevo a darlo, no. Porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que ADIF está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
4: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens.
1: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre l'afer.
4: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta.